0: restringit l'accés a tres espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en tres incendis, a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, justament a la Noguera, i a Vilademuls, al Pla de l'Estany. I aquest dissabte també hi ha hagut un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Ha passat a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, això és el barri de Sant Roc, i hi ha hagut una baralla que ha acabat amb quatre persones ferides, dues per arma de foc, una per arma blanca i una altra amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb aquest tiroteig que diem. En el que portem d'any a Catalunya, hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. Més de 1.300 centres educatius de Catalunya ja s'han sumat a la campanya que planteja no organitzar sortides escolars durant el curs vinent per exigir una millora de les condicions laborals del sector. Aquesta situació encès les alarmes entre les cases de colònies que reclamen a la Generalitat mesures urgents per pal·liar justament aquest impacte econòmic que estan tenint. Dilluns es reuniran de nou amb el Departament d'Empresa per insistir en aquesta necessitat de regular el sector. El gerent de l'Associació d'Empreses de Lleure, Pep Montes, ha remarcat que es troben en la pitjor situació possible.
1: S'ha confirmat el pitjor escenari possible. Totes les anul·lacions de reserves o l'absència de noves reserves s'ha confirmat. No hi ha hagut cap canvi a la relació que hi ha entre els representants sindicals dels docents i el Departament d'Educació. Per tant, tampoc no hi ha hagut cap variació sobre aquest boicot a les colònies escolars.
0: ...140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ i més. Amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, s'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i s'ha advertit de l'augment dels discursos d'odi. Ernest Urtasun, el ministre de Cultura espanyol, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
2: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha fet públiques les incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. N'han registrat 170, la majoria al carrer. En esports, aquest diumenge, final del Mundial, Espanya-Argentina, Nova York, a les 9 del vespre. Aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc d'aquest Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert, que amb el permís de Messi, que encara ha de jugar diumenge, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, tres amistosos. Girona 0, el Cadiaix de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6 milions i mig d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogačar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, que és el danès Jonas Vingegaard.
3: Fins aquí les notícies.
4: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: El 161, un ric propietari de Batea...
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Aquí estem, fent rodar plats i bola de miralls, amb una batana del senyor encarregat.

Ferrera, aquesta discoteca l'ha dedicat. El meu nom és Miqui Puig, els plats i això són els credencials per fer un programa a la vall. Cada dia de dilluns a dijous a les 8. En format FM. Abans ja al migdia ho pots tenir-ho. A l'aplicació per mòbil i tauleta. I sempre a 3CAT Cultura. Allà queda emmagatzemat tot d'històric. Camí del programa 2000. Déu vulgui que hi arribem. La música de ball és el nostre esperit, el nostre motor. I la motivació diària per buscar a través de les zones i de les xarxes cançons que han de ser meravelloses i canviar-nos la vida. DJ Epic.

és de Sacramento, Califòrnia. I ja veieu que li agrada. Això es diu Old Flames. DJ Epic Rework. Soul del bo. Per engegar una tarda a la pista. I ara, quilòmetre zero, amb un dels amics de la casa i amic meu. Joan, reggae drummer, amb un col·lectiu de l'estat.

a la canalla. Ells han de ser el futur. Give them truth. La veritat que els hem de donar. I aquest nou treball de Joan Reggae Drummers. Joan Reggae Drummer All Stars. Producció del Joan, de Roger Santa Eugènia. Reggae fet a Catalunya, amb el so del baixista Adrian Jerks, d'entre altres, i tot de músics catalans, estimant el reggae com una altra cosa no podria ser d'una manera així. Torna l'instrumental amb melòdica del Roof Bandits. Venus, més reggae català.

reggae català. Són els Ruth Bandits i el seu Venus. Abans era el Joan Reggae Drummer. DJ Epic des de Sacramento obria el primer fragment de la pista. La de fusta, la de bany, la de Miqui Puig als plats, la de cada tarda i cap. Ara jamaiquina. I després, el que Déu vulgui.

Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. Qui no balla, no es diu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.

A mi em dóna sol amb violins i la cara em canvia. M'emociona i m'avalleix sentir coses com aquest Nigga River. El projecte es diu Owelu Dream House. Mekki Angela i Nick Ryan Glenny es van conèixer a Snapchat, un grup de Melbourne, i van decidir fer una cosa bonica i cinemàtica sota el nom de Owelu Dream House. No ens acabem el ball. Les bones vibracions i l'emoció. Good vibe sound. Stay one more night. Matt Dukes fent el remix. I el resta és ballar sintètic.

cuna d'elegància màxima. El remix el fa Matt Hughes. El bateja com Matt Hughes Late Night Radio Mix sobre l'Stay One Night The Goodbye Sounds. Són els remixes, el Sunset Manifesto del segell de Berlín, Too Slow to Disco. Ja saps que han buscat amb peces pretèrites dels 70, però ara també ho fan amb música d'ara mateix, Berlín. I ara, sisplau, que entri el saxo, sempre el saxo.

0: ho té tot. Seducció, bellesa i un saxo. Sacs a pil, el projecte Bobo. I a bodes em convides.
1: Pista de fusta. La secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre. Hi, George. Morning, Terry.
0: Les novetats em van demanant permís per entrar. Ara és Alex Pudú i el seu L'amour dangereux. Més bellesa, més sensualitat,

A l'Àlex Pudú li agrada tot lo retro perquè el seu pare tocava amb orquestes funk. Nascut a Itàlia, crescut a Dinamarca. La mort d'Angereux, amb la col·laboració de C-Line Mia, amb aquesta veu sensual a la francesa. La mort d'Angereux, una mica de retro.

0: increïblement seductora a doble veu, com els grans duets del soul de la història, i amb aquest ritme, que és lo suficientment afro perquè sigui agradable i no una patillada com darrerament. Payphone li agrada més underground. Agafa un sampler, el desenvolupa i volt to volt creix i creix i creix fins a deixar-te ballar. Payphone, volt to volt, a la pista.
1: I'll call you tomorrow. I'll have a busy day tomorrow, so I'll try to call, but yeah, maybe we should talk in person. Let me give you a call. I've just got something percolating.

0: Una elegància extrema la que gasta Payphone quan fa produccions amb dues veus també de Madonna. Joe Gabriel, de North Carolina, i el nova iorquès Terry Jackson, Bolt to Bolt, des del seu propi segell, Oti Records, amb una peça que hem recuperat dels nostres arxius. Són tantes les novetats que a vegades ens queden acumulades, encallades, com aquelles monedes en aquelles màquines que et prometien guanyar molts cèntims i mai acabaven de baixar, les de 25 pessetes.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats. Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party,
0: don't stop. Keep it hot. Cuidado, cuidado, es diu Alonso González, i aquest moviment no et deixarà indiferent. Més ball, més soul, més soulful, més house, més música d'arrel afroamericana per ballar picant de mans.

I ara ve quan us desmonto, quan us dic que Alonso González ve des de Copenhague. Una de les peces més tòrrides de la tarda, feta en un lloc amb tant de fred. Sigui com sigui, aixequeu la mà tots els que us heu fet fans d'aquesta peça. Alonso González, amb molt poc, amb un petit piano Rhodes i molta imagineria, ens fa una d'aquelles peces que es tornen necessàries, una d'aquelles peces que de tant ens agrada de tornar dia rere dia. Sabeu què vull dir, no?

0: trencamalucs, trencapistes, digue-li com vulguis, Jesse Ware, amb una d'aquelles peces que farà la temporada. I t'ho juro que he llegit, savis de la parada, que diuen que no els agrada. Doncs si no us agrada a casa, ens sembla flipant. I a més fa un homenatge a Morricone. I és sempre la gent que surt del que esperes és el que més ens agrada. I aviam, els discos al final el fan els artistes. Nosaltres només els ballem.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I ara imagineu-vos un 3 en ratlla. Josep Romano i Luca Bertoni agafen una cançó de Junior Jack del 2004 que contenia un sampler de les Pointer Sisters. El Dermy, primer de les Pointer, llavors de Junior Jack i ara de Josep Romano. I com no, si a Vida Divas em convides, feliç em fas.

pista de fusta dance floor. Pista de fusta dance floor.

0: Manson Leira, Dare Me, les Pointer Sisters, una peça del 85, recuperada el 2004 per Junior Jack i que torna a tenir vida en aquest 2026. El meu nom és Miqui Puig, els plats. La pista de fusta arriba al final. Cada tarda hi som a les 8 de dilluns a dijous, caps de setmana de repeticions. I sempre a 3CAT Cultura. Som una missió de ball. Una missió. I una missió.
1: Will you please make the motor safe for our eastern listeners? Good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I això és un final. Estimats radioients, a Lot, ja ho sabeu, el sud-americà que viu a Nova York i la seva micassa. Així ens arriba al final. Sigueu feliços, balleu.

Qui no balla no és viu. No és pista de fusta. Pista de fusta. Amb Miqui Puig.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis més a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, justament a la Noguera i també a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Mentrestant, a l'Aragó i Guadalajara, a l'estat espanyol, continuen sense control 2 grans incendis. El que més dificultats presenta és el de Guadalajara, que ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i a confinar una població de 700 habitants. A l'Aragó, les condicions han millorat, les condicions i els bombers esperen perimetrar el foc a les pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient.
2: Es la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 16.000 hectàrees.

0: letal contra els russos dels últims dos anys. Junts manté que Carles Puigdemont i la resta d'exiliats tornaran a Catalunya, però no concreta quan. Així de contundent ha estat el seu secretari general, Jordi Turull, davant el Consell Nacional de la Formació, tot i el rebuig d'alguns jutges a aplicar la llei d'amnistia.
1: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Peti. Tornarà a Catalunya.
0: Turull creu que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia representa una victòria per Catalunya i ha deixat en evidència les mancances de la justícia espanyola i la seva politització.
2: ¿Has hablado con ella?
3: Ah, lo felicitas y te vas, ¿eh?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. Aquest curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest premi.
4: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: Esports, aquest diumenge, final del Mundial, Espanya-Anglaterra, Nova York, a les 9 del vespre. Aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert que, amb el permís de Messi, que encara ha de jugar diumenge, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, tres amistosos d'aquest dissabte, Girona 0, Al-Qadiaix de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6 milions i mig d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, que és el danès Jonas Vingegaard. I aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des Olezon, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
5: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
5: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
8: Entendre
9: és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

anys 80, que hi ha gent amb molta mala sombra que diu que és la dècada on la gent se va oblidar de fer bona música. Que dius, home, no n'hi ha per tant, vale, sí, que van sortir els nous romàntics, i Caja Gugu, i Clàssics Nouveau, tota la música era sintetitzada, i les bateries eren octogonals, i feien un soroll que feia xou, xou, xou, gens orgànic, molt tot plàstic, bueno, com les pintes, no?, Ombreres, Miami Vice... Però els 80 també ens van donar bones coses. Més van donar els Smiths, Brief of a Sprout, el millor de Prince, i també la tasca de formigueta d'un productor que gairebé tot solet es va inventar les sonoritats d'aquesta dècada prodigiosa. Bueno, i d'entrada va fer un single que es va inventar a la MTV, que qui és? El Trevor Horn.

Video Kill the Radio Star. Els Bagels ja anunciant que això de la ràdio anava de baixa, com tota la vida es diu, i que ara era el moment de veure videoclips. Ja és que ho havia de dir, eh? Ara que ja no se'ls mira ni Déu, els videoclips. Bueno, sí, els TikToks i els Reels, però vaja, aquelles milionades que es gastaven, aquelles hores que et passaves davant de la tele veient un clip darrere l'altre, pagant un suplement per poder tenir la MTV a casa teva. Com canvien les coses, eh? Ai, sí. Però vaja, que aquí hem vingut a parlar de Trevor Horn. Trevor Horn era la meitat d'aquest grup, els Bagels, que van tenir una aparició estel·lar i tal qual van arribar, van marxar. Si més no, perquè el Trevor, això de ser frontman i de caparar tota l'atenció del públic, no ho portava gaire bé. Molt de carisma no tenia. I a part, ell era un multiinstrumentista i sobretot un malalt dels estudis de gravació. Total, que amb els Bagels van fer un segon disc, Adventures in Modern Recording, ja sense el seu company, el Geoff Downes, i tot seguit es van redar ni més ni menys que amb un grup de rock progressiu, amb els Yes, fent un disc que es deia Drama, que el títol ja t'ho deia tot. Va ser bastant dramàtic perquè van acabar tots bastant emprenyats. Desenganyat de totes aquestes històries, en Trevor va decidir muntar un estudi i dedicar-se a les produccions amb tots els ets i uts. I d'entrada, nen, va agafar amb uns imitadors del glam rock, època Roxy Music i David Bowie, i els va fer una obra mestra que es deia The Lexicon of Love. El grup es deia ABC.

The Look of Love, els ABC, que van passar del dia a la nit de ser uns arreplegats que tocaven als pubs de les alafores de la seva ciutat. Una de les sensacions de l'any amb el Martin Fry i aquest look de gigolo crooner del segle XXI omplint totes les revistes. Aquí, amb aquest disc, va ser quan el Trevor ja va començar a muntar el seu equip de producció, és a dir, l'Ann Dudley, els teclats i els arranjaments, el Gary Langan com a enginyer i, sobretot, el Jack Jekelsik com a programador. Tot seguit van muntar una editorial, Perfect Songs, i el seu primer fitxatge va ser d'aquells que ja mostren la vista que tenien a l'hora de detectar el talent. Dir que aquesta cançó va ser un èxit és quedar-se absolutament curt. Va ser un fenomen de masses i va vendre més samarretes que la casa Fred Perry en una dècada. Sí, ells eren els Frankie Goes to Hollywood.

El Relax, la cançó que va petar absolutament totes les llistes d'èxit i que no era altra cosa que un producte purament fet pel Trevor Horn i el seu equip. Més enllà del Holly Johnson que cantava, la resta del grup no van ni aparèixer pels estudis perquè el Trevor tenia una mà de ferro i no volia que cap amateur desviés la seva mirada. El disc que en va sortir, el Welcome to the Pleasure Dome, malgrat ser un disc doble, va ser l'àlbum més venut de l'any i aquell Nadal, el del 1984, tothom es va enamorar d'una altra peça parida pel Trevor, el Power of Love.

0: The Power of Love, la hiperbalada dels Frankie Goes to Hollywood, que va repetir l'èxit, com també oferia el Two Tribes, amb aquell videoclip mític on en Gorbachev i en Reagan es barallaven en un ring de lluita lliure de manera clarament grotesca. Un altre amic de les coses grotesques és el Malcolm McLaren, el productor i swingalí dels Sex Pistols, entre altres, que va trucar a la porta del Trevor per dir-li: tio, ja sé que no sé ni cantar ni tocar res, però tu em podies fer un disc, ni que sigui així samplejat i amb scratch i rapeig? I el Trevor li va dir: i tant, nen, te fotré un Buffalo Girls que et cagaràs a les calces. You're listening to the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM.
1: Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carrizal. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lala, Superstar C.
2: And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundview Project, Kareem, Everlasting, Equan, Allah. And that's Rakim, Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace Ski from Brownsville. Brownsville.

Buffalo Girls, la cançó que va transformar en Malcolm Allen en una estrella del pop, que és el que sempre havia volgut, i que va fer que el seu disc, Dutch Rock, entrés fins i tot al top 10. A partir d'aquí ja el Malcolm comença a tenir les coses bastant clares, sobretot perquè les ofertes no paren de trucar a la seva porta. Una de les més interessants va ser, curiosament, la dels Yes, aquest grup de rock progressiu amb els quals havia tingut una experiència molt desagradable. Més que res perquè no li feien cas. Ja se sap que aquests simfònics són molt sabuts i com que estaven de capa caiguda, en aquest cas van acotxar una mica el cap i van fer-los cas. De fet, explica el mateix Trevor que va haver de suplicar-los que fessin aquesta cançó. Ell veia claríssim que seria un hit i els Yes, en canvi, deien que era massa comercial. Finalment, però, li van fer cas i aquesta peça que va provocar tantes baralles va acabar sent el cant del cigne dels Yes, el seu últim gran hit, el Honor of a Lonely Heart.

Honor of a Lonely Heart, eh? Els hi és sonant contemporanis, electrònics, samplejats. Bueno, això va ser com una espècie de sacríleg pels fans històrics, però com que no en quedaven gaires, i com que el disc va arribar al número 1, el grup va quedar la mar de content. Aquí estem avui repassant la carrera de productor de Trevor Horn, una de les figures capdals per entendre les sonoritats sintetitzades i ampuloses dels 80, i ara ens agradaria escoltar potser el seu projecte més personal. Es tracta del grup Art of Noise, que jugava amb el tecnopop i l'experimentació fins a un punt lleugerament vanguardista. No cal dir que el cap pensant era el Trevor, però aquí també hi havia el Gary Langan, del seu equip, i la reglista Ain Dudley. Es tractava d'un grup de laboratori que van aconseguir, però, una cançó que va omplir les pistes de ball més atrevides, el Moments in Love.

0: Vanguardisme electrònic en aquest Moments in Love, en un cel obert que repassa la trajectòria del seu productor, el Trevor Horn, i que ara demana una pausa per tornar amb més perles signades per aquest home renaixentista.
1: El cel obert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb història, geografia i més peces que tens a casa o que has sentit i que no sabries que estan fetes sota la batuta del protagonista d'avui. Perquè ara mateix, confessem-nos, si estaves allí als 80 i anaves al Pachá, segur que algun dia vas ballar les Left to the Rhythm de la Grace Jones.

Funk amb arrels jamaicanes amb aquest Slave to the Rhythm, una de les peces que va fer que la Grace Jones fos la imatge andrògina per excel·lència d'aquesta dècada tan hedonista. Va, que hem d'acabar el programa i ho farem amb una de les darreres produccions de les més divertides i de les més inesperades, perquè barrejar Belle & Sebastian amb el seu indie pop d'orfebreria i Trevor Horn semblava un sacrilegi. I no, va ser una alenada d'aire fresc i va fer sonar els Belle & Sebastian com mai. Amb aquest Step Into My Office, Baby, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria serà en la documentació, Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adéu!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. S'agreuja la guerra entre els Estats Units i l'Iran quan no fa ni un mes de l'esperançador acord d'alto el foc. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà torna a bombardejar el país persa en resposta ara a la mort, la matinada passada, de dos soldats durant l'atac contra la base dels Estats Units a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha informat que torna a atacar l'Iran per vuitena nit consecutiva per ordre de Donald Trump. Argumenten que volen afeblir la capacitat de l'Iran en el control de l'estret d'Hormuz. Amb aquesta escalada del conflicte, el líder El Suprem de l'Iran ha assegurat que queda clar que la firma de Trump en el memoràndum de la treva no tenia cap valor. En un comunicat aquest dissabte, Mojtaba Khamenei ha anticipat que els Estats Units rebran lliçons inoblidables. Aquestes últimes hores tenen ja atacat les monarquies del Golf, Kuwait i Bahrein, que són aliats nord-americans a la regió. Diverses explosions sacsegen a aquesta hora també la capital d'Ucraïna, l'endemà que aquest país ataqués a Rússia i matés 8 persones i en ferís una seixantena més. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris. La matinada passada, Kiev va llançar l'atac més letal contra els russos dels últims 2 anys. Va bombardejar 2 instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important del país, coneguda com l'Amazon Rus. Zelensky assegura que envia drons i material al front de guerra. A Catalunya aquest diumenge s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis més a Pontils, a la Conca de Barberà, a la Baronia de Rialp, justament, i a Viladamuls, al Pla de l'Estany. I Alemanya, que dimiteix el portaveu de la CDU, el conservador Jens Spahn.

0: desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Una rua amb 70 grups, festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Urtasun, el ministre de Cultura espanyol, destacava que no es pot abaixar la guàrdia.
1: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria al carrer. Esports, aquest diumenge final del Mundial, Espanya-Anglaterra a Nova York a les 9 del vespre. Aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert, que amb el permís de Messi, que encara ha de jugar demà, com diem, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, tres amistosos d'aquest dissabte, Girona 0, Al-Qadiaix de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0 i Olot 0, Espanyol 3. El Girona, per cert, que ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6 milions i mig d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, que és el danès Jonas Vingegaard. I aquest diumenge, 15a etapa, de nou de muntanya, seran 184 quilòmetres entre Champagnol i el plató de Solsona, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
3: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
4: bon dia.
5: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'excés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Entre el 28 de juliol i el 3 de setembre de l'any 1285, en temps de Pere II el Gran, una flota reduïda de galeres catalanes, reforçada en un segon i definitiu assalt per l'armada siciliana encapçalada per l'almirall Roger de Llúria, es va enfrontar a una flota francesa que la superava clarament en nombre. Aquestes escaramusses van tenir lloc prop de les Formigues, uns petits illots situats a menys d'una milla de la costa entre Palamós i Palafrugell. Els vaixells catalans van aconseguir agafar per sorpresa l'armada francesa de Felip III l'Ardit i fer-la caure en un parany, en una de les batalles navals més interessants i més importants de la història de la Corona d'Aragó.

0: Pere el Gran, casat amb l'hereva legítima de Sicília, Constança, havia aconseguit arrabassar l'illa de les mans dels Anjou francesos, aprofitant una revolta local coneguda com les Vespres Sicilianes l'any 1283. Després d'aquesta conquesta, fonamental en l'expansió catalana per la Mediterrània, el papa Martí IV, que era francès, va excomunicar el rei Pere II i va nomenar sobirà de tots els seus regnes Carles de Valois, el fill segon del rei de França. El pontífex li va donar categoria de croada a l'exèrcit francès que el juny de 1285 estava disposat a invadir Catalunya. Un cop les forces enemigues van aconseguir entrar per l'Empordà, la croada contrària al rei Pere va posar setge a Girona. La guerra naval va adquirir una importància aleshores clau. Per tal de socórrer la ciutat, calia intentar que els francesos no els arribessin els queviures que estaven rebent des del port d'Aigües Mortes, a la Provença, i que es descarregaven a Roses i Sant Feliu de Guíxols. En un primer enfrontament, el juliol, les 11 galeres comandades per Berenguer Mallol i Ramon Marquet van aconseguir trencar una línia francesa de 24 galeres que els intentava encerclar. Tot i que les cròniques de Bernat Desclot i Ramon Muntaner discrepen alguns detalls importants d'aquest episodi, com la ubicació exacta, per exemple, l'arribada de les naus capitanejades per Roger de Llúria va precipitar la batalla definitiva, que es va resoldre la nit del 3 al 4 de setembre, prop de Roses, el que va ser una victòria material i psicològica fonamental per la Marina catalana. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una batalla fonamental, però que els que coneixem, i és la immensa majoria de la població, la costa catalana, les Illes Formigues, un lloc molt bonic,
1: molt.
0: On alguna gent va fer petites excursions marítimes, sí, sí. On quan et banyes ho veus allà davant, si tens la sort de banyar-te per allà, però això d'una batalla naval allà al costat és una cosa xocant.
1: Bueno, s'ha de dir que aquesta batalla, diguem, del 1285, gairebé surt tots els elements més llegendaris de la història de Catalunya medieval surten amb aquesta batalla o al voltant d'aquesta batalla. Mm-hmm. És a dir, surt per un cantó que, clar, Catalunya d'aquí es farà l'ama de Sicília. Surt el papa, que el papa, és a dir, vol posar com rei de Catalunya un rei francès, perquè ell és també francès, la qual cosa amb una croada, i també explica part de la enemistat històrica que en aquells anys ja entra França i el regne de França amb Catalunya i Catalunya amb França. Després surt tot un aspecte nou, és a dir, que no tenim massa en compte, de partir d'aquí vindrà la gran expansió catalana cap a Orient, perquè clar, això es basa en una marina extraordinària, és a dir, moltes...
0: Clar, i a més la base de Sicília,
1: clar, és clau.
0: És que Sicília no és un lloc menor, jo ho hem contat algunes vegades en aquest programa, no és un illot gros. Sicília és la clau del forment, del blat i de tot el que comporta, és realment la illa més important i el lloc més important en aquella zona del Mediterrani, és un salt, perquè la illa dona per això, per saltar cap a la península italiana, etcètera, etcètera.
1: És el cobre l'Orient i l'Occident del Mediterrani.
0: Exacte, és la clau, i per tant és la clau de volta del Mediterrani.
1: I a més de tot això, hi ha una cosa que és important. En la nostra història no tenim massa consciència d'una marina catalana exitosa. Doncs va ser no solament molt exitosa, sinó que serà el peu perquè després, fins gairebé al segle XX, la marina catalana sigui molt i molt important. Avui dia el món ha canviat, els viatges han canviat, les tecnologies han canviat, però durant tots aquests anys dins de la Mediterrània, i en aquest període concret del segle XIII, en surten tots els personatges que formen part, diguem, de l'imaginari col·lectiu mític català de la nostra extraordinària història medieval.
0: Qui ens ajudarà a posar peus a terra, o peus a la nau, o sigui, que és el que toca, és el doctor Pol Junyent, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, membre del grup de recerca consolidat que hi meten els noms. Els grups de recerca sempre tenen uns noms absolutament absurds.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: Que, clarament, aquest no és un exemple de tants noms absurds de qualsevol grup de recerca, de qualsevol especialitat. Que treballa la corona catalana aragonesa, l'islam i el món mediterrani. Doctor Junyent, Pol Junyent, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Molt bon dia, Enric, i moltes gràcies per convidar-me. Molt bon dia, Josep. Doncs sí, com dèieu, sobretot enfocat a Sicília, que és el que m'heu deixat aquí a punta de vol. Jo recordo una frase de quan encara era estudiant de la carrera, del doctor Prim Bertran, que em va quedar gravada.
0: Jo vaig venir moltes vegades i vam lamentar moltíssim la seva desaparició.
2: Va ser una gran llàstima.
0: Inclús personalment, perquè l'estimava molt.
2: Totalment, com a historiador i com a persona, era una persona fenomenal.
0: Extraordinària, sí, sí.
2: I ell deia que Sicília, posat com a exemple, era el gran portaavions de la Mediterrània. És això el que heu dit, és el gran enllaç entre les dues vessants, les dues conques de la Mediterrània, també la oriental i l'occidental.
0: Això explica... clar, no s'hagués pogut, malgrat les polítiques d'aliances matrimonials, que és en definitiva la clau de volta d'aquell moment en què Sicília passaria a l'entorn de la corona catalana-aragonesa pel matrimoni de Pere amb Constança, però, esclar, tu ja pots tenir tots els matrimonis que vulguis i els lligams dinàstics i el que vulguis, que si no tens un exèrcit en aquella època o unes forces potents, no ja pots explicar el que sigui. Evidentment que hi havia un exèrcit de terra català, diguéssim, però la clau de volta també la era Marina. La Marina. Sense la Marina ja podia ser casat amb qui vulguis, que Sicília no hagués sigut teva. No?
2: Tant la Marina comercial, que en aquests moments que estem entre les voltes de finals del segle XII com la Marina ja pròpiament Marina de Guerra, són claus de volta per poder consolidar una presència de la corona d'Aragó, de la corona catalana-aragonesa, sobretot en la Mediterrània occidental, i fer front a aquests conflictes que comencen a explotar a finals del segle XII amb la guerra de les Vespres Sicilianes i que no acaben, com diu, per exemple, el doctor David Abulafia, parla de la guerra dels 200 anys.
0: La història del Mediterrani de la Abulafia és magnífica.
2: Parla de la guerra dels 200 anys, aquest conflicte de la corona d'Aragó amb l'eix franco-angeví, que dura fins ben bé entrat al regnat d'Alfons el Magnànim.
0: Era especial la Marina catalana o va tenir bons mariners? Perquè això podria ser coses diferents, que tecnològicament fos superior o que simplement l'habilitat dels mariners ho fos per tenir els èxits que va tenir.
2: Aquí hem de parlar d'una gran especialització de la Marina, sobretot parlant de la Marina mercant, que és el nucli que esdevindrà la Marina Reial i la Marina de Guerra, hem de saber també que la Marina mercant s'armava per protegir-se i ja hi ha unes, des dels usatges i de les ordinacions de la defensa de la Ribera de Barcelona, ja hi ha unes bases, unes primeres pedres per assentar el que vindrà més endavant i just la guerra de les Vespres Sicilianes amb l'almirall Roger de Llúria, els nomenaments dels vicealmiralls de Catalunya i del Regne de València, això ja comença a explotar i es consolida, per exemple, en els regnats posteriors d'Alfons III o de Pere el Cerimoniós.
0: O sigui, era un muntatge institucional, per tant, o sigui, hi havia una estructura... Pensem que els estats medievals i la corona d'Aragó en aquest sentit no... Estaven començant a canviar, i en el cas de Jaume I ja es notava la diferència, però tot i així eren estructures molt febles en comparació al que nosaltres ara pensem que és un estat, vull dir que tot estava una mica una sabata i una espardenya, la manera de fer-ho.
2: I econòmicament més febles que, per exemple, les potències de Gènova i Venècia, que a més tenien un sistema de reclutament o d'acordament molt diferent del propi de la corona d'Aragó. Ells vestien els seus estols navals mitjançant un sistema de circumscripcions que els assegurava un agent sempre. En canvi, la corona d'Aragó, el seu sistema era voluntari. Si és veritat que Pere el Gran, quan ja és rei de Sicília, intenta assajar el sistema franco dels anjus, però els sicilians, amb el record del despotisme francès, diguem-ne, no ho veuen bé i es torna a potenciar el sistema voluntari, que a més el sistema voluntari què fa? Que hi van convençuts. Ja. Són reclutats convençuts.
0: El sistema voluntari tenia, suposo, també avantatges econòmiques, perquè si no tampoc la gent, per molt patriòtica que sigui, són quatre, però els altres 400 havien de tenir un incentiu més positiu, no?
2: Evidentment, el tenim totalment ja establert i controlat al segle, a primers del segle i mitjans del segle XIV, amb les armades de Cerdanya d'Alfons III, amb la croada de 1309 contra Almeria, ja es comencen a veure tot el sistema de les taules de reclutament, l'escrit de reials per anunciar que s'instal·lava una taula en un lloc, generalment, per exemple, amb les flotes, es feia a la zona de la Llotja de Barcelona, al front marítim,
0: tenia lògica,
2: i la gent se'ls hi avançava una paga, sempre se'ls hi avançava una paga, una prorrata, una bestreta, perquè ells poguessin fer front a la compra d'armament o fins i tot saldar deutes de la família.
1: Clar. La pastanaga per endavant.
2: Ah, exacte.
0: És que és el sistema...
2: I amb la pastanaga de després, de la resta de la bestreta, un cop, o sigui, la resta del sou, un cop haver complert el servei.
0: És que és el mateix sistema que s'utilitzarà fins a les guerres napoleòniques, eh? És que estem parlant d'un sistema de reclutament molt establert a tota Europa. De paga a través de la crida, d'avançament de paga, d'uns acords pels quals el mariner doncs, o se'l vesteix o no se'l vesteix, o dorm d'aquella manera o dorm... O sigui, és un contracte com una catedral i que té un punt, un rerefons, si voleu, patriòtic. Però és només un rerefons llunyà, eh?
1: És que a vegades l'expressió mercenari no completa exactament.
2: No, és que no ho són.
0: Sí, clar, clar.
2: No ho són perquè, justament, jo dic reclutament perquè la gent m'entengui més aviat o allistament. Però realment el nom que s'utilitza en la documentació és acordament, perquè és, no deixa de ser una forma d'acord.
0: És un contracte.
2: És un contracte, i de fet té fermadors. Hi ha una gent que assegura aquell mariner, assegura aquell ballester, conforme complirà el seu servei. I després, per exemple, estava reglamentat i molt punit el fugir amb la paga.
0: Clar, lògic. Bé, tots els exèrcits del món, això sempre ha passat. L'avançament, clar, la temptació era dir sí, no em pagaran tot, però ja tinc una part, adéu-siau.
2: I els van a buscar, eh?
0: Sí, home, i tant.
2: Els van a buscar, els persegueixen, i llavors sí que els envien a galeres, a remar, a bugar el rem.
1: Que és el càstig més dur.
2: Que és el càstig més dur. Que no és un càstig com a l'edat mitjana, bugar el rem, com si ho és a l'edat moderna, però en aquests casos se'ls envia a bugar.
0: Anem cap a les Illes Formigues. No, però està bé per fer una mica la idea de com anava la cosa. La conquesta de Sicília, aquesta conquesta inicial, és molt mal vista, com hem comentat, pels Anjou. El regne de França és un regne molt potent, no tant com serà posteriorment, però en tot cas és una gran potència europea.
2: Comparat amb la Corona
0: d'Aragó, se'l mengen patates, diguéssim. Sí. Em sembla... Recordo que hi havia unes xifres de població que parlaven de 10-12 milions de francesos en aquella època, i al voltant de mig milió de gent que vivia a la Corona d'Aragó. Només aquestes xifres ja et dona, encara que no siguin exactament correctes, perquè clar, és difícil de dir.
1: Sí, però... perquè encara no s'ha passat, diguem, la pesta negra. Eh? Però sí, la població...
2: Tenim unes poblacions altes.
0: Però la diferència és abismal. Encara que fos el doble la Corona d'Aragó, un milió, i fos menys, i fossin 8 milions, és igual, vull dir que estem parlant de...
1: La proporció és desmesurada.
2: És desmesurada, i a més, compta amb que Pere el Gran està de sol. Els nobles d'Aragó no hi participen, no hi volen participar, estan revoltats contra el rei, o sigui, es troba molt sol.
0: I, per tant, la situació té totes les de perdre, però no perden. Per què no perden? No. Aquesta fase inicial, no em refereixo a les Illes Formigues.
2: Sí, no perden... comencen perdent. Els francesos entren. Quan ja es convoca la croada, el papa Martí, francès, com has dit, li dona tenor de croada a l'exèrcit francès, i a més, aquesta posició ambivalent del rei de Mallorca, germà de Pere el Gran, de Jaume, ja aconsegueixen entrar a Perpinyà molt d'hora i es posen...
0: Controlava el regne de Mallorca, controlava el que coneixem com a Catalunya Nord, diguéssim.
2: El dit regne de Mallorca és quan té aquests segles aquests anys d'independència de la part nucli central de la Corona d'Aragó, derivat del testament de Jaume I. La gent a vegades no sap que la part del Rosselló pertanyia al regne de Mallorca. De fet, el gran palau de Perpinyà és el palau dels Reis de Mallorca.
1: Arriba fins al Baridà, és a dir, el Pirineu arriba fins al Baridà, que ara més o menys diríem que seria cap a Martinet, una mica més cap allà, cap a Toloriu, tots aquells pobles d'allà, abans d'arribar a l'Urgellet, a l'Alt Urgell, de la Seu d'Urgell, diguem.
0: Sí, és més o menys l'actual Catalunya Nord, més o menys, diguéssim, no és exacte, però ens en pots fer una idea de més o menys que representa.
2: Sí, ens en podem fer una idea.
0: Esclar, per això és gairebé una traïció, que el teu germà deixi passar a les tropes que et van atacar, home, és una mica lleig, no?
2: Sí, a més, compta amb el suport de molts abats francesos, francesos, de l'actual Catalunya Nord, de la zona del Rosselló i dels Comtats, que veient el tenor de croada de l'exèrcit francès, de l'exèrcit croat, obren les portes i...
1: Ah, és una croada.
2: És una croada. Es reten l'homenatge que deuen al papa. I, per tant, avancen fins a la plana de l'Empordà bastant
0: de
2: pressa.
0: Sense cap mena de problema, no?
2: Amb alguna escaramussa, de fet, Elna aguanta les primeres tombades, però, si no m'equivoco, l'assalten i la cremen.
1: És cert, tota aquella història d'Elna està molt ben explicada, van arrasen la població.
2: Sí.
0: Per tant, comença molt malament la cosa.
2: té mala pinta, diguem-ne.
0: Quina força catalana es pot oposar amb aquella força francesa? És molt gran, la força francesa, primer
2: de tot? És molt gran. Les cròniques ens parlen que, per exemple, hi havia uns 4.000 cavallers armats francesos, i un cavaller armat generalment no és un sol home, són diferents homes. És el cavaller, un ajudant, que els francesos en diuen cotiller, aquí a la baixa edat mitjana se'n diu pillard, i després diferents patges, que molts també van en cavall o són homes armats, ballesters que els acompanyaven. La llança francesa, aquesta mena d'unitat de cavalleria medieval, comptava d'entre 3 a vegades a 6 o 7 homes.
0: Clar, o sigui que
2: per tant, hem de comptar els cavallers, però els hem de multiplicar.
0: Clar, perquè a més una cosa que també de vegades s'oblida és que el cavaller, clar que portava un cavall, d'aquí li ve el nom, però no tenia només un cavall, n'hi havia diversos.
2: Clar.
0: I aquests diversos cavalls, alguns eren de guerra i altres eren simplement pels seus servidors que poguessin també acompanyar-lo, etcètera, etcètera.
2: Gairebé hem de pensar que aquests grans exèrcits són com ciutats ambulants. És i quan s'estableixen funcionen com ciutats ambulants, amb els seus mercats, amb les
0: seves postes. El sistema logístic no era dels exèrcits com actualment, en què els camions, per entendre'ns, traslladen d'un lloc a l'altre els queviures, sinó que els mercaders s'encarregaven de vendre sobre el terreny, fins i tot en el camp de batalla, de vendre els queviures. Clar, això és molt xocant, però a part de les prostitutes, els monjos que els acompanyaven, etcètera, etcètera, etcètera.
2: Forners, pastadors, fusters, fabricants de molins de sang, que serien els molins d'animal per moldre el blat al mateix exèrcit, o fins i tot fabricants de moneda, perquè s'encunyaven monedes en els mateixos campaments medievals per anar pagant.
3: Clar, clar.
0: Per tant, era un exèrcit immens
2: que es
0: troba en quina resistència? Què va poder posar per davant Pere II?
2: Es va trobar en aquesta resistència més local i, clar, evidentment, estem parlant d'un moment que la corona d'Aragó, la Casa Reial, no té unes forces permanents i té un embolcall de nobles allegats al rei que poden armar les seves mainades, i al rei Pere el Gran no li queda res més que invocar l'usatge Prínceps Nanque, que és aquest usatge de Barcelona, que en un moment d'invasió, en un perill d'entrada de gens estrangeres, com diuen les cròniques, al país, doncs es fa una lleva generalitzada, és una lleva de tots els homes capaços, amb certes excepcions, que això hi ha els juristes sempre ho van tipificant, amb excepcions dels forners, dels homes grans, dels homes massa joves, pot arribar a armar un esost per poder fer front, però s'ha de retirar de Girona, per exemple.
0: Ah, perquè no dona temps ni té prou potència.
1: Aquest
0: no?
1: concepte del príncep Namco sempre s'ha utilitzat en la història de Catalunya per dir que és molt de les raons de l'antimilitarisme històric de Catalunya.
2: Sí.
1: Perquè només has de servir el país quan el país està en
0: perill.
1: Molt perill, si no, no cal. Però clar, el príncep Namco, què vol dir? Que si el país està en perill, hi vas, però si no... Escolta, això són aventures militars que...
0: Jo no hi entro.
2: No ens van ni ens venen.
0: Sí,
2: sí. Sí, de fet, és un dels grans conflictes en època moderna, quan ja existeix la corona hispànica.
0: Sí, sobretot la guerra dita dels segadors, doncs és el cas més clar. Tornem-hi al cas. Per tant, l'entrada sembla que és gairebé imparable, com a mínim el màxim que es pot pretendre és frenar, però tot i així els francesos no aconsegueixen avançar. Què està passant en el front marítim?
2: L'exèrcit francès necessitava no podia transportar tots els queviures amb exemples, amb carros, perquè era molt pesat, necessitava del mar. I llavors, mentre es va conquerint per terra, es va fent pinça pel mar. Això és un tipus d'estratègia bastant comuna, molt comuna, per exemple, amb les conquestes de les croades teutòniques, que l'armada va per mar i va suplint a l'exèrcit de terra fent pinça entre terra i mar. I aquí fan una miqueta el mateix. Mentre l'exèrcit de terra va baixant, molt ràpidament, la flota francesa, i tant del rei Felip el Vell, de Felip l'Ardit, com de Carles de Valois, i tots els corsaris marsellesos, provençals, molt heterogènia, va fent la pinça pel mar i va conquerint ports molt importants, tan importants com Roses, com Palamós, que és un port dels més importants de la Corona d'Aragó, o Sant Feliu de Guíxols.
0: I a partir d'aquí poden entrar queviures que venen de França, diguéssim.
2: Queviures, diners, material militar...
0: Allò, reemplaçaments, el que sigui.
2: Però fins i tot forces de terra, perquè també els vaixells transportaven gent.
1: El suport bàsic és la marina.
2: El suport bàsic a l'edat mitjana és la marina.
1: De preveïments i de tot, és la marina amb aquesta campanya militar, diguem.
0: Clar, per tant, l'estratègia catalana és frenar a terra i necessàriament atacar aquest subministrament marítim.
2: De fet, mentre hi ha el setge francès de Girona, van ja preparant les defenses de Barcelona i es va armant una esquadra, petita esquadra catalana, al front marítim barceloní, per poder fer front, en un principi, a aquesta armada francesa que estava ja ancorant els ports del litoral de l'actual Costa Brava.
0: En la victòria catalana a la batalla de les Illes Formigues hi va jugar un paper decisiu el sicilià Roger de Llúria, que el 1283 va ser nomenat gran almirall de la flota catalana per part del rei Pere. Es va mantenir al servei de la corona catalano-aragonesa fins a la seva retirada l'any 1302. A la crònica de Ramon Muntaner es descriu el nomenament de Roger de Llúria subratllant els vincles que havia tingut des de petit amb el rei.
3: I llavors, lo senyor rei apellà lo noble en Roger de Lòria, que ell havia nodrit, e feu-lo s'agenollar davant, e dix-li.
4: En Roger, dona vella, vostra mare, havent servit a la reina muller nostra, e vos havets nobrit ab nos, entró ací nos havets ben servit. I així donant-vos ab la gràcia de Déu la verga de l'almirallat, així que d'aquí avant si ets el mirall nostre e de Catalunya, e del regne de València, e de Sicília, e de totes les terres que havem-ne Déu nos darà a conquistar.
3: El noble en Roger de Lòria agitàs en terra e besà los peus al senyor rei, e puis les mans, e pres la verga de l'almirallat, en tal bona ventura que placi a nostre senyor Deus que a tots los oficials que el senyor rei comanarà sus oficis, que així bé los li administren con lo dit noble feu. Que ben potom dir que, any jamés vassall en negun ofici, no honrà millor son senyor que ell feu. I això li durà del jorn que pres la verga de l'almirallat. Verets alegres jocs i danses a Messina, i fer festa tan gran que meravella seria de contar. I con tot això fou passat, el senyor rei feu aplegar Consell General a l'Església de Santa Maria la Nova, i preicar tan bé i tan ordenadament, i castigar i somonir totes les gens, així catalans com aragoneses i llatins, i los pregar que tots s'amassen i sonrassen los uns los altres, e que negun departiment no hagués entre ells, e que s'amassen així con a frares. E con tot això e moltes altres bones paraules los hac dites. Ell los dix.
4: Tu et sabats que no es havem curt temps per anar a la batalla que vam empresa a la batalla del rei Carles, a la qual per neguns afers del món no nos fallríem que aquell jorn no nos fóssem dins lo camp.
5: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb en Pol Junyent i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant encara no hem parlat, de la batalla de les Illes Formigues, una batalla de l'any 1285, clau la guerra provocada per l'intent de conquesta de Sicília per part dels francesos, que l'acabaven de perdre a mans dels aragonesos catalans. Pol Junyent, acabem de sentir aquesta descripció de Roger de Llúria, tant dels dos dels grans cronistes d'aquella època, Bernat Desclot i Ramon Muntaner. Llúria era tan important? Va ser un element clau? Una persona que, gràcies en bona part amb la seva manera de veure l'estratègia naval, va salvar la situació? També és un fill de la seva època, com tants altres.
2: La persona de Roger de Llúria va ser molt important i segurament devia saber envoltar d'aquella gent que necessitava perquè encara ho fos més, o encara ho fos més rellevant.
0: Això també fa que sigui un bon almirall, no?
2: Exacte. Sí. I, de fet, el seu, diguem-ne, entre moltes cometes, patriotisme o fervor amb el rei d'Aragó no li deixa de venir perquè la seva mare era una dama de la cort de Constança i ell va marxar a Catalunya. De fet, Ramon Muntaner diu que s'acultura catalanament, que parlava catalanès, juntament amb Conrad Llança, que és un altre d'aquests sicilians que fugen a la corona d'Aragó peninsular en aquells moments abans de les vespres sicilianes. I llavors la gran explosió de la Marina Catalana és amb la Guerra del Vespre, la figura de Roger de Llúria, amb les noves normatives i aquest d'aquesta gran capacitat de controlar flotes, de saber-les dividir, de l'estratègia militar, dels atacs nocturns, entre moltes altres.
0: És que normalment es produeix això a la història amb el tema de les guerres navals, que és una eclosió d'elements que fa que aquella flota determinada pugui ser tan, tan exitosa o tan hàbil estic pensant en els Estats Units de la Segona Guerra Mundial, sobretot a la part del Pacífic, o estic pensant en les grans flotes, tant les corsàries angleses com les flotes hispàniques, etc. Són moments...
1: Sí, el segle XVIII i XIX.
0: Clar, sí, d'eclosions, o francesos també, sí, sí, en el seu moment, no? Amb la conquesta de Canadà. Vull dir que hi ha una sèrie d'eclosions en què s'ajunten personatges molt importants, logística molt ben feta, tàctiques i estratègies navals de primer ordre, tot junt, que donen aquests moments màgics, diguéssim, amb moments determinats històrics. No?
2: Clar, i el text que acabem de sentir, a més, parla del primer gran nomenament d'un gran almirall conjunt de la corona. Fins ara teníem cosa que fa una jerarquia, fa que hi hagi un ordre i que no hi hagin almiralls propis de cada estol, de cada armada petita, que pues, quan s'armava l'armada es feia el nomenament i un cop s'acabava aquella armada aquell nomenament desapareixia, ja perdien tots els drets sobre la jurisdicció civil i criminal de l'armada, etc. Això crea una jerarquia del gran almirall i les figures dels vicealmiralls de tots els regnes marítims. Per exemple, Aragó no en tenia perquè, evidentment, no tenia costa. Per tant, tots els regnes marítims de la corona d'Aragó tenien vicealmirall i això crea...
0: Coordinats, en aquest cas, per Roger de Llúria.
2: I en aquest cas, coordinats per Roger de Llúria i una disposició, per exemple, dels famosos que ara en parlarem, de Berenguer Mallol i de Ramon Marquet, sota de les ordres de Roger de Llúria, sense cap mena de dubte.
0: Doncs parlem-ne. Com funcionava això i com dos personatges que més aviat semblen mercaders de Barcelona acaben participant de manera tan directa amb la batalla, batalles.
2: Burgesos, mercaders, però també grans mariners i que ja havien participat. Per exemple, Ramon Marquet el trobem també a la Guerra de les Vespes, el trobem atacant el sud de la península, ja ha participat en diverses campanyes navals, i Berenguer Mallol el mateix. Són dos grans mariners i per això el rei Pere els demana que organitzin aquesta petita armada, aquest petit estol d'11 galeres, per poder fer front, un front ràpid, tenir una petita defensa contra aquest gran estol francès que s'havia de combatre, sí o sí.
0: Les galeres eren purament militars o feien una feina mixta entre mercaders? O sigui, hi havia èpoques que es dedicaven a la mercaderia i èpoques a la guerra.
2: Aquí trobem una gran frontera, no?, entre aquesta cosa del mercader pirata i el mercader mariner soldat.
1: O sigui, que també de vegades fa de pirata, clar.
2: I tant, sí. A la història de la corona d'Aragó trobem milers d'exemples de, per exemple, al segle XV, que potser jo ho domino més, que s'ha acabat la campanya i mentre retornen a Barcelona o a València, on sigui, aprofiten per assaltar una nau de genovesos que s'han trobat per allà i se l'emporten.
0: Aprofitant la vida.
2: Tenien lloc a les...
0: Anem a matar genovesos.
2: Exacte.
0: Que és un esport...
2: Era un esport català en el seu moment. Sí.
0: Igual que l'esport genovès era matar catalans, sí. Aleshores, aquests dos personatges són burgesos de Barcelona, burgesos mariners, i són cridats per part del rei Pere o per part del gran almirall Roger de Llúria?
2: El rei Pere. El rei Pere, al final, tot i que hi hagi un gran almirall, és el feudalisme això ho fa, també, de crear aquesta jerarquia, i l'últim eslabó, l'eslabó més alt de tot el domini de la guerra és el rei. El que passa que el rei delega aquests drets, aquests poders, en altres personatges i es deixa aconsellar a la vegada, però en principi el rei és el que té la darrera decisió. I llavors Marquet i Mallol tenen les seves pròpies naus i el rei al final el que fa és una mena de lloguer,
0: els contracta.
1: Sí. Perdona, aquestes galeres, aquestes naus, són fruit, filles de les drassanes de Barcelona?
2: Doncs molt probablement. En aquests moments estem que ja s'està construint la gran drassana reial, la famosa, la que encara conservem molt modificada en època moderna, però també teníem la drassana de la zona de Regomir, del final del carrer Regomir, que era la platja. No? I molt probablement...
1: És el carrer que surt gairebé de Correus en avall, el carrer Regomir.
0: Barcelona.
2: De fet, en els famós dibuix de Vingaerde tu pots veure com encara la platja, la sorra, hi ha magatzems de piles de fusta, i gent treballant les barques. Les galeres llavors ja es feien a la zona de la,
0: clar, és que aquella, de la Gran Drassana. En aquella època, de fet, fins pràcticament al segle XIX, la platja era considerat un terreny de sorra, un sorrenc, que gairebé no era de ningú i que s'utilitzava per termes industrials.
2: Sí. Sí, sí.
0: No, la gent no anava a banyar-se ni a prendre el sol. Aquest era una cosa que es pogués banyar per refrescar-se en un moment determinat, per entrar i sortir i treballar, però no era l'objectiu.
2: No anaven a prendre el sol.
0: No,
2: a torrar-se com a llargant d'aixos.
0: De fet, fins i tot estèticament, les persones, quan més blanca tenien la pell, millor, eren de més categoria, perquè volia dir que no treballaven el sol, i per tant, no com ara, que ho veiem d'una manera una mica diferent.
1: I per fer ja, diguem, l'última sortida cronològica, hem de pensar que totes les platges que ara té Barcelona, tot això fins al 1992 van ser terreny que les indústries anaven allà i es van instal·lar, tota la part del Poble Nou i totes aquelles zones.
2: Sí, sí,
1: fins al 1992.
0: Sí. Havia canviat molt la idea ja abans, però encara continuaven amb aquest ús. En tot cas, ells fleten aquest estol de naus, d'11 naus, i cap on van? Van a trencar el lligam logístic dels francesos?
2: Aquí les cròniques difereixen una mica. Per exemple, la crònica d'Esclot es parla de que el poble de Barcelona murmurava que els dos almiralls de la flota d'aquestes 11 galeres tenien por a enfrontar-se a aquesta gran flota. I no, jo tindria molta por, la veritat. I que, degut a aquests murmurejos, a aquests xiu-xiuejos, decideixen anar enfront a la...
0: s'envalentonen.
2: S'envalentonen, sí. I llavors, també aquí les cròniques difereixen una mica de la situació dels tres assalts, quatre assalts diversos que hi ha, però és a la zona de Sant Feliu de Guíxols, on hi ha el primer enfrontament, i els francesos fan una estratègia naval molt bàsica, que és la d'intentar, com que veuen que la flota catalana, la flota de Barcelona, és molt més petita, intentar encerclar-la. I una de les tècniques que es veu al llarg del temps que els catalans fan, a vegades fracassa, com el 1435 amb la batalla de Pons, a vegades no, com en aquest cas, és anar directe al centre de l'armada contrària.
0: O sigui, és una mena
2: de
0: mitja lluna que fan...
2: És una mena de mitja lluna que intenten els francesos, sí. I la flota catalana està com una mena de punta de llança molt, molt junta, i va directe...
0: De fet, la batalla de Trafalgar no van fer mitja lluna, però l'armada franco-espanyola fa una mica el mateix.
2: Anar a trencar la línia.
0: I, en canvi, això, Nelson va directament a trencar la línia d'una manera molt arriscada, sobretot amb l'etapa de Trafalgar, perquè hi havia uns canons impressionants, sí, cosa que ara no
2: passava. Aquí encara no tenim artilleria de foc en les armades de...
0: Per tant, et pots apropar relativament, ràpidament, fins al moment de xocar.
2: Exacte, i de fet, aquesta tradicional tècnica d'anar amb l'esperó de la galera i rebentar el
1: vaixell
2: contrari encara es feia servir.

0: Al vespre del 27 de juliol de 1285, les 11 galeres comandades per Berenguer Mallol i Ramon Marquet van apropar-se a les 24 galeres encapçalades per l'almirall francès Guillem de l'Odeva, que eren entre Roses i Sant Feliu de Guíxols. Tot i que van intentar encerclar els catalans en formació de mitja lluna, aprofitant la superioritat numèrica, l'atac de les galeres al servei del rei Pere va aconseguir dividir la flota enemiga. A la crònica de Bernat d'Esclot, el cronista més pròxim als fets, s'inclou una descripció del primer assalt prop de l'illa de les Formigues, destinada a subratllar l'astúcia i la ferocitat dels mariners catalans.
1: Los almiralls del rei d'Aragó, amb llurs mariners, amb llurs ballesters i amb llurs sobresenyals, recolliren-se en les galeres i partiren-se de Barcelona. I vengueren-se en aquella nit davant Sant Feliu de Guíxols. I deixaren detrás l'armada del rei de França Major. I postremeseren una barca armada per espiar si l'armada major del rei de França s'era tota ajustada així com d'abans. I hagueren sabuderia per la dita barca, que el rei de França havia triades de la sua armada 24 galeres, en les quals havia mesa tota la flor de la sua armada, així com dels millors mariners i ballesters que ell hagués en l'armada. I aquelles 24 galeres, que s'eren apartades entre Roses i Sant Feliu i que volien anar a Barcelona. Quan los almiralls del rei d'Aragó hagueren açò entès, i saberen açò per cert, hagueren gran goig i gran alegria. I no s'atrigaren gaire, mas que bateren de rems, a hora de vespres, un poc abans, foren allà on aquelles 24 galeres eren. I sempre que les veren, cridaren-los, que s'aparellasen de la batalla. I l'almirall de les 24 galeres, qui veu que aquestes 11 demanaven batalla, i que no en venien pus, hagueren gran goig i atengueren-les per llurs. Emeteren-se en escala amb les 24 galeres. A les 11 galeres del rei d'Aragó, totes ensems feriren en mig lloc d'aquelles, allà on veren estar l'estandard major en la galera de l'almirall. Feriren de tal virtut que d'altra les passaren totes, i partiren-les en tres parts, mal llur grat. Així que les 7 galeres d'aquelles 24 romangueren enmig de les 11 galeres del rei d'Aragó. He aquí los catalans de les galeres del rei d'Aragó, amb sos coltells al puny. Saltaren en aquelles 7 galeres, i així com a homes folls que no guardaven nulla res, en sols no es guardaren, ne dubtaren nulla cosa, mas que farien amb llurs coltells, de sa i d'allà, i damunt i davall, a tots parts, de popa a proa. Així que alguns per morts i altres per nafres mortals cuidaren aquelles 7 galeres, que no hi romangueren entre tots lo cos 200 homes. E preseren-los, e puixlexaren-se anar les altres. E primerament aquelles qui eren de la banda de migjorn, les quals eren armades d'homens de Narbona, e hagueren amb ells gran batalla. Mas a la longa los narbonesos no pogueren suferir la batalla, anant s'arrateren tots. I los altres de Marsella, qui estaven de la banda vers llevant, que veren açò, bateren de rems i fugiren al mils que pogueren vers l'armada major del rei de França. I totes les altres romangueren desbaratades i preses.
2: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Pol Junyent, això que acabem de sentir d'aquest combat dels dos, del petit estol barceloní, en aquest cas, no és la batalla de les Illes Formigues.
3: No és la batalla
0: de les Illes Formigues. Encara no, eh? Encara que passa més o menys per allà, però no és... O sigui, és una escaramussa inicial que suposo que, és clar que la victòria menor, però victòria catalana, devia posar els pèls de punta als francesos, no? Perquè els per superaven això... més del doble i perden.
3: Exacte. Per això no és tant una victòria menor. Ells fins i tot encerclen el rei en el seu moment, com, si no m'equivoco, s'avisa en el text, i a més aconsegueixen capturar, tenir captures tant de personatges importants com el mateix Guillem de l'Odeva, l'almirall francès, com d'embarcacions, i això vol dir botí.
0: Sí, sí,
3: i
0: clar.
3: Vist cosa, enfront,
0: cosa que ens interessava molt.
3: Exacte, sí, sí. I vist enfront en un moment de molta tensió, de molta problemàtica, això no deixa de ser un augment dels ànims dels catalano-aragonesos. Mm.
0: De tota manera, el subministrament logístic que venia de la Provença no es talla per això.
3: En aquest moment encara no es talla, i el rei Pere el Gran està preocupat, i els almiralls catalans també, perquè la flota siciliana encara no ha arribat.
0: Roger de Llúria encara està a Sicília.
3: Roger de Llúria, en aquestes dates, deu estar sortint de Sicília, perquè arriba al poc, al setembre.
4: Sí, juliol, però agost al mig, setembre, sí, sí.
3: Preparar la logística d'una gran armada com la que estava preparant a Sicília Roger de Llúria no és una cosa fàcil. Porta molta feina. Has de fer panificar el forment a l'interior de l'illa, l'has de convertir en bescuit, l'has d'ensecar, l'has d'embarcar, l'has de transportar als ports. És molt complicat, la gent, has d'aconseguir remés, sí. I un cop ho tens tot...
0: La gent que ho tens, la gent que se'n va, la gent que torna, la gent que...
3: Els retrassos sí. en fer salpar una armada són continuats en tota la història de la Corona d'Aragó.
0: Per tant, el rei Pere tenia clar que aquella victòria podia ser pírrica, al
3: podia,
0: final.
3: O sigui, podia ser pírrica, però Roger de Llúria arriba. Arriba amb la Gran Armada.
0: Per tant, aviam, com està la situació per no... Això. Continuem amb el setge francès per terra a Girona,
3: sí.
0: Que el rei Pere està intentant mantenir. Girona no ha caigut.
3: Encara no, però acaba de... caurà.
0: Caurà, eh? Però...
3: caurà, i què passa? Que l'orografia de Catalunya, amb moltes... des del Pirineu i amb molt... és molt trencada. Tenim sí. moltes muntanyes sí. intermitges,
4: molt abrupt, eh?
3: I això mm-hmm. protegeix Barcelona, però el rei francès vol anar cap als Vallesos. Que passa que els Vallesos ja no són un Empordà on els abats de l'Empordà han deixat han obert la via als francesos també. No, aquí tenim ja la gran defensa de castells que està per al gran estadi, diguem, hem de reforçar els castells dels Vallesos, que era la gran, és a la porta d'entrada a Barcelona. I això s'aconsegueix fer.
0: Les Moncada,
3: exacte. Exacte. Eh? I allà hi viu molta gent.
0: Cabrera, diguéssim, són la gent que realment pot parar
3: exacte.
0: El tema. I, per tant, els francesos ho saben. Que el que teòricament els havia de resultar molt fàcil, i no ho ha estat sent tant per la defensa de Girona, encara serà més complicat quan continuïn baixant.
3: Els francesos ho saben, i els catalans saben que no es poden enfrontar els francesos a camp obert.
0: Perquè
3: i
0: són llavors, massa importants.
3: Tot aquest temps, mentre no arriba la flota de Joc Roger, estan fent una mena de guerra de guerrilles amb el Mugabres per aquí, amb un assalt per allà, van hostatjant l'exèrcit francès, que a més, amb el setge de Girona, arriben les pestilències a l'exèrcit, perquè ferits...
0: Les mosques.
3: Les mosques i els grans problemes que té tot exèrcit si no té un sistema de...
0: Ho dic per Sant Narcís, que...
3: Sí.
0: I va contribuir, que
3: va contribuir,
0: els historiadors us oblideu d'aquestes coses, però si no, malament rai.
3: No tant, no tant.
4: A Gironins no se n'obliden.
0: No, home, no, i tant, per això ho deia. En tot cas, tenim la situació per terra així. Per mar tenim aquesta petita flota barcelonina que va fer mal, però que fa un mal limitat, fa un mal més moral que no pas real el que està passant. I està arribant la flota, o va venint, la flota siciliana.
3: I mentre arriba la flota siciliana, sis galeres catalanes que s'havien quedat resegades, arriben i els francesos els confonen amb la gran flota de Roger de Llúria, sí. I llavors decideixen no enfrontar-s'hi, perquè eren sis galeres només, i fugen cap al nord, on ja es trobaven les esquadres catalanes, i arriba també l'esquadra siciliana.
0: O sigui, les sis galeres són les que fugen?
3: No, hi ha sis galeres catalanes que s'estaven fent a Barcelona,
0: sí.
3: I que no havien anat amb aquelles 11...
0: Són els francesos els que les confonen.
3: Exacte.
0: Val, sí. D'acord. No
3: confonen aquelles sis galeres amb el gran estol de Roger de Llúria.
0: No acaba d'entendre. I per tant, diguéssim, amb un tema d'engany, sense pretendre-ho, els francesos també tiren cap enrere per culpa d'aquesta qüestió.
4: Amb la visió de l'època, amb la mirada de l'època, amb la capacitat de l'època. No es veu res des del cel, tot és des del mar i des de terra.
0: Clar,
4: vull
0: si
4: dir
0: tu
4: que
0: veus...
4: sis galeres allí, sí, pots confondre't.
3: De fet, la crònica ens explica que des de terra, l'abat de Sant Pol de Mar, Cartuixà, i rendit al papa, avisa els francesos de que les flotes del Maiol i de Marquet hi eren per allà, i és quan comença tot plegat i ja deriva cap a la batalla de les Formigues.
0: Per tant, aquesta situació, hem de pensar que ja estem entrant al setembre i que, per tant, per els exèrcits medievals s'està apropant ja a l'època dolenta.
3: Vull dir, sobretot al mar.
0: Clar, encara, per això dic que això és un tema clau. A terra encara podríem mantenir els conflictes fins ben bé al novembre, depèn del temps, però octubre-novembre sí. S'havien d'acabar, perquè és que els exèrcits no es podien moure amb pluja, amb fred, no estaven preparats.
4: A l'hivern, casernes d'hivern.
0: Sí, sí, no hi havia...
3: Els passos de muntanya estan tancats.
0: Clar, per això que depenia de l'any, l'octubre, el novembre, potser el desembre, amb sort, per aquella època, però el mar sí que comença el mar a complicar-se.
3: Sí.
0: Per tant, per tots això era una pressió molt gran, perquè si no arribava la flota siciliana per culpa de la mala mar, s'acabava també la defensa catalana. Com a mínim s'allargava un any la guerra.
3: I l'exèrcit seguia sent proveït i, per tant, ja era... Això s'havia de tallar, en sec.

0: Segons la versió de la batalla narrada per Desclot, Roger de Llúria es va comportar de manera molt cruel, poc escaient en un heroi contingut i mesurat. Els 300 ferits francesos de la batalla van ser ofegats al mar i els 260 presoners sants els hi van treure els dos ulls, deixant-ne només un presoner borni perquè el guiés fins al rei francès. Roger de Llúria hauria actuat d'aquesta manera per venjar les accions franceses a Sicília. En un altre moment de la crònica, l'almirall italià rep una ambaixada del comte de Foix, que li demana una treva. En el discurs de resposta, Roger de Llúria fa una defensa encesa del rei Pere i proclama el seu domini sobre la Mediterrània, vaixells i peixos inclosos.
1: E quan diets que gran astre he hagut sobre mar i temps, jo ho graesc a Déu, qui el m'ha donat, e esperança que ell me darà encara e defendrà lo dret de Monsenyor lo rei d'Aragó e de Sicília, e a car vendre lo tort que el pren no degudament. En un facet reguard, com deïts que el rei de França armarà l'altre any 300 cors de galeres. Jo creu bé que ell les porà armar, a queixes o encara més. E jo, a honor de Monsenyor lo rei d'Aragó, si el rei de França n'arma 300, armane 100 sens pus. E quan aquelles 100 hagué armades, pens n'ha d'armar lo rei de França 300, o 1000 si es vol, que no em tem que es gosen a mi trobar en neguna part. No sol no em pens que galera ni altre vaixell gos anar sobre mar menys de guiatge del rei d'Aragó. Ni encara i no solament galera ni leny, mas no creu que negun peix se gos alçar sobre mar si no porta un escut absenyal del rei d'Aragó en la cua per mostrar guiatge d'aquell senyor rei d'Aragó.

0: en guàrdia.
1: Ai, Pol Junyent, aquesta és la frase famosa, no? La de que no hi haurà peix al Mediterrani que no porti l'escut, les barres del rei d'Aragó, que teòricament va dir en Roger de Llúria.
2: I un cop la batalla de... la batalla de les Illes Formigues ja s'ha acabat, s'ha d'anar contra la resta i recuperar els importants ports de Roses, que és el port principal d'entrada per suplir l'exèrcit francès, i allà cap allà hi van, i aquí a Roger de Llúria torna a fer servir una estratègia que és canviar les banderes dels seus vaixells.
1: O sigui, posa... De quines banderes posa? Posa banderes franceses?
2: Posa banderes franceses.
1: I els enganya?
2: Molt probablement dels vaixells capturats, i enganya a la flota francesa que està allà anclada a la zona de Roses.
1: Clar, que de sobte es troba que els estan atacant,
2: que els reben, que són aliats, relativament amb els braços oberts, i es troben amb una trampa.
1: Clar.
2: De fet, els vaixells, si no fos per les ensenyes i les senyeres, serien, si no van pintats, més o menys iguals, negres per la part de dalt, de tota del quitrà i de l'art de calafatejar, i blancs de l'obra viva, perquè s'hi posava seu, una mena de greix. Sí, sí.
1: Per tant, després d'aquests enfrontaments navals, la flota francesa queda destrossada.
2: No? Queda destrossada, els catalano-aragonesos capturen molts vaixells, molts mariners, personatges importats per demanar rescats, que això també va molt bé, i gran part fuig.
1: Executen un munt de presoners.
3: Tots els presoners a les batalles navals s'eliminaven tots els exèrcits fent el mateix.
2: Sí, pensa que els presoners també mengen.
1: Clar, no.
2: No has d'alimentar l'enemic.
1: També els morts no ho fan.
2: No, per tant, els morts no ho fan.
3: Crueltat extrema.
2: Exacte.
1: Clar, això destrossa tota l'estratègia francesa a terra.
2: La línia d'abastament francès està totalment tancada.
1: I han de retirar-se, clar.
2: I això provoca que l'exèrcit francès no es pugui abastir, han de tornar cap al nord, cap a les seves terres, fins i tot amb la conseqüència, que no sabem si per ferida d'algun enfrontament, Felip Lardit, Felip III de França, acaba morint, si no m'equivoco, per septicèmia o degut a les ferides.
1: Era molt habitual. A més, els almogàvers els esperen al coll de Panissars.
2: Exacte.
1: És on hi ha ara l'autopista i on es passa, per entendre's amb el coll.
2: És l'altra gran batalla d'aquest moment, de 1285, coll de Panissars. De fet, fins i tot en certa documentació es parla de Pere el Gran com el de Panissars.
1: No, sí. Clar, perquè el que fan és esperar-los amb una posició avantatjosa, amb un exèrcit en retirada, amb molts problemes i amb la moral per terra, probablement, això no està clar, amb el rei ja malmès, podria ser que sí, podria ser que no, però en tot cas aquella topada és mortal pels francesos.
2: És el toc final.
1: El toc final és el que ens ha tocat ara, perquè se'ns ha acabat el temps. Doctor Pol Junyent, moltíssimes gràcies per haver vingut. Feia temps que volíem que vingués el doctor Junyent, però no hi havia manera, no coincidíem, però estem molt contents de que això hagi esdevingut i esperem tornar-lo a veure ben aviat. Moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Josep Maria Soler i Sabater és una de les grans batalles de la història de Catalunya.
3: A més, les conseqüències duren favorables a Catalunya, en aquest cas, dècades i dècades i dècades.
1: Per tant, valia la pena explicar-lo. Això és l'enguàrdia.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. S'agreuja la guerra entre els Estats Units i l'Iran quan no fa ni un mes de l'esperançador acord d'alto el foc. Aquesta matinada, l'exèrcit nord-americà torna a bombardejar el país persa en resposta ara a la mort, la matinada passada, de dos soldats durant l'atac contra la base dels Estats Units a Jordània. L'exèrcit nord-americà ha informat que torna a atacar l'Iran per vuitena nit consecutiva per ordre de Donald Trump. Argumenten que volen afeblir la capacitat de l'Iran en el control de l'estret d'Hormuz. Amb aquesta escalada del conflicte, el líder suprem de l'Iran ha assegurat que queda clar que la firma de Trump en el memoràndum de la treva no tenia cap valor. En un comunicat aquest dissabte, Mojtaba Khamenei anticipava que els Estats Units rebran lliçons inoblidables. De moment, doncs, l'exèrcit iranià acaba de denunciar que ha tornat a atacar dues bases nord-americanes a Kuwait. Ahir també va atacar Bahrein, que és un altre aliat nord-americà a la regió. Mentrestant, diverses explosions sacsegen a aquesta hora a la capital d'Ucraïna, l'endemà que aquest país ataqués a Rússia i matés 8 persones i en ferís una seixantena més. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris i haurien causat, de moment, com a mínim, una persona morta. La matinada passada, Kiev va llançar l'atac més letal contra els russos dels últims dos anys. Va bombardejar dues instal·lacions de la companyia de comerç electrònic més important del país, la coneguda com l'Amazon rus. Zelensky va assegurar que aquesta empresa envia drons i material al front de guerra. Ahir va haver un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Va passar a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Va ser una baralla que va acabar amb quatre persones ferides, dues per armes de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb aquest tiroteig que expliquem. En el que portem d'any, a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són bastantes més que durant tot el 2025. I aquest diumenge s'activa el pla al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Tot plegat després que aquest dissabte els bombers hagin treballat en 3 incendis a Pontils, a la Conca, a la Baronia de Rialb, justament, i a Viladamols, al Pla de l'Estany. La xarxa ferroviària catalana manté 183 trams de via amb velocitat limitada 6 mesos després de l'accident.

0: esports aquest diumenge a final del Mundial, Espanya-Anglaterra a Nova York a les 9 del vespre. Aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 França. Per cert, que amb el permís de Messi, que encara ha de jugar avui, com diem, Mbappé és ara mateix el màxim golejador en un Mundial. Encara en futbol, tres amistosos d'ahir, Girona 0, el Qatar de l'Aràbia Saudita 0, Castelló 2, Sabadell 0, Olot 0, Espanyol 3. Per cert, que el Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6 milions i mig d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour, ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, que és el danès Jonas Vingegaard. I avui, per cert, 15a etapa, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau des Olaison, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
1: Fins aquí les notícies.
2: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
1: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
2: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
1: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
3: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
1: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
4: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
1: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
5: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
1: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
6: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Igualment, no fotem mai res, tu i jo, asseguts aquí aquestes cadires, vull dir res.
0: Ara parla per tu, eh? Parla per tu. El convidat que ens visita avui, nano... Oh! Aquest sí que em fa de coses.
1: Aviam qui ve avui.
0: Avui ve l'Oriol Tarrida. És un doble d'acció i especialista de cinema, saps aquests?
1: Hòstia, d'aquests que salta d'un vuit de pis amb ple de foc i després, quan cau a terra, l'atropella un cotxe...
0: Ah, exactament i... això.
1: Collons, jo prefereixo estar aquí assegut a aquesta cadira. No rieu, eh? Tampoc no està gaire còmode aquesta cadira. Acabo tot el dia amb un mal d'esquena que fa por, eh?
0: Sí. Bueno, en fi, i després farem allò també de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps. I la Mercè ens parlarà de bandolers. Avui dediquem el capítol al trabuc.
1: El trabuc. Allò...
0: Ojo, que arriba el jefe. Ah. Déu vos guard.
2: I visca el bany!

0: La Renaixença.
1: Tot i que està poc documentat, és probable que durant la Guerra dels Segadors al 1640, els pagesos i milicians catalans ja utilitzessin el trabuc i armes similars per lluitar contra els castellans.
2: Visca Catalunya!
1: Bueno, moment. Em sap greu dir-vos que no és un invent català, eh? L'invent en qüestió se sol atribuir a un alemany, un tal Heinrich Tillmann.
3: Collons d'alemanys!
1: Sí, l'inventa l'any 1598 i ho fa principalment per tenir una arma per defensar-se dels abordatges dels vaixells. Així que el trabuc, en els seus inicis, és principalment una arma de mar. No sé si sabeu com funciona un trabuc.
2: No.
1: No n'heu remenat mai
2: cap? No. Jo de petit tenia una escopeta.
1: Vale. Bueno, doncs...
2: Una d'aquestes de balin, una balinera.
1: Sí. El trabuc té forma com de trompeta. És com la gralla de la Laia, una mica, no?
2: Sí.
1: Llavors, la punta és oberta com un con,

0: així és per facilitar la càrrega. Es carrega per davant. La pólvora s'ha de posar per davant, per la punta. O sigui que s'ha de carregar per la mateixa punta per on després surt disparada. Ara mateix a Catalunya hi ha tres tios de riscos laborals que ja s'han desmaiat, però es fa així. Molt important carregar el trabuc apuntant cap a algun lloc que no sigui la teva pròpia cara.
1: Ben vist, Peyu, és un detall que diguis això.
0: Si quan Joan Carles I va matar el seu germà...
2: Peyu, frena.
3: Va ser un accident de canalla.
0: Sí, home,
3: eren nens petits, Peyu,
4: sí. Jo quan era petit tenia una escopeta.
0: Sí.
4: De balins.
0: I un germà, també. Sí. Bé, doncs l'accident aquell de canalla, de nens petits, sí, no? Sí. El clàssic nen petit de 18 anys, que són els que tenia en Joan Carles I quan es va carregar l'Alfonso.
3: Peyu, sisplau. Sí. Quan jugant a coses de nens petits hi va haver un accident.
0: Sí, home, sí.
3: Ho pots dir així?
0: Així és mateix. És que és com ho he dit. L'accident aquell, si en comptes de dir-nos que l'Alfonso es va rebentar el cervell amb una pistola ens haguessin dit que ho van fer amb un trabuc, potser la mentida hauria sigut un pèl més versemblant, diguéssim.
1: Peyu, tira pelant,
0: Peyu. Bueno, el trabuc, a curta distància, es veu que és letal. Clar. Heu de pensar que la forma de la punta fa que surtin projectils disparats amb poca precisió cap a diverses direccions, val? Vull dir que...
4: Pel senglar. Això va bé pel senglar.
0: Per exemple, si el tens ben bé a sobre. Sí. Ah. Si te ve un senglar, sí, dispares el trabuc, sí, pots matar-ne 4 o 5 de cop.
1: Mates tota la família.
0: Ara, no li demanis precisió al trabuc. No, vull dir... L'intent d'atemptat aquell del Donald Trump que li va fregar l'orella, sí, allò ho fas amb un trabuc i en Trump ja no...
1: Ja.
4: Només quedaria la perruca.
0: Exacte. El moment àlgid del trabuc, però, quan realment fa el pet de veritat, és durant la Guerra del Francès, a principis del segle XIX, quan Napoleó volia fotre el seu germà a governar Espanya, però no ho va aconseguir. Entre altres coses, gràcies als trabucs.
4: Els trabucos.
0: Sí. Si no, ara potser parlaria en francès.
1: Bueno.
5: Mira.
1: Vols que tinguis? Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que el trabuc és l'única arma de foc de la qual legalment se'n pot fer ostentació i ús a la via pública?
1: No ho sabia.
0: No ho sabia? No. Doncs ara ja ho sabeu.
1: Pregunta si ho sabem, jo t'haig dit no ho sabia.
0: Doncs mira, ara ja ho saps. Vale. A Catalunya les celebracions on es disparen trabucs són una tradició molt més antiga del que sembla.
2: Sí.
0: El primer document on es fa referència a una festa de trabucaires data del 1687 a Solsona.
2: Okay. A Solsona, eh?
0: A Solsona. És un document on deixa constància del pagament que s'ha fet als trabucaires que han actuat a la festa major. Diu així.
2: Aviam.
3: 5 lliures, 3 sous i 10 pagats a Valentí Gelmà, administrador, per haver pagat i gastat per fer portateia, il·luminar les graelles i pólvora per galejar en dita festivitat.
2: Això el feien difícil al català, aquella època.
4: Sí, com és bonic, eh?
2: Sí que és maco, sí.
0: 1600. Després ja es va arreglar.
4: Al segle XVII deixava constància dels pagaments als trabucaires.
2: Sí.
4: I al 25 encara hi ha ajuntaments que volen pagar en negre.
2: Sí que és veritat. Curiós, eh? Saps?
0: Una de les colles de trabucaires de més tradició és la de Súria. Es diuen Trogros.
2: Trogros, no enganya.
0: El coneixíeu?
2: No, Trogros, no, no els conec. No
1: tu ens pregunta si ho coneixíem, et dic, no ho coneixíem.
0: Ja no t'ho preguntaré més.
2: No li facis més preguntes.
0: Van néixer el 1875 i el 1929 van protagonitzar una baralla bastant, bastant sonada, també documentada.
2: Aviam.
3: Van tenir una topada amb els trabucaires de Palà de Torroella per veure qui podia més i va haver d'intervenir la Guàrdia Civil, encara que tot va acabar al bar.
2: Mira, ja és on solen acabar les baralles quan hi ha la Guàrdia Civil pel mig.
1: Sí.
0: És veritat. Una bona manera de descobrir el trabuc és anant a veure les cantades de caramelles de Súria, que sempre van acompanyades de trets de trabucaires.
1: Home, segur que són més animalades, les caramelles. Si cardes quatre tiros,
2: sí.
1: Saps? Sí. Estàs allà a les caramelles...
2: Sí, però les caramelles, hòstia...
1: És avorridot, això, eh?
4: Sempre m'han agradat les caramelles.
2: T'agraden, eh? Sí. Sense tiros.
4: Sí, però és una cosa molt de casa.
1: Sí, i... però t'estàs adormint. A les caramelles t'adorms i et ve un trabucaire i fa... Para, bam!
4: Ah, sí, esclar.
1: Saps?
4: Sí, esclar. Sí. No, doncs,
2: quina tocareu ara? Quina tocareu?
4: Fem les sardanes, també, saps?
1: Que gent hi hauria, eh?
2: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
3: Avui ens visita un savi per conèixer, Peyu. Saps quan mires pel·lícules o sèries i veus una persona saltant d'un edifici en flames, un atropellament espectacular o una baralla d'aquestes que dubtes que algú no hagi acabat amb res trencat?
2: Sí.
3: Doncs avui, darrere d'aquesta porta, hi ha aquesta persona.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Tarrida.

0: No sabia si donar-te la mà, Oriol, perquè he pensat, fotrà una clau d'ajuda, et deixarà esterracat a terra.
1: Podria passar.
0: Podria passar.
1: Podria passar. Sí, sí.
0: Què has esmorzat avui, Oriol?
1: Bueno, jo cereals.
0: Cereals?
1: Sí, sí, sí.
0: Quin tipus de cereals?
1: Bueno, jo intento cuidar-me, sí? Però ja veus que no...
0: No ho aconsegueixo.
1: No. Però, ho intento, bueno, però bueno, aquí
2: estàs bé.
0: Pensa que l'última persona que va passar per aquest programa que havia menjat cereals ens va dir que havia esmorzat estrellites i un kebab després.
1: No.
0: Acosta't una mica al micròfon, Oriol. Escolta'm, explica'ns una mica en què consisteix la teva feina. Ara te l'has acostat massa, poder. Ara, aquí.
1: Ara, aquí, millor?
0: Sí.
1: Vale. La meva feina consisteix en ser doble d'actors.
0: Sí.
1: O jo tinc un personatge i fem, pues, tot el que no pot fer l'actor perquè pugui fer la pel·lícula.
0: Com, per exemple?
1: Atropellos en cotxe, suïcidis... Uh-huh. Bonzos,
0: sí.
1: Que marxi a lo bonzo.
0: Sí, sí, sí. Sí. Que marxi a lo bonzo vol dir cremant en flames.
1: Cremant en flames.
0: Hòstia.
1: Exacte.
0: Escolta, deixa'm... He de començar l'entrevista amb una interioritat del programa. Vull posar-vos un àudio que li vas enviar als nostres companys de producció.
1: Collons.
0: El primer dia... Perquè us feu una idea de la magnitud de tot plegat, eh? El primer dia que vam intentar contactar amb l'Oriol, sí. Ens va enviar...
1: Jo vaig donar tota la informació perquè tinguéssiu informació.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ens va enviar aquest àudio.
3: Hola, què tal? Escolta, mira, avui és un mal dia, ¿vale? Perquè ara estic rodant i ara tinc un atropell un cotxe, o sigui que ets atropellat. Paio, si vols, a partir de dilluns estic lliure.
0: Ara no em va bé perquè he d'atropellar un tio.
1: Sí. És veritat.
0: Te'n recordes qui atropellaves?
1: Sí, sí, sí.
0: Qui atropellaves?
1: Sí. I a més vam tindre un problema perquè el buscàvem de color.
0: Sí.
1: I aquí especialistes de color que poguessin atropellar, tots et deien que...
0: Que no.
1: Que no.
0: Hòstia. Clar,
1: i estàvem rodant una pel·lícula on hi havia gent de color negre i buscàvem un negre per atropellar-lo i sí. No el trobàvem.
0: No el trobàvem.
4: És que dit així, buscàvem un negre per atropellar-lo.
1: Sí, sí, no, clar.
4: És, clar, sí,
1: és
4: sí.
1: Que poden ser xinos, coreans i...
0: Clar. Sí, sí. El que marqui el guió.
1: Catalans,
0: que marqui el guió. Sí, sí, sí.
1: I va dir, venir de París.
0: Veu haver-lo de portar de París?
1: Hòstia. Sí.
5: Un negre de París per atropellar-lo.
1: Sí, exacte.
4: Si és francès, millor, va.
1: Bueno, això ja depèn de cada un. El tio m'ha dit, paguem tant, i el tio, vale, jo vengo.
0: Endavant.
1: Sí, sí, sí.
0: I, escolta, entenc que en el moment d'un atropellament, per exemple, hi ha l'especialista, hi ha el que condueix i el que és atropellat. Tots dos han de saber què fan.
5: Bueno,
1: jo...
5: Més que sí.
1: Jo atropellava, sí, sí. O sigui, més val.
0: Tu ets atropellador.
1: Jo portava el cotxe.
0: Però sempre fas d'atropellador o també fas d'atropellat?
1: Jo ara ja tinc una edat.
0: Ja no, eh? Ja no t'agrada, eh?
1: La gent jove tenen ganes.
0: Que els atropellin amb ells.
1: Jo atropello, que estic a dins.
0: Però clar, per exemple, el guió pot demanar que s'atropelli un avi. Això també pot passar.
1: Sí, però no ho farem pas.
0: Val.
1: O sigui,
4: hi ha avis de veritat.
1: Sí, exacte. Llavors... No, llavors el que agafem és... El caracteritzen, fem
0: que
1: veure...
0: Que sembli
1: i és uns moments de... Pum! Veure com vola, i després poses l'avi a terra... Oh! I ja està.
0: Hòstia de Déu. Com és un dia, el dia a dia... D'on ets, primer? Explica'ns
1: jo,
0: ets, Oriol.
1: Jo sóc de Sant Cugat, Puigcerdà, i ara visc a Terrassa.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, és que he estat molts anys a Sant Cugat, després me'n vaig anar a viure 17 anys a Puigcerdà,
0: sí.
1: Vaig conèixer la dona, ella a Terrassa, i la dona...
0: Et va portar cap a Terrassa.
1: Em va portar cap a casa.
0: I tu et lleves a Terrassa, i te'n vas a treballar... A on?
1: Jo treballo principalment en una empresa d'efectes especials i coordinacions especialistes a In Extremis, a Barstema
0: sí,
1: Barberà.
0: Sí, ens coneixem.
5: Ben trobat el nom.
0: Sí, i, In Extremis.
1: Sí, exacte. Sí, sí. I allà doncs, ens surten les feines i...
0: Oriol,
1: depèn del que hi hagi.
0: Has d'anar cap aquí, has d'anar cap allà...
1: No, llavors et diuen, tenim localitzacions, o tenim tal, ens ha entrat aquesta pel·lícula, vés a localitzar, lectura del guió, tal qual, comences a preparar... Els efectes, preparem els efectes, les coordinacions especialistes,
0: sí.
1: Qui et truques, qui s'assembla a l'actor, què li han de fer, què... I tot això és una pre d'un mes, un mes i mig...
0: Hi ha risc que et jubilis, per exemple, per accident, algun dia? Pot passar, això?
1: 0,1.
0: 0,1, sí?
1: Està tot tan calculat.
0: Però el tio...
1: Preparat, calculat, meditat...
0: Sí.
1: Sí, hi ha coses que diem... Això necessita un especialista. No, volem l'actor. No, un especialista. No. És especialista.
0: Ja.
1: Està tot molt preparat, molt calculat. Sabem fins a on frenem, què fem, a on donem el cop de puny...
0: Sí.
1: Ah, jo m'he rebut punyetassos d'actors.
0: Ah, sí?
1: Evidentment.
0: Clar. Sí?
1: Sí, clar.
0: Per què? No
1: ho ha fet... Però són els que no colen, eh?
0: O sigui, assageu una lluita. Anem a ficcionar una lluita, no?
1: Mira, jo vaig fer una pel·li, una sèrie fa molts anys de pirates.
0: Val.
1: Vale? I vam anar a Galícia una setmana sencera a fer un abordatge amb un barco, no sé què, tal, tal, tal. I el Trabuco, que era un personatge...
0: Mira, avui propi del programa.
1: El Trabuco em va fotre un pinyaco.
0: Hosti.
1: Que me'n vaig anar a terra.
0: I llavors, vist per càmera...
1: No queda bé.
0: No queda bé. O sigui, s'ha de fer veure que fas el cop de puny, però el cop de puny real no queda bé per
1: càmera. Però és important que l'especialista vagi amb acordament...
0: Sí, que es posi d'acord amb l'actor.
1: D'acord amb l'acció i amb l'energia. Uh-huh. Perquè si no és Superman, és pum, fa, se'n va a prendre pel sac.
0: I quan vas a gravar una pel·lícula, amb el de riscos laborals, us creueu en algun moment?
1: Bueno, jo he anat a fer cursos.
0: Ah, sí? I què has de fer? Com a, perquè,
1: bueno,
0: clar...
1: els expliquem tot el tema seguretat, què fem, com ho preparem, com ho tal, com ho presentem, hem de fer un escrit... Hem...
0: Sí, sí.
5: Rentar-te les mans.
1: També. Sí, exacte. Sí, sí.
0: Bueno, dic perquè aquí ve el de riscos laborals, i et diu, has de seure bé perquè a l'esquena no sé què, i bueno, dius, escolti, hi ha un senyor tirant-se d'un vuitè pis, un tros més avall, eh? Vull dir.
5: Clar.
1: Sí, no. I que va haver-hi un problema amb l'Alec Darwin, que
0: va matar la persona. Sí, senyor, amb la pistola. Se li va disparar la pistola...
1: No se li va disparar.
5: Sí.
0: Què va passar? Explica'ns què va passar. Tu,
1: bueno, dedueixen, vale, que l'Alec Darwin... Allà als Estats Units disparant amb armes reals.
0: Val.
1: Cosa que aquí ja no podem. Vale?
0: Aquí és tot de fogueig.
1: És fogueig o plàstic.
0: Val.
1: Vale? Que igualment s'han de presentar a Guàrdia Civil. Nosaltres totes les armes que tenim quasi 500.
0: Això no ens ho porten els Mossos, encara, no?
1: No.
0: Això és Guàrdia Civil.
1: Això és Guàrdia Civil.
4: Alguna cosa han de fotre.
0: Sí, clar.
1: Sí. Però, bueno, la gestió, el control i tot és Guàrdia Civil. Nosaltres, que ens passi com l'Alec Darwin, no, perquè no anem a dinar i després anem a fer punteria amb la...
5: No, ho feu, això.
0: No, feu.
1: No es pot.
5: No es pot.
1: És il·legal. Allà sí, allà es permet.
0: Ja. Ah, amic meu.
1: Llavors, allà hi ha les armes, tu les pots portar on vulguis. Llavors, jo crec que va haver-hi
2: un canvi
1: sense voler, o que van anar a disparar amb l'arma de rodatge.
0: Ja.
1: I quan li van portar una amb arma real.
0: Delicat.
1: I no li van comprovar, que s'ha de comprovar sempre. Bueno, si hi ha unes normatives, doncs, bueno, els riscos laborals vam dir, hòstia, què passa amb això? Llavors els hi vaig fer un curs de, bueno, com treballar, com gestionar i com treballar a dins del cine.
0: Recordes quina és l'escena més boja que has fet? La que recordis com a més espectacular?
1: Bueno, no. Hi ha diverses. És el conjunt, no?, que vas fent. Sí que tinc especialistes que són joves que han fet unes coses que dius, esteu bojos o...
2: Però una mica el tarannà ja el teniu, aquest, clar, no? Esteu una mica...
0: Llampats, una mica llampats.
1: Sí i no.
5: Ah.
0: Bueno,
1: sí
0: bueno.
1: I no.
4: Has de tenir...
0: No, és un punt de llampament...
1: Sí i no.
5: Amb seny.
0: Amb seny.
1: Exacte.
5: Pots estar sonat, però amb seny.
1: Una cosa és tindre un accident... que no saps que tindràs un accident, que et ve el pic d'algú per darrere conduint al carrer, i l'altre és fer un accident que saps que vas a fer un accident, que rebràs un cop i l'aguantes. I ens sortim bé perquè nosaltres... Tal, home, si es descontrola molt i t'has passat tres pobles i fas un salt de 30 metres amb un cotxe quan s'ha donat voltes de campana i no ho tenies previst... Doncs...
2: Ah, jo és que fa poc vaig anar a sopar amb tres especialistes.
0: Què dius ara?
2: Sí.
0: Ah, sí?
5: Va. De tres en tres, Mercè, a sopar.
1: Qui són?
2: L'Adrià Rossell,
1: sí,
2: el coneixes,
1: sí.
2: El de Sant Cugat, el com es diu?
1: Sergi Sobirà.
2: El Sergi, i un que era de Canàries.
1: Òscar
2: Ben
1: d'Horta.
2: Ben llampat, també.
1: Òscar d'Horta.
2: No.
1: Moreno.
0: No, si de cas les vostres català, coses ja us ho parlareu.
1: Però vull dir. Sí.
2: I vaig trobar que estaven molt locos.
1: No,
2: molt
1: no.
2: Locos. Sí,
1: no.
2: Home, sí.
1: Jo tinc penya molt loca, eh?
2: Això és el que dic.
5: Sergi,
1: precisament, Sergi Sobirà no, eh?
2: I que menjaven molt, també vaig trobar.
1: Ah, bueno, però això penses que això es conserva?
2: Perquè, clar, heu de cremar molt.
1: Home, per favor.
0: Escolta, és que és una feina que em té impressionat, sobretot com hi arribes, com comences, quin dia decideixes, em vull dedicar a això?
1: Pues, jo tinc un amic que és localitzador, vale? Localitza llocs per rodar.
0: Sí, vale? Gravar pel·lícules. Sí.
1: Exacte, i llavors s'han d'anar a permisos, etcètera, tot el tema. I, bueno, em va trucar una mica si el podien ajudar per rodar un anunci combustibles.
0: Sí,
1: vale?
0: Pots dir la marca, no passa res. Shell. Sí, Shell. Em sembla que ens paguen ben bé 2.000 euros cada mes.
1: Exacte, oi? Molt bé. Aviam si col·laboro jo ara. I era fer salts base a la paret Catalunya. I tenien que preparar tot un tinglado baixant les grues. I el vaig ajudar a coordinar tot això i... Hosti, em va agradar.
0: Va agradar el mundillo.
1: Va agradar tot el tema, em vaig començar a formar, i llavors em van començar... Doncs, vaig fer moltes coses gratuïtes, bàsicament, perquè em coneguessin, i després ja vam començar... Hosti, doncs mira, va sortir un dia una cosa, una casa... I bueno, a poc a poc va sortint.
0: Quants anys fa que t'hi dediques?
1: Ja porteu, ara que farà el 18.
0: 18 anys. Déu-n'hi-do. No has acabat mai a l'hospital? Algun accident?
1: Un.
0: Un? Què va passar?
1: Estàvem rodant a Màlaga.
5: Sí,
1: no, és jo, que és fins, mala, eh?
0: Només amb
1: mala.
0: Aquesta informació ja podria ser l'hospital, jo.
1: Exacte. Sí, i ara et diré el pitjor, que era en Bollywood.
0: Bollywood?
2: Ostres, i et vas dislocar la cadera.
1: No, està... Jo l'esquena ja la tinc malament, jo tinc escoliosis de fa molts anys, i ara la tinc pitjor, eh? Però bueno, en aquella època... I bueno, hi havia una baralla i em van dir tu passes per sobre aquest motor, perquè estan rodant dins d'un desguace.
0: Sí, d'uns desballestaments.
1: Dels desballestaments. I no vaig passar per sobre, vaig caure sobre el motor.
0: I et vas fer?
1: No, res. Pues em vaig fotre un cop a l'esquena bastant fort i me'n vaig anar a casa. I...
0: Mal d'esquena.
1: I... Mal d'esquena, recuperar, pastilles, relax.
0: Va, res greu dins del que podria ser.
1: No, res greu. Això és el més greu que potser he passat.
0: Res...
6: En 18 anys.
1: Rodant,
6: En 18 anys.
0: Home, sí, home. Quan tardeu a rodar una escena de risc, diguéssim? Tens calculat, això?
1: Depèn del pressupost que tinguin.
0: Ja. Com més pressupost, més estona.
1: Sí, clar, nosaltres amb el meu soci, amb el Jordi Nebot, vam rodar una escena de Mano de Hierro amb cotxes.
0: Sí.
1: I que vam tallar tota Barcelona i vam fer una bona moguda. I vam estar 2 dies.
0: 2 dies per una escena que durava?
1: Jo què sé, 30 segons.
5: Hola!
0: Bueno, ben invertits. Sí,
1: sí, sí. Un minut, no, no arriba. No arriba. Sí, a més van a trossos. Sí, que és un...
0: Fas alguna cosa per mantenir-te en forma? Per ser especialista?
1: Ja no faig tant d'especialista.
0: Ja no fas tant, eh? Ja
2: ara atropella gent.
1: Sí, no, exacte. Exacte. Sí, no, no. Hauria d'entrenar més, però sí, havia estat molt fort abans.
0: No has coincidit amb algun actor que t'hagués agradat fotre-li el cop de puny de veritat? Vull dir, aprofitar l'escena i dir... Aquest?
1: Sí, no et diré el nom.
0: Ah. Ep. Ep. Semblava tonta la pregunta, però...
5: No.
2: Algun se'ns ha passat pel cap. No.
6: Tots han pensat en algú, eh?
1: Tots. Jo crec que tothom té aquell...
5: No, però hem vist el cop de puny puntada de peu a terra, el cotxe que l'atropella, vull dir, hem anat fent l'escena grossa.
0: Tot.
1: Sí, sí, sí.
0: Com vas de català?
1: Bé, parlo català, però hi ha paraules que segurament... Jo sóc dislèxic, o sigui, imagina't.
0: Hòstia, dislèxic. No, no pateixis perquè t'ho llegiré jo. No
1: va, vinga, va.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula del diccionari i 3 definicions i has d'encertar quina és la bona.
1: Vinga.
0: La paraula és barrigar. A, barrigar, furgar a la terra amb el morro, remoure la terra com fan els porcs senglars o els gossos.
6: L'Antonio té un gos que l'ha fet milionari. Es fot a barrigar i treu les tòfones de 3 en 3.
0: B, barrigar, engreixar-se, però fent-ho sobretot guanyant molt volum a la part de l'abdomen.
5: L'Esteve, des de que se li ha mort la dona i no ho controla ningú, s'ha embarrigat? Cago en Déu, és que no se li veuen ni els peus, eh? Quina embarrigada fotut, hòstia.
0: O C, barrigar, conjunt de cases situades dins d'un poble que formen un indret amb identitat pròpia.
2: La Vila de Gràcia és diferent de la resta de la ciutat. Aquí ens coneixem tots. És que és un barrigar.
1: Jo diria l'A.
0: L'A, eh? Barrigar, sí. Furgar la terra amb el morro.
1: Sí.
0: Correcte!
6: Molt bé. Molt bé, l'especialista.
0: Molt bé, Oriol. I una última prova. President de la Generalitat de Catalunya. N'ha tingut 133. A veure quants te'n saps de memòria. Començarem per l'actual, que és el 133è, i anem tirant enrere.
1: Sóc antipolítica, t'aviso.
0: 133è. El d'ara.
5: què és el d'ara?
0: L'actual? No, eh?
1: President? El de Catalunya o el de...
0: El de Catalunya.
1: No.
2: Ni l'un ni l'altre.
0: Doncs res, escolta.
1: Ni m'interessa.
0: No.
5: Ha quedat clar.
0: I em sembla d'admirar. No és la primera persona que passa per aquí que li passa exactament el mateix. Oriol, anirem seguint. A veure si et veiem. Ara, quan miri pel·lícules i vegi un tio que d'allò...
4: Home, que hi hagi un atropello.
1: Exacte.
0: Mirarem
1: aquí estem.
0: Oriol Tarrida, fort aplaudiment per ell.
1: Gràcies.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ens agrada la gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.
6: Avui no parlàvem del Trabuc.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del Trabuc.
0: Un moment, nois. Avui parlem sobre una pel·lícula catalana. Oi, Mercè?
2: Sí. Si us dic que penseu en un home català, un Trabuc i una pel·lícula... Qui us ve al cap?
6: Nacho Vidal.
0: Conradson.
4: A mi, les excursionistes calentes, anava a dir. Jo anava a dir les excursionistes
2: calentes. No. Parlem d'un bandoler de veritat. Ah. En Serrallonga.
0: Mira.
6: Molt bé.
2: Home, és que de veritat, teniu el cap ben podrit, eh?
0: Sí, noia.
2: El Serrallonga és del segle XVII, robar pels rics, com el Robin Hood.
0: Sí.
2: El que passa és que portava menys licre i una mica més de ronya a sobre. Veu? I d'aquest personatge en van fer una pel·lícula, una pel·li catalana. Atenció, una pel·li catalana rodada a Catalunya en català.
0: Molt bé.
2: Encara no he acabat, eh? I fins i tot amb actors catalans protagonitzant-la. Què us sembla? Increïble, però cert.
0: Ara fa dies que no es veu, això.
2: No es veu, això, ja. Una pel·li protagonitzada per l'Isaac Ferriz, com a Serrallonga, i el David Selves fent de dolent. Escoltem-lo.
8: Sou a moca de tothom, capità. Un ascens prodigiós. Diuen que no teniu por de res.
9: Menteixen. Tinc por de les dones.
2: Oh... Només té por de les dones, diu el personatge del David Selves, el capità antic. Després el recuperarem, això de la por. He estat parlant amb l'Esteve Rovira, que és el director de la pel·lícula.
0: Sí,
6: ja el coneixem, també.
2: Sí. I per preparar-la...
0: És el director de càsting de...
2: No.
0: Qui és l'Esteve Rovira?
2: És un realitzador de la tele, va ser el director de...
0: I com es diu el que fa el càsting de les telenovel·les?
2: Abans era l'Armengol.
0: Ah, això, Armengol, ara.
6: Però és que no té res a veure el nom.
0: No
2: té res a veure. Ara és la Laia Espot.
0: Se m'ha anat allà.
4: I després hi ha en Hansi Flick, que és l'entrenador del Barça. I per què no barregis?
6: Saps?
0: De veritat, eh?
2: A veure, per fer la pel·lícula van haver de fer un màster en armes del segle XVII. Em va explicar a l'Esteve que els trabucs de l'època d'en Serrallonga li deien pedrenyals.
6: El pedrenyals.
0: Sí.
2: I que la fàbrica més important que hi havia era Ripoll.
0: Mira,
2: veus? Què et sembla? Les armes que utilitzaven a la pel·lícula eren reproduccions, òbviament. Funcionaven de veritat, però no els hi posaven el projectil. Posaven la pòlvora, però no li posaven el projectil. I els actors van haver de practicar durant mesos abans de començar el rodatge per saber com funcionaven i, sobretot, per perdre la por. Perquè...
6: Fa por.
2: Sí, creieu que ho van aconseguir, els actors?
0: No sé.
2: Escoltem. No sé.
10: Tots menys junts. Sí, hi havia el David Serres i feia molta gràcia, perquè cada vegada que disparava tancava els ulls. Perquè és que el so és impactant, el so que fa.
0: Hòstia, em sento molt identificat.
6: Sí.
0: Jo sóc dels que, per Sant Joan, encara que vegis la metxa del petard, que saps just quan explotarà,
6: sí.
0: A la que explota...
2: Ja tanques els ulls.
0: Espatlles arronsades i ulls tancats. No puc evitar.
2: Sí. No tenia por les dones, els Selves, però es veu que els trabucs que li feien por.
0: Mira.
2: I revisant la pel·lícula, que la vaig veure a diversos llocs, que pobre, tancava els ulls abans.
0: Ara la tornaré a mirar. L'aniré a buscar al 3CAT, a la plataforma.
2: Al 3CAT, està.
0: Sí?
2: El 3CAT.
0: Repassarem les escenes on dispara els Selves.
2: Però és que és comprensible, perquè, veure, és que no és només el soroll. Cada pedrenyal pesa 10 quilos i més has de tenir els braços estirats, a més, hi ha la força del retrocés.
6: Que sí. Jo tancaria els ulls de dalt i el de baix,
2: I el de baix de tot arreu. Però és que sabeu què havien de fer per protegir les càmeres i l'operador de càmera? Havien de posar un metacrilat.
0: Clar. Mare de Déu, senyor.
2: Perquè treia, com a mínim treia un metre de foc.
6: Clar, no hi ha el projectil, però sí que hi ha la pólvora.
2: Hi ha la pólvora. I, a més, com que té el bec aquest de trompeta, com la gralla, surt cap a qualsevol cantó. I això, precisament, és el que més espantava els actors, no?
0: Vols dir que valia la pena fer-ho tan realista? Vull dir que tu, quan graves... ho fas veure i llavors sí. Hi ha programes amb, que, no, però, amb l'After Effects...
2: No, però fa temps, d'aquesta pel·lícula ja, no n'hi havia tant de...
4: Els còmics, si surt allò, bang, saps? Surt bang.
0: No, però la pel·lícula no és pas del segle XVII, de Xuriguera.
6: Ah, no?
0: No.
6: Era d'en Serrallonga.
0: Serrallonga és del segle XVII, però la pel·lícula la van fer ara, no fa gaire.
6: O sigui, cada cop em costa més aquest programa.
2: Escolta, el que no us he explicat és la càrrega dels trabucs, perquè com a mínim, per ser un trabucaire i no morir en l'intent,
0: sí.
2: Havies de tenir, com a mínim, 6 pedrenyals carregats.
0: 6 si no volies... pedrenyals?
2: Sí. Sí,
0: és molt, això.
2: És molt, és molt, perquè, a veure, per carregar el pedrenyal s'havia de posar així cara amunt, s'havia de tirar la pólvora...
0: Per la punta.
2: S'havia de premsar...
0: Apretar.
2: Després els projectils, posar-hi la metxa... Amb això ja t'han cardat 3 tiros, eh?
0: Home, sí.
2: Posar-hi la metxa, encendre-la i disparar.
0: Sí, sí, si no ets una mica riat...
4: Ho havies de portar fet de casa. Sí.
2: Ho havies de portar fet de casa o tenir com un bandoler adjunt, allà amagat sota una roca, que te'ls anés carregant, saps?
0: Sí, sí, sí.
6: En Sancho Panza.
0: Sí,
2: això es veu a la pel·lícula, això es veu.
0: Sí.
2: Doncs res, ja està. Escolta,
0: molt bé, escolta.
2: Sí,
6: molt bé.
0: Recuperarem
2: si
0: la pel·lícula.
2: Si mai voleu un trabuc, ja sabeu com carregar-lo.
6: Veniu a casa.
2: Veniu a casa.
0: A Osona hi va haver molts sectors que aquesta pel·lícula no va agradar, eh?
4: No?
0: Gent que el Serrallonga
2: no... És que la gent ens queixem per tot.
0: Que el Serrallonga no era prou Serrallonga. No?
4: Ja t'entenc.
0: Bueno, jo dic el que vaig sentir per
4: sí,
0: casa.
4: Sí, caigo.
2: Bueno, l'accent no era molt d'Osona.
0: No era gaire d'Osona, l'accent.
2: Però era català, hòstia.
4: El Serrallonga, jo...
2: Queixem per tot.
0: Mercè Martínez, moltes gràcies.
2: De res.

0: Què és això que sona, Arnau?
1: Això és la Marxa dels Trabucaires, de Sant Andreu del Palomar.
0: Home.
1: Una de les tres grans seccions de la Germandat de Sant Andreu, on també hi ha geganters i grallers.
0: Sant Andreu del Palomar és un barrigà de Barcelona.
2: Sí, sí.
3: Un barrigà.
0: Un barrigà.
3: I deixeu-me dir que la composició és d'una grallera, de la Sònia Àries, també de Sant Andreu,
0: mira.
3: I la peça que estan tocant és la Banda de l'Esclat, i són amics meus, els músics XL, per tant.
0: La Banda de l'Esclat?
3: Banda de l'Esclat, que és qui fa l'esclat de la Festa Major de...
0: Ah!
4: No
3: de l'Esclat.
4: No de l'Esclat Oil.
0: No. Semblava que dic, hòstia, dic... En Font del Bon Preu Esclat, has de tenir una banda personal. Que... Està bé,
5: allà, entre els congelats i les pastanagues.
0: Doncs escoltem la Marxa dels Trabucaires i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la batalla de l'Ebre.

0: Atenció, que avui tenim un quisso nascut als Estats Units. Oh. És en Kraken.
1: Kraken.
0: A veure, veiem la foto.
1: A veure, en Kraken.
2: Mira que maco.
3: Preciós.
1: És un foto, anava a dir. És un gos colgat enmig de la neu. Preciós,
0: eh? En Kraken és el Border Collie d'en Sean, de Vilademuls.
1: Ah.
0: Té 4 anys i ens han dit que, tot i ser sociable, a ell li agrada fer la seva.
1: Bueno, ja, bueno.
0: Com a curiositat, sapigueu que el van entrenar per trobar banyes de cèrvol.
1: Has vist?
0: Sí. Sí, sí, es veu que de petit vivia als Estats Units i allà n'hi havia molts d'exemplats de cèrvols.
3: De cèrvols, sí.
0: I com que muden les banyes 2 cops l'any, en Kraken es feia un fart de rebuscar per trobar banyes. I diuen que les paguen molt bé, eh?
1: Van buscades, les banyes.
0: Van molt buscades.
3: Almenys tenen utilitat, eh?
1: Sí, sí.
3: No, perquè els gossos...
1: No sé què en fas, per això.
0: Vull dir, de les banyes o dels gossos?
1: Suposo que és com a objecte de decoració, no? Comprar una banya de cèrvol.
0: Com la gent fa coses molt rares.
4: També es menja.
1: Es menja, també.
4: Fan una sopa estranya.
3: O la cera de les orelles.
1: Jo sé que la de rinoceron diuen que és afrodisíaca. La banya de rinoceron.
0: Però això és mentida.
1: No sé.
5: La lata del tauró es veu que també ho és.
1: També.
0: I així anem acabant amb totes les espècies.
5: Sí, trobaríem de coses.
0: Fantàstic. Però amb ell no tots són beneficis, eh? En Kraken ens ha sortit del morro fi. No li agrada el pinso. Vai. Només se'l menja quan se li barreja amb carn, amb peix cru, ous, verdures i fruit de festa.
3: Collons de postres. Sí. I un gelat de postres.
0: Exacte. I un cafetonet.
4: Nosaltres ens emportem el llapafils d'en Kraken a voltar per on va néixer, als Estats Units. Ens situem a Nova York a finals d'octubre del 1929.
1: Avui passegem el gos pel crack del 29. De veritat que no posem prou en valor la feina que fan els guionistes d'aquest programa, perquè fixeu-vos que el gos, d'entre tots els gossos que ens han enviat,
5: sí,
1: el gos que han escollit per explicar la història del crack del 29 és un gos que va viure als Estats Units, i que es diu Kraken.
5: Kraken.
1: Com el crack.
0: El Kraken de
3: l'Europa.
1: De veritat. Perquè llavors la gent... No, aquest programa el feu així.
5: Improviseu.
1: Està
5: molt ben trebat tot. Jo tot el que dic m'ho sé de memòria.
1: Tot, eh? Ara aquesta conversa que estem tenint...
5: Això que estic dient ara m'ho sé de memòria.
1: Estàs llegint aquí davant mateix.
5: No, de memòria.
1: De memòria. En Kraken ha escollit una bona època per passejar amb nosaltres perquè ha arribat a Nova York en un context de tanta bonança econòmica que es podrà alimentar amb els plaers que més li vinguin de gust. Ens trobem als feliços anys 20, l'època daurada de l'economia americana. Tot és gràcies a una bombolla econòmica que converteix en milionari a tothom qui no tingui por d'invertir els seus estalvis a la borsa.
3: Quina sort.
5: Molt bé. Sí.
0: Quina
5: molt bé.
1: Qui hagués pogut viure això?
3: Facis el que facis.
1: Sí.
3: Ni foto 10, quin tens 20?
1: Ens trobem a això, els feliços anys 20. El retorn econòmic de Wall Street és tan bèstia que els banquers ofereixen crèdits als seus clients perquè també tinguin l'oportunitat d'invertir en borsa i fer-se rics.
0: Mira que bé.
3: Que macos, eh?
0: Foli!
3: Aquests dels bancs i caixes. Sempre estan per ajudar.
1: Sí.
3: Sempre estan per
0: ajudar. No em sona gent.
5: Doneu-me 1.000 peles, que
3: sí.
5: El puc invertir.
3: Sí. 2.000. Aquí en tens 2.000.
1: A la hipoteca, si em ves d'un 80%, me podeu donar un 120% i
3: sí,
1: compraré un cotxe.
3: Sí. 160.
0: I els electrodomèstics.
1: Això està demostrat que sol anar molt bé, sí, a la llarga.
3: Sí. A la llarga
1: sol anar molt bé, això.
3: A la llarga, sí.
1: Es viu una plenitud econòmica que ni els més optimistes podien preveure. Tothom s'està fent ric i a tothom li ve de gust demostrar el seu poder adquisitiu davant dels altres.
5: Fer el merda que sentim.
1: Exacte. Comprar-se un quad. Comprar-se un quad. És això.
5: Un quad? De què em fots d'un quad?
1: Ara, digue'ls-hi amb els nous rics. És el primer que compren, eh? Un quad o una moto d'aigua? Què em faràs d'això, noi?
0: Molt dels 80, allò de la moto d'aigua.
3: Hi ha un tio que s'ha comprat la moto d'aigua,
1: sí,
3: i puja i baixa un mercat amb la moto d'aigua.
1: Veus?
5: Per la riera.
0: A coll.
3: No, per l'asfalt.
1: Cardona, unes xispes, oh, l'hèlice.
3: Sembla un autoxoc.
1: Bé, qui més qui menys estrena a casa i fins i tot hi ha algun milionari que es poden permetre comprar-se un cotxe. En l'estona que hem estat passejant en Kraken pel centre de Nova York, ens hem trobat un parell de veïns que han sortit de casa per oferir-li un tros de bistec al gos. Els novaiorquesos van així de sobrats, tu. Vinga, bistec pel gos.
3: Vinga.
1: El quisso està encantat i nosaltres ben sorpresos amb les ganes de gastar que tenen aquesta colla de nous rics.
5: Guita'ls! Guita'ls, veïns! Quin goig que fan! On aneu tan ben vestits, parella?
3: Mira, ens hem comprat uns vestits nous. Un capritxet com un altre.
0: És que s'ha d'aprofitar la bonança.
5: Ja.
0: Clar.
3: I tu què? No t'animes a fer-te ric a la borsa o què? Ai. Deus ser l'únic que no hi inverteix.
0: Hòstia,
3: estic ben encantat, nano. Que no ets encantat.
5: Bueno, tampoc... Vull dir, m'has de faltar el respecte.
3: Encantat.
5: Hòstia, no sé, a mi em fot una mica de... És que em fa cosa, em fa por, eh? Tot
0: cosa.
5: Això de la força és
0: no,
5: molt...
0: No.
5: És molt volàtil, això,
0: que
5: eh?
0: Que volàtil, volàtil, no s'ha de tenir por. Tu, saps aquella de qui no s'arrisca, eh? No pisca.
5: Sí, noia, d'acord.
0: Ara,
5: ja,
0: home.
5: Però, a veure, és que tampoc no sé si tinc gaires estalvis jo per poder invertir en borsa.
3: Estic encantat. Què vols tenir, estalvis? Però se n'han pas de tenir, d'estalvis.
0: No.
5: Bueno, però quins que les voleu que inverteixin en borsa? Vull dir que...
0: Però què penses que en teníem nosaltres? No en teníem, nosaltres.
5: Ah.
0: Mira, els del banc, que són molt bona gent, ens van concedir un crèdit, perquè ho féssim. És la millor idea que hem tingut.
3: És ben bé que el qui no ho fa... I no es fa ric és perquè no vol,
0: Perquè és encantat.
3: Encantat!
0: Burro!
5: Bueno, encantat. A part d'encantat, doncs, bueno, també tinc fills, tinc canalla petita.
0: Oh, encantat, home!
3: Ets l'encantat de Nova York!
1: Ets l'encantat de Nova York!
5: S'està passant molt... Això no hi diu en el guió,
1: Això ho vaig dient jo tot de memòria.
3: Jo fotia dies que t'ho volia dir i he aprofitat el guió per dir-t'ho.
5: Bueno, però no vull invertir perquè... I si em passa alguna cosa, què?
0: Què t'ha de passar?
3: No, és que et passi.
1: De veritat.
3: Sembles català en comptes d'americà.
0: S'ha d'invertir.
1: Inverteix.
0: Saps què s'ha de fer? Que els diners treballin per tu.
1: Les expectatives dels qui els van bé les coses empenyen els indecisos a pujar al carro de l'especulació. I aquí hi ha uns grans beneficiats, els bancs i els grans inversors, que són els qui realment s'estan fent d'or. Tot plegat està creant una pilota econòmica perillosa. El país està produint per sobre de les seves necessitats. Tothom s'està endeutant més del compte i, a més, els preus estan disparats. Des de l'habitatge fins al menjar. Aquell bistec que els veïns han ofert en Kraken, el nostre gosset, ha costat un ull de la cara. Tot puja, però tothom ho accepta i aquí no passa res. Em sona d'algú.
0: No. Sí. És que ho anaves dient, dic, no em sona de res, això.
1: Jo menys el gos, l'altre em sona.
0: El bistec, car. Hòstia. No, home, no.
1: Tothom té diners per anar tirant i ningú es queixa. Es veu que queixar-se ara també fa de pobre, tu.
2: Déu vos guard.
6: Hola, xato, bon dia. En què puc servir-lo?
2: Em posaries dos entrecots de mig quilo i un parell de galtes, si us plau?
6: Oi tant, guapo.
1: Just en el moment en què la carnissera prepara la carn pel client, passem per davant de l'aparador. I quan en Kraken veu tot aquell patac de carn, se li posen uns ulls com taronges.
2: Ah, disculpa'm, posa'm també un bistec, que li donaré a aquest gos tan bufó d'aquí fora.
6: Oi tant, reietó. Com es nota que són bons temps, eh? És una meravella treballar així.
1: El gest del client ha estat molt lloable, però la rissada que li espera és de les que fan història.
6: Tingui, què? Aquí té la compra. I aquí? Aquí el tiquet.
2: Ah, moltes gràcies. Oh, collons! Sí que va car a la vedella.
6: Què? Ho troba car? Em pensava que vostè anava calent d'armilla.
2: Oh, hi vaig. Soc molt ric, senyoreta. Uf, a veure si es pensarà que sóc l'únic pòtol i aquell encantat que no s'ha fet milionari.
5: Això sobrava.
1: Sí? Això no ho deia el guió, tampoc, no?
0: A la que la veiem, aprofitem.
1: Ja ho veieu, l'economia va sobre rodes. Si més no, de portes en fora, perquè a mesura que ens passegem i ens acostem a la seu central de la borsa de Wall Street, intuïm un nerviosisme en les cares de la gent que camina per la vorera. Entren i surten de l'edifici de la borsa amb les mans al cap i els ulls plorosos. Ai, és evident que n'ha passat una de grossa. Déu-n'hi-do, alguna cosa ha passat. Algú s'ha deixat l'aire condicionat massa fort o alguna cosa ha passat. Lliguem curt en Kraken per tal de no perdre'l i ens endinsem a l'interior de Wall Street. Només cal posar-hi un peu per adonar-se que les coses no van gens bé. Hi ha crits i plors per totes bandes. En Kraken s'ho mira encuriosit, girant el cap. Nosaltres també intentem entendre què passa.
3: La borsa s'enfonsa! Els diners s'estan esfumant!
0: Ai, que hem de mostrar totes les accions abans no sigui massa tard!
1: Sembla que ja sabem què passa. La bombolla econòmica que estava fent que tothom es fes ric ha explotat. La borsa s'ha enfonsat i els qui tenien accions veuen com el seu valor s'està acostant a zero.
5: Ho perdrem tot! No hi ha esperança!
3: Escolta, tu, encantat! No voldries pas comprar un paquet d'accions? Te les puc deixar molt bé de preu, eh?
5: Seràs desgraciat? Primer m'animes a demanar-me un crèdit per invertir a borsa, ho perdo tot i ara em pretens estafar venent-me les teves accions?
0: No, home, no, tranquil, pensa-t'ho bé, que te les podem deixar molt bé de preu, pensa-t'ho.
5: Foteu-vos-les al cul, les vostres accions!
1: No cal ser un expert en economia per entendre el motiu de la desesperació d'aquests desventurats. Havien pagat un dineral per unes accions que ara, com ara, ja no valen res i ningú en vol comprar. Són paper mullat. Passen les hores, la caiguda borsària és cada cop més salvatge. Tothom s'està arruïnant, excepte l'encantat. La patacada és tan grossa que els bancs, els mateixos que havien prestat diners als inversors, comencen a caure en fallida en descobrir que no els retornaran els cèntims que havien concedit. Va, tot té la seva part positiva, oi?
7: Sí.
1: Passarem la nit a la borsa de Nova York, arrecerats a l'escalforeta del nostre gosset, en Kraken, amb l'esperança que demà potser serà un dia millor.
5: Ens n'anem a la merda! El desastre és més gros que ahir, encara!
1: És una llàstima, però l'encantat té tota la raó.
5: Espera que l'altre programa s'hagi oblidat, això ja.
1: No, només ho direm avui, Xuriguera.
5: Bueno, és que me toquen uns papers de merda, em digueu encantat...
1: No.
5: Només falta que em tireu coses per sobre.
3: Oh, espera, no donguis idees.
1: Si ahir hi havia nervis a Wall Street, el que es viu avui és encara més dramàtic. Els valors continuen caient en picat i ho fan cada cop de manera més salvatge. I el panorama, lluny de millorar, només empitjora. Els economistes se'ls acaben els adjectius per anomenar els dies que viuen. D'ahir en deien el dijous negre i d'avui en podrien dir el divendres de merda, perquè tot continua anant igual de malament.
5: Sí, sí, sí.
1: En Kraken ja sospita que se li ha acabat això que els veïns li regalin filets. Ara com ara fa pinta que s'haurà d'acostumar al pinso que tant odia.
0: Bueno, ja li anirà bé, eh?
1: Sí.
0: Estava massa ben cuidat o no?
3: Pijo, que cos era un pijo.
0: Molt pijo.
3: Ja està bé que les passi una mica canutes, eh?
0: Una miqueta.
3: Vull dir que aquest també es pensava que a cada gosset per aquí passejant encara ens caurà el cap algun empresari, eh?
1: Sí.
3: Vull dir, cap a casa, gosset, vinga, va. Que d'aquests es foten d'altre baix per la finestra, que ens en caurà una sobre que...
1: No, això no és cert, es veu?
0: No?
1: La imatge aquesta típica de l'onada de suïcidis per culpa del crac del 29, és un mite. La imatge d'inversors arruïnats llançant-se dalt a baix dels seus despatxos és molt cinematogràfica, però no és real. Heu de saber que aquells dies només es van comptabilitzar 10 suïcidis a Nova York i només 4 s'atribueixen a gent que van perdre-ho tot a la borsa.
3: 40%.
1: Un 40% dels 10, però a Nova York som més de 10 persones. Nova York.
3: Que, home, 40% dels que... Vull dir,
1: 40... Sí.
3: Home,
5: sí, sí. Hosti, comptes.
1: No, però perquè sortirà el titular de... El 40% de gent es va suïcidar.
3: No.
5: Estàvem intentant desmentir que es...
1: Exacte.
5: El 40%.
1: No.
5: Es mata molt més gent a Andorra, encara.
3: Si han 10 suïcidis...
1: Andorra?
5: Andorra hi ha molts suïcidis.
1: Ah, sí?
3: Un 35%.
1: D'on surt aquesta dada?
5: Bueno...
3: La tenim al cap.
5: Si de cas, borreu això del programa, borreu.
1: Tot... Hauríeu de mirar de dir menys coses de memòria
3: sí.
1: I més de les que estan escrites.
5: Ja.
1: Si us va bé, eh?
3: Sents encantat?
1: Bé, hi ha motius per voler acabar amb tot perquè la cosa no millora. Cap actuació per part dels directius fa repuntar els números. No funciona ni l'estratègia del vicepresident de la borsa, que es dedica a fer grans compres de valors per fer creure als inversors que torna a ser moment de comprar. Però ningú compra. L'únic que volen, els qui encara tenen accions al seu nom, és vendre's les accions com sigui. Llàstima que ja és massa tard. Tothom s'ha arruïnat.
2: Déu vos guard.
6: Bon dia, xato. En què puc servir-lo?
2: Em posaries un trosset de llom de porc, si us plau? Petit, petit i finet. I me'l talles per la meitat, que és l'aniversari de la meva dona i avui ho celebrarem.
6: Caram, no us esteu de res, eh? Alguna cosa més?
2: Sí, si em pots posar un grapadet de vísceres. Petitó, també. Si en tens alguna de fa dies que em puguis arreglar una mica el preu, doncs millor.
6: Sí, sí, molt bé, d'acord, ho intentarem, però per al gosset aquell que ens mira des de l'aparador voldrà alguna cosa?
2: El que ha de fer aquest gos és vigilar o acabarà dins del meu forn.
1: La caiguda de la borsa batejada com el crac del 29 és un dels pilars de la gran depressió que es produeix immediatament després. Durant els dies en què va tocar fons, milions de persones van perdre els estalvis i van quedar endeutats fins les celles. Milers d'empreses van haver de tancar i van deixar sense feina tota la seva plantilla. I això va provocar unes taxes d'atur que pocs cops s'han vist als Estats Units. 14 milions d'americans es van quedar sense feina en els següents mesos.
3: 17%.
1: 17%. Fins i tot hi ha experts que apunten que la depressió econòmica americana va ser un dels motivadors de l'auge de l'extrema dreta al centre d'Europa i del posterior ascens d'Adolf Hitler al poder.
5: Està relacionat, això?
1: Imagina't, eh?
5: Hòstia.
1: Així que, més enllà dels milionaris i els nous rics que es van arruïnar, ja veieu que el fet històric per on hem passejat avui va tenir conseqüències arreu del planeta.
3: Collons, Peyu, quina destrampada,
1: sí, noi.
5: Sí. Bueno, no, què? Ja està bé que ho digui, eh?
1: Sí, sí, és que s'ha de dir.
5: No, és que avui dia tothom torna a anar igual, eh?
1: Segon Déu, obres l'Instagram i tothom inverteix.
5: Sí. Inverteix amb, sí. amb criptomonedes. Sí.
3: Oh, calla, fantasma.
1: Sí.
0: Escolta, i amb... Tu...
5: No. M'ho ha dit a mi?
1: No, no, no.
3: Ets parent d'aquell encantat o què?
0: I què se n'ha fet del gos, Peyu?
1: Ai, el gos. En Kraken.
0: Se l'ha menjat l'Arnau. L'Arnau, oh, que tenia molta gana.
1: En Kraken... En Kraken, del crac del 29, és...

És viu, però li tocarà passar gana. Fins i tot el pinso és un luxe inaccessible. Així que s'haurà de tornar menys prim mirat i conformar-se amb algun os per rosegar. Per acabar, una dada. El pare del futur president Kennedy, que era inversor, va vendre a temps totes les seves accions. I sabeu per què ho va fer? Perquè el noi que li netejava les botes, mentre li estaven enllustrant les sabates, va començar a donar-li consells d'economia i el tio va dir, nano, si fins i tot el que em neteja les sabates en sap, estem al pot. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran per 8a jornada consecutiva. Els bombardejos afecten diversos països de la regió on hi ha bases militars nord-americanes. Ara fa uns minuts, Washington ha donat per acabada la nova onada d'atacs com a represàlia als dos soldats nord-americans que hi van morir en un atac iranià a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut. De la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Més notícies ara amb la Núria Har.
2: Un mort i una desena de ferits a Kiev pels bombardejos de Rússia contra la capital d'Ucraïna l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una seixantena de ferits. Segons les primeres informacions, les detonacions s'han sentit fins i tot dins dels refugis antiaeris.
1: Avui s'activa el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continuarà restringit l'accés a 3 espais naturals, tot plegat després que ahir els bombers treballessin en 3 incendis, l'un a Pontils, a la Conca de Barberà, també a la Baronia de Rialp, a la Noguera i a Viladamols, al Pla de l'Estany. Mentrestant, a l'Aragó i Guadalajara continuen sense control 2 grans focs. El que més dificultats presenta ara mateix és el de Guadalajara, que ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i a confinar una població de 700 habitants. A l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc en les pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient.
3: És la zona que més nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees.
2: La xarxa ferroviària catalana manté 183 trams de via amb velocitat limitada 6 mesos després de l'accident de Gelida en què va morir un maquinista. L'últim document de limitacions de DIF, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, mostra que encara s'està lluny de recuperar una certa normalitat. Abans de l'accident hi havia la meitat de trams amb velocitat limitada. En més d'una seixantena, la reducció és de fins als 30 km per hora i n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. La meitat de les afectacions són en vies de la demarcació de Barcelona. Recordem que DIF va prendre aquestes mesures per evitar nous sinistres i amb el compromís de fer treballs de manteniment en totes les vies on fos necessari.
4: ¿Has hablado con ella?
5: Ah, lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
1: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el premi especial del jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. El curt, amb actors que no són professionals, relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare, i és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica què suposa rebre aquest reconeixement.
6: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i

0: 0 Espanyol 3. El Girona ha anunciat el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos per 6,5 milions d'euros. En ciclisme, quarta victòria de Tadej Pogacar a la 14a etapa del Tour de França. L'eslové amplia el seu lideratge al Tour i ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon, el danès Jonas Vingegaard. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha fet la pole als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica, que es corre avui diumenge.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
4: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
5: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
2: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
2: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
2: A les 4 de la tarda...
6: A Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
10: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
11: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
2: Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Passen pocs minuts de les 6 del matí. Comencem aquí al Mans a Catalunya Ràdio. Tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Des d'ara i fins a les 7. Avui recuperarem propostes musicals que han deixat empremta aquesta temporada. D'una banda són els Bon Vent, formació un alter ego dels Every Night, interpretant Xesco Boix, i de l'altra, Filomena, dues maneres diferents d'entendre la música d'arrel contemporània, però adreçada a un públic familiar. Farem visita també al So de Cobla per parlar dels ballets, de les danses amb cobla, un repertori poc conegut, però fonamental per entendre la relació entre la cobla i la dansa escènica, sobretot la dansa de l'àmbit dels esbarts. Amb la producció de Dolors Genola i qui us parla, Quim Rutllant, a la direcció i locució, comencem, per tant, aquest Mans.
1: Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: Som-hi, doncs. I la primera és clàssica, sardana de Robert Agustina amb la Verga Jove.

0: La Berga Jove, acabem de sentir clàssica, una peça de Robert Agustina. Una formació, aquesta Berga Jove, que avui serà el passeig Manel Puigverd de Calella, al Maresme, al vespre, a la temporada de sardanes d'estiu.
1: La banda sonora per aixecar el diumenge. Sona a mans.

0: Doncs us parlem d'aquest primer treball de les Filomena, una proposta sorprenent, molt ben treballada, ben acompanyada, que posarà sense cap mena de dubte els temes, les melodies, les rítmiques, les sonoritats, a l'abast de tot el públic, sobretot el més petit. I ens ho expliquen la Gemma González i la Laia Gluck, de la formació Bon Dia.
1: Hola, bon dia.
2: Una arrencada força potent, amb molts de concerts i una fira mediterrània amb una taverna a rebentar de gent.
3: Exacte, doncs per nosaltres és primer un honor, una festa, perquè la veritat és que estrenar un projecte ja amb tanta gent que confia en nosaltres, amb tanta gent que ens està donant oportunitats i que ens ho està posant tan fàcil i ens està donant tants de recursos, doncs és com entrar de manera tan fluida i amb totes les eines com per poder entrar a gaudir i a no haver de patir massa i a intentar donar el millor de nosaltres, i la veritat que davant de molta gent que té ganes d'escoltar-nos, i això és molt xulo.
2: El que està clar és que hi ha molta gent al darrere, però l'energia que hi ha de l'escenari, amb la Gemma, amb la Laia, que ens acompanyen, la Lola, la Marta, en Martí, les percussions, i la Raquel, si no hi hagués darrere un bagatge de coneixement de la música d'arrel, d'aquestes tonades, d'aquestes melodies, i fins i tot d'una voluntat de fer-ho arribar a aquestes generacions, això no funcionaria. Per tant, Laia, coneixement i ganes d'explicar-se.
4: Sí, bueno, primer és això que has dit, que hi ha que, clar, només se'ns veu a nosaltres allà davant de l'escenari fotent bots i passant-nos oteta, però darrere hi ha un curro immens de molta, molta, molta gent, que ara ho comentàvem, que realment són moltes persones les que han fet possible que nosaltres puguem estar allà dalt de l'escenari passant-nos també, però és cert que totes venim, no, de maneres diferents, del món de la música d'arrel, de la cultura popular. Les ganes de voler ensenyar als més petits, a les meves petites, a que, bueno, que tu et veus, no? Ostres, quan jo era petita m'encantaria haver anat a un concert a veure això i que m'ho expliquessin, que òbviament ja s'han fet projectes de diferents maneres que ja han trepitjat, no, aquest terreny, però que t'ho expliquessin així de clar, no? Que puguis parlar del que després veuràs a la festa major, durant la festa major, podent a un concert concret dirigit a tu, que parla d'aquests temes, crec que és molt guai. A nosaltres ens fa molta il·lusió poder-ho estar fent nosaltres.
2: Fa molta gràcia perquè al web destaqueu Filomena, els escenaris són uns, l'equip artístic és un altre, i el motor Filomena és un munt de gent. I entre tots aquests noms, doncs, hi trobem l'Arnau Tordera, que ha sigut una mica l'ànima als arranjaments, a la composició, a la producció, però gent com els músics del Pony Pissador, gent que ve totalment de l'àmbit de l'arrel, com l'Eura Gaia, o altres propostes, hi ha fins i tot escèniques i teatrals. És a dir, la perspectiva és des de mil costats diferents. A vosaltres, quan us truquen i us diuen anem a fer això, perquè, clar, no és una proposta que vosaltres sí us trobeu i ens agradaria, o sí, no ho sé, eh?
3: No, la veritat és que això va sorgir a partir del Sostingut, no? Doncs de l'Adrià i l'Ivó, que van tenir aquesta brillant idea de fer aquest projecte, i la veritat és que ens van anar recopilant també, no?, una mica, i vam anar entrant, doncs, les persones que formem part d'aquest projecte, i ens vam anar trobant en aquest context, diguéssim. Algunes no ens coneixíem entre nosaltres i ens vam unir per aquest, o sigui, és a dir, per aquesta fi en concret.
4: No, jo he de dir que vaig tenir la sort del film PT de fa... O sigui, aquest any, no el passat, acabàvem de tocar amb Trèvol i van venir l'Ivo i l'Adrià i van dir: mira, tenim aquesta idea sobre la taula, ens agradaria que tu hi fossis, qui més creus que hi podria formar part? I vaig dir: els meus amics, Lola, Raquel, Martí. Llavors em van dir, llavors, la cantant, i no sabíem si guitarra o violí, llavors va anar sortint així, va arribar primer la Gemma, i la Gemma ens va dir: ostres, tinc una amiga molt trempada, la Marta, que toca el violí. Sí que... I, bueno, amb la Gemma ja la coneixíem, de l'Smug, vull dir que tot queda molt en família, en veritat.
3: Sí.
2: Bons intèrprets, no només com a músics, sinó també a l'hora de posar-se dalt de l'escenari i amb una actitud concreta. És evident que en els anos no els hi pots fer un concert i ara us explicarem el Trempinxo de Banyoles, perquè no, s'ha de viure d'una altra manera, i que té forma de disc, un disc treballadíssim, amb detalls molt, molt, molt bonics, molt ben portats. Aquí la feina de, també de disseny, doncs, és destacable. I una mica el que presentem avui és aquest tra-tra-tro, que no sé si definir com un convit a la festa major, convit a les músiques i els instruments tradicionals, o directament és un fil conductor de tot plegat.

0: Qui ho ha triat, els temes que hi van, que no hi van?
1: Aquí nosaltres tampoc hi vam tenir gaire a veure. O sigui, va ser sobretot, clar, el sostingut. O sigui, l'Adrià i l'Ivon no es veuen del de l'escenari, però han estat, o sigui, sí, sí, les màquines motores. Llavors, ell, juntament amb l'Arnau Tordera, després s'hi va unir també el Poni Pisador, però sobretot va ser l'Adrià i l'Ivon que ho han anat ideant tot.
0: I vosaltres hi heu participat d'alguna manera? En dir, podem encarar per aquí aquest tema, podem encarar per l'altre?
1: Vagi, m'explica, explica.
2: Doncs, a veure, nosaltres se'ns van presentar els temes creats, diguéssim, i vam fer pues, doncs, la sèrie d'assajos que es necessitaven, no?, per poder fer l'enregistrament.
0: Que no pocs, no?
2: Exacte, bueno, va costar trobar-nos, però perquè al final som molts i ens havíem de posar d'acord, però era necessari també trobar diverses dates per poder anar... doncs mirant com aquestes cançons s'adaptaven a nosaltres, també com nosaltres li trobàvem l'essència i trobàvem la manera de fer-les brillar al màxim possible. Llavors, si es va haver de fer algun canvi a nivell de tonalitat o... és a dir, com de fer-ho de la manera que pogués ser el més natural a l'hora de nosaltres explicar aquestes cançons. Ai, carai!

0: Clar, no sé si us haguéssim imaginat mai. Veniu del tradi i diuen farem funky.
1: Ben patir, eh?
0: Sí, no.
2: Jo, tu sí. Sí, jo m'ho vaig passar molt bé amb els embarbussaments, explorar la meva faceta de rapera i de sentir tothom rapejant cadascú amb el seu embarbussament, que ens anàvem passant la pilota, per mi va ser molt xulo. Molt còmode.
0: Com sorprenent, no? No és un espectacle de... Algú ha dit, no? És folk per xic, sí, però te colen un tema que el concepte és folk o d'arrel, però la rítmica se'n va.
1: Clar, però per sortir una mica, perquè, bueno, crec que totes venim del folk, però no estem com...
0: Tancades, sí, segur
1: clar,
0: que no, clar.
1: És això, veiem molts altres gèneres i també formen part de la nostra vida i també és lo guai, no poder fer una mica de fusió i poder ensenyar als sí. més xics que amb el folk es pot fer de tot, també.
0: És com una combinació molt curiosa, perquè són temes tradicionals amb lletres de nova creació, però alhora hi ha temes de nova creació, però amb lletres o melodies tradicionals. Clar, la combinació és interessantíssima com per donar fins i tot a una Filomena, que tots tenim a l'imaginari, però que serveix per presentar el grup.

0: La cançó Filomena vam tenir amb l'Arnau, que va ser ell qui la va arranjar i qui li va posar també, bueno, aquests canvis, no, de melodia, perquè en veritat tots tenim un al cap, o actualment tenim un al cap, que no, o sigui, no fa referència a l'original, que era un couplet que tenia. Llavors, això sí que és guai, perquè molta gent ens ha dit, ostres, canvieu la melodia de Filomena. I clar, és, no, o sigui, fem l'original del couplet. Llavors, bueno, és guai perquè també és fer un treball, no, de recuperar, bueno, per exemple, no, aquest couplet, vull dir, com que també va més enllà. Nosaltres també diem, bueno, jo també ho penso, no, que no només és per xics, que jo aniria a veure un concert de Filomena perquè realment les cançons són molt xules. I bueno, i això, i expliquen històries, i hi ha també un treball molt gros al darrere, vull dir que no són ximpums, eh?
1: Abans ho apuntava la Laia, us hagués agradat quan éreu més joves, sou molt joves, però quan éreu més joves teniu una proposta que us contextualitzés la festa d'aquesta manera?
2: I tant que sí, totalment. Vull dir, penso que és super bonic, a més és super il·lustratiu, penso que és això, es toquen molts temes, sobretot molt centrat, no, en la festa major i en els elements, diguéssim, típics de les viles, de les diferents festes, i trobo que és com una manera molt fàcil, molt això, com deies tu, aquí, molt orgànica, molt natural, d'entrar en els conceptes d'aquest món, no? Doncs com de saber-hi posar nom, de saber-ho explicar, després de poder-ho cantar i explicar a altres persones, com des de petits fins als més grans, també, vull dir.
1: El format ara mateix és només de concert participatiu? Teniu propostes pedagògiques al darrere, d'anar a escoles? Quins camins agafarà aquesta Filomena?
0: Sí, s'estan valorant, s'estan treballant, i ja ens han arribat alguna proposta, però clar, quan ens van arribar encara no havíem estrenat oficialment, llavors crec que està allà una mica stand-by, diguéssim, però per nosaltres endavant, o sigui, poder-ho portar a una escola crec que seria superbonic, bueno, perquè és el públic que volem, no?, també.
1: De prèvies en va fer unes quantes fins a fira, i ja esteu parlant de concerts per l'any que ve. Per tant, la cosa es belluga. Properes cites. Aquesta setmana es presentava Cantut, però encara n'hi ha més aviat, oi, de concerts?
2: Exacte. Sí, tenim ara el que tenim més a l'horitzó, més a la vista. És el dia 1 de novembre, que estarem a les Fires de Sant Narcís a Girona, doncs fent el directe que vam presentar a la fira. I llavors, com tu deies, Quim, ja estarem en el Cantut, a Caçà de la Selva.
1: La gent té moltes ganes de participar en propostes així i de cantar. Això també és una cosa a valorar.
0: Ens hem adonat que sí, que de fet sí, o sigui que no només és per petits i petites, sinó que la gent té ganes de, bueno, de tornar a cantar aquelles cançons que semblen que estiguin molt en el nostre dia a dia, però realment després te n'adones que realment no, que es donen ja per suposar, no. O jo què sé, nosaltres dèiem, no farem aquesta que ja està molt escoltada. I és que no, o sigui, està molt escoltada, però realment no es canta en el nostre dia a dia. I aquell dia ens vam adonar que sí, bueno, vam fer gairebé el mateix espectacle o mateixa animació que fem als concerts, i bueno, va
2: molt xulo. És que tothom tenia moltes ganes de cantar, i crec que era molt fàcil encendre el botó, com donar-los el primer tret de sortida, i es creava allà un cor de veus molt, molt xulo.
1: Està clar. Escolteu-me, ja per situar en l'escenari, pugeu uns quants instrumentistes, diguem-ne, plurinstrumentistes, moltes vegades feu papers de dalt de l'escenari, veiem sobretot contrabaix, gralla, acordió, què m'estic deixant? Percussions... I ja està.
0: Deu, violi...
1: Però al disc se senten molts ben instruments.
0: Però no tots som nosaltres.
2: Exacte.
1: Aquí hi ha de tot, eh?
0: No, sí, va venir molta gent a gravar, sobretot del món de la música tradicional, molts musicassos, per sort. I bueno, de fet, a la cançó de sempre hi sonen instruments, a cada referència i cada nom que es diu, sona un instrument tocat per els millors instrumentistes de casa nostra.
1: Sí, la sensació és això, d'un projecte... No és per fer la pilota, un projecte ben fet, ben pensat, fet amb calma, com moltes vegades aquest és el drama, no arribar, o sigui, anar menjats pel calendari, i que n'estem convençuts que funcionarà i funcionarà moltíssim. Escolta.

0: escolteu, me'n marxarem amb un tema que el tinc creuat perquè la meva filla me'l fa escoltar cada dia. Què és aquest seguici? Expliqueu-nos què és aquest seguici.
1: Doncs bé, amb aquesta cançó el que es fa és anar introduint diferents elements, no, del seguici, d'aquests personatges que surten per la festa major, i es fa en forma de joc, amb un joc semblant amb el que es fa amb la masovera. Quan anem dient que va al mercat i cada dia compra una cosa diferent, no? I és una mica acumulatiu i has d'anar com recordant els diferents elements. Doncs amb el seguici passa una mica el mateix, i és que amb cada estrofa fem una mena d'endevinalla de cada element del seguici, i llavors la gràcia una mica és que la gent intenti, doncs, quan anem dient qui ve, qui s'acosta pel carrer, doncs que la gent pugui dir el drac o l'element que cregui. Llavors també el joc és d'intentar endevinar l'element que toca cada vegada, i llavors també d'anar recordant tots els que han sortit fins al final, no? Que s'acaben acumulant tots. I mira, és divertit, perquè a part de cantar, doncs, com estàs allà...
0: Intenció.
1: Exacte.
0: Aquest és Tratratró de la Filomena, que avui ens han vingut a presentar la Gemma González i la Laia Gluck. Felicitats per la feina. Feliciteu a tot l'equip, un per un,
1: gràcies,
0: que són molts.
1: Són molts.
0: I moltíssimes gràcies per venir fins als estudis de la ràdio a presentar-lo.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Catalunya Ràdio, mans.
1: Seguim endavant al mans i ara us parlem de música per a cobla, com fem cada diumenge. Recuperem els nostres col·laboradors, la Laura Valls i l'Albert Fontelles, de l'Espai Sota Cobla de Catalunya Música. Avui, amb la Laura, repassem algunes de les principals, algunes de les més destacades, composicions de ballets i danses tradicionals.
2: Sí, perquè avui us portem un recull de danses tradicionals catalanes harmonitzades i instrumentades per a cobla, per diversos compositors. Un petit tast de l'important patrimoni que representa aquest binomi entre música i dansa. Un repertori habitualment associat als esbarts, que a vegades escoltem també com a peces de concert, posant de manifest la qualitat musical d'aquestes obres. Grans compositors de cobla han fet aquestes seves, aquestes danses. Un exemple molt notable és el cas de Joaquim Serra i la seva col·laboració amb el coreògraf Manuel Cubeles. Fruit d'aquesta amistat musical, ens queden obres com el Ball de Gitanes de l'Arbós del Penedès, un encàrrec de Cubeles per a l'Esbart Verdaguer, estrenat el 9 de maig de 1948 al Palau de la Música Catalana. Ja l'any 1928, Serra havia guanyat el premi del concurs de Sant Jordi per la glosa del Ball de Gitanes del Penedès i li interessava el caràcter musical d'aquest ball, fruit que va donar peu doncs, a aquesta versió que escoltarem avui. Cubeles, per la seva banda, tenia interès en la part coreogràfica, que per la seva naturalesa d'entremés incorporava parts recitades. L'esquema del ball és compartit en la zona geogràfica de l'Arbós. El trobem a l'Alt i Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt i Baix Camp, dintre l'estesa tipologia de les danses amb cintes. Aquest és el Ball de Gitanes de l'Arbós del Penedès de Joaquim Serra.

0: Hem recuperat aquest ball de gitanes del disc de ballets de Manuel Cubeles i l'Esbart Verdaguer.
1: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant a Catalunya Ràdio.
2: Doncs del Penedès anem...
0: Que per cert, que diferents els balls de gitanes del Penedès amb els balls de gitanes del Vallès i fins i tot de la Maresma. També té un estudi, això. Però no seria el so de coble, seria el so de dansa.
2: Podem fer una secció, eh?
0: Exacte. Dansa al so de coble. Exacte. Avui ho estem fent una mica.
2: Sí, us animem a ballar si ens esteu escoltant.
0: Exacte. Ja us veig a mig del menjador amb el pal de cintes i fent voltes a la, amb, tothom, la làmpara, amb la làmpara.
2: Que tothom té a casa, sí, clar que sí.
0: Seguim cap a Tàrrega.
2: Doncs sí, del Penedès anem cap a aquesta població per presentar ara una instrumentació de Lluís Moreno Pallí, que fou director de l'Esbart Verdaguer. Es tracta de l'Eixida de Tàrrega, ballat a Tàrrega en les festes assenyalades, un cas original en l'àmbit coreogràfic, ja que en aquest ball de parelles no entren a ballar totes alhora, sinó que a cada repetició del motiu musical entra una nova parella a dansar. En l'àmbit musical, Moreno Pallí va apostar per contrastar aquesta reiteració musical i coreogràfica amb la diversitat dels recursos de la instrumentació. Això què vol dir? Doncs jugant amb els canvis de tonalitats majors i menors, els diferents colors dels instruments, la densitat i el volum sonor de la cobla. La versió original de Moreno Pallí per a dues cobles es va estrenar l'any 1949 de la mà de la Cobla Barcelona i la Cobla Molins de Sabadell. Nosaltres l'escoltem avui amb la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida per Jesús Ventura.

0: Des del 2021, aquest enregistrament que porta per nom Ballets de Manuel Cubeles amb l'Esbart Verdaguer i l'Esbart Sarrià, la Cobla de Cambra de Catalunya que ens ha ofert aquesta eixida de Tàrrega de Lluís Moreno.
1: I precisament al voltant dels anys en què s'estrenava l'eixida de Tàrrega de Lluís Moreno, començaria a endinsar-se en el món de la dansa tradicional un dels grans instrumentadors d'aquest gènere. Era l'any 1947 i el mestre Font Sabater introdueix el seu deixeble, Manuel Oltra, a aquest món a través del compromís d'instrumentar el ballet contrapàs de Palau Noguera per a l'Esbart Montserrat. D'aquí passaria a dirigir musicalment un seguit d'esbars enfocant una important part de la seva tasca creativa a la música per a la dansa. El Ball de la Morratxa de Gironella és un dels seus treballs, amb una música que consta de dues melodies de 16 compassos que es repeteixen. En aquesta versió, Oltra instrumenta dues repeticions alternant tots els instruments de la cobla entre la melodia i l'acompanyament. El ball, propi de la festa major del mes d'agost, s'anomena així pel recipient de vidre que porta el dansaire que representa el senyor feudal. Aquesta és el Ball de la Morratxa de Manuel Oltra.

0: Hem anat amb un enregistrament de la Cobla de Cambra de Catalunya del 2023, harmonitzacions i instrumentacions per a cobla de danses tradicionals, Vall de l'Almorratge, de Gironella, de Manuel Oltra.
1: Mans. Som l'arrel.
0: I seguirem ara amb una altra Manuel Oltra.
2: Sí, recuperem el mateix compositor, aquesta vegada amb un ball recuperat a Aliña, és el ball Pla d'Aliña, que va ser això, recuperat per ballar-se a la Festa Major. És un bon exemple d'aquest tipus de ball present a moltes comarques de Catalunya, amb dues parts diferenciades, la primera amb compàs ternari i la segona amb compàs 6-8, més ràpida i saltada.
0: En
2: la
0: part musical... El que se'n diu ball pla i corranda.
2: Exacte. Molt bé, Quim, ja sabia jo que...
0: Hi havia ja la vena.
2: Que en sortiria la vena de l'esbar. En la part musical trobarem l'exposició de dues melodies diferenciades, amb protagonisme de la tenora, el tible i els fiscors. I sentirem el canvi a la segona part del ball pel canvi de to i compàs, de ternari a binari. Aquest és el ball pla d'Aliña de Manuel Oltra.

0: Vaig d'alinyar un enregistrament de l'any 1996.
1: A Catalunya Ràdio, Mans.
2: Estima, estima, que això mai no fa mal.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, seguim amb més música, en aquest cas, una formació que actuarà a aquestes Santes el proper dia 22 a Mataró. Són els Bombers. Parlem avui d'un homenatge ple de tendresa, de compromís i de memòria, amb el grup Bombent, encapçalat pels membres de Every Night, que presenten les cançons de Xesco Boix, projecte que revisita el llegat d'un dels grans referents de la cançó infantil i de la música popular catalana. El disc recupera algunes de les seves peces més emblemàtiques amb nous arranjaments i una mirada contemporània, mantenint l'esperit alegre i educatiu, sobretot, que va marcar tota una generació i, sobretot, molt humanista. Bombent és alhora un espectacle familiar, un treball discogràfic que vol acostar el missatge de Xesco Boix a les noves generacions, fent les seves cançons que tornin a sonar a escoles, a places i escenaris. En coneixem el projecte amb l'Arnau i Maric cantant els Every Night, cantant dels Bombent. Bon dia, Arnau.
3: Bon dia.
4: La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, tot el món podrà escoltar.
0: Xesco Boix ressona, per molts anys que tinguis o per moltes generacions que van passant, sempre són cançons que van ressonant d'una o altra manera.
3: Sí, sí, efectivament. Per nosaltres, per l'any Xesco Boix, parla de les nostres infàncies. És una de les veus de les nostres infàncies, no? Cadascú té les veus doncs, que té, dels seus referents de la infància, siguin els seus pares, mares o qui sigui, però l'en Xesco és una que ens atravessa a moltíssim, no? I, a part, és una cosa que, si bé s'ha anat doncs, evolucionant i l'animació i la música infantil i familiar ha anat doncs, fent girar la roda, la veu d'en Xesco Boix ha travessat diverses generacions i per això em sembla que és un personatge, no?, i una figura capital dins la història de la música en català.
0: La figura d'en Boix, a més, és ben polièdrica, no?, perquè per un costat, doncs, va a partir d'ell o de la seva imatge, doncs, hem creat tot aquest imaginari de... el que abans en dèiem l'animador infantil, que ara en diem polifamiliar, vaja, i que és un fet gairebé únic al Principat i al voltant de Països Catalans, però alhora va ser una persona que ens va portar a les cançons de Pete Seeger, de Woody Guthrie, de Bob Dylan, les va catalanitzar, no només a nivell de lletra, sinó també fins i tot d'imaginari.
3: Per una banda, crec que és important remarcar la figura de Xesco Boix com un dels pioners de l'animació infantil catalana, perquè això ha fet que sigui una de les més riques del món, i això és una cosa que, evidentment, com que ens en preocupem poc, perquè un cop ens fem grans doncs deixem una mica d'escoltar la música que escoltàvem quan érem criatures i en tot cas la recuperem si tenim canalla, no? No ho sabem, no som conscients d'això, i això va passar en part gràcies a Xesco Boix. I crec que una cosa molt, molt important que va passar durant aquella generació d'Europa de folk, i en Xesco Boix doncs, va ser un dels exponents més importants d'aquest fet, és que vam conèixer tot aquest repertori, efectivament, gràcies a la seva feina doncs, d'adaptació, i una de les coses que ens vam plantejar en fer néixer aquest projecte era de no cantar cançons només que cantés en Xesco Boix, sinó intentar submergir-nos en aquest univers de cançons d'aquella època que vinguessin de diferents llocs del món, que potser algunes no estaven adaptades encara, i doncs, donar-li una producció moderna, fer-los les voltes que creguéssim necessàries que els havien de fer per sentir-nos-hi còmodes, i el resultat doncs, que fos un disc, un espectacle, doncs, una música que ens semblés adequada per la canalla de 2025.
0: Per la canalla i no tan canalla.
3: De fet, això és una cosa que ha sorprès bastant, perquè quan fem concerts, els concerts que hem fet aquest estiu, que ja hem començat, malgrat que no hagués sortit el disc, hem començat a fer alguns concerts per festes majors, sobretot, i algun festival, ha vingut molta gent gran. Però gent gran, no gent adulta, sinó gent jubilada. Molta gent de 70 i 80 anys, no? Gent que havia conviscut amb aquest moviment cultural, no?, que va ser el grup de folk, la nova cançó, i que, per tant, doncs, aquestes cançons li toquen molt de prop, no? De fet, l'últim concert que vam fer a Hostafrancs, a Barcelona, hi havia una persona que va venir i va dir: m'he passat mig concert plorant, no? I era una persona que havia tocat a Manxesco. I vam pensar: ostres, això té molt de sentit, perquè realment vol dir que estem fent una cosa que potser cada cop s'està fent menys, que és reivindicar i donar vida a tot aquell repertori que, en el fons, tampoc és que hagi deixat de ser vigent, perquè si es cantaven els últims anys del franquisme i avui ho cantem i pensem que encara tenen sentit, vol dir que encara són vigents.

0: i uns valors a reclamar avui en dia.
1: Nosaltres no ens havíem plantejat mai fer un projecte de música doncs, dirigida als nens i nenes, però una de les coses que ens va fer veure-ho clar va ser que precisament la música d'en Xesco i molta més gent de la seva generació era aquesta voluntat i aquesta voluntat innegociable, diguéssim, que tot allò que s'expliqués als infants estigués farcit de valors, no? I estigués, tingués un sentit i estigués pensat. Ho hem aconseguit, com a mínim, en aquests primers mesos de vida del projecte, i estem molt animats, en realitat, perquè creiem que no és res que no haguéssim pogut fer de manera natural i que, en el fons, cantar amb la canalla és una meravella. Són un públic molt, molt exigent, però també molt agraït.
0: Escolta'm, parlem amb l'estètica musical. És Every Night interpretant, o sigui, són filtres d'un Every Night molt, molt potent i com esteu sempre a dalt de l'escenari, però reinterpretant aquests temes. No heu volgut tampoc disfressar-vos.
1: No, però sí que és veritat que hem intentat que la producció s'acostés més al folk, al country nord-americà modern, amb una producció moderna, i alguns... per exemple, la flauta potser no sona tant com en altres discs d'Every Night, no? Però sí que és veritat que el violí, per exemple, ha pres molta importància per motius evidents, no? Llavors hem incorporat molt el banjo, crec que pràcticament a totes les cançons hi ha banjo, tant els banjos de bluegrass que ha gravat en el Guillem Codern del Pony Pissador, que és un bon amic nostre i que li agraïm molt la feina, com els banjos tenors també solistes que hem gravat nosaltres. Hem incorporat molt el piano també, que és un instrument que nosaltres hem tocat molt poc i creiem doncs, que en aquesta producció sí que sonava bastant. Llavors sí que hem aconseguit molta energia, que és una cosa que també és negociable, no? per això que deies, Quim, del tema de no voler-nos disfressar. Però sí que és veritat que és un so que a nosaltres ens sembla diferent, una mica diferent del que veníem fent fins ara, no?

0: Sona brutal, té aquest punt col·laboratiu i cançons, que ara ho deies, no?, de col·laboracions, però alhora també hi ha hagut una campanya de micromecenatge darrere que ha sigut aplastant, ha sigut espectacular com la gent ha respost, cosa que també demostra les ganes que hi ha hagut de que la gent de tornar a sentir tots aquests temes, i això és destacable.
1: Sí, sí.
0: Hi ha temes com clàssics com la bicicleta o el Gripau Blau, i alhora el que deies, heu volgut vosaltres també fer una inversió amb el que potser ell hauria fet, doncs, si haguessin tingut encara molts més anys de nosaltres. Quins temes us han marcat més o els heu volgut anar a buscar?
1: Mira, per nosaltres hi ha un tema que és una mica el tapat, que li diem nosaltres, o la cançó tapada, que és la Pepa Maca. És una cançó que no s'havia adaptat mai al català, és una cançó preciosa d'en Woody Guthrie, que a la seva vegada, com passaven moltes, i com passen moltes cançons d'aquest repertori, no? I ara faig un parèntesi, tenim una cançó que posa lletra i música Lluís Maria Panyella, que és un dels integrants del Cinc Dits d'una Mà, i és una excepció, perquè no hi ha cap cançó que sigui realment lletra i música una sola persona, no? O el Joan del Riu, que posa tradicional catalana, no? Això és molt estrany, perquè són cançons que han estat versionades, reversionades, adaptades a diferents llengües i tal. Llavors, Woody Guthrie va agafar un estàndard de blues, si no m'equivoco, que a la seva vegada era una versió d'una obra de Mendelssohn, si no m'equivoco, i va fer una cançó que parlava d'una líder sindical dels Estats Units per una efemèride que ara no recordo. En qualsevol cas, no tenia gaire sentit la manera com explicava, com parlava del sindicat, perquè evidentment doncs, són realitats que a cada racó del món tenen el seu sentit, no? I nosaltres vam veure que hi havia un episodi que justament havíem estat tractant l'any passat, no fa dos anys, diria, amb un grup de secundària amb què vam fer un projecte molt xulo de memòria històrica, que és que aquí al llarg dels anys 40, a Mataró i al Maresme, hi va haver una sèrie de vagues del tèxtil liderades per dones, no? I van ser els primers lideratges femenins potents que vam tenir de manera generalitzada en el moviment sindical. I hi havia una figura que va destacar de totes aquestes, que era la Pepa Maca, una de les persones que va liderar la vaga dels 15 duros. Creiem que tenia molt de sentit ajuntar aquestes dues coses, no? Aquesta cançó que parlava d'una líder sindical als Estats Units en un context concret, i la Pepa Maca, que era un personatge que es coneix encara relativament poc, que té una plaça a Mataró, i vam encaixar-ho, va quedar bé, i per nosaltres és una cançó de les millors del disc, de les més potents, no? Hem fet això, hem fet una cosa que potser ningú identificarà com una cançó d'en Xesco Boix, que és el nom que porta el disc, no?, que les cançons d'en Xesco Boix, però que per nosaltres és absolutament una immersió en el que va fer Xesco Boix i la generació del grup de folk. Vaig

0: Escolta'm, Arnau, res, felicitar-vos, de debò, perquè és una petita joia, ja no només pels nostàlgics que tenim aquestes coses, sinó també per les generacions que puguin actuals que puguin gaudir d'aquesta música.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos. La veritat és que ha estat un plaer i esperem veure'ns aviat.

0: Si ens deixessin de romansos, són la gent dels Bon Vent. Els Every Night, en la versió Bon Vent, amb les cançons de Xesco Boix. Una formació que podreu trobar a les Santes de Mataró el proper dia 22 de juliol.
1: Tota la festa al Mans.
0: I aquí s'acaba el Mans d'avui. Esperem haver-vos fet companyia durant aquesta hora que hem obert la programació d'aquest diumenge a Catalunya Ràdio. Amb tota l'arrel, com sempre, aquí a la Ràdio Nacional. I tornarem la setmana que ve. Noves festes, nous festivals i més històries amb la producció de Dolors Joanola i Quim Rotllant a la direcció i locució. Ens acomiadarem amb la Maria i la seva Venera Papallones, inclosa en el treball Rubina. Si la voleu escoltar en directe, aquesta cantautora valenciana, d'Oliva concretament, actuarà dimecres que ve, dia 22, al Festival Música al Castell de Dénia, al País Valencià. Que tingueu una molt bona setmana. Ens retrobem el proper dissabte.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Continuen cremant sense control els incendis de l'Aragó i Guadalajara. Ara mateix el que més dificultats presenta és aquest últim, el de Guadalajara, que ha cremat 9.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 16 municipis i confinar una població de 700 habitants. El vent que bufa de sud-oest està complicant les tasques dels bombers. Ara, a l'Aragó, mentrestant, les condicions milloren i els bombers esperen perimetrar el foc en les pròximes hores. Luis Biendicho és el conseller de Medi Ambient aragonès.
2: És la zona que más nos preocupa para esta noche, que es el sector 1, sector 3, flanco izquierdo, y es lo que vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir atentos.
1: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees. Fem un repàs a altres notícies ara amb la Maite Curto.
3: Nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran per 8ª jornada consecutiva. Els bombardejos també afecten diversos països de la regió on hi ha bases militars nord-americanes. Aquesta matinada, Washington ha donat per acabada la nova onada d'atacs com a represàlia als dos soldats nord-americans que hi van morir en un atac iranià a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut.
1: El govern espanyol ha començat els tràmits per inhabilitar la companyia Ola Luz com a comercialitzadora d'energia elèctrica i traspassar els seus clients a una altra companyia. La Direcció General de Política Energètica va acordar la resolució el dia 16. S'ha publicat aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat. Ara l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Ola Luz es va fundar amb seu a Barcelona el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. De moment no se n'han donat els detalls.
3: Ahir va haver un nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya. Va passar a Badalona, al barri de Sant Roc. Va ser una baralla que va acabar amb 4 persones ferides. 2 per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb tiroteig. En el que portem d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025.
1: 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride a Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. S'ha reivindicat que tots els col·lectius tinguin veu i s'ha advertit de l'augment dels discursos d'odi. Ernest Hortasson, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
4: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
1: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet públiques les incidències que hi ha hagut a Catalunya aquest any. Se n'han registrat 170, la majoria al carrer. Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. Volen també la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi CNAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
5: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
1: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que s'ha reunit ja a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que aviat puguin arribar a un acord. Espanya, Argentina, final del Mundial. Avui a Nova York, a les 9 del vespre, aquesta matinada, Anglaterra ha guanyat el tercer lloc del Mundial després de derrotar per 6-4 a França. Encara en futbol, 3 amistosos jugats.

0: tenis de l'Aixi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif, després de desfer-se de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets.
1: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, benvinguts un diumenge més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que aquest és un programa que habitualment fem a Catalunya Música, l'emissora de música clàssica d'aquest país, però aquest estiu ens han convidat a presentar-vos alguns dels programes que hem fet al llarg de la temporada, que, per cert, podeu trobar al nostre web, que és catmusica.cat/homesclàssics.
2: I pel capítol d'avui hem pensat en un compositor famosíssim.
1: Molt tan, famós.
2: Home, i tant, tant, jo diria que és la banda sonora que escoltem cada dia 1 de gener,
1: absolutament,
2: no?
1: Absolutament, sí.
2: I, a més, que va tenir un èxit enorme en vida, però que l'èxit va fer, doncs, que tingués molts problemes amb el seu pare, que també va ser un gran compositor.
1: Molts problemes, però seriosos, eh?
2: Sí, sí.
1: Seriosos.
2: I tant.
1: Per tot plegat, i malgrat estem de ple a l'estiu, avui us proposarem ballar a ritme de valsos i polques. Per tant, avui anem cap a Viena.

0: Està clar que comencem a despistar.
1: I que hem canviat d'estil musical de forma radical, mai millor dit.
0: Sí, no hem canviat de cognom, però hem canviat d'estil musical.
1: Aquí està, clar, clar. Despistem d'aquella manera relativa, no? Allò de sí i no, perquè, clar, hem de fer un aclariment important només començar per evitar possibles confusions. Uh-huh. I és que la nissaga dels Strauss de Viena, els que són els que escoltem, vaja, habitualment al concert d'any nou, per entendre'ns, uh-huh, i que protagonitzaran aquesta setmana, no tenen res a veure amb el Richard Strauss alemany que estem escoltant ara mateix de fons a través de la dansa als set vels de la

0: Salomé, de Richard Strauss. Per tant, hi ha l'alemany, potentíssim compositor, i els Strauss dels valsos, les polques, etc.
1: De Viena.
0: Exacte.
1: Home, és que crec que només cal escoltar la música de Richard Strauss.
0: Totalment.
1: Per adonar-nos que, clar, hi ha una diferència imponent, per dir-ho d'alguna manera.
0: Per dir-ho suaument.
1: Sí, però és veritat, ja està bé que fem aquest aclariment per evitar confusions, així que, vinga, ara sí que comencem pel principi.

0: sort que existeix Catalunya Música.
1: Sí, afirmació que comparteixo, però a ton de què ve aquesta afirmació?
0: Home, perquè jo crec que és l'única emissora i l'únic programa on podem escoltar la marxa Radetzky sense aplaudiments.
1: I que no sigui desembre, no?
0: Exacte. Clar. No. I vull dir, i pots apreciar que hi ha molta música aquí i hi ha molta instrumentació i hi ha un treball que moltes vegades amb els aplaudiments fora de tempo
1: del públic
0: doncs fa que no es pugui apreciar aquesta música.
1: Totalment. A més, bé, ja sabeu que estem escoltant la marxa Radetzky, que de fet jo crec que després de tants i tants anys d'escoltar-la l'1 de gener al concert d'any nou de Viena i sentir les explicacions prèvies que fa el Martín Jade, per cert, durant la transmissió en directe, ja tothom sap que aquesta marxa la va compondre el pare de la nissaga dels Strauss, en Johann Strauss primer, o Johann Strauss pare, no?, que tenim aquesta manera de definir-los.
0: Sí, el pare dels Strauss, doncs va néixer a Viena el 1804, i va morir també a Viena el 1849, només 45 anys. A diferència dels seus col·legues romàntics, Johann Strauss pare es va dedicar gairebé en exclusiva a la composició d'això, de valsos, danses i marxes. I es va convertir en un dels més importants del seu gènere en aquella època de la Viena imperial.
1: Podem parlar d'una nissaga musical com els Bach, no? Però la diferència és que Bach, en el tema dels fills, va ser com més intens o més prolífic, perquè en va tenir 22. En canvi, el Johann Strauss en va tenir... Podríem dir, no va ser tan prolífic ni en lo musical, perquè no entraré en detall. Que em mossego la llengua i m'emmerim.
0: Vinga.
1: Demà, no podem comparar l'aportació al món de la música de Bach de Johann Strauss pare.
0: No, clar.
1: Oi que no? Va. No. Doncs tampoc va tenir el mateix nombre de fills.
0: Estem d'acord.
1: D'acord. De fet, va tenir 5 fills, Johann Strauss, dels quals només 3 es van dedicar amb èxit al món de la música.
0: Sí, però fixa't, el pare va ser el fundador de la dinastia dels Strauss de Viena.
1: Sí.
0: Justament gràcies a l'enorme èxit que van tenir els seus valsos, però també les marxes que va compondre, com aquesta marxa de Radetzky, en general, doncs eren obres... A veure, no m'anim de desmereixer, però eren obres més properes, més simples, més senzilles, no? I també obres molt elegants, no? Tot i que també amb ritmes, doncs, militars.
1: Com el que sentim ara de fons.
0: Exacte.
1: Va, és un ritme militar.
0: És que, en el fons, és una marxa.
1: Sí, sí.
0: I les marxes... Pues,
1: són militars.
0: Exacte. Et fan caminar, no?
1: Exacte.
0: Fan caminar. I, en aquest cas, aplaudir. I això, clar, va encantar al públic de l'època.
1: Ara bé, Pedro, si parlem de vals...
0: Sí.
1: Un vals, com a tal, si li podem dir vals, vol dir que té unes característiques concretes comunes, no sempre?
0: Sí,
1: clar. Què et sembla si anem a classe i ens ho expliques al piano?
0: Doncs vinga, va, som-hi.
2: La classe dels homes clàssics.
1: Com us hem comentat, aquesta setmana la dediquem a Johann Strauss segon, o fill, i per això és inevitable parlar dels seus famosos valsos, així que, com els que va compondre el seu pare, i també els seus germans, que de fet els germans i el pare i tot plegat anirem parlant també al llarg de la setmana. És per això que el Pedro l'hem enviat ja cap al piano. Ja tens el piano afinat?
0: Tinc el piano, sí, però no tinc els auriculars.
1: Els auriculars, ara sí. Fantàstic.
0: Vinga, és que, clar, em feu anar aquí, a 2 quilòmetres, que tenim el piano.
1: Tenim aquest superestudi aquí a Catalunya Música i l'has de creuar per arribar fins al piano. Binocles per veure't.
0: Exacte.
1: Com si estigués a l'òpera. El que dèiem, ens anem a fixar en les característiques que tenen els valsos, que més o menys han de ser unes i són sempre en comú, no?
0: Moltes vegades, clar, a veure, quan parlem de vals,
1: sí.
0: Evidentment això es transporta amb un ritme ternari, el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui no ha ballat un vals, qui no ha intentat ballar un vals, no?
1: Si et recordes ballar-lo bé.
0: Exacte, no? Que després... després hi ha diferències de tempo. Per exemple, hi ha valsos ràpids, hi ha valsos més lents. Inclús dintre de... Jo tinc una cosina, per exemple, que feia balls de saló d'aquests professionals i hi havia el vals anglès, el vals vienès, tota una sèrie de valsos que tenien molt a veure amb la diferència de tempo, i això també, el canvi de tempo, implicava que el ball era diferent.
1: Clar, el moviment
0: diferent,
1: del cos és diferent.
0: Clar, no, i sobretot les passes que havies de donar entre un i l'altre, si el tempo és molt lent, has de fer més passes per omplir aquelles.
1: Clar. Sí,
0: però
1: sí.
0: El que està clar és que tenim un ritme ternari, sí, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, que habitualment s'agrupa en grups de dos. Per això, quan nosaltres ballem un vals o ens movem amb un vals, si jo faig això... Clar, nosaltres comptem un, dos, tres, un, dos, sí. Tres, no? Un, dos, tres, un, dos, tres. Però, fixa't, si jo no toco aquest dos, tres, i només toco la mà esquerra, faig això.
1: Un,
0: això és
1: dos.
0: Un, bueno, dos. Un, dos, no? Clar, llavors, com que els agrupem amb grups de dos, podríem dir que és un, dos. Un, dos. Mm-hmm. I això és el que permet que el puguem ballar, perquè, clar, nosaltres tenim dues cames.
1: En efecte.
0: I per tant, si tenim dues cames, normalment el ball ens obliga a anar cap a la dreta, cap a l'esquerra. I per tant és un ball binari, mm-hmm. és un moviment binari. El que dèiem del tempo, no? Per exemple, hi ha valsos del mateix Chopin que són molt ràpids, el famós vals del minut. Fixa't en...
1: Clar, però aquest és tan ràpid que pot arribar a no semblar un vals.
0: No, clar, clar, perquè els valsos de Chopin no són valsos per ballar, sinó que són valsos justament per demostrar el virtuosisme
1: clar,
0: pianístic.
1: Però com
0: no?
1: seria aquest vals del minut lent?
0: Clar, doncs mira.
1: Ara ho sembla més un vals. Clar.
0: Però llavors és el vals dels 3 minuts.
1: O el quart d'hora, clar. Ho veus molt més.

0: I és que resulta que la vida de Johann Strauss fill no va ser gens fàcil i precisament un dels grans causants de les seves dificultats, curiosament, va ser el seu pare.
1: El pare és el que va posar-li més pals a les rodes.
0: Sí.
1: De fet, clar, vist des de fora i amb certa perspectiva, podríem arribar a pensar, no, que una família com els Strauss, no? I amb tota aquesta història, el concert d'any nou, que és un concert més aviat optimista, més aviat alegre, te'ls imagines a casa, no?, fent valsos, polques, brindant, abraçant-se, estimant-se, perquè compartien aquesta alegria d'aquest tipus de música de saló. Però no.
0: A veure, de fet, hem de dir que entre els germans sí que hi havia bona relació, però amb el seu pare no, no va ser així.
1: Clar, vols dir que el seu pare els va exprimir com el pare de Mozart o el pare de Beethoven?
0: No ben bé, no ben bé. En realitat, podria semblar que hi va haver una certa gelosia per part del pare cap al fill. Però fem una cosa, si et sembla, posem-nos en context.

0: és que com tots sabem, evidentment...
1: Perdona, jo... però Albert...
0: Què he fet malament?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no he fet res malament, però moltes vegades no fem res més que criticar, criticar, criticar, i això que ha sonat és molt maco. És sí, bonic.
0: És bonic.
1: És bonic.
0: Sí, sang vianesa. A partir d'ara canviaré la banda sonora del meu cotxe, perquè clar, jo escolto molta música al cotxe, però veus, no, sí que escolto música de Strauss, però de l'altra, de Richard Strauss. Ara incorporaré els Strauss de Viena al meu cotxe, perquè se m'adormi la gent que va amb mi. El que deia, com tots sabem, evidentment, Johann Strauss venia d'una família de músics, com us vam explicar àmpliament al programa anterior. De fet, el seu pare era un dels músics més coneguts pels seus valsos i polques a la Viena de mitjans del segle XIX. Però, com deia el Pedro, sembla que al seu pare no li va mai fer cap mena de gràcia que el seu fill fos un músic professional.
1: De fet, l'únic familiar que donaria suport als estudis musicals del petit Johann Strauss va ser la seva mare, que fins i tot el portava a classe d'amagat del pare.
0: Imagina't, però... fill, t'amago de les classes de música. No, no que t'hagin enganxat fumant, per exemple, i la mare et cobreix. No, no. Et porto a classe d'amagat, com si fos un pecat anar a fer classes musicals.
1: Clar, però quan s'ha guardat bé un secret amb una família?
0: Mai.
1: Mai, mai, mai. Quan el pare va descobrir que el fill feia música, doncs va protagonitzar una escena molt violenta, fins al punt que li va dir que ell no voldria saber mai res dels plans musicals del seu fill.
0: Fins i tot això va provocar que el pare abandonés la família quan ell, el fill tenia 17 anys. Fixa't, aquest senyor acomplexat, per altra banda, no? Perquè, en fi, i clar, va decidir que es dedicaria plenament a la música, doncs el pare va abandonar la família. I no lluny de simplement desaparèixer de les seves vides, en Johann Strauss, pare, va intentar boicotejar sempre la vida musical del fill al llarg de tota la seva carrera.

0: Quan Johann Strauss, fill, va decidir dedicar-se plenament a la música, va ampliar els seus estudis de violí, que per cert era molt bon violinista, recordem el seu monument daurat a Viena, no? Amb aquella plaça.
1: El Parc Stadt, no és allò?
0: Exacte. Doncs això, estudis de violí, de contrapunt i harmonia, on va ser reconegut pel seu gran talent per part de tots els professors.
1: I amb aquests reconeixements va decidir demanar permís a les autoritats vieneses per començar a actuar en públic. Ho faria amb la seva pròpia orquestrina, que muntaria contractant músics de diferents llocs, i així podria demostrar el seu talent, perquè, clar, el talent d'un compositor es fa evident quan la música sona.
0: Sona.
1: No? És a dir,
0: exacte,
1: tu pots escriure molt bé la música a la partitura, però fins que no sona, no cristal·litza aquest talent. Però ja se sap que per molt bo que siguis i per molt bons músics que tinguis, el que necessita una orquestra és, com no, un lloc on tocar.
0: Sí, senyor.
1: Clar, pots reunir els músics i dius, no, actuarem a tal lloc o a tal altre. I aquí és on es va trobar l'oposició del seu pare.
0: Sí, clar, perquè com dèiem abans, Johann Strauss pare, doncs era ja un músic reconegut que gaudia de l'èxit a Viena, i clar, èxit vol dir contactes, no?
1: Clar.
0: Doncs clar, el pare tenia molts contactes, uns contactes als que va amenaçar dient-los que no hi tornaria si contractaven el seu fill.
1: És a dir, si la sala X, la que fos, contractava el fill, el pare deia, doncs jo aquí no actuaré mai més.
0: Exacte.
1: I per això Johann Strauss fill no trobava cap sala on poder actuar amb la seva orquestra. Tot i això, el casino Don Maia hi va veure una oportunitat, van ser més murris que ells, perquè va dir, explotaré la rivalitat entre pare i fill, i va decidir permetre a Johann Strauss fill actuar en aquest local. La qual cosa va acabar d'enrabiar el pare, que no va voler tocar mai més a una de les sales a la que li havien donat amb ell més èxit. I aquesta polèmica, evidentment, va fer que el fill tingués molt èxit.
0: Clar, i a més, una oportunitat així no es podia desaprofitar. I les crítiques de les actuacions del fill van ser cada vegada més bones, i ell va anar guanyant la confiança del públic vienès. Aquest èxit li va permetre accedir a ser mestre de capella del segon regiment de ciutadans de Viena. Tot i que el càrrec duraria poc, perquè l'any 1848 la revolució arribaria a la ciutat de Viena.

0: Aquesta que escoltem és la marxa de la revolució de Johann Strauss, fill. I és que, com deia el Pedro, l'any 1848, una revolució burgesa va destruir bona part de la ciutat de Viena i, a més, va aprofundir la rivalitat entre els Johann Strauss, pare i fill, em refereixo.
1: Jo aquí perdono, Albert, però la cèl·lula principal del tritotí...
0: És una mena de marxa Radetzky, però deies en menor per l'antena, no?
1: Sí, sí, és la cèl·lula principal de trirorí...
0: Mira, això no ho sé, però que no ho fes expressament. No ho sé, aquí estem especulant i segurament això està documentat per algú que en sap més que nosaltres.
1: Exacte.
0: I podria ser, tot és possible.
1: En tot cas, com no podia passar d'una altra manera, el fill es va posar al costat dels revolucionaris...
0: Perquè era jove, clar.
1: I el pare es va posar al costat dels conservadors, és a dir, de la reialesa. Aquesta decisió li va ser molt desfavorable al fill perquè a partir d'aleshores li van negar la possibilitat d'accedir al càrrec de director musical del Ball de la Cort, un càrrec que les autoritats reals doncs, donarien finalment, evidentment, al seu pare.
0: A Johann Strauss pare. I no només això, perquè poc després el fill aniria a la presó per interpretar en públic una música tan revolucionària per l'època en la que es vivia, com era la Marsellesa. Tot i això, finalment, va ser declarat innocent i va poder acabar sortint de la presó.
1: Però fixa't, Albert, que el seu compromís revolucionari no desapareixeria i fins i tot el plasmaria la seva música. Mira, anem a escoltar aquesta part de la polca Geiselhiebe, que és Fuetades, opus 60, de Johann Strauss, fill.

0: De manera molt subtil, podríem dir, Johann Strauss fill incorpora referències marcials. Bé, això no és tan subtil, perquè només a la mateixa caixa ja t'hi porta, sí, no, aquesta marxa. I haig de reconèixer, quan preparava el programa, m'escoltava aquesta obra del dret i al revés, perquè havia llegit, aquí hi ha referències a la Marsellesa. Jo no enganxava, posa un músic a la teva vida.
1: Posa
0: I el Pedro
1: vida.
0: Ara ho escoltava i diu, sí, aquí. I de fet, Adam fa...
1: Ha fet el principi de... Aquest gir és a les enfants de la patria.
0: Revolucionària, no?, de Johann Strauss fill, de ficar referències a un himne com és la Marsellesa amb tot el que connota.
1: A mi això, no sé, però recordo una mica Beethoven, no?
0: El millor de la Liberté a la Sinfonia número 5, no?
1: Exacte.
0: Però, com dèiem, Strauss fill es va posar de part dels perdedors i no va aconseguir la feina que finalment li van donar al seu pare, el qual, en agraïment, va compondre la que avui en dia és la seva obra més famosa, com no, la Marxa Radetzky.

0: Bé, com que la Marxa Radesky aquesta setmana l'escoltarem 150 vegades, vaig trepitjant-la, eh? En tot cas, un any després, el vell Johann Strauss moriria d'escarlatina i, finalment, Johann Strauss fill tindria via lliure per desenvolupar la seva carrera musical amb total normalitat.
1: Sí, perquè quan el seu pare va morir, Johann Strauss va fusionar les dues orquestres i va començar a fer gires per tot el continent, que li van donar moltíssima fama i, sobretot, molts diners. Mm. Fins i tot, més tard, va canviar de bàndol, eh? I va escriure obres dedicades a la reialesa.
0: Exacte.
1: Com els famosíssims Kaiserwalzer.
0: El Kaiser Balza, aquest Kaiser de l'emperador... Ai, perdó, aquest Balza de l'emperador. Ja el vam escoltar ahir en bona part. Per tant, anem avançant. La carrera de Johann Strauss, fill segon, va ser meteòrica i gràcies a la bona relació que mantenia amb els seus germans, van crear una mena de negoci familiar que assoliria un gran èxit per tota Europa. El mateix Johann deia que el seu germà Josef era el més talentós, però que ell era més famós.
1: Fixa't, eh? Aquestes gires europees van fer que Johann Strauss, fill, caigués nombroses vegades amb malalties, eh? I patís diverses afeccions que li van impedir viatjar. Tot i això, els seus germans el substituïen i li permetien descansar i que es continués dedicant, doncs, a la composició.
0: La veritat és que la producció dels Strauss és impressionant i és una llàstima que només sigui conegut pels valsos i polques, perquè també va ser un bon compositor d'obres escenificades, entre les quals hi destaca la seva opereta El ratpenat.

0: Quina meravella.
1: I tant. Però deixa'm dir, els fans de la Gruberova, que a Barcelona són moltíssims, i a Catalunya són moltíssims, segur que recorden. Oh, quants concerts la Grube va cantar, com ha vist, aquesta àrea de Die Fledermaus.
0: En tot cas, està clar que la vida de Johann Strauss fill no va ser gens fàcil i va haver de lluitar contra molts impediments, tot i que ara sembli que podia haver tingut una vida fàcil com la que va tenir Mendelssohn, no?
1: Clar, perquè el seu pare era un músic acomodat, amb diners i tal, tot i que, clar, al final era músic. El pare no banquer com el pare de Mendelssohn, que això al final et dona una comunitat bastant més notable. Seguim aquí al programa Més Clàssics a Catalunya Ràdio i arribarà el moment de fer una primera aturada musical.
0: Doncs sí, i el que volem és que us traslladeu fins a l'ambient vienès de l'època de Strauss, escoltant l'ària Spiel ich die Unschuld vom Lande.
1: Que musical sona aquest nom, és molt musical així en alemany.
0: Home, i tant, sí, sí. De fet, és l'ària del riure.
1: Exacte,
0: de,
1: sí senyor.
0: De l'opereta Die Fledermaus.
1: El ratpenat.
0: El ratpenat, sí, sí, de Johann Strauss. Esclar, parlem de Johann Strauss, doncs de Johann Strauss. L'escoltarem interpretada per la gran Edita Gruberova.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
3: La cinta de Möbius.
2: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
3: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
2: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
3: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
4: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

Si hi ha un compositor que tots coneixem i que cada any ens dona la benvinguda a un nou any, és l'austríac Johann Strauss, el rei del vals. Amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, el coneixem millor ara a Catalunya Ràdio.

0: Tal com ja us hem comentat i com ja sap tothom, finalment Johann Strauss va superar la fama del seu pare i per això, més enllà del mal rotllo familiar que hi era i molt evident, va suposar un major nombre de compromisos professionals, ja que els seus valsos estaven realment molt de moda, però molt.
1: Això faria que, d'entrada, viatges molt, i viatges molt sovint, per exemple, per Àustria, Polònia i Alemanya, sempre amb la seva orquestra. De fet, el que feien aquestes gires era, bàsicament, fer-se veure. És a dir, en cada primer concert a alguna ciutat, doncs, Strauss apareixia a l'escenari i ja l'endemà doncs, podia marxar cap a una altra ciutat per fer el mateix.
0: Exacte. És a dir, la qüestió és que no tenia només una orquestra. No. Tenia diverses orquestres treballant en paral·lel, de manera que si l'orquestra 1 avui actua a Viena, el primer dia d'un seguit de concerts que farien a Viena, el primer dia Johann Strauss hi era. El segon ja no, perquè potser marxava, cap a la ciutat que fos, cap a, no sé, a Budapest, i allà a Hongria, doncs, apareixia el primer concert. I llavors podia anar cap a una altra orquestra i així feia la feina, vaja.
1: Perquè si la gent pensava que volia Johann Strauss dirigint el tercer dia i pagava l'entrada...
0: Però segurament l'entrada del primer dia devia ser més cara que la resta de dies, segurament.
1: Igual sí. A veure, aquí hi havia un business tremendo, Vull dir, ell era un empresari de la música... I com que el seu nom estava de moda, doncs ell no feia altra cosa que deixar-se veure en les nits d'estrena de les orquestres i així la gent podia dir que l'havia vist.
0: Sí, senyor.
1: No cal dir que la resta de funcions, doncs ell no apareixia perquè estava de viatge per arribar a temps a un altre concert d'alguna de les seves orquestres. Tenia franquícies, no?
0: Sí, les franquícies Strauss. Hem de dir que, a banda de les orquestres, també tenia altres formacions més petites, perquè imagineu-nos que... la família Pardo vol fer una festa al jardí de casa seva, una orquestra, no hi cap. No et preocupis, jo et munto un quintet.
1: Un quartet, exacte.
0: I també un quartet que tocaran arranjaments de música dels Strauss, per així d'aquesta manera poder seguir engreixant més els seus beneficis. D'alguna manera, el que dèiem, va inventar les franquícies musicals.
1: És veritat, no? Sí. Per tant, a banda d'un gran músic, va ser un gran empresari.

0: El que dèiem, el prestigi de Johann Strauss no feia més que créixer, créixer i créixer després de superar la fama al seu pare i també després de la mort del pare, esclar. Així que cada cop rebia compromisos de més lluny, com per exemple de Rússia. I això va ser gràcies als compromisos amb Rússia perquè van muntar una línia ferroviària i això els permetia també comunicar-se d'una forma més còmoda.
1: Al final... Clar, també els avanços tecnològics clar. Van permetre, és el que diem sempre de l'IST, no? Com és possible que l'IST estigués a tot arreu? Doncs també perquè hi havia línies de tren
0: clar, que
1: ja li permetien
0: viatjar.
1: Estar a tot arreu.
0: Amb una certa comoditat.
1: Exacte.
0: I un cop instal·lat a Rússia, creava obres, com per exemple aquesta Marxa dels Grans Ducs, Opus 107, que estem escoltant ara mateix de fons.
1: Sí, però a veure, si tu ets una mica intel·ligent i ets viu pels negocis...
0: Que en aquest cas, Johann Strauss, claríssimament ho era.
1: I a més ets un músic, però necessites rendibilitzar una mica tota la teva feina, dius, escolta'm, fem canvis, però aprofitem el que tenim. Mm-hmm. I és que moltes d'aquestes composicions que creava per Rússia, més tard les adaptava al gust vienès i així aprofitava el material que havia creat.
0: També actuaria a Londres, França, Itàlia i fins i tot als Estats Units a la dècada de 1870, on va actuar al Festival de Boston i va interpretar algunes de les seves composicions més famoses, com el Danubi Blau, Opus 314, amb un enorme èxit.

0: Com comentàvem, la maduresa musical de Johann Strauss va estar envoltada d'èxit, però també d'un negoci musical que, parlem clar, funcionava a les mil meravelles gràcies a les diverses orquestres que, de manera paral·lela, tenia treballant doncs, arreu del món.
1: Clar, però això implica un ritme de treball i un nombre de viatges molt important. I en aquella època, que la medicina no estava avançada com avui en dia, doncs faria que la salut es comencés a ressentir, eh? De manera que va haver de demanar ajuda aquí, als seus germans, Josef i Edward, perquè l'ajudessin a seguir amb aquest ritme.
0: De fet, el públic els va encantar la idea de veure més Strauss al damunt de l'escenari, de manera que les absències de Johann, generalment causades per la seva delicada salut, no eren problema, ja que al cap i a la fi un altre Strauss estava a l'escenari, això al públic li agradava veure-ho. I, de fet, ara que hi penso, Pedro, clar, no t'has plantejat muntar una orquestra amb els teus fills? L'orquestra Pardo?
1: Faltarien molts músics, eh?
0: Ja tenim tres dos violinistes i un piano, ja podríem fer coses, eh?
1: Ui, i tant, però mira, val més que no mesclem negocis amb família.
0: Ben vist.

0: De fet, la incorporació dels germans de Johan, Josef i Edward, al negoci musical, vista en perspectiva, va ser un altre èxit de màrqueting, que la mateixa família va acabar abonant, eh?
1: Sí, avui estem parlant de conceptes molt moderns, no? Franquícia, màrqueting...
0: Ja, però és com ho diríem a dia d'avui, no?, el que van fer.
1: Sí, no,
0: deixa'm que ho expliqui, perquè el públic va començar a afirmar que Josef, el germà de Johan, que era molt més bon compositor que Johan. O sigui, que les obres que feia eren molt més bones, més líriques, més poètiques.
1: Ostres.
0: I, de fet, això que estem escoltant ara mateix de fons és de Josef Strauss, és el Delirium Vals. I aquesta rivalitat, hauríem pogut pensar, si Johan és com son pare, s'ho prendrà fatal. I va dir, no, devia ser més llibre. No. Què farem? L'alimentarem.
1: Clar.
0: Farem que aquesta rivalitat, doncs, creixi, fem córrer la veu de que hi ha certa rivalitat entre els germans, i així aconseguirem més públic.
1: Sí,
0: i així va ser.
1: Avui en dia seria la típica entrevista robada.
0: Exacte. El que fan a la premsa del cor.
1: Sí. Ja sap que les disputes familiars sempre criden l'atenció i ajuden a vendre més entrades, sí? De fet, Johan va arribar a afirmar en públic que Josef és el més talentós de tots dos, jo simplement sóc el més popular.
0: És com dient, tu es faràs molt bé, però a mi la gent m'estima a mi.
1: Exacte.
0: I clar, d'aquesta manera anem alimentant això que dèiem, aquesta rivalitat familiar.
1: I ara, escolteu això.

0: L'any 1860 hem escoltat aquesta obra gairebé sencera per poder-vos explicar aquesta història. L'any 1860, els germans Strauss van decidir fer-ne una de grossa. I per això van decidir fer una broma musical. Bé, una broma. Sí, li podem dir una broma musical, que només es pot fer, francament, si tens molts recursos.
1: Exacte, sí, sí. El que van fer va ser juntar, unir les tres orquestres que tenien en funcionament.
0: Però no fer, per fer-ne una de més gran.
1: No.
0: Tres juntes.
1: Per separat.
0: Sí, sí, exacte. Sí, sí.
1: Perquè, de fet, cada germà es va posar al capdavant d'una d'elles. I llavors, totes tres alhora van interpretar aquest famós Perpetuum Mobile, opus 257, que, si us fixeu com està construït, està construït sempre amb el mateix ritme constant, pum, pum, pum, pum, sempre és el mateix ritme, i cada 8 compassos canvia el motiu musical que sona. De manera que...
0: I el grup d'instruments, també.
1: Clar, exacte. Llavors, això, evidentment, ho pot interpretar una sola orquestra.
0: Clar, clar, però, que és l'habitual.
1: Clar, però si tens tres orquestres separades, cada motiu musical el fa una diferent, i és molt fàcil perquè cada 8 compassos canvia, i és absolut.
0: Us heu d'imaginar que de cop i volta sona l'orquestra 1, després la 3, després la 2, i d'aquesta manera jugaven amb el públic.
1: Exacte.
0: I té gràcia, no? Vull dir, però és allò que dius... muntar tres orquestres per fer aquesta broma, doncs t'anava bastant sobrat. Aquestes bromes musicals s'hi suma la idea que en moltes ocasions feien participar el públic en els seus concerts. Per exemple, si interpretaven una obra nova, deien que era una obra de Strauss. Mm. Però, clar, el públic havia d'esbrinar de quin dels tres germans era l'obra que acabaven d'escoltar en aquell moment.
1: Doncs mira, amb això ens hem molt avançats, sí. De fet, això de que la gent aplaudeixi al concert d'any nou ja té sentit amb totes aquestes bromes que feien,
0: Exacte.
1: I de ben segur van aconseguir molts aficionats nous al món de la música clàssica.

0: Cap al final de la seva vida, Johann Strauss ja tenia una salut molt fràgil, en bona part a causa de la seva intensa activitat musical i vital, no? Tot i això, encara treballava intensament, i el 1898, per exemple, havia estrenat la seva última òpera, Die Göttin der Vernunft, la deessa de la raó, i continuava dirigint i supervisant interpretacions de les seves obres.
1: L'any 1899, durant un assaig de la seva opereta Die Fledermaus, el ratpenat a l'aire lliure a Viena, va agafar fred. La malaltia es va complicar ràpidament per una pneumònia greu, que es va complicar perquè en aquella època no hi havia antibiòtics, clar, i això va provocar que s'acabés empitjorant i morís el 3 de juny de 1899, quan tenia 73 anys.
0: El seu enterrament va ser, doncs, molt solemne, eh? Milers de vienesos van assistir-hi i avui, doncs, reposa al cementiri central de Viena al costat d'altres grans compositors austríacs, com Schubert o... bueno, austríacs o alemanys,
1: alemanys,
0: no?
1: Sí,
0: exacte,
1: no,
0: sí, sí, com Schubert, Beethoven o Brahms, entre d'altres.
1: Grans compositors germànics que van residir a Viena. I dit això, anem cap a l'audició.
0: Recte final del programa d'avui, aquest Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i, clar, volem acabar amb una mica de música.
1: Sí.
0: Però, Albert, jo crec que hem d'escoltar la composició, amb majúscules...
1: La composició.
0: La composició de Johann Strauss, no?
1: Totalment, marxarem escoltant el desconegudíssim...
0: Sí, tu creus?
1: Home, no, és molt conegut, Vals, de Johann Strauss II, Johann Strauss fill, titulat El vell de Nubi Blau, perquè es titula així, eh? El vell, de bonic, de Nubi Blau, opus 314, en la versió dirigida per Herbert von Karajan, amb la Filarmònica de Berlín.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent, aquí a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el control tècnic i el muntatge, i Olga Cardús, a la producció. Moltes gràcies i bona setmana.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Molt bon dia, són les 8. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja han cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. Augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que ha dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare. La icona pop dels 80, Rick Astley, enlluerna el públic de Cap Roig amb un concert ple d'energia, carisma i els grans èxits del seu repertori. Amb totes les entrades venudes, Astley ha demostrat que està en forma i ha fet ballar un públic entregat de diverses generacions. L'organista Montserrat Torrent, considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, continua les celebracions dels seus 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals.
1: Esports.
2: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Anglaterra, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentre aquesta passada matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 a França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions de futbol van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior, sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 8. Bon dia, 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us informa Montse García.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8ª jornada consecutiva. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital d'Al-Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè aculli més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar.

0: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
1: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardejos, però aquí se senten els bombardejos. Hi ha un alto al foc, però no és ben bé un alto al foc. Encara hi ha bombardejos.
0: La seva mare, Rana, denuncia la precarietat del sistema sanitari a Gaza un cop tractada a Jordània.
2: Encara de rebre més tractament, encara no hem acabat, encara té cicatrius visibles i té pendents cirurgies plàstiques estètiques.
0: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Ara passa mig quart de les 8 del matí i segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara, a l'Aragó. El de la Mierla, a Guadalajara, s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no baixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
4: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrems d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I precisament en aquest àmbit, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la dada l'ha reportada a 3Cat Info l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera la dels dos anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la setena màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura, una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat una agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
4: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada. I a tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque no soy fumador. Me parece muy bien.
4: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant.

0: En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials. En una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit, que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les tres seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
2: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol i els seus socis perquè diu n'hi ha que no volen que Espanya guanyi el Mundial contra l'Argentina. Feijóo elogia la selecció i la posa d'exemple del que hauria de ser la política. Pedro Sánchez, com dèiem, serà avui a Nova York per seguir la final des de l'estadi. Madrid, Tània Tàpia.
3: Bon dia. El líder del PP ha polemitzat amb la Moncloa fent servir també el futbol. Ho ha fet en un acte per presentar els alcaldables a totes les capitals espanyoles, on ha carregat contra els socis de Pedro Sánchez perquè diu entre els seus alcaldes i alcaldesses n'hi ha que no volen que guanyi Espanya. I directament ha assenyalat Venegas que Ribildo.
4: Hay partidos con poder de decisión en el gobierno de España que están deseando que pierda España en fútbol y en todo. Pero ¿sabéis qué? Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
3: Feijóo, que seguirà la final des d'una pantalla gegant a Madrid, creu que la política hauria de seguir l'exemple de la selecció.
4: Me gustaría que España se pareciese más a su selección.
3: On reflexiona, no imperen els egos i no es posa tot al servei d'una persona, diu en referència a Pedro Sánchez. Un Sánchez que serà avui a Nova York per seguir la final del Mundial. El president espanyol hi ha anat sense la seva dona, Begoña Gómez, tot i que podria haver pujat a l'avió. Dijous, l'Audiència de Madrid va aixecar-li la prohibició de sortir d'Espanya i va ordenar tornar-li el passaport.
0: Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. I hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, una per arma blanca i una amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre dos clans per discrepàncies sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025. I des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
1: El temps.
0: Quan passa mig minut d'un quart de nou amb l'Enric Agut.
5: Avui diumenge la calor es farà més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 a l'interior i cap a ponent, la Pla de Lleida, alguna màxima podria ser de 39, per exemple, a Lleida Ciutat, a les portes dels 40. Sol intens, fort, un sol d'aquells abrasadors a l'interior. A la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i caure algun ruixat local, també alguna tronada. També cap a l'àrea del massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixen nuvolades i poden descarregar algun xàfec. El mar tranquil, bona mar en general, i aquesta aglopada d'aire molt calent s'intensifica. Demà la temperatura puja i encara ho farà més dimarts. Demà algun valor ja podria tocar els 40 a Lleida i dimarts a més indrets d'interior. Dimecres encara tindrien valors similars i a partir de dijous baixa la temperatura i divendres més. I a cada setmana ja podrien tenir xifres normals per l'època de l'any. És a dir, farà calor, però una calor no tan forta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Us destaquem ara que 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte a la desfilada del Pride de Barcelona en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQA i més. Una rua amb 70 grups festiva i a la vegada reivindicativa, en què s'ha advertit que els discursos d'odi tornen a guanyar espai. Ernest Hurtasso, ministre de Cultura, ha destacat que no es pot abaixar la guàrdia.
6: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè cap extremista d'extrema dreta i perquè PP i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
0: Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
7: Els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
0: Barcelona aspira a organitzar el World Pride del 2030. Experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta al servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
8: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: La pseudoobstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria de pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
9: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre de tot l'estat on es fa aquesta prova. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Ens ho explica en Lluís Freixas.
10: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
11: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
10: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
12: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
10: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: ¿Has hablado con ella?
14: Lo felicito y te vas, ¿eh?
0: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió, que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Fran Moreno, de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
15: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves en coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
0: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3, destaca el nou projecte conjunt.
16: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
0: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges. I Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
17: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer de Slay una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una és la mare d'ell, aquest noi. Vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams. Sí.

0: Esports.
1: Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta nit a les 9 es juga la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
3: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
2: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament d'ahir, però finalment es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
4: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
2: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
5: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
2: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat difícil, que l'equip ha tingut una primera part brillant, però una segona amb moltes i moltes turbulències, que s'ha vist la diferència entre França i Anglaterra amb un dia més de descans, la diferència de calendari, ja que els anglesos estaven molt cansats, esgotats per tota la feina feta les últimes setmanes. Un Tuchel que ha volgut acabar les seves declaracions felicitant els seus jugadors per la mentalitat i demostrant la manera com s'han d'enfrontar a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick, un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
0: Trescatinfo.
2: I ahir vam tenir els primers amistosos de pretemporada pel que fa als equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
6: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
2: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita. Ricard Artero, jugador de l'equip gironià, ha parlat de les sensacions que tenen amb el nou entrenador, Quique Álvarez.
7: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
2: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0.

0: Dos quarts de nou, us hem destacat fins ara que els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. I també augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. A Catalunya ja n'hi ha 150 de més d'una trentena de municipis. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A partir d'ara parlarem de les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. Han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. I anirem a Tàrrega, on precisament dues antigues naus industrials es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora? Crec que parlarem del Mundial.
2: Sí, avui és la gran cita esportiva perquè a les 9 del vespre es disputa aquesta gran final entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports. Aquí, amb alguns ruixats i tempestes, bona mar en general. Ara passen 3 minuts i mig de 2:15 del matí.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia als dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva. Rússia llança desenes de míssils i centenars de drons en un dels atacs més grans contra Kiev. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada, l'onada russa de bombardejos s'ha allargat durant més de 5 hores. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. És la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou, amb un balanç de 8 morts i una 60a de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. I l'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
3: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessa de més de 10.000 quilòmetres.
3: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en tornada. i em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig als Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
4: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería ser más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
0: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa. Segueixen sense control els dos incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, tot i que evolucionen favorablement. El de la Mierla, a Guadalajara, ja ha cremat 9.000 hectàrees, s'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
5: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques. I cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar, a la Selva, ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
6: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
7: No tinc que escoltar música que no m'agrada, i a tota pasta, o sigui, no.
8: Yo respeto porque no soy fumador, me parece muy bien.
0: També he posat desenes de multes en sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades. Unes mesures molt celebrades per molts banyistes. I cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu, pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sorroca, explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
9: Degut en aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquesta.
9: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noèlia Caselles.
10: Es dirà que el Valeri, com l'antic celler que hi havia en aquest espai, vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
11: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball de Remolatxa, un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove, un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
10: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
12: Ens hem necessitat que tenim a Tàrrega de tenir espais per allotjar. Principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
10: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
0: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera, presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya, parla de la seva situació.
13: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
0: Aquestes demandes tenen el suport de l'Organització dels Artesans Espanyols, que ja s'ha reunit a principis de juliol amb el Ministeri d'Indústria i Turisme. Des de l'entitat confien que ben aviat puguin arribar a un acord. Un minut i arribarem a 3:15 de 9, 3 Catinfo, emissió conjunta per amb Catalunya Ràdio.

0: Montserrat Torrent, l'organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
1: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: Passa mig minut de 9:45.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: La nit ens ha portat de nou temperatures tropicals o tòrrides a la costa, valors que han baixat als 27 graus, per exemple, a Portbou, a Figueres, a Barcelona, a Badalona, també valors per sobre dels 25, a Sitges, també a les Terres de l'Ebre o a la Ribera d'Ebre, com és el cas de Riba-roja d'Ebre. Nit tòrrida en aquests indrets, però també a Ponent, a valors per damunt dels 20, Lleida, per exemple, en els barris, en alguns barris mínimes de 23-24. Un matí de sol, un matí encara amb aquest cel una mica tèrbol, però menys que ahir, però igualment encara hi ha pols en suspensió, que deixa aquest aspecte del cel una mica blanquinós, tot i que fa sol al cel. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i de manera local pot caure algun ruixat. Seran més probables cap al Pirineu Oriental i també a l'Alt Pirineu. I també cap a l'àrea del Massís del Port, entre la Terra Alta, Baix Ebre, interior del Montsià, creixeran nuvolades o poden arribar des de l'Aragó i deixen algun xàfec. Bona mar en general. Pel que fa a la temperatura màxima, avui calor intensa. Avui s'esperen valors màxims entre 34 i 38 a l'interior, algun valor de 39 es pot assolir a les portes dels 40 cap al Segrià. Xafogo a la costa. I sembla que la glopada d'aire calent s'intensifica aquest dilluns, puja una mica més la temperatura, encara més dimarts. Dimarts serà un dia d'aquells de calor molt intensa, sufocant en algunes zones, perquè es pot arribar a superar els 40 graus o arribar als 40 graus a força poblacions interiors i el cel és serè. Dimecres encara tindrem valors molt alts i a partir de dijous comença a baixar la temperatura i el proper cap de setmana ja podrien tenir xifres properes a la mitjana climàtica.
3: 3CAT Info.
0: La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala dels boscos de ribera, com les vernedes, que degraden l'hàbitat i fan desaparèixer la flora i la fauna autòctones. A més, el mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir la situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
5: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
6: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
5: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
6: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
5: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
7: Quins instruments tenim ara? Aquí les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77. Se'ns ha quedat obsolet i estem gestionant a una normativa del 70.
5: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
7: És el que diu la salvaguarda, amb això estic d'acord, amb la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament, hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
5: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
7: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
5: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
6: Hi ha el tritó del Montseny i altres coses. Un xic més amunt hi ha una hepàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
5: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
8: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
9: Este informe reconoce la idoneidad ambiental, paisajística y social del territorio y orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
8: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
10: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
11: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, és la suma de tot i l'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
10: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I encara un apunt abans de l'actualitat esportiva, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de Holaluz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que Holaluz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que Holaluz passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients.
3: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
12: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorant aquesta final.
13: Va ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otras circunstancias.
12: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
14: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no va a preocupar España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
12: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no perilla en un principi i recordeu que el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador del Mundial, amb 10 dianes, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat l'enfrontament.
15: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
12: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest del tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat complicat, que ha estat difícil, perquè l'equip ha tingut una primera part brillant, però a la segona hi ha hagut moltes turbulències i s'ha notat, de fet, la diferència que porta un dia més de descans i la diferència de calendari que tenien amb França. Un Tuchel que explica que Anglaterra està molt cansada, els jugadors estan esgotats per tota la feina de les últimes setmanes i ha acabat felicitant els seus jugadors per la mentalitat i la manera com han afrontat les adversitats en aquest Mundial. Una selecció anglesa on, per cert, ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
3: Trescat Info.
12: I ahir van arrencar els primers amistosos de pretemporada pel que fa a alguns equips catalans de les dues primeres divisions. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. Sentim Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanc i blau.
16: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparando lo mejor posible para el día de Levante.
12: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva, la seva Ciutat Esportiva, contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Tartero, jugador de l'equip gironí, va parlar de quines sensacions estan tenint amb el seu nou entrenador, Quique Álvarez.
17: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
12: Aquest empat del Girona, per ser el mateix dia que el club gironí va anunciar el traspàs de Joel Roca a l'Olympiacos grec per una quantitat al voltant d'uns 6 milions d'euros i mig i un 15% d'una futura venda. El Sabadell, per la seva banda, també es va estrenar ahir al camp del Castelló, a la Ciutat Esportiva del Castelló, més ben dit, i va perdre per 2-0 en l'estrena de la pretemporada, recordem-ho, del retorn a la segona divisió.
3: L'actualitat esportiva a fons.
12: I acabarem parlant del Tour de França perquè ahir l'eslovè Tadej Pogačar va tornar a dominar la ronda francesa amb la seva quarta victòria de nou en solitari a la 14a etapa. Pogačar va atacar quan faltava un quilòmetre i mig per coronar el Col du Hac i ningú li va poder seguir el ritme. Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Aquest diumenge, 15a etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón.
18: Bon dia, són les 9.
3: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
18: És diumenge, 19 de juliol. Molt bon dia, Domènec.
15: Bon dia, Núria.
18: I avui és dia de futbol, dia de final, dia de Mundial.
19: Se posaron todos, dale que vale, dale que vale.
20: Pedro Porro.
18: Sí! A partir de les 10 connectarem amb Nova York amb la Sònia Gelmà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio, per fer tota la prèvia de la final, també amb el Xavi Campos, que aquesta nit capitanejarà l'especial Club de la Mitjanit de 8 a 12 amb el seguiment en directe del partit. Les dues seleccions hi arriben amb problemes per fer l'últim entrenament a causa d'un temporal elèctric a Nova Jersey. Els argentins es van entrenar més tard, sí, però al camp. Els espanyols van suspendre l'exercici i es van preparar al gimnàs.
15: També estarem pendents de l'Iran, on durant tota la nit els Estats Units han bombardejat el país en resposta a l'atac iranià a Jordània que va provocar la mort de dos soldats nord-americans ahir. L'Iran dona per suspesa la treva firmada fa un mes i ha denunciat la mort de 50 persones. I a Ucraïna, atenció, perquè Rússia llança l'atac amb míssils balístics més grans contra Kiev des de l'inici de la guerra. Ha estat aquesta matinada i almenys un mort i una desena de ferits. A Barcelona, la festa del Pride s'ha allargat fins ben entrada la matinada i deixa una dada. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències des de principi d'any. La majoria, agressions a la via pública.
18: I el tot es pot parlar més enllà d'aquesta taula rodona sobre el Mundial. A partir de les 9, aquí ara l'informatiu, repassarem també com està la xarxa de Rodalies just quan demà es compleix mig any, 6 mesos de l'accident de Gelida que va desencadenar la pitjor crisi ferroviària a Catalunya.
15: Se n'ha parlat molt, sí, però no està de més recalcar-ho quan la Unió Europea es planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys. Abordarem la complexitat de gestionar l'ús de les pantalles dels més petits. I atenció, no us perdeu les particulars propostes culturals d'avui de la Montse Virgili, sèries i pel·lícules entre masculinitats tòxiques i lectures feministes. I ja sabeu que cada dia a aquesta hora visitem algun bar per saber què preocupa, què s'hi diu. Avui volem saber de què s'ha parlat aquesta setmana a Cal Mariner, a Anglès.
21: Aquí la gent parla molt del Mundial, de la final d'Espanya-Argentina. Aquí la gent tira més cap a Espanya, selecció espanyola de futbol, perquè hi ha la meitat de jugadors del Barça.
22: Ah, però així es guanyarà el Barça.
21: Bueno, depèn la temperatura, també, eh?
22: Com el dimecres, que...
21: Dimecres, sí, dimecres, va ser brutal.
22: L'Anglès va ser el poble que va fer més calor, 42,6 graus. Olé. No passa ni aire.
21: Que no s'hi pot estar. Diuen que si seguim aquest ritme haurem de fer com Andalusia. A la 1, a les 5, anar a dormir i a fer la siesta.
22: I per la sombra, que les bombones al sol se derriten, diuen.
23: També xerren de Puigdemont, que sembla ser que aquesta setmana hi ha hagut algú i hi ha gent que diu que vindrà,
22: que tornarà.
21: Ah, no, de Girona o algo així, que vindria? O...
1: No, pot ser que vindria, però que encara els jutges d'Espanya no se sap. Ah. Això és el que diu la gent. Seran molt bones les gales d'anglès d'aquest any, diuen. I poc a poc van desvelant grups. De moment no me'n recordo cap.
18: Moment ara per la previsió del temps. Enric Agut, bon dia.
2: Hola, bon dia, com anem?
18: Molt bé. Què, com pinta aquest diumenge de final de Mundial?
2: Doncs mira, un diumenge que ve marcat per la calor, perquè avui la temperatura pot pujar un grau més a comarques interiors respecte a les d'ahir, i això farà que moltes xifres estiguin entre els 34 i els 38, algun valor de 39, proper als 40 podríem assolir el Segrià. Ara mateix ja tenim xifres elevades. Mira, a Llançà estan amb 31 graus. Són les 9 i 4 minuts, 31 graus, sí, fa una mica de tramuntaneta, no gaire forta, però que és calenta, que arriba doncs, escalfada. I a la tarda podríem tenir algun ruixat aïllat al Pirineu, també algun cap al Massís del Port, és a dir, a l'interior de Tarragona, entre la Terra Alta, interior del Baix Ebre, algun ruixat podria arribar a caure. Al mar, ben tranquil, per cert, l'aigua del mar està calenta, la Costa Brava ja està voltant dels 26, 27, 27-28, l'aigua a la capa més fina del mar a la costa de Barcelona i de Tarragona, i demà dilluns la calorada s'intensifica més dimarts, demà ja podríem tenir alguna xifra de 40 graus a Ponent.
18: I arriba dimarts, una altra onada de calor la setmana que ve?
2: Mira, aquest dilluns, dimarts, dimecres, sobretot dimarts, dimecres, farà molta calor. És a dir, estem parlant ja dimarts de valors de 40 graus, no només el Segrià, també altres comarques d'interior, i dimecres encara podrien repetir-se aquestes xifres. A partir de divendres baixa bastant la temperatura, però igualment encara farà molta calor, però baixa bastant respecte a dimarts i dimecres, i el proper cap de setmana ara bastants models indiquen que la temperatura ja tendiria a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor més portable, no tan insuportable.
18: O sigui, no hem d'esperar un agost de quan agafem vacances que ens plourà cada dia després d'haver treballat amb aquestes calorades, o potser sí?
2: Potser sí, queden encara setmanes i fent una previsió a tants dies, doncs, però sí que alguns mapes indiquen que l'última setmana de juliol, compartida amb la primera d'agost, aquestes serien tempestes, i després la primera setmana sencera d'agost i la segona, ara mateix donen que seria doncs, normal pel que fa a precipitació, és a dir, algunes tempestes de tarda, zones de muntanya, però ara parar sembla que no seria tan complicada amb tempestes i ruixats. Potser la segona part sí, però la primera part de
18: l'agost... Ja anem molt enllà. Ho anirem... Sí. Ho anirem...

0: 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, ha arribat a la final i nosaltres doncs els desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més.
1: Probably the most unforgettable is when they gave a gentleman who's visited a red card, and I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in the game.
2: Aquesta nit, tots els aficionats del futbol tindran els ulls posats en el partit entre Espanya i l'Argentina en una final del Mundial que té tots els ingredients. Un dels més atractius esportivament és el cara a cara entre Messi i Lamine Yamal. I més enllà de l'esport, molt pendents també del temps. Ahir la selecció espanyola no es va poder entrenar per tempestes. Unes pluges que, d'altra banda, han fet millorar la qualitat de l'aire compromès aquests dies pels incendis del Canadà.
3: Tots els ulls posats a l'estadi de Nova Jersey, però aquí centenars de locals, bars, restaurants estan preparant pantalles gegants. A Barcelona, ciutat on viuen, per cert, 50.000 argentins, es podrà seguir el partit en una pantalla gegant al Fòrum, una ubicació que ha canviat a última hora per motius d'aforament, segons l'Ajuntament. No es permetrà, això sí, entrar al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes ni ampolles de vidre.
2: I el nostre home d'esports aquest diumenge és el Marc Andrés. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Com es prepara aquesta final, Marc?
4: Ho has comentat d'una manera força accidentada perquè la prèvia va ser atípica, esportivament parlant. Ahir la tempesta elèctrica a la zona de Nova Jersey va fer que la selecció espanyola suspengués el seu últim entrenament. Mentrestant, l'Argentina va posposar-lo, però va acabar exercitant-se sobre la gespa una hora més tard del previst. De nom propis en parlarem, però la final ve marcada per dues maneres de disputar aquest Mundial. D'una banda, l'Argentina va arribar a la final com a la selecció més golejadora abans que jugués el partit pel tercer lloc, després en parlarem. L'Argentina havia marcat 19 gols en 7 partits. Mentrestant, la fortalesa de la selecció espanyola és la defensa, ja que en 7 partits només ha encaixat un gol contra Bèlgica als quarts de final. Això serà aquí a la ràdio. Aquí a la ràdio parlarem de la final i la viurem, mentre als carrers de Nova York ja fa dies que s'hi respira ambient de final. Un dels enviats especials de Catalunya Ràdio als Estats Units és el Roger Busà. Roger, bon dia.
5: Bon dia. Aquí a Nova York, tot a punt per aquesta gran final, una de les millors finals de la història dels Mundials, amb molts aficionats que van arribant per viure en directe aquest partit, molts d'ells, això sí, sense entrada, però es fan sentir pels carrers de Nova York, la majoria argentins. Hi ha clara majoria d'aficionats argentins que es van trobar ahir a la tarda a Times Square per celebrar el seu ja tradicional banderazo, animant la prèvia i unint forces per aconseguir aquest segon Mundial consecutiu, el seu quart en total. Una Argentina liderada per Leo Messi que avui jugarà per primera vegada i segurament última vegada contra Lamine Yamal, la llegenda contra l'hereu. El partit a les 9 de la nit, a les 3 de la tarda aquí a Nova Jersey i amb un espectacle a l'alçada d'aquest Mundial sense precedents. Una hora i mitja abans del partit, la cerimònia de clausura, encapçalada per Post Malone, Robbie Williams o Laura Pausini, i el descans, un descans, recordem-ho, de mínim 17 minuts, que podrien ser més. Per primera vegada en una Copa del Món està previst un gran show protagonitzat per artistes com Shakira, que és l'autora de la cançó del Mundial, Madonna o també Justin Bieber. Ara sí, avui sí, després de 5 setmanes i mitja i 104 partits, s'acaba el Mundial més llarg de la història.
2: Gràcies, Roger Busà. Això pel que fa a la final, Marc, però aquesta matinada s'ha disputat el partit pel tercer i quart lloc del Mundial.
4: Amb Anglaterra que marxa com a tercera classificada i Mbappé amb un rècord. De moment,

0: Els anglesos han guanyat França per 4-6 en un partit amb poca intensitat, però molt d'espectacle. D'una banda, l'anglès Bukayo Saka ha fet un hat-trick després de no jugar ni un minut a la final contra l'Argentina, mentre Kylian Mbappé ha fet un doblet. Dos gols que li han servit al davanter francès per sumar-ne 10 en aquest Mundial i sumar-ne també 22 a la seva carrera a les Copes del Món, una xifra que supera els 21 de Messi i col·loca Mbappé com a màxim golejador històric en aquests Mundials. Això sí, el rècord importa poc al jugador.
1: No, je l'ai dit, Léo, il marque tout le temps. Demain, il va marquer, c'est sûr. Moi, j'essaie juste d'aider mon équipe.
0: Parce... Un Mbappé que bàsicament diu que, bé, Messi marca sempre, demà segur que marcarà, és a dir, aquesta nit, i que, bé, Mbappé vol ajudar l'equip a marcar els màxims gols possibles, a guanyar els màxims partits possibles, però que és veritat que ell preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar la final d'aquest vespre. Que això és important pel llegat, els gols, però que... quan no pots jugar a la final, no és el primer que et passa pel cap aquest rècord històric.
2: Marc, t'esperem a partir de les 10, que també tindrem aquí la Sònia Gelmà telemàticament, i el Xavi Campos per acabar de parlar de tota aquesta final.
0: I tant, fins ara.
2: Fins ara.
0: Gràcies.
2: Però aquest Mundial, i ho hem vist des de l'inici, no és un esdeveniment estrictament esportiu. La geopolítica és un jugador més. S'ha vist sobre la gespa amb l'eterna reivindicació argentina de les Illes Malvines, amb la pancarta que van mostrar els jugadors al camp després de vèncer la selecció anglesa, o amb l'eliminació de la selecció iraniana sense haver perdut ni un sol partit. I també amb l'americanització d'aquest Mundial per part de Trump, que l'ha previst com un partit de futbol americà, ho explicava també el Roger Bussà, amb una pausa gairebé de mitja hora, com si fos la Super Bowl, i en què per primera vegada es cantarà també l'himne del país anfitrió.
3: Efectivament, el futbol també és política i es veurà altre cop aquesta nit a partir de les 9 del vespre, hora catalana, quan les autoritats ocupin la llotja del MetLife Stadium. La delegació espanyola l'encapçala el rei Felip VI i també l'acompanyarà el president espanyol Pedro Sánchez, que ho farà, per cert, sense Begoña Gómez, tot i que aquesta setmana l'Audiència de Madrid va ordenar tornar-li el passaport. Sánchez sí que coincidirà, però, amb Donald Trump, una relació que, ja sabeu, no és precisament fluida arran de la guerra a l'Iran. Washington, Oriol Serra, Sánchez i Trump s'hauran a prop, oi? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey, Donald Trump segui més a prop del cap de l'estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
2: Qui no viatjarà a la llotja de l'estadi serà ni més ni menys que el president de l'Argentina, Javier Milei, i atenció, no ho farà per superstició. Més detalls des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia. Els argentins afronten aquesta final del Mundial carregats de supersticions conegudes aquí com a càbales, que són actes per fomentar la bona sort en forma de rituals. Per exemple, veure tots els partits en què s'ha guanyat al mateix lloc, amb les mateixes persones i vestint la mateixa roba. Tradicions populars que també respecta, per exemple, el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja a la final als Estats Units precisament per mantenir el seu ritual particular, de veure els partits a la residència presidencial argentina al costat de la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i ell, Milei, vestint una granota de treball d'obrer de la patrullera estatal IPF. Tot plegat enmig, encara de l'eufòria per la victòria contra Anglaterra a semifinals, el que va significar per a molts argentins celebrar de manera catàrtica una revenja per la derrota a la guerra de l'Atlàntic Sud de les Malvines el 1982 per aquestes illes sota bandera britànica des del 1833.
3: Aquesta nit, recordeu, podreu seguir en l'especial Club de la Mitjanit de 8 a 12 de la matinada tot el partit en directe, capitanejat pel Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, amb qui conversarem, us ho haguem de dir, a partir de les 10 per fer tota la prèvia del Mundial, i aquí també comptarem amb l'enviada especial a Nova York, la Sònia Gelmà. Tot això serà a partir de les 10.
2: I de Nova York a Barcelona. Perquè fins ben entrada a la nit, 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la desfilada del Pride en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ i més. Coincidint amb el Pride, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha anunciat que ha registrat 170 incidències aquest any, la majoria a la via pública. Dijous, la Guàrdia Urbana va detenir un home acusat d'una agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca és el president del comitè organitzador.
6: Els va amenaçar només pel fet de ser homosexuals i d'anar amb la mà donada. Per tant, nosaltres la resposta serà sempre la mateixa. Més Pride, més reivindicació, més visibilitat i més celebració, que és la nostra manera d'explicar-li a la gent quines són les nostres necessitats i les nostres reivindicacions.
2: La rua festiva i reivindicativa va comptar amb 70 grups. Ernest Hurtasson, un ministre de Cultura, i Jaume Collboni, i l'alcalde de la ciutat, destacaven que no es pot abaixar la guàrdia perquè els discursos d'odi tornen a guanyar espai.
7: Vull fer una crida a no donar res per fet i a mobilitzar-nos perquè Pepe i Vox no provoquin ni un pas enrere en la defensa i en la garantia de les llibertats LGTBIQ+.
8: Ha de ser un punt de trobada de tot el món, especialment d'aquelles ciutats que en aquests moments, i fruit de la pressió de l'extrema dreta, veuen amenaçats els seus drets i les seves llibertats.
2: Barcelona aspira a organitzar el World Pride el 2030.
9: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.

0: Més temes. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que hi van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc, que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió.
1: Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mohsen Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. Aquesta nit, l'Iran ha seguit bombardejant països de l'Orient Mitjà com Kuwait per 8a jornada consecutiva.
0: Aquesta nit, Rússia ha llançat l'atac a míssils balístics més gran contra Kiev, ho dèiem ara fa un moment en titulars, des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra.
1: I nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. Hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principi d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc. Són més que durant tot el 2025.
0: I continua la calor i el risc d'incendis a Catalunya. Està activat avui al nivell 4 per perill extrem a 22 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Riera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis de 23 comarques.
1: Mentre segueixen sense control els 2 incendis que hi ha a Guadalajara i l'Aragó, el de la Mierla a Guadalajara s'ha anat estenent i ja ha cremat 9.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis i s'han confinat els 700 habitants d'un municipi. El fort vent que hi bufa dificulta les tasques d'extinció i el foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara.
0: Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, les condicions han millorat i els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. El conseller d'Interior del govern aragonès, Roberto Bermúdez, ha recordat que els equips d'emergència no abaixaran la guàrdia, tot i que el perímetre de l'incendi no hagi crescut. També ha explicat que han recuperat serveis com la telefonia o la llum.
2: Se va seguir trabajando con los mismos medios, tanto humanos como aéreos. Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos 2 días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible. También deciros que las carreteras siguen cortadas exactamente igual que antes. La telefonía ha sido restablecida prácticamente en el 100% gracias a telefonía que nos ha puesto un repetidor portátil. La línea de luz también tenemos restablecido el 100% de la luz en todos los municipios.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees. Ara mateix tornem i visitarem Cuba.
3: Es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Les campiones van començar al pati. I ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
13: Tria 450 grams de contracuixadors amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
14: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
15: Hola a tothom.
14: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
16: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
17: Comença l'espectacle.
18: Serà genial.
16: Aquest estiu, tots som súpers.
8: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
15: Pla Andreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Un quart i mig de 10. El vaixell astral de l'ONG Open Arms arribarà aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana.
0: Des del vaixell, Òscar Camps ha explicat a 3Cat Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic. L'astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres.
17: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en Rumba. I em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
0: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
1: I Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu parlamentari de la CDU després de tenir un fill amb un ventre de lloguer als Estats Units.
0: El conservador Jens Spahn argumenta que posa la seva felicitat al davant del seu càrrec. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
18: Bon dia. La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
1: I Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè aculli més pacients.
0: L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent. En les últimes hores, 11 persones han mort a Gaza pels atacs israelians, entre ells 5 membres de la mateixa família. Jordi Baró.
19: Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
20: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic després de les escenes horribles que vaig presenciar.
19: L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari. Eman, de 9 anys, va quedar ferida junt amb 4 germanes més en un atac israelià al març de l'any passat i a l'agost va poder ser evacuada a Jordània.
21: A Jordània, on em van tractar, no estava acostumada a aquesta mena de bombardejos, però aquí se senten els bombardejos. Hi ha un alto al foc, però no és ben bé un alto al foc. Encara hi ha bombardejos.
19: Una part dels pacients amb necessitats mèdiques urgents a Gaza moren mentre esperen, una mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
1: I demà farà mig any de la pitjor crisi de Rodalies que ha viscut Catalunya, provocada per l'accident d'un comboi de la línia 4 a 8:45 de la nit a l'altura de Gelida.
22: Renfe acaba de confirmar que un tren de la R1 ha descarrilat entre Tordera i Maçanet-Massanes, una roca que s'ha desprès.
23: Un xoc que hi ha hagut amb un mur de contenció. A hores d'ara es pot dir que hi ha entre 4 i 6 persones greus.
24: El primer dels vagons ha impactat de forma important amb aquest mur, ha quedat bastant deformat. Tenim 37 persones que anaven al tren que han resultat afectades. Els confirmo que hi ha 4 persones ferides greus i una persona afinada, val?
0: Una persona, un maquinista en pràctiques, va morir efectivament i 37 van quedar ferides després que el tren embestís un mur de contenció de l'AP7 que s'havia esllavissat per l'acumulació de pluja del temporal Harry. L'alarma per a l'accident es va sumar a la que havia provocat just 2 dies abans el xoc de 2 trens d'alta velocitat a Ademuz, a Còrdoba, un xoc que va causar 46 morts. Es va aturar la circulació a tota la xarxa de Rodalies, es va inspeccionar i només es va reobrir quan els maquinistes hi van estar d'acord.
1: 6 mesos després s'ha restablert gran part del servei a totes les línies línies, però no tenim tan clar si s'ha recuperat la confiança de l'usuari perquè hi continua havent incidències. A aquesta hora saludem Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport i expert en ferrocarrils. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Senyor Salmerón, en principi, durant aquest mig any, Adif assegura que ha reforçat la xarxa i tenint en compte que encara hi ha 135 limitacions temporals de velocitat, vostè creu que s'han fet les millores que calien?
2: S'han començat a fer les obres. Aquest mateix dilluns venia el director general d'Adif aquí a explicar-nos i ens explicava com s'han fet moltes i moltes actuacions, però creiem que no són ni de bon tros suficients i que han de seguir aquest ritme de solucionar problemes, han de seguir durant molts mesos i fins i tot anys per posar la xarxa ferroviària catalana al dia. Sí.
1: Clar, si el problema és de desgast i de falta de manteniment de la xarxa, també recuperar-la deu ser proporcional a tots els anys sense inversió, o sense tanta inversió.
2: Mai més ben dit. El que reclamem, i hem de reclamar, això sí que hem de dir-ho, hem de reclamar-ho com a tota la societat, igual que seria la sanitat o l'educació, és que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
1: I sobretot, de cara al ciutadà, la gent que ens escolta, que cada dia agafa el tren, ara potser són mesos d'estiu i potser redueix una mica doncs, tot el trànsit, no?, de gent que agafa el tren que durant el curs. Però és igual, al setembre hi hem de tornar. Quan trigarem a recuperar el nivell de servei que hi havia abans de l'accident i sobretot el nivell de confiança, al punt de dos quarts de deu del matí, que parlem amb el Joan Carles Salmerón?
2: Tenim dues parts. Tenim, per un costat, hem de seguir reclamant com a societat. Creiem que en els últims mesos, com més va passant, per això fins i tot disagraeixo molt l'entrevista d'avui, perquè quan més mesos van passant des de Gelida és que sembla com si s'hagués apagat l'atenció informativa i com a societat hem de seguir reclamant aquestes millores d'un servei estratègic i essencial per tots, com és la mobilitat i el servei ferroviari. Hem de seguir reclamant que aquestes feines de millora no s'apaguin i no s'acabin en els següents mesos, perquè si no, tornarem a tindre els mateixos problemes. I també creiem que si les obres de manteniment segueixen en els propers mesos, propers anys, conjuntament amb l'altra part, que és la flota de trens, els vehicles, que han de començar a arribar a trens nous a finals d'any, i al llarg del 2027 començarà a canviar una bona part de la flota, creiem que aquestes dues actuacions, si les seguim reclamant, poden començar a canviar molt les xarxes ferroviàries.
1: També parlava de coordinació entre administracions. Això també és un punt clau, més pensant en el traspàs. Això és una assignatura pendent encara, perquè aquesta crisi també es van destapar, no?, que hi havia doncs, algunes disfuncions en la coordinació entre administracions.
2: Sí, sens dubte. No només s'ha d'avançar en el traspàs, sinó que en les últimes setmanes nosaltres hem vist com la Generalitat per primera vegada ha presentat un bon document tècnic, que és el Pla de Serveis, un document equivalent al que hi ha a altres països d'Europa, per primera vegada es fa a Catalunya, però la pròpia Generalitat reconeixia que és difícil que aquest pla s'implementi si no hi ha la col·laboració total des de la part de l'Estat i des de la part d'Adif. Precisament el que reclamem és que hi hagi aquesta col·laboració entre la part de l'Estat, la part d'Adif i la part de la Generalitat, perquè aquestes obres que sí que ha planificat bé la Generalitat tirin endavant, sí.
1: I si vostè hagués d'establir unes prioritats concretes, punts, trams concrets que requereixen més atenció, quina seria la primera? O de les primeres?
2: En aquests moments hauríem d'actuar en dos fronts molt clars, i no evito la pregunta ni molt menys. Però hem d'actuar en dos fronts molt clars. Un, seguir atacant tots aquests 130 limitacions temporals de velocitat, totes aquestes afectacions urgents que han sorgit perquè són problemes greus que hi ha a la xarxa ferroviària després de tants anys i anys de manca d'inversions, però també hem de començar ja les obres de futur. Si tenim que fer una línia nova a determinats llocs, si s'han de fer determinades ampliacions, quadruplicacions de vies, que són molt i molt necessàries, ampliacions, igual que passa amb les carreteres, les hem de començar ja, perquè si no, quan acabem de resoldre aquests problemes urgents, ens trobarem que la xarxa també fa falta aquestes ampliacions que no les haurem començades. I per això creiem que hem d'actuar amb els dos fronts, a totes les línies ferroviàries de Catalunya, i pensant no només en viatgers, sinó també en mercaderies, i hem de fer totes aquestes ampliacions, totes aquestes noves línies, les hem de començar a fer ja a l'hora que es resolen els problemes d'urgència.
1: I el punt més urgent, com li demanava senyor Salmerón, quin és vostè el punt on creu que cal aquesta actuació més urgent?
2: Si hagués d'escollir només una, a part d'aquest solucionar aquests problemes que hi ha que s'han trobat, a part d'aquestes 130 limitacions de velocitat que heu comentat, si hagués d'escollir un punt, seria el Vallès a dia d'avui, perquè el Vallès concentra tant tot el tràfic de mercaderies, que cada cop s'estan col·lapsant més les autopistes, i això hem d'evitar-ho perquè aquestes mercaderies han de viatjar amb tren i a la vegada hem de donar resposta als viatgers, i per això creiem que entre el Vallès i sobretot també la zona dels voltants de Girona hem d'aplicar solucions ferroviàries d'urgència.
1: I senyor Salmerón, ja per concloure, creu que hi ha prou garanties de seguretat a tota la xarxa i que la confiança es pot recuperar aviat per part dels usuaris?
2: Sí, sens dubte. I són dues coses molt diferents. I és que el ferrocarril a dia d'avui hem de transmetre un missatge de fermesa, i és que el ferrocarril és el mitjà més segur, molt més que el transport per carretera, molt més que anar amb cotxe. I això, però hem de transmetre aquest missatge amb molta fermesa. Això sí, hem perdut molt arran d'aquests mesos de veure com estava la xarxa ferroviària catalana, hem perdut i molt la confiança dels usuaris i ens costarà molta pedagogia, per això li agraeixo de nou l'entrevista d'avui, i hem de fer moltes més coses semblants, també des dels que ens dediquem al món de la divulgació, perquè la gent torni a confiar en el ferrocarril. Sí.
1: Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d'Estudis del Transport i expert en ferrocarrils, moltíssimes gràcies per atendre aquest diumenge al matí el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.

0: Setmana Cultural, a Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, mort el 1997. El recital també es podrà veure avui a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Palma, Caterina, Carmany, Jaume.
1: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
2: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i s'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió. És sublim.
1: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
3: Riques li va enlluernar ahir al públic de Cap Roig. La icona dels anys 80 va penjar el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
4: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria, interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams.
3: Saltem ara de la música al cinema.
4: ¿Has hablado con ella?
5: A lo felicitas y te vas, ¿eh? Eric.
4: En serio te vas a ir?
3: El curtmetratge Fúria dels estudiants de l'ESCAC, Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat, guanya el premi especial del jurat als BAFTA Student Awards. És un guardó que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual.
6: El curt relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, l'ESCAC. Tots dos expliquen en declaracions a TV3 que suposa rebre aquest reconeixement i els seus projectes de futur.
7: Et verifica una mica que la teva intuïció acaba traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per nosaltres.
8: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
6: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges.
3: Els castellers de Vilafranca estrenen el 5 de 9 avui a Sitges i completen la millor actuació mai vista en aquesta localitat del Garraf. Sitges, Josep Almirall, bon dia.
9: Bon dia. Gran actuació dels castellers de Vilafranca que han afegit el 5 al seu ventall de games extra del 2026. Ha estat un 5 controlat, amb bones mides, que han descarregat a la segona ronda. De sortida han completat un 3 de 9, agafat només amb manilles i amb l'alineació del 3 de 10 que volen estrenar a Vilanova i la Geltrú el dia 1 d'agost. Un 3 prometedor que han controlat en tot moment. A la tercera ronda han descarregat la torre de 9 i han acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el tercer gama extra de la tarda que no s'havia vist mai a Sitges. I la colla local, la Jove de Sitges, ha repetit la millor actuació de la seva temporada. 4 de 8, 3 de 7 per sota i 7 de 7. La colla del Garraf treballa ara el 3 de 8 i la torre de 7, que voldrien ajuntar amb el carro gros a final de temporada.
6: I Tortosa reviu aquests dies l'esplendor del segle XVI a la Festa del Renaixement, que vol donar a conèixer el patrimoni històric i cultural de la ciutat. L'esdeveniment té un impacte econòmic a Tortosa de més de 7 milions i mig d'euros. Tortosa, Ariadna Escoda.
10: És el cas dels túnels del Castell de la Suda, on es representa un viatge en el temps de la mà de múltiples personatges que mostren aquest punt d'interès històric de la ciutat. A la llista d'espais visitables se sumen altres indrets recentment restaurats, com la nau de l'antic balneari d'Emporcar i la terrassa dels arbotants de l'absis de la catedral, així com el camp de la Torreta. Jordi Jordan és el regidor de la festa.
11: Precisament la Festa del Renaixement és el moment ideal per a donar-los a conèixer al gran públic, i això és el que han fet aquesta edició, recuperant els viatges historico-artístics, que són uns viatges a on el visitant, el turista, el que fa és recórrer aquests espais, però de manera teatralitzada.
10: El programa d'aquest any compta amb una setantena d'activitats, una trentena de les quals són novetats. De cara a l'any vinent, en què l'esdeveniment assolirà la trentena edició, l'organització preveu incorporar més propostes innovadores, si bé el rigor històric continuarà sent un dels pilars mestres de la programació.
3: Hem obert l'informatiu parlant del Mundial i ara, de seguida, parlarem de la resta d'actualitat esportiva amb amistosos per Espanyol, Girona i Sabadell, mentre Tadej Pogacar continua imbatible dominant el Tour de França amb mà de ferro.
12: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Jo me voy a Ocasión Plus.
12: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
3: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana. Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
12: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
3: Tot es pot parlar.
12: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: minuts per 3:15, explicada tota l'actualitat del Mundial. Ahir va ser dia d'inici per a 3 dels 4 equips catalans a primera i a segona divisió. Marc Andrés.
1: Començant per la primera divisió, ja que l'Espanyol es va estrenar ahir amb victòria en el seu primer partit de pretemporada. Triomf de l'equip de Manolo González per 0-3 al camp de l'Olot. Els gols dels blanquiblaus els van fer Bauza, Marcos Fernández i Roberto. En acabar el partit van poder sentir Àlex Calatrava, una de les incorporacions que l'Espanyol ha fet aquest estiu.
2: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
1: Pel que fa a la segona divisió, el Girona va jugar el seu primer amistós a la Ciutat Esportiva Gironina en l'estrena de Quique Álvarez com a entrenador de l'equip. Un amistós contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita que va acabar amb empat a 0. En acabar, el jugador Ricard Artero va parlar de les sensacions amb Quique Álvarez.
3: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
1: I per últim, el Sabadell va jugar el seu primer amistós a la Ciutat Esportiva del Castelló. Va perdre per 2-0. Un Castelló que, recordem, serà rival dels vallesans durant aquesta temporada de retorn a la segona divisió.
4: I escolta'm, Marc, si el Mundial no s'estigués disputant, el gran nom d'aquests dies seria el de Tadej Pogačar, que segueix dominant el Tour de França amb Madaferro, no?
1: Ahir l'eslové va aconseguir la seva quarta victòria, un triomf a més, de nou en solitari, de Tadej Pogačar en la 14a etapa de la ronda francesa. Pogačar va atacar quan faltava 1,5 km per coronar el Col d'Uhac i ningú li va poder seguir el ritme. Sentim el líder del Tour.
5: Sabia que l'Isaac potser no estava al 100% i per això l'últim port m'he estat esperant els últims 2 km per veure si hi havia moviments. I, de fet, primer Decathlon i després en Jonas han imposat un ritme molt fort a l'última pujada que feia que s'anessin quedant corredors d'un en un. Jo em trobava bé i he decidit intentar-ho a l'últim quilòmetre, que me'l conec molt bé.
6: So I said I will try the last 2 km, I know very well.
1: Un Pogačar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Avui tenim una nova etapa, la 15a, de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plató de Solezón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
0: I Marc, en bàsquet, d'ahir dos equips catalans van anunciar reforços.
1: Van ser la Penya i el Girona. Començant pel conjunt de Badalona, els vertinegres van fer oficial el fitxatge de Quan Chitam, l'epivot nord-americà de 30 anys, però amb passaport italià. Chitam prové del Reggio Emilia de la Lliga Italiana i signa per una temporada.
7: Hello, I'm Quan Chitam. I'm excited to be joining our CC Juventud this season. I can't wait to see you guys at the Olympic. Jo hi seré. I tu?
1: Mentrestant, el Girona va anunciar la incorporació del base nord-americà Stanley Whitaker. De 31 anys, Whitaker prové de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca i signa fins al juny del 2027.
4: Per últim, avui ho tenim tot, cap de setmana de rècords de Fórmula 1 i de tennis.
1: Comencem pel rècord trencat ahir perquè l'atleta britànic Josh Kerr va batre el rècord de la milla a Londres, deixant la marxa en la marca, més ben dit, en 3 minuts, 42 segons i 62 centèsimes, un rècord que portava vigent des del 1999, fa 27 anys, marcat pel marroquí Hicham El Herrouj. A la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, va fer la pole ahir al Gran Premi de Bèlgica. Ai. I sortirà primer a la cursa d'aquesta tarda a les 3 al circuit d'Spa-Francorchamps. Segon sortirà Max Verstappen i tercer farà George Russell. Carlos Sainz sortirà des de la 14a posició i Fernando Alonso des de l'última. I en tennis, Paula Badosa jugarà avui a 4:45 de la tarda la final del torneig de Iași, a Romania, contra l'egípcia Mayar Sherif. Badosa es va desfer ahir de l'eslovena Tamara Zidanec en 3 sets a les semifinals.
0: Marc, gràcies.
1: Fins ara.

0: hora, com cada dia, saludem a la Gemma Bonet, a la Núria Jar i a la Montse Barcón. Hola a totes.
1: Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Què tal? Esteu a punt pel Mundial?
3: Sí,
2: perdó.
4: Mitjada prèvia, clar, si no, no s'aguanta això.
0: Núria Jar em consta que sí, i Barcón em consta que
2: no,
1: que no.
2: Però ho faré.

0: Avui s'ha d'estar pendent del Mundial, encara que...
1: Jo, a mi m'interessa la llotja, gaire. Jo vull veure la llotja. A mi el partit, escolta, clar. Però jo vull veure què passa a la llotja amb les autoritats.
2: Aviam, és de gossips, eh? Clar.
3: Hi ha lectures per tothom avui.
0: Te l'hauran d'enfocar a la llotja, també, perquè sàpigues què hi passa.
1: Segur que l'enfoca, no pateixis.
2: Vinga, va, Gemma, portades. Doncs la final, evidentment, del Mundial, que domina les portades de tota la premsa d'avui. Cadascú intenta buscar el seu enfocament particular. L'ABC, per exemple, obre amb una foto a tota pàgina de la victòria espanyola del Mundial del 2010 i titula Ganes de repetir, semblant a la portada del País, que sobre fons vermell i dues estrelles titula Anem per la segona. Molt diferent de la portada de l'Ara, que posa una foto de Lamine i de Messi per titular La Masia guanya el Mundial. Les dues estrelles d'aquesta nit, ja ho sabeu, es van formar al planter del Barça i, segons la portada de La Vanguardia, un és el nen i l'altre és el mite.
0: Gemma, i què t'ha cridat l'atenció?
2: Doncs l'aposta del periòdico per recuperar l'informe Fènix del mes de maig, que qualificava d'insostenible l'actual model econòmic de Catalunya. El diari revisa ara per què, per exemple, no han generat més consens teories com que el creixement de l'ocupació es fa a costa de la precarietat salarial. Em crida l'atenció també l'ampli dossier del Punt Avui sobre com la recuperació de metalls de residus s'ha convertit en una política estratègica europea. Al Mundo, avui m'he fixat en l'entrevista del fiscal italià Nicola Gratteri, que fa 37 anys que lluita contra la màfia i alerta que Espanya interessa els capos perquè hi poden blanquejar diners i tancar negocis.
0: Mira.
2: I a l'Ara destaco el reportatge sobre la lluita de la policia contra una nova tendència, la de consumir gas del riure, aquest òxid nitrós que té més de 200 anys d'història i que es vol evitar que ara es converteixi en una moda.
3: Núria, i a fora què diuen? No sé si també estan gaire pendents del Mundial.
1: De moment té poca presència els digitals internacionals, només en alguns britànics, que com a The Guardian obren edició amb la victòria d'Anglaterra d'aquesta matinada contra França, que li ha donat la tercera posició al Mundial de futbol.
3: El que sí que continua ocupant el lloc més destacat és la guerra de l'Orient Mitjà, no?
1: El New York Times, un article analitza com els bombardejos nord-americans deixen els iranians aïllats i espantats dins del seu país, mentre que un altre es fixa en com l'atac iranià amb míssils a Jordània posa de manifest la vulnerabilitat dels Estats Units amb la mort de dos soldats nord-americans. El New York Times també entrevista amb l'alcalde de la ciutat de Nova York, el demòcrata Zoran Mamdani. El diari destaca el seu capital polític, que s'ha erigit en una de les veus més progressistes del país, que planta cara a Donald Trump, nascut a la mateixa ciutat, per cert.
0: I els mitjans nord-americans, Núria, encara cueja la polèmica per l'última mort a mans dels agents antiimmigració de l'administració Trump.
1: Sí, perquè ha parlat l'exdona i altres coneguts de la gent que dilluns va disparar un jove colombià, la segona víctima en menys d'una setmana. David, back in November, brought up that he had accepted a job with ICE. Doncs bé, l'entorn del policia, com la seva exdona, diuen que la gent té un passat conflictiu i violent amb comportaments abusius. Una informació que posa en entredit com el govern nord-americà recluta aquests agents antiimmigració.
3: Gemma, del repàs que has fet dels diaris, també sí. T'has quedat avui amb algun article d'opinió, alguna reflexió interessant?
2: Doncs mira, ja que avui el Mundial ho està impregnant
3: sí,
2: tot...
3: Sí, ja ho pots ben dir.
2: Sí, sí. Exacte. Doncs m'he fixat en l'anàlisi que fa Xavi Hernández Navarro al diari Ara, que analitza perquè, segons ell, tot i els inevitables paral·lelismes, Lamine Yamal... ja ho diré, sempre m'ha costat
0: aquest nom. Vinga,
3: Gemma. A mi també,
2: Lamine Yamal. No és... No, doncs això, el Lamine no és ni serà mai com Leo Messi, diu l'articulista. José Manuel Núñez Seixas també obre el focus a El País per parlar del que considera que és una vella història, la del futbol i la del nacionalisme. Les passions nacional-futboleres, diu Núñez Seixas, afecten la ciutadania, generen orgull i també són mirall de frustracions profundes. I a La Vanguardia encara cueja la qüestió de l'amnistia. En articles d'opinió, com el de Xavi Ayen, que repassa diferents casos de perdons històrics i defensa que el que cal ponderar és la magnitud de la falta i el valor de la situació resultant de l'amnistia més enllà de les ideologies.
0: I Núria, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció? Algun article diferent?
1: la CNN, que publica una peça amb unes altres víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela. Els centenars de gossos, gats i mascotes que han sobreviscut al sisme però que han perdut les seves famílies. L'article comença amb la felicitat de Katira Alejandra, una gosseta que retroba amb els seus després de la tragèdia. Des de finals de juny, explica la CNN, els serveis d'emergències han rescatat més de 600

0: Déu-n'hi-do les músiques que estan sonant avui al programa. A veure si ho remata la Montse.
1: Espera't, espera't.
0: Va, Montse, què ens portes?
1: Doncs mira, si ahir us portava una activitat per cada demarcació, avui us porto un pla per cada dia de la setmana. Aleshores, comencem amb demà dilluns.
0: Home, un clàssic, un clàssic.
1: Doncs us he de dir que deixarem d'odiar els dilluns amb plans tan xulos com el Vertebra Dansa a Tortosa, un festival d'arts escèniques on podeu veure dansar gent tan important com Roberto Oliván, que és en realitat impulsor del projecte, o la companyia Impromptu.
2: Vinga, va, dimarts. Burning desire started on Sunday. Give me your heart and I'll love you till
3: Tuesday. Da-da-da-da. La Marcon s'ho passa?
1: Sí,
3: s'ho passa.
1: He de deixar de ballar i llegir, oi? És això?
3: Vinga, va.
1: Doncs va, dimarts anirem al cinema, que és cultura i refugi climàtic alhora. I si m'apureu, també té un punt de gastronomia, perquè hi ha crispetes i crispetes, eh? Si sou dels que heu de veure tot allò de que tothom parla, està clar, que és l'Odissea de Christopher Nolan. No, he's not. Les expectatives són altes i el director el precedeixen a èxits com Interestel·lar, Origen, Oppenheimer, i ja sabem què passa amb les expectatives. I la crítica està dividida, els que parlen en que trencarà tots els rècords històrics dels Oscars i els que diuen que tècnicament està molt bé, els actors també molt bé, però que hi falta emoció, que el ritme és irregular. Així que aneu-hi, jutgeu-vos
0: sí,
1: els mateixos,
0: sí, escolta, jo...
1: perquè a més aquesta és de les que s'ha de veure en pantalla gran.
2: I amb unes condicions tècniques concretes també, eh? IMAX 70 mil·límetres, ho vaig estar mirant ahir a la tarda i crec que no hi ha cap cinema que ho compleixi tot. Ja
1: mira, no tinc dinar per avui, no em posaré a buscar.
0: Vinga, va. Escolta, té alguna cosa d'infantil, això d'anar numerant els dies, eh? Va, vinga, ens plantem a dimecres.
1: No hauràs abandonat el teu nen petit, no, mai?
0: No, mai.
1: Doncs ja està.
0: Ell a mi potser sí.
1: Dimecres és el dia de l'espectador a molts teatres, així que anem cap a la Villarroel a veure la primera llei de Newton.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
5: Jo no mesuro res. Som un equip.
1: Eugenia Manzanares signa aquesta obra que dirigeix Nelson Valente, una tragicomèdia interpretada per Max Vilarrasa, Daphnis Baldúf, Lu Amat, Sara Diego i Rosa Gàmit, i de veritat us he dit que no us la podeu perdre. Tot gira entorn un conflicte. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Farà les delícies dels docents, dels alumnes i del públic en general, i serà fins al 2 d'agost. No us adormiu!
2: Vinga,

0: altre clàssic, eh?
1: Que sí.
0: Hem començat amb el Don't Like Mondays i ara el Dijous Paella.
1: Dijous Paella, que m'has de dir on fer la bona a Port de la Selva. T'aviso que el cap de setmana que ve no estaré aquí, que estaré fent la paella a Port de la Selva.
0: Mira-la,
1: eh?
0: Mira.
2: Ja ens ho ha dit abans, ho ha tornat a dir ara.
1: No ho diré més, no ho diré més. Dijous Paella, que podeu fer també a Vilanova i la Geltrú, perquè comença el Tinglado. El mateix dijous hi actuen La Fúmiga, Clara Peya o els Svetlana.

0: Però la cosa no acaba aquí, perquè també hi actuaran Els Pets o Maria del Mar Bonet. Aquests del Garraf no paren. No paren. Excel Vida, Atinglado, papa.
1: Va, que no sé si m'he descomptat. A veure, després del dijous ve el divendres, no?
0: Va. Sí!

0: anem cap a les Valls d'Àneu, perquè fins al 2 d'agost s'hi celebra el Dansàneu. Obrim i tanquem aquesta agenda amb dansa, us heu fixat? Vinga, a ballar tothom.
1: Molt
0: 35 anyets celebra aquest festival i a més de dansa hi ha exposicions, lectures dramatitzades i concerts de Magalí Sare, Sandra Montfort o el petit de Calarín.

0: Doncs tenim l'agenda ja per cada dia de la setmana, que ja sabem que la setmana que ve la Montse Barcón ja no hi serà el cap de setmana, perquè estarà de vacances.
1: Però us escoltaré.
2: L'hem fet treballar, per això. Ens deixaràs coses preparades.
1: M'ho he fet suar,
2: sí?
1: I tant.
2: És com aquell que fa el tàper, no? Ens deixes el tàper preparat.
1: Això, sí? El congelador. Ben fresquet, rei.
0: Trobarem a faltar la teva alegria, Montse Barcón, que a les 6 del matí aquí sempre s'agraeix, però farem
2: unes
0: la gent que
2: ara m'agradi tot. Unes vacances ben merescudes.
0: I tant, ben merescudes, i aquí, a aquesta hora, cada dia, dissabtes i diumenges, fins al 2 d'agost, el Tot es pot parlar, tindreu l'agenda puntualment informada amb tota la música que cal i totes
2: les propostes musicals. Tenim molts altres companys desitjosos de preparar aquesta agenda.
0: Vinga, va, quan arribem gairebé al punt que faltin 2 minuts per les 10 del matí. De seguida tornem.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
4: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que tenia el
6: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
4: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
10: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
9: Tota la informació a buitaull.cat.
10: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
11: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Sean Connery. Hollywood es va fixar en S'Agaró perquè S'Agaró és d'una bellesa brutal.
12: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
13: S'Agaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
12: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.

0: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè segueixen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó.
1: El de la Mierla, Guadalajara, ha cremat ja 12.000 hectàrees. S'han evacuat els habitants de 16 municipis. És un foc que afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que estan bufant a la zona dificulten molt les tasques d'extinció. Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó, segueix també cremant sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons ha explicat aquest matí el coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, Francisco Clemente.
2: La evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
1: Un incendi, en aquest cas, que ha cremat 15.800 hectàrees. Aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, està activat, recordem, el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 22 municipis de 7 comarques. El nivell de perill molt alt s'estén a 235 municipis. De l'exterior, Rússia ha llançat l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Almenys un mort, una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. De matinada, els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores, fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro on molta gent es refugia dels atacs s'ha acabat esfondrant a causa de l'ona expansiva. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una seixantena de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra.
3: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
4: Però Ucraïna, però no.
1: Hem de pensar que manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual en la guerra d'Ucraïna. Aquí a casa nostra augmenta el nombre de platges on no es pot fumar. Ja en són 150, 13 més que l'any passat. A Barcelona, per exemple, l'Ajuntament ha posat 25 denúncies per fumar des de principi de temporada d'estiu. Moltes, però, que són l'últim recurs. Ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana TV3.
5: Donem informació sobre la normativa, per si hi ha desconeixement, per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem de acabar denunciant.
1: També s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o per fer servir aparells de música. I una última cosa encara, experts de la Vall d'Hebron han reclamat al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la pseudoobstrucció intestinal crònica. És una malaltia digestiva, una malaltia minoritària coneguda com a CIPO, que tenen una de cada 100.000 persones. Però, de fet, és la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha. No es coneix massa, no té cura i, en els casos més avançats, invalida els malalts per alimentar-se autònomament. La doctora Carolina Malagelada, que és adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu a la Vall d'Hebron, ha explicat també les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
6: Primer, que es faci un registre europeu perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots.
1: No? En la majoria de casos, els pacients passen molts i molts anys fins que els arriba el diagnòstic.
7: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: 8 jugadors a la selecció espanyola i vaja, ha arribat a la final i nosaltres doncs els hi desitgem el millor, que és que guanyi. I això ho dic amb tota normalitat, i això no és incompatible amb res, amb res més.
1: Probably the most unforgettable is when they gave a gentleman who visited a red card and I was forced to call Johnny and just make a recommendation. I said, Johnny, I'd like to make a recommendation. Let the guy in to get normal.
2: Avui a les 9 del vespre a Catalunya, 3 de la tarda a Nova York, final del Mundial de Futbol al MetLife Stadium entre les seleccions de l'Argentina i Espanya, amb l'atractiu afegit del cara a cara Lamine Yamal Leo Messi. Potser no us havia quedat prou clar, és com hem obert l'informatiu, i ara volem dedicar-hi una bona estona de conversa amb el Xavi Campos, que és qui conduirà la transmissió de la final al Club de la Mitjanit, avui aquest vespre. Xavi, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb el Marc Andrés, redactor d'Esports. Marc, bon dia, també.
4: Hola, bon dia.
2: Escolteu, això que va passar ahir, aquestes dificultats per l'entrenament, què? Ha de tenir alguna repercussió o no? Jo m'imagino que potser el president Milei a l'Argentina igual hi pot veure aquí alguna cosa de superstició, però vosaltres hi veieu aquí algun problema afegit? Xavi?
3: No. Aquestes últimes sessions d'entrenament normalment són per estirar les cames, hi ha poc treball tàctic i no crec que canvi gens ni mica el que hagi de passar aquesta nit a la final.
2: Això sí, un dels grans atractius d'aquesta final serà veure Lamine Yamal i Leo Messi cara a cara. El nen i el mite, deia avui l'avantguarda.

0: ha recuperat vigència i interès pel fet que s'enfrontin a la final del Mundial. És la primera vegada que s'enfronten Messi i Lamine, però sí, la foto ja va aparèixer fa un parell d'anys, quan Lamine ja feia un temps que havia debutat amb el primer equip i ja el coneixíem prou bé. I va tenir impacte, la veritat. És que és una història increïble, eh? Em sembla mentida com poden passar aquestes coses, però
1: sí.
0: Molta gent s'ha pensat que la fotografia estava feta amb intel·ligència artificial i no. El Carlos Baraíbar ja va detectar que no era així.
1: Sí, sí, de fet, el fotògraf va dir que hi havia una possibilitat entre no sé quants milions, que era més fàcil que toqués la loteria que passessin totes les coses que han passat amb aquesta fotografia.
2: Jo vaig llegir, ara no sé on exactament, a un compte de xarxes socials, que la possibilitat era d'una entre trilions.
1: Sí, sí, sí.
2: De que passés d'un jugador tan important a la història del futbol com ha estat Messi, banyant un jugador que està cridat, almenys així, un dels jugadors importants en aquesta època del futbol, com és Lamine Yamal.
1: És que és increïble, digues, Domènec.
3: De fet, avui no vull destacar amb el repàs de portades, no? Com l'Ara titula que al final a la selecció un dels guanyadors ja, perdó, en aquesta final un dels guanyadors és la pedrera del Barça, no? Perquè tens a Lamine Yamal i a Messi, doncs com les figures destacades, com estem comentant ara, no? Pel que fa al clima, tot aquest tema, no sé si n'heu parlat amb la Sònia Gelmà, amb el Roger Bussà, ens hem de preocupar per les tempestes, no? I per aquest fum que sembla que arribava a Nova York degut als incendis de Canadà. Això ens ha de preocupar d'alguna manera o no?
0: Home, les notícies que hem rebut d'ells els últims dies no indicaven que ens haguéssim d'amoïnar gaire, la veritat. Aviam, tempesta, risc de tempesta n'hi ha. En aquella zona d'Estats Units és freqüent. O sigui, això pot aparèixer com va aparèixer ahir. I clar, el partit es juga a les 3 de la tarda a Nova York, en un estadi que no és climatitzat, que molts dels estadis del Mundial sí que es podien tancar i es podien refrigerar, en aquest cas no, i es pensava que potser les temperatures serien extremes, però finalment aquests dies, pel que explicava la Sònia Gelmà i el Roger Bussà des de Nova York, les temperatures eren més o menys, eren altes, però sostenibles.
2: Sí, aquestes pluges en principi no haurien d'afectar, també ens ho deien, que no perillava la final en cap cas, per molt que ahir els entrenaments doncs tinguessin aquests problemes, no? Espanya suspenent-lo i l'Argentina posposant-lo fins a una hora.
1: Un partit que no sé també si tindrà pausa d'hidratació, jo ja us ho he de confessar, no sóc gaire futbolera, sort que us tenim aquí, però això de la pausa d'hidratació ha portat cua també, no?
2: Sí, perquè molta gent, i això em refereixo a opinió que llegeixo xarxes socials i també parlant amb gent, que sembla que el futbol ara, almenys en aquest Mundial, en comptes de dues parts, estigui sent de quatre quarts, com si fos una mica un partit de bàsquet, no?
1: Estem americanitzant una mica el Mundial.
2: Una mica sí, però bé, crec que l'americanitzada del Mundial ve per altres temes,
1: per
2: no només per la...
1: Temes, sí, sí,
2: no
1: sí,
2: només
1: sí.
2: Per la posa
0: dels diners, no? Pels diners que han aconseguit, la FIFA ha augmentat considerablement, vol dir molt, eh? O sigui, els ingressos per publicitat a la televisió, perquè, esclar, és que tens garantides dues finestres de publicitat en moment de màxim interès, mentre s'està jugant el partit, la gent no s'aixeca del sofà pels 3 minuts de la pausa d'hidratació, com a mínim, com tot és nou, no, segurament no ho tenen tan establert com el descans, no? I aquí, a nivell... No sé què passarà amb la UEFA i la Champions, però sembla que... Per motius econòmics, això de la pausa d'hidratació, doncs vine, és un nou element que s'inclourà en el futbol.
1: Igual que el show del descans, no? També semblarà la Super Bowl, això que actuarà allà tothom. Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay, i un descans que també es podria allargar més del compte justament per totes aquestes actuacions.
2: Clar, tu dius, Núria, sembla la Super Bowl? No, és.
1: És
2: a dir, ho estan intentant, almenys en aquesta final del Mundial, transformar-la en la Super Bowl com a tal. També fent-ho americanitzat amb Jennifer Hudson, que cantarà l'himne abans, que és una cosa que a mi no em sona que s'hagi passat mai, almenys recordant, no sé, Qatar, Rússia, el Mundial del Brasil també, o el de Sud-àfrica, jo no recordo que es cantés l'himne de la selecció anfitriona encara que no participés al partit, no? I sobretot això del descans, que en principi tothom diu que ha de durar uns 17 minuts, però clar, jo vull veure si aquests 17 minuts són d'actuació, són 17 minuts entre muntatge, actuació i desmuntatge. Clar, aquí s'haurà de veure com acaba a nivell de temps, a nivell de recorregut, i també com afecta això al partit i a la gespa.
0: La FIFA ahir, crec que va assegurar que la durada del descans entre tot plegat serien 17 minuts, que ja t'estàs passant de 2 minuts sobre el que el marca el reglament. El reglament del futbol diu que el descans del partit, de tots els partits, ha de durar com a molt 15 minuts. I aquí ja se'n van els 17 minuts. Potser és una miqueta més, però no crec que arribi a ser la mitja hora, perquè en un principi havia de ser mitja hora, però segurament

0: La FIFA ha aconseguit agilitzar els processos perquè sigui més ràpid. És que si no, segurament s'hauria d'haver fet un segon escalfament per als jugadors amb mitja hora d'aturada i això.
1: Però en qualsevol cas, Xavi i Marc, escolta'm, això afavoriria, pot afavorir, si analitzem tàcticament, vosaltres que hi enteneu, pot afavorir més un equip que un altre, tot això?
0: No ho sé, no sé dir-t'ho.
2: Mira, jo en aquest cas et puc parlar de la meva experiència com a aficionat als esports americans. A mi m'agrada molt el futbol americà, jo he vist moltíssimes Super Bowls, i a vegades sí que fa la sensació que aquest descans a vegades serveix per un, com a reset, però per mi com a reset de sobretot els jugadors més experimentats, que potser ja ho han viscut, ja saben el que és haver d'anar al descans, saber que tens 20 minuts de descans en comptes de 15 o 25 o mitja hora, i saber que encara que en principi hagin de ser 15, aquest partit és una cosa més especial, és diferent, i per tant has de mentalitzar que jugues dos partits diferents, perquè comences un partit, arribes al descans, i com que passa tant de temps, quan tornes a la gespa, comença un altre partit, que a vegades segueix el patró que seguia la primera meitat, o a vegades canvia totalment.

0: Aviam, Campos, i aquest és el Mundial més de Messi que de Lamine?
1: Sí, clar, aquest és el Mundial més de Messi que de ningú. Amb molta diferència, eh? Té 39 anys i està fent un tros de Mundial. Entre gols i assistències són 13 en 7 partits. És el jugador que més acumula aquests dígits. Veurem si li dona per guanyar la bota d'or de màxim golejador, perquè Mbappé ahir va marcar en França i està obligat a marcar per aconseguir el trofeu de màxim golejador del Mundial, però vaja, suposo que com convia tot per guanyar la segona Copa, el segon Mundial, i encara que no marqui i no guanyi el trofeu de màxim golejador, ha fet un Mundial espectacular.
0: Brillant.
1: O sigui,
0: bona nota.
1: Fora de categoria.
2: Sí, jo crec que, de fet, perdó per dir-ho, però que encara que si no passa una cosa extraordinària, allò clàssic d'un hat-trick d'X jugador o d'aquest que fa no sé què, jo crec que totes les travesses han de donar Messi com a favorit per guanyar la pilota d'or, almenys del Mundial. La pilota d'or, el millor jugador del Mundial, jo crec que és indiscutible per Messi, per molt que doncs, això Mbappé en aquest partit del tercer i quart lloc fes dos gols, ara en sumi 10, etcètera. Crec que Messi serà nomenat millor jugador del Mundial si això, no? Si no hi ha cap jugador que en aquesta final faci un hat-trick, per exemple, i tot el focus vagi per ell.
3: I escolteu, si ampliem una mica el focus per la gent que potser doncs, no hi entén tant com vosaltres, no? Que esteu especialitzats i que ho seguiu cada dia, no? S'enfronten dues maneres diferents de veure el futbol, perquè sí que he sentit a dir que els dos entrenadors tenen un tarannà similar, són persones tranquil·les, fins i tot se'ls comparava una mica a Vicente del Bosque, però no sé si la manera d'entendre el futbol és la mateixa. Hi havia qui deia que Espanya necessita un ritme més alt, més intens, que Argentina intentarà doncs, aturar més la pilota. Són dues maneres diferents d'entendre el futbol?
1: Per mi no, per mi són molt similars. És veritat que la selecció argentina, sobretot en els partits de les eliminatòries des dels setens de final, ha jugat molt amb el factor emocional. Però la manera de jugar de l'Argentina d'Scaloni, que va guanyar el Mundial de Qatar, i sobretot en aquest Mundial d'aquest any, té moltes similituds a la manera de jugar de la selecció espanyola. Es busca la passada en curt. Són estils similars. Hi ha un punt més d'agressivitat i d'emotivitat en el joc argentí. La selecció espanyola segurament és la que s'ho passa millor jugant, o la que s'ho està passant millor jugant en aquest Mundial, i ja ve amb la inèrcia de l'Eurocopa de fa dos anys, és una tendència. Però a mi són dos equips que això del ritme alt, clar, a Espanya contra França no li interessava el ritme alt, li interessava tenir la pilota, que és el que va fer, i hipnotitzar a Dembélé, Mbappé i companyia. Però amb Argentina potser sí que necessita una miqueta més, perquè defensaran de manera diferent, però són seleccions força similars per mi.
2: Jo sobretot per afegir això que deia el Xavi de l'Argentina, que potser gestiona més els partits de manera emocional, a mi m'està fent la sensació, almenys en aquest Mundial, que Argentina està gaudint del caos, o que s'ho està passant bé dins del caos. Parlo de l'eliminatòria contra Cap Verd, que Cap Verd empata fins a dues vegades, l'eliminatòria contra Egipte, que estan 0-2 perdent al minut 75, o contra Suïssa, que just els empata Suïssa, hi ha aquella vermella a un jugador suís, a Embolo, i llavors van a la pròrroga i sembla que tot anirà als penals, però Julián Álvarez treu un xut del no-res, o la remuntada també contra Anglaterra en els últims minuts. En canvi, Espanya a mi em fa la sensació que està gaudint del control, és a dir, jo no he vist a la selecció espanyola inferior en cap moment, com Argentina, per exemple, perdent 0-2 contra Egipte, tu veies que s'estava jugant el que volia la selecció africana, però la selecció espanyola a mi m'està fent la sensació que està controlant els partits, a vegades no dominant-los, però sí que els controla i s'està jugant més el que vol. I jo crec que bona prova d'això és una xifra històrica com és un gol encaixat només en 7 partits del Mundial.
0: I des de Nova York, ben d'hora per ella, l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Sònia Gelmà, bona nit, bon dia.
4: Hola, bona nit, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu? T'hem llevat.
4: Bé, sí, home, m'heu llevat una mica, sí, m'heu llevat.
0: Volíem saber...
4: El despertador, més aviat.
0: Volíem saber com estaves, com es prepara aquesta final des dels carrers de Nova York, i les aficions com s'estan preparant, també, tu que ho has viscut aquí a peu de carrer.
4: Majoria aclaparadora, de moment, als carrers d'aficionats argentins, tot i que ahir va haver la trobada habitual que fan els argentins, que es diu el banderasso. La van fer al Times Square, i allà, evidentment, potser hi havia, sense exagerar, 5.000 10.000 persones d'argentins que es van trobar, i també van fer una trobada similar als espanyols que també són a Nova York i que volien fer el mateix soroll, que són una mica menys, però ja et dic que també van voler demostrar que estaven pels carrers d'aquí per ajuntar-se i fer els seus càntics. I ja et dic, en aquesta trobada es van veure molts aficionats espanyols, com que es van ajuntar, llavors es veien junts, es veien. Però si tu vas per Nova York i deixes al marge aquestes dues trobades, et trobes moltíssims argentins i et costa molt veure aficionats espanyols. Jo crec que tranquil·lament hi haurà un 80-20 al camp aquesta tarda, aquest vespre per vosaltres. I cal veure si arriba tothom, perquè la veritat és que hi ha hagut, no sé si n'heu parlat, perquè m'acabo de connectar, però hi ha hagut bastant caos a les últimes hores a Nova York, perquè ahir va haver unes tempestes elèctriques durant tot el dia. Mm-hmm. Això va fer que s'endarrerissin molts vols, que se'n cancel·lessin molts altres, i hi ha molta gent que de moment s'ha quedat a terra. No sé si
0: vaja,
4: avui,
0: posant complicacions.
4: Sí, en principi es preveu que el dia sigui més clar i que no hi hagi tant problema de temps, però clar, hi ha hagut molts vols que s'han hagut d'anul·lar, i veurem si tothom arriba a Nova York a les pròximes hores.
3: De tota manera, Sònia, clar, estem parlant de tota aquesta afició, que no vol dir que tota aquesta estigui dins de l'estadi, perquè jo he sentit parlar d'uns preus d'entrades astronòmics, no?
4: No, hi ha una absoluta bogeria per... durant tot el Mundial ha passat, que els preus eren molt alts, però clar, ha arribat la final i aquí hi ha, els preus de la FIFA oficials ja estan per sobre, estaven per sobre dels 7-8 mil dòlars, les més barates, les entrades més econòmiques.
0: Mare meva!
4: N'hi havia de 120.000, que ja són aquelles entrades VIP, que pràcticament... bé, una barbaritat en general el que ha passat sí. en aquesta final, i això parlem dels preus oficials. Després hi ha la revenda, que ja es multiplica el preu, però hi ha, especialment pel fet que hi ha Argentina a la final, però clar, també Espanya, que no hi arriba tan sovint a una final... Clar. Fa que hi hagi gent disposada a pagar preus molt alts per aquest partit de futbol, que per molta gent és històric.
0: Sí, sí, com sempre el futbol, movent molts diners cap aquí i cap allà. Una final en què també haurem d'estar molt pendents de la Llotja, de Trump, d'Infantino i de tothom que estigui allà a prop. Sònia Gelmà, l'enviada especial de Catalunya Ràdio, t'agraïm moltíssim que t'hagis connectat, i Xavi Campos, capitanejant aquest vespre l'especial del Club de la Mitjanit. A quina hora t'hem d'escoltar?
1: A les 8 comencem, una hora abans de la final i fins que s'acabi.
0: Molt bé, doncs escoltarem el Xavi Campos, escoltarem a la Sònia Gelmà, Marc Andrés, també moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: I res, tots a punt, a partir de les 8, a l'antena de Catalunya Ràdio, per seguir aquesta final del Mundial de les seleccions a Espanya i l'Argentina. Gràcies a tots, adeu-siau.
1: Adeu.
0: Bon dia.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Si Espanya marca el dia 19, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
5: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que tenia el
6: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
5: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
9: Un quart i mig d'onze i ara us volem parlar de temps lliure, de menors i de pantalles.
10: Se pon el sol i jo me poses casco. És un dia més, oh, és un dia manco.
9: 120.000 infants de 6 a 10 anys passaran part de l'estiu sols a casa, segons l'organització Educo, i les pantalles seran, per molts, la seva principal companyia. S'enfrontaran a 80 dies sense la supervisió d'un adult, en què la seva única alternativa serà estar entre quatre parets davant d'una pantalla. Elisabet Pedrosa, de l'Ofici d'Educar, bon dia.
11: Bon dia.
12: I parlar de pantalles va molt lligat també a parlar de xarxa social. Sembla que aquest any les administracions han començat a posar-hi ordre, a regular-ho, però segons aquestes dades que acabàvem de donar, les pantalles guanyen protagonisme especialment a l'estiu, Elisabet, en la vida dels menors.
11: Sí, un de cada cinc adolescents passa més de 5 hores al dia, déu-n'hi-do, mirant les xarxes socials durant els caps de setmana i més ara, que clar, no van a classe. Això, segons un estudi d'UNICEF i la Universitat de Santiago de Compostela, que alerta que l'ús que fan del mòbil els menors s'hauria de tractar ja com un problema de salut pública. I és que, segons UNICEF, el 40% dels nens i nenes catalans, atenció, de 5è i 6è de primària, ja té telèfon mòbil i el 93,2% dels adolescents està registrat en almenys una xarxa social.
12: Això són tots. Són pràcticament tots.
9: I estem parlant de nens de 9 i 10 anys.
11: Sí, i tot això, el curs que s'han prohibit els mòbils a les aules, s'ha fet marxa enrere amb les pantalles als centres. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys i a Europa s'està contemplant prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. I les pantalles continuen, això sí, sent una batalla campal a les cases. Quanta estona? Controls parentals? A quina edat? Sentim per començar, si us sembla, quins usos permeten i quins límits posen a les pantalles les famílies.
13: Jo tinc dos fills, un de 14 i una de 9. La de 9 està fora d'aquesta equació de les xarxes socials i del mòbil fins a 15 anys, però el de 14 li hem posat un límit de 2 hores diàries i és inamovible.
14: Yo tengo una niña de 5 años, no utiliza tablet, no utiliza móvil, y lo que sí que ve es a veces televisión y está limitado a un tiempo de unos 30 minutos diarios.
15: Vol en pantalla contínuament, li trec directament. Ara estic a temps, perquè té 4 anys. A la tele sí, sí que hi ha estones que la veuen, però bueno, això ho hem fet tots i no crec que sigui tan dolent.
16: Probablement no vaig saber valorar en el seu moment els efectes devastadors que podien tenir i és veritat que en algun moment donat doncs, em vaig haver de patir alguna seqüela derivada del mal ús de les xarxes socials.
17: Mi hijo tiene 14 y medio y todos los amigos están ahí con los teléfonos y si le prohíbes a uno está como discriminado.
9: Clar, aquí hi ha els que miren enrere i hi ha d'una altra banda la pressió social, no?
12: Uf. Perquè les coses te les vas trobant. M'ha agradat aquest senyor que deia... Clar, és que segurament no ho vam veure venir.
11: No ho vam veure venir. I sobre la prohibició dels mòbils, fins als 16 anys, sentim també què opinen.
16: Jo estic completament d'acord. Primer com a pare i després com a docent he vist l'efecte absolutament nociu i devastador que han tingut les xarxes socials en els adolescents.
18: Una bona mesura perquè no pot ser que tinguin tota la informació del món a les seves mans i tota la pressió estètica, social, i bueno, tot el que suposa tenir les xarxes, que no és bo gestionar-ho amb 12, 13, 10, 15 anys.
14: No tengo tan claro que esa sea la medida acertada, aunque sí que hay que hacer algo, eso sí.
17: Creo que desde los 16 años son más responsables. Hasta esa edad son demasiado demasiado pequeño para entender dónde se meten.
13: La mesura em sembla bé, em sembla perfecta, que sigui a partir dels 16 anys i fins i tot ho allargaria una mica més, perquè nosaltres que en tenim 50, 40 o 30, jo crec que tampoc estem a vegades amb capacitats per entendre el perill d'una xarxa social, doncs imagina 14 o 15 anys.

0: Veiem que, en general, les famílies tenen clar que s'ha de fer alguna cosa i podríem dir que cadascú ho fa el millor que pot, oi, Elisabet? I què en diuen també els experts?
1: Depèn de qui preguntes, no? Hi ha un cert divorci d'opinions. Els que consideren que s'ha de prohibir, restringir, perquè les pantalles fan més mal que bé, sobretot quan són petits, no? Com el doctor Francisco Villar, ell és psicòleg infantil i juvenil del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ell fa com un símil entre el mòbil i conduir. Si abans dels 18 no els deixes conduir, que això crec que estarem d'acord que no, perquè
2: sí,
1: és perillós, clar, i perquè no tenen prou maduresa, i ell diu tampoc els hem de donar el mòbil fins que no siguin prou madurs i conscients dels riscos.
3: Si un pare té que prendre una decisió de li dono o no li dono, té que valorar què li treu si li dona. Què estaria fent aquest nen si en comptes d'estar 4, 6 hores davant d'aquesta pantalla, no estigués davant d'aquesta pantalla. Ells saben, nosaltres sabem que ells estan fent algoritmes que estan orientats a generar addicció i que, a més, desborden la seva capacitat dels adolescents. Jo crec que és pues, una espècie com d'anomalia aprofitar-se de la vulnerabilitat dels nostres infants per tal de prendre-li allò tan important com és la vida.
1: Però també hi ha qui creu que la tecnologia ja és aquí.
2: Clar, clar. Ara t'ho anava a dir, també a l'altra cara.
1: Clar, sí. I que se'ls ha d'ensenyar a fer-ne un bon ús, perquè si no els deixem desemparats, no? Que aquest seria el cas del psicòleg Jaume Funes, que defensa que el mòbil és una eina bàsica que els permet connectar-se, relacionar-se, que contribueix a la seva identitat i que els ajuda a tenir una porta al saber, no? I ell envia aquest missatge a les famílies.
4: Igual que vostè acompanya a descobrir si val la pena o no aprendre alcohol, igual que l'acompanya per dir val la pena saber, igual que l'acompanya per descobrir el que està al teu costat és el teu amic i el teu enemic. És complicat, però munti un sistema que li permeti un procés progressiu de gestionar autònomament la relació, l'accés al saber, el descobriment de la informació, que majoritàriament passa per un artilugi mòbil que està només en les seves mans.
0: Clar, vosaltres crec que teniu adolescents més a prop que jo, en el meu cas, però més enllà d'accedir al saber, que això està molt bé, que deia el psicòleg Jaume Funes, sobretot això del connectar-se i el relacionar-se. Si els deixes sense mòbil fins als 18 anys, jo tinc la sensació que és molt tard. Clar. I es queden com molt al marge de la resta que sí que entenen, perquè al final aquest deu ser el problema, no? Que la resta sí que entenen.
2: Clar, la pressió social, sí, i és el primer que et diuen, per què jo no, si els altres sí que entenen... I llavors aquí és on ve el que diu el Jaume Funes, al final aquí llavors és la teva responsabilitat de,
1: clar, però
2: de,
1: no,
2: de
1: però,
2: gestionar això.
1: Però no es juga net en el sentit que això crea addicció i ells no tenen el cervell prou madur. Clar, clar. Ja faig advocat del diable, eh?
2: Clar. Però llavors, per evitar l'addicció és la feina dels pares de gestionar-ho bé, és una guerra.
1: Sí. Però poden fer-ho servir de manera saludable, crítica i autònoma?
2: Ja. No. Els continguts ja és més difícil, sí. En comptes de parlar des de l'alarmisme i prohibir, aquest psicòleg proposa educar i acompanyar, però el que dius tu no sempre és així, perquè sovint sentim casos de joves que fan un ús problemàtic de les xarxes, com una noia d'Albacete, ingressada en un centre de Tarragona per addicció a les xarxes socials, que pujava continguts sexualitzats amb tan sols 13 o 14 anys.
1: Això passa. Hi ha aquesta necessitat de ser validats a xarxes que els pot portar a comportaments que són compulsius, arriscats i perillosos. Sentim que es troba consulta per l'ús problemàtic de pantalles al psicoanalista José Ramón Ubieto.
5: Para un grupo reducido de personas, esas conexiones a veces son los únicos vínculos que pueden establecer. A través de videojuegos o de otras redes, ellos pueden establecer algún vínculo. Para otro grupo, esa conexión les anima a participar de comunidades misóginas o xenófobas, se les presenta como un refugio frente a la soledad, pero a costa de alimentar valores de odio en relación a mujeres o emigrantes.
1: A més del que apunta el doctor José Ramón Ubieto, doncs les pantalles dificulten la concentració acadèmica, el son, la convivència familiar, les bronques que hi ha per culpar de les pantalles.
2: Ara ho dèiem.
1: I en el cas de joves vulnerables poden afavorir autolesions, ideacions suïcides, violències virtuals. Ell creu que en prohibir i regular no n'hi ha prou, ell diu que s'ha de fer alfabetització digital i donar temps sense mòbils presencial.
0: Això també pels adults.
1: Oh, i tant.

0: Ho deies abans tu, Elisabet, el tema de la maduració, no?, del cervell dels més joves. Els estudis alerten que l'ús excessiu de les pantalles pot retardar fins a 5 anys aquest procés de maduració. Què t'han dit els experts que en saben?
1: Sí, la pedagoga i mestra Anna Ramis recomana zero pantalles abans dels 3 anys i poquíssimes abans dels 6. De fet, ella posava l'excepció d'algun familiar que estigui lluny, com els avis, deia ella, no? Li hem preguntat sobre aquella imatge que segurament hem vist tots d'un restaurant, una família sopant i una criatura petita mirant una pantalla perquè s'entretingui i no la liï.
2: Els pares i les mares, o que els adults, tendim a deixar els infants quiets i fer-los desaparèixer del context posant-los una pantalla davant. A les estones dels àpats no n'hi hauria d'haver mai pantalles, ni en un restaurant ni a casa, perquè no és que els nens la liïn, és que els nens fan de nens. Tot i així, una criatura li pots demanar que durant un quart d'hora, mitja hora, s'estigui quiet a taula, però s'ha d'haver bellugat suficientment abans.
3: Veus, una vegada més, tornem a la responsabilitat dels adults.
1: Sí, ella recomana que tinguem molta paciència, que si cal ens aixequem 50 vegades darrere de la criatura. I ens fa algunes propostes.
2: Jo primer el que faria és descoberta del restaurant, anar-nos a rentar les mans, mirar la carta, és a dir, convidar l'infant a gaudir d'aquest entorn on és i després portar doncs, paper, llapis, cartes de l'Uno, ninotets...
0: Això ja porta molta feina, que potser tu el que busques justament per anar a un restaurant és passar-t'ho una mica bé, no? Clar. I no ho sé, no vull posar aigua al vi, però no sé si per estar tranquil anar a un restaurant amb nens, si has de fer tantes coses, és la millor de les opcions. Pregunto, no ho sé.
3: No, bé, aquest és un... Aquí hi ha un debat, eh? Hi ha qui diu que segons quins restaurants doncs no s'hi hauria d'anar amb nens.
1: Però perdoneu, abans es portaven els nens i no hi havia pantalles.
3: També,
1: és a dir,
3: també.
1: És possible. Sí. Li hem demanat a l'Anna que si tenim tantes evidències que les pantalles els fan mal, com és que encara hi ha tants infants amb pantalles. I diu que el problema és que les dissenyen perquè estiguem tots enganxats, els infants i els adults.
2: Els adults és tan temptador, és tan potent, que mentre jo estic acabant de preparar el sopar i tinc el gran a la dutxa, el petit el tingui anclat veient una pantalla, que costa molt repensar què podria estar fent sola aquesta criatura en lloc de posar-li una pantalla. Aleshores, la teoria i l'evidència científica ja hi és, però encara no han arribat a la realitat quotidiana.
1: I segur que molts pares o mares que ens puguin estar escoltant poden dir jo vaig mirar de petit molt la tele i no he sortit tan malament, no? Vosaltres la vam mirar.
3: Jo no la mirava gaire, veus? És que a vegades hi penso, perquè jo tenia moltes restriccions per mirar la tele. I vaig sortir malament igual.
0: Jo recordo una mica els dibuixos de Bon Matí, allò 10 minuts abans d'anar a col·le. Teníem, sí, però no especialment, eh?
1: L'Anna Ramis diu que els dibuixos actuals són com un bombardeig d'inputs estridents que impedeixen a la criatura fer els aprenentatges bàsics.
2: Quan un infant neix, ho ha d'aprendre tot. I el seu cervell no està ni acabat de desenvolupar. Es fan milions de connexions neuronals. Mai més en la vida n'aprenem tantes. Jugar, moure's, estar a l'aire lliure, cantar, escoltar un to de veu, perquè això té connotació emocional. Tot s'ha d'aprendre. I les pantalles ens prenen oportunitats.

0: Insisteixo, la teoria està molt bé, però ho dèiem abans. Costa molt posar límits, pares i mares saben que no és fàcil dir no. És motiu de conflicte, enrabiades, discussions... No sé si això li has patejat també a la doctora Ramis.
1: Sí, l'Anna Ramis diu que hem d'entendre els límits no com un càstig, sinó com una protecció i, de nou, busca alternatives.
2: Ara mateix la mare tancarà perquè tu no ho pots fer i anirem a fer, i aquí hem de proposar alguna cosa que sigui aixecar el cul de la cadira i anar a fer una activitat corporal, tapant el sofà amb un drap... Si ara podem a l'estiu jugar amb aigua, jugar amb sorra, amb pals, amb pedres, jugar a fer castells, jugar a fer pastetes amb la sorra mullada... O sigui, tot el que puguem jugar a l'exterior són alternatives fantàstiques a les pantalles.
1: Ho fèieu de petits, ho fèieu, això, tot això que ens ha dit? Sí, ho recordeu?
0: Tot potser no, però alguna cosa sí.
1: De fet, ella, com tots els experts, posa l'accent en com n'és d'important per l'infant l'ús que nosaltres fem dels mòbils i de les pantalles. I recomana que el deixem a l'entrada quan arribem a casa. Ho feu, això?
3: Això és complicat.
0: És complicat, molt complicat.
1: Excuses.
0: Jo el que sí que tenim instaurat és no mòbils a la taula mentre dinem.
1: Ben fet.
0: O mentre sopem.
3: No, i del que deia ara la doctora Ramis, també està molt bé quan hi ha una dula casa, que al nen li poses la pantalla allò una estona perquè tu puguis fer una altra cosa, però és que, clar, a l'estiu segurament també hi ha molts nens a casa que no tenen tanta vigilància d'un adult i que justament per això necessiten les pantalles. Vull dir que aquí també cadascú se sap la seva casuística i cadascú que faci una mica el que pugui.
0: I que no n'hi ha dues iguals.
1: Sí, mai culpabilitzar, perquè ja fem, com dèiem abans, ho fem el millor que sabem. Ella proposa, l'Anna Ramis, que abans de planificar les vacances ens asseiem i fem un pla digital familiar. Qui fa què, amb quin dispositiu, a quina hora i amb quin acompanyament. Trobareu les plantilles per fer-lo fent una cerca de Departament d'Educació, Pla Digital Familiar, o bé Societat Espanyola de Pediatria, Plan Digital Familiar. Vinga, feu-lo.
3: Els deures que ens deixa l'Elisabet Pedrosa pel que queda d'estiu, el missatge és clar. Zero pantalla, sobretot pels més petits, però el fet és vàlid per tots plegats, com dèiem ara, perquè s'ha de fer més vida fora de les pantalles, i si arribeu a casa, ja ho sabeu, en recordeu-vos de l'Elisabet i deixeu el mòbil just a l'entrada. Elisabet Pedrosa, podeu trobar tots els programes de l'Ofici d'Educar que tens a la pàgina de Catalunya Ràdio o bé entrar també al Telegram del programa. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
0: Bon dia.

0: today. Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Ocasión Plus.
4: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
5: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: 2:15, 11, tercer diumenge de juliol. Encarem la setmana amb bon humor. Vinga, va.
13: I què li passa pel cap aquests dies de tanta calor a la Maria Rovira, a l'Oia Sherman?
14: Si hi ha hagut una estrella en aquest estiu apocalíptic, infernal i carlesportic, ha estat el ventilador de sostre. Ha sortit de l'imaginari de sufocants films noirs per entrar a les nostres habitacions més preuades. Un ventilador de sostre et requalifica aquella habitació i passa de cambra rònega a suite, si aquelles aspes de la glòria giravolten paral·leles a la teva cara estabornida. La calor és febre per fora, no ho oblidem, ens deixa fora de combat. Els ventiladors de sostre han tornat per salvar-nos, una cosa que han promès molts, com per exemple Jesús, però pocs han fet. És per això que li vull dedicar un poema a aquest artefacte celestial. Benefactor nostre, que gires el sostre, sigues màgic hoste i refresca'ns el rostre abans que se'ns faci crosta. Ets vital com el primer calostre i aquest poema devoció et demostra. Jo et prometo que et farem girar des d'ara fins a la Pentecosta. I m'agradaria dedicar-li una cançó de Nadal. Una cançó de Nadal a l'estiu, per què no? Ecos Bíblics i Nina Simone. Children go where I send you. I on I send you? A l'habitació amb ventilador de sostre, per descomptat.

0: Obrim la finestra cultural dels diumenges a la Montse Virgili. Bon dia, Montse.
1: Bon dia. Hola, bon Montse. Dia. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Ens ve una mica alterada la Montse perquè fa uns dies, aquest dijous, es va estrenar una sèrie que li ha robat el cor. És Tiptoe, la fan a Max. És una sèrie britànica de la cadena Channel 4. Per què t'ha agradat tant?
1: Escolta, mira, és una sèrie meravellosa que jo diria que heu de veure en família a partir de 12 anys, per això, vull dir...
2: Jo no tinc problema.
1: La cosa és una sèrie meravellosa de la que es poden fer moltes lectures. D'entrada, la primera és que algú us dirà que és una sèrie sobre dos veïns, una sèrie que comença com una comèdia. Hi ha un veí que té una que és una família amb dos fills joves, un de 16, un de 25, i l'altre, un home gai d'uns 60 que té un bar d'ambient a Manchester a l'actualitat, no? Llavors, el veí gai, ha tingut una cita amb un home per una app i quan s'aixeca al matí li demana al noi que s'ha lligat que si vol un cafè i l'home no vol cap cafè, li roba l'ordinador i apreta a córrer. Llavors ell surt esperitat de casa, de la porta de casa, amb calçotets i es troba que se li tanca la porta de casa i es troba fora sense ordinador, amb calçotets i amb el veí aquest que ja us ho dic ara, que és una mica terraplanista, amic de Trump, i aquell veí que no tens ganes de demanar-li la sal.
0: Va, això mereix que ho escoltem una mica.
3: Morning, everybody.
4: Morning, boss.
3: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
1: Això, justament, amb aquesta veu, és aquest actor meravellós que va dient, escolta, he arribat, no us podeu imaginar, amigues, el que m'ha passat. Aquest matí em vaig lligar amb un tio i la nit, resulta que m'han robat l'ordinador, he anat a trucar a casa del veí perquè no hi havia un altre remei per demanar-li un telèfon per poder trucar, i em trobo el seu fill de 25 anys amb la tovalloleta allà i m'he posat nerviós.
2: I ho explica és... amb un accent d'aquests tancats,
1: exacte.
2: Accent escocès.
1: Absolutament. I llavors, doncs, aquí és l'inici. Sembla que tot és una comèdia, no?
0: De Tiptoe.
1: Però no.
5: It's not true. Tell me I've been lying.
0: No és una comèdia, doncs què és?
1: No et posis així, no et posis així.
0: No, però clar, la música, home, ara ha sigut un canvi, i tant.
1: No, també és banda sonora d'aquesta sèrie. Ja. És una transformació d'una comèdia a un thriller. Perquè què passa? Doncs com dèiem, el veí és un fill del Brexit, podríem dir, perquè estem parlant d'una sèrie anglesa, conservador, paranoic, terraplanista, però el que es considera, podríem dir, un home de profit. Enteneu-me. La cosa és que el veí conservador és un manetes i s'ofereix a muntar-li una capseta fora de casa perquè no torni a perdre la clau i, de passada, ja m'enteneu, no s'acosti a casa i als seus fills. Això és el punt de partida.
2: Però et veig molt animada, Montse, però no ens facis spoilers, que no sé fins on arribarem aquí.
1: No,
2: jo vaig molt orfa de sèries i he pensat, ara em miraré aquesta, però clar, explicant.
1: Això són els primers 3 minuts de la sèrie.
2: Val.
1: Doncs el que ve a explicar la sèrie, i com dèiem, això no vull fer spoilers, és que tenim el terror a la porta de casa, que l'auge de l'ultradreta no és una cosa dels diaris, sinó que està al nostre costat i que està que tots aquells drets que estaven garantits o allò que pensàvem que podíem fer amb normalitat no ho estan, no? I qualsevol dia, doncs, estimar una persona del teu mateix sexe pot tornar a ser delicte, i si no és delicte, et pot arribar a costar la vida.
0: Escolta, i Tiptoe què vol dir exactament?
1: Això és el que més m'agrada d'aquesta sèrie.
0: És el títol?
1: No, sí, perquè és que està molt bé. Tiptoe, atenció, és una tapeta. Què és una tapeta? Us heu anat mai al sabater? Us heu canviat les sabates?
0: T'entenc.
1: Us heu posat una tapeta?
2: Oh, sí. Mai allà.
1: Perquè no faci soroll la sabata.
0: El calor, sí.
1: Doncs el que diu un dels personatges amb molta gràcia d'aquesta sèrie és: jo abans anava pel món i anava fent soroll amb els talons, però ara porto un Tiptoe, una tapeta, perquè potser pel que pugui passar.
0: Soc més discret, passo més desapercebut.
1: Exacte,
0: però això que té que veure, quina relació té amb el que ens expliques?
1: Té la relació que en realitat el que està explicant és que un veí com aquest, que durant un temps no ens semblava que no podia ser i que no podia existir, cada vegada, doncs, aquests personatges més racistes, més xenòfobs, més homòfobs, estan a l'ordre del dia. I un dia, potser, aquestes dones i aquests homes que caminen tranquil·lament pel carrer hauran d'anar amb tapetes.
0: És tot una metàfora. Hem tornat a pujar, eh? Hem tornat a pujar de ritme, eh? Deies al principi, però, que no només parla dels drets LGTBI, aquesta
1: sèrie. No, de fet, fa reflexionar sobre moltes coses. I aquesta cançó és important perquè ells es coneixen tenint un grup de música. Ells anaven junts a l'institut. Vull dir, no és un desconegut, el veí 1 amb el veí 2. No són uns desconeguts. S'havien conegut en un passat, havien tingut un grup i cantaven cançons com aquestes d'enamorar-se. Però què diferent quan el que s'enamora ets tu o s'enamoren els teus fills. Parla també de com eduquem a les criatures, de què els expliquem, com els expliquem al món, de com, per exemple, el futbol pot ser una cosa meravellosa i també pot ser una cosa tòxica.
0: Home, i segur que hi deu haver una lectura feminista també, que ets la realitzadora de Les dones i els dies.
1: Sí, perquè també parla molt de la masculinitat tòxica, del grup, de la manada, d'aquelles bromes que es fan a vegades, no?, en grup, que estan ben acceptades i com acaben atacant el més feble o el que és aparentment més feble. I és que et fa reflexionar molt. I el més meravellós d'aquesta sèrie, per en aquests moments que no tenim gaire temps i tenim temps també ganes d'estar a la platja, 5 capítols només.
0: Qui és el creador de tot això? Digues.
2: Volia dir que 5 capítols, cada vegada jo ho valoro més, perquè hi ha aquestes sèries de 8 temporades, de 50 minuts per capítol, de 10 capítols per temporada, que abans no t'hi poses, n'has de tenir moltes ganes. Escolta, Montse, jo t'escoltava molt atentament i sembla que hi ha coses que fa molt temps que hem deixat enrere, o que sembla, no?, que en els discursos que ja sona antic, però en realitat no, i d'això va la sèrie.
1: D'això, absolutament, de com vivim i de com ens vam pensar que ja ho teníem superades segons quines coses i com no les hem superades. Jo crec que és una sèrie que sembla que parla, doncs, això, de la comunitat LGTBI, perquè surt un bar de nit, per tot això que dèiem, però en realitat ens està fent reflexionar amb el que ens estem tornant i com de petit se'ns està reduint el món, com de petit se'ns està fent.

0: Uah, aquest tema sí que és meravellós. Aquí s'ha ballat molt el Trained Love de Soft Cell.
1: Escolta, us he posat aquesta cançó perquè forma part de la banda sonora, també, però per explicar que també ens explica un Manchester molt diferent. És a dir, tenim la idea aquesta del Manchester gris i tal, però aquest nord d'Anglaterra, als anys 70 i 80, en un moment de més llibertat, segurament, encara que sembli el contrari, es van fer cançons com aquesta. I jo també introdueixo aquesta música, introdueixo aquest món, perquè ara hi ha una cosa molt interessant a la televisió, que jo crec que ha canviat, que és que fa uns anys l'amic gay era un personatge subsidiari, era un personatge secundari. I ara estem veient un munt de sèries, i ja no parlo d'aquesta de Tiptoe, sinó d'un munt de sèries que podeu veure a plataformes, on això ha canviat moltíssim. No? I, per exemple, doncs, a Netflix teniu Heartstopper, aquesta història d'amor entre dos nens d'institut, quan es coneixen, de quina manera quan et coneixes, les pors, la por al rebuig, les primeres frustracions, etc. A Mac, també Eufòria, jo crec que és una sèrie per començar, no confondre amb el Trescat, eh?
2: No.
0: Enzo, Mas Palomas, però em sembla que n'hi ha una, ara m'ho expliques, però n'hi ha una que em sembla que te l'has guardat pel final.

0: Per què aquesta pel final?
1: Aquesta és pel final, però aquesta quasi que l'heu de veure. Aquesta no la veieu en família, sobretot, eh? Una cosa, no la veieu
2: aquesta,
1: en família.
2: Prohibista, no, en família.
1: Prohibit. És forteta.
0: En tot cas, no amb menors,
1: és forteta. Va guanyar el premi de Cannes de Certain Regard, però és que fa molta gràcia perquè és l'actor Harry Melling, el que feia un dels personatges secundaris de Harry Potter, però que quan el veieu el reconeixereu a l'instant, i l'Alexander Skarsgård, que era el senyor de True Blood, aquella mena de samalea enorme amb aquell pizza, aquella cosa, aquella corpulència, fent de parella, d'una parella d'homes, però en realitat també és una pel·lícula d'aquestes que es poden veure ara aquest estiu a Filmin, però que han donat ja el tomb a la idea aquesta de que hem de parlar sobre l'homosexualitat, sinó que està parlant sobre una relació de parella, sobre el poder i sobre com funciona moltes vegades d'una manera perversa.
0: Queda notat, doncs, amb família o sense família?
1: Sense,
0: les
1: sense aquest, eh? Aquest sense, no me l'emboliquis, eh? No me l'emboliquis, que et trucaran, eh?
0: De la Montse Virgili per aquest diumenge. Ens veiem diumenge que ve, sí?
1: Vinga, ens veiem.
3: Adéu.
0: Gràcies, adéu.
4: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Espanya, cap a la segona estrella amb els nostres preus imbatibles. Com en la cindra ratllada sencera a 49 cèntims al quilo i la tira de llom de porc a trossos a 4,39 € al quilo. Del 17 al 19 de juliol.
8: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
9: El somni de Josep Encesa. Una ciutat-jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
10: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
9: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT dimarts a la nit. Guardar un secret. No planta cara.
11: Parlis a 500.
12: On és la Zoe?
11: A tu què t'importa?
13: He de fer una cosa molt, molt important.
9: Fer-se enrere.
14: Puc comentar una cosa?
9: Tota acció.
14: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
9: Té una reacció.
15: Ens encanta sentir els teus consells.
9: I tota història té un moment culminant.
16: Nico!
9: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
2: I encarem ja la recta final de que tot es pot parlar de diumenge, que han fet possible a la tècnica Albert Hoder, a la producció Sandra Novillo i a l'Hisenda Sort, a la coordinació d'informatius Marta Prat i Gemma Bonet, a la redacció Núria Hart, Montse Barcón, Pilar de Pedro, Gerard López, Laia Claret i tota la redacció d'informatius i el control central al Manel Gil. A partir d'ara, a les 11, segueix tota l'actualitat en antena conjunta a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
0: Ens vam marcar que cada dissabte i diumenge acabaríem amb una reflexió. Avui és el torn de la filòsofa i professora de Sade, Sira Benoza. Que tingueu molt bona setmana. Nosaltres tornarem a ser aquí el dissabte que ve.
17: La Xina acaba d'aprovar una normativa que prohibeix que els sistemes DIA fomentin relacions afectives amb menors. Ja no podran crear dependència emocional ni presentar-se com una parella o un amic. La notícia em va fer pensar en l'artista catalana Alicia Framis, que es va casar amb l'Ailex, un marit creat en via a partir d'una combinació de les seves tres anteriors parelles. Què ens passa? Cada vegada hi ha més persones que estableixen vincles afectius amb la IA i troben un amic, un confident. En el cas de l'Alicia, un marit. Si algun dia la conec, li voldria preguntar per la seva vida sexual, pels dinars de Nadal en família, per les ganes d'abraçar-se... En definitiva, per tot allò que fan les parelles més enllà de parlar. Durant segles, des d'Aristòtil fins a Gadamer, els filòsofs van pensar que el llenguatge era la gran diferència entre els humans i la resta d'éssers. Potser ens vam equivocar pensant que n'hi havia prou amb el llenguatge per definir-nos, perquè ara les màquines també parlen. De fet, això és el que ens fa creure que són humanes quan no ho són. Darrere d'aquelles paraules no hi ha ningú, ni un cos, ni una voluntat, només càlcul, estadística i llenguatge. I tanmateix això ens basta per imaginar-nos-hi una persona. Potser no és la IA qui s'està tornant massa humana, potser som nosaltres els que estem rebaixant el llistó del que vol dir ser humà. Quina capacitat tindrem de gestionar la frustració si ens acostumem a relacionar amb interlocutors que sempre ens complauen? El sentit de les relacions humanes no és que sempre ens donin la raó, és que ens qüestionin, ens contradiguin, ens decebin. La IA està dissenyada perquè això no passi. Hi ha moltes coses que em molesten de la IA, però n'hi agraeixo una. Ens ha obligat a recuperar una pregunta que creiem resolta. Si parlar no és suficient per ser humans, què és exactament el que ens fa humans? I, si us plau, sortiu al carrer a parlar amb persones per investigar la resposta.

0: Bon dia, són les 11. Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig d'aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. L'ONG Open Arms preveu que aquesta mitjanit el vaixell Astral arribi a l'Havana amb ajuda humanitària després de travessar l'oceà Atlàntic. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a Cuba, que fa anys que viu immersa en una crisi energètica. Segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 9.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers ja esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. A Catalunya, avui hi ha 21 municipis de 7 comarques en perill extrem d'incendi. Ja són 150 les platges catalanes lliures de fum, 13 més que l'any passat. A Barcelona s'han posat 25 denúncies des de principi de temporada i també s'han imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons o portar animals en zones no autoritzades. A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per un animal. Tot i que en un 96% dels sinistres no hi ha danys personals, els experts demanen que s'instal·lin passos de fauna per reduir la xifra d'accidentalitat. Un projecte de l'ESCAC guanya el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards. Es tracta del curtmetratge Fúria, que han dirigit Fran Moreno i Santi Pujol i que explica la història d'un jove en un centre de menors que intenta reconstruir la relació amb la seva mare.
1: Esports. Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc del Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols. I ahir, tres equips catalans de les dues primeres divisions van disputar el seu primer partit de pretemporada. Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, el Cadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.
0: I la calor serà avui més intensa. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 39 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 11. Bon dia, us informa Montse García.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i han atacat fàbriques de components per a míssils drons. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons, que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. Els manifestants recelen del govern de Volodymyr Zelensky.
3: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres han prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
0: Manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual a la guerra d'Ucraïna. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que hi van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto el foc, que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i quatre militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània, aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mojtaba Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes tres setmanes. L'Iran bombardeja amb força diversos països de l'Orient Mitjà. Un dels més afectats és Kuwait. La d'avui és la vuitena jornada consecutiva d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. I nova jornada mortal a Gaza, que en les últimes hores ha deixat 11 morts. Entre ells, 5 membres de la mateixa família, el pare, la mare i 3 dels seus fills, tots menors d'edat. L'hospital del Shifa ha rebut els cadàvers mentre fa mans i mànigues per atendre els ferits. En aquest context, Metges Sense Fronteres reclama que s'accelerin les evacuacions mèdiques des de Gaza i fa una crida a la Unió Europea perquè acollin més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a Gaza hi ha actualment 18.500 persones, 4.000 de les quals nens, que necessiten un trasllat mèdic urgent i denuncia que el ritme actual es trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró ens ho explica.
4: Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas, un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela les condicions de vida precàries a la franja i l'impacte psicològic de la guerra.
5: El tractament més dur que vaig rebre va ser el tractament psicològic. El meu estat psicològic era molt dolent després de les escenes horribles que vaig presenciar. Va ser molt difícil.
4: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel per

0: mitjana de 65 al mes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
1: Passen 8 minuts de les 11 del matí. L'astral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica a 3CAT Info que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
2: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres.
2: Aquest viatge tan llarg ens ha fet reflexionar molt. Diumenge, mentre milions de persones d'arreu del món estan pendents de la final del Mundial de Futbol, nosaltres probablement estarem en tornada. I em sembla una imatge molt gràfica. En unes hores, milions de persones miraran totes cap al mateix lloc, mentre que nosaltres arribem a un lloc que gairebé no mira ningú.
1: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà. L'artista cubà Luis Manuel Otero Alcántara va arribar ahir a Miami en un exili forçat després de 5 anys de presó per participar en les protestes massives de l'estiu del 2021.
3: El futuro de Cuba depende de nosotros los cubanos. Gracias a todo el gobierno norteamericano, la Unión Europea, que también está como presionando muchísimo cosas. Debería hacer más presiones porque hay instituciones en el mundo, países que no deberían hablar con dictadura.
1: Otero Alcántara és un cas més entre els presos polítics que només aconsegueixen la llibertat si accepten abandonar l'illa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 minuts i arribarem a 11:45 del migdia. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. A la Mierla, Guadalajara, el nombre d'hectàrees cremades puja fins a les 12.000 i s'han hagut d'evacuar els habitants de 16 municipis. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que bufa a la zona estan dificultant les tasques d'extinció i estan treballant 32 mitjans. Pel que fa a l'incendi d'Urés, a l'Aragó segueix sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons explica el coordinador d'incendis de GEA de Los Caballeros, Francisco Clemente.
5: Evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
1: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i es manté en un perímetre de 80 quilòmetres. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 7 municipis i hi ha 9 poblacions més que estan en preavís i estan treballant 450 bombers. I aquí a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques. Doncs bé, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles ha arribat als 30 graus per primer cop des del 1996, que és quan se'n comença a fer el registre regular. Va ser divendres i la dada de la portada 3CAT Info, l'observador Josep Pasqual, que és qui s'encarrega de recollir-la. Aquesta xifra supera les dels 2 anys anteriors. L'any passat l'aigua de l'estany va arribar als 29,2 graus i el 2024 als 29. A més, també aquest juliol a la capital del Pla de l'Estany s'hi ha registrat la 7a màxima més alta des del 1950, amb 41,4 graus. El rècord són els 44,2 del 18 de juliol del 2023. La final del Mundial torna a reunir Donald Trump i Pedro Sánchez en el mateix escenari. Una trobada marcada per les desavinences públiques entre els dos líders mundials. És una de les imatges més esperades del partit d'aquesta nit que enfronta les seleccions d'Espanya i de l'Argentina a la ciutat nord-americana de Nova Jersey, una de les 3 seus d'aquest Mundial. Washington, Oriol Serra.
6: Ara per ara, el més probable és que les diferències entre el president dels Estats Units i el del govern espanyol quedin aparcades en el marc de la final del Mundial de Futbol. Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment, la previsió és que a la llotja de l'estadi de East Rutherford, a Nova Jersey,

0: Donald Trump segui més a prop del cap de l'Estat que no pas del cap del govern espanyol. Tot plegat té a veure amb una qüestió de protocol jeràrquic. Així doncs, és molt possible que Trump i Sánchez es creuin a la zona VIP, però no que segueixin el partit de costat. Recordem que les relacions entre les administracions nord-americana i espanyola no són bones perquè Washington retreu a Madrid que la seva aportació a les arques de l'OTAN està per sota del que la Casa Blanca esperaria. Les diferències ideològiques profundes entre els dos governs i la guerra de l'Iran han contribuït a aprofundir la ferida. Trump no ha perdonat que l'Estat espanyol no cedís les seves bases militars a l'exèrcit nord-americà a l'inici de l'operació Fúria Èpica contra el règim dels ayatolàs.
1: I un dels aliats de Trump a l'Amèrica Llatina, l'argentí Javier Milei, serà una de les grans absències d'avui. L'equip liderat per Leo Messi arriba a la final amb la intenció de guanyar el seu segon Mundial consecutiu. Per això els argentins, inclòs el seu president, no volen deixar res a l'atzar i tenen en compte fins a l'últim detall. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Els argentins afronten aquesta final del Mundial carregats de supersticions conegudes aquí com a càbales, que són actes per fomentar la bona sort en forma de rituals. Per exemple, veure tots els partits en què s'ha guanyat al mateix lloc, amb les mateixes persones i vestint la mateixa roba. Tradicions populars que també respecta, per exemple, el president de l'Argentina, Javier Milei, que no viatja a la final als Estats Units precisament per mantenir el seu ritual particular, de veure els partits a la residència presidencial argentina al costat de la seva germana, que és la secretària general de la presidència, i ell, Milei, vestint una granota de treball d'obrer de la petroliera estatal YPF. Tot plegat enmig, encara de l'eufòria per la victòria contra Anglaterra a semifinals, el que va significar per a molts argentins celebrar de manera catàrtica una revenja per la derrota a la guerra de l'Atlàntic Sud de les Malvines el 1982 per aquestes illes sota bandera britànica des del 1833.
1: I abans de la crònica del temps, us informem que des d'avui fins al 6 d'agost es faran talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del Passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells, al costat de muntanya, i la Teixonera, al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
3: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
4: Va pujant la temperatura. A les 11 del matí tenien 34 graus a l'Alt Empordà, a Cabanes i a Espolla, on les temperatures en alguns sectors no han baixat dels 27 graus, les mínimes. Per exemple, a Figueres, nit tòrrida, com també a la ciutat de Barcelona, on ja porten dies i dies, més d'una setmana, amb temperatures mínimes per damunt dels 25. També ja s'han superat els 30, amb ganes al Prat de Llobregat, Sant Pere Pescador o també a Canyelles, al Garraf. Bé, un dia més calorós, en general, en algunes zones temperatures semblants a les d'ahir, però bé, avui es pot assolir el valor dels 38-39 cap al Pla de Lleida, i xifres per damunt dels 35 a bastantes poblacions d'interior, com també de l'Empordà, de comarques de Girona, del prelitoral, també arriben als 35. Per exemple, el Vallès, o superant aquesta xifra, tarda de sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, pot caure algun ruixat aïllat, encara tenim calitja en el cel, també cap al massís del Port, Terra Alta, interior del Baix Ebre, damunt si hi ha alguna nuvolada, pot formar-se i descarregar algun ruixat aquesta tarda, ja aquesta previsió, alguns models ho indiquen, el mar tranquil, i per aquesta nit tenim un avís de calor, que és d'un perill alt, a dues comarques, al Montsià i al Baix Ebre, també perill per la calor nocturna, al Baix Camp, Ribera d'Ebre i al Segrià. Les mínimes poden quedar per damunt dels 25. Demà a la tarda també tenim avís per calor a comarques de Lleida, entre les Garrigues i el Segrià, fins al Pallars Jussà. Demà sí que podrien caure els 40 graus en aquestes comarques, i dimarts, novament, tindrem avís per calor nocturna en alguns indrets i també de dia calor diurna. Dimarts seria el dia més calorós de la setmana, el dia amb calor més intensa, més sufocant, amb valors propers als 40 graus o de 40 graus a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a la Catalunya Central.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 12, 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025 eren 20 els municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. De fet, Lloret de Mar a la Selva ha fet un pas més enllà i ara tampoc permet fumar a les terrasses de les Guinguetes. Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
3: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
1: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades per molts banyistes.
5: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
6: Yo respeto porque yo no soy fumador, me parece muy bien.
1: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós, al Baix Empordà, és de fins a 500 euros. Nou enfrontament amb armes de foc a Catalunya, aquest cop a Badalona, al carrer Marquès de Montroig, al barri de Sant Roc. Hi va haver una baralla que va acabar amb 4 persones ferides, 2 per arma de foc, 1 per arma blanca i 1 amb un cop al cap. Els Mossos informen que en cap cas perilla la vida de les víctimes i que la investigació continua oberta. Segons alguns mitjans, seria una disputa entre 2 clans per discrepància sobre un casament que ha acabat amb un tiroteig. Des de principis d'any a Catalunya hi ha hagut 29 persones ferides per arma de foc, són més que durant tot el 2025. I els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a 11:15 es va rebre un avís per la desaparició de la dona. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents n'han localitzat el cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. Ara els agents investiguen el cas, que està sota secret de sumari.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. La tendència es manté estable amb uns 6.000 accidents cada any. Són dades a què ha tingut accés aquesta emissora i que preocupen els experts, que demanen que s'instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
8: En el 96% dels accidents amb animals implicats, els ocupants del vehicle queden il·lesos. Ara bé, hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident en els últims 4 anys i s'han notificat 1.200 ferits. En 2 de cada 3 casos, l'animal involucrat és un porc senglar. Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, posa el focus a reparar la connectivitat dels ecosistemes que les nostres carreteres han trencat.
9: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat, i és això el que hem d'intentar corregir.
8: Per restaurar la continuïtat dels ecosistemes i millorar la seguretat viària, una de les mesures que s'ha demostrat més efectiva és la instal·lació de passos de fauna. Els passos de fauna són unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren i que connecten hàbitats naturals que han quedat fragmentats. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minoartia.
10: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
8: L'últim pas de fauna superior que s'ha construït a Catalunya va entrar en funcionament l'estiu passat a la C-51, a l'altura de Rodonyà, a l'Alt Camp, i va costar 1,6 milions d'euros. Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin a passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
11: ¿Has hablado con ella?
12: Ah, lo felicito si te vas, ¿eh?
1: El curtmetratge Fúria dels joves Fran Moreno Blanco i Santi Pujol Amat ha guanyat el Premi Especial del Jurat als BAFTA Student Awards, que atorga l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i que reconeix nous talents del món audiovisual. Es tracta d'un curt fent d'actors no professionals i relata la relació entre un jove que viu en un centre de menors i la seva mare. De fet, és el projecte de graduació de Moreno i Pujol a l'Escola de Cinema de Catalunya, a l'ESCAC. Fran Moreno explica en declaracions a TV3 què suposa rebre aquest reconeixement.
13: Ens dona un al·licient després de tant temps de treball solitari sense garanties i et verifica una mica que la teva intuïció a l'inici, que pensaves coses que no sabies si funcionarien o no, acaben traspassant la pantalla i emocionant a gent que no et coneix. I això és el més important per mi.
1: Santi Pujol, per la seva banda, també a TV3 destaca el nou projecte conjunt.
14: Estem desenvolupant el nostre primer llargmetratge, Cèl·lula Mare, i sí que és veritat que aquest llargmetratge no segueix la mateixa línia que el curtmetratge de Fúria, però sí que té un univers i un món molt semblant.
1: Fúria ja va rebre el Premi de Nova Autoria al Festival de Cinema de Sitges.
7: Esports.
1: Marc Andrés, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre definitivament la seva última sessió d'entrenament abans del partit, degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir a la zona de Nova Jersey. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
16: Va ser un grandíssim espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego, gane a cualquier otra circunstancia.
15: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però no el va suspendre. Finalment, de fet, es va poder exercitar sobre la gespa començant la sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
17: Salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga del hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
15: Tot i les tempestes d'ahir, el partit no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador històric, com a màxim golejador d'aquest Mundial, amb 10 gols, i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món, convertint-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que avui, recordem, té la final. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
18: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
15: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat o va felicitar els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar, com és aquest duel pel tercer lloc.
19: Well, difficult. Enough for four matches. What happened here? We had a brilliant first half.
15: Un Tuchel que diu que el partit ha estat difícil, que la primera part, això sí, dels anglesos ha estat brillant, però la segona ha tingut moltes turbulències. I és que s'ha notat la diferència que porta un dia més de descans i la diferència de calendari entre Anglaterra i França. Uns anglesos que estan cansats, esgotats per tota la feina de les últimes setmanes, però un Tuchel que felicita i respecta molt els seus jugadors per la mentalitat i com s'han enfrontat aquestes adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on va destacar Bukayo Saka, el jugador de l'Arsenal, amb un hat-trick, un Saka que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina.
7: 3CAT Info.
15: I ara tornem al futbol, però primer parlem del Tour de França.
11: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Parlem, com diem, del Tour, perquè ahir quarta victòria de l'eslovè Tadej Pogacar, de nou en solitari en la 14a etapa de la ronda francesa. Pogacar va atacar quan faltava 1,5 km per coronar el Col d'Uhac i ningú li va poder seguir el ritme. Sentim el que continua sent el líder indiscutible del Tour.
20: Yeah, really, really perfect day. We marked this.
21: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
20: As a team, we had another one.
15: Un Pogacar que ara suma 4 minuts i 30 segons sobre el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard. Avui, 15 en etapa de nou de muntanya, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón, amb un port de primera categoria, dos de tercera i amb la meta d'etapa en un port de categoria especial.
22: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
15: Ara sí, tornem a parlar de futbol amb una notícia d'última hora, perquè el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys. És una futbolista experimentada a la Lliga F, amb 4 anys ja d'experiència en aquesta categoria, al Deportivo, al Granada i a la Lama. Tot plegat el dia després que s'estrenessin 3 equips masculins catalans: Olot 0, Espanyol 3, Girona 0, Alcadicilla 0 i Castelló 2, Sabadell 0.

0: Dos quarts de 12, us hem destacat fins ara que Rússia llança l'atac amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra, i almenys un mort i una desena de ferits. El bombardeig aquesta nit arriba després de noves protestes per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, que gràcies als drons va situar el país en una situació d'avantatge a la guerra. Els Estats Units intensifiquen els bombardejos contra l'Iran com a represàlia als dos soldats nord-americans morts ahir a Jordània. Hi ha un tercer militar que continua desaparegut. El líder suprem iranià deixa en suspens la treva i ordena nous atacs contra els països de l'Orient Mitjà. I segueixen sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. El de la Mierla ha cremat 12.000 hectàrees i s'han evacuat els habitants de 16 municipis. Pel que fa a l'incendi de l'Aragó, els bombers esperen perimetrar el foc durant les pròximes hores. Ja ha cremat 15.800 hectàrees. El fort vent dificulta les tasques d'extinció en els dos casos. A partir d'ara parlarem de la pseudoobstrucció intestinal crònica, coneguda com a CIPO. Experts de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer-hi front. És una malaltia digestiva minoritària i és la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha i no té cura. I a partir de 3:15, cop d'ull a les cooperatives agràries de Catalunya, que ja concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera, han guanyat en dimensió i això ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia. Parlarem avui, evidentment, del Mundial, perquè aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va haver de suspendre el seu últim entrenament per tempesta elèctrica, mentre Argentina va començar la sessió una hora més tard del previst. Aquesta final la seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12.
0: I pel que fa al temps, la calor avui s'intensifica una mica més. La temperatura màxima es mourà entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'interior. Sol intens i tarda amb nuvolades al Pirineu i als ports, aquí amb alguns ruixats i tempestes. Bona mar en general. Ara passen gairebé 3 minuts de 12:15 del migdia, 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Rússia llança l'onada d'atacs amb míssils balístics més gran contra Kiev des de l'inici de la guerra. Hi ha almenys un mort i una desena de ferits, a més d'incendis i danys en diversos edificis de la capital ucraïnesa. Aquesta matinada els bombardejos s'han allargat durant més de 5 hores i han atacat fàbriques de components per a míssils drons. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro on molta gent es refugia dels atacs s'ha esfondrat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà que Kiev ataqués la regió de Moscou amb un balanç de 8 morts i una 60 de ferits. Mentrestant, a Ucraïna continuen les protestes per la destitució del ministre de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra. Els manifestants recelen del govern de Volodymyr Zelensky.
3: Alguna cosa està passant al país. Hi ha canvis i remodelacions constants al Consell de Ministres. Cal defensar Ucraïna, però els nostres ministres amb prou feines tenen temps de posar-se al dia abans que els substitueixin. Alguna cosa va malament. Els que tenen el poder han de pensar bé què fan i posar el país i la seva gent en primer lloc.
0: Manifestacions com les d'ahir són un escenari totalment inusual en la guerra d'Ucraïna. Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània aliat dels Estats Units a la regió. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes i la situació a l'Orient Mitjà s'acosta cada cop més a un escenari de guerra oberta. En un comunicat, Mostava Khamenei ha acusat els Estats Units de provocar 50 víctimes mortals en aquestes 3 setmanes. L'Iran bombardeja amb força diversos països de l'Orient Mitjà. Un dels més afectats és Kuwait. La d'avui és la 8a jornada consecutiva d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. A la Mierla, a Guadalajara, el nombre d'hectàrees cremades puja fins a les 12.000 i s'han hagut d'evacuar els habitants de 16 municipis. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que bufa a la zona estan dificultant les tasques d'extinció i estan treballant 32 mitjans. Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó segueix sense control, tot i que evoluciona favorablement, segons explica el coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, Francisco Clemente.
1: La evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
0: Aquest incendi ha cremat 15.800 hectàrees i es manté un perímetre de 80 quilòmetres. Hi ha més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i hi ha 9 poblacions més que estan en preavís i estan treballant 450 bombers. I aquí a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringint l'accés a 3 espais naturals: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques.
4: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: 12:45 del migdia, experts de l'Hospital de la Vall d'Hebron reclamen al Parlament Europeu una estratègia comunitària per fer front a la seu d'obstrucció intestinal crònica, una malaltia digestiva minoritària que pateix una de cada 100.000 persones. És la forma més greu de totes les patologies digestives que hi ha, però no té cura i en els casos més avançats invalida els malalts per alimentar-se de forma autònoma. Aquesta setmana, professionals de la Vall d'Hebron, juntament amb especialistes d'altres centres europeus, han demanat a les autoritats comunitàries més visibilitat per aquesta malaltia i han denunciat els llargs retards en el diagnòstic que poden arribar fins als 10 anys. La doctora Carolina Malagelada, adjunta del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Vall d'Hebron, explica les principals demandes que ella i altres experts europeus han traslladat a les institucions.
5: Primer, que es faci un registre europeu de la malaltia, no? Perquè puguem ajuntar tots els pacients que portem i poder aprendre més i inclús fer recerca i intentar aconseguir coses per aquesta malaltia. I l'altre gran tema que vam parlar és la possibilitat d'oferir medicaments que potser només estan disponibles en un país europeu, doncs que es puguin disposar a tots, no?
0: En la seu d'obstrucció intestinal crònica, els budells es comporten com si estiguessin paralitzats i els pacients tenen dificultats per menjar i diversos símptomes com dolors, vòmits o dilatació intestinal. La majoria dels pacients passen molts anys fins que els arriba el diagnòstic. La Núria González és una de les 480 persones amb CIPO a l'estat espanyol. Va començar a tenir símptomes quan era una nena, però no va rebre el diagnòstic fins als 50 anys.
6: Ja de petita jo ja vomitava, després d'adolescent tenia molts dolors abdominals, de més gran amb la feina també tenia molts problemes per seguir el ritme de la feina. Vaig voltar molt, em deien que era gastritis, que era fatiga crònica, que era l'estrès de la feina i d'aquí no se'n sortien els professionals.
0: Per arribar al diagnòstic cal una manometria gastrointestinal i l'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre a tot l'estat on es fa aquesta prova. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Aula Luz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica al Butlletí Oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per a l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector com Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La inhabilitació de la Luz es deu a la falta de pagament dels càrrecs de subministrament d'energia detectat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des de fa uns mesos. No és la primera vegada que la Luz ha estat a prop de la inhabilitació per part del govern. Fa temps que la Luz passa per una situació financera crítica. Ara té 10 dies hàbils per presentar al·legacions a la seva inhabilitació. Aquesta companyia té seu a Barcelona, es va fundar el 2010 i ofereix els serveis de llum, gas i plaques solars. Actualment té 300.000 clients. Alemanya ha dimitit i es retira de la política el portaveu parlamentari de la CDU després de tenir un fill a través d'un ventre de lloguer. Als Estats Units, el conservador Jens Spahn argumenta que posa la seva felicitat per davant del càrrec. La gestació subrogada està prohibida a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
7: La tempesta política s'ha produït sobretot perquè Spahn, com a ministre de Sanitat amb Angela Merkel, s'havia oposat a legalitzar els ventres de lloguer a Alemanya. Davant les acusacions de doble moral, unes crítiques que també li han arribat des de dins del seu propi partit, Spahn aquest dissabte ha anunciat la seva retirada en una nota adreçada al grup parlamentari. En ella reconeix que el seu projecte familiar i felicitat personal han deixat de ser compatibles amb la carrera professional. El canceller Friedrich Merz ja ha respost dient que Spahn ha pres la decisió correcta.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una veu plena de nius. Aquest és l'espectacle que centra el centenari del poeta mallorquí Blai Bonet, que va inventar un nou llenguatge. El muntatge es va estrenar ahir a Palma i avui es podrà veure a Santanyí, a la Casa Museu on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Caterina Carmany Jaume.
8: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
9: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i s'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
8: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
0: I Rick Astley ha enlluernat el públic de Cap Roig amb el seu pop britànic fresc. La icona dels anys 80 ha penjat el cartell de tot venut en el seu debut al festival. Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant ha fet un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics del seu repertori. Des de Calella de Palafrugell, Berta Artigas Fontàs.
10: Un inici de concert ple d'energia, carisma i acompanyat de la seva banda, el cantant ha començat a fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever.

0: I altres cançons que ja s'han convertit en himnes i que van fer d'Asley una estrella internacional als anys 80. Temes que han sigut corejats per un públic fidel.
1: Perquè tenim 54 anys i aquest senyor que toca és el que teníem quan tocàvem, que teníem 18 anys. I no el vam poder veure mai. Llavors ara el veurem de vell.
2: Hem escoltat aquest home amb discos a casa per a les nostres filles. Una ell, la mare d'ell, aquest noi, vale? Pues a casa andàvem pujant contínuament i anàvem ballant, i vulguis o no, et queda.
0: És el segon artista que exhaureix les entrades d'aquesta edició del Festival Cap Roig. Ha venut 2.500 localitats, com també va fer l'internacional Bryan Adams. Sí.

0: Montserrat Torrent, l'organista considerada una de les grans referents internacionals en l'orgue ibèric, celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals, al Baix Empordà. Clàudia Roses.
1: L'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat 44 anys després del seu debut al festival amb un concert compartit amb la seva deixeble Cristina García Venegas. L'actuació serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i es farà a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella no disposa d'orgue. Malgrat els problemes de salut, Torrent tocarà en el seu homenatge centenari, en un concert que la transporta a la seva joventut. Així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Tocar a Pals és un retorn a la meva joventut, compartint concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
1: Montserrat Torrent protagonitzarà un concert que connecta trajectòria, mestratge i llegat. El programa arrenca amb obres de Francisco Correa de Araujo i continua amb un recorregut per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fringe Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
0: I des d'avui fins al 6 d'agost es fan talls nocturns a la Ronda de Dalt de Barcelona entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron per les obres de cobertura en aquest tram. Hi haurà també afectacions a les calçades laterals del passeig Vall d'Hebron, per on es mantindrà un carril de circulació en cadascun dels sentits. A més, del 3 al 24 d'agost es faran treballs d'instal·lació de cablejat, seguretat, ventilació i enllumenat que comportaran l'ocupació del carril lent entre els accessos 5 i 6 en els dos sentits. Aquest tram d'obres suposarà afegir 340 metres de cobertura a la ronda en un tram entre Sant Genís dels Agudells al costat muntanya i la Teixonera al costat mar. Està previst que les obres s'acabin al maig del 2027. La cobertura d'aquest tram de la ronda generarà més de 16.000 metres quadrats d'espai públic.
3: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
4: Dia més calorós, va pujant la temperatura, ja s'arriba a les 11, a valors de 34 graus a Cabanes, a Espolla, també a Castell d'Aro 33, han arribat ja els 33 també a Canyelles, al Garraf, i això anirà pujant cap a l'interior, sobretot. Allà a les 5-6 de la tarda és quan s'assoliran les màximes més elevades a Ponent, i cap al Segrià i zones properes es pot arribar als 38 i localment als 39, avui ens quedaríem a les portes als 40, però demà dilluns aquesta situació de calor forta i intensa s'intensifica. Doncs demà l'agrupada d'aire calent es reforça i sobretot dimarts. Demà ja podríem assolir xifres de 40 graus cap a Ponent. Comarques entre el Pallars Jussà i el Segrià-Garrigues estan sota avís per calor i dimarts seria el dia més calorós de tota la setmana, molt possiblement amb xifres de 40, 41 o 42, també indicant els models en aquestes comarques, però també s'arribaria als 39 o 40 a la Catalunya central. A partir de dimecres baixa una mica la temperatura, lleugerament més dijous, i al cap de setmana la temperatura es podria normalitzar.
3: A 3CAT Info.
5: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió, un fet que ajuda els socis productors a afrontar amb més força els reptes del sector. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical del Macià Closes.
9: Actualment, a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques. Aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, que també destaca que la facturació ha arribat a xifres rècord.
10: El número de cooperatives va baixant, però també degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat en una xifra que és rècord, que són 2.341 milions, i pujant cada any.
9: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
10: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
9: Afegeix un aspecte importantíssim en els últims anys, la gestió de l'aigua.
10: Donar suport a totes aquelles cooperatives que estiguen immerses dintre de zones on se va a fer la modernització de recs o a implementar nous recs, com és l'Oxerte Fènic.
9: Entre els objectius que té el nou Consell Rector de la FECAC, escollit fa unes setmanes, també hi ha la major participació de dones i joves en el cooperativisme. Sarroca, però, és realista pel que fa al relleu en el sector agrícola.
10: Se van incorporant, tenen ganes, igual que la gent jove. Ara, som els que som, no som més. I amb això coincidim homes, dones, joves, de tots. Gent que vingui de nou a fer de pagès, n'hi ha molt poquet.
9: La majoria de cooperatives agràries de Catalunya es concentren a les comarques de Lleida, amb un total de 57.
0: I dues antigues naus industrials de Tàrrega es convertiran en un gran espai cooperatiu que acollirà entitats, oficines compartides, un menjador social i un espai polivalent. El projecte, que suposa una inversió de més de 2,5 milions d'euros, podria estar en marxa d'aquí 2 anys. Lleida, Noèlia Caselles.
11: Es dirà que el Valeri, com l'antic celler que hi havia en aquest espai, vol ser un pol cooperatiu que impulsi un model innovador d'economia social. Ocuparà 3.000 metres quadrats i l'impulsen 6 cooperatives de la zona, a més de l'Ateneu Cooperatiu Ponent Coopera i l'associació La Remolatxa. Ho lidera la cooperativa Qualia, dedicada al lleure i l'alimentació, i Lluís Nadal, que n'és el director, explica què inclourà l'espai.
12: Una futura cuina central i obrador del Centre Especial de Treball La Remolatxa, un és un espai del Club Social Aire Cel per atendre persones amb problemàtica de salut mental, tant gent gran com gent jove, un espai obert a ciutadania amb model centre cívic, amb un bar propi, amb un espai de ludoteca, de biblioteca, de microteatre, on al barri volem que se senti protagonista i que en faci ús.
11: Ara es posa en marxa la primera fase amb una inversió que pot arribar als 3 milions d'euros. En el futur, però, les entitats plantegen acollir-hi altres projectes, com ara un servidor d'intel·ligència artificial ètica o habitatges cooperatius. Justament Tàrrega és un dels municipis on es considera que el mercat de l'habitatge està tensionat. Per això ho destaca l'alcaldessa Rosa Maria Perelló.
13: És una necessitat que tenim a Tàrrega de tenir espais per allotjar. Principalment la nostra preocupació evidentment és la vivenda per les famílies, però també sense deixar de marge doncs, la necessitat de residències d'estudiants que no tenen possibilitat de llogar pisos.
11: Es preveu que les obres de la primera fase comencin a finals d'aquest any i que durin un any i mig.
14: Tresca Info.
15: Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
16: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
17: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
16: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT dimarts a la nit.
14: 3CAT Info.
0: L'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement de la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
18: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
19: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisajística i social del territori i orienta la siguiente fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
18: Aquest aval no és el definitiu. Perquè l'Albufera pugui ser catalogada com a reserva de la biosfera, cal que les administracions que han presentat la candidatura detallin el pla de gestió i governança del llac, que és una de les recomanacions que el grup d'experts els han fet. La distinció de reserva de la biosfera suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Altúria i la Vall del Cabriol, i a Catalunya, les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: Esports. Marc Andrés, bon dia.
20: Bon dia. Aquesta nit a les 9 del vespre es juga la final del Mundial entre Espanya i Argentina, una final marcada per una accidentada prèvia, ja que la selecció espanyola va suspendre la seva última sessió d'entrenament abans del partit degut a la tempesta elèctrica que va caure ahir sobre la zona de Nova Jersey. Pel que fa al partit, sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente valorar la final.
21: Va ser un grandíssim espectacle. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos, con muchas similitudes en comportamientos, en talento de futbolistas. Cada uno, evidentemente, trataremos de llevar el juego donde nos interese y el partido donde más nos interese, pero yo creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España, tanto España como Argentina, planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
20: Pel que fa a l'Argentina, el combinat sud-americà va posposar el seu entrenament, però finalment sí que es va poder exercitar sobre la gespa, començant la seva sessió amb una hora de retard. El tècnic dels argentins és Lionel Scaloni.
22: Salga de l'hotel, ja me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga del... El colectivo no salga de l'hotel. ¿Cómo no me preocupa España? Es un gran equipo. Es una gran selección y que ha hecho... Viene haciendo una etapa con Luis muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.
20: Tot i les tempestes d'ahir, per cert, el partit no ha de perillar i el podreu seguir en directe amb una programació especial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada s'ha decidit el tercer lloc d'aquest Mundial amb un partit amb poca intensitat, però amb molts gols. Anglaterra ha guanyat França per 4-6 per acabar en tercer lloc en un enfrontament marcat pel doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que li serveixen al davanter francès per col·locar-se com a màxim golejador d'aquest Mundial amb 10 gols i també sumar-ne 22 a la història de les Copes del Món i convertir-se així en el màxim golejador històric, superant els 21 de Leo Messi, que té la final aquest vespre. Així i tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada acabat el partit.
23: Ja ho he dit. Messi marca sempre. Demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors. Però avui no és el primer que em passa pel cap.
20: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç fet en un partit tan complicat de jugar com és aquest pel tercer lloc. Un Tuchel que explica que el partit ha estat complicat, que la primera per això sí brillant, però la segona amb més turbulències. Un Tuchel que també explica que s'ha notat la diferència entre França i Anglaterra de descans i el calendari, ja que els anglesos han arribat molt cansats i esgotats per la feina de les últimes setmanes. Així i tot, l'entrenador felicita els seus jugadors per la mentalitat i fer-se fort a les adversitats. Una selecció anglesa, per cert, on ha destacat el jugador de l'Arsenal, Bukayo Saka, amb un hat-trick. Un Saka, per cert, que no va disputar ni un sol minut a la semifinal contra l'Argentina. Pel que fa, per cert, als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i ha jugat uns minutets amb la selecció francesa i Anthony Gordon no ha tingut cap minut.
0: Trescat Info.
20: Al futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és una futbolista experimentada a la Lliga F, amb 4 anys ja d'experiència entre Granada, Lama i les dues i l'última temporada, perdó, al Deportivo.
24: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
20: Això el dia després que tres equips masculins catalans del futbol professional juguessin els seus primers amistosos de pretemporada. L'Espanyol de Manolo González es va imposar al camp de l'Olot per 0-3 amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. I escoltem, sentim més ben dit, Àlex Calatrava, un dels nous fitxatges de l'equip blanquiblau.
1: Trabajando todavía muchas cosas y creo que ha sido una buena primera toma de contacto. Nos queda mucho, tenemos que seguir trabajando y preparándonos lo mejor posible para el día de Levante.
20: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 a la Ciutat Esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita. Ricard Atrero, jugador de l'equip gironí, va parlar de quines sensacions tenien amb el nou entrenador Quique Álvarez.
2: Molt bones. Alguns de nosaltres ja el coneixíem des dels anys aquests del filial i són dues persones, tant ell com el seu germà, com tot l'estaf que ha vingut, superproperes i que ens ajudaran segur a complir l'objectiu.
20: El Sabadell, per la seva banda, va caure al camp del Castelló per 2-0 en l'estrena de la pretemporada del retorn a la segona divisió. I el Tour de França, avui 15a etapa, 184 quilòmetres entre Champagnol i Plateau de Solezón, amb un port de primera categoria i dos de tercera. Més al final, és un port de categoria especial.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Marta Prat. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. Els fets van passar ahir a la nit, quan a 10:15 es va rebre un avís per la seva desaparició. Immediatament es va iniciar la recerca i els agents van localitzar el cos sense vida. Segons els Mossos, es tracta d'una mort amb indicis de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de sumari. Més notícies amb Gemma Bonet.
5: A Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva parella, la seva exparella i també el fill menor d'edat. L'home tenia un ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda, quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergència.
4: I continuen cremant sense control els incendis de Guadalajara i l'Aragó. A la Mierla, a Guadalajara, el nombre d'hectàrees cremades puja fins a les 12.000 i s'han hagut d'evacuar els habitants de 16 municipis. El foc ja afecta el 90% de la superfície del Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara i les ratxes de vent que bufa a la zona estan dificultant les tasques d'extinció. I estan treballant 32 mitjans. Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó segueix sense control, tot i que evoluciona favorablement. Segons ha explicat el coordinador d'incendis de GEA de los Caballeros, Francisco Clemente.
6: La evolución es favorable, sigue el incendio activo, no está ni mucho menos estabilizado, pero se van dando pasos para intentar controlar el incendio en la mayor brevedad que se pueda. Hay un operativo muy importante, quizás el operativo más importante de los últimos años en España para apagar un monstruo.
4: I aquí a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendis forestals a 21 municipis de 7 comarques.
5: Ja són 171 els immigrants que han arribat a les últimes hores en pastera a les Illes Balears. Segons dades de la delegació del govern espanyol, han arribat a Formentera, Cabrera i Mallorca en 7 embarcacions diferents. La majoria dels immigrants són d'origen subsaharià. Des de principi d'any han arribat a les illes més de 3.400 persones en 182 pasteres des del nord de l'Àfrica.
4: Els Estats Units han bombardejat l'Iran durant tota la nit com a represàlia pels dos soldats nord-americans que ahir van morir en una base militar a Jordània. Són les primeres baixes entre les files nord-americanes des del primer alto al foc que es va firmar a l'abril. Hi ha un tercer soldat que continua desaparegut i 4 militars més ferits que han hagut de ser traslladats a un hospital de Jordània. Per la seva banda, el líder suprem de l'Iran ha deixat en suspens la treva actual que es va signar fa un mes. El govern espanyol ha iniciat els tràmits per inhabilitar la companyia Holaluz. Segons ha publicat el Ministeri de Transició Ecològica, el butlletí oficial de l'Estat, es procedirà a treure-li la llicència per l'exercici de l'activitat de comercialització d'energia elèctrica i, en paral·lel, s'iniciarà el traspàs dels seus clients a altres companyies del sector, com ara Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy. La companyia, per la seva banda, assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garantia de subministrament als seus clients. En un comunicat públic publicat avui, els responsables de l'empresa expressen la confiança de poder comptar amb un resultat en els propers dies dins dels terminis legals previstos. I ara els esports amb el Marc Andrés.
7: Aquesta nit a les 9 del vespre es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina a Nova Jersey, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc d'aquest Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, arribant als 22 gols, a falta del que faci Messi avui. Pel que fa als interessos blaugranes en aquest partit, Jules Koundé ha entrat al temps afegit mentre Anthony Gordon no ha jugat. I en futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, procedent del Deportivo. En ciclisme, avui tindrem la 15a etapa del Tour de França, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, un port de primera categoria, dos de tercera, i final al port de categoria especial del plató de Solezón. I a la Fórmula 1, avui a les 3 es disputarà la cursa del Gran Premi de Bèlgica al circuit d'Spa-Francorchamps. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la pole, i en tennis, Paula Badosa jugarà a la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit començarà a 4:45 de la tarda.
3: Fins aquí les notícies.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
9: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
8: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
12: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
25: Guardar un secret. No planta cara.
26: Parlis així, ho sents?
27: On és la Zoe?
26: A tu què t'importa?
28: He de fer una cosa molt, molt important.
25: Fer-se enrere.
29: Et puc comentar una cosa?
25: Tota acció.
29: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
25: Té una reacció.
30: Ens encanta sentir els teus consells.
25: I tota història té un moment culminant.
29: Nico!
25: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit.
31: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
32: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
32: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
32: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
33: Són dos tios que... Bueno, un el convida a casa, l'altre dirà, no? I el Mercè escolta que això és bo.
34: Ja s'escolta, ja.
33: I diu, en un moment donat, li diu... Què fot aquest? Hi ha una a la cuina que va dient bon dia a totes les ampolles. Diu, coi, no m'has dit que portés un llevataps? Doncs això està llevant els taps.
35: Hòstia. Estàs tranquil, ja? Estàs tranquil?
36: El pitjor que s'ha dit aquí.
37: De veritat, eh?
38: En sèrio,
39: vaig. Calleu, que arriba el jefe, va.
40: Déu vos guard!
41: He vist el...

0: Ànec de fusta.
1: No necessites res més, eh?
0: No.
1: A veure, si en saps una mica, sí. No necessites res més.
0: N'has de saber, per això.
1: Estirar.
0: Sí.
1: Bueno, clavar-lo bé i estirar.
0: Hi ha gent que es fa molt el xulo obrint ampolles,
1: sí,
0: de vi.
1: Sí.
0: Homes, normalment, sempre són homes.
1: Sí, és veritat.
0: I ja l'obro jo, ja l'obro jo.
1: Ja amb el to, ja amb el to no m'ha agradat.
0: No, ja l'obro jo. I és com... Bé, sí que requereix certa tècnica, però tampoc és llançar una falta des de mig camp. Vull dir que no.
2: Exacte.
0: És més... O sigui, obrir el cava és més fàcil, ja ho sabem, perquè obrir el cava...
1: Surt sol.
0: Sí, està sense voler se t'obre a vegades, sí, vull dir que... Sí. Però el vi, vull dir que la gent s'està fent el xulo, crec, d'una manera desproporcionada. Sempre hi ha el tiet. Doneu-li el tiet, que la sap obrir molt bé. La... També la sap obrir molt bé, perquè és el que n'ha begut més, normalment.
3: Sí. El meu tiet és el que més beu de la, sí, família, però jo no diria que el meu tiet és el que millor obre les ampolles de la família.
0: No?
3: Sobretot quan és ja la segona o la tercera, no... Desvaria.
0: Els primers llevetaps segurament es van inspirar en una eina militar que es deia Worm. Era un extractor de bales. Us heu d'imaginar una mena de llevetaps, no?, que es feia servir per treure les bales que s'havien encallat a les armes.
4: Home, això és delicat, eh?
0: Sí.
4: Vull dir, si et passa com el tap del cava, que et surt així sense esperar-t'ho...
0: Sí, cuidado.
4: Vull dir, hòstia.
0: Cuidado, cuidado, Alfonso. Durant el segle XIX van anar sortint variacions...
4: Alfonso, has dit?
0: No he dit res, no he dit res. No he dit res.
3: Ho ha dit.
0: No ho he dit, no ho he dit.
3: Ho ha dit.
0: A més a més, havia passat
4: jo, desapercebut. Jo, com que tinc els acúfens, sí, penso ara, et sento Alfonso, ha sigut en Peyu, saps?
0: Durant el segle XIX dic que van anar sortint variacions del llevetaps, com el de papallona, que és aquell que es van... El papallona és aquell que es van obrint els dos braços.
1: No ho feu servir, jo, no ho feu servir.
4: A mi m'agrada.
1: Jo he marxat de cases... He marxat de cases, com m'han... T'he obre l'ampolla i m'han tret aquell llevetaps...
0: Allò es veu una mica l'invent pels tontets, pel que no saben fer anar l'altre.
1: Aneu amb això, poca vergonyes.
0: També et diré que...
2: Ets un pijo dels vins, això.
1: No és ser pijo dels vins, és collons anar per l'eina de veritat, la que
0: sí,
1: toca.
0: La del cambrer professional.
1: Sí, senyor.
0: Però si el cambrer no és professional,
1: bueno,
0: jo gairebé prefereixo que facis servir el de papallona, perquè hi ha alguna escena a la Costa Brava que vas a dinar a l'estiu, que agafen nens d'aquests de temporada.
2: Ai, ai, ai.
0: I és el segon o el tercer dia que fa de cambrer. I aquests pobrets normalment els hi fan portar el pa i les begudes i li toca obrir el vi i el veus que comença a girar el llevetaps. Llavors gira l'ampolla. Jo em vaig veure un que anava girant ell. Que dius, estigues quiet, noi, quiet. Aquí et dono l'ampolla, ja ho faré jo, ja ho faré jo.
4: I veu on li va clavar, a la meva sogra, li va clavar el front.
2: Home, és que...
4: Li va marxar el llevetaps, i li va... Hòstia, porta 5 punts aquí.
0: Es veu que els millors llevetaps tenen 5 o 6 voltes d'espiral.
1: I prou.
0: Eh que sí?
1: I prou.
0: 5 o 6 voltes i la punta ben fina. Llavors has de calcular de fer una volta menys de les que té, perquè el llevetaps no ha de travessar mai el tap de suro.
2: Ai, mira, nois, ho trobo
4: llavors,
2: molt difícil.
4: Llavors,
2: no.
4: Llavors es queixen perquè tothom demana cervesa. Collons,
2: no, clar. Fots una cervesa o una... Polla de cava
4: és que tant
2: o...
4: És que comèdia.
1: No és comèdia.
0: Home, això és el que diuen els experts. Però també sapigueu que els experts normalment s'inventen el 50% de lo que diuen.
4: Ara.
0: I en el món del vidri que arriba al 90%.
2: Bé, de
1: pifos. No passis, eh, paio.
0: No, respecte, Xuriguera, respecte. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella representa l'encarnació de la teranga, que en llengua Wolof del Senegal vol dir hospitalitat. Així, amb la teranga per bandera, aquesta martorellenca d'arrels senegaleses ha cofundat una cooperativa gastronòmica referent a Catalunya que treballa per la inserció laboral de persones migrades.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cadi Drami!

0: Cadi, benvinguda. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui...
0: Ojo, que l'última senegalesa que vam tenir aquí va menjar un entrepà d'espaguetis, eh? Sí. Estem allà, no?
1: No. Unes torrades amb tonyina.
0: Torrades amb tonyina. Bé, bé, sí. Més convencional.
2: Més bé, un entrepà d'espaguetis.
0: N'has menjat, però, d'entrepà d'espaguetis, també, o no?
1: No.
0: No.
1: A veure, que no.
0: Vem si ens va colar un gol.
3: Va dir que era típic.
0: Va dir que era típic.
1: No, sí, és típic, és típic.
3: Sí, eh?
1: Sí.
0: Cadi, tu ets enginyera alimentària... Sí. I cofundadora de la cooperativa Abarca. Ens expliques una mica què és això?
1: Sí, la cooperativa Abarca és un projecte social, sense ànim de lucre, que té com a missió doncs, crear oportunitats laborals dignes per persones migrants i racialitzades i, per altra banda, fer promoció de la gastronomia, de les cultures africanes, bueno, de forma positiva i per trencar estereotips, també.
0: On us hem

0: de situar, on treballeu?
1: A restaurant el tenim a Sants, però treballem una mica per tot arreu, fent càterings, festivals, fires...
0: Ah, a Barca, que vol dir alguna cosa en concret?
1: Sí, vol dir gràcies en llengua mandinka, que és la llengua del meu pare.
0: Sí.
1: I és un gràcies que es diu sempre després de qualsevol àpat, i és més com agrair. És un agraïment més ampli a la persona que ha cuinat, a la gent que t'acompanya...
0: És com una benedicció de gràcies per tots aquests aliments, no?
1: Exacte.
0: I a Barca. Que,
1: sí, jo he crescut sempre dient a Barca a casa. Quan se'ns oblidava, doncs, el meu pare em fotia bronca.
0: És que emprenya, quan fas dinar i els... això no m'agrada, com diu, com a mínim dona les gràcies.
2: S'ha escapat un guinyo.
0: És que em va passar amb unes llenties l'altre dia que jo vaig estar mitja tarda i llavors... No m'agrada, li veig carnet al plat sencer. I digues gràcies.
2: A Barca.
0: A Barca, exacte, a veure si dius a Barca. Escolta, què et va impulsar a crear aquesta cooperativa? Com hi arribes aquí?
1: Bueno, vam voler crear la cooperativa perquè creiem que donava solució a diferents problemes, no? No només a la part de la immigració, de que no ten, normalment les persones migrants no accedeixen a llocs de feina qualificats, però no només les persones migrants, sinó les persones racialitzades, nascudes aquí, també tenen dificultats en trobar feines qualificades independentment de que hagin tingut estudis o... Llavors, bueno, vam crear la cooperativa també per estar en sintonia en els nostres valors polítics i socials.
0: Quan fa, d'això?
1: Fa 6 anys, ja.
0: 6 anys?
1: Sí, 2020.
0: 2020 i fins ara, el 2026, heu crescut gaire?
1: Sí, al principi vam fundar la cooperativa 2 persones i després es van afegir 4, 2 socis més i ara som unes 13 persones en total, entre socis i treballadors.
0: Ens pots explicar una mica el dia a dia, quin és? Perquè has dit que teniu un restaurant... Però què feu, exactament?
1: El restaurant és l'últim dels projectes que vam iniciar. Llavors, nosaltres vam començar fent càterings.
0: Sí.
1: Llavors, fèiem càterings, tenim després food truck, fèiem fires, festivals, una mica a tot arreu. Després, també fem molts tallers de sensibilització i altres projectes de l'economia social i solidària. Formem part del Cercle de Migracions d'Acòpolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
0: Càterings, perdona, que combineu cuina catalana i cuina senegalesa?
1: Sí, però normalment més cuina africana, senegalesa.
0: Africana.
1: Sí.
0: Avui ens has portat una mostra d'això, que ho podrem provar, la gent del públic també. Mercè, reparteix una mica el que ens ha portat la Cadi.
2: Home, quina novetat!
3: No he passat mai això aquí,
4: Què us sembla?
0: Ah, oita.
4: Aquí poso forquilles.
0: Oita, posa'ls i forquilles a la gent, estem repartint. Explica'ns, Cadi, què estem repartint, què tastarem, què és això?
1: Hi ha 2 coses. La primera és el mafe, que és un arròs blanc amb una salsa de crema de cacauet amb verdures.
0: Sí.
1: Potser aquest cop és vegana, amb verdures només, però moltes vegades es pot fer amb carn, també, o amb pollastre.
0: Sí.
1: I l'altra són uns fajols, són uns bunyols de frijoles carilla.
0: Frijoles carilla?
1: Sí, són aquests frijols que són blancs amb una taca negra.
0: És això, eh?
1: Sí.
0: Vaig a tastar-ho.
2: Tasta, Peyu. Primer tu.
0: Ben bo, eh?
2: Horrors.
0: Oita, el públic, com han callat tots, estan tots menjant. No se sent res, Els músics, com és habitual, no tenen menjar.
5: No, els músics ja.
6: S'estem mirant així. Molt bé.
0: Els músics ja els hi donarem un entrepà de llom amb formatge, que és el que sol fer normalment.
5: O les sobres, després.
0: Ja està,
5: tot el que sobra s'ajunta com els gossos.
0: A mi em va passar amb un espectacle, això. Van donar uns canapés i...
5: Llavors... Em passa't això que tens a la boca.
0: Perdó. Em van portar una safata amb les sobres, escolta. Què ha significat per tu aprendre gastronomia senegalesa? Perquè entenc que ho has après a casa, això.
1: Sí. Doncs aprendre ha sigut com un procés molt natural. És el que menjàvem a casa, mafe, xep i altres plats. I també quan viatjava a Senegal, llavors ha sigut com molt, molt natural. Lo que ara, llavors, fer provar a visibilitzar aquesta gastronomia a la resta de la societat, pues, és com molt alliberador a nivell identitari, no? Perquè sempre és com tota la part africana es practicava a casa, la llengua, tot amb la família només, al carrer no tant, I llavors crear un projecte així on amb aquesta obertura on tothom pot provar i pot conèixer, pues és com mostrar una, també l'altra part de la meva identitat.
0: Escolta, i clar, dius de la meva altra identitat, perquè en tens dues, no? La catalana i la senegalesa.
1: Exacte. Diguéssim. I a més que, o sigui, hi ha múltiples identitats, perquè a Senegal no només hi ha una identitat, el meu, com he dit abans, no? El meu pare és mandinka, la meva mare és serer, i són dues cultures diferents, també. Mm-hmm. Sí.
0: Com ho està rebent la gent del vostre entorn a Sants, per exemple, aquest restaurant que teniu muntat? És una bona manera la gastronomia com no, per aproximar-se a la vostra cultura, sensibilitzar una mica més la gent?
1: Sí, o sigui, jo crec que estem contents, ha tingut una bona rebuda. De fet, la majoria dels nostres clients, per sorpresa nostra, pensàvem que serien més persones africanes, senegaleses, però la majoria dels nostres clients són gent del barri. I sempre fem activitats, o sigui, el diumenge passat vam fer un iftar comunitari i es va juntar tota la gent del barri, va ser molt bonic.
0: Que xulo. Escolta'm, algú que no hagi tastat mai cuina senegalesa, diguéssim, què els diries que s'atreveixin a provar primer? Amb què els seduiries? Quin és el plat? Dieu de provar això. Els catalans sempre, no? La crema catalana. Prova la crema catalana.
7: Amb tomàquet,
0: no?
1: Pues, bueno, el plat que he portat avui, el sí? Mafe, és que no conec a ningú que no li hagi agradat.
0: El Mafe, eh? És aquest arròs, eh?
1: Sí.
0: Vaja, és que no l'he tastat encara.
1: No és un sabor fort, però
5: aquí tothom està atrapant de valent, eh? Sí,
0: excepte sí, els músics, eh?
8: No, nosaltres
9: molt,
8: tampoc,
9: està agradant molt, no?
5: Aquí està agradant, això.
0: El Mafe jo us corroboro que és molt bo, sí. L'acabo de tastar i... Bé, Xuriguera, què?
2: Jo he tastat la...
0: Els bunyols?
2: Sí.
0: Molt bé. Fel?
2: Sí, sí. I bé.
10: Està boníssim.
2: No. Per rato que ha desconnectat, ja.
0: I la gent del públic ja no saben pas de què va el programa.
7: De postres, què tenim?
0: Escolta, com veus el panorama a Catalunya? I has vist una evolució en positiu o en negatiu?
1: A veure, veig... A veure...
0: Aviam. És difícil d'afrontar, eh?
1: Evolució, o sigui, més visibilitat, podria dir. Uh-huh. També amb les xarxes socials i la publicitat, sí que es veu persones africanes, persones racialitzades més habitualment, però a nivell de drets no m'atreveria a dir el mateix, la veritat.
0: Què hem de fer?
2: Sí.
0: Convidar-los a dinar a la gent.
2: Sí, no? Què s'ha de fer?
0: Què s'ha de fer?
7: Aquesta és la gran pregunta.
0: Sí, rumiar bé quan voteu, també.
8: Exacte. Pensar-s'ho bé abans.
0: Sí.
1: Això és superimportant.
0: Hi ha algun estereotip encara que t'hagis d'empassar, diguéssim, algunes coses que diguis de veritat, encara som aquí?
1: Bueno, el que he dit, no? Quan parlem de persones racialitzades, el primer que es pensa és que són de fora. Aquests són els primers estereotips i després... sempre hi ha estereotips a nivell de feina, que són menys capaces. Bueno.
0: A mi em va passar amb la meva filla, que és adoptada i és d'origen senegalès, i una dona gran em va preguntar, ai, li parles en català? Home, sí, el ser la meva filla, en principi, li parlo en català, en fi.
7: Això pica.
0: T'està picant?
7: Això, va venir, segon, eh? Això ara me'ls fotria tots. Si no piques tu, me'ls acabo jo, eh, Xuriguera?
2: Ah, no, fes.
7: No, que... està boníssim, eh?
2: Ah, això, si ho barreges amb aigua, quedaràs botit.
7: No. Jo estic esperant si em paio treure una mica de vi, perquè...
0: Algun consell a persones més joves que es vulguin aventurar a arrencar algun projecte social semblant al vostre?
1: Doncs sí, que tinguin en compte la diversitat, superimportant, perquè la diversitat, no només a nivell racial, sinó a nivell d'edats, a nivell d'origen, al final la força està en la diversitat. Quan hi ha un grup molt uniforme és més dèbil, no? I això, que l'economia social i solidària per mi és el camí que hem trobat per fer front a aquesta problemàtica de racisme i també del capitalisme i això.
0: I endavant, tu.
7: Endavant. Sí, no faltaria.
0: Aquí la d'edats la vam tenir en compte. Sí.
11: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Cadi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó. Gentilesa de...
12: Vinga!
0: La paraula d'avui és llepolia. Llepolia. A, llepolia. Menjar fet més per plaure al paladar que per nodrir, sinònim de llaminadura.
2: Quan vas a donar sang, trobo que et podrien donar alguna llepolia una mica més ben parida que un suc de tetrabric.
0: B, llepolia. Malaltia que s'encomana a través de les salives que es barregen quan dues persones es fan un petó i toquen la llengua de l'altra.
7: Saps aquell que li diuen en Pepe el guarro?
0: Sí.
7: Es veu... Es veu que és a l'hospital perquè ha agafat llepolia. Vés a saber on va ficar la llengua.
0: Sí, noi. O C, llepolia. Filia sexual que descriu la gent que s'excita veient com altres persones llepen coses estranyes.
9: Saps aquella que presentava aquell programa a TV3?
0: Sí.
9: Saps aquella? Doncs ara es veu que s'ha obert un OnlyFans i penja vídeos despullada llepant coses. Així, tot el dia llepant. Es veu que això de la llepolia agrada tant.
0: A, B o C?
2: Quines porqueries.
1: Difícil, però...
0: Difícil.
1: B.
0: La B.
9: No!
0: No, no passa res, no, no passa, passa res, res. No passa res, perquè...
2: Amunt!
0: Perquè, amunt. Perquè la llangonissa la sortejarem entre la gent del públic.
2: Ara! Ara!
0: Avui dedicàvem el capítol... Està molt gastronòmic, això, avui.
7: Sí,
9: sí,
0: perquè,
9: perfecte.
0: Sí, dediquem el capítol al llevetaps.
10: Al llevetaps.
0: Al llevetaps, Mercè. Sí. Què ens n'has de dir?
9: Al llevetaps, us he de dir que el millor que s'ha inventat, sí, i el que diuen tots els sommeliers, que és el millor llevetaps, s'ha inventat a Catalunya.
0: Què dius?
2: Jo sí. Catalunya!
0: Bravo.
9: És el pultaps.
0: Pultaps?
9: El pultaps.
0: El pultaps.
9: Sabeu el típic obridor aquest que porten els cambrers als bars i als restaurants? El típic, típic.
0: El que es
9: desplega. Aquell que es desplega, que té la punta i té com dues posicions.
2: Sí. Sí.
0: Mira aquest que té enxurigueres.
9: Ah, mira.
2: És sí. Aquest.
10: El preparat,
9: tu aquest. Sempre en portes un?
2: Sí.
0: És el que
9: ets
0: té...
9: Ets ben estranyot, eh?
0: El que té la part per recolzar l'ampolla, que és articulada amb dues parts.
12: Sí, sí, sí. Però té molta fantasia, aquest que portes tu.
0: Sí, és de color rosa.
2: Perquè aquest està... Atrecat. És de 17 anys de la Guia de Vins de Catalunya i, sí, bueno, te'ls fan... Amb
0: personalitzats.
2: El... Sí, el que vulgui.
0: I això és català, eh, Mercè?
9: Això és català. Això el va patentar Ramon Brucart l'any 1992. És un inventor de Sant Fruitós de Bages i és un senyor que pot fer bandera d'haver creat els llevetaps de cambrer... del cambrer modern més utilitzat al món.
0: Mira.
9: És un home que també, a més, ha patentat molts altres invents i que va morir l'any passat, als 87 anys. Uh-huh. I la seva empresa, però, continua fabricant i venent llevetaps encara avui des de Catalunya i per tot el món.
2: Sí, senyor, visca Catalunya una vegada!
0: Molt bé, Xuriguera, molt bé.
12: Jo vaig veure un vídeo d'una vegada que ensenyaven un truc per obrir una ampolla de, sí, de vi sense llevetaps.
13: Llevetaps.
0: Llevetaps.
13: Fa, llevetaps, és maco, eh? Llevetaps.
0: Sí, és una paraula bonica.
13: Sacacorxos, hòstia. Ah, ah. Ah, no em vull de vi.
0: No.
13: Ah, llevetaps, posa'm en una
0: copa. És més elegant en català, és veritat que sí.
9: I com es feia això, Àlex?
12: Ho feien com amb una, durant cops a una paret amb una sabata i l'ampolla a dins i, bueno, s'obria el tap.
9: Com?
0: Això ho has provat, tu? Fiques l'ampolla dins d'una sabata i vas picant.
12: Sí.
0: I surt el tap.
12: Surt el tap.
2: Perdoneu, però jo haig de dir que amb aquest senyor vam fer un programa que es deia Glops, anava de vi, i jo obria una ampolla d'aquesta manera.
0: Ho vas fer-ho?
12: Ves que no fos aquest el vídeo que
0: mira,
12: he vist jo.
2: Està penjat, sí, sí.
0: I ho vas aconseguir, tu, Àlex?
12: Jo la vaig... Tu saps com aquesta... Que sé, avui, que és tan gastronòmic tot, que fan cuina conceptual, doncs jo diguéssim que vaig obrir l'ampolla de manera conceptual.
2: Senyor!
0: Se't va trencar, eh?
12: Sí.
0: És una altra manera d'obrir el vi, també.
12: Sí, sí.
0: És una altra manera d'obrir-lo. Cadi, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-vos el vostre projecte i per compartir aquest menjar. I res, molta sort, i els que no els conegueu, aneu a Sants a menjar un dia.
2: I tant,
1: i tant.
2: Apuntat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: La Cadi Drami, un fort aplaudiment per ella.
11: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.
0: Ei! Àlex Vila!
9: Què passa? Estàs bé, Àlex?
0: Què portes?
12: Avui he fet feina, avui, eh?
0: No havia vist mai ningú seure tan malament en un banc.
12: Això, que ho posin a les escoles de comunicació audiovisual.
0: Sí, sí, sí.
12: Si voleu comunicar, heu d'estar còmodes.
0: A veure.
12: Què passa? Que...
0: T'has estirat tot?
12: He entrat molt alterat perquè pensava que no ho aconseguiria, però he arribat amb les ampolles que porto.
0: Portes 4 ampolles de cervesa.
12: Sí, i amb els targetons. Sí. I, bueno,
0: jo et recomanaria que canvia't els auriculars de costat perquè aquest cable se t'entortolligarà amb el micro.
12: Les ampolles,
0: deixa-les aquí sobre.
6: bueno, la meva ara, preferita tranquil·la. De la setmana.
0: Deixa les cerveses
13: farà
0: aquí.
13: Faré el que vulgui. No, és la meva secció.
0: Val.
13: Ja sé que tu ets el director, sí. I faré... Si tu em dius que ho deixi, també ho deixo.
0: Sí, deixo perquè...
13: Molt bé.
0: Ara estàs més còmode.
7: Sí, home, ja se li veu.
0: Sí. S'asseu com la Viviana Vallvé en els seus inicis.
6: Sí. Sí. Sí. Ui, ui, ui.
0: Digues.
13: Bueno, he anat avui... A l'Excel a mi em posava obridor, no lleva taps. Bueno. I l'objectiu era buscar una ampolla que tingués la C trencada, ¿vale? Aleshores, no he portat 4 ampolles, sí, d'una cervesa que, curiosament, porta el nom, una cervesa artesana.
0: Existeix,
13: que porta el nom d'aquest programa.
0: La Renaixença, una cervesa artesana. D'on són aquesta gent?
13: De Santa Coloma de Queralt.
0: Mira, molt bé, la Renaixença, sí, de Santa Coloma de Queralt. I has anat allà?
13: He anat allà a veure la Laia i l'Albert, que són les dues persones al capdavant d'aquest projecte, que he de dir que tenen un obrador per elaborar la cervesa que els ja s'ha dit l'Ajuntament.
0: Mira.
13: Això està bé. Quan les administracions no fan bé la seva feina, s'ha de dir, però quan les fan bé, doncs també s'ha de dir.
0: Correcte, sí, senyor.
13: Aleshores, com han viscut el Gerard i la Laia que aparegui un programa de ràdio amb el nom de la seva cervesa?
0: Aviam.
13: Ens ho expliquen.
10: I tu fiques a Google la Renaixença i en comptes de buscar el teu programa, de casualitat, algú li apareix. La Renaixença, cervesa artesana, doncs tot és que de conya.
14: Van enviar un mail a una,
10: sí,
14: persona.
10: Ah, sí?
14: Sí, sí.
13: Que volia venir de públic.
14: No. Bueno, que volia que et coneixia un noi sardanista.
13: O sigui, es va escriure una persona, sí, perquè entrevistéssiu a un noi sardanista. I què li vau dir? Li vau vendre una cervesa?
14: Que... No, li vam dir que havia contractat amb una cerveseria artesana que no érem el programa de la Renaixença.
0: Uh-huh. Clar, clar, els hi estem, sí, fent publicitat a aquesta, sí, gent, sí, sí, sí, sense voler, digui.
13: I viceversa, perquè tu has rebut algun mail demanant cervesa, perquè ells de moment han rebut un mail demanant que algú els hi entrevisti.
0: És,
13: saps,
0: veritat,
13: què vull dir?
0: Tenen més poder ells que nosaltres.
13: Sí, sí, sí, com són les coses, eh?
0: Escolta, això de la cervesa artesana s'ha anat, sí, posant una mica lloc ja, eh? No? És una mica passat com el pàdel, eh? Hi va haver un boom,
13: això
0: ara ja en queden menys. Això ho hem estat comentant, no?
13: Sí. Però mira, aquesta, la Renaixença, sí, queda.
0: Bueno, aguanta, no aguanta, sé, aguanta. Quants anys fa que la fan, ho saps?
13: 5.
0: No t'inventis coses.
13: Bueno, sí.
0: No t'ho inventis. Doncs
13: pues veniu amb mi, si teniu preguntes, veniu amb mi a fer reportatges i els hi pregunteu vosaltres.
0: És que funciona com la intel·ligència artificial. Sí, sí. Que li fas una pregunta i si no la saps, se l'inventa.
13: Sí, sí.
7: Cinques de la primera reunió, no?
13: Sí.
7: Deu ser.
13: Sí. I a vegades a la intel·ligència artificial li has d'explicar molt com el que vols i és com, bueno, però si tu m'hauries de solucionar a mi, no, exacte, jo a tu les coses, no? Bueno,
0: sí, que és veritat.
13: Aleshores, què més?
0: Som a Santa Coloma.
13: Seguim parlant de cervesa artesana, ¿vale? Mm-hmm. Què és més difícil? Macerar la cervesa o trobar l'epígraf de l'agència tributària en el que has de declarar quan ets artesà o artesana? Els hi vaig fer una pregunta amb una mica així de to de brometa. Escoltem-la. És més fàcil entendre el percentatge d'IVA que has d'aplicar o el percentatge de llúpol que ha de tenir la cervesa?
14: És més fàcil entendre el percentatge de llúpol que hem d'afegir, quina la quantitat d'IVA que hem de pagar.
10: Tenint en compte que el nostre sistema educatiu no ens ho expliquen.
13: Això és veritat, eh? Ni a fer cervesa artesana ni a fer la declaració de renta. Es diu renda, no renta.
0: Renda,
13: vale? Nens i nenes de Catalunya, parleu bé, no sigueu com jo. Aleshores, sabeu per què no ensenyen a fer la declaració a la renda a l'escola?
0: Per què?
13: Perquè no interessa. Ara, jo recordo anar a una escola pública i que hi havia, podies triar de fer religió o educació moral. Aleshores, al final, el que vull dir amb això, que potser jo vaig triar educació moral, però podria haver triat religió, no? Perquè quan t'arriba una carta d'Hisenda, el millor que pots fer és resar, no? Encara que no hi creguis, bueno, aquí una cosa també, perquè s'entengui una...
0: Xista, un petit acudit, molt bé.
13: Sí, sí, sí, sí. Més coses sobre cervesa.
0: Digues.
13: Voleu saber com es fa la cervesa artesana?
0: Sisplau.
13: Doncs si ho sabeu, si ho voleu saber, aneu a visitar a la Laia i al Gerard. Mm.
0: Tu no t'explicaràs, eh?
13: No, si us fa mandra, us he preparat un petit tall. Escoltem com és el procés d'elaboració.
14: Bueno, primer són 4 ingredients, que és l'aigua, la malta, el llúpol i la llevadura.
13: Mm. Vale, 4 ingredients.
14: I 4 també processos, que vindria a ser la maceració, la cocció, la fermentació i l'embotellat, maduració.
13: Ok. Ja està.
0: Que fàcil.
13: No cal entrar en detall, sí. 4 coses.
0: Hi ha gent que només amb aquest tall ja muntarà una empresa.
13: Exacte.
0: Mira.
13: Teniu un obrador allà a Santa Coloma de Queralt, us els cedeixen, i bueno, potser us heu de barallar amb els de la Renaixença.
0: No has fet mai de cervesa, tu, Àlex?
13: Jo, de moment, no estic... bueno, és igual, no estic tan avorrit com per... Però no... Bueno, és que ara...
12: ara m'ha passat això pel cap i estic faltant al respecte com d'alguna manera...
0: No, bueno, no passa res.
12: Jo tinc altres inquietuds, vale. Sí. Aleshores...
0: Jugar a màgic.
12: Per exemple.
0: Que has d'estar una mica més avorrit encara, eh?
2: Un dia m'ho explicaràs, això de màgic.
12: És unes cartes.
2: Ja, ja, sempre me dius el mateix. I...
12: Bueno, vine un dia a jugar, si vols.
13: Ara.
12: Li cauries bé els meus amics, jo crec. sí, aleshores, si qualsevol dubte, www.larenaixença.cat.
0: Però no els hi feu més publicitat, que els saturarem la pàgina web, bueno, aquesta gent.
12: Bueno.
5: Però deu ser larenaixenca.cat.
12: Exacte. No, bueno, no ho
0: ara
12: sé.
0: Ja està acceptat, ja està. Diria.
12: A l'Instagram no, però, eh?
0: No ho sé.
12: No sí,
0: ho
12: no,
0: sé.
12: No, no,
0: no. No, doncs no, sí, és que no.
12: Això sí que ho sé, no com el dels anys, ja això sí.
0: I vale. Els accents a les paraules catalanes, si vols registrar el nom d'una empresa, tampoc te'ls accepten. Perquè em va passar no fa gaire, sí.
12: M'estranya molt.
0: És estrany.
12: Que et passi, que... això, però bueno, si tu ho dius, és la veritat.
0: És així.
12: Aleshores, a mi en principi se'm va dir que això anava de l'obridor, vale? I jo els vaig demanar uns trucs per obrir ampolles sense obridors. Uh-huh. Escoltem-los. Avui dediquem el capítol a l'obridor. Com a experts, jo diria, en cervesa artesana, quins trucs teniu per obrir una ampolla quan no hi ha un obridor?
15: M'apliquem la força.
12: Sí. Apliqueu la força, eh?
14: Sí, és buscar un canto a 90 graus...
12: Aquest me'l sabia, sí.
14: I picar-la. Hi ha gent que ho fa molt fàcil, amb un encenedor.
12: Oh, sí, això ho he vist.
14: Clar, allà has d'aplicar com més força, has de fer palanca amb la teva pròpia mà.
15: I després, si sou dues persones, és molt fàcil obrir amb una botella amb una altra, però clar, obres una.
0: Mira, el meu pare ho feia amb la punta de la forquilla, amb sí? El cul del mànec sí. De la forquilla.
12: El meu amb la parpella de l'ull feia així.
0: Què dius ara?
12: Sí, sí.
0: Hòstia, me'l bueno. Presentes al teu pare.
12: Bueno, ja te'l presentaré. Segurament ja sabíeu la majoria d'aquests trucs, però jo també en sabia la teoria de circular amb el cotxe i per treure amb el carnet de moto vaig haver de tornar a fer l'examen teòric, així que bueno...
0: Pues, va bé. Suspendre, eh?
12: No, no he suspès. Jo crec que ja he aprovat.
0: Què vols dir?
2: Com?
12: Ja he d'haver aprovat. Aleshores... S'està acabant el temps de la meva secció.
0: I o sigui, també... en el dia que ens situem avui, 2 d'abril, ja has d'haver aprovat.
12: Jo hauria d'haver aprovat, si no... bueno.
0: Estàs a punt d'aprovar, si no.
12: Sí, jo crec que sí.
0: Sí.
12: Espero.
0: Però ja has anat un cop i vas suspendre.
12: Vaig suspendre, sí, perquè vaig trepitjar. Home, algú ha de mantenir a la DGT, no? Si tothom aprova la primera, Peyu, clar.
9: Agafem les multes i els hi anem...
0: Què et va passar? Què et va passar?
12: Pues mira, hi ha dues plaques que has de passar amb la moto... Allò és un sac a quartos, li vaig dir al meu professor de l'autoescola.
0: Sí, això va molt bé perquè t'aprovin normalment.
12: Sí, li vaig, home, a mi em... Bueno, i vaig trepitjar. Allà, només començava a fer pum, i vaig dir... No? Vull dir, si hem de suspendre, doncs suspenem per començar.
0: Ja està.
12: Ja està. Però tampoc li interessa això a la gent, no?
0: No,
2: sí.
0: Jo crec que la teva vida, molt més que allò de la cervesa, ja t'ho dic ara.
12: Sí, doncs pues això. I ja està, i em van dir a suspès. I jo vaig dir, pues mira. Moltes gràcies. A pagar pràctiques.
0: Mira. Tens algun document més del teu reportatge extens sobre la cervesa artesana?
12: Sí. Per acabar, vaig preguntar... a partir de quina hora per ells estava ben vist començar a beure, perquè potser algú diu, saps?
0: Sí.
12: A partir de quina hora puc començar a beure cervesa?
0: Jo ho he vist fer des de les 7 del dematí.
12: Sí, jo també. Cara, bueno, a vegades, sí, sí. Uh-huh. Allò que et lleves per anar a treballar a les 6 i mitja, un senyor sí. Amb un quinto o sí, un cara...
0: Sí, sí, bueno. Els que esmorzen fort, sí.
12: Aleshores, escoltem a partir de quina hora per ells és, està bé començar a beure. A partir de quina hora creieu que ja està ben vist beure's la primera cervesa del dia?
15: Nosaltres no som qui per jutjar cadascú.
12: Si és artesana, és igual, no?
15: No, fora cony, és el que dèiem abans, que és un bon moment per estar a l'hora del vermut, que tens ganes de gaudir d'una bona birra.
12: O un dilluns abans d'anar a l'oficina.
14: Bueno, dir des de la setmana és igual, el dia. Jo crec que és l'hora, sí, és el moment que... Jo sempre, bueno, nosaltres sempre acostumem a l'hora del vermut.
0: El vermut, eh?
12: El vermut.
0: Molt bé. O quan us vagi bé.
12: Quan us vagi bé, però sempre amb moderació.
0: Sempre. Igual que el carnet de moto, amb moderació.
12: Exacte.
0: No us el traieu a la primera. Àlex Vila, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la veu inconfusible de la texana Janis Joplin. Oh. Aquí ens interpreta una cançó anomenada Cry Baby, publicada originalment l'any 1963 per Garnet Mims and the Enchanters, i que l'any 71 Janis Joplin va versionar portant-hi tot el seu caràcter. Pocs mesos abans de morir va concedir una entrevista al periodista David Dalton i en un moment determinat la Janis va buidar la bossa de mà que portava.
0: Ah.
1: Tota sobre la taula. D'allà dins hi van sortir diversos objectes. Claus d'hotel, papers diversos, maquillatge, pues de guitarra, una ampolleta de whisky buida, cintes de casset de Johnny Cash i Otis Redding, un despertador i un llevataps.
0: Un llevataps.
1: Un llevataps, també. Des que vaig
0: com a xuriguera, la Janis Joplin, eh? Sempre portava un llevataps a la bossa.
1: La gent d'aquesta categoria sempre en porta un. Sí. Jo, des que vaig saber que ell tenia una a la seva bossa de mà, en porto també un.
0: Veus?
1: A la butxaca.
0: Mira, això i una pallaresa, pel que pugui ser.
1: Això també va bé.
0: Sí, jo sempre.
2: Jo també.
0: Sempre.
1: Ja sé que aneu armats per la vida.
0: Sí, no se sap mai. A Catalunya has d'anar sempre amb un ull obert. Doncs escoltem la Janis Joplin i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Mercè, m'agrada com bordes.
1: Calli! Sí. Avui tenim la Taca, que és un gos rater de Girona. Mm. Veiem-la.
2: És un dels noms bastant posats, eh?
1: Taca. Ai, que bonic! Ah, clar, perquè té una taca,
0: poca
1: només, de l'orella.
2: Té una orella negra, sí.
0: Sí. I el morro.
1: Una taca. Ai.
2: Sí, però el morro
1: el
2: normalment
1: morro és la trufa.
2: Tots. Normalment
0: és que
2: tots.
0: Jo sóc de gats.
3: Sembla la gola, això.
1: En fi.
3: Per mi que és la gola.
2: A la gola del Ter. Pot ser, no ho sé, no ho sé.
1: El seu responsable, el Xavier Guzmán, ens explica que està obsessionada pel menjar, cosa que també fan molts gossos, que és molt dòcil, i en Xavier ens explica que borda només un cop l'any.
2: Ah, sí?
1: Borda tan poc que borda només un cop l'any.
2: Com per la festa major o...
3: Per Sant Esteve.
2: Sí.
1: La taca és tan bufona que un turista rus se'n va enamorar. La volia comprar al preu que fos.
4: Però,
1: i quan vull dir el preu que fos...
4: Quina sort, no?
1: Sí, sí, es veu que li va donar un xec en blanc.
4: Hòstia!
1: Passa el que vulguis!
2: Hòstia, per què no em passen aquestes coses a mi?
4: Hòstia, em compraré un
1: cos, la vendries, no?
2: Eh?
1: Tu la vendries.
5: Hòstia, noi!
2: Sí. Hem dit un xec en blanc, eh?
4: Home!
1: Tu saps que a mi me la pela un xec en blanc.
2: Hòstia, Mercè.
1: Altres coses, però no vendria un membre de la meva família.
2: Un membre de la teva família?
3: És un gos.
2: Que l'has parit tu?
1: No, però jo me'ls estimo, els animals.
3: Un xec en blanc?
2: Jo també, però un xec en blanc i agafes carinyo de seguida, eh?
1: No teniu
5: por.
4: Un xec en blanc, hasta la nena.
1: Que vés a saber que li... Vés a saber que li fa el rus. Que no teniu sentiments.
2: Ja, jo un xec en blanc li faria... El xec en blanc el faria servir d'animal de companyia un temps. Li faria una caseta de fusta allà al jardí, el portaria allà.
4: I no t'en brut.
2: No,
4: un
2: xec en blanc ni
1: pixi. Si mai ho fas, ves-lo cobrar ràpid, perquè segurament quan hi vas, ja no hi ha res.
2: Ja no hi ha. Vinga, va, per on passejarem el gos, Arnau?
0: L'Europa d'entreguerres és un trencaclosques difícil de resoldre. Avui posem la mirada a la regió d'Ucraïna, que després de la revolució russa ha passat a formar part de la Unió Soviètica.
2: Avui passegem el gos per Ucraïna, any 1932. Música de festa major, eh?
1: Sí, sí, totalment. No.
6: Peyu, al moment que sona la música, has d'estar callat, perquè és el moment
2: que... És veritat, perdó. Perdó.
3: Peyu, sisplau.
2: La taca, la gossa de Girona obsessionada amb el menjar, ja es pot anar preparant perquè avui passarem fam de veritat. La passejada comença als afores de Donetsk, situada al sud-est d'Ucraïna. Amb el triomf de la revolució bolxevic, Ucraïna ha perdut qualsevol oportunitat de ser independent. Ara forma part de la Unió Soviètica. En principi, els ucraïnesos seran tractats igual que els seus camarades russos, però a l'hora de la veritat, el gran líder Iosif Stalin té altres plans. Vol convertir Ucraïna en el graner de Rússia. Aquesta regió ha d'alimentar la mare pàtria. Ja ve de lluny, això dels russos i Ucraïna, eh?
1: Sí, no.
3: Tota la vida.
2: El seu objectiu és acabar amb els anomenats kulaks d'Ucraïna, que són els agricultors que tenen terres al seu nom. Els kulaks són petits propietaris que tenen camps i jornalers a sou.
6: Bueno, això també ho teniu aquí a Osona, no?
2: Sí, sí, sí, més o menys. No sé si a Osona petits propietaris seria la paraula, però sí. Solen ser més grossos, normalment. Un dels kulaks, per exemple, és l'Anton Ivanovich Kostenko.
3: Kostenko?
2: Sí.
3: Mira, jo em dic Ustenc.
2: Ah, sí.
3: Una mica...
2: Ustenc, Kostenko. Mira, doncs fes-lo tu.
3: El què?
2: El personatge.
3: Ah, val.
2: Sí. Sí, la seva història ens servirà per il·lustrar el context de l'època.
3: Kostenko sóc, eh?
2: Sí.
3: Pobre de mi. Per quatre terres que em vaig heretar del meu pare, ben poca cosa, eh?
2: Sí.
3: Jo, el que tinc...
2: Sí, els caradeus sempre és poca cosa.
3: Sí.
2: Però acostuma a ser menys els que no hereden res, eh?
4: Ei.
2: També t'ho dic.
3: I el que hem de pagar...
2: No, si no et surt de compte.
1: De plusvàlua.
2: No.
4: Regalo, doncs.
3: Regalo.
2: L'Anton és un propietari d'unes quantes hectàrees de terreny fèrtil. De tota manera, l'Anton i la seva família ho estan a punt de perdre tot. La primera mesura de Stalin ha sigut col·lectivitzar les terres. Qualsevol camp sembrat passa a ser propietat de la Unió Soviètica.
3: Mira, millor, eh?
2: Sí.
3: Millor, perquè aquestes terres només ens porten mal de caps i cap alegria, eh?
2: Sí,
3: vull dir, molt poques alegries, eh?
2: Sí, sí.
3: Patim molt, per portar això endavant.
2: Ja també ho he sentit per aquí, us dono això, també, sí.
4: Regalo, doncs, regalo.
2: Regalo, si porta tants mal de caps.
4: Regalo. Només plora, regalo.
3: Aviat està arreglat, saps?
2: Els propietaris sempre ploren.
3: Sí.
2: Doncs no té massa bona pinta, tot plegat. Com que durant la revolució russa a Ucraïna es va intentar independitzar, ara en pagaran les conseqüències. Des del Kremlin pensen esprema la població rural fins deixar-los secs.
1: Has sentit què he dit?
3: Què he dit?
1: Que els bolxevics ens volen expropiar les terres?
3: No pateixis, dones.
1: No pateixis.
3: No pateixis. Hem passat coses pitjors.
1: No ho sé.
3: Home, i tant.
2: Ara ho veurem.
3: Quasi un dia no ho has dit d'una manera que m'has espantat.
2: És que venen fortes, eh?
3: Sí?
2: Sí. Per garantir que tota la producció de cereal se la queda a l'Estat, els soviètics han desplegat sobre el terreny els temuts agents de la policia secreta russa del GPU.
6: El GPU?
2: Eh?
6: Tu vols dir el KGB?
2: No. El KGB vindrà més tard. L'any 1932 són els agents del GPU, que més endavant es convertirà a l'NKB. Bé baixa. Després això serà l'NKGB, per arribar a ser l'MGB, que després serà l'MBD, per finalment esdevenir el KGB.
6: Com provocar-lo.
2: M'heu seguit una mica o no?
4: Sí, tant, tant i tant.
1: Té nom d'equip de bàsquet.
2: Sí.
4: Molt fàcil que és tenir Guàrdia Civil.
2: Sí, noi. S'entén a la primera.
1: Tenen un merder que és que no s'aclareixen ni entre ells, de veritat.
0: Bones tardes, camarades. Sóc l'agent del GPU.
2: Del GPU, eh?
3: GPU? No, o sigui, no sou els del KGB encara, eh?
0: No, el KGB vindrà més tard.
3: Val.
0: Ara som el GPU.
3: GPU, sóc.
2: El GPU. A partir d'ara, els kulaks sí que tenen motius per plorar. Els camperols d'Ucraïna, tinguin o no tinguin terres, hauran d'organitzar-se en granges comunals. Treballaran de sol a sol i entregaran tot el cereal als agents del GPU.
3: Bueno, però, a veure...
2: Què?
3: L'haurem d'entregar, però alguna cosa ens quedarem per nosaltres, no?
1: Home, clar.
2: Tot el que facis.
3: Home,
2: tot alguna, que facis.
3: Alguna cosa haig de poder menjar, no?
2: Tot el que facis.
0: El més important és omplir els camions de cereal. El vostre menjar és una cosa secundària.
1: Però ens morirem de fam.
0: Heu de ser solidaris amb altres regions de la mare pàtria que no tenen la sort de ser tan riques com Ucraïna.
2: Sí. Ja em sona, això.
1: A què? A què?
2: Sembla una bajanada, però el pla de Stalin podria ser aquest. Simplement deixar morir de fam els camperols. Aviam, a llarg plaç és mal pla, eh?
3: Hem anat a pitjor, eh?
2: Sí, sí.
3: Mercè ja tenia raó.
2: Encara que la Unió Soviètica ho va intentar tapar durant anys, el que relatem a continuació està ben documentat. Les brigades del partit entren casa per casa i confisquen tot el menjar que troben. Gra, patates, animals. Molts camperols ucraïnesos opten per amagar una quantitat de menjar per poder sobreviure.
1: Ja li hem dit que aquí no hi ha res. Si s'ho han emportat tot, ja.
0: Això ja ho veurem.
2: Els agents del GPU fins i tot punxen al terra amb barres metàl·liques per trobar reserves enterrades.
1: Busqui, busqui, a mi m'és igual. Nosaltres no tenim res a amagar.
0: Ah, no?
1: No.
0: I aquesta terra remoguda, què?
1: No, aquí no busqui, eh? No, aquí no busqui perquè no hi trobaràs res, aquí.
0: Es
1: no.
0: Pot saber què és aquest enterrat. Forat amagat?
1: Oh, l'avi, l'avi.
0: És ple de menjar.
3: Hòstia, quina sorpresa. Primera notícia.
1: Ui, mira, teníem menjar aquí.
3: Hòstia, senyor gent.
0: Què és tot aquest blat?
3: Mira, estic tan sorprès com vostè.
1: Sí, eh?
3: Ai, carai, què es pot això aquí sota?
0: Tot això queda confiscat. Vostè i jo, mirim.
3: Sí.
0: Mirim.
3: Sí.
0: Mirim de veritat.
3: Ah, vale.
0: Vostè i jo haurem de parlar seriosament.
3: Com vulgui, eh? Però vull dir, jo...
2: No sabies que ho tenies aquí, això, Soriguera?
3: No.
1: No.
3: No, de veritat.
1: Que li vas posar tu?
3: No!
1: No, jo tampoc, eh?
3: Això devia ser d'un altre.
1: Algun animaló
2: que va
1: fer rebost.
3: Sí.
1: No.
2: Amb aquest panorama, els camperols intenten sobreviure com poden. Alguns opten per trair els seus veïns per rebre un tracte de favor per part de la policia secreta.
1: No ens faci res, senyor GPU, GPS, com era?
2: GPU, GPU.
0: La gent del GPU.
1: Ah, sí, perquè sap qui té molt menjar amagat, senyor gent GPU? El nostre veí.
3: No ho diguis.
1: Bueno, noi.
3: No, això és molt lleig.
1: Bueno, ens hem de salvar,
3: Hòstia,
1: eh?
3: Hòstia, Mercè, però...
1: Sí, però, mira, escolti, sí, miri, vostè va... Calli, no arreglo, aquest no té cara de arreglo. No, vagi a casa seu, eh? Ja veurà quin rebost. Que sí, que vagi.
2: La pena per amagar menjar pot variar entre 10 anys a una presó de Sibèria o directament la pena de mort.
7: Hòstia.
2: La decisió és una mica arbitrària, també us ho dic.
4: Què li han dit que què?
2: Què?
4: Hòstia, seran desgraciats?
0: Una font m'ha informat que en aquesta granja s'hi amaga menjar ha robat a la mare pàtria.
4: Aquí li juro que no hi ha res de res, eh? Vull dir, qui t'ho ha dit, això?
0: Les nostres fonts no es poden revelar.
4: Me cago en Déu, hi ha d'haver sigut tu, eh?
3: Què, jo?
4: Me cago en Déu, entre tu i la teva dona, segur que heu sigut vosaltres.
1: Jo no he sigut.
3: Ai, veí, primera notícia, eh?
1: Primera notícia.
3: No ho sé, no. De veritat, t'ho juro, de veritat. Caso en Déu, t'ho juro, eh?
2: Bona relació de veu tenir, que no li dius ni pel nom, que li dius ai, veí. Sí.
4: Em va parir.
2: Veí, eh, li dius.
7: És un calçasses.
3: És de cal veí.
2: Sí. La situació és surrealista. Els camperols s'estan literalment morint de fam i els comissaris polítics els confisquen fins i tot les llavors perquè no puguin plantar cap altra cosa.
4: A veure, sigui raonable, senyor comissari, aquestes llavors són per fer quatre tomaqueres. Vull dir, hòstia, ni això em puc quedar?
0: Encara no ho heu entès. Ningú pot tenir res de la seva propietat.
2: Res de res vol dir això, eh? Res de res.
3: Res.
2: Ja us hem dit que la nostra gossa, la Taca, avui passarà gana de veritat. Molts camperols ucraïnesos xinesos opten per, atenció, menjar-se l'herba i les escorces dels arbres.
4: Que s'han d'estar molt cardats per menjar-nos les escorces dels arbres,
2: eh? Hòstia, la resina aquella del pisacar d'aquí les dents, nano, i no la tornes a obrir la boca, eh?
4: Fetes a la planxa, poder.
2: No sé, no n'he provat mai d'escorça de pi, no l'he provat. Però a vegades allò fent llenya i això et queda aquí als dits.
3: Diumenge veniu a dir a casa que us faré escorça de pi.
2: Bueno, amb xampaina.
4: Amb salsa de calçots.
2: No ho sé. I espereu-vos, perquè la cosa va pitjor. Ara els soviètics han tret una nova llei, coneguda com la llei de les espigues.
4: Oh, cago, no sé per on anirà, però no fa bona pinta aquesta llei, eh?
2: Bueno, sabeu que després de fer la collita del blat sempre queden quatre espigues escampats pels camps, no? Queda allò... Bueno, doncs la nova llei prohibeix que els camperols recullin fins i tot les espigues que hagin quedat oblidades pel camp després d'haver fet la collita.
3: En català tenim un verb.
2: Què?
3: Tenim un verb.
2: Sí.
3: Espigular.
2: Espigular. Que és recollir aquestes espigues.
3: Sí, sí, sí, el que ha quedat.
2: Doncs ni això.
3: Ni això, eh?
2: Ni això. La llei diu que els homes que intenten robar de la propietat comunal han de ser considerats enemics del poble. Encara que siguin espigues que estiguin a terra, allò és propietat de la mare pàtria.
1: Mare.
4: Llavors estic fins de, de la mare pàtria a les espigues, estic fins al... M'he equivocat de guió, ara.
2: Estàs nerviós.
4: Perquè m'ha sortit i estic fins als ous. Sí. Llavors he pensat que havia dit espigues i m'he quedat la pixuliu. Estic ben tip, això és el que vull dir.
2: No es pot recollir ni un sol gra de terra. Els pagesos que queden vius estan tan desesperats que hem d'anar en compte amb la taca. El gos reté de Girona, els gossos i els gats de les granges... Ja us ho podeu imaginar. Tu, Mercè, no te la vendries a un rus que et donés un xec en blanc, però no. Una bona gana passessis, eh?
3: Nyam.
2: Sí.
6: Sopa.
2: Són els primers d'anar cap a dins l'olla. Aquest període tan desastrós de la dictadura estalinista se l'acabarà coneixent amb el nom de Holodomor, que en ucraïnès vol dir literalment morir de fam.
1: Oh, clar.
2: Unes polítiques repressives que van condemnar a mort pobles sencers d'Ucraïna. El pitjor de tot és que l'exèrcit va prohibir que els camperols es poguessin desplaçar cap a altres pobles per buscar menjar. Voleu quatre dades per acabar aquesta història tan divertida que m'ha explicat?
4: Que va d'alegrar.
2: 5.000 persones executades per la llei de les espigues. 5.000 executades. 5.000 persones... Vostè ha agafat blat, mort. Vostè ha agafat blat, mort. 125.000 persones enviades als gulags. Tot i els esforços de la Unió Soviètica per amagar-ho, es calcula que unes 7 milions de persones podrien haver mort per inanició.
4: Collons.
2: 7 milions, eh? Home. És quasi bé tot Catalunya.
4: Hòstia.
2: Són 8 milions, eh? 7 milions morts de fam, eh?
3: No sé, quedo clavat.
2: Has quedat cardat, ara, eh?
3: Sí, sí.
2: Anem a veure si el nostre gos sobreviu. L'ataca, la gosseta de Girona.
1: A veure.
2: La pregunta, Mercè.
1: Oh! M'ha fet una cara d'ensurt.
2: Sí, s'ha espantat.
1: Sou pare i fill?
3: Sí.
1: Sí? Com et dius?
8: Guillem.
9: Ivan.
1: I d'on veniu?
8: De Centelles.
1: Teniu la vida de l'atac a les vostres mans, eh?
3: Ai.
1: Sí? Mm-hmm. Doncs vinga, escoltem l'àudio del seu propietari, que ens explica una mica...
2: El que no es va vendre...
1: El que no es va vendre a l'atac.
2: El gos a un rus per un xec en blanc.
3: Ivan.
10: Vinga, ataca. Ànimus, va, que això anirà bé. Vinga, que contestarà la pregunta correcta. Vamos, vamos, que tu pots. Ataca, tranquil·la, tranquil·la.
2: Tranquil·la.
10: Tot bé.
2: Què significa la paraula bolxevic en rus? A. Terra unida. B. Persona sense rei. O C. Membre de la majoria.
1: A veure, qui em contesta dels dos?
11: La sola encerta, eh?
8: No.
2: S'estan barallant pare i fill, eh? A, B o C?
8: Què sé?
11: Ui. La B.
8: La B?
1: A veure...
2: El pare diu la B. El fill, tu què haguessis dit si no t'hagués condicionat el teu pare?
8: No, no sé.
12: No sé.
3: La C?
8: Sí, potser.
2: Potser la C? La C, correcta!

0: Bolxevic vol dir membre de la majoria. No sabem com ho hem fet, però l'ataca està perfectament. Hem superat la fam de Holodomor, una de les passejades més dramàtiques i sonades que hem tingut fins ara, tenint en compte que 7 milions de persones van morir de fam i que els camperols supervivents van fotre els gats i els gossos a dins l'olla, ha sigut una sort que l'ataca hagi tornat a Girona d'una sola peça.
1: Ho pots fer dir.
0: I fins aquí... Ai, el telèfon. Ui. Ja l'agafo.
2: La KGB.
3: En Putin.
0: A l'UGT. Sí.
4: Nen?
0: Mama, què vols?
4: No agafis el cotxe, eh?
0: Per què no el puc agafar? Què passa?
4: No l'agafis, boig.
0: Què passa, mama? Què?
4: Oh, que avui és l'operació sortida, eh? Ah. Surten tots els de Barcelona que van de vacances per Setmana Santa.
0: Ah, bueno, no pensava pas sortir, eh? A més, a Osona no conto que hi hagi gaire problema. Vull dir, en tot cas, a la sortida de Barcelona...
4: Tot Catalunya, quedarà col·lapsat. Ah, nosaltres amb el teu pare anem a Lourdes.
0: Ah, sí?
4: Sí, anem a passar 4 dies a veure la Mare de Déu de Lourdes, aviam lo de la iaia.
0: El què de la iaia?
4: Aviam si es produeix el miracle, eh?
0: Quin miracle, mama.
4: Cony, pera, si és mort i deixa d'emprenyar i podem vendre la casa, ja.
0: Mama, per l'amor de Déu, pobra iaia.
4: Oita, ja hem deixat el cotxe a punt. El teu pare l'ha anat a aparcar a la C-17 a les 8 del dematí.
0: Què vols dir, la C-17,
4: mama? Oi, per no trobar trànsit. L'ha deixat parat al carril dret, amb els quatre intermitents posats.
0: Escolta, no es pot...
4: I ara ja l'agafarem i cap a Lourdes.
0: No pots deixar el cotxe a la carretera, al mig de la carretera.
4: Cony, així si hi ha cua per l'operació sortida, nosaltres ja anirem primers.
0: Això és una tonteria. Mama, aviam, primer que la grua ja se'ls el deu ben portat. I no anireu primers perquè la gent deu haver anat adelantant pel carril esquerre, si el teníeu allà parat, a la dreta, saps?
4: Impossible, perquè el carril esquerre hi ha posat la fusta de planxar oberta...
0: Què dius, mama?
4: No m'enganxaran pas a mi tota aquesta colla de pixapins.
0: Mama, sense faltar el respecte. Va,
4: vols que li demani alguna cosa a la Mare de Déu de Lourdes, eh?
0: No demani res, no cal.
4: Vols que li demani que et creixin els cabells?
0: Mama, penjo, adéu, va, que vagi bé. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
5: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Gemma Bonet. El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, han engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. La companyia assegura que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Anem a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
2: Bon dia. Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
3: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
2: Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies amb la Núria Har.
4: 5 dotacions de bombers treballen per un incendi en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc, però, no hauria arribat a massa forestal. Al Gironès també hi ha 9 dotacions que treballen en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Els bombers estan procurant que les flames no afectin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
1: 7 detinguts i 14 investigats com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió a través de pàgines sexuals. Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, obtenien dades personals i amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies a la policia es van fer des de Ciudad Real. La Guàrdia Civil calcula que el grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona.
4: El president d'Hongria, anomenat per l'exprimer ministre Viktor Orbán, ha firmat la reforma constitucional que el destitueix del càrrec. El fins ara cap d'estat ho ha definit com un cas d'abús de poder polític en referència als canvis impulsats pel nou primer ministre hongarès, el conservador Peter Magyar, que va arribar al poder amb la promesa de desmantellar l'època populista i d'extrema dreta d'Orbán.
5: La 17a esmena de la Constitució ha marcat un punt d'inflexió en la democràcia constitucional d'Hongria en destituir els càrrecs públics d'una manera que viola obertament l'estat de dret i la independència de les institucions. Crea un antecedent negatiu que infligeix una profunda ferida als valors constitucionals de la democràcia, la separació de poders i l'estat de dret.
1: Els artesans catalans reclamen al Ministeri d'Indústria la reducció de l'IVA a la producció artesanal. També volen la creació d'un contracte amb modificacions a la Seguretat Social per poder fer front al relleu generacional. Això, a més d'un codi SENAE específic, que permet conèixer quin és l'impacte real del sector artesà. Mònica Noguera és presidenta del Gremi Artesà Tèxtil de Catalunya i parla de la seva situació.
6: Perjudica perquè d'entrada hi ha una dispersió del sector. Sí que tenim números de què és el que estem aportant, el que estem generant a nivell de valor afegit. Sabem que donem feina a més de 137.000 persones a l'Estat de manera directa, però no de manera indirecta. O sigui, el que ens està afectant és en aquesta fragmentació, realment, el no tenir una figura professional reconeguda.
1: Els esports, Marc Andrés.
7: Aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina a Nova Jersey, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc d'aquest Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, havent arribat als 22 gols. Messi en té 21 i juga, evidentment, la final aquesta vespre. Pel que fa als interessos del Barça en aquest partit pel tercer lloc, Jules Koundé ha entrat al temps afegit amb els francesos, mentre Anthony Gordon no ha jugat. En futbol de casa nostra, per tancar el futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, procedent del Deportivo. En ciclisme avui tindrem la 15a etapa del Tour de França, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, un port de primera categoria, dos de tercera, i final al port de categoria especial del plató de Solezón. A la Fórmula 1, avui a les 3, es disputarà la cursa del Gran Premi de Bèlgica al circuit d'Spa-Francorchamps. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la pole. I en tennis, Paula Badosa jugarà la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Mayar Sherif. El partit començarà a 4:45.
0: Fins aquí les notícies.
8: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
9: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
10: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Aquest menú del caníbal és rescalfat. Així que qualsevol referència temporal l'heu d'agafar amb pinces.
0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
15: Darrerament, tot són males notícies per als nostres veïns francesos, que si la dimissió dels primers ministres, vaga general i protestes, deute públic, Sarkozy a la presó, encara que ja fora, però una darrera notícia ens fa estar encara esperançats amb la grandeur francesa. França es converteix en el primer país del món que prohibeix el malbaratament d'aliments als supermercats. El Senat francès ha aprovat per unanimitat una llei que sancionarà, amb fortes multes, les botigues de més de 400 metres quadrats que llencin o facin malbé intencionadament aliments que s'apropin a la data de caducitat. Tot el menjar s'haurà de donar, diu aquesta llei, a organitzacions benèfiques i bancs d'aliments. I amb això que hem dit ara de fer malbé intencionadament, la cosa té tela perquè era pràcticament gairebé habitual a França que treballadors o responsables dels mateixos supermercats llencessin lleixiu o productes químics sobre el menjar a les portes dels seus establiments amb l'únic objectiu que ningú els pogués recuperar. Era una pràctica realment esgarrifosa que ara per llei quedarà prohibida. És a dir, aquelles polítiques que nosaltres celebrem i que reclamem tant als poders públics perquè sovint a vegades tenim la sensació que totes les exigències són per nosaltres, pels ciutadans. Així que en això sí, França ara és model a seguir.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
15: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
16: Molt bé, doncs res, aquí aplaudint els francesos, no?
15: Ja veus que bé.
16: Ja els hi convé de tant en tant donar sí. Un copet a l'esquena.
15: Pobrets.
16: Sí, porten una mala ratxa, ja ho deies. Sí, t'has oblidat de comentar allò del Louvre, també.
15: Ah, ostres, jo estava escrivint i dic, alguna cosa se t'està escapant.
16: Sí, doncs...
15: I ara no sé quina és. Doncs se m'escapava la corona de la reina, no? Era allò com era?
16: Sí, d'un emperadriu.
15: Déu-n'hi-do. Bé, aquí convidem avui el restaurant caníbal.
16: Doncs jo convidaria en Costas Cádiz.
15: Ah, Costas de Cádiz?
16: Costas, el senyor.
15: Això m'ho has escrit tu, perquè jo ja sé qui és el Costas Cádiz.
16: Costas Cádiz, xipriota ell, actual comitat.

0: Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planes, ha arrencat del Costes Cadis, que dèiem, el compromís d'ampliar el número de dies que es podria feinejar. Ara només falta un petit detall, que és que l'home compleixi amb la seva
1: sí,
0: paraula.
1: Sí, home, estaria bé. Sí. Sí, sí.
0: Nosaltres hem parlat amb la nostra dona de la mar, la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, algú que pateix aquestes limitacions a la Unió Europea, i ens ha fet aquesta reflexió.
2: Hem tancat caladers per regenerar-los. Hem col·laborat amb comunitats científiques. Hem invertit i hem posat portes voladores. Ens mesuren les captures. Ara que som selectius, que tenim traçabilitat, ara que hi ha gamba i peixos, ara ens diuen que no podem pescar. Potser és el moment de dir prou i que ens diguin obertament que no ens volen pescant. Que ens diguin que no volen tenir més famílies pescadores. Que ens diguin que prefereixen productes llunyans, tots iguals, sense temporada. El que em posa més trista és que només ens en recordem per Nadal. I la resta de l'any? No patiu, que tots i totes tindreu peix per Nadal. El que no sabem és si aquest peix serà de les nostres barques, dels nostres pescadors, i el que probablement passarà serà que les famílies pescadores no tindrem Nadal. I potser serà el nostre últim Nadal.
1: La Cristina està dolguda, eh? Com moltes famílies de pescadors, aquella sensació, no?, de fer la feina ben feta i que des dels despatxos europeus no es reconegui aquest esforç ni s'entengui absolutament res de com funciona la nostra pesca, que és diferent. Sempre ho diem, l'arrossegament que fem aquí a la vora de casa és diferent de l'arrossegament que es fa a l'altra punta de món, eh? I si el senyor Costes Cadis es digna a venir al restaurant Caníbal, a què el convidem?
0: Bueno, primer deixem veure si es resol el problema,
1: sí.
0: I un cop es digui resol, el convidem a una cosa...
1: No.
0: O una altra,
1: o a res. Vinga, algú més que vingui avui, va.
0: No ho sé, ara hauria de venir algú que faci molt bé els canelons, però els de tota la vida, eh? No cap
1: ja.
0: Invent d'aquests que et posen un
1: no,
0: sol
1: nous.
0: Canaló amb un, el que va dintre a fora i el de fora a dintre.
1: O sigui, tres o quatre.
0: Tres o quatre.
1: Gratinats
0: si
1: en formatge.
0: Si puc triar, jo en demano quatre.
1: Sí, jo sóc de tres, però
0: no,
1: bé.
0: No, quatre.
1: Sí. Home, hi ha molts restaurants que nosaltres les fem bé, eh? Aquí també al Caníbal tenim
0: sí,
1: una
0: home,
1: recepta, home,
0: sí.
1: Del Lledonosa, em sembla que la tenim,
0: sí. Sí, sí, sí, sí,
1: però bé, els millors sempre són...
0: Els de casa.
1: Els de casa, els de l'àvia, tot això.
0: Sí, els que fa mi mare són els millors.
1: Sí.
0: En tot cas, els canelons són els guanyadors de la desena edició del concurs El plat favorit dels catalans. La final s'ha celebrat aquesta setmana a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, un acte presentat per la Carme Gasull.
1: Home.
0: Hi havia quatre plats finalistes, els canelons, la botifarra amb seques, el suquet de peix i els cargols a la llauna.
1: Mm.
0: Diversos restaurants i cuiners defensaven o apadrinaven cada un d'aquests plats, fins que en van sortir els quatre finalistes que hem citat, d'entre els quals ha sortit aquest guanyador, els canelons, gràcies al vot popular i al vot d'un jurat format, entre d'altres, per la Fina Puigdevall, l'Oriol Castro o en Josep Socarrats.
1: Doncs vinga, queden proclamats els canelons com a plat favorit dels catalans 2025 i havíem convidat algú que fes els canelons molt bons,
0: sí,
1: però...
0: Sí, no ho sé,
1: concretar...
0: la meva mare.
1: Doncs que vingui.
0: L'Anna.
1: Ah, es diu Anna?
0: Sí.
1: Molt bé. Encara tenim un últim convidat.
0: La Rosalia.
1: Ah, ostres, estic... bastant enganxada a aquest
0: sí?
1: disc. Sí, sí, sí.
0: No te n'has cansat?
1: No, no, no. Jo, és igual, això del hype.
0: Oh, ja torna. No!
1: Oh. És que la canto tot el dia. La cantante, tremendo desastre. La coneixes, aquesta, de la Perla?
0: No, bueno,
1: doncs,
0: n'he sentit a parlar.
1: Mira't la lletra
0: parlar,
1: perquè
0: sí.
1: és fantàstica.
0: Molt bé.
1: Digue'm, la Rosalia.
0: Sou molt pesats tots plegats.
1: No, jo el hype m'és igual, és que realment m'agrada.
0: Sí, doncs, en tot cas, he llegit una cosa arrel de la publicació del seu disc que m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí?
0: Una empresa espanyola, d'Àvila, concretament, ha tret a la venda una capsa amb iemes de luxe.
1: Oh.
0: A veure, luxe és el títol del disc de la Rosalia,
1: sí.
0: I les iemes... fa referència a les iemes de Santa Teresa, que són uns dolços, uns rovells d'ou envoltats d'una capa finada de sucre.
1: Mm-hmm.
0: Doncs aquesta empresa ha fet una capsa amb un estil que recorda el disc de la Rosalia i explica que s'ha inspirat en la cançó Sauvignon Blanc.
1: Ah!
0: És així?
1: Sí,
0: hi ha una cançó
1: que es diu Sauvignon Blanc.
0: Doncs per afegir en aquests rovells d'ou un aroma d'aquesta varietat de raïm. En fi, que música, gastronomia, religió i capitalisme unint forces en aquest producte que ja podeu adquirir per 12,5 €.
1: I el podem comprar des d'aquí, ho saps, això?
0: Ah, no. Sí, jo...
1: I un nyapotop, què no faríem?
0: Un nyapotop
1: amb unes iemes de
0: luxe. Iemes de luxe.
1: No ho sé, Bena,
0: m'apunto
1: aquí, eh? Si vingués la Rosalia, que la convidem?
0: Doncs a uns rovells d'aquests, però la veig també menjant canelons,
1: sí,
0: eh? La Rosalia, me l'imagino...
1: Sí, va dir l'altre dia que li agradava molt cuinar
0: sí,
1: i tot això.
0: També me l'imagino
1: sí.
0: demanant quatre canelons,
1: sí, sí.
0: La Rosalia.
1: Sí, jo també.
0: Sí.

0: cert, que l'altre dia va fer la Rosalía un pa de pessic amb oli d'oliva verge extra, no sé si ho t'has enterat, això.
1: Sí, en el programa
0: aquell. Perquè això lliga, tot lliga, a que diumenge vinent estarem fent el programa en directe des de Plaça Catalunya, al vell mig de la capital catalana. Tothom que vingui ens pot venir a saludar, perquè parlarem amb productors d'oli d'oliva verge extra català, tastarem olis, fins i tot llegirem poemes relacionats amb el món de l'oli, i tu vindràs, eh?
1: Sí, home, i tant. No m'ho perdria per res del món.
0: Mercat de l'oli nou.
1: De l'oli nou.
0: El primer oli nou.
1: Plaça Catalunya, sí. Barcelona.
0: Plaça Catalunya, a la una del migdia, a la nostra hora.
1: Molt bé,
0: bàsicament.
1: Doncs allà estarem.
0: Va, i els tenim a tots, al Costa Cadis, la Rosalía i algú que ens faci canelons.
1: La mare.
0: Això, l'Anna.
2: Ben tornats, ganes de veure-us. Avui hem preparat un brou lleuger que fem amb ossos d'arqueòloga, una tagina amb carn de dissenyador i olives, i un còctel d'escriptor gironí amb ous de salmó. I per començar com a plat fort, us podem oferir un parell de cuiners que servim amb broquetes amb una salseta d'inspiració finlandesa, un arròs melós de costelletes de fotògrafa i alls tendres, o bé un llom de cantant glacejat amb puré de patates.
1: Prou cantant.
2: Què us ve més de gust?
1: Prou cantats. Ah. Oi que ha dit unes broquetes, que hi havia unes broquetes?
0: Sí,
1: broquetes
0: sí.
1: De...
0: A ell li imposes 4 i a mi 3.
1: 4 broquetes, ja gana 2.
0: 4 i 3, 9. Porten 9.
2: Fantàstic! De seguida les broquetes de cuiners amb salseta finlandesa. Restaurant caníbal a Berlín.
3: Línia auton ikkunasta mienen. Tuskin tietää paikkaa tai edes nimen.
0: Hola, Albert i Carlos, què tal? Com esteu?
4: Bien, aquí.
5: Molt bé, contents de poder explicar una miqueta què és el que fem allà a Helsinki, al nostre restaurant en català, finalment.
3: Ei, kukaan syntyneä sirpaleista lattialle poroneista.
6: El català Albert Frank i el portuguès Carlos Rodríguez són cuiners. Ara fa 7 anys van obrir, junt amb el serbi Luka Balak, el restaurant Nola a Helsinki, Finlàndia, moguts per la curiositat per un país completament desconegut per ells. La seva idea és crear un model de restaurant que no produeixi cap residu. El 2022, el Nola va ser escollit millor restaurant de Finlàndia per la Societat Finlandesa de Gastronomia.

0: Pot sorprendre el cas del vostre restaurant de Nola, perquè està a Finlàndia, però llavors sou tres cuiners, un català de Sallent, el Luca de Sèrbia i Carlos, que tu ets de Portugal. Què feu, tres persones de tres llocs tan diferents, cuinant en un lloc com Finlàndia?
1: Tots vam arribar allà per motius molt diferents. Jo hi arribo per treballar en un restaurant, Carlos hi arriba perquè la seva parella i Luca hi arriba perquè el seu tiet.
2: I think it's still a very welcoming country for immigrants.
3: Crec que encara és un país molt acollidor per als immigrants en general, i això, per descomptat, aporta molt talent. Se'ns ha permès a mi i a l'Albert, per exemple, obrir un restaurant en un país on ni tan sols parlem la seva llengua. Encara ens comuniquem en anglès. Així que sí, és fantàstic.
2: Yeah, that's fantastic.
1: Vull dir, ara som un exemple clar, doncs, de la immigració que arriba al país, no? I crec que és important la forma, doncs, com nosaltres dos hem obert el nostre restaurant i altres, doncs, persones que han vingut de fora també i han obert els seus restaurants o han estat treballant en diferents restaurants, com també ajuda a canviar una mica, doncs, el panorama de restauració al país i donar una mica més de varietat i no ser tot tan monòton, tan nòrdic com si nosaltres segurament no haguéssim arribat. Nosaltres, per nosaltres, vull dir, els immigrants, no haguéssim pogut portar, doncs, aquestes tendències, aquestes idees de fora. La cuina que fem a Nola és difícil de posar-li etiqueta. No fem cuina nòrdica, però tampoc fem cuina catalana, ni sèrbia, ni portuguesa. Tenim un punt de vista molt personal en com treballar aquests ingredients. Sí que és cert que es poden trobar pinzellades, doncs, d'on som, d'on venim, però no, és difícil d'etiquetar.
0: Un exemple de plat, Carlos, perquè la gent es faci una idea d'això que ens està dient l'Albert, eh?
2: We can, for example, explain there was this fish that is called burbot.
3: Us podem explicar que tenim aquest peix que es diu barbot en anglès i que la gent a Finlàndia normalment l'utilitza a les sopes. Nosaltres l'hem cuinat per primera vegada sense saber què feien els finlandesos amb aquest peix. I clar, si li dones aquest peix a un català o un portuguès i a un serbi, probablement el que faran és fer-lo a la graella. Així que hem servit als finlandesos alguns peixos cuinats a la brasa que no havien tastat mai d'aquesta manera. Nosaltres no tenim idees preconcebudes sobre com s'ha de cuinar una cosa. El que fem, bàsicament, és anar a les nostres arrels i després a casa nostra i intentem preparar-nos el menjar amb els seus ingredients propis.
0: Carlos, a més, jo em sembla que tu ets molt clar, no?, quan et refereixes a la cuina, en aquest cas finlandesa, eh?, de les cases, perquè no tens, diguéssim, remordiments en dir que no, la gent no sap cuinar i que no es menja massa bé. Una cosa és el vostre restaurant i tots aquests restaurants de què parlem, però una altra cosa és el que la gent cuina a les cases. Però, clar, Catalunya, Portugal, déu-n'hi-do, dos països amb una cultura gastronòmica important, no?
2: It's very true. They are still learning how to.
3: Sí, sí, tens tota la raó. A Finlàndia encara estan aprenent a cuinar. Per exemple, la meva dona no havia menjat mai un peix sencer abans de conèixer-me, ni tampoc un pollastre sencer. I això és perquè als supermercats ho trobes tot ja tallat en porcions. El pit, les ales, tot està molt processat. De fet, a Finlàndia, jo menjo molt poca carn perquè la carn que arriba és de molt baixa qualitat, la que arriba al supermercat, sobretot. I crec que tot això serà difícil de canviar perquè és molt cultural. Però és bo, perquè vol dir que hi ha molta feina a fer, encara molt per ensenyar als finlandesos sobre què és en realitat el bon menjar. Encara no ho saben, però un dia ho sabran.
1: Jo crec que la contradicció aquí és que el país té molt bon producte. Finlàndia té pagesos que fan unes verdures impressionants, té molt bona qualitat de peix, i aquesta és la contradicció més gran. Durant molt temps hi ha hagut altres problemes al país, ha sigut com més una alimentació de subsistència, per dir-ho d'alguna manera, no? Menjo perquè necessito energia, sense posar-hi gaire amor. Però pel que fa, doncs, això, al producte local, realment hi ha productes que és molt bo. Segurament amb una molta menys varietat que la que podem trobar, doncs, en països com aquí a Catalunya o a Portugal, però es pot cuinar bé a casa si es posa una mica d'amor i una mica de pensament.
2: They will spend more money in technology. They have house warms.
3: Ells es gasten més diners en tecnologia, a condicionar les cases, utilitzen els diners de manera diferent. I el menjar no és una prioritat per als finlandesos, no està en la seva cultura. En canvi, sí que tenen les matèries primeres. El peix, per exemple. Aquest és el país dels mil llacs. Tenen molts peixos, però, en canvi, compren salmó de Noruega processat, que ja els hi arriba tallat. Per tant, sí, crec que tenim encara molta feina per fer.
2: Yeah, I guess we have a lot of work to do there.
4: Montse. sydän on tehty vanhasta aaltopahvista.
0: I entrant ja més amb la feina que feu a Nola. Nola vol dir zero? Zero? Amb la idea aquesta de residu zero, però realment es pot aconseguir el residu zero? O com us ho feu vosaltres per intentar aproximar-vos al zero, encara que sigui 1-2%? Com ho feu?
1: El zero és molt complicat. El zero és molt complicat. I el zero va molt lligat amb temes de, jo diria, de perfecció, d'excel·lència, que són paraules que jo crec que no han ajudat massa a la indústria de la restauració, que tant ens estimem i que tant ens fa patir a vegades. Però sí que és cert que hi ha certes pràctiques que seguim o certes formes de treballar que ens acosten molt, molt, molt al zero. Intento dividir-ho sempre en tres pilars bàsics. El primer és ingredients, d'on ens arriben els ingredients, quants cops a la setmana ens arriben els ingredients. Crec que també és important parlar de què vol dir residu. Sí que veiem a vegades doncs, plàstic que es llença a la paperera o el que sigui, és molt clar, però per exemple paper de film, bosses de buit, les vegades que un camió doncs, et ve al restaurant a portar ingredients o la quantitat d'aigua que es fa servir per fer mise en place, etc. Maximitzar l'ús dels ingredients tant com es pugui, fins a arribar al 100%, a vegades intentem fins i tot arribar al 200%, com podem fer servir més d'una vegada doncs, el diferent ingredient, per no desaprofitar tota aquesta energia, tota aquesta consumpció d'aigua que s'ha fet quan els ingredients s'han fet créixer. I també, des del nostre punt de vista, molt important és per respecte al pagès o a la persona que fa créixer aquests ingredients, que a vegades també ens en oblidem una miqueta i ens pensem que creixen, així exacte, del no res. El segon pilar segurament és no acceptar res que arribi al restaurant amb embalatges d'un sol ús, els plàstics que ens arriben, els porexpans, etc. Totes aquestes coses doncs, que estan tan interioritzades amb nosaltres i les trobem als supermercats dia a dia. I com a tercer pilar tenim una màquina de compostatge que la tenim al mig del restaurant i llavors tota aquella matèria orgànica que encara no hem après com fer servir per posar-la als nostres plats. Poso un exemple, per exemple, de closques d'ou. Acaba anant la màquina de compostatge, compostem i aquest compostatge se l'emporten a diferents productors i els fan servir com a fertilitzant a les seves pastures o als seus camps per fer créixer ingredients que ens tornaran a venir al restaurant i així tancar una mica el cicle. Així com molt, molt, molt ràpid. Són els tres pilars, diguéssim, més importants que fem servir al restaurant.
2: Albert gave a very detailed, structured answer.
3: L'Albert ha fet una explicació molt detallada, però crec que, per resumir, podríem dir que és més una manera de treballar que no pas una xifra. Aquesta és la filosofia del restaurant, intentar arribar a aquest zero, tot i que sabem que tècnicament és impossible, perquè hi ha molt a tenir en compte. Però sí que hauria de ser el nostre objectiu com a societat, tenir el mínim impacte possible en el planeta. Solem dir que estem salvant el planeta, però en realitat el planeta no ens necessita. Som nosaltres que el necessitem a ell. Així que, de fet, ens estem salvant a nosaltres mateixos. Aquesta és una mica la filosofia del nostre restaurant.
0: Sí, perquè segurament si la gent pensa en residus d'un restaurant, potser pensa en allò que ens deixem al plat. Bueno, que va molt, molt més enllà. Una vegada algú em va dir que sí que realment s'havia de... el gramatge de les coses s'havia de tenir molt controlat. Vosaltres treballeu amb menús degustació o a la carta? I la gent es deixa molt menjar o està també força ajustat al tema de les racions?
3: Tenim dos menús, a la carta i degustació. El que ens ajuda a gestionar el malbaratament és un software amb què enregistrem la quantitat de menjar que els comensals es deixen al plat. I així tenim dades per poder adaptar el nostre menú segons la informació que tenim. Enregistrem tot el que llancem, el que ens queda, perquè puguem millorar constantment. Si no, ho podríem posar tot a la màquina de compostatge i podríem dir que tenim residu zero, però hi ha d'haver una manera de prevenir-ho. Compostar o reciclar vindria a ser l'última solució, l'últim recurs que podem fer.
1: Sí, crec que és important la paraula que ha dit el Carlos, que és prevenció. Crec que hem entrat com en un cicle també que quasi bé busquem com podem trobar residu per intentar solucionar-lo i poder fer el millor truco del món amb el que és com salvem aquest residu. Quan nosaltres entenem que el que s'hauria de fer és prevenir que aquest residu existís o passés mai, no? És com solucionem, però si no, com prevenim.
0: aquest programa informàtic, aquest software que teniu, alguna cosa que hagueu modificat últimament?
1: El que hem modificat molt és com donar més d'un ús a certs ingredients, com per exemple poden ser espines de peix o peles de verdures, etc, etc. Quan vam començar a veure els pics que hi havia, sí que és cert que doncs, els fèiem servir, no sé, igual per fer un caldo o el que sigui. Hem intentat fer, doncs, per exemple, les espines de peix, doncs, en fem dos caldos, un els fem servir doncs, com a caldo, els altres en fem servir per fer salses per napar, igual fem amb els ossos dels animals, etc, etc.
2: The really interesting thing is just by recording.
3: El realment interessant és que només enregistrant o escrivint el que es malgasta ja es redueixen els residus. I m'agradaria llançar un repte per a les persones que ens estan escoltant. Si escriviu una llista del que heu de comprar i l'enganxeu a la nevera, això ja està molt bé. Molta gent ho fa, això, i ajuda a estalviar molt. Però també hauríem d'apuntar cada cosa que llancem i enganxar-ho a la nevera. Per exemple, dos plàtans madurs a les escombraries o 100 grams de pasta que he bullit massa estona. Ja veureu que només escrivint-ho sereu més conscients de tot el que s'ha malgastat i acabareu reduint el que malgasteu. Així de senzill. Adonant-nos del que fem, tendim a millorar.
1: És que és interessant perquè la forma que treballem és al restaurant no tenim papereres, val? Llavors,
0: no tenim
1: papereres al restaurant. Llavors intentem fer que tot el que fem servir sigui possible de fer compost. Sí que és cert que, per exemple, doncs reciclem el vidre perquè no donem a l'abast amb donar un segon ús a totes les ampolles de vi, per exemple, que fem servir, però la gran majoria de material que ens arriba doncs és possible de fer compostatges. Per exemple, si ens arriba en algun moment doncs cartró, el cartró va al compostatge. Al no tenir papereres, el residu que crees és sempre molt visible i a sobre les taules, doncs, amb aquest software que parlàvem, tenim 12 categories diferents, sempre ho tenim separat a sobre la taula mentre anem treballant. Com que és tan visible als ulls tot el residu que estàs creant, t'agafa com una mica de... I es redueix instantani.
0: Que interessant. Penso que algú estarà aprenent coses avui, eh? No? Esteu donant idees. L'Albert, que és català, i el Carlos, que és portuguès... Entenc que tornareu als vostres països d'origen o us quedareu a Finlàndia?
1: A curt termini no crec que sigui una opció ara mateix tornar a casa. Sí que és sempre increïble tornar-hi i sobretot jo crec que a vegades no ens adonem de la gran sort que tenim amb el nostre llegat gastronòmic fins que no marxes, i això sí que és una cosa que es troba a faltar molt. Però sí que és cert que després de doncs, fer família a Helsinki i obrir tres restaurants, es comença a fer tot una miqueta més complicat.
3: El mes que ve anirem a Portugal a cuinar. Per tant, sí que visitem els nostres països d'origen intentant difondre una mica el que fem. Però tornar per sempre seria molt difícil, perquè a Finlàndia tenim el nostre restaurant, l'equip i la família. Seria força difícil, sí.
0: Què és el que més trobeu a faltar? Del menjar, eh? Dels vostres països respectius.
1: Tomàquet de penjar. Tomàquet de penjar, segurament. Sí, tomàquet de penjar. Coses molt bàsiques. Tomàquet de penjar, una bona sal, un bon oli d'oliva. Segurament serien els que es troben més a faltar.
2: A lemon. Lemon. And of course, I'm Portuguese, so bacalhau. Yeah.
0: Gran país per menjar bacallà, entre moltes altres coses, però sí, bacallà. Albert Franc, de Sallent, i Carlos Enríquez, de Portugal, que junt amb el Luca Balac, serbi, regenten aquest restaurant a Helsinki, a Finlàndia, que es diu Nola, que vol dir zero, i ara m'ha entès realment el significat d'aquest zero. Bé, per molts més anys, molts èxits, de veritat, i molta sort.
1: Oh, un plaer poder explicar què és el que fem i esperem, com sempre fem quan anem de viatge, doncs que algú pugui aprendre alguna cosa i que el pròxim cop que parlem doncs podem parlar de què cuinem, perquè el residu zero sigui tan estès que ja sigui totalment normal i no haguem de posar-hi massa interès.
2: Muito obrigado i até a próxima. Prazer.

0: a les nostres xarxes socials i pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
0: A La Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
1: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
1: La Fonda.
0: D'una a dues.
1: Vinga, va, la caixa.
0: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
2: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
3: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
4: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del Dia del Fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sopa prehistòrica, amb Sandra Lozano.
6: Lozano, què tal? Benvinguda, com estem? Quant
7: Hola.
6: De temps?
7: Molt bé, molt bé.
6: Ganes d'escoltar-te, i ens acompanya a la taula, perquè és parella, de fet, al restaurant Caníbal, a Òscar Guayabero. Com estem, Òscar?
8: Hola, bon dia, encantat d'estar aquí amb vosaltres de nou.
6: I tant. Taula ben parada, o sigui que avui ja ho sabeu, si sentiu el nom de Sandra Lozano i si sentiu el nom d'Òscar Guayabero, és que parlem de la prehistòria, és a dir, entendrem per què mengem com mengem avui en dia i també de coses del disseny.
8: Efectivament.
6: Comencem pels inicis, no? Perquè, clar, hem d'entendre d'on venim, eh? Presentem la Sandra Lozano abans que res, que és doctora en arqueologia, ja ho sabeu, va treballar com a historiadora al Bulli Foundation i actualment treballa també com a gestora de projectes d'arqueologia a la Universitat Pompeu Fabra, monologuista, també l'escoltareu en un podcast que es diu Gastromovides. Vam dir i vam anunciar que ens aturaríem en quatre moments, que és el paleolític sense foc, el paleolític amb foc, el neolític amb ceràmica i el neolític sense ceràmica. De tant dir-ho, al final ens ho prendrem. El paleolític sense foc ja el vam fer, que era una cosa apassionant. Us recordem que vam parlar del còdol i del bifàs i de com tallàvem i picàvem els aliments i tot això. Avui, Sandra, avui bueno, fem un salt, ja no sé si amb això de la línia del temps que ens vas explicar del camarot dels germans Mars, ja no ho sé on estem, però fem un salt, déu-n'hi-do, amb el foc, que són paraules majors. No sé, quina va ser la primera espècie que va fer servir el foc per cuinar? Això és difícil de dir, fàcil?
7: Sí, el control del foc és un tema una mica complicat perquè no hi ha moltes evidències de les primeres experiències amb el foc. Mm. Sembla que va ser el nostre amic l'Homo erectus, o en recordeu, que vam parlar de l'Homo erectus,
6: sí.
7: Fa aproximadament un milió d'anys, el primer que va entrar en contacte amb aquests focs naturals, que potser aprofitava focs de la natura provocats per llamps.
6: Mm-hmm.
7: Però no sabem ben bé si el sabia mantenir.
6: Ja.
7: No hi ha prou evidències. Mm-hmm. Tot i així, molts investigadors pensen que el seu desenvolupament anatòmic, especialment del cervell i de l'intestí, i la seva expansió fora d'Àfrica, no haurien estat possibles sense una eina tan poderosa com el foc.
6: Mm-hmm.
7: Però no tothom està d'acord a la comunitat científica.
6: Mm-hmm.
7: Els que sí, van utilitzar el foc de manera quotidiana en la seva cultura i que sempre ens trobem amb ells, són els neandertals.
6: Mm-hmm.
7: Els neandertals, allà on hi ha neandertals i allars. Són els primers en cuinar amb foc de manera habitual i, de fet, tenim un jaciment espectacular aquí al costat, a Barcelona, on es pot veure clarament tot això que explicarem avui, que es diu a l'abric romaní, ho coneixeu?
6: Oh, i tant, sí, sí. De fa 76.000 anys estem a l'abric romaní de Capellades.
7: Sí, exacte, i és un bon exemple de jaciment neandertal on hi ha moltíssims llars de tota l'ocupació de l'abric de la cova.
6: Mm-hmm. Sí, nosaltres, de fet, vam visitar, guardem un molt bon record de l'abric romaní de Capellades, perquè els del Caníbal hi vam anar al primer programa, és a dir, el programa fundacional sí. d'aquest restaurant amb l'Eudald Carbonell, que òbviament allò era gairebé casa seva, eh? Mm-hmm. I guardem un molt bon record d'allò.

0: sigui, Sandra, situem la cuina amb foc, podríem dir, del paleolític, a partir d'uns 400.000 anys enrere, podríem dir, amb els neandertals, que és el que tu has dit que sí o sí, diguéssim, vam conviure amb el foc i el van saber dominar, fer, desfer i tot això.
1: Exacte, sí, durant tot aquest període dels neandertals i també de l'Homo sapiens, fins a l'arribada del neolític fa uns 12.000 anys. Doncs això ens dona gairebé mig milió d'anys que vam cuinar amb foc al paleolític. I des de que apareix el foc, ja no el deixem mai. Ja no el deixem mai més. Tant és així que alguns científics creuen que la nostra anatomia s'ha adaptat a una alimentació cuinada amb calor.
0: Clar.
1: Avui seria molt difícil mantenir el nostre metabolisme menjant només aliments crus i salvatges.
2: Tot el sentit, no?
0: Som com som, també físicament, gràcies a haver cuinat amb foc, no?
1: Sí.
0: Clar, si això va ser una eina que ara has dit, no és que no el vam abandonar mai, no, el foc, si va ser una eina tan exitosa, és perquè, clar, devia tenir molts avantatges, suposo.
1: I tant, i tant. Cuinar amb foc és beneficiós per moltes coses. Augmenta la digestibilitat dels nutrients i ens facilita l'absorció. Ajuda a alimentar criatures petites amb estómacs delicats. Elimina toxines, bacteris i altres patògens i això augmenta la varietat d'aliments segurs per menjar. I clar, tot plegat va millorar el nostre metabolisme i va afavorir també el creixement del cervell. O sigui, no tenien ordinadors, però amb el foc ho van petar.
0: Ho van petar, sí, sí. Home, tots aquests beneficis que podríem dir físics, però ara pensava en uns altres, no? Que va una mica més enllà, que a vegades ho hem dit moltes vegades, no? Que és crear comunitat, no? Al voltant d'aquell foc, justament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. A mi m'agrada molt senyalar que el foc va revolucionar l'espai de la cuina. Quan apareixen les llars, s'hi crea al voltant un espai d'habitatge reconeixible, el primer espai reconeixible, un lloc on es cuina, es menja, es parla, es descansa i es fa vida. Des de llavors, el foc serà el centre de la vida domèstica, no? La llar, literalment, es converteix en el cor de la casa, al centre de la vida quotidiana.
2: Hi ha una frase d'un dissenyador que diu: nosaltres generarem eines, però aquestes eines també ens configuren a nosaltres, no?
1: Completament.
2: Llavors, sí, hem canviat a partir de les eines que fem servir, no?
1: Exactament. I també el foc a la cuina canvia el temps, perquè allarga el temps de cuina amb noves tasques. Algú ha de buscar fusta, algú ha d'encendre el foc, algú ha de mantenir les brases i algú ha de preparar els ingredients per posar-los al foc. No? És una nova activitat col·lectiva que afegeix molta complexitat a la cuina.
0: Clar, i com a societat, no? És a dir, qui farà què, en quin moment, no? I com ens distribuirem, diguéssim, totes aquestes tasques.
2: I la sobretaula.
0: Clar.
2: Explicant històries al voltant del foc, no?
1: Clar, sí, sí. Clar.

0: entréssim, Sandra, diguéssim, dins la cuina, aquesta cuina amb totes les cometes que hi puguem posar, però bé, no, la cuina prehistòrica, diguéssim, quines tècniques de cuina apareixen junt amb el foc?
1: La més important, rostir.
0: Rostir.
1: Als jaciments de Neandertals o de Sapiens, on hi ha llars, gairebé sempre hi trobem ossos cremats o restes vegetals xamuscats. Són indicis clars d'aquesta tècnica. Rostir requereix controlar el temps i la intensitat del foc, regular la distància a les brases o a les flames i dedicar una mica de temps a preparar l'aliment, com ja vam dir. I és veritat que d'aquesta tècnica deriven altres formes de rostir, perquè s'han trobat jaciments on trobem aquestes llars enfonsades i revestides, on potser feien una mena de papillota, no? que feien coure els aliments enterrats.
0: Clar, ara penso que hem titulat aquesta secció sopa prehistòrica. Ara ens has dit rostir, però entenc que bullir. O sigui, m'estàs dient que ja tenim la sopa prehistòrica aquí amb els neandertals i els homo sapiens?
1: Sí, ja tenim la sopa prehistòrica. Aquesta és la gran sorpresa del Paleolític. És que ja bullien aliments, tot i no tenir ni recipients de ceràmica ni recipients de metal.
0: Com s'ho feien?
1: Sí, feien servir recipients naturals com troncs buits o pells d'animals o fins i tot forats al terra, no?
0: Sí?
1: Una mica impermeabilitzat.
0: I com? Amb argila.
1: I posaven aigua i els aliments crus i afegien pedres roents que havien escalfat prèviament al foc.
0: Sí.
1: I si la proporció d'aigua i pedres és l'adequada, la ebullició és instantània. Que això, jo la primera vegada que ho vaig veure a un taller d'arqueologia experimental, és al·lucinant.
0: Ostres.
1: Perquè l'ebullició és instantània. Tu pots tenir un...
0: Forat de terra.
1: Forat de terra.
0: Argila.
1: O forat en un tronc.
0: Sí.
1: Aigua.
0: Aigua i afegeixes aquestes pedres roents.
1: Exacte.
0: O sigui, bull instantàniament.
1: Instantàniament.
0: Eh? Sí, inducció. És la inducció, no?
1: Sí, completament.
0: És la inducció gairebé.
1: Sí, i per mantenir l'ebullició només cal substituir les pedres fredes per altres pedres calentes.
0: Però ara et faig una pregunta, no sé si compromès, és una sopa de pedres aquesta o què? Vull dir...
1: Escolta...
0: O què hi posaven allà dins? Algun os, suposo?
1: Sabem que posaven... Només tenim aquestes evidències dels ossos, perquè els ossos queden. No sabem quina forma final tenia la sopa.
0: Ja. De quin sabor,
1: exacte. Quines espècies, però ossos tenien.
0: Exacte, que interessant, eh? Com t'has quedat, Òscar Boyavero?
2: Jo fascinat.
0: Amb les orelles ben obertes, jo també fascinada. Cada vegada que fem una sopa pensarem en això. Sandra Lozano, de veritat, quin gust escoltar-te, arqueòloga, i la nostra dona a la prehistòria. Ens quedem parlant de... Ja ho anunciem, no? Va, de què parlem avui. Una mica relacionat amb esta.
2: Sí, i tant. Parlarem del tagín, el tagín marroquí.
0: Del tagín marroquí, que és tant un plat... com un estri.
2: Exacte.
0: Sí, ara ho descobrirem. Tot seguit, per això, agafem una miqueta d'aire i donem la benvinguda al nostre cronista gastronòmic, que és el Salvador García Arbós, amb aquesta mirada atenta que sempre ens convida a observar moments o fets curiosos, i per això sempre li fem aquesta pregunta. A qui has vist avui, Salvador?
3: En soc vist uns que s'hi han tirat tot el formatge i n'han demanat més amb cara d'enfadats. No entenc la gasiveria de molts restaurants amb molts condiments. Enyoro quan a totes les taules hi havia permanentment oli, vinagre, sal i pebre i fins i tot aquella sucrera amb el broc dispensador que algunes cafeteries modernes han rescatat. Tot el que es pot reomplir és més sostenible i la majoria dels modernets són així de sensibles amb l'entorn. I per això van en bici. N'hi havia que també tenien un recipient fondo, amb tapa i amb una cullera incrustada, ple de formatge sec ratllat, de quan cada dia hi havia macarrons d'aquells tan bons. Amb tot a sobre la taula t'estalvies passar-te el dia fent espavientos, com uns que vaig observar en un restaurant de cuina italiana demanant més formatge amb els braços en l'aire ensenyant el platet. En un restaurant de Roma, a prop del Pantheon, després de servir la pasta, l'amo en persona controlava la despesa passant comensal per comensal repartint les cullerades ell mateix. No recordo si ens intimidava, però passava dos cops. Primer amb una safata de parmesà i després amb una de pecorino romano. Aquell serrat d'ovella tan ben fet i tan ben promogut, una cullerada o dues per plat, el que calgui. La mesura justa de tot està bé, però la generositat amb el formatge per la pasta és pla millor. I si creuen que el seu formatge és millor, que te'l ratllin davant teu com les tòfones, però que es vegi que en saben.

0: I amb Òscar Guayabero, el nostre dissenyador de capçalera, ja ho sabeu, fem aquesta meravella que es diu Igualment Diferents per intentar apropar-nos, oi, Òscar, a altres cultures i sobretot a través del disseny, que és el que ens agrada, dels objectes, bàsicament, descobrint utensilis, estris de cuina diferents, diversos, que de fet ens connecten una mica, sempre ens agrada dir-ho, perquè tenim un problema i és, escolta, i això com ho solucionem, oi?
1: Sí.
0: És a dir, que ens fa igualment diferents. A la taula del caníbal, encara Sandra Lozano, arqueòloga, i ara aprendrem coses, ja ho hem avançat, viatgem al Magreb, perquè avui ens portes un objecte molt especial, essencial, diríem, en la cuina del món àrab, que és el tagín.
1: Sí, sí. Doncs, bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: I després de la fascinant narració de la sopa prehistòrica, avui ens porto un objecte que en realitat té molta relació amb el que ella, amb la, el que la Sandra ha estat explicant, que és alhora una olla i alhora és un plat, que és el tagín. I si heu estat mal al Marroc, segur que n'heu vist i n'heu menjat més d'una vegada.
0: Mira, jo vaig estar, deixa'm comptar, fa més de 20 anys, i jo em vaig comprar un tagín, que no vaig fer servir mai.
1: Sí, jo també.
2: Jo també.
0: Però
2: jo també.
0: Tu també. I el vas fer servir després?
2: No.
0: Tampoc, veus? És
1: jo
0: que
1: sí, mira.
0: Ah, tu sí.
1: L'he fet servir, sí. Doncs últimament no, perquè està guardat en un armari i no el traiem.
0: Ja.
1: Però sí que en el seu moment el vaig fer servir una mica.
0: Escolta, doncs mira, trobo que és força significatiu que tres persones en aquesta taula, els tres haguem dit que no pas que haguem estat al Marroc, que és un país fantàstic i meravellós, sinó que els tres ens haguem emportat un tagín, no?
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Ja en parlarem després d'això.
0: Sí, sí, sí. A veure, recipient de fang, oi, Òscar, tapa cònica, molt peculiar de forma. Explica'ns una mica com funciona i per què té aquesta forma, clar.
1: Doncs el tagín, o tagín, és un invent molt antic dels pobles berbers del nord d'Àfrica i té la tapa cònica, que no és decorativa, sinó que serveix per condensar el vapor de la cocció i fer-lo caure altra vegada sobre el menjar. I així es pot cuinar lentament, amb molt poca aigua, els aliments queden tendres i saborosos. És a dir, tens poca aigua i poc material per cremar. Per tant, has de treure el màxim rendiment del que tens.

0: És a dir, jo és que ara entenc que és un objecte, no?, que serveix per cuinar, però que està molt pensat realment per un entorn on l'aigua escasseja, és a dir, hi ha poca aigua.
1: Sí, sí. Bueno, el que dèiem ara, és un disseny adaptat al clima, no? Uh-huh. Els nòmades del desert necessitaven d'una manera molt eficient de cuinar amb poc combustible i poca humitat. I de quina és aquesta solució? Per mi és una lliçó de disseny sostenible abans que existís aquest concepte.
0: Sí,
1: no?
0: Això t'anava a dir.
1: Mira, un detall. Potser us heu fixat que la tapa, a la part de dalt, sí, té com una concavitat, no? Té com una altra, com una altra cassoleta molt petita, no?
0: Sí.
1: Aquest petit receptable tenia una, té una funció pràctica i tèrmica molt intel·ligent. Si tu hi poses aigua, si pot ser aigua freda, o fins i tot algun glaçó, el que estàs fent és que el contrast de temperatura entre la part superior freda i la part de dins calenta genera vapor. O sigui, el vapor es genera molt més ràpidament i, per tant, aquest contrast tèrmic el que fa és condensar ràpidament i que caigui l'aigua sobre l'aigua que ja està aromatitzada, evidentment, sobre el propi, matjar. O sigui, fa la recirculació del vapor. Una mena de microclima culinari dins del recipient. I des del punt de vista del disseny, és una solució tècnica molt elegant.
0: O sigui, a nivell de disseny, allò que hem dit que ara, que no ho sabien, no?, però que ara en podríem dir sostenible, és realment perfecte. I a nivell de material, entenc que també influeix en tot això de què està fet una tegint.
1: Normalment de fang o de terrissa, sense esmaltar. Això ajuda a mantenir la temperatura suau i constant i perquè el fang respira i fa que la cocció sigui més homogènia. Ara bé, avui dia se'n fan de ceràmica esmaltada, de ferro colat, fins i tot d'alumini, sobretot per adaptar-nos a les noves cuines modernes d'inducció, que és
0: clar,
1: el que em deies tu, no?
0: Tenia
1: un tegint i de cop i volta vaig a un pis que té cuina d'inducció i
0: què faig ara?
1: Ja està, cagada pastoret.

0: com hem dit, el recipient es diu tagín, però el plat que s'hi cuina també es diu tagín.
1: Doncs sí, efectivament comparteixen el mateix nom. Quan dius menjar un tagín, vols dir no menjar la terrissa, òbviament, no, sinó menjar el guisat, i té el mateix nom que l'objecte amb què es cuina. Mm-hmm. És un cas claríssim de com l'objecte i la cultura gastronòmica es fusionen, no?
0: Clar. De fet, mira, en el marc del Fòrum Gastronòmic de Girona ja fa un parell d'anys que se celebra una cosa que a mi genera molta expectació i que hi ha molta gent que s'hi presenta, que és el concurs de tagín, un concurs molt estimat de cuinar tagín. I, de fet, un cuiner que hi va fer de jurat i que ens l'estimem moltíssim perquè és un tros de cuiner, és el Moja Quac, no sé si el coneixeu, del restaurant Al Terrat de Tarragona. Ell va néixer al nord del Marroc, el que passa que va arribar a Catalunya amb 12 anys. I mireu, és que nosaltres li hem volgut preguntar quin record té ell de la tagín i del que la seva família cuinava amb una tagín. I ens ha explicat això, l'escoltem.
2: Culturalment és un estrès super, super important i és present en quasi a totes les cases del Marroc, no? En general, tothom en té un, sobretot per plats tradicionals i per plats que es fan caps de setmana per compartir amb la família, amb els amics. Al final és com una mena de papellot i funciona superbé per moltíssimes receptes. I, bueno, jo recordo molt a casa un tagín que feia ma mare de corder amb prunes i fotia fruits secs i li fotia també bajoques a sobre. Boníssim, xalàvem tots els germans, el pare, bueno, era una festa per nosaltres aquest plat.
3: Uau, quina gana, sí, no? Ens ha donat,
0: sí,
3: això.
0: De repent ens ha vingut molta gana. Xai, prunes, fruits secs, és a dir, gairebé, no sé si sencers o picats, m'ha recordat a la picada, i les batxoques, que són les mongetes, és com també diem al País Valencià, suposo que a Tarragona també algunes parts, que és la mongeta verda, eh? Però ha dit el Moja una cosa interessant, que és la papillot, que és el mateix que nosaltres estàvem intentant explicar, però amb llenguatge tècnic culinari, diríem que és crear una cosa superhermètica que d'allà no surti res. Però s'hi poden cuinar moltes coses amb la tagín, eh? Jo també ens ho deia el
1: Moja. Sí, de tot una mica, ja ens ho explicava ell. El tagín es pot fer amb pollastre amb llimona confitada i olives, de xai, amb prunes o versions vegetarianes, només amb verdures, òbviament, llegums i espècies. Són plats de cocció lenta, molt aromàtics, i sovint combinen sabors dolços i salats. Mm. Una característica, sí, de fet, molt marroquina. S'hi posen des de dàtil fins a fruits secs, i com gairebé tots els plats de cuina popular, es mengen comunitat, que ho ha explicat ell perfectament,
0: sí,
1: no?
0: Al
1: voltant,
0: sí.
1: El que dèiem abans, al voltant del foc, doncs al voltant de la tagín, compartint al centre de la taula doncs aquest menjar. No? Mm-hmm. El tagín és un exemple perfecte, per mi, d'aquest disseny vernacle, un objecte nascut de la necessitat i no del màrqueting, i que respon a un context i que segurament si el potser per això no el fem servir tant, no? Perquè si el canvies de context, potser no tindrà tant de sentit. Però, en tot cas, hi ha uns materials i una manera de viure que fa que, com a resultat, es produeixi aquest tipus d'objectes. No?
0: Completament. Nosaltres el vam comprar, bueno, almenys jo parlo a títol personal, no gairebé com a objecte turístic, no? I per això després és com difícil, no?, trobar-li la utilitat. Hauria de ser una cosa, bé, doncs, diguéssim, molt puntual, no? Però també és un objecte turístic, clar.
1: Sí, de fet, s'ha convertit en un símbol del Marroc,
0: clar,
1: en realitat, no?
0: Sí, sí.
1: I aquí hi ha una altra reflexió interessant, que és que quan un objecte funcional es converteix en un souvenir, canvia la seva naturalesa. Ja no és per cuinar, sinó per representar una identitat. Agafem un objecte domèstic d'una cultura determinada i el canviem de lloc i de cop i volta el posem a sobre de la nostra cuina, a dalt de l'armari, que segurament és on deuen estar els vostres, no?
0: Sí, sí.
1: I quan el veiem, ens recorda el nostre propi viatge que vam fer al Marroc. De fet, una de les coses que tenen els souvenirs és que és molt rememoratiu, no? És a dir, el veus i et trasllada directament a l'experiència viscuda.
0: Yeah.
1: I si voleu fer un bon tagín, pregunteu als vostres veïns marroquins, que segur que en teniu algun a la vora.
0: I tant.
1: A la majoria els encanta explicar la seva tradició de cuina, com hem pogut veure.
0: Sí, com el Moja.
1: Exacte. I el menjar sempre ha sigut un bon mitjà d'apropar comunitats. Jo encara recordo amb molta enyorança aquell fantàstic programa de cuina que es deia Karakia, al canal 33.
0: Fantàstic.
1: Jo crec que cada cop més, tal com està el pati, necessitem aquests jocs de trobada al voltant de la taula per evitar les pors i els prejudicis.
0: I tant. Volem més caraquies i volem més trobades al voltant d'una taula, perquè tots venim d'allà mateix, que és del del paleolític venim. Sí, sí. Fantàstic. Moltes gràcies, com sempre, Òscar Guayabero, Sandra Lozano, parella, de fet, aquí al restaurant Caníbal, disseny i arqueologia, que juntem amb una taula. Un gust escoltar-vos, de veritat. I mireu, perquè ja sabeu que acabem amb això de l'especialitat. I avui lliga una miqueta... Sí, sí, lliga amb la Tajín i lliga amb l'home del Neandertal. Avui l'especialitat ens porta fins a Gelida, a l'Alt Penedès, que és la localitat anfitriona de la dotzena trobada. Nosaltres no ho coneixíem, ho hem descobert i ens ha encantat, la dotzena trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya.
1: Home,
3: uau.
0: Sí, sí. És
1: a dir que l'escudella.
0: Exacte, però a més és que munten uns... Bueno, vinga a fer escudelles al carrer, una cosa fantàstica. Us ho diem ara perquè això se celebrarà el 22 i 23 de novembre i el Joan Garcia, que és membre de la Comissió de Santa Llúcia de Gelida, ens explica aquesta escudella local, que és aquest plat tradicional amb més d'un segle d'història. Això es fa el 23 de novembre, però ja ho hem dit en començar, el 23 de novembre és el restaurant Caníbal, estarem fent el programa en directe, ho dic per si algú ens vol venir a veure.
3: És el meu aniversari.
0: Què dius, Sandra? Doncs vine, mira, estarem a Plaça Catalunya celebrant l'oli nou, l'oli d'oliva verge extra nou, la nova collita, o sigui que pots venir i tastarem olis i tot això. Felicitats avançades. Un plaer, estimats. Fins la propera.
1: Fins la propera.
0: Adéu, adéu.
3: Adéu.
4: Us expliquem en què consisteix la típica escudella de Santa Llúcia de Gelida que elaborem la Comissió de Festes de Santa Llúcia des de fa gairebé 170 anys. Evidentment, la recepta ha anat canviant i s'ha anat millorant al llarg dels anys, però és una escudella que té un origen caritatiu i que a l'hora de repartir és totalment solidària i que consisteix en careta de porc, en vedella, en ossos de pernil, de verdures trobarem la patata, trobarem la col i posem també api i al final s'hi acaben afegint les llagunes, legums, cigrons, mongetes, l'arròs i els fideus. I tot això, evidentment, s'elabora amb un llarg xup-xup. Comencen les calderes a bullir a partir de les 6 del matí i ens porta fins a la 1 del migdia. Per tant, moltíssimes hores fent xup-xup.
0: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem dissabte vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia, rescalfant un altre dels menús servits durant la temporada. A l'equip de cuina, Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: De gent que feia ma mare de corder amb prunes i fruits secs i li fotia també bajoques a sobre. Boníssim. Era una festa per nosaltres aquest plat.

0: Catalunya Ràdio.
1: El futbol atura el món avui durant una estona per assistir al duel entre Leo Messi i Lamine Yamal. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marta Prat.
3: Javier Ata, Javier. Javier Amiti, you're a great friend. We support you. We support Argentina in so many ways, including...
1: L'exemple d'aquest fenomen global són les paraules del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, animant el seu amic i president de l'Argentina, Javier Milei. La comunitat jueva al país sud-americà és una de les més nombroses del món i això, juntament amb la poca simpatia del premier israelià pel govern espanyol, deixen clar que, més enllà d'un joc de pilota, el futbol té molt de política. De seguida parlarem de com s'està preparant el partit d'aquest vespre a Nova York amb els nostres companys d'esports i de tots els efectes col·laterals d'aquesta final. El morbo d'una trobada entre Pedro Sánchez i Donald Trump, compartint llotja, l'absència de Milei a l'estadi i les supersticions de l'afició albiceleste. I mentre el president nord-americà fa d'anfitrió al Mundial, els Estats Units intensifiquen els atacs contra l'Iran en revenja per la mort de dos soldats a la regió. El règim de Teheran ha suspès, mentrestant, la treva que havien mantingut amb Washington les últimes setmanes i els temors per l'amenaça de guerra oberta tornen amb força. A l'estat espanyol, els incendis castiguen el nord-est de Saragossa i el Parc Natural de la Serra Nord de Guadalajara. Un total de 28.000 hectàrees arrasades pel foc que encara està sense control. I de casa nostra destaquem la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. Els Mossos encara n'investiguen les causes. Però també tindrem espai per la cultura. És l'homenatge a l'organista Montserrat Torrent, que celebra els seus 100 anys amb un concert aquest vespre amb les entrades exaurides a pals en el marc del Festival de Torroella. I com dèiem, avui, Marc Andrés, amb totes les mirades posades a Nova York, eh?
4: Sí, perquè avui tenim aquesta gran final del Mundial entre Estats Units, als Estats Units, entre Espanya i l'Argentina, i evidentment això copsa tota l'actualitat esportiva, on també tenim Tour de França, Fórmula 1, tennis i, bé, i debuts dels equips catalans de la primera divisió, com l'Espanyol o els de segona, el Girona i el Sabadell.
1: I com estan les carreteres a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Ara mateix hi ha 8 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Llinars, a la Roca del Vallès, en sentit sud, per un accident. S'han recet la C35 com a via alternativa, que presenta també retencions en aquest mateix punt. A banda d'això, 6 quilòmetres de cua a la C31 a Castell d'Aro, en sentit Llagostera. Això és tot des de l'equip viari.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
7: Hola, Marta. Bona tarda, bon dia.
1: Què hem d'esperar per les pròximes hores?
7: Doncs mira, una tarda molt càlida. Ara mateix la temperatura està superant els 35 graus a bastants indrets. Arriba ja als 38 a l'Alt Empordà, a Cabanes, també a Cassà de la Selva, marca de les més altes, 37. També a Anglès, 36. Van pujant, Tàrrega ja marca també 37. I avui algun observatori de Ponent podria també arribar als 38-39, cap allà a les 5-6 de la tarda. En definitiva, molta calor, amb calitja, fa sol, però amb calitja. A la tarda pot formar-se alguna nuvolada, de fet ja alguna s'està formant cap a la Terra Alta, cap als ports, Baix Ebre, interior del Montsià, i podria arribar a caure algun ruixat. Bona mar en general. Aquesta nit la temperatura serà alta i tenim un avís de calor nocturna al Montsià i al Baix Ebre, amb un nivell 3, un perill alt, i també hi ha un avís de calor nocturna pel Segrià, Ribera d'Ebre i el Baix Camp aquesta propera matinada. I demà de dia puja una mica més la temperatura, alguna xifra ja podria arribar als 40 graus al Pla de Lleida, Conca de Tremp, també la Ribera d'Ebre, i dimarts encara podria pujar més, és a dir, que s'esperen uns dies ben calorosos amb el pic de calor aquest dimarts, i a partir de dimecres i dijous perdrem algun grau de temperatura pel camí, i seria divendres, però sobretot al cap de setmana, quan baixi més la temperatura i ens apropem a valors ja més normals per l'època, és a dir, que seguirà fent calor, però més suportable.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia.
1: Passen 5 minuts a les 2, on la temperatura serà altíssima, segur serà avui a l'estadi de Nova York on se celebra aquesta gran cita del dia, aquesta nit als Estats Units, com dèiem, amb la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Lamine Yamal contra Leo Messi. Marc Andrés, bon dia de nou.
4: Bon dia. Partit a les 9 del vespre, on la selecció espanyola busca el seu segon Mundial a la història, mentre l'Argentina busca el seu segon consecutiu, el quart en total. Per fer la prèvia completa, viatgem cap als Estats Units amb un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, el Roger Bosà. Hola, Roger, bona tarda.
0: Bona tarda, tot a punt aquí a Nova York per viure una de les millors finals de la història del Mundial, amb molts aficionats que van arribar a última hora per viure en directe aquest partit, molts d'ells sense entrada, però que es fan sentir pels carrers de Nova York, la majoria argentins i la clara majoria d'aficionats argentins que es van trobar ja ahir a la tarda a Times Square per celebrar el seu ja tradicional banderazo, animant la prèvia i unint forces per aconseguir aquest segon Mundial consecutiu, el seu quart en total, una Argentina liderada per Leo Messi, que avui jugarà per primera i segurament última vegada contra Lamine Yamal. El partit a les 9 de la nit, a les 3 de la tarda aquí a Nova Jersey, i amb un espectacle a l'alçada d'aquest Mundial sense precedents. Una hora i mitja abans del partit, la cerimònia de clausura, encapçalada per Post Malone, Robbie Williams o Laura Pausini, i el descans, un descans de mínim 17 minuts, que podrien ser més. Per primera vegada en una Copa del Món està previst també un gran show protagonitzat per artistes com Shakira, l'autora de la cançó del Mundial, Madonna o també Justin Bieber. Després de 5 setmanes i mitja i 104 partits, i amb aquest partidàs entre Espanya i l'Argentina, s'acaba el Mundial més llarg de la història.
4: Aquesta final, per cert, la seguirem a Catalunya Ràdio. Gràcies a Roger. Un desplegament especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit.
1: De seguida, després, tornarem a parlar d'esports, quan faltin pocs minuts per acabar aquest informatiu. Ara continuem, però, amb el Mundial. I és que la geopolítica també té un paper destacat en la final d'avui. Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles o perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN, Gemma Bonet.
8: Sí, Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat, perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Per cert, que Sánchez no estarà acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, tot i que aquesta setmana a l'Audiència de Madrid ha ordenat tornar-li el passaport.
1: No sé si m'agradaria estar al paper de Felip VI, avui.
8: Entremig, no?
1: Serà una mica incòmode.
8: Sí.
1: Qui no viatja a Nova York, però és el president de l'Argentina, Javier Milei. Allà el país pràcticament es paralitzarà per seguir el partit, i a aquesta hora, a Buenos Aires, ja es noten els nervis, l'ambient, noi? Joan Biosca, bon dia.
9: Hola, bon dia. La fotografia més buscada per turistes i argentins en aquestes darreres hores al barri de la Boca de Buenos Aires, on hi ha l'estadi de Boca Juniors, és amb Maradona i Messi, amb les seves estàtues. És on més ambient mundialista hi ha quan queda poc per a la final del Mundial. Aquí la venda de samarretes de l'Albiceleste va a tota màquina, com explica Néstor Di Giacomo, venedor de souvenirs.
10: Sí, ahora mucho pide Messi, Messi, Messi, así que están con esa full, a morir.
9: L'ambient és de màxima tensió i els argentins aguanten la respiració.
11: Va a estar bueno, pero creo que Argentina tiene un poquitito más. Pero va a ser difícil partido. Esperamos poder ganar.
12: Yo siento que va a ganar Argentina, pero España no se lo va a dejar para nada fácil.
9: Els argentins són molt supersticiosos i les càbales, com es diu aquí a l'Argentina, dominen l'ambient. Repetir vestimenta, lloc on veure el partit i les mateixes companyies són les principals càbales. Tant és així que, per aquest motiu, el president argentí Javier Milei no ha viatjat als Estats Units a la final.
1: Però Milei pot estar tranquil perquè avui un líder mundial li ha donat suport explícit. Estem parlant de Benjamin Netanyahu, el primer ministre d'Israel.
3: Javier, ata, Javier, we support you, we support Argentina in so many ways, including tomorrow. Good luck.
8: Netanyahu ha desitjat sort, com sentiu, a Milei i a la selecció argentina, i a ningú se li escapa la mala relació del primer ministre israelià amb Pedro Sánchez per la guerra de Gaza.
1: Exactament, i qui no vol ser un mer espectador de tot plegat és una vegada més Donald Trump.
8: Doncs sí, perquè ha aconseguit que el partit d'avui tingui un marcat accent nord-americà. Per primera vegada i fora de tot protocol, la FIFA permetrà que avui soni l'himne del país anfitrió, els Estats Units, i que el seu president, Donald Trump, entregui la copa al guanyador. I no contents amb això, com si fos una final de la Super Bowl a la mitja part, com ens deia en

0: per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran. Les sirenes antiaèries han tornat a sonar als països de la regió, Núria Har.
1: Sí, les sirenes han sonat a Bahrain i Kuwait, que per segon dia consecutiu ha denunciat atacs contra la seva infraestructura civil. Els bombardejos han tornat a impactar contra una central elèctrica i una dessalinitzadora, que ara mateix està en flames. Aquests atacs posen en alerta no només l'Iran, sinó tota la regió, sobretot després que el líder suprem iranià hagi deixat en suspens la treva. La República Islàmica ha acusat els Estats Units de bombardejar una central nuclear en construcció sense donar detalls dels danys.
0: I en un altre conflicte obert a Ucraïna, Kiev denuncia l'atac rus amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Hi ha un mort i una dotzena de ferits. Tot plegat és la resposta de Rússia l'endemà del doble atac ucraïnès amb drons a la regió de Moscou, que va deixar 8 morts i una seixantena de ferits.
1: Sí, la capital ucraïnesa s'ha llevat amb una forta pudor de fum per l'impacte dels míssils i dels drons que les defenses aèries no han pogut interceptar. Kiev només ha aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils aèris i terrestres que Moscou ha llançat durant la nit. Hi ha façanes d'edificis cremats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Això hores després d'una nova jornada de protestes a Kiev, ahir al vespre, per la destitució del ministre ucraïnès de Defensa, molt popular per ser un dels arquitectes de la guerra de drons que havia retornat la iniciativa de la guerra a Ucraïna.
0: I al Pròxim Orient, Israel continua bombardejant Gaza, on en les darreres hores han mort 11 persones, malgrat l'acord d'alto al foc signat de fa 9 mesos. Almenys 1.144 palestins han estat assassinats des d'aleshores, una situació que desespera els gazians.
2: On és l'alto al foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I més enllà de la franja, la violència, Marc Camps, també s'estén a la Cisjordània ocupada, oi?
3: Sí, una violència, en aquest cas, en mans dels colons israelians, que aquesta matinada han incendiat una mesquita, dues cases i una botiga en una localitat prop d'Hebron, al sud de Cisjordània. Des de les Nacions Unides, recentment, ja han alertat de la violència sense precedents a la zona, amb una mitjana de 6 atacs al dia contra la població palestina. En una entrevista al New York Times, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha anunciat que estudia la possibilitat d'ordenar l'arrest del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu si assisteix a l'Assemblea General de l'ONU d'aquest setembre.
0: I enmig del desastre de la tragèdia, Metges Sense Fronteres reclama accelerar les evacuacions mèdiques des de Gaza i demana a la Unió Europea que atengui més pacients. L'Organització Mundial de la Salut calcula que a la franja hi ha 18.500 persones, 4.000 de les quals són infants, que necessiten un trasllat urgent i denuncia que el ritme actual les trigaria una dècada a solucionar el problema. Jordi Baró.
4: Bon dia. Metges Sense Fronteres posa el focus en els pacients a Gaza que han de ser evacuats. Abdelhadi és un dels 66 nens que ha rebut atenció a l'Hospital de Cirurgia Reconstructiva que Metges Sense Fronteres té a Jordània. L'ONG ha documentat el seu cas un cop tornat a Gaza amb la seva família després de mesos de tractament. El seu testimoni i el d'altres pacients revela l'impacte psicològic de la guerra i les condicions de vida precàries a la franja.
5: A Jordània obres l'aixeta i en surt aigua immediatament. Aquí no tenim electricitat. Fins i tot han augmentat les malalties. Estic molt baix de defenses. Encara he de seguir el tractament l'any que ve. No tinc ni tan sols un 1% d'esperança de poder continuar.
4: Segons Metges Sense Fronteres, només el 2% dels evacuats des de Gaza aquest 2026 han estat acollits per estats de la Unió Europea. L'ONG fa una crida als 27 perquè tractin més pacients de la franja i a Israel perquè permeti les evacuacions i l'entrada d'ajuda i personal humanitari.

0: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
1: Com més calor fa,
2: més fresca et fem la tarda.
1: Les millors tardes d'estiu
2: són les que es passen en bona companyia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Tu, deixa't sorprendre.
3: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
2: A l'estiu, les tardes són per gaudir.

0: Un quart de tres de la tarda a Espanya hi ha dos incendis que continuen sense control. El que preocupa més és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. L'altre és el de l'Aragó, que està en camí de ser estabilitzat si les condicions climatològiques no canvien. Maite Curto.
1: Sí, el foc de la Mierla a Guadalajara ja ha cremat 14.000 hectàrees i són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. A més, hi ha altres poblacions que estan en preavís i estan treballant més de 200 efectius dels bombers i 8 mitjans aeris, i en les pròximes hores s'hi afegiran 440 més i 25 avions. També es doblarà la participació de l'exèrcit per aconseguir aquest objectiu que exposa la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
2: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
1: Pel que fa a l'incendi d'Ores, a l'Aragó tendeix a l'estabilització. Ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees i a més de 1.000 persones desallotjades de 6 municipis i estan treballant 450 bombers. El govern de l'Aragó ja ha demanat que es declari zona catastròfica.
0: Maite, pel que fa a Catalunya, hi ha 5 dotacions de bombers treballant en un incendi en una zona de Rostolls de Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal, oi?
1: Exacte, i també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia Aigua Viva, al Gironès. El foc hauria afectat un paller completament. Els bombers estan procurant que les flames no afectin les edificacions annexes ni la massa forestal. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. El nivell de perill molt alt s'estén avui a 177 municipis de 17 comarques.
0: I parlant de massa forestal, a Catalunya, la coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de tallar els boscos de ribera, com les vernedes, perquè desapareixen la flora i la fauna autòctona. Anem fins al Montseny, Marta Vallès.
3: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna pròpies de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
4: Aquest bosc de ribera, la verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions. Si tu talles el bosc com és previst que passi, i entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia, que s'hi extingeixen, i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores.
3: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny. Tradicionalment, els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat. Des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió.
4: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitat. Que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
3: El director del Parc Natural del Montseny, Xavier Navalón, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
5: Les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant.
3: Al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció de la zona.
0: Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys en un camp de Panís, a Soses, al Segrià. L'avís de desaparició es va fer a 3:15 de la nit, moment en què els cossos d'emergència van iniciar un dispositiu de recerca. Alba Mor, Soses.
6: Diverses fonts apunten que la dona va sortir ahir al vespre a passejar el gos i ja no va tornar a casa. El cos s'ha trobat a escassos metres endins d'un camp de Panís que queda a uns 10 minuts a peu des del centre del poble. A aquesta zona s'hi accedeix per un camí asfaltat, força freqüentat i conegut pels veïns per ser un lloc on caminar i passejar i que no queda allunyat del poble. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec de la investigació dels fets que es troben sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia davant l'edifici consistorial on s'han aplegat desenes de veïns de Soses i de municipis dels voltants per mostrar suport als familiars de la víctima, molt coneguda a la zona. El consistori també ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, Quim Codines.
7: Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar al domicili i la dona va fugir amb el fill menor per refugiar-se a casa d'un veí, des d'on van alertar els serveis d'emergència. L'home també hauria intentat entrar a l'edifici del veí sense èxit i, posteriorment, s'hauria dirigit a la casa familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. A hores d'ara, la investigació continua oberta i es manté actiu un dispositiu de recerca per localitzar el sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur.
0: I 7 detinguts i 14 investigats com a presumptes autors d'un delicte d'extorsió a través de pàgines sexuals.
7: Els acusats establien contacte amb les víctimes a través de plataformes d'internet, obtenien dades personals i amenaçaven de difondre-les si no rebien un pagament. El grup criminal va retirar més de 126.000 euros en caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Les diligències ja s'han posat a disposició judicial i la investigació continua oberta. La policia no descarta que es produeixin més detencions els pròxims dies.
0: 8 minuts i arribarem a 2:15. El govern espanyol, de la mà del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que la companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz assegura, per la seva banda, que es tracta d'un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als seus clients. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Des de fa mesos, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència havia detectat que Holaluz no pagava pel subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia es troba a les portes de la inhabilitació i que li retirin la llicència de comercialitzadora elèctrica, però sempre havia aconseguit evitar-ho en l'últim minut. Ara ha arribat a la situació límit d'entrar en un procés de traspàs de clients de la companyia a una comercialitzadora de referència. Maria Llop, catedràtica del Departament d'Economia de la Rovira i Virgili, experta en energia, tranquil·litzava els clients.
9: Entenc que els clients no notaran ara mateix cap situació diferent, que la poden acabar notant si això tira endavant, però ara mateix entenc que no hi ha, diguem, no hi ha ni talls de subministrament ni hi ha cap novetat en relació a la seva situació, diguem, en quant a consumidors d'energia.
8: Amb uns 300.000 clients era l'emblema dels nous competidors d'Iberdrola, Endesa i Naturgy. Ara aquestes grans elèctriques es quedaran amb els seus clients. Es calcula que Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les seves pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, diu que és un tràmit administratiu puntual dins el marc regulador del sector que l'empresa està gestionant i que l'activitat comercial de la companyia continua amb total normalitat. A partir d'avui, l'empresa té 10 dies hàbils per presentar al·legacions.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya gaudeixen de bona salut, concentren la meitat de la producció agrícola i una tercera part de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió i la seva facturació ha arribat a xifres rècord.
1: Ara hi ha 181 cooperatives agràries a Catalunya, la majoria a la demarcació de Lleida. És un nombre que ha anat disminuint per la concentració entre elles, que les fa més competitives i més fortes per afrontar amb èxit els reptes de futur del sector. El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC, Ramon Sarroca, destaca algunes mesures que estan tirant endavant.
10: Emprendre projectes de valorització de subproductes, intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector, grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
1: Les cooperatives agràries de Catalunya han facturat 2.340 milions d'euros, aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
0: I acabem amb un apunt de cultura abans dels esports. L'organista Montserrat Torrent celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella, a Pals. L'artista és considerada una de les grans referents internacionals de l'orgue ibèric, Clàudia Roses. 44 anys després de debutar al festival, l'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat en un concert que compartirà amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i tindrà lloc a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, no té orgue. Tot i els problemes de salut, Torrent no ha volgut faltar al seu propi homenatge centenari, un concert que la retorna als anys de joventut, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
11: Tocar Pals és un retorn a la meva joventut, compartir un concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
0: Montserrat Torrent farà un recorregut per la trajectòria, el mestratge i el llegat. Obres de Francisco Correa de Araujo obriran el programa i continuarà amb un viatge per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fins Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món. I ara sí, els últims minuts d'aquest espai informatiu pels esports. Marc Andrés, bon dia de nou.
12: Bon dia. La final del Mundial es juga aquest vespre a les 9, ho hem repassat, però aquesta matinada Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc després de guanyar França per 4-6, un duel marcat pel hat-trick de Bukayo Saka, el doblet de Kylian Mbappé. Dos gols que han col·locat el francès com a màxim golejador d'aquest Mundial, 10 dianes, i també màxim golejador històric amb 22, superant les 21 de Leo Messi a l'espera d'aquest vespre. Així tot, Mbappé ha deixat clares les seves preferències una vegada que el partit.
13: Ja ho he dit, Messi marca sempre, demà segur que marcarà. Jo només busco ajudar l'equip marcant les màximes vegades possibles. És cert que quan fas tants gols al Mundial t'eleva a un cert nivell, però bé, preferiria no ser el màxim golejador històric i poder jugar demà a la final. És important pel llegat i quan tot s'acabi poder dir que vaig ser un d'aquests jugadors, però avui no és el primer que em passa pel cap.
12: Per la seva banda, el seleccionador anglès Thomas Tuchel ha felicitat els seus jugadors per l'esforç, alhora que ha mencionat les dificultats físiques.
14: Tenia por de la demanda física que tindria el partit, perquè coneixem la qualitat i velocitat de França. A més, el calendari per ells era menys exigent. Un dia més entre partits i menys distància de viatge que nosaltres. Hem jugat amb molta calor, pròrrogues i amb altitud, així que estava preocupat pel físic.
12: Pel que fa als interessos del Barça, Koundé ha entrat al temps afegit i Anthony Gordon no ha jugat. França, per cert, ja ha fet oficial l'adeu del seu seleccionador, Didier Deschamps, i ben aviat anunciarà Zinedine Zidane com el seu successor. Ara tornem al futbol, però abans parlem del Tour de França.
15: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
12: I és que ja tenim en directe la 15a etapa de la ronda francesa, 184 quilòmetres, amb inici a Champagnol, amb un port de primera categoria, dos de tercera, i amb la meta al port de categoria especial, al port, perdó, de categoria especial del plató de Solezón. Això sí, ara mateix l'etapa encara està en un moment molt inicial, encara queden més de 100 quilòmetres per la meta, encara queda més de mitja etapa, 132 quilòmetres per ser concrets. Els ciclistes ja han superat el primer port de tercera categoria, hi ha un grup de dos escapats, però només a 14 segons del gran grup on hi és el líder Tadej Pogacar, que ara suma 4 minuts i 30 segons més que el segon classificat, el danès Jonas Vingegaard.
16: Yeah, really perfect day. We marked it.
17: Ens ha sortit un dia perfecte. Teníem aquesta etapa marcada des de l'inici. La coneixia molt bé, és molt bonica, una zona increïble per pedalar. Tinc bons records d'aquí i avui com a equip n'hem sumat un altre.
16: As a team, we had another one.
18: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
12: Tornant al futbol a casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez. La migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, és futbolista experimentada a la Lliga F, amb anys d'experiència a la Lama, al Granada i més recentment al Deportivo.
19: Creo que fuera del campo soy una persona muy tranquila y que le gusta mucho hacer muchos planes. Y dentro creo que puedo dar mucho equilibrio y soy una persona una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
12: Això el dia després que s'estrenés l'Espanyol, en aquest cas masculí, amb el primer partit de la pretemporada, victòria 0-3 al camp de l'Olot, amb gols de Bauza, Marcos Fernández i Roberto. El Girona va empatar 0 a la seva ciutat esportiva contra l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita i el Sabadell va caure per 2-0 en la ciutat esportiva del Castelló.
20: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i Joan Anton Català. Beyond Known Space.
2: tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del 97 segons, aquest programa de Catalunya Ràdio, per tal de tenir les instruccions, saber tot el que cal per poder viure, veure i experimentar, podríem dir, l'eclipsi total de sol que ja sabeu tindrem a Catalunya el dia 12 d'agost. Ja sabeu que en el programa ens acompanya habitualment el Joan Anton Català. Què tal? Benvingut.
21: Molt bé, Òscar.
2: Tot a punt per sentir, ja saps que tenim ajudes.
21: Sí, no, i fem bé de tenir-les perquè avui toca un tema molt, molt, molt important.
2: Sí. Em sembla que la Maia, que és la nostra amiga,
21: sí,
2: diguem-ne, que des de València, em sembla que està molt amoïnada pels animals del bioparc, que he après que és el zoo de València.
21: Molt bé.
2: I està com molt amoïnada de com els animals del bioparc viuran l'eclipsi. A veure com ens ho explica la Maia, que té 4 anys des de València.
22: Quan siga l'eclipsi, els animals del bioparc, quan siga de nit, se dormiran i quan siga de dia, se despertaran. El búho se quedarà despierto. Els lleons, quan siga de nit, se dormiran davall de la seua mare, en caloreta, i quan siga de dia, se despertaran. Els elefants se faran calor en la seua trompa.
2: Doncs els elefants es faran calor amb la seva trompa.
21: Cada animal té el seu recurs, Sí, sí. Bueno, ho he explicat molt bé. Hi ha afectació en els animals. Hi ha afectació claríssima amb els animals, amb els humans també. Que
2: per tant,
21: animals.
2: El que ella deia té raó, És a dir, sí. Els lleons, quan sigui de nit, dormiran amb la caloreta
21: amb
2: de la seva mare, que diu la Maia.
21: La caloreta, sí. I no, de debò, la gent que... I després el Josep, que el tenim convidat a ell, el Josep Massalles segurament ens ho explicarà, perquè ell ha viscut molts eclipsis en situacions diferents. Quan hi ha gallines s'amaguen, els ocells que deixen de cantar i de volar, les mascotes, ja veurem, les mascotes també ens miraran com estranyats, no sé si s'espantaran o què, però algunes ens miraran com estranyats. Mm-hmm. Hi ha efecte, evidentment, amb el món natural d'un eclipsi, com no podia ser d'una altra manera.
2: Molt bé, doncs la Maia que tenia raó. Hi haurà efectes en els animals, també els del bioparc de València, per tant, dels zoològics de tot arreu, però també els de la natura, els que venen a la natura. El primer programa vam parlar de què és un eclipsi i quina importància han tingut durant la història. En aquest segon ens volem centrar en un tema que a tu t'amoïna especialment, com és la seguretat. Com hem de mirar l'eclipsi? Quins riscos correm si mirem segons com l'eclipsi? Això us amoïna especialment, no?
21: Molt, molt. Ens amoïna moltíssim perquè, a veure, normalment anem pel carrer i no mirem el sol. A ningú se li ha acut mirar el sol. Però en l'eclipsi tindrem milions de persones que aixecarem la mirada. I això preocupa perquè ho hem de fer, i avui dedicarem el programa, ho hem de fer d'una manera específica, només d'aquella manera. I, malauradament, corren moltes idees que són bestieses directament, que fan lesions irreversibles de per vida a la vista i són preocupants. Preocupen els nens, per exemple, que no juguin amb les ulleres que després explicarem que són les homologades, ens preocupa la gent gran, ens preocupa la gent que no accedeix als mateixos mitjans de comunicació que nosaltres accedim. Per això jo sempre dic que ara, quan expliquem aquestes ulleres, tots aquells, tot i que hi ha moltes administracions que en regalen, 3CAT en regala també, tot i això, que la gent que s'ho pugui permetre en compri unes quantes de més, costen 3-4 euros aquestes ulleres que ara explicarem, per poder-les tenir i repartir-les entre els seus familiars, els seus amics, que aquell dia no en portaran. I també demanem taca d'oli, Òscar, és a dir, demanem que la gent ens ajudi a fer arribar aquest missatge a la gent, no? Que tots aquells que escolteu això, doncs els expliqueu els vostres amics, els vostres veïns, els vostres familiars, i els hi demanem entre tots col·laboració perquè això pugui arribar quanta més gent millor. Mm.
2: Ens hauríem de familiaritzar amb una cosa que no ho posen molt fàcil, també t'ho diré.
21: Ja.
2: ISO 123, 12-2.
21: La 12-312-2.
2: Bueno, això... 12-312-2. Bueno, què és això?
21: Això és una homologació per l'observació segura solar. Ens podem aprendre aquest nom o, si anem a comprar aquestes ulleres, que són justament les que estan homologades per veure l'eclipsi, a llocs seriosos, vull dir, llocs professionals, botigues d'astronomia, òptiques. Si volem fer-ho per internet, ho podem fer per internet, però mirem allà on comprem i busquem aquesta homologació, la ISO 12-312-2, o busquem que digui homologades per l'observació solar. Després ens fixem que portin aquestes xifres. Aquesta és la manera com fer-ho. És difícil? Bon, sí, depèn, però ja està, un cop ho escolten i t'ho apuntes, doncs ja saps el que has de demanar. Però, sisplau, cerquem aquestes certificacions. És el que no pot fer, el que no podem fer és un fenomen que és extraordinari, que a més ens ha tocat la grossa, ho explicàvem en el primer programa, jugant-se a la vista. per això. És que no, perquè no, no paga la pena, tenint en compte que aquestes ulleres costen 3, 4 euros, que es poden comprar més a més en packs, que es poden comprar mesos abans, setmanes abans, ja les hauríem de tenir, de fet, aquestes ulleres. Aquí hi ha moltes organitzacions que en regalaran, com 3CAT, que en regalarà... És que és molt fàcil accedir a aquestes ulleres.
2: Per tant, ISO 12312-2.
21: Correcte.
2: I si no, demaneu i assegureu-vos que siguin unes ulleres homologades. Per què han de ser unes ulleres homologades? Mira, afegim a la conversa el doctor Santiago Abengoetxea, que és oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia de Barraquer. Què tal? Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: A veure, per què és tan important tenir unes ulleres homologades per mirar l'eclipsi? A què ens arrisquem si miréssim directament al sol, encara que sigui durant l'eclipsi?
3: Clar, el problema de mirar directament al sol en un eclipsi o sense un eclipsi és que provoca lesions a la retina de forma crònica. És a dir, hi ha un dany estructural a la zona central de la retina, que es diu màcula, i nosaltres tenim bàsicament dos tipus de visions. La visió central, que està codificada per aquesta part central de la retina, que es diu màcula, i la visió més perifèrica. La visió central, que és la visió de veure les cares, de llegir, etc., està codificada per la màcula. I les lesions del sol, de mirar directament al sol, afecten a la màcula. Això vol dir que mai hem de mirar directament al sol, perquè aquestes lesions poden ser cròniques. És a dir, poden ser
2: per
3: de tota
2: la vida.
3: Per sempre. I no hi ha tractament per això, perquè les cèl·lules de la retina no són cèl·lules que es repliquin. És a dir, les cèl·lules de la pell, no, em faig un petit tall, i d'aquí...
2: Es regeneren i tornen a aparèixer.
3: Regeneren perfectament. Però les de la retina no. És a dir, tot el dany que fem és un dany per sempre.
2: Si algú diu, són molt exagerats, ningú no mira el sol directament. Teniu localitzat que quan hi ha un eclipsi, en els mesos posteriors, teniu moltes més visites de gent que ha mirat el sol.
3: I tant. L'eclipsi de l'any 99 va haver molts pacients que van veure directament el sol, sabent que això és perjudicial. Va veure com a mínim 20 pacients amb lesions cròniques. I es queden, hi ha pacients que es queden amb visions per sota dels 10-20%.
2: Un dels riscos és que no te n'adones quan t'estàs fent aquesta lesió. És a dir, tu estàs mirant el sol, convençut que no t'està passant res, perquè tu no notes res. És a dir, quan tu poses el dit en una flama, notes el... M'estic cremant. En canvi, el sol no et crema immediatament, o la sensació no la tens, sinó quan passen unes hores, és?
3: Sí, o sigui, passen dues coses, efectivament, ho dius molt bé. Per una banda, la retina no té sensibilitat. És a dir, no fa mal. No? Tu pots tallar una retina una persona viva, deixarà de veure, però no li farà mal. Amb la qual cosa, no, tu no te n'adones que estàs fent d'una cosa dolenta. Quan pares de mirar el sol, tu estàs bé. Però al cap de 2-3 hores ja notes aquesta taca central, aquesta taca que potser t'acompanya la resta de la vida.
2: Cal molta estona mirant el sol per fer-te aquesta lesió, o només molt poqueta estona que estiguis ja t'estàs fent la lesió?
3: O sigui, hem de treure la conclusió que molt poqueta estona ja pots tenir lesions greus per tota la vida. Evidentment, com més temps d'exposició, doncs pitjor, pitjor. Però és que el sol no se l'ha de mirar ni un segon. Perquè aquest segon... I sobretot els nens. O sigui, el problema que tenim amb els nens és que tenen el cristal·lí totalment transparent, amb la qual cosa entra molta quantitat de llum, molt més que una persona de 60 anys que té el cristal·lí, doncs, una miqueta de cataracte, una protecció, i els nens entra directament al sol, i la retina també és molt més sensible, no? Amb la qual cosa, això que estem dient pels adults, hem de multiplicar-ho per dos, pels nens.
21: Jo crec, Òscar, que hi ha un missatge molt important que ha dit el doctor, que és no hem de mirar mai el sol, perquè aquí estem parlant de l'eclipsi, però és que mai se l'ha de mirar. El problema que tenim ara és... Problema no, el regal que tenim ara és que tenim un eclipsi. I això farà que aixequem la mirada, que és el que dèiem, milions de persones aixecaran la mirada, cosa que habitualment no es fa. Però aquí el missatge és... Perquè molta gent, fixa-t'hi, en algunes conferències fins i tot em diuen i abans que comenci l'eclipsi, ja necessito portar... Clar, és que el sol no les ha mirat mai, mai, no les ha mirat mai.
2: A veure, coses que la saviesa popular diu que serveixen per mirar un eclipsi. Em podeu respondre tots dos, eh? A veure, primer... Les ulleres de sol que poso, em poso quan vaig a passejar, i me les poso, i aquelles ulleres de sol, escolta, ja em serveixen pel sol, quan passejo, també em serveixen per l'eclipsi.
3: Re, en absolut. I no només això, sinó que, clar, si tu treus una miqueta la llum, la pupila es dilata. Amb aquesta dilatació de pupila entra més llum, amb la qual cosa això és més perjudicial.
2: Per tant, encara et faries més mal amb les
3: Podries
2: ulleres de sol.
3: Podries fer-te més mal, o sigui, no.
21: És a dir,
3: no.
21: Cataloguem això de bestiesa.
2: Bestiesa, molt bé. Escolta'm, s'ha fet tota la vida. Amb una radiografia que tinc per casa, poso la radiografia i miro directament al sol.
3: Tampoc.
21: Tampoc. Cataloguem de bestiesa.
2: També bestiesa, eh? Perquè això no serveix, o sigui, per res, directament.
3: Per res, i a més ja dic, dilatar la pupila, amb el qual és molt pitjor.
2: Unes ulleres de soldador, d'aquelles que són més gruixudes i que, escolta'm, si poden aguantar una soldadura, segur que el sol també l'aguanten.
3: Aguanta la soldadura, però no aguanta el sol.
21: Bestiesa, també.
2: També. No sé si hi ha algun altre que us hagi arribat.
21: No ho sé.
3: Sí,
21: el vidre fumat.
3: El vidre fumat. Es crema un vidre i posa.
21: Sí, sí. A més, hi ha hagut lesions al món, hi ha hagut en els eclipsis dels Estats Units del 2017 i 2024, hi ha hagut lesions per mirar a través d'un vidre fumat que, a més, s'escalfa i rebenta. Amb la qual cosa, doctor, no només et deus estar perjudicant la retina, no?, sinó que et deus estar perjudicant
3: tot el... Et cremes la pell, inclús, clar. Tota aquesta part d'aquí, sí.
4: També es deia de les pel·lícules revelades.
21: Sí, exacte, el negatiu.
2: L'època que hi havia els negatius de les fotografies, no sabia tenir una edat. Aquesta veu que sentim és el Josep Massalles, que és fotògraf d'Eclipsi, president de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona, que el tenim també convidat, benvingut.
4: Gràcies.
2: Perquè també en saps un niu d'Eclipsis, perquè n'has vist uns quants.
4: He vist uns quants, sí.
2: Ara després també abordarem amb tu com fotografiar-los, perquè hi haurà molta gent que, clar, voldrà guardar un vídeo o una fotografia de tot plegat. Però per acabar amb el tema oftalmològic, ara ens deia el Joan Anton Català, els que es dediquen a l'espai, a mirar els eclipsis, a mirar els planetes, estan amoïnats pels efectes que pot tenir la població, això, mirar directament. Els oftalmòlegs també esteu especialment amoïnats en aquests mesos previs, en aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi? Noteu que hi ha més intranquil·litat entre vosaltres mateixos a l'hora de parlar-ne?
3: Estem completament convençuts que inclús en aquesta evolució que esteu fent ara i altres més que es faran, les urgències estaran plenes. Segur, segur. De gent que potser tindrà lesions més lleus, però sobretot de nens. Jo, o sigui, posaria el focus en nens de menys de 16 anys, perquè ells no són conscients d'això. Potser no arribem a ells directament. Jo crec que la labor dels pares és molt important. Uh-huh. És a dir, els pares sí que li arribarà aquesta informació i s'ha de dir als nens. No hem de mirar el sol mai.
2: I entre els pacients heu notat inquietud? O sigui, algú us pregunta ara ja a les consultes o de moment no?
3: De moment no.
2: O sigui, la gent no n'és conscient encara.
3: La gent no n'és conscient fins a una setmana abans.
2: Esperem que en siguin conscients i que per tant preguntin. Bé, doncs, escolta'm, totes aquestes precaucions per mirar l'eclipsi, però, com dèiem, amb el Josep, que es dedica, entre altres coses, a fotografiar eclipsis, clar, primer, on seràs el 12 d'agost? Ja ho tens planejat, això?
21: No ho diu.
2: Això és com els que van a buscar bolets, no? Exacte, no han de dir el lloc exactament, sí. No? Bé,
4: encara està un moment per decidir, però bueno.
2: Està per decidir o ho tens decidit però no ho vols dir?
4: Bueno, les dues coses estan al... No, hi ha diverses opcions i també dependrà una mica de la situació meteorològica, en fi.
21: Que diplomàtic.
2: Ah, sí, que tens pensats dos o tres llocs i a última hora decidiràs
4: sí,
2: quin de tot.
4: El puc des de casa. Ah, sí, sense moure'm de casa. El que passa que és només 17 segons i aleshores segurament em mouré. Però podria veure'l des de casa.
2: Perquè clar, ja sabem que el màxim són aquests 97 segons que dona nom al programa, sí. Que són 97 segons a la zona del Delta de l'Ebre, més cap al sud de Catalunya, al nord del País València. Clar, si tu n'has vist molts d'eclipsis, vol dir que tu ets dels que vas a viatjar a buscar eclipsis.
4: Sí. Sí, sí.
21: Quants n'has vist, Josep? Va,
4: 43. 43 eclipsis, 22 dels quals totals, com aquest del 12 d'agost.
2: Què se sent veient un eclipsi? Què és el que experimentarem els catalans el dia 12 d'agost?
4: És que són molt... És complexa aquesta la resposta, perquè són moltes coses. És molt emocionant. O sigui, jo crec que és molt l'emoció de viure un moment molt singular. Estem parlant d'un esdeveniment que no es produeix a casa nostra des de 1905. Per tant, ja la singularitat del fenomen astronòmic ja és prou important. Però, de fet, hi ha molts efectes, no?, que segur que ja heu parlat, no?, de com baixa la lluminositat, la temperatura, com es va enfosquint el sol, que és una cosa espectacular, vull dir que no, si no sapiguéssim el que és un eclipsi, ens donaria una mica de por, no? La ignorància ens provocaria sí. Aquesta por, no? Avui dia coneixem perfectament el que és un eclipsi i el podem veure amb tranquil·litat, no? Però jo crec que és la bellesa del fenomen natural, és una bellesa increïble, el que podrem gaudir, i després l'emoció que produeix aquest fet, i una mica també jo crec que jo, com a mínim, el que em plantejo sempre és tota la civilització, tota la cultura que ha hagut, i la ciència, per arribar a conèixer com coneixem perfectament el cel avui dia i els eclipsis, també està inclosa, diguem, amb aquesta emoció, diguem, no? Mm. I per tant, és molts elements ja tenen.
2: Clar, tu, a banda d'anar a haver anat a buscar eclipsis per tal de veure'ls en directe, també els fotografies.
4: Sí.
2: Recomanes que la gent estigui per la fotografia o estigui per l'eclipsi.
4: Sí, jo el primer consell que dono sempre quan explico i faig conferències sobre com fotografiar els eclipsis és que no facin fotos.
2: Aquest és el primer consell.
4: Ja podem plegar, no cal fer res més. Clar, jo diria que si és el primer eclipsi que veuen, si no tenen molt interès en la fotografia i no tenen una certa destresa, potser és millor no fer-la, la fotografia, i exacte el que tu dius tu, estar-hi per l'eclipsi. Penseu que és un minut i mig, més o menys, que tindrà la durada de l'eclipsi, la parcialitat sí que dura una hora, potser té, però té menys importància, i aquest minut i mig és millor gaudir-lo, crec jo, que estar-hi pendent de la càmera. És possible que estant pendent de la càmera et perdis l'eclipsi. Ah. Per tant, aquesta és la primera recomanació. Ara, si tens molt interès en fer la fotografia, o tens una destresa, o ets fotògraf, o astrònom, i tens un cert interès, doncs sí. Sí, té un sentit.
2: Molt bé. A veure, anem a fer fotografia o anem a fer el vídeo. Què necessitem?
4: Va, aquest és el primer. Primer jo preguntaria, què vols fer? O sigui, què volem fotografiar? O sigui, perquè hi ha molts aspectes de l'eclipsi que es poden fotografiar. La parcialitat és aquest...
2: Tota aquesta estona prèvia i posterior al que és l'eclipsi total, no?
4: Però després, clar, quan ja arriba la totalitat, que després explicarem si de cas com fer la fotografia, però tenim molts elements per veure, que és l'anell de diamant, les perles de Bailey, la corona, les protuberàncies... I tot això requereix un mètode diferent de fer la fotografia. No és el mateix fer el DNA de diamant que les protuberàncies o la corona. Es necessita una tècnica o uns paràmetres una mica diferents. I per tant, això és el primer que volem fer, no? O, per exemple, si volem fer paisatge, o volem fer el record, com tu deies, fer l'ambient, fer les persones, fer els animals... O sigui, hi ha molts elements que pots fotografiar d'una eclipsi. Veure com canvia la llum, com ve l'ombra, es pot gravar també. Que la part de parcialitat té menys complexitat, diguem, perquè només amb el filtre adequat, igual que hi ha les ulleres homologades, hi ha filtres especials homologats, que podem parlar-ne, per la part de la parcialitat. Però, clar, el moment delicat és quan acaba la parcialitat i comença la totalitat. I aquí és on, si vols fer la fotografia del sol i de les protuberàncies, de l'anell de diamant, de les perles de Bailey, de la corona, ja s'ha de tenir una mica més de coneixement.
2: Per tant, has d'anar canviant de filtre?
4: Bueno, només hi ha un filtre i després no filtre. O sigui, el que és el procés inicial de 7:45, per dir-ho d'alguna manera, 8:45, aquesta hora de parcialitat, i després, posteriorment, a l'eclipsi, sí que s'ha d'utilitzar un filtre. Són també filtres homologats i especials pel sol. Són absolutament segurs, no cap problema, però clar, cal tractar-los amb carinyo i correctament. Per tant, muntar sobre l'objectiu o el telescopi, muntar el filtre, i la parcialitat es fa sempre amb aquest filtre.
2: Amb el telèfon mòbil el podríem fotografiar o fer vídeo? Perquè ja saps que ara tot ho fem amb el telèfon.
4: Sí, però quedarà com molt...
2: A veure, no és recomanable,
4: diguem-ne. Com a record del moment, diguem, de l'ambient, jo crec que sí, ara no faràs mai una fotografia, ja no dic professional, sinó una fotografia mig bona, no?
21: Sobre això sí que voldria afegir una cosa del mòbil, perquè molta gent ho intentarà, el mòbil. Sí. El mòbil també necessita el filtre, per tant, no, Josep, unes ulleres extra poden servir de filtre pel mòbil, la vista també. És a dir, perquè si no enfocarem amb el mòbil al sol, amb el filtre posat en el mòbil, pensant que això és molt segur, i pel mòbil ho és de segur, però no per la nostra vista, perquè ens mourem, els nostres braços no són fixes, és possible que mentre estem enfocant el sol ens toqui directament.
2: I ens acabem fent mal als ulls.
21: Per tant,
2: no?
21: També hem de... Sí. Vull dir, el tema del mòbil s'ha de vigilar com ho fem, també.
4: Jo no faria mai una foto amb el mòbil, en recomanació també, de la part parcial. La part total encara. Però la parcialitat no té sentit, perquè serà un tan petitet. Sí. A més, clar, els mòbils no tenen una...
21: No, s'aturarà la imatge, a més a més,
4: i
21: no veuràs
4: i no veuràs res més, o sigui, no hi haurà ambient. Que el que té gràcia encara, doncs, és potser... Pues veure el moment de la totalitat, que sí que veus el sol, l'ombra, etcètera, tens una certa gràcia, i per tant no hi ha perill en aquest sentit. No? Jo no faria mai fotos amb el mòbil a la part de la parcialitat. I després també depèn, clar, del material que tu tens. Clar. A part del que vols fer, això que t'he dit, què material tens, si tens un telescopi, si tens una càmera dedicada, una càmera reflex, una càmera sense mirall, clar, el tema és com vols fer-ho.
2: Trípode és recomanable?
4: Sí. Sí, sí.
2: Perquè
4: trípode,
2: si no, braços,
4: disparador, no... sí. Trípode...
2: Disparador, també?
4: Sí, també disparador, sí, per evitar vibracions. O sigui, bàsicament és per evitar... Es pot fer de moltes maneres, fins i tot...
2: Això és si vols fer una fotografia, allò, sí, que quedi per la posteritat,
4: La recomanació és un trípode, si pot ser amb seguiment, però si no, no importa, trípode i un disparador de distància o d'aquests, diguem, de cable, que per poder fer-la, sense per evitar trepidacions, per evitar moviments que tenen, que tinguis el pulsar.
21: Josep, i si t'ho puc explicar, tot i que és una mica un secret o no una cosa, algun cop t'has trobat intentar fer una fotografia d'aquestes en un eclipsi i tenir el filtre posat durant la parcialitat i oblidar-te de treure el filtre durant la totalitat? Per això ens va passar això ens va passar a nosaltres l'any 2017 en un astrofotògraf que tenim al costat als Estats Units, i era astrofotògraf, i el tio va viure tan emotiu aquell eclipsi que va oblidar de treure el filtre en el moment de la totalitat i se'n va adonar després. I estava el tio... M'he oblidat, però no li devia sortir absolutament res.
4: Pot passar, és com qui no treu la tapa de la càmera per fer la foto,
21: sí,
4: no?
21: Exactament.
4: Sí, sí, pot passar. Evidentment, això és important, això que diu el Joan Anton, que en el moment de la totalitat cal treure el filtre. O sigui, primer, els consells són a la parcialitat, filtre, sempre, fins al final. O sigui, no treure-la abans d'hora. I en el moment de la totalitat sí que cal treure el filtre, i aleshores jo sí que recomano és, si vols fer protuberàncies o pots fer l'anell de diamant, cal disparar molt ràpid, o sigui, a velocitats ràpides de la càmera, 1.000, 2.000, etc., amb un ISO 100, etc. Però al moment de que tens la corona, i aleshores ja es pot fer un 30au, un 15au, un segon fins i tot per veure la corona.
2: A veure, perquè estàs dient moltes coses. L'anell de diamant, el primer programa ja ens va explicar el Joan Anton, que és quan la Lluna no tapa del tot el sol, i queda com una mena de cercle, una mena de dònut, entre cometes, que seria el que o un anell,
21: això era
2: anell
21: més,
2: de diamant.
21: Això era més l'eclipsi anular.
2: Anular, sí.
21: Però l'anell de diamant...
2: Clar, estàs parlant de protuberàncies, d'anell... Sí, no, estàs dient moltes coses que no sé si la gent està entenent.
4: A veure, clar, a veure, comencem. Potser la superfície de la Lluna no és esfèrica absolutament, sinó que és rugosa, o sigui, sí. té valls i muntanyes. I, per tant, al moment que arriba al segon contacte, que es diu, quan la Lluna entra tangencialment amb l'interior del Sol, clar, la llum que es filtra entre les muntanyes de la Lluna i queden unes perles, es diuen perles de Bailey, i són les perletes, és la llum entre les muntanyes de la Lluna, de les valls. I després, l'últim raig de llum que es veu, l'últim, es deu anell de diamant, perquè és un llamp de llum que hi ha, i ja comença a veure's la corona interior, la cromosfera. Llavors es veu com un anell amb un diamant, amb una llum.
21: Aquesta llum que el Josep diu és l'última llum,
4: l'última,
21: o la primera, quan que aconsegueix esmicular-se pel darrere de la Lluna, que ve del Sol, abans que la Lluna no tapi del tot el Sol, i és com un flash de llum, que ha anat entre les muntanyes i les valls de la Lluna.
4: I això es produeix al segon contacte i al tercer contacte. O sigui, un cop s'acaba també després del minut i mig, més o menys, del segon contacte, passa al tercer contacte, que és el moment que acaba la totalitat. I torna a haver-hi un anell de diamant. Per tant, el procés és perles de Bailey, anell de diamant, es veuen les protuberàncies són les flamarades del Sol, diguem, d'això dependrà de l'activitat que hi hagi aquell dia, pot haver-hi més o menys, i un cop al tercer contacte torna a haver-hi aquest anell de diamant i aquestes perles de Bailey. Per tant, són els moments delicats de fer la fotografia, i al mig, d'aquest minut i mig, pots fer fotos de la corona.
2: Estic veient que hi ha molta poesia al voltant dels eclipsis, perquè estem parlant de l'anell de diamant, clar, el primer programa parlàvem d'estar a l'ombra de la Lluna.
21: Correcte, no? Estar sota l'ombra de la Lluna.
2: Que veig que hi poseu molta poesia.
21: Home, no, és que s'hi ha de posar, perquè és extraordinari, això.
4: És que té molta, eh?
2: No, ja ho veig. Per acabar-ho, tant el doctor com a tu, si algú vol mirar l'eclipsi o fotografiar l'eclipsi, a mi el que se m'acut és dir, escolta'm, aneu a un oftalmòleg i consulteu, aneu a algun especialista en fotografia i consulteu, no?
3: Sens dubte. Ben protegit sempre. Podem mirar l'eclipsi? La conclusió és sí, podem mirar l'eclipsi, però sempre ben protegits.
4: I podem fotografiar-lo, però també ben protegits. Jo crec que no cal tenir por, però cal tenir respecte. I cal tenir respecte i cura, i sobretot el que deia el Joan Antoni i el doctor, amb els petits, amb la gent que potser mirarà o fotografiarà de forma una mica inconscient.
2: Doncs el doctor Santiago Abengoetxea, oftalmòleg del Centre d'Oftalmologia Barraquer, i el Josep Massalles, fotògraf d'eclipsis, president de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona i caçador d'eclipsis, si em permeteu, amb 40 i escaig. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
2: No sé si té massa sentit o no, perquè el Josep ja ens ha explicat com es viu un eclipsi, però ja sabeu que sempre ens agrada escoltar algú que n'ha viscut d'eclipsis, de com ho va viure ell en primera persona. El primer programa vam sentir la Lídia Heredia, que el van retransmetre en directe per TV3. Avui tenim un altre company de TV3 i de Catalunya Ràdio, el Tomàs Molina, meteoròleg, que també ha fet viatges expressament per viure eclipsis. Ell ho va viure així.
5: Hola, sóc en Tomàs Molina i el 1999 vaig tenir l'oportunitat de veure un eclipsi total de sol al llac Balaton, a Hongria, que vaig acompanyar els amics i les amigues de l'agrupació astronòmica de Sabadell, que van per tot el món seguint els eclipsis totals. La veritat és que si teniu l'oportunitat, val la pena veure'n un. Proveu-ho, perquè fins i tot ja pot ser amb algú que n'hagi vist algú o haver-vos informat abans de què és el que podreu veure, del que podreu sentir, perquè malgrat que ho sàpigues, després quan es passa, la veritat és que sorprèn de la mateixa manera. I aprofiteu per fer-ho, perquè hi ha menys d'una possibilitat en una vida humana de veure un eclipsi total de sol. I estem vius. Aprofitem-ho.
21: Molt bé, molt bé.
2: La recomanació del Tomàs.
21: Súper, súper. A més es diu, i puc certificar que és cert, bueno, i aquí el Josep ja ens explica, que evidentment és cert que qui n'ha vist un ja no pot separar per veure'n més. És a dir, ja quedes tan impactat que en vols veure més.
2: Mm-hmm. Doncs fins ara hem parlat de certeses. Ja sabeu que sempre també ens fixem en alguna mentida que hi ha al voltant dels eclipsis. Ja sabeu que qui ens acompanya per tal d'explicar-nos aquestes fake news, aquests mites, aquestes informacions falses sobre els eclipsis és la Júlia Albacar. Hola, Júlia, com estàs?
6: Hola.
2: A veure, l'anterior programa parlàvem sobre si afectava o no les embarassades, i ja queda clar que no. Avui sobre què vols centrar-te?
6: Doncs avui parlarem d'una cosa una mica relacionada, també té a veure amb esta radiació que diuen que podia afectar les embarassades i que no. En este cas és la radiació si afecta o no als aliments, que també ja t'avanço abans que ningú et canvi, que tampoc no afecta.
2: Vaja. No. Vinga, doncs a veure, perquè de què es diu que pot afectar? Quins aliments es diu que pot afectar un eclipsi?
6: Doncs mira, aquí hi ha molta superstició, però sobretot vindrien a ser els làctics, la carn i l'aigua, que diuen que s'enverinen.
2: Carai. Un dia, sí. Doncs llavors aniria molt malament si s'enverinés l'aigua o la llet. Cada vegada
6: doncs
2: que hi ha hagut un eclipsi moriríem tots, com aquell qui diu.
6: De fet, és una mica incongruent ja el mateix mite, no? Perquè ens pot preocupar que s'enverini l'aigua que tenim a la nevera, per exemple, en una ampolla, però no s'enverini l'aigua d'un llac o no s'enverini l'aigua del mar. Ja veiem que aquí, vaja, ja fa una mica d'aigua, és això, no? S'intenta justificar això pel tema de la radiació, perquè de la mateixa manera que es parlava amb les embarassades, no? Es diu que durant l'eclipsi augmenta esta radiació X, que poden arribar a la Terra uns rajos que podrien fer malbé els aliments. Doncs no, tampoc no hi ha cap tipus de problema. Una altra cosa també relacionada amb això és que durant l'eclipsi podríem arribar a tindre indigestions. Uh-huh. O no es recomana menjar durant l'eclipsi. Uh-huh.
2: Tampoc.
6: Totalment fals, exacte.
2: Tant vols menjar pipes mentre mires l'eclipsi.
6: Totalment. Si amb les presses o els nervis d'aquell dia per no perdre'ns ni un moment, se'ns atraganta la pipa o ens senta malament alguna cosa, no haurà tingut res que veure l'eclipsi.
2: Per cert, sobre la salut també, aquest em podria interessar, Diu que durant l'eclipsi t'aprimes?
6: A veure, és l'únic que té una mica de fonament científic, però no és ben bé així, tampoc, no.
2: Ja m'havia fet il·lusions.
6: No hi ha dieta eclipse, no.
2: A veure.
6: No, durant l'eclipse el que pot haver, que també estaríem per veure, és una petita alteració de la gravetat, i el pes se mesura tenint en compte esta variable. Per tant, si canvia la gravetat, pot canviar el nostre pes, però és que el canvi en la gravetat és que és totalment imperceptible, és que no notarem absolutament res. I això, una vegada passi l'eclipsi, no van més grans els pantalons, no necessitarem un altre cinturó, no.
2: És llàstima, perquè llavors, mira, tots podríem fer una dieta express durant ara, clar, si només és la durada de l'eclipsi, tenint en compte que seran aquests 97 segons que diu el títol del programa, clar, només ens aprimaríem durant aquests 97 segons, durant aquest minut.
6: No sé si dona gaire per massa, no.
2: Hauríem d'anar tots a l'Ebre, que és on durarà més, i així ens aprimaríem més. Gràcies, Júlia.
6: Fins a propera.
2: Vinga, doncs acabem aquest segon programa del 97 segons. Ja sabeu que acabem sempre amb qui serà l'encarregat de retransmetre's en directe aquest 12 d'agost, aquest eclipsi total, que és el Francesc Garriga. Com estàs?
7: Molt bé.
2: Tota la seguretat, perquè s'ha de mirar l'eclipsi, però amb les ulleres que toquen i tot plegat. Això ho tens clar,
7: Ara sí. Ara sí.
2: Perquè t'ho explicant nosaltres.
7: Bé, perquè ho he escoltat aquí i perquè amb la meva experiència en un eclipsi anterior als Estats Units ara fa un parell d'anys vaig cometre alguns dels errors que jo ara ja m'ho sé, però vaig patir per lesions a l'ull, perquè se'm va escapar un moment de mirar directament i et juro que tenia com una ratlleta.
2: Tot el que m'ha explicat que no s'ha de fer, tu vas fer.
7: Sí, a mi no em va passar res, per sort, però vaig passar uns quants dies que jo tancava els ulls i em molestava l'ull, que me n'anava a dormir i sentia com si m'estigués cremant una mica l'ull, i si no vaig fer 500 recerques a ChatGPT preguntant si això era per sempre o no, no en vaig fer cap.
2: Que és el pitjor doctor del món, eh? El doctor Google o el doctor ChatGPT és el pitjor doctor del món.
7: Ha quedat en re i tot endavant, però siguem conscients que amb un segon ja te la pots carregar.
2: Per això ens farem molt pesats d'insistir, ulleres específiques per mirar eclipsis, sí, ja ho hem explicat,
7: no serveixen
2: les de sol, no serveixen les de soldador, no serveix una radiografia, vidres fumats, ja ho hem anat explicant.
7: La radiografia només per obrir portes.
2: Exacte. I sabent-ne que si no ja estàs allà 2 hores barallant-hi. Bé, doncs escolta'm, que quedi clar, de tothom amb molta seguretat. Gràcies, Francesc, fins la pròxima. Ho deixem aquí i tan aviat com puguem, com diu el Carles Porta, tornarem amb una altra edició del 97 segons.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. A Espanya hi ha dos incendis que continuen a aquesta hora sense control. El que més preocupa és el de Guadalajara, que ja ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ho explica Mercedes Gómez, que és la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha.
2: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros, que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
1: Pel que fa a l'incendi d'Orés, a l'Aragó, tendeix a l'estabilització, ja no hi ha flames, però encara s'hi veuen columnes de fum. S'han cremat 14.400 hectàrees, segons explica Alfonso González, que és director tècnic d'Extinció.
3: Sí que va a haber a mediodía un cambio de viento, va a ser un poco variable y va a rolar hacia el oeste y al suroeste. En fin, sí que va a haber ciertos cambios que son los que a veces nos dan problemas.
1: Pel que fa a Catalunya, hi ha 5 dotacions de bombers treballant en un incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. El foc no hauria arribat a la massa forestal i també hi ha 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva, al Gironès. Més notícies amb la Montse Mir.
4: Fa pocs minuts, les forces israelianes i jordanes han interceptat alhora un míssil iranià en direcció a la ciutat d'Aqaba, Jordània, i molt a prop de la ciutat israeliana d'Eliat, al Mar Roig. Les alertes se senten al territori jordà en previsió de l'arribada de nous coets. És un nou capítol en l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, país que ha intensificat els bombardejos aquesta matinada contra la República Islàmica com a represàlia pels dos soldats nord-americans morts ahir a la principal base militar de Jordània. Hi ha un tercer soldat que segueix desaparegut. Aquestes baixes són un cop molt dur per l'administració nord-americana i posen en relleu la capacitat bèl·lica de Teheran.
1: L'estral de l'ONG Open Arms arriba aquesta mitjanit a l'Havana amb l'ajuda humanitària. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Des del vaixell, Òscar Camps explica aquesta emissora que ja han salpat de l'últim port a Mèxic.
5: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I ara encetem aquesta nova última etapa amb moltes ganes d'arribar. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
1: Fa anys que Cuba travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
4: Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
6: Nosaltres ara ens estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara, al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
4: Davant l'alerta de l'entitat, la responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que hagin passat pel procés de regularització.
1: A Palma s'ha estrenat Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, mort el 1997. El recital també es podrà veure avui a Santanyí, a la Casa Museu, on va néixer Bonet, i a la tardor farà gira per Catalunya. Marxem fins allà, fins a Palma, amb la Caterina Carmany.
7: El recital compta amb un repartiment de luxe. Mercè Sant Pietro, Sílvia Bel, Jaume Madaula i Toni Gomila, que definia així el poeta.
8: La poesia de Blai Bonet és la sublimació de la cultura catalana mallorquina, perquè agafa tant les paraules com les imatges que crea, com la musicalitat que sap donar en els seus poemes, com la filosofia que hi ha en els seus poemes, et se suma de tot i s'elevació en el cel. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, I a la Barló, la màxima expressió, és sublim.
7: El muntatge passa per totes les emocions de Blai Bonet, que va crear un nou llenguatge ple de nius, és a dir, de creativitat i sentiments desbordats.
1: En esports, aquesta nit a les 9 es disputa la gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. Un enfrontament que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins les 12.
4: Mentrestant, aquesta matinada, Anglaterra ha aconseguit el tercer lloc d'aquest Mundial en guanyar per 4-6 França. Mbappé s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials en solitari, havent arribat als 22 gols.
1: Pel que fa als interessos del Barça, Jules Koundé ha entrat al temps afegit mentre Anthony Gordon no ha jugat.
4: En futbol de casa nostra, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, procedent del Deportivo.
0: Fins aquí les notícies.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
10: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
0: I per què?
14: No ser perquè cogí el martillo i el pegue...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem. A casa i
15: al Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
17: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
18: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un... de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
17: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
19: Jo encara tinc les de l'any passat.
17: Però premiades?
19: No, sense premiar.
17: Collons, doncs llença-les, hòstia.
19: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí. No m'ha tocat. Bueno, n'hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur, jo crec que m'ha tocat.
16: I a Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
20: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
21: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
20: Hola.
22: Oli.
21: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
20: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
16: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
21: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
20: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
23: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
24: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
23: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
25: Tot el que cantes...
0: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
20: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En els anys 60 del segle passat, quan les novetats musicals que triomfaven al món arribaven en comptagotes i fer rock and roll en castellà semblava impensable, una banda fundada a Barcelona va aconseguir destacar. Amb diversos canvis de formació respecte al quartet original, van aconseguir mantenir-se plenament actius al llarg dels 60 i els 70, fusionant estils, combinant les lletres en castellà i en anglès i reinventant-se amb cada nou disc. Es caracteritzaven per anar sempre a la seva, sense identificar-se amb un sol moviment o etiqueta, i per això pensaven

0: univers sonor. Els primers èxits del grup van ser versions de temes popularitzats pels Animals, d'Eric Burdon, com La casa del sol naixent, o d'altres. L'èxit d'un dels temes propis, Mi calle, editat l'any 1968, els va suposar un punt d'inflexió per poder fer la música que volien. Tot i que els grups que gravaven a Barcelona ho tenien més difícil per aparèixer als mitjans de comunicació amb respecte als que estaven ubicats a Madrid, on es trobaven les multinacionals de la música, Lone Star va encadenar cançons d'èxit com My Sweet Marlene, Laila, Adelante o Alas en el Cuerpo. Lone Star va arribar a combinar dos repertoris, un de més jazzístic i un altre que va anar fent evolucionar el rock de guitarres cap a una bastant, diríem, més dura. Entre les fites de la seva carrera, l'actuació al portaavions nord-americà John Fitzgerald Kennedy el 1972 i el mèrit d'haver estat el primer grup de rock que actuava al Palau de la Música l'any 74. Mentre la música en català emprenia altres vies, la nova cançó, l'Ona Laietana, Lone Star va fer-se un espai a l'escena del rock que va perdurar fins ben entrats als 80.
1: Amigo, escuché algo. El grupo Lone Star. Empezamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cuba libres de Ginebra. Y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, quizás tenga razón. Pero mi vida es la música. La llevo en el corazón.
0: Com sempre nosaltres, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
2: Hola, què tal?
0: Tu has estat aficionat a Lone Star?
3: Jo sóc fill d'aquesta època.
0: Directament.
3: Ja et diré una cosa, que ara el tenir-lo aquí davant, m'estic imaginant.
0: No, no avancis, aquí tenim, aquí davant. Tenim en Pere Gené, ara el presentarem.
3: Exacte, però ara tinc responsables, diguem, de Lone Star.
0: Sí.
3: Fundador i no sé quantes coses més. Tinc una mica la sensació entre l'admiració, el respecte, l'enlluernament i dir, però si és igual que jo. És a dir, la persona que va canviar moltes coses de la visió del món i de l'imaginari col·lectiu dels nanos, que llavors, bueno, a pobles i ciutats, a ciutats i a pobles, teníem 12, 13, 14, 15 anys, i que això ho veiem, i escolta, ens deixava la boca oberta, de cop i volta. És a dir, no és per menysprear ningú, però se superava, diguem, als Guardiola, a la Helu, se superava...
0: Era un altre tipus de música realment diferent, que venia amb una càrrega
3: que no es borrava
0: molt diferent a l'altra, eh? Sí, sí,
3: que no es borrava l'altra, però que s'hi sumava. I aleshores, de cop i volta, ves així una autopista allò extraordinària, sí, sí. No existien les autopistes.
0: No, però...
3: I aleshores, diguem, una cosa totalment diferent, i que sí, que em porta, com a molta gent, li portarà una reflexió de un aspecte sociològic molt gran. És a dir, jo crec que la gran aportació, música a part, que no ho conec en profunditat, ni sóc expert en música, és l'aspecte sociològic. Ells van fer canviar molts aspectes de la societat, tant catalana, pobles i ciutats, com espanyola.
0: Doncs ja ho ha avançat en Josep Maria Soler i Sabater, qui està avui amb nosaltres és en Pere Gené, compositor i cantant del grup Lone Star, però també coautor del llibre Dejadme que os cuente algo del grup Lone Star, editat per editorial Milenio, editorial en castellà de Pagès Editors. Senyor Gené, moltíssimes gràcies per ser aquí. És un plaer tenir-lo aquí als estudis de Catalunya Ràdio.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Lone Star va començar, ho he explicat una mica de sortida, una mica per casualitat, perquè la seva trajectòria no anava pas per aquí, anava per músic convencional, diguéssim. No sé quina diferència hi ha de convencional de música clàssica amb respecte al rock, però en tot cas, els camins van variar.
4: Sí, bueno, com has dit tu abans, vull dir, va haver-hi un fet que va ser aquest viatge que vaig fer a Londres, a Anglaterra, que clar, jo sortia d'aquí, doncs, ja havia acabat la carrera, havia fet tres cursos de virtuosisme, contrapunt, bueno, tot el que es pot fer en música ho havia
0: això
4: fet.
0: Això al Conservatori del Liceu.
4: Sí. I aleshores vull dir, clar, jo no... La música que diguem que no clàssica que hi havia aquí, doncs la podem centrar en les cançons de les quatre folklòriques que hi havia, una mica de Pérez Prado, cha-cha-cha, i Marino Marini, sí. Machín, exacte. Sí. Clar, no hi havia
0: això
4: res.
0: Estem parlant de quin any?
4: del 58, 57, 58. Mm-hmm. Clar, llavors jo arribo a Londres i, clar, és una explosió de llum, de colors, de música, de tot el que puguis imaginar.
0: Tot i que ell no era el Londres mític de posterior, del 66, de clar, quan els Beatles esclaten... No, clar.

0: Estem parlant d'un Londres...
1: És una mica abans, just.
0: Abans, sí, abans dels Beatles, abans dels Stones, abans, diguem, sí. L'hegemonia que hi havia llavors era la cantant solista, diguem-ne, no? Mm. Hi havia, pues, Buddy Holly, Jim Vincent, Eddie Cochran, gent d'aquella. Sí, sí. Llavors, vull dir, a partir dels Beatles, que això va venir bastant més tard, ja comença, diguem, l'hegemonia dels grups sobre els cantants. Però en aquella època hi havia cantants i cantants que feien rock and roll.
1: Suposo que era també una mica la tradició del crooner nord-americana que s'havia anat, sí, adaptant, bueno, tu, a les noves, bueno, músiques.
0: Tu,
1: no?
0: Ja saps que, no sé si va dir, si va ser el Churchill que va dir que vull dir que els americans tenien un cavall de Troia a Anglaterra.
1: A través de la música.
0: I a través de la música, això és, sí, totalment cert, sí, sí. Perquè tota la influència de la música anglesa ve del blues, ve del rock and roll, que va néixer als Estats Units, ens enganyem. I aleshores el que passa és que ells evidentment li donen la seva personalitat i la seva trempera, no? Però, clar, jo, per mi allò va ser un xoc tan, clar, brutal que estava al·lucinant, no? I aleshores vull dir, bueno, vaig començar a canviar el xip i encara a la casa on estava jo, vull dir, tocava el piano allò per no perdre la sí, la mecànica, sí, no? Però ja vaig anar canviant, vull dir, la manera de veure la música.
1: I això la família com ho veia?
0: Bueno, la família ho va veure quan vaig venir aquí.
1: Allà no ho sabia.
0: Jo recordo que la meva mare em va venir a esperar a l'estació de França i jo venia amb uns texans, que aquí no hi havia texans.
2: Mm. Ja, és que això la gent ha d'entendre, que els texans era un dels inicis de la modernitat, sí, sí, de la gent jove. Clar, no, texans no.
0: Sí, sí. Més tard, vull dir, allà, vull dir, a baix a la plaça Palau, sí, hi havia aquelles botigues que venien a darrere de les portes del...
2: Botigues que venien coses, entrades, sí, vés a saber com, del port.
0: Sí. Doncs a darrere de les portes de les escales, allà la gent es provava els texans de magatotis.
2: Sí, perquè entraven de contraband.
0: Sí, i si li venien bé, doncs els comprava i sortia corrents. Mm. Bueno, clar, jo arribo a l'estació de França i passo pel davant de la meva mare i la meva mare...
1: No em reconeix.
0: Si ens passava, vaig tornar enrere, vaig dir: ei, que sóc jo. Ah, oh, fill meu, no sé què.
1: Clar, en aquesta època de l'Skype, amb què tothom llavors, es veu allò amb els viatges...
0: Llavors va venir la lluita de convèncer jo a la meva família, els meus amics, de tothom, pues, que deixava el piano. No deixava el piano, però vull dir que volia muntar un grup. Clar, la gent al·lucinava i no, perquè no sabien ben bé de què els estava parlant.
1: Mm. El moment en aquest, com estava la música a Catalunya? La música popular, em refereixo.
0: Sí, no, estava igual com jo l'havia deixada, vull dir.
1: No havia variat.
0: No, havia aquelles petites influències italianes i tal. Encara no havia arribat als festivals del Mediterrani, és clar que estem parlant d'una època que...
1: Salomé Raimon, que actua...
0: Sí, sí, no, no, vull dir, estem parlant d'una època, sí, ja dic, la cançó no, encara no existia, vull dir, una època que era molt, molt espartana en quant a música a Espanya, no?
1: O sigui, bàsicament, llavors, la música, hi havia la música clàssica convencional i després la música de ball.
0: Exacte. O sigui... Fixa-t'hi tu que, de fet, vull dir, la diferenciació que feien era música clàssica i música moderna.
1: Moderna.
0: La paraula era moderna.
1: Sí, de peluts, jo havia sentit. Música de peluts.
0: Sí, sí. Bueno, això, sí, va venir, sí,
2: després, una mica més tard.
1: Sí, més tard, sí, sí, sí. En tot cas, l'arribada a Barcelona, suposo que esclar, per molt que un personalment tingui i unes influències de Londres i d'una altra manera de veure el món, devia trobar-se també aquí gent que també estava amarada d'aquest tipus de música o que tenia ganes de fer una altra cosa, perquè un grup es constitueix en diverses persones.
0: Sí, però no pensis, no, era bastant picapedra, eh? Vull dir, jo, clar, al principi els únics músics que coneixia eren companys que havien estudiat a mi al Liceu, amb la qual la primera idea va ser anar allà i començar a parlar amb companys i tal. Escolta, tu, què et sembla si muntem un grup i tal, un grup, però i què farem? Doncs farem rock and roll, farem què? Ja. Yeah. Home, no, doncs mira això, bueno, sí, rock, ja, sí, ja sé de què va. Sí, no,
2: bueno,
0: saps, però...
2: rock que es coneixia era Elvis Presley.
0: Sí, llavors començava a venir, sí, sí, Elvis Presley, però clar, tingues en compte que les discogràfiques en aquí hi havia la creença, bueno, no hi havia la creença, perquè hi havia molts discos que no els editaven perquè sabien que no es vendrien, i aleshores ja per això no s'editaven moltes coses. Jo explico en el llibre que a la EMI, que estava a Barcelona,
1: EMI la discogràfica, EMI.
0: Sí, la discogràfica, vull dir, rebien totes les coses de Capitol Records tot allà, i la majoria de discos els cremaven perquè no els hi cabien a les estanteries, perquè en rebien més. I jo al final vaig parlar amb el tio i vaig dir: escolta, abans de cremar-los, fes-me un truc, perquè és que jo miraré a veure si n'hi ha algú que m'interessa. I així vaig fer una discografia important, perquè tot el que era Peggy Lee, tot el que era coses que ells deien, per això, per què lo vamos a editar si no es vendrà? Llavors no ho editaven, saps? I clar, és una època que s'ha d'haver viscut per poder-ho explicar.
2: Bueno, és una època de gramol encara, eh? Hem de pensar llavors és quan surten les Kossler, aquelles gramoles.
0: Hi havia discos de 78, de revolucions, hi havia cintes magnetofòniques de fil.
1: Sí, que es trencava molt.
2: Sí.
0: Després van començar a venir els grundings amb una cinta ja més petiteta. Vull dir, però que les velocitats eren també, no hi havia 7,5, vull dir, clar, estem centrant la cosa.
1: Hi havia altres persones que estiguessin plantejant-se en aquell moment, almenys a Catalunya, fer altres grups de música moderna, diguéssim?
0: Bueno, sí, en part sí, vull dir...
1: Però hi havia bullia una mica.
0: Sí, bullia una mica, sí, perquè aleshores va començar a haver-hi el que se'n deien grups universitaris, saps? Que eren grups de la universitat, evidentment, que feien música, i el Teatre Barcelona, que era un teatre que hi havia baixant Rambla Catalunya a l'esquerra abans d'arribar a la plaça Catalunya, feien matinals allà. I llavors allà que nosaltres també ens hi vam colar, però no perquè fóssim del gran del rotllo universitari, sinó perquè, bueno, eren matinals que es feien, no? I això va ser una mica el principi del caldo de cultiu d'una música que no era la de sempre, diguem-ne, no?
1: Que estava canviant.
0: Que estava canviant, sí.
1: El nom de l'On Star d'on ve? Neix aleshores o neix més tard?
0: No, ja neix, jo tenia ja la idea de l'On Star, perquè tu deies l'On Star i no feia falta dir l'os, l'On Star, no? Perquè a mi m'emprenyava molt lo de l'os. Abans vaig pensar l'On Star, després era el nom d'un índio petitet que teníem, que tenia aquest nom. Jo era molt, molt, diguem, m'agradava molt el rock sureño, que és un rock molt, molt lazy, molt, saps, molt, té unes característiques, així com el rock anglès és dur, és recte, diguem-ne, no?
1: Sí, sí.
0: El rock sud-americà,
1: del sud dels Estats Units,
0: el ZZ Top, tota aquesta gent, és un rock allò, saps?
1: És cadenciós, sí.
0: I a mi m'agradava molt la música, el Bob Seger, tot això. I, bueno, va ser tot aquest compendi, no? Després, com que un psicòleg amic meu una vegada em va dir que això, a vegades el subconscient, vull dir, fa coses, no? Sí, ell diu que, d'alguna manera, jo que vaig estar... El grup sempre va estar, com t'ho has dit abans, a part de tot, era com una estrella solitària, en realitat, que això ho va dir el Jordi Sierra i Fabra, dentro del firmamento musical espanyol. O sigui, hi havia una connotació de no és fet expressament, però sí d'estar a part de fer la guerra per tu cuenta, diguem-ne, no?
1: Va començar bé el grup? Des del principi se li va fer cas o va costar?
0: Bueno, vaig tenir la sort de que... bueno, tornem a... Mira, hi havia... Les primeres actuacions era un xure de pinya i no hi havia res més. Vull dir, la guitarra, si l'agafava el micro, bé, i si no...
1: Pues, tal dia faria un any, no?
0: Sí. Piano, bateria a l'aire, llavors, no hi havia taula de mescles, en fi, això ho està.
2: Bateria en directe i prou.
0: I prou, no? sí, prou, ja va.
2: El so que sortís i s'acabava.
0: Ja està. El que passa és que va haver-hi un comercial d'EMI que ens va sentir i de seguida ens va col·locar a EMI, que llavors era la Bode Suamo, que estava al carrer Urgell, que el director era un músic que es deia Casas Auger, i a partir d'aquí ja vam entrar de seguida a gravar. Perquè avui ells van veure que hi havia possibilitats i tal, llavors ja va començar les gravacions amb disco.
1: Les primeres gravacions en disco van funcionar? O també...
0: Sí, la primera, sí, el primer disco ja va tenir un cert... Clar, potser perquè hi havia poca competència, no ens enganyem.
1: Clar, no, però l'oportunitat també és això.
0: El primer disco va haver-hi un tema que va funcionar, que era el Todo es parte de ti, que era una versió d'un tema de l'Elvis, que, bueno, això de les versions, ja em sembla que en el llibre també ho explico, era obligatori fer versions, no? Primer, no podies cantar en català, segon, no podies fer les teves músiques...
1: No us vau poder plantejar, ni tan sols plantejar cantar en català, impensable.
0: Estem parlant d'una època en què la meva mare em deixava llibres del Foc i Torres per llegir, i em deia, sobretot, que no sorti de casa.
1: Yeah.
0: No el treguis aquell dia, tu, a casa el diré.
1: Sí, Folk i Torres, que precisament gaire subversiu no és.
0: No era,
2: Hem de pensar que això, estem parlant de l'any 58, 59, 60, que és el pla d'estabilització, encara no ha arreglat l'economia espanyola als nivells de poc abans de la Guerra Civil, ens hem de situar amb això.
1: Tot en una situació molt precària.
2: S'ha superat uns certs nivells a partir del 56-57, però encara estem així.
1: Tot just està començant a arribar el turisme, que serà la manera també de transformar aquella societat, i per tant és una societat molt carrinclona, molt tancada, molt repressiva, clar, és molt difícil.
2: Molt repressiva.
1: Sí, sí.
2: Més rància que carrinclona.
1: Val, d'acord. I això és obvi que, per tant, qualsevol cosa, Lon Stark, crec que no volia ser revolucionari, sonava realment revolucionari.
2: Molt modern. Perquè deies, què? Jo recordo això, no? El més esperat del meu poble, allò que van portar un dia un disc. Què és això? Lon Stark.
0: De fet, hi ha coses que són curioses, però que, diguem, t'agrada que t'ho diguin, no? No sé, va ser un tio de West que em sembla que em va dir que ell, la primera guitarra elèctrica que havia sentit en directe, va ser la nostra. Perquè no l'havia sentit mai. Aleshores, vull dir, després sí, ja va començar a haver-hi grups i tal, no? Però, per exemple, hi havia una casa de música a la Gran Via, que es deia Montserrat, que eren els únics de Barcelona que podien importar instruments i coses. Però, clar, per exemple, ells tenien una guitarra elèctrica, però era com un tros de ciment, que quan te'l posaves a sobre...
1: Allò
0: que caies a terra, entens?
2: De tant que pesava, no?
0: Sí, una cosa horrible.
1: Els cinc primers anys, més o menys, dels anys 60, la primera meitat dels anys 60, és el moment de l'esclat de Lon Stark, però també d'altres grups, que sigui per l'estel de Lon Stark, o sigui per esperit propi, diguéssim, comencen a sorgir a tot arreu d'Espanya. A Catalunya és especialment fort el moviment, o éreu vosaltres sols?
0: No, a Catalunya és especialment fort el moviment. Tu pensa que hi havia molts grups, tots amb el seu equip propi, que el compraven en aquesta casa que et dic de Montserrat, perquè ells venien també equips de so i tal, però clar, equips de so que tu els movel, tenies l'amplificador a l'escenari, de tant en tant giraves i posaves
1: grups,
0: saps? Pues baixaves greus, saps? Tot.
1: O sigui, feies de tècnic de so mentre tocaves, no?
0: Exacte, no? Però això, hi havia molts grups que tenien el seu equip propi, i va ser una autèntica, la paraula que va venir més tard, movida, no? Això sí que va ser una movida, perquè hi havia molts grups i molta música, perquè estem parlant d'una època en què, afortunadament pels músics, la gent volia escoltar música en directe. La gent no hi havia discoteques encara. La gent no entrava en un local si no hi havia música en directe. Vull dir, això era sagrat. I per això a Barcelona hi havia quantitat de locals, vull dir, que funcionaven amb grups en directe, que s'empalmaven els uns amb els altres perquè la música no parés. Vull dir, això...
2: Però va sortir grups així, a partir de la influència vostra i alguns més, a tot arreu.
0: A tot arreu, sí.
2: És a dir, el meu, que és un poble de 1.000 habitants, va sortir un grup que ho cantava tot,
0: el PJ4. Va ser una eclosió de grups, però molts, vull dir, ho dius tu, en pobles, a tot arreu.
1: Això, el règim, que suposo que al principi no s'ho devia mirar gaire bé, va arribar un moment en què va començar a pensar que potser valia la pena donar, com a mínim tolerar sense més problemes, aquest tipus de música, que en principi no era favorable, però que més valia portar-la cap al seu costat, no?
0: Sí, al principi, com dius, tu no s'ho mirava gaire bé.
1: Segur.
0: Però vull dir, sí, perquè clar, vull dir, el que passa és que és el que diem sempre, no? Vull dir, si tu... Vull dir, la causa que tu pots estar en contra d'una cosa, però arriba un moment que t'arrastra, no? És com si tu estàs en contra de la tecnologia. Escolta, arriba un moment que dius, bueno, no tinc més
1: remei. Potser que em compri el mòbil, no?
0: Compri el mòbil, perquè si no, al final diran que soc tonto, entens? Vull dir... I això va ser una mica aquest moviment que a Madrid també va començar amb els Estudiantes, el Miki i els Tonis, que van venir més tard, però que també van començar a fer caliu amb tota la música que no era l'antiga, diguem-ne, no? Però tot i així, fixa-t'hi que hi havia molta reticència. Jo me'n recordo que hi havia un EP, que els EPs eren de quatre cançons, en els que hi havia una versió de When the Saints, de Louis Armstrong i el Danny Kaye, que es mofaven una mica dels clàssics, no? Llavors, a la contraportada hi havia una nota dient que semblava mentida, que això no es podia, que això era un insult, que no sé què, que no sé quants, bueno, els deixava verds. Per què, saps? Perquè es mofava, bueno.
2: Perquè la censura intervenia.
0: Perquè la censura intervenia, exactament, i era clàssica, estaven en el món clàssic, no estaven en l'altre.

0: El fet de ser capaços de tocar jazz i rock amb el mateix rigor va portar el Lone Star a ser contractats per la Direcció General de Cultura Popular i Espectáculos, diguem-ho bé, per fer una gira per teatres a tot l'estat. Un d'aquests concerts, que va ser editat en disc, el van oferir el febrer del 1968 a Madrid, al Teatre Infanta Beatriz. El programa es dividia en una primera part més relaxada, diguem-ne, titulada The Jazz Scene, que incluïa una versió del Cant dels Ocells, i una segona part més moguda, la música moderna. A la premsa de Madrid, aquesta iniciativa institucional, inusual en els temps que corrien, es va veure amb bons ulls.
1: Ens agradaria que es repetís de tant en tant la feliç iniciativa de la Direcció General de Cultura Popular i Espectáculos que, dins del cicle de Teatre Nacional de Cambra i Assaig, ens va oferir a mitjans de febrer un espectacle de jazz i música moderna al Teatre Infanta Beatriz a càrrec del conjunt Lone Star de Barcelona. El show va ser tan brillant com la idea de realitzar-lo. La professionalitat, competència i qualitat del Lone Star, així com el públic, correctament entusiasta, com s'ha de ser calorós i alegre, hi van contribuir. A nosaltres i a tots els que vivim d'aquest món de la música, la idea ens va omplir de joia. I vam anar amb tantes reserves com curiositat respecte al possible resultat de l'assaig. Vam creure, fins i tot, que el conjunt actuant es limitaria a un jazz el més fred, cerebral i seriós possible, que s'abstindria de no fer demostracions arrebatades de beat. Però no se'ls va regatejar res. Ni escenografia, ni una luminotècnia magnífica, ni llibertat per interpretar, ni per vestir-se, ni per moure's. Per nosaltres, que això s'hagi fet sota els auspicis del Ministeri d'Informació i Turisme, significa el reconeixement ple que la música del nostre temps és una nova categoria de la música popular a la qual no se li pot negar un lloc dins de l'art i de la cultura. Les manifestacions culturals i artístiques neixen dels pobles. Els reconeixements oficials tàcits o expressos són moltes vegades una consagració. I quan no són tardans, ens hem de felicitar tots.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb en Pere Gené i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del grup Lone Star, un dels grups, es pot dir, mític de la història de la música tant a Catalunya com a l'Estat. Pere Gené, acabem de sentir aquesta lloa que feien els mitjans de Madrid d'aquell concert. Això volia dir que l'any 68 les coses ja no eren com al principi. S'havia consolidat un cert tipus de música diferent. Aquí també a Catalunya, per exemple, ja havia arrencat la nova cançó, no encara l'Ona Laietana, que seria una mica posterior, però, per tant, diguéssim, s'estava començant a sentir una música que ja no era la més convencional, més clàssica, que el règim havia donat suport.
3: Sí, passa que la Direcció General de Cultura Popular aquesta, vull dir, no era tan sols amb música, no? Volia portar la seva idea, era portar la cultura al poble, no? Aleshores, clar, van pensar que el jazz era una bona opció. També el teatre... Era tot un paquet, no? El teatre feien Les Mujeres Sàvies de Molière, hi havia la Lucero Tena, i hi havia una cosa de sarsuela, també. Era tot aquest paquet. Però que, clar, la Lucero Tena i la sarsuela encaixava perfectament, però allò del jazz i allò del Molière no encaixava tan bé. Clar, allò del jazz perquè la gent ho desconeixia, i allò del Molière perquè la gent... Vull dir, coneixia obres de del Quintero, dels Hermanos Quintero, de l'Alfonso Passo,
4: teatre més clàssic.
3: Del teatre de Tresillo, diguem-ne, clar, sí. I els hi foties el Molière així. Sí, cop, i era una mica fort, no?
4: Sí, sí.
3: Igual que el jazz, no? Però bueno, jo, la meva idea va ser introduir el jazz amb totes les seves... formes, no? Vull dir, jazz clàssic, jazz amb swing, tal. Això era el que... perquè jo volia que, d'alguna manera, donar sortida ja a mi a una musicalitat que no podia fer-ho amb els tres acords del rock, i també, vull dir, d'alguna manera, doncs, donar a la joventut música de jazz feta per gent jove.
0: En aquell moment, el fenomen dels, de les groupies, de l'ambient que hi havia al voltant de la música, realment havia esclatat, sobretot a partir dels anys 60, amb l'aparició dels grups, hi havia un fenomen de fans que no existia abans. I això suposo que també... éreu joves, era un altre moment, també devia ser un atzucac, unes ganes de ser a la música, perquè, és clar, la possibilitat de conèixer altra gent, de mantenir relacions, de sortir de festa, de viatjar, poca gent ho podia fer.
4: Tu vols dir sexe, drogues i rock and roll?
0: Sí, no ho deia així, però realment era un canvi, realment era atractiu per un jove, sens dubte, eh? No.
3: Lligaves el xòfer.
0: Clar, però és lògic.
3: Sí, home, no, era una època en què, vull dir, havia, sí, el que has dit tu, sex, droga i rock and roll. Droga, algun canutillo, tampoc.
0: Sí, sí.
3: No parlem d'heroïnes i coses d'aquestes.
4: Sí, això és posterior.
3: Algun canutillo sí que sempre... Però vull dir que el de les grupis, sí, vull dir, ens seguien... Vull dir, estaves al Ferrol del Caudillo, l'endemà estaves a Càdiz, i varien les
0: mateixes.
3: Les mateixes noies, sí.
0: Però això devia ser molt xocant per grups que venien dels anys 50, que no passava res de tot això en comparació al que passava als anys 60.
3: Sí, sí, això era veritat. Vull dir, a més, ja dic que moltes vegades... Era impossible que dius, però aquestes ties, que és que no han dormit o què? Perquè nosaltres ja arribem bastant justets, doncs estaven allà com un clau. I tios també, vull dir, ens seguien molt. Hi havia un grup de gent que ens seguia molt. Tot això, de totes maneres, va ser una època, eh? Vull dir, després això es va anar refredant. Vull dir, a partir dels 80 i tal...
0: També us vau fer més grans.
3: Sí.
4: I també era més normal tot el que anava passant. Sí.
3: Va haver un boom d'això, i llavors a partir dels 80, ja arribant als 85, va, no diria que va desaparèixer, però ja no era tan fort com l'època dels 70, dels 80.
0: La televisió en aquells moments tenia una tirada molt gran. La televisió espanyola tenia bàsicament dues cadenes. La segona era teòricament d'àmbit cultural, encara que feien toros i exèrcit.
4: Bueno, que és cultura, no?
0: Però tira mar i aire, coses d'aquestes, però en fi, per la part d'això.
3: Sí.
0: Començaven els magazins, per exemple, de l'Iñigo, etcètera, etcètera. Vosaltres hi vau participar amb tots aquests... o sigui, us van cridar a la televisió. Era clau, per triomfar en aquell moment.
3: Sí. No. En aquest sentit, vull dir, va haver-hi... Al principi era difícil perquè, vull dir, els grups de Madrid, com els Brincos, els Bravos, i aquests ho tenien més accessible. Però nosaltres, a través d'EMI, vam participar bastant en aquests programes que tu dius. El que passa és que va haver-hi un fet puntual, que va ser quan jo vaig anar amb el Paret, la Núria Feliu, la Guillermina Mota i la Conxita Bautista, vam anar a Noque i vam fer una espècie d'eliminatòria, jo representant Espanya, vull dir, Televisió Espanyola em va trucar i em va dir: oi, a dedo, tu eres el representante del rock espanyol. I jo, sí senyor. el que vostè diga. I llavors, vull dir, vam anar allà, vam guanyar la Champions, vam guanyar la Champions en una final contra Anglaterra, perquè anaves eliminant amb altres països, no? Al final vam quedar a la final Anglaterra-Espanya, i vam guanyar nosaltres. Bueno, ens va venir a buscar el Fraguer Ibarra a l'aeroport,
4: perquè Ibarra, vols dir el ministre Fraga
3: Ibarra. Era el ministre de Assumptes Exteriors.
0: Assumptes o Informació i Turisme. Aquella època no sé què...
3: Sí, bueno, algo així.
0: Un dels dos,
4: sí. Jo crec que devia ser Informació i Turisme.
0: Amb el 68 segur que...
3: Per Espanya, que haguéssim guanyat una... I a partir d'aquí, jo vaig tenir una entrada a Televisió Espanyola molt més forta. Vam començar a fer programes amb el Mario Lazaroff, amb el del De la Vega... O sigui, entens? I anàvem allà i ens estiràvem un mes, de vegades dos mesos, que t'aixecaves al matí, venien a les 6 del matí un autobús amb les models, el Lazaroff i su madre, i ens fotien allà i anaven amb un puesto allà. Ah, vivo en un lugar, corte, bom! L'autobús d'altra vegada, brrr, cap a un altre puesto i una altra frase, perquè aquesta era la manera de treballar del Lazaroff. No?
0: Sí, el Lazaroff tallava molt. Sí.
3: Però vull dir, a partir d'aquí vam tenir una entrada més fluida.
4: És que la gent s'ha de situar en aquests anys de que l'única televisió que existia i ara havia arribat a gairebé totes les cases era un sol canal, i aquest sol canal potenciava el que ells creien cultural, no?
3: Clar.
4: O bé, així disminuïen i tapaven altres grups, com podia ser crítics de Nova Cançó, etcètera, etcètera. En certa forma, vosaltres podríeu ser, perdona l'expressió, un pèl manipulats. És el que feien amb els toros, no? És a dir, els toros presentant-ho tan ideal, de cop i volta, gent que no sabies ni que existien, els tenies que dir a la televisió, una cosa tan...
3: No, era tan així que nosaltres, vull dir, Bueno, nosaltres, de fet, actuàvem molt més a Espanya que a Catalunya,
4: sí, sí.
3: Bueno, sigui per l'idioma, sigui perquè sigui. Llavors, aquí ens deien que érem el grupo estatal, i a Madrid ens deien el grupo català.
4: Sí, sí, sí. Això no ha canviat, eh? Això no ha canviat.
0: Això és exactament igual. Segons van passant els anys, i entrant als anys 70, la situació política al país va variant i es va transformant. Franco ja es veu que
4: sí, sí, sí.
0: Es morirà el 71 o es morirà el 78, però que no pot durar gaire més, diguéssim. I hi ha molta més oposició a això. Això, amb respecte a la música, què va passar? Teníeu problemes amb la gent de la Nova Cançó, per entendre'ns, amb respecte a que us acusessin de no estar compromesos, no? Perquè era una acusació als anys 70 molt habitual, la falta de compromís, no?
3: No, jo diria que no. El que passa és que teníem els problemes, els teníem amb censura.
0: Amb censura, directament.
3: Sí, perquè la censura, vull dir, aviam, no va canviar. Digueu, es mor el Franco, però la censura era la mateixa. Aleshores, vull dir, hi havia cançons que les tenia que presentar, que estava precisament aquí al carrer Maestro Nicolau, i jo presentava, no? I el tio me la tombava i deia, tio, que tenim el disco parat per culpa d'aquesta cançó, no? Bueno, chico, pues mira, tu ves la presentando, perquè
0: algun Maestro Nicolau en Calvet, eh?
3: Algun dia,
4: és a dir, molt a prop d'on som ara.
3: Algun dia passarà. Bueno, pues vale.
0: I una altra vegada.
3: I al final va passar. Saps? Però vull dir que la censura era precisament un dels esculls, perquè, clar, nosaltres les lletres eren bastant compromeses, vull dir, dèiem coses... En fi, aquesta cançó concretament era una cosa que es deia No Serà, que és bastant políticament incorrecta en aquella època.
0: Sí.
3: Tant és així que jo... Hi havia una frase al principi que deia todo el que habla del interés común es sospechoso. I el tio diu, esta frase no la puedes...
4: Oh, perquè aquesta és la frase del franquisme.
3: Sí, no la puedes poner. Digo, bueno, però és que esto va al principio, és una frase... No, es que esto no puede ser. Dic, bueno, llavors jo què vaig fer? Vaig posar la frase amb una altra velocitat. Amb la qual en el disco se sent rory, rory, rory, rory. Com que el tio això no ho pescava... Saps? Vull dir, la gent s'hi posava a 45 revolucions per comptes de posar-ho a
0: 33,
3: llavors entenies la frase.

0: A través d'un amic, Pere Gené va conèixer el cap de l'oficina consular dels Estats Units a Barcelona, que estava familiaritzat amb la música de Lone Star. Aquest fet va propiciar que el grup fos convidat a actuar al segon portaavions més gran del món, el John Fitzgerald Kennedy, part de la sisena flota nord-americana que feia servir Barcelona com a port. El recital es va organitzar el Dia de Reis de 1972 i, com és natural, la premsa se'n va fer ressò.
1: Un concert a bord no és una cosa que es vegi tots els dies. I menys si el recital s'efectua sobre un portaavions com el John F. Kennedy, amb capacitat per a 80 aparells i 5.000 persones. Ningú no pot negar que Lone Star té sentit oportunista, idea de la publicitat i tot el que vostès vulguin. Aprofitant el seu enorme domini de l'anglès, el grup va tenir la feliç ocurrència de proposar fer un concert a bord. D'aquesta manera, ha estat el primer conjunt espanyol que hagi actuat mai en un portaavions. L'actuació, prevista per a les 5, no es va poder iniciar fins gairebé a les 6. Al voltant d'un miler de mariners i oficials van esperar pacientment. El seu recital, gairebé tot en anglès, va tenir per escenari el que habitualment serveix com a hangar, pista de bàsquet i teatre. Una nau immensa, desangelada i sense acústica, però amb el fons atractiu d'uns avions a punt de dissecció.
2: Perquè després ens parlin a nosaltres de festes majors, grans auditoris i escenaris immensos. Aquest local supera tot l'imaginable.
1: Ho comentava en Pere, portaveu del grup, tot prenent nota de la informació que li anava facilitant l'oficial que acompanyava el conjunt i la premsa musical.
3: El portaavions té 18 pisos i encara no ha participat en cap acció bèl·lica. 300 dels seus oficials són permanents. La tripulació canvia parcialment cada 6 mesos. Quan som a Amèrica, solen venir totes les grans figures. Allà és una cosa corrent. Bob Hope ens visita amb molta freqüència.
1: Per obra i gràcia d'una necessitat publicitària, gran part de la tripulació va poder conèixer un grup musical espanyol, si hem de jutjar pels aplaudiments prodigats al llarg de gairebé 60 minuts. Lone Star va agradar molt a aquest auditori tan poc habitual.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Pere Gené, aquesta experiència amb un portaavions és una cosa ben particular. No sé si molts grups, almenys d'aquí, han actuat amb un portaavions o amb un vaixell de guerra, no ho sé, la veritat.
5: No crec, perquè, segons tinc entès, actuava el Bob Hope i gent d'aquestes.
0: Sí, clar, aquestes coses, sí, la Marilyn Monroe abans.
5: Sí. No, va ser una experiència molt maca, perquè sí. Jo vaig preparar tot el concert en anglès, introduint coses de jazz també pel mig, blues i tal. I jo hi ha una imatge que la recordaré tota la vida. Bueno, hi ha fites com això, el Palau, però aquesta sí que la recordaré, que és com un flash que tinc, que quan va acabar el concert tots els mariners van tirar les gorres a l'aire, no? Aquella cosa que et queda.
0: Sí, sí. Això són les pel·lícules, però clar, que veure-ho més amb una cosa que tu hi participes
5: va ser molt impactant.
6: Però va ser impactant i us van criticar.
5: Sí,
6: el món universitari i el món així obrer d'aquells anys, l'any 72, us van fotre caldo.
5: Això sempre hi és.
6: No, va dir, no sé què, amb els americans, com que hi havia aquells actes i tal i qual.
0: Clar, estem parlant del final de la guerra del Vietnam, i per tant que portàvem ja...
5: No,
0: vull dir, és
5: el que diu ell, tu fent lletres aquí contraculturals i després te'n vas amb els americanos.
6: Bueno, aquestes contradiccions eren contínues, però sí que és veritat, no, moltes coses ho veus, no? Parlaven de llibertat i de... Bueno, no vull entrar en un tema polític, però...
5: Un
6: dirigisme polític, no?
0: En tot cas, aquells anys eren prou convulsos i, de fet, el fet de les crítiques per actuar amb un portaavions nord-americà és un fet absolutament evident. Com viviu aquell moment dins de la música? Perquè, esclar, el final de l'època del franquisme, o de Franco, com a mínim, era un moment realment de grans transformacions. A vosaltres us estava afectant i als altres grups que fèieu música, rock, us estava canviant la manera del públic de captar-vos? És l'època dels cantautors, és l'època d'un tipus de música que potser ja no és exactament el mateix de 6 o 7 anys abans.
5: Clar, saps què passa? Que llavors ja això que m'estàs dient tu em porta a Lone Star. Que Lone Star fa la seva
0: trajectòria,
5: no? Llavors jo, clar, evidentment, com que he sigut una persona que sempre he escoltat molta música, i encara l'escolto, ara menys, però vull dir, abans molta, tenia moltes influències, no? Vull dir, tenia... aquí teníem Radio Luxemburg o Radio Caroline, ma germana, que era safata d'Iberia, em portava discos d'Estats Units. Clar, jo estava quasi bé més allà que aquí, no? I amb la qual la música de Lone Star seguia una ruta, una línia que potser no estava tan influenciada com per lo que passés aquí, sinó més influenciada per lo que passés musicalment a la resta del món. I aleshores, clar, fem lo que he dit abans, no? La guerra per la nostra cuenta. O sigui...
0: I això us va funcionar a l'hora de vendes?
5: Era...
0: Perquè va ser un moment sí. complicat, no, era, per tots els grups de música.
5: Era difícil perquè, clar, les discogràfiques, tu ja saps que l'únic que volen és fer veles,
6: és vendre discos.
5: Llavors, clar, jo amb ells tenia com una espècie d'acord, diguem-ne així, tàcito, en el qual tu feies un Laila, o feies un Micalli, o feies una cançó que funcionava, però jo faig això, però deixa'm fer un LP en el qual faré una cançó com Pájaro de Fuego que dura 20 minuts. Hombre, o faré un LP de jazz. Tu estàs loco, un LP de jazz, però oi, si el jazz no se vende, saps? Era una mica un toma i daca, no? Jo per un cantó anava fent la meva, i per un altre cantó feia cançons, entre cometes, més comercials, perquè això no és una cosa que tu diguis, ara vaig a fer una cançó comercial.
0: Sí, això les va com va, sí, sí.
5: Surten com surten.
0: Excepte George Gitan, que sabia com fer-ho, eh? La resta del món,
5: no. Jo en el moment que gravo Micalli, jo no sé, que per mi és una cançó més. Després la gent, que això és maco, perquè... Diguem, una cosa és el màrqueting, la publicitat, i l'altra és la gent, que és la que decideix. Entens?
0: Vull dir, aquella música li enganxa o no li enganxa?
5: Aquella és la teva cançó emblemàtica i tu ja pots fer-li gastos. Vull dir, aquella és. I tu això no ho saps. El temps i la gent t'ho dona.

0: L'últim disc oficial de Lone Star amb material nou es va publicar el 1982, amb un títol que resumia molt bé com se sentien els membres del grup després de més de 20 anys de carrera, Viejo Lobo. En una entrevista publicada a la premsa musical de l'època, Pere Gené reflexionava sobre l'estat de la banda i l'evolució de la música popular al llarg de les darreres dècades.
1: Músico de rock, siempre fuiste libre como el viento.
2: Parla'ns de Viejo Lobo.
3: L'hem cuidat molt. Està pensat amb detall. L'hem estat madurant un any i mig. Viejo Lobo explica la història d'un guitarrista modern com Jimi Hendrix. És un simple disc de rock ben fet que respon a la dinàmica actual del grup. Tota la producció és nostra. Mescles, bosses, plàstic, tot supervisat.
2: És rock actual?
3: Sí, però l'hem fet una mica nostra. És agressiu, té ganxo, però amb identitat pròpia. És heavy, però té alguna cosa més. A més de donar-li marxa, pretenem fer música. La gent està nerviosa, vol marxa i cal donar-li canya. Però quan van a veure un grup d'aquests, a la cinquena cançó es cansen.
2: Està millor el rock ara que abans?
3: Té més ambient, no està tan marginat com abans. De vegades, anàvem a un embalat de festa major i la gent protestava. El rock ara és en un moment perillós.
2: Perillós, per què?
3: Sempre ha tingut un punt rebel, però es fica dins del sistema, pot morir. Fins i tot els ajuntaments programen rock als festivals.
2: Actualment hi ha un desconcert d'estils, tecnopop, new wave...
3: Quan sorgeixin uns Beatles o un Elvis dins d'aquests estils, ja no hi haurà discussió. Per això es fan tants revivals, i no només de música, sinó de tot. La situació de la música és angoixant. No surt res nou i han de tornar enrere.
2: Hi ha molta diferència entre abans i ara.
3: Ha canviat la resposta del públic. Abans ballaven, ara són més receptius, escolten més i són més exigents. Estan més al dia. Han fet del rock una manera de viure.
2: A tu no t'agrada que et diguin líder de Lone Star. Tu has estat sempre al grup. No s'ha t'acudit mai cantar en solitari?
3: No he volgut fer-ho. I m'ho han proposat. Sempre m'ha agradat ser en un equip.
1: Una forma de vida.
4: En Guàrdia.
0: A Pere Gené, que hem de sentir aquesta entrevista, òbviament no amb la teva veu, sí, com és lògic. A l'any 82 acaba Lone Star. Què havia passat perquè acabés?
5: Bé, és un moment en què el rock and roll a nivell, diguem, mundial baixa. Comença a sortir sintetitzadors, el Minimoog, més tard la música disco... Jo estava una mica cansat, em sentia una mica com repetidor de coses. Després hi ha l'evolució de la gent, entens? Que tu, vull dir, hi ha una gent que va fent èpoques, però vull dir, la que tu toquen aquí no és la mateixa que hi havia abans, amb la qual té una exigència musical menor, però que no és la teva, perquè la teva està més endavant. Clar, tot era una mica complicat. Les discogràfiques van anar totes a Madrid, i jo vaig dir, prou, s'ha acabat. I pleu.
0: I així va... Va ser un fet habitual també amb els grups que havien sorgit en aquell moment, aquest moment dels 80 per anar plegant. Hi ha un relleu generacional en aquell moment?
5: Sí, perquè va haver-hi... va entrar tota aquesta música que jo en deia... molta gent deia música pastel, perquè tothom tenia el seu home studio i tothom feia... les músiques amb teclats i amb saps, vull dir, clar, i llavors resulta que tothom sonava igual perquè hi havia aquesta innovació. Després això va haver un emborratxament de tot això i llavors va tornar altra vegada el digital, sí. Va quedar obsoleto, sí. I va tornar altra vegada l'analògic perquè l'Eric Kravitz, per exemple, va substituir els amplificadors de transistors per vàlvules, va tornar la cinta altra vegada, clar, i ara, vull dir, ara és un batiburri que, bueno, ara els vinils estan a l'hora,
0: sí, sí,
5: del dia.
0: Vull
5: dir, de fet, Lone Star està editant tot en vinil, tot altra vegada.
0: Vull dir, o sigui, s'està podent, sí, comprar en vinil altra vegada Lone Star.
5: Tota la discografia de Lone Star ara s'està fent en vinil. I clar, vull dir que això ja és una cosa que entraríem dintre de la burocràcia social, que en un moment determinat el disc de CDs, fantàstic. Ah, el CD no val res i el que val és l'altre,
0: sí,
5: vull dir.
0: Sí, sí, sí, això sí, també va una mica de modes a tot plegat. Quins són els temes claus de Lone Star que han quedat després de tants anys de carrera? Perquè una cosa és el que dèiem, una cosa és el moment en què l'escrius, sí, que pots pensar aquest és el tema, i després passa més desapercebut i en canvi altres han passat més.
5: Jo fent un recull ràpid diria La Casa del Sonaciente, Comprensión, Laila, Mi Calle, Sweet Marlene, Horizonte, que és un disc molt... O sigui, és tot una obra, diguem-ne. Mm. A l'Adelante, evidentment, i El Viejo Lobo.
0: Doncs, Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica Lone Star. Qui vulgui saber-ne més de Lone Star, i n'estic convençut perquè hem pogut esbrinar moltes coses que teníem ganes de saber personalment, però hi ha moltes més coses. Òbviament pot anar al llibre Dejadme que os cuente algo del grup Lone Star, que ha escrit en Pere Gené, i també a la pàgina web, em sembla, no? del grup, que hi ha molta cosa, hi ha molta música.
5: Allà ho trobaran tot.
0: Allà ho trobem tot. Doncs Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
5: A vosaltres.
0: Josep Micalli, Josep Maria.
6: Amb tots els títols que he dit, hi ha molta gent, i d'un ampli generacional d'edat, que s'identificarà.
0: Això és l'Enguàrdia.

0: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
1: I amb les veus de Josep Aguilar, Marc Lobato i Xavier Martín.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El president dels Estats Units, Donald Trump, compartirà espai a la llotja de l'estadi de la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui, recordem, ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. Trump i Sánchez coincidiran a la llotja, però tot indica que no estaran asseguts de costat perquè, segons el protocol, qui estarà més a prop del president nord-americà serà el rei Felip VI, que és el cap d'estat. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
2: El que passi a la llotja de l'estadi d'East Rutherford a Nova Jersey en el marc de la final de la Copa del Món és una incògnita perquè n'han transcendit pocs detalls. Es coneixen les presències i les absències per part dels representants polítics implicats, però poca cosa més. Segons el protocol jeràrquic, són els caps dels estats de les seleccions implicades els qui tindran una localització prioritària. En els casos dels Estats Units i Espanya, aquests seran el president i el monarca, respectivament. Està per veure si el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, que hi assistirà sense la seva dona, es trobarà o no amb el president nord-americà, Donald Trump. Les diferències ideològiques entre tots dos són molt profundes i, de fet, Trump ha mantingut una posició agressiva amb Sánchez arran de la resistència espanyola, augmentar la seva aportació a l'OTAN i també a col·laborar en la guerra contra l'Iran. D'altra banda, val a dir que l'assistència d'un president dels Estats Units a una final del Mundial és insòlita. Ni tan sols ho va fer Bill Clinton el 1994, quan la final va tenir lloc a Los Angeles. Clinton hi va enviar l'aleshores vicepresident Al Gore.
1: Més notícies amb la Marc Camps.
3: Al Prat de Llobregat, un incendi crema aquesta hora canyes i matolls a tocar de la carretera B250 i treballen 3 mitjans aeris i 8 terrestres dels bombers. A més, encara hi ha 5 dotacions en un altre incendi en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. Hi ha 9 dotacions treballant en un foc d'una masia Aigua Viva, al Gironès. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill màxim d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Continua restringit l'accés a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà.
1: S'eleven a 4 els morts i una quarantena els ferits pels bombardejos russos d'avui a Ucraïna. Des de Kiev parlen de l'atac amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Es tracta de la resposta de Moscou després de l'atac ucraïnès d'ahir, que va deixar 8 morts. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que Rússia ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. Els sistemes de defensa antiaèria tan sols han aconseguit neutralitzar la meitat de la quarantena de míssils.
3: La República Democràtica del Congo a l'Àfrica Central eleva 893 els morts pel brot del virus de l'Ebola, declarat el 15 de maig, i els casos confirmats ja són més de 2.000. Segons les autoritats, la taxa de mortalitat arriba al 40%. L'epidèmia es va escampar a la veïna Uganda amb una vintena de casos amb 2 morts. L'Organització Mundial de la Salut considera elevat el risc d'expansió de l'Ebola a l'Àfrica subsahariana, però baixa a escala global. Es tracta de la tercera pitjor epidèmia d'Ebola de la història i afecta per 17a vegada la República Democràtica del Congo.
1: Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Des de fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura i la xifra ha anat augmentant any rere any. Si el 2025 eren 20 municipis, ara són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Així ho ha explicat un agent de la Guàrdia Urbana en declaracions a 3Cat Info.
4: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
1: En alguns casos, com a Barcelona o Palamós, al Baix Empordà, el reglament preveu sancions pels venedors i també pels compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. Ara als esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Bona tarda. Aquesta nit a les 9 es disputa la final del Mundial entre Espanya i Argentina a Nova Jersey, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, un programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. En ciclisme tenim ara en marxa la 15a etapa del Tour de França, 53 quilòmetres per arribar a la meta amb un grup d'escapats on hi ha el català Abel Balderston a 2 minuts 49 segons, roda el pilot, on és el líder de la general, Tadej Pogacar. A la Fórmula 1 en marxa la cursa al Gran Premi de Bèlgica. Tenim ara mateix Leclerc com a líder. En tenis, Paula Badosa jugarà la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit comença a 4:45 i un apunt més de futbol. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, procedent del Deportivo.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
6: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: S'apagaren tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
8: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit.
10: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
12: L'estiu ets tu.
13: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
8: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Solidaris. Mercè Folch.
15: Si paressin un moment.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Ja fa temps que els macrofestivals de música s'han convertit per a ciutats com Barcelona en un reclam turístic i també la principal forma de consum de música en directe. De fet, l'últim informe de l'ESGAE, la Societat General d'Autors i Editors, quantifica, amb dades del 2023, l'impacte en nombre d'espectadors d'aquestes cites i conclou que 28 milions de persones a l'estat espanyol van anar a concerts i grans esdeveniments musicals. Parlem de festivals com el Sónar, el Festival Internacional de Benicàssim, el Mad Cool o el Primavera Sound, per posar només alguns exemples. Festivals que en molts casos acaben programant els mateixos caps de cartell, com els britànics Block Party. Aquests grans certàmens, tal com s'ha vist en els últims anys, són un engranatge fonamental en la maquinària consumista actual. Marquen l'agenda cultural i actuen com una piconadora per al teixit social. Al programa d'avui ens fixarem en els circuits alternatius, en iniciatives del món de la cultura que transiten en zones poc visibles per a l'opinió pública, però que neixen de la voluntat col·lectiva. Una botiga de discos, un centre cívic, un descampat o una bodega es converteixen en escenaris on l'experiència musical fuig del mercantilisme i es fa més propera i més justa. Dos periodistes musicals ens acompanyaran en aquest viatge.
2: Hi ha formes de fer cultura que no rendeixen al mercat. Festivals que no busquen rendibilitat, sinó justícia. On la música no decora el silenci, sinó que crida. On l'alegria no distreu, sinó que uneix. I on la memòria no fa nosa, sinó que guia. Defensem espais construïts amb amor, consciència i mans col·lectives, perquè la cultura que volem no es ven, es sembra.

0: Martí, el manifest que va fer la Federació Extremenya de Festivals Autogestionados i que apareix al llibre del Nando. És urgent fer una mirada al món de la música des d'aquesta perspectiva, fugint d'aquest mercantilisme?
1: Crec que és urgent en aquest moment, no perquè aquests espais autogestionats o petitets o d'escala humana siguin nous i estiguin apareixent ara, sinó perquè la pressió que està fent el mercat, diguem, la indústria de la música, inclús amb aquesta presència de fons voltors que estan invertint en això, és tan bèstia que realment sembla que ens estiguin pràcticament extirpant la cultura i extirpant aquesta necessitat que tenim de reunir-nos i trobar-nos al voltant de la música.
2: Coincideixo, però sempre dient que hem d'acabar amb aquest mantra de que els macrofestivals o lo macro acabarà amb les coses petites, perquè, com es demostra amb el llibre, sempre, o els llibres, sempre hi haurà gent disposada a tirar endavant iniciatives i sempre hi haurà bandes, artistes amb ganes de tocar, i ho faran pues, això, amb les condicions que siguin.
0: Parlem de microfestivals de molts estils diferents, des del punk, el hardcore, el flamenc. Aquests microfestivals o aquestes iniciatives alternatives arrosseguen estigma?
1: Jo crec que s'arrossega l'estigma de que les coses professionals i ben fetes les han de fer els grans, i si és petit o mitjà o autogestionat, serà una cosa pues, mal feta i no és així. Moltes vegades, inclús els grups et diuen, inclús el tema de la remuneració. Moltes vegades donem per sentat que un festival gran paga molt bé i un festival petit paga molt malament. Hi ha grups que et diuen, no, és que la diferència és insignificant i a vegades és a favor del petit. Llavors, crec que sota aquest desig de trobar-nos al voltant de la música i de generar espais on gaudir de les cançons i dels artistes que ens agraden, hi ha un desig de fer les coses ben fetes. De vegades és complicat, però bàsicament perquè en molts casos ho tenen tot en contra, però no per voluntat de fer les coses malament. Llavors aquest estigma sí que persegueix.
2: I m'agradaria afegir que el do it yourself no significa cutre o no significa una cosa feta malament.
0: Fes-t'ho tu mateix
2: no significa fer-ho malament, significa fer-ho de manera autogestionada.
0: No, aquesta cosa de l'estigma també vinculat a algun estil musical, no? Que està fora, no? De la cosa normativa, diguem-ne, o de la cosa estàndard.
2: L'estigma del soroll, no?
0: Perquè
2: unes coses són soroll i altres són música.
1: Sí, l'estigma de determinats gèneres musicals que durant uns anys són vistos com com anatema, no? Com el dimoni, i al cap d'uns quants anys ja estan assimilats. I també l'estigma de en el cas de l'electrònica, en el cas de les raves, l'estigma aquest de què fa aquesta gent ajuntant-se 2.000, 3.000 persones allà al mig del camp. Tenim també l'estigma del nòmada, no? I de la gent que s'ho està passant molt, molt bé. Hi ha tota una sèrie de coses que ens fan ballar al cap i que ens fan pensar que alguna cosa dolenta està passant, mentre no es qüestiona en absolut el que està passant en aquests grans recintes on les condicions de treball de vegades poden ser molt penoses i la vulneració de drets dels espectadors també és bastant, bastant evident.
2: I els estigmes moltes vegades són prejudicis, és a dir, moltes vegades han patit aquest estigma els festivals quan han començat, però després, quan porten diferents edicions, la gent entén, no?, la moguda, i entenen pues, això, que és un festival que està de conya i que està molt bé que passi això a la seva població. I això passa en diferents casos de començar sense l'ajuda de l'Ajuntament o de l'administració de torn, i que quan veuen com funciona i que funciona bé i que la gent és respectuosa amb l'entorn, que això és molt important amb els microfestivals, llavors la gent entén i fins i tot recolzen aquestes iniciatives.
0: El tema d'estar fora del circuit, fora, no?, de la norma, no?, de trencar aquestes costures, no?, d'anar amb aquesta llibertat, això sempre penalitza.
1: Clar, és que se'ns ha venut aquesta idea de que la cultura te l'ha de proveir algú, ¿vale? I aquest algú és o un empresari privat todopoderoso que et diu: aquest estiu et portaré aquests 34 artistes aquest dia, i si no vens aquest dia i si no t'agraden aquests 34, doncs et fots. O que la cultura te l'ha de proveir l'administració pública, no? I hi ha una tercera via, que no és la tercera, sinó que és la primera, perquè els primers esdeveniments musicals que hi van haver, diguem, al planeta Terra, no els proveïa ni l'empresari privat, perquè no existia, ni l'administració, perquè tampoc existia. Era gent que s'autoorganitzava i deia: escolta, aviam si aconseguim gaudir de la música, que a vegades no era ni portar un músic, sinó ens ajuntem i entre nosaltres comencem a picar pedres i comencem a bufar ossos amb un forat, i allò serà una flauta, i aquesta és la primera forma d'autoorganitzar-se a partir de la música. Vull dir que el do-it-yourself és l'original. Crec que hem de lluitar perquè sigui possible que la gent pugui gaudir de la música d'una manera autogestionada.
2: En aquest sentit, el que deies, m'agrada molt una frase de l'Agus Segura, que és alma mater, una mica de la Zavara, que diu: la cultura, si no la haces, te la hacen. En aquest sentit vertical, no? volem que ens imposin el que hem de veure i el que hem d'escoltar i el que hem de sentir, o

0: o volem nosaltres organitzar el que ens ve de gust?
1: Clar, és que al final tot acaba diluït, no? De tots els algoritmes, no?, que et porten cap a uns determinats gustos musicals.
2: L'empresa privada el que vol és beneficis i els màxims possibles, de manera que retalla per uns costats i en el seu intent de guanyar més en menys temps, doncs concentra el públic en grans esdeveniments. I l'administració pública també vol que la cultura encaixi més o menys amb la seva línia de pensament, de manera que qualsevol forma de pensament o qualsevol tipus de música que no encaixa en el que se suposa que és l'statu quo, doncs potser no es prohibeix, però simplement no s'ajuda que existeixi. I aquí és on l'administració pública crec jo que està patinant, perquè no està entenent que la cultura és una manera de trobar-nos, és una manera d'explicar-nos com a persones, com a societat, com a individus inclús, intentant tallar les ales moltes vegades, simplement desinvertint o posant pegues o dient necessito tots aquests paperets perquè tu puguis fer això, tots aquests documents signats i totes aquestes assegurances, el que fa és tallar les ales a aquestes altres maneres d'expressió que necessitem com a persones per tenir alternatives a l'hora de pensar.
0: I que això és molt sutil perquè no és que estiguin vetats, sinó que no estan convidats. És una sutilesa que és important. Vull dir, l'administració no veta directament a ningú perquè tingui un discurs, perquè tingui unes lletres. Simplement no et convida. Convida altres projectes, altres iniciatives que potser són més innòcues o més inofensives.

Poden semblar casos excepcionals, però estan emmarcats en el corrent principal de la història de la humanitat, ja que la col·laboració i l'empatia han estat els principals motors per al nostre desenvolupament i supervivència com a espècie. Perquè la música, com a religió sense dogma, és un dels camps en què millor es poden sembrar i imaginar futurs esperançadors. I no tant a través de les cançons, sinó mitjançant llocs on gaudir i compartir aquestes cançons, generant espais on aquestes cançons expandeixin tot el seu imaginari. Al cap i a la fi, la música ja va servir com a cola social quan ni tan sols sabien parlar, ni de bon tros llançar versos amb missatges.

0: Acabem de sentir el pròleg del llibre del Nando Cruz, aquest Microfestivales i altres escenaris possibles, publicat a Silex Ediciones. Clar, amb què us heu trobat, no? És a dir, l'ecosistema cultural a petita escala, diguem-ne, és més ric del que ens imaginem?
1: Jo porto anys insistint en això, que és, hi ha moltes més coses de les que imaginem. Hi ha aquesta sensació, em trobo molta gent que diu, és que aquí, a Barcelona inclús, diu, és que aquí ja no passa res, no hi ha espais, i jo penso, n'hi ha 500, el que passa és que no els descobreixes perquè et queden lluny de casa, perquè generacionalment ja no hi empatitzes, o perquè es mouen en uns marges que els fan poc visibles, més que invisibles, poc visibles, has de parar atenció. Doncs si amplies escala nacional i posant el focus en microespais de trobada, és que és infinit. Hi ha una riquesa brutal, hi ha molta precarietat, evidentment, a l'hora de tirar aquestes coses endavant, i molt voluntariat, però hi ha molta diversitat, molta més diversitat que la que pot garantir un sol macroesdeveniment, que acaba sent una mena de jardí on plantes coses diferents, però que no és l'amplitud i la riquesa d'un bosc.
2: I això està relacionat també amb la bombolla mediàtica, de que sempre sentim a parlar de les xifres, del cartell, de certs macrofestivals, i amb excepcions, perquè sí que és veritat que hi fa una tasca molt important des de mitjans com BTV, ha fet el periòdico també, o aquest programa mateix, no?, de Solidaris, però hi ha una bombolla mediàtica de que només ens arriba el més gran, no?, ens arriben les xifres grans i no ens arriben iniciatives petitetes.
0: De fet, als dos llibres hi ha una crítica, no?, al paper que estem fent, no?, als mitjans generalistes pel que fa a la cobertura, no?, i el que és noticiable o no dins d'aquests certàmens, no?
1: Sí, però jo també n'he sigut partícip durant molts anys. O sigui, jo durant molts anys he fet aquest periodisme d'anar als llocs on va tothom i explicar el que explica tothom, fins que em vaig cansar i vaig dir, bueno, hi ha alguna altra cosa hi deu haver, no?, en aquesta ciutat. I llavors, quan fas aquesta tasca de recerca, diguem, proactiva, no esperar que algú t'expliqui coses, sinó anar a buscar, descobreixes una ciutat que jo mateix, que he nascut aquí i portava 40 anys vivint aquí, no podia imaginar. Doncs a nivell, això, si ho amplies a escala de Catalunya només, jo estic convençudíssim, i no m'hi he posat encara, que hi ha espais superenginyosos, alguns dels quals potser porten dècades aguantant allà com a espai de trobada de musical, i dels quals no se n'ha parlat mai.
2: Hi ha de tot, eh? Hi ha festivals que al llibre m'expliquen que estan farts de no sortir al seu diari. Heraldo d'Aragón, per exemple, mai parla del Zaragoza Feliz Feliz. I hi ha altres festivals que si els igual perquè pensen que la seva manera d'arribar a la seva gent i altres canals. És a dir, no necessiten passar pels grans mitjans, no? Poden passar doncs, per això des de xarxes com el Telegram o xarxes socials o el boca orella, que al final és el millor i és la manera de mantenir aquest públic.
0: Coneguem alguna d'aquestes propostes, com la del Microclima Sound, un microfestival de la botiga de discos ultralocal al Poblenou, a Barcelona, en Raül Chamorro i la Carme Vasquez, que en són els propietaris, van engegar el 2013 una proposta de concerts en un espai de 35 metres quadrats, on sense pressupost ni subvencions ofereixen, coincidint amb les dates del Primavera Sound, una proposta d'actuacions de petit format. N'hem parlat amb el Raül.

0: no s'ha fet mai amb el plantejament de plantar cara a, ni a cap festival, i menys a la Primavera. S'ha fet perquè era com una broma, però la broma acaba comprenent bastant de sentit. El fet d'ajuntar-nos uns quants a una botiga de discos a escoltar uns concerts de bandes locals, petitetes, que no estaven precisament en la Primavera, i quan la Primavera col·lapsava tota la ciutat amb la seva programació, en el fons tenia bastant de xitxa. I de fet és la broma que tenim constantment d'imitar una miqueta la imatge que fan servir ells, i ens van dir molt amablement si volíem conformar part una miqueta també de la Primavera, i vam decidir que no, que era algo totalment que estava al marge i que seguiríem així.
1: Mides irreals.
0: Abans tu anaves a un festival a descobrir bandes, a gaudir d'una programació concentrada en uns dies, que era una vivència molt, molt guapa. Amb la Carme hem nascut amb el Sónar, hem nascut amb el Primavera, però sí que és veritat, ja no només que nosaltres potser ens haguem fet grans, sinó que els festivals s'han fet grans, amb un tamany inassumible i unes propostes que ens agraden, però que estan diluïdes dintre de tot un monstru enorme que no pots abarcar. Bàsicament, estaria bé que no existissin, que fossin festivals més petits amb mides més reals.
1: Música sense caixers.
0: Estem totalment al marge de caixers, de diners. A la botiga tot funciona per amor i perquè la gent vol fer coses. I això és molt bonic perquè al final es crea una sensació de viure la música i de viure el que podria ser un petit festival molt diferent, perquè la que barreges diners, música i altres coses es podreix tot.
2: En aquests festivals expliqueu que ni tan sols es paga entrada, no? Aquí una mica ho heu apuntat abans, no? I el tema de la precarització, no? Com es troba l'equilibri, no? Per sostenir iniciatives tan interessants com aquestes, no? Amb una botiga de 35 metres quadrats, no? Que puguis, no contraprogramar, però gairebé.
3: Aquests espais que creen comunitat són els que de debò enriqueixen i fan que la gent necessiti estar allà i ho desitgi, ho recolzi, però, evidentment, la precarietat és un factor que travessa molts d'aquests espais perquè el capitalisme és un camp de futbol amb baixada, i a la part de baix és on estan aquests projectes petits i autogestionats, i el camp de dalt és on estan l'empresa i l'administració pública. Llavors, evidentment, totes les pilotes van cap a baix i tots els gols queden en contra. Clar, aquí el problema que tenim en aquest país, i no sé si en altres, és que l'administració pública, en comptes d'intentar nivellar el camp perquè tothom pugui jugar en les mateixes condicions, el que fa és encara atiar més el creixement dels més grans en detriment de la sostenibilitat dels petits. Llavors, clar, les regles del joc encara són pitjors per a tota aquesta gent.
2: Lluís.
4: Sí, això que comenta de crear comunitat és molt important perquè els artistes valoren justament això. Prefereixen potser tocar el microclima per 70 persones que la meitat o més de la meitat queden fora de la botiga i ho escolten de lluny, que saben que és gent interessada en la seva música de la veritat, que potser toca a les 4 de la tarda, com tota la Solana, al Parc del Fòrum, que potser passen 4 guiris i 4 despistats. Llavors, jo crec que això és el que diferencia una mica, no? La música, si està al centre, i si el públic està al centre o no. O si és el negoci el que està al centre.
2: Perquè aquest gaudi, no?, que genera la cultura, no?, una cultura que pots tocar, no?, i sentir amb aquests grans certàmens als que hi hem anat, vius una altra experiència absolutament desconnectada del que hauria de ser, no?, anar a sentir el grup musical de torn, no?
3: D'entrada, quan tu vas a un espai petit i és per gaudir d'aquesta música i és un espai de trobada, has de poder trobar-te amb els artistes que estan actuant. Això en un macrofestival és inviable. O sigui, he parlat amb músics, amb Lady Pou de Zam, explicava una vegada, deia, és que nosaltres ara, quan toquem a festivals grans, podem entrar i sortir del recinte sense haver-nos creuat amb un sol espectador, perquè hi ha uns passadissos que et fan que tu puguis circular d'aquesta manera. Clar, ja la idea de separar artista i públic, no només durant l'actuació, sinó en tot aquest cap de setmana, ja és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè llavors ja no és un espai de trobada, és un espai que s'agrega espectador i artista. Però és que, a més, els grans s'agreguen inclús en funció de la teva capacitat adquisitiva. Amb aquestes zones VIPs, bueno, distorsionen completament la idea de concert com a espai de trobada.
2: Després sentirem a Lady Pou. Lluís.
4: No, això, els grans festivals o els grans espais també tenen la seva part positiva, és a dir, no hem de dir que només la música en petit format és la més xula o la més rica culturalment, perquè també té un component de catarsi col·lectiva, de que quan tu vas a un Sant Jordi Club i cantes amb 2.000 persones, també té la seva gràcia. Jo em queixo més, quan personalment, dels macrofestivals, quan és això, quan l'experiència ja no és satisfactòria, quan jo no escoltes bé, quan passa per davant molta gent amb la beguda, quan la gent està cridant perquè no s'escolta i tu no escoltes la música, això és el que critico. Però el gran format també pot estar molt bé.
2: Parlem abans una mica del paper de l'administració, que diu, no?, que aquesta ajuda ha de ser horitzontal, no només destinada a les grans iniciatives. Clar, tot i així hi ha alcaldes, com expliqueu, que aposten de manera molt enèrgica, no?, amb iniciatives alternatives fora del circuit habitual, i d'altres que s'hi giren en contra, no? Hi ha un exemple del Sugarfest de Vic, per exemple, no? Mm.
4: Sí, la relació dels festivals, aquests minifestivals amb l'administració, és diferent, hi ha de tot. Hi ha
2: és un món, no?
4: Sí, hi ha des del Sugar, que ho va intentar, van dir no teniu permís, i llavors van dir pues ho farem igualment, sense permís, fins a festivals que tenen una petita subvenció i no volen res més.
2: Clar, el Sugar Fest és alternatiu, al mercat de música viva.
4: Sí, és com una mica com el microclima que es fa quan, no?, quan es celebra la primavera, el Sugar és quan hi ha el mercat de música Vic. De música viva de Vic. I això, la relació amb l'administració canvia i cada minifestival té la seva filosofia, des de no volem saber res, acceptem una ajuda, petita ajuda que ens serveix potser només per pagar l'equip de so, o ens cedeixen l'espai, o fins i tot hi ha casos com el Facela de Lugo, que van començar a ser 100% autogestionats sense ni un duro públic, i al final l'administració va comprovar que aquella gent estava fent una tasca important a nivell cultural i la pròpia administració va decidir subvencionar perquè entenia que aquests del Facela, el Suso i el Celes, estaven fent una cosa que no estava fent l'Ajuntament.
3: Hi ha un llibre molt interessant de Jazmín Beirac, una gestora cultural, que es diu Cultura Ingobernable, i que el que proposa ella és que no, que els polítics no siguin els proveïdors de la cultura, sinó que els que garanteixin la possibilitat de que cadascú, de que qualsevol persona que vulgui organitzar un espai tingui les condicions de poder fer-lo. Clar, és que els drets culturals, diguem, no és només poder anar a concerts, sinó poder generar aquests espais. Si vols fer-ho, organitzar un esdeveniment musical et forma com a persona. A l'Aplec dels Ports, que en parlo al llibre del Microfestival, és un cas exemplar, no?, en aquest sentit, perquè gent molt jove aprèn a treballar en equip, aprèn a organitzar un esdeveniment que és monstruós, que és molt gran, interioritza la noció de treballar pels altres, de treballar pel teu poble. Aquí hi ha una sèrie de valors importantíssims en l'autogestió i en el fet d'organitzar coses per la teva comunitat que des de la política s'haurien de posar sobre la taula i dir, ho entenem. Però com que des del món de la política, la cultura i sobretot la música i els esdeveniments musicals estan vistos des d'un punt de vista econòmic, de dir quin rendiment donarà això a la nostra ciutat, quants turistes vindran, clar, sota aquest punt de partida no té cap sentit potenciar que es facin coses petites, perquè això no portarà gent, però fa una altra cosa, que és enriquir la vida de la gent que viu allà, en aquest espai, que és on la gent està posant aquests impostos que després potser se'n van a potenciar coses molt més grans que no són per la gent d'aquí, sinó que són pels que vinguin de fora.
2: En termes grans, no? Clar, el ramat aquí està més controlat, diguéssim, no?
3: Evidentment, clar. Està controlat a nivell polític, o sigui, des de la política, perquè ja estàs posant diners a esdeveniments que saps que no generaran conflicte, però inclús per les marques que estan patrocinant aquests esdeveniments, perquè evidentment si tu ets Iberdrola o tu ets Seat, doncs no posaràs diners en un esdeveniment on estan intervenint artistes que canten contra les multinacionals i contra l'IBEX 35, els posaràs contra algú que no hi canti. Llavors, tot això el que fa és anar restringint la diversitat i la pluralitat de maneres de pensar.
2: Ara ho hem vist, no?, amb el tema del genocidi a Gaza, no?, que una mica els fonaments, no?, d'aquests grans grups d'inversió, no?, que tenen presència a grans macrofestivals, la cosa ha començat a bellugar-se, no?
4: Tot i que de vegades hi ha com sembla que aquests grups inversors puguin vetar certes bandes perquè tenen un discurs o poden pujar amb una bandera, i en realitat s'està veient que no fan res perquè potser interessa, com et diria, permeten que l'artista tregui la bandera palestina o faci un discurs durant el seu concert perquè és una manera d'aparentar certa normalitat o certa pluralitat, quan en realitat no és veritat.
2: És un blanquejament, no?
4: És un blanquejament total.
3: Bueno, és que la cultura és el gran blanquejador de les empreses d'aquest món. O sigui, si tu tens una empresa qüestionada a nivell d'imatge pública, el que farà el director de màrqueting és començar a posar diners a esdeveniments on la gent s'ho passa bé i d'aquesta manera associis el nom d'aquesta marca al fet de passar-t'ho bé.
2: Poseu-me exemples d'això.
3: Idealista. Idealista està patrocinant... O sigui, Idealista és una de les empreses que està disparant els preus de la vivenda. I de sobte, quan tu te'n vas al Bilbao BBK Live, tens un lloc, una zona patrocinada per Idealista on pots descansar entre concerts. Jo recordo fa encara més anys un moment on a Telefònica hi havia una vaga brutal, hi havia treballadors de Telefònica que estaven tancats a la seu de Plaça Catalunya, sí. I paral·lelament tu anaves al Sónar, anaves al Primavera i veies un stand que era tot de bombolles grosses de plàstic on la gent es podia llançar a dins i nedar entre bombolles gràcies a Movistar dins un festival de música. Doncs tot això són campanyes de màrqueting per netejar imatges de marques.
4: És que el teu llibre Macrofestivals ho expliques molt bé i explica que un macrofestival al final s'ha convertit en una mena de hipermercat, no? O centre comercial, perquè tu entres i tu ets un consumidor i te'n passaràs moltíssims anuncis de manera directa o indirecta, i les teves dades serviran també per a aquests grans grups per després publicitat, promocions, etc. Mm. O sigui, al final la música és com l'esquer, no? L'excusa perquè tu vagis i et tracten com això, com un possible consumidor. Mm.

Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb els periodistes musicals Luis Benavides, autor de Actitud, Vida en los Minifestivales, i Nando Cruz, que ha publicat Microfestivales i otros escenarios posibles, tots dos a Silex Ediciones.

0: Continuem, si us sembla, amb el repàs amb alguna de les iniciatives que abordeu en els llibres. Abans el Nando introduïa el nom de l'Edith Pou. L'Edith Pou és músic, periodista i activista cultural. Toca a Za, a l'Ossara Fontan i Orquestra del Cavalló Ganador. Ha participat com a músic en alguns d'aquests macrofestivals i està a punt de publicar 9 elogis de l'imparell amb l'editorial H.I.O. Un dels suposats avantatges de participar en un macrofestival és que et veurà molta gent, ho dèiem abans, no? Però això no és sempre així.
1: Perquè si ets un grup petit, pot ser que et situïn en un horari desfavorable i que, per tant, la gent encara no hagi arribat al macrofestival. Pot ser que et contraprogramin amb un gran artista que tothom vol veure. També caldria veure la capacitat d'atenció que té la gent als macrofestivals, perquè no sé si us ha passat, a mi m'ha passat com a espectador en un macrofestival, que estàs veient un concert que no l'estàs veient molt bé, des de lluny, envoltat de gent xerrant, i llavors saps que al mateix moment hi ha 7 altres concerts que potser estan sonant millor i que potser tindries una millor experiència i acabes marxant als 15 minuts. I també m'ha passat d'acabar un concert i que la gent no sapigués ni quin era el grup en el que jo estic tocant. En canvi, en un microfestival on el focus està molt més centrat en la música i hi ha potser només un escenari, saps que tota aquella gent t'està veient amb atenció i està vivint una experiència més significativa que segurament quedarà més en el seu record.
2: Caixets i patrocinadors.
1: Per què poden pagar uns caixets més alts? Doncs perquè tenen uns patrocinadors d'unes empreses que volen netejar la seva imatge donant suport a la cultura, perquè tenen uns fons d'inversió darrere que són els mateixos que estan fent malifetes amb la vivenda, i també perquè demanen exclusivitat sovint, és a dir, que aquest artista no pot actuar en aquella ciutat durant un any, per exemple. I això fa que el teixit local de sales petites, de col·lectius autogestionats, cada cop es vagi empobrint més.
2: Menys és més.
1: Qüestionar aquesta idea de créixer cada cop més i de fer cada cop més coses en menys dies, més grups, més aforament, no afavoreix l'experiència musical, tant pels grups com pel públic. Pels grups perquè sovint m'he trobat que de cop volen ficar 10 grups en un escenari en 6 hores i, per tant, tens 15 minuts de canvi, que és una bajanada perquè no tens temps de col·locar bé les coses, de preparar-te i, per tant, d'oferir el millor de tu a l'escenari. I com a públic també, no? Allò de s'acaba un concert, comença un altre. Està bé acabar un concert, digerir-lo, comentar-lo amb el company i després anar a veure un altre concert. Tranquil·lament, menys coses, més ben fetes i més cuidades.
2: 9 elogis de l'imparell, el llibre.
1: Per què en una era en què tenim milions de sons, músiques, estils, èpoques a l'abast, a un sol clic, quan mires el top 50 de Spotify a gairebé tots els països del món, veus que sonen les mateixes cançons, els mateixos estils i sobretot el mateix ritme, un ritme uniforme, el compàs de 4x4 que no sortim d'allà, no? I faig una defensa de l'imparell perquè crec que realment si tenim una escolta uniforme, única i tancada a nosaltres mateixos, acabarem fomentant una societat uniforme, única i tancada a nosaltres mateixos. En canvi, si ens obrim a ser més curiosos, a escoltar coses que ens sorprenen, que ens repten, doncs segurament també serem capaços de viure una vida més lliure de prejudicis.
0: Això és la revolució, Nando i Luis.
3: Edith Pou, no diré res més. Edith Pou,
4: sí,
3: cal escoltar sempre l'Edith Pou, i en directe i també quan parla.
0: Ha resumit molt bé tot el que anàvem desgranant,
3: Bueno, perquè és una persona que les ha vist a tots colors, ha estat a tots aquests espais, n'ha après molt i no és una persona que es deixi anar per la inèrcia, sinó que allà on va, pregunta, olora i intenta entendre com funciona tot. I no sabia que estava a punt de publicar un llibre, però, vamos, me l'apunto rapidíssimament.
0: Clar, ell parlava...
4: És molt analític i...
0: Sí, sí, parlava dels caixets, per exemple, no? És que és la llei del més fort, no? Regna la llei del més fort.
3: Ni més ni menys. I el més fort sovint és aquell qui no es busca enemics, és a dir, l'artista que no és problemàtic. Moltes vegades aquests caixets es poden pagar primer perquè els patrocinadors ja estan d'acord amb que aquesta mena d'artistes puguin estar actuant i els hi agrada associar-se a aquest tipus d'artista innocu, però després perquè les administracions també estan posant molts diners. Però com deia l'Edi, aquests moltíssims diners que es paguen també perquè aquest artista no estigui actuant a la ciutat en els 6 mesos anteriors i els 4 posteriors, o a la ciutat, o a la comarca, o a la província, o al país, inclús. Llavors, això s'aconsegueix gràcies als diners públics. És a dir, que els propietaris de les sales, que amb els seus impostos han de contribuir a que la ciutat s'enriqueixi econòmicament, o els impostos que paguem tots serveixen per donar-los a un artista que no tornarà a tocar en aquest país durant un any. La perversió absoluta.
4: És una perversitat i, com deia l'Edi, és un empobriment, no, de la proposta cultural.
0: Sí.
4: Els minifestivals, al final, són com anar a comprar a la botiga que tens al costat, al mercat municipal. Què passaria si sempre comprem a Amazon? Sempre. Desapareixen les botigues, no? Si sempre o només anem als macrofestivals, estem baixant la persiana de moltíssims minifestivals. Hem de pensar en aquest símil, no? D'intentar recolzar el que tenim a prop.
0: Mm. Una altra iniciativa interessant és la del Convent, un centre artístic multidisciplinar que va començar a programar l'any 2004. Està ubicat a la colònia de Cal Rosal, al Berguedà, i la llibertat és la seva màxima. Hi viuen unes 20 persones i 40 més i estan implicades d'una manera o altra. Una de les cites imprescindibles al seu calendari és el Festival de Circ i Música Contrast, a l'abril. En Pep Espelt és un dels seus fundadors.

0: El convent és un espai cultural i comunitari, un espai on, la cultura es posa al centre, la, cultura des, des del territori, no? Amb una mirada contemporània i una, mirada que, va des del local, no? Des del poble fins a qualsevol altra punta del món.
1: El públic i l'entorn.
0: El que tenim amb el públic és que no és un públic endogàmic. Tu, quan vens a convent, sempre és diferent. Una, perquè justament intentem, de fugir de tot el que és les, els parcs temàtics, no? I la programació és molt diversa i també molt fineta, no? I que va, marca claríssimament aquella línia que va directa al cor, no? I això fa que, sigui arriscada, que el públic vagi variant, però que hi ha gent de totes les edats, que va dels 4 als 80. O sigui, és, un públic molt divers i és, això és una, part que, ens construeix, és una màgia, no? I, per l'entorn, pues, hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no li agrada gens, però és normal, estem amb, coses que tampoc fiquem filtre a que agradi. La programació aquesta que portem és activista, màximament, no?
1: Autogestió i lluita contra la precarietat.
0: Al, convent tenim aquesta mirada autogestionada i fora de, del que és les, institucions. Hem apostat des de l'inici per, aquesta ideologia i creiem que ens dona una llibertat, tot i que les subvencions ja han de ser, perquè és, diner públic, però per nosaltres ens dona llibertat i tota una transparència. Nosaltres fem apologia a que s'ha de pagar a tothom, no? Des d'un DJ, una DJ, o una persona que et faci un cartell, això és evidentment. Llavors, aquí nosaltres intentem arribar a un preu més o menys que sigui viable per, les dues bandes, no?
2: Pep Espel, que parlava d'aquesta programació activista, de que fugen, no?, dels parcs temàtics culturals, i en alguna d'aquestes ocasions aquests microfestivals, aquestes iniciatives, serveixen per plantar cara al despoblament i també per reivindicar aquesta idiosincràsia cultural de, del propi territori, no? Això també és importantíssim, no?, que no tot sigui ciutat-centrista, no sé com dir-ho.
3: Sí, sí, sí, sí. És que, de fet, a més, quan, surts de les grans ciutats i vas a conèixer propostes i projectes culturals, et trobes que la capacitat d'imaginar es multiplica, perquè aquí tenim tantíssimes restriccions que fan que quan tu vulguis, imaginar alguna cosa en una metròpoli, doncs primer has de pensar que ja n'hi ha uns, quants que ho estan fent, que tens una, administració que, que pot ser molt, punitiva i que, bueno, que hi ha tota una sèrie de, normes que has de complir. Quan surts al, camp, diguem, a espais menys poblats, aquesta possibilitat existeix. Però existeix també, de vegades són molt originals perquè el punt de partida és molt, diferent. La idea de fer servir la música per generar un espai on la comunitat s'enforteixi, on ens trobem tots i on, puguem enriquir-nos com a persones, on podem intercanviar diàleg. Llavors, aquest punt de partida fa que gairebé tot l'engranatge giri en aquesta direcció, no en la, direcció del lucre, d'aviam quants diners puc treure de cadascuna de les persones que han entrat aquí dins abans de que marxin a casa a dormir.
2: El llibre del Lluís, un dels entrevistats diria que és l'Agu Segura, no?, el fundador del Sant Feliu Hardcore Fest, sí. Diu: cada poble, per petit que sigui, hauria de tenir un centre cultural autogestionat per sortir de la dictadura cultural de l'administració, no? Això també és el que, dèiem un, mica abans. Quins altres exemples t'has trobat, no?, que podrien ser equiparables al, del convent fora de, Catalunya?
4: De fet, el convent es celebra un festival que em sembla que té com 10 edicions, que és el Salt Mortal, també, i com aquestes ens hem trobat unes quantes. El tema és que, com deia el Nando, fora de la ciutat, a les províncies, potser és on passen coses més interessants. I el, en canvi, a les ciutats hi ha com més mimetisme, perquè estàs rodejat de, moltes històries similars, i també hi ha tot com més pautat, perquè no hi ha un convent dintre la ciutat de Barcelona on puguis fer una programació des de les 9 del matí fins a les 4 de la nit. Està tot més, doncs, això, has d'entrar a les 4, has de recollir a les 11, perquè a les 12 hem de tancar l'equipament.
2: Més propostes incloses als vostres llibres, al festival Acció Migrant. Ha tingut 3 edicions. L'última va tenir tant poder de convocatòria que es va desbordar. La falta d'ajudes públiques va fer que morís d'èxit i ara s'està reajustant. El tret distintiu de la proposta, que servia d'aparador de la incubadora de projectes Fes Cultura, eren les actuacions dels artistes d'origen migrant que no acostumem a veure a la resta de cites culturals a, Catalunya. Diego Salazar és gestor i investigador cultural i també fundador d'aquest microfestival d'Acció Migrant.

0: Doncs l'Acció Migrant és un festival que vam engegar a la Fabra i Coats en el marc del projecte Fes Cultura, que és un projecte de formació, d'acompanyament i de promoció de propostes culturals impulsades per persones migrades a la ciutat de Barcelona. El primer que passa quan migres és que perds la teva xarxa. I quan treballes en cultura, o vols treballar en cultura, això és encara més important, perquè ja sabem que el sector cultural és un sector molt de xarxa. I llavors, per això, aquest tipus d'espais han tingut un èxit entre la gent que està interessada en treballar, en impulsar projectes culturals, perquè es troben i es fa comunitat.
1: Cultura en resistència.
0: Tenim un problema d'una visió assistencial sobre les migracions. Es pensa que a les persones migrades se les ha d'ajudar. I estem d'acord, s'ha d'ajudar a qui té, diguéssim, dificultats. Però també s'ha d'impulsar i s'ha de donar espai de veu pròpia i s'ha de donar espais perquè la gent pugui prendre les seves pròpies decisions. El que tenim en aquestes propostes és aquesta resistència, no? De dir, en aquest territori portem, a més de les nostres mans per treballar, coneixements, sabers, expressions, pràctiques, que són un valor i que, a més, són enriquidores per a la mateixa ciutat, no?
1: La lluita per la paritat.
0: Per a nosaltres no pot haver un escenari que no sigui paritari i que a més, no sigui inclusiu amb persones de col·lectius LGTBI. Llavors, aquí, aquesta decisió ja fa que el teu cartell cridi l'atenció dels col·lectius. Llavors, aquí hi ha unes petites decisions que són importants.
2: Moltes coses a comentar en aquesta peça de Diego Salazar, fundador d'Acció Migrant. Clar, aquests microfestivals sí que fan aquesta tasca, no?, comunitària, però són realment, vaja, no sé si dir-ne inclusius o que tenen en compte, no?, la diversitat del país, en definitiva.
3: Sí, és un tema pendent, però clar, és un tema pendent que es va dilatant en
2: el temps. Es va eternitzant, no?
3: Clar, es va eternitzant i en fi, a 2025 no pot ser un tema pendent incloure la diversitat d'origen de les persones que viuen en una ciutat, a Barcelona, per exemple, que és una ciutat amb uns índexs de persones nascudes a l'estranger d'un 30%, em sembla que és sí. Ara mateix, no? Llavors, per això justament volia posar un exemple de com, també perquè venia, crec que el capítol anterior parlava dels gazteches, que són espais especialment donats a la reflexió, a l'autocrítica i a l'intent de canvi, però
2: a Euskadi,
3: però això, per exemple, era una assignatura pendent que ells assumien que no havien pogut, així com el tema de la paritat. Hi ha hagut de més i de menys, de la paritat de gènere, aquest el tema d'incloure gent d'altres procedències, doncs no ho tenien resolt. Llavors, em semblava impossible que no hi hagués en tot el territori espanyol algun exemple, i el teníem aquí a la Fabra i Coats, l'hem tingut durant 2 o 3 anys, i en aquest cas, justament perquè les administracions no són capaces d'anivellar aquest camp de la cultura, doncs algunes han d'acabar fracassant, com és el cas d'Acció Migrant. Per què? Doncs perquè, d'entrada, el poder adquisitiu del públic d'un festival com aquest és un determinat i no és especialment alt, de manera que una de les fonts d'ingressos que tenen aquests festivals, que és la barra, doncs no acaba compensant les despeses que costa generar un projecte com aquest. Però clar, renunciar a projectes que ajuden a visibilitzar la creativitat dels artistes migrants és un tret al peu pel desig que ha de tenir qualsevol ciutat de que la convivència sigui al màxim de fluida i que tothom es pugui guanyar la vida en el que vol guanyar-se la vida. Si és la cultura, doncs que sigui la cultura.
4: Aquesta assignatura és una assignatura pendent de la societat i al final les minifestivals són un petit reflex de la societat. I així com s'ha avançat molt amb el tema feminista en els festivals, potser aquesta encara seria una tasca pendent.
2: Ja sé que costa, perquè els dos llibres hi ha molta riquesa, no?, a nivell d'iniciatives, però alguna que trobéssiu, que us hagués tocat, de dir, ostres, m'ha descol·locat.
3: Parlant, de fet, al Prat va ser amb una noia de Castelló

0: I em va explicar tot el projecte de l'Aplec dels Ports. Per mi era una cosa superinspiradora, perquè és un esdeveniment musical que es fa des de fa gairebé mig segle, és a dir, que és anterior al festival més antic, que neix un desig de preservar, d'una banda, una dansa antiga que el franquisme havia prohibit, però de l'altra, intentar que la gent no marxi d'una comarca que s'està despoblant. Llavors, quan la majoria de projectes de microfestival, segurament dels que tracta el Lluís, tenen un problema, que és el de, com que ho estem fent tots per amor a l'art, doncs arribarem a certa edat, ho deixarem i ningú ho agafarà, l'Aplec dels Ports és un esdeveniment on nens i nenes de 6 anys ja volen estar treballant amb aquest projecte, sigui venent samarretes, sigui venent pins. Els de 16, 17 ja estan a la barra treballant. Llavors és un projecte que es regenera anualment, que ha estat dirigit per potser 200 persones diferents, perquè cada any es fa en un poble diferent, per tant, cada any la gent que el munta és una altra, i a més amb una mitjana d'edat de 18 anys. Llavors, tota aquesta idea, culturalment i socialment, és superenriquidora.
1: On i quan es fa?
0: Es fa l'últim cap de setmana de juliol. Aquest any em sembla que es fa a Villores, perquè és un festival, és una trobada itinerant. Hi ha 10 pobles que es reparteixen això, llavors cada any va canviant. L'any passat va ser a Cinc Torres, que és on vaig anar per escriure el capítol. Aquest any és a Villores, que és un poble de... O sigui, són 60 persones que hi viuen i acaben portant potser 10.000 persones que poden desbordar el poble, però que el poble entén dues coses. Primer, que això es faci no va en contra del poble, sinó que ajuda a que el poble segueixi viu, i a més, l'any vinent no es farà a Villores, es farà el següent poble, i aquí, a Villores, no tornarà fins d'aquí 10 anys. Per tant, saber que un macroesdeveniment et col·lapsarà el poble un cop cada 10 anys és bastant més suportable.
1: I tant.
2: Sí. Mira, enllaçaré amb això que diu de la continuïtat de l'Aplec, i diré que em va sobtar positivament el tema del Madrid Podfest, que és un festival que es fa a Madrid i que també toca el Nando, el seu llibre, per la seva capacitat de regenerar-se. De fet, al llibre participen com tres generacions diferents que han estat al capdavant del festival, i em va agradar molt perquè vaig pensar, no hi ha cosa més bonica que deixar en mans una altra, una cosa que funciona, que va bé, i tenir aquesta generositat de dir, jo no puc, però segueix tu. És a dir, les persones venen i van, però les bones idees es queden, no? Són com immortals, per dir-ho d'alguna manera. I això mola molt. Ojalà dintre de 4 o 5 anys hi hagi una quarta generació i el Madrid Podfest es pugui fer sempre, no?
1: Acabem.
3: En un món on tot sembla estar dominat per algoritmes i plans de màrqueting, aquestes iniciatives ens recorden que la música continua sent, sobretot, un acte de resistència, un refugi per la passió pura. Així que, si has arribat fins aquí, tinc una sola petició. La pròxima vegada que vagis a un minifestival, deixa l'Instagram i viu-lo. Compra la samarreta, encara que tinguis l'armari ple, paga una birra a l'organitzador i emporta't un vinil, encara que t'hagis passat a l'streaming.
1: Hem sentit l'epíleg de Jordi Meia, director de la revista Rockzone, reivindicant, no?, aquesta cosa del sentir, no?, de disfrutar la cultura, la música, des d'una altra perspectiva, no?, i fugir d'allò que se'n diu el FOMO, no?, que és el que fomenta també, o el que fomenten aquests grans esdeveniments, no? Com fugim d'això, no?, d'aquest si no sóc allà, sóc un pària social, no?
0: Bueno, jo crec que aquí estem... No sé com en sortirem, realment... Tot empeny cap a això. Tot s'està treballant perquè compris entrades a any i mig vista sense saber si d'aquí un any i mig estaràs vivint en aquesta ciutat, però has de comprar perquè si no ho compraran un altre. Bueno, el capitalisme té totes les maneres de funcionar per aconseguir que gastem diners no amb el que necessitem, sinó inclús amb les coses que encara no ens hem preguntat si necessitem.
2: És viure d'una manera accelerada, i el que comenta de les entrades, fins i tot si no pots pagar-la, tu tranquil, tranquil·la, que hi ha un banc que t'ho podrà finançar i podràs pagar-ho a plaços. I jo crec que els meus festivals al final és anar a compte corrent, perquè és més slow, és més lent i més de... més tranquil.
1: I clar, i que valores la iniciativa cultural a través del retorn amb xifres, no? Milers de persones, no?
0: Clar, perquè lo macro, la indústria musical i els macroesdeveniments com aquests, siguin macrofestivals o macroconcerts, és la màxima expressió de l'individu convertit en consumidor, purament en consumidor. En uns espais més micro no és així. Tu no ets un consumidor, ets un partícip, i a més la proximitat que tens cap a l'escenari o cap als organitzadors, perquè gent com tu, fa que en algun moment inclús et puguis plantejar, jo voldria formar part d'aquest col·lectiu i ajudar a impulsar això, o simplement és tan transparent tot que tu pots agafar les idees que et calguin per fer una cosa similar a aquella a petita escala, perquè tu estàs començant. Tu quan vas a un macroesdeveniment simplement ets un consumidor i un adorador. Si la cultura es converteix en una cosa que compres i consumeixes, perd bastanta part de la seva capacitat transformadora i enriquidora.
1: Mm. Ara que aviat arribarà la primavera, començarem a veure, no?, tots aquests cartells, no?, dels grans festivals, per exemple, la ciutat de Barcelona, Primavera Sound, no?, el Sónar, després, quan arriba ja més entrat l'estiu, no?, tots aquests festivals també a Pedralbes, per exemple, o a la Costa, Brava o Daurada, no?, que
0: Daurada,
1: copen,
0: també, sí, sí,
1: que copen l'actualitat a nivell cultural, no? No hi ha espai per a una altra cosa.
0: Sembla que no. De fet, els periodistes aquí a Barcelona, que ens agrada tampoc sortir a veure, a descobrir coses, escolta, quan arriba els festivalets aquests de la Costa Brava i de la Costa Daurada, escolta, tots estan allà. Per què és això? Doncs perquè entre les moltes bombolles que hi ha, hi ha la informativa i hi ha la de que aquests esdeveniments tenen prou pressupost, moltes vegades amb diner públic, per inclús garantir que periodistes vagin a cobrir això. O sigui, és tot un cercle que l'únic que fomenta és insistir en lo gran, perquè, clar, en aquests artistes que estan tocant en aquests espais, en aquests festivals, estan patrocinats per unes marques que volen ser vistes en els mitjans de comunicació. A vegades inclús s'estan anunciant en aquests mitjans de comunicació i és tot un bucle del qual... qui més qui menys és partícip.
2: I seguint amb aquesta idea, tu quan vas al Festival de Portaferrada, tu quan vas com a espectador, no penses en m'agradaria fer això. En canvi, si vas pues, a una actitud o a un microclima, dius, ostres, tenint un ampli, un equip de veus i tal, m'ho podria fer. I de fet, la idea d'aquests dos llibres jo crec que és una mica ser inspiradors, no? I és veritat que jo crec que la gent, quan llegeix aquests llibres, pot agafar idees per dir, això puc fer al meu poble o al meu municipi, i de fet a mi ja m'han arribat missatges de gent dient, tenia una idea de fer un minifestival a Borriana i després de llegir el llibre tinc més ganes encara. I això és el millor que em poden
1: Fantàstic.
2: Dir després de llegir el llibre.
0: Ostres, a mi una de les coses que més m'ha entusiasmat un cop publicat Microfestivals és que d'un col·lectiu del Pirineu Aragonès que volen començar a vertebrar-se i articular-se a poblets molt petits fent coses culturals, em van demanar el contacte de la gent de l'Aplec dels Ports perquè els hi expliquessin, i van fer una videotrucada i van estar parlant ara al gener, bon, intercanviant idees. És exactament la raó per la qual jo, com a mínim, vaig fer el llibre. Prou de fer servir la manera de fer dels grans, perquè és un que coneixem, perquè hi ha gent que treballa amb aquesta idea de sembrar i no de triturar territori, i d'allà es poden treure molt bones idees per tirar endavant.
2: I fent un símil tecnològic, podríem dir que els minifestivals són com de codi lliure, en el sentit que tu parles amb els organitzadors i no et posaran problemes perquè repliquis el mateix al teu poble.
1: Doncs bé, aquests bastions de resistència que s'han de reivindicar, gràcies a Luis Benavides, sociòleg, periodista musical i director del podcast El Equalizador, autor d'Actitud, Vida en los Minifestivales, a Silex Ediciones, i també al Nando Cruz, periodista, com el Luis, autor de Microfestivales i altres escenaris possibles, publicat a la mateixa editorial. Moltíssimes gràcies per haver passat avui als Solidaris. Una abraçada als dos.
2: A tu.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
4: Solidaris. Mercè Folch.
1: Acabem el programa que hem dedicat als circuits musicals alternatius, a la redacció i producció Mireia Isart, Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Al Prat de Llobregat hi ha un incendi a tocar de la carretera B250 que a aquesta hora afecta 4 hectàrees. Hi treballen 3 mitjans aeris dels bombers i 10 terrestres. Un foc que complica la mobilitat en un diumenge a la tarda en què les carreteres ja van especialment plenes. Per tant, connectem a aquesta hora amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Berta. Efectivament, aquest incendi de vegetació que deies provoca el tall total de la carretera B250 al Prat de Llobregat i, a més, talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona perquè allà es concentren els equips d'emergència. I a tot això també, com deies, és un cap de setmana que la mobilitat es concentra més d'hora del que és habitual, suposem que per motius esportius, i hem de dir que a l'AP7 hi ha força incidència entre Llinars del Vallès i la Roca del Vallès en sentit sud i el tram sud de l'AP7 a Montroig del Camp, a Banyeres del Penedès i a Vilafranca en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Recordem que avui a Catalunya està activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. També que continua restringit l'accés a 3 espais naturals. Són la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà. Els agents rurals informen, a més, que la previsió del Pla Alfa per demà dilluns és que s'activi el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques. Més notícies amb el Quim Codines.
3: Tot a punt a Nova York per la final del Mundial d'aquesta nit entre Espanya i l'Argentina. Més enllà de la vessant futbolística, que detallarem el temps dels esports, també hi tindrà un paper destacat la geopolítica. La final tornarà a reunir aquesta nit Donald Trump i Pedro Sánchez en un mateix escenari. Després de mesos de retrets per les guerres de l'Iran, Gaza o per la despesa en la defensa a l'OTAN. En canvi, el president de l'Argentina no assistirà en directe al partit perquè considera que si es queda al seu país dona bona sort al seu equip. Precisament, un líder mundial que ha donat suport explícit a Javier Milei és Benjamin Netanyahu.
4: Javier, we support you.
3: Com sentiu, Netanyahu ha desitjat sort a Milei i a la selecció a l'Argentina. Mentrestant, el país argentí pràcticament es paralitzarà per seguir el partit i a aquesta hora a Buenos Aires ja es noten els nervis.
1: La final del Mundial que es podrà seguir en pantalles gegants a diverses poblacions de Catalunya. A Barcelona, per exemple, l'Ajuntament l'ha instal·lada a la plataforma Marina del Fòrum. S'hi podrà accedir a partir de les 7, dues hores abans de l'Espanya-Argentina, i no es podran portar ni llaunes ni vidres. Estarà prohibit també el consum de begudes alcohòliques. L'horari del metro s'allargarà fins la 1 de la matinada i també hi haurà una setantena més de pantalles grans per seguir aquest partit en diferents punts del país, sobretot en localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre d'altres, n'hi haurà a Cornellà de Llobregat, a Santa Coloma de Gramenet i a l'Hospitalet de Llobregat. A les comarques de Tarragona també n'hi haurà en diversos municipis, a les de Ponent, només a Lleida, i a les Gironines, a Lloret de Mar. Els Mossos han planificat un dispositiu especial de seguretat amb incidència especial a la zona del Fòrum de Barcelona i també a les places de Catalunya i Espanya.
3: S'eleven a 4 els morts i una quarantena els ferits pels bombardejos russos d'avui a Ucraïna. Des d'aquí parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des de l'inici de la guerra. Es tracta de la resposta de Moscou després de l'atac ucraïnès d'ahir, que va deixar 8 morts. Alguns edificis han quedat calcinats i un magatzem logístic greument malmès. Fins i tot el sostre del vestíbul d'una estació de metro, on molta gent es refugia dels atacs, s'ha enfonsat a causa de l'ona expansiva dels bombardejos. Així ho han explicat alguns testimonis.
5: Veus això? Han impactat directament al metro. Déu meu.
6: Va ser del tot inesperat, amb grans explosions tota la nit. Una tragèdia, com un horror. Era un míssil rere l'altre, horrible.
1: L'organista Montserrat Torrent celebra 100 anys amb un concert amb les entrades exaurides al Festival de Torroella a Pals. L'artista és considerada una de les grans referents internacionals de l'orgue ibèric. Anem fins allà amb la Clàudia Roses.
7: 44 anys després de debutar al festival, l'organista catalana tornarà a fer màgia sobre el teclat en un concert que compartirà amb la seva deixeble Cristina García Vanegas. La cita serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i tindrà lloc a Pals, perquè l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, no té orgue. Tot i els problemes de salut, Torrent no ha volgut faltar al seu propi homenatge centenari, un concert que la retorna als anys de joventut. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
8: Tocar tards és un retorn a la meva joventut, compartir un concert amb organers i aquest grup d'organistes de nivell internacional.
7: Montserrat Torrent farà un recorregut per la trajectòria, el mestratge i el llegat. Obres de Francisco Correa de Araujo obriran el programa i continuarà amb un viatge per la música ibèrica i llatinoamericana, amb peces de Zipoli, Corelli i Piazzolla. L'homenatge coincideix amb el cap de setmana del Fins Torroella, que ha reunit 19 concerts gratuïts amb joves músics d'arreu del món.
1: Als esports, Oriol Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. En ciclisme tenim en marxa la 15a etapa del Tour de França, amb notícia important per un dels primers classificats a la General, Catalunya Ràdio, enviat especial al Tour, Isaac Vilalta, bona tarda.
10: Bona tarda. Jonas Vingegaard acaba d'abandonar el Tour de França. El ciclista danès ha patit una caiguda quan faltaven 20 quilòmetres. A la sortida d'una rotonda no ha pogut esquivar una illeta i tot sol, en un grupet comandat pels seus companys d'equip, ha caigut a terra. Pogacar, que anava darrere seu, l'ha esquivat pels pèls. Vingegaard ha pujat a l'ambulància del Tour de França amb la clavícula dreta immobilitzada. Pel que fa a l'etapa, 11 quilòmetres, queda el plató de Solaison. Mauro Smith, líder en solitari, 23 segons respecte a 6 homes, a gairebé 3 minuts el grup de Pogacar i la resta de favorits ara ja sense Jonas Vingegaard. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Tour de França.
9: Aquest vespre a les 9 es disputa la final de Mundial entre Espanya i l'Argentina. Nova Jersey és un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial del Club de la Mitjanit, des de les 8 de vespre fins a les 12. En motor també victòria del pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, al Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Al podi l'han acompanyat amb Monegasc, Charles Leclerc en Ferrari i el neerlandès Max Verstappen amb Red Bull. Antonelli és líder de la General amb 45 punts més que Lewis Hamilton.
0: Fins aquí les notícies.
11: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
12: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Les tasques d'extinció van bé.
14: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
20: Durant la primavera del 1962, la multinacional nord-americana Procter & Gamble va dur a terme una campanya publicitària en forma de concurs, oferint $10,000 a qui fos capaç de resoldre el problema següent. Trobar la ruta òptima perquè dos agents de policia imaginaris, en Tudy i en Muldoon, poguessin visitar 33 ubicacions distribuïdes per tots els Estats Units. Aquest repte no era sinó un cas concret del famós problema del viatger, el problema computacional més difícil del món i que consisteix a trobar el camí més curt que recorri un nombre tan gran com vulguem de ciutats diferents. A priori podria semblar un problema senzill, ja que només necessitaríem mesurar totes les rutes possibles i triar la més curta. Però la quantitat de rutes creix molt ràpidament quan incrementem el nombre de ciutats. Amb 5 ciutats són 12 rutes, amb 10 ciutats en són 181.440 i amb 20 ciutats més de 100.000 bilions. Una problemàtica que també apareix quan en comptes de ciutats tenim nodes d'un circuit electrònic o magatzems de la xarxa logística d'una empresa, incrementant encara més la necessitat de trobar un algoritme eficient per a aquest problema. D'entre tots els algoritmes que s'han utilitzat amb aquesta finalitat, els més sorprenents són els que s'inspiren en la natura, com ara la genètica, o es basen en l'organització interna de les comunitats de formigues, que són capaces de trobar la ruta més curta entre les fonts d'aliment i el niu. I com ho aconsegueixen? Doncs senzillament, diversos conjunts de formigues proven independentment totes les rutes possibles amb l'incentiu que aquella comitiva que torni abans i, per tant, hagi trobat la ruta òptima, serà premiada.

El 24 de maig de l'any 2000, l'Institut Clay de Matemàtiques aprofitava l'entrada del nou mil·lenni per proposar els 7 problemes matemàtics més importants als quals s'hauria d'enfrontar la comunitat científica durant el segle XXI. Entre aquests hi havia el problema PNP, on P és el conjunt de problemes computacionals que podem resoldre mitjançant un algoritme eficient, i NP, el conjunt de problemes per als quals tenim un algoritme per verificar-ne una solució, però no pas per trobar aquesta solució. Per tant, dins de la teoria de complexitat,

va ser formulat teòricament per primera vegada al segle XIX gràcies al matemàtic irlandès William Rowan Hamilton. Tot i així, avui no ens centrarem en les limitacions computacionals dels ordinadors, sinó més aviat en els seus avantatges. I per això tindrem amb nosaltres una enginyera informàtica i artista visual que del potencial creatiu dels ordinadors en sap molt.

0: Alba G. Corral, benvinguda a la cinta de Mòbius. Estàs molt sorpresa amb la música que t'he posat, no sé per què.
1: Sí, perquè ara no sé d'on ve, però em sona molt.
0: És d'un projecte que vas fer tu amb un artista polonès, diria?
1: Darius.
0: Oi que sí?
1: Però fa molt de temps.
0: Fa molt de temps, però jo soc exhaustiva, amb la recerca.
1: Uau, que bo.
0: Sí, t'ha fet il·lusió tornar-la a sentir,
1: Sí, quins records més bons. Sí,
0: que
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Alba, si t'hagués de definir amb una frase, diria que ets la personificació perfecta de la interdisciplinarietat entre la tecnologia i l'art. I faig aquesta afirmació perquè tu et vas formar com a enginyera informàtica, però també des de fa molts anys ets un artista visual de referència, tant a l'estat espanyol com a l'estranger. Ara ja ho hem vist amb aquesta obra. Com vas trobar la teva vocació artística?
1: Oh, bueno, gràcies per la presentació i per convidar-me a Catalunya Música. Com ho vas trobar? Pues no ho sé. A vegades...
0: Et parlaré molt d'això avui, si
1: sí,
0: no ho saps.
1: Sí, perquè és... Bueno, a veure, jo no tenia una idea molt fixa de... Vinga, això serà el meu camí, no? Amb la informàtica, sí. Perquè ja de petita jo sabia que m'agradava. Vaig tindre molta sort de conèixer els primers ordenadors personals, Amstrad, Spectrum, tot això, no? Que va ser quan la computació i l'ordenador es va introduir a les cases. I bueno, pues no ho sé, la meva família va decidir comprar-nos un ordenador. I així sí que sabia que m'agradava tot això, però després com vaig arribar a convertir-lo en una eina artística, jo crec que va ser poc a poc, i una, sí, pot ser natural, quan vaig donar compte que amb els algoritmes, que era ja una eina que jo coneixia i jo podia parlar amb l'ordenador, era una bona manera, no?, de parlar i d'expressar-me.
0: Tu ets originàriament de Madrid, però fa molts anys que vas venir a Catalunya. Quines inquietuds tenies quan vas decidir fer aquest canvi i quin impacte ha tingut a la teva trajectòria professional?
1: Bueno, pues justament va ser clau deixar Madrid i venir a Barcelona, perquè bueno, jo a Madrid treballava i aquí els primers anys també, i vas estar treballant molt de temps d'informàtica, de programadora, tot en empreses, en jocs molt seriosos, que m'agradava molt, també, o sea, les bases de dades, les webs, tot això. Però justament aquí a Barcelona hi havia ja un moviment de gent que ja estava feien coses molt de lab, molt de hacking, molt d'experimentació amb els computadors.
0: De manera creativa, vols dir,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exactament.

0: Estem sentint el moviment Júpiter de les Ciutats Planetes de Gustav Holst i estem sentint aquesta música perquè potser és un dels projectes que has fet amb més músics a l'escenari. Va ser una col·laboració amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. És una experiència molt diferent fer els visuals quan tens una formació tan gran?
1: Ah, és molt bonic. Ara la veritat que m'agrada molt fer visuals per a orquestres. Això va ser encara més a la cloenda del Festival Tàrrega, en una plaça amb molt de públic.
0: Davant d'una església, no, em sembla?
1: Sí, davant la fachada, clar, la façana. Jo projectava a la façana de l'església, de l'Alba, alguna cosa així es diu. Molt bonica, molt especial. I el que té actuant amb tanta gent, bueno, pues és molt rico, perquè tu et pots focalitzar de repente en els violins, a la percussió, a... al director, Alfons Reverté, meravellós, i perquè a mi també em guia, no?, per fer la visual. I formes part d'un conjunt molt gran, per tant, tu ets una capita més. M'agrada molt, la veritat, sí.
0: Els teus projectes es caracteritzen per combinar la programació prèvia d'algoritmes que et permeten generar patrons visuals durant els concerts i els dibuixos que fas durant l'actuació. Com es construeix aquesta interacció tan enriquidora entre la preparació prèvia i l'espontaneïtat del concert? Tens alguna rutina en especial?
1: Ensallar.
0: Assajar,
1: Assajar. El mateix que tu, a lo millor, has d'assajar en el piano, que és la teva eina, no? El teu instrument. Pues el meu instrument és la màquina, però és com si jo construeix el piano.
0: Sí.
1: No solo jo, perquè tenim ajuda amb llibreries i coses que hi ha altres persones que podem fer servir. Jo faig servir sobretot una herramienta, un software que es diu Processing, que està molt enfocat a l'ensenyança, a la simplicitat i a la distribució de código, software obert. Per tant, hi ha una comunitat molt gran. Entonces, jo el que faig és programar, fer els algoritmes, i uns algoritmes efectivament són més autònoms, o sigui que com que al donar-li al play van sols, no? Tenen la seva vidilla. I altres és com que estan esperant la meva mà, no? Com el ratón.
0: Sí.
1: I que també tenen la seva vida, però es moven manualment. Per tant, el més important és el conèixer bé les eines, els botons, com un videojoc. Val? Tu has de recordar on està, no? el que fa més velocitat, el que fa més color, el canvi de color, tenir tot això bé, com un cotxe, no? No fa falta un Fórmula 1, val? No és tot tècnica, sinó el conduir també.
0: A saber-ho portar, no?
1: Sí.
0: I a més, o sigui, aquests patrons que et generen els algoritmes, després, durant el concert, també es modifiquen en funció del so que reps dels músics, no?
1: Sí. La manera de fer el que es diu àudio reactiu, o sigui, reaccionar amb l'àudio, es pot fer de diverses maneres. Hi ha una, que és la més important, i a vegades s'oblida molt. I a classes, quan els alumnes me pregunten això, què és l'oïdo?
0: Saber escoltar, no?
1: Saber escoltar l'orella. L'orella es diu?
0: L'orella, sí, l'oïda, sí.
1: Sí, això és molt important, però hi ha unes altres eines, com pot ser directament l'àudio, i l'àudio es converteix en dates, en números. Tu tens un àudio, tens unes freqüències, i aquestes freqüències, no, de la música varien, i tu això ho pots convertir en un dato, no, una dada, i canviar coses visuals.
0: És a dir, que tu reps un input de la música que s'està produint en directe i el pots manipular sobre la marxa també, no?, per saber quina reacció tindrà després l'algoritme. És això, no?, també?
1: Clar, exactament, perquè l'algoritme tu lo programes però deixant-lo oberts. O sigui, els paràmetres són molt importants. Per exemple, si tu vols programar una llum, que pot ser una pelota o un cercle, no?, i que aquest cercle canvia dependent del volum de la música, tu el que fas és programar-ho i dir, val, el cercle que necessita, no? Per dibuixar un cercle, que necessites? Una posició, un color, no? igual que en Photoshop o en el GIMP, no, cuando dibuixem o en un paper, que necessites perquè un cercle siga un cercle, i una dimensió. Però tu el que fas és dir, vale, la dimensió jo no sabré qual és.
0: Clar.
1: Però lo programo perquè la dimensió, aquest valor, siga dependent de la música. Entonces, si tu toques molt fort en el piano, el cercle serà més gran.

0: Crec que avui t'estic fent un recopilatori dels teus greatest hits, wow, no? Perquè estàs recuperant molta música que feia temps que no senties. Aquesta concretament és l'obra per orquestra Beacom Ocean, de John Luther Adams, de la qual tu vas fer els visuals dins del marc del Festival Sònica de Glasgow. I és cert que en aquests visuals ja es pot percebre molt clarament el teu segell distintiu, el qual en part ve determinat perquè tu amb els anys has anat desenvolupant el teu propi programari per crear visuals. Quines característiques té aquest programari i com ha anat evolucionant amb el temps?
1: Uau. Perdona,
0: abans de
1: contestar-te això, aquesta peça és molt especial perquè és un palíndrom.
0: És un palíndrom, eh?
1: Que vol dir que és el mateix. Fa... O sea, quan tu agafes el guap, no, tot, la onda i la veus, sí, és com igual... Comença tu i a la meitat de la peça, sí, és com que va al revés.
0: És a dir, que és igual, començant pel principi cap al final, eh? Simètrica.
1: Impressionant. I entonces, val, per fer-ho en directe, jo he fet servir el processing, no?, que és un llenguatge que, i software que es pot descargar, que és, no és que sigui gratuït, però és obert. Uh-huh. I això, amb això jo sí m'he anat creant com el meu software. O sea, que cada concert jo no programo tot, com que ja tinc, és com un... Sí,
0: T'has creat el teu propi instrument, no? En certa
1: manera. Sí, és com si fos el meu atelier, no? I els pintors i pintores tenen els seus pinceles, el seu estil...
0: I això ho podrien fer servir altres artistes, sí, però no ho farien com tu, perquè tu tens la teva manera única d'utilitzar-lo, també.
1: Sí, sí, es podria utilitzar, i a més... Bueno, és un projecte que podria fer-ho, donar-lo, o sea, distribuir-lo, però clar, pues, si tu pintaries d'una manera.
0: Clar, cadascú
1: tindria. Jo pintaria d'una altra, sí.
0: Totalment. Més enllà dels projectes que has fet amb músics, dels quals també parlarem, la teva llarga trajectòria inclou projectes molt diversos, en els quals has creat visuals per anuncis de televisors de marques internacionals, que avui no ho podem dir, per desfilades de moda de la dissenyadora Txell Mires, sí, o fins i tot mapejar façanes d'edificis com la Casa Navas de Reus.
1: Sí.
0: D'entre tots aquests projectes, n'hi ha algun que hagis gaudit especialment o que creguis que has pogut expandir el teu estil?
1: Que complicat.
0: Avui riurem molt, ja ho veig.
1: Però bueno, menuda recerca has fet. No sé, perquè hi ha projectes que han sigut molt complicats de fer-los, però que passa el temps i dic, oh, que bonic.
0: Yeah.
1: La Casa Navas, sí, uno d'ells, crec, de la Casa Navas a Reus, de les cases més boniques modernistes que hi ha, que recomano molt, però recordo que va ser molt difícil fer-lo. Uh-huh. Per tant...
0: Sí, potser quedaries amb aquest, eh? Pel repte que va suposar.
1: No, me quedo, mira, amb l'anunci.
0: Amb l'anunci.
1: Amb l'anunci de la marca que no podem dir.
0: La marca és que la que no podem dir, vale.
1: Perquè va ser una col·laboració amb una artista molt important i molt bona i després va ser molt...
0: L'artista sí que la pots
1: sí,
0: dir, eh?
1: Sí, Flòria Sigismondi.
0: Vale.
1: Artista de videoclips impressionants. O sigui, però va ser com una connexió molt bona i ella me va ensenyar moltes coses, però me va donar la mà de dir, no, Alba, tu tens ahí alguna cosa que dir, cre en tu i endavant.

0: Tot i així, tu tens una certa predilecció per treballar amb pianistes, dels quals tinc el gust d'incloure-m'hi. Així que, si et sembla bé, m'agradaria fer-ne un breu repàs. Comencem amb el projecte Bach and Forward, que es dut a terme amb en Marco Mezquida i en Juan de la Rubia, i que l'any 2023 l'Acadèmia Catalana de la Música us va concedir el Premi Alícia a la Interdisciplina. Com sorgeix aquest projecte i també amb quina finalitat?
1: Bueno, sorgeix per... va ser una proposta directament des del Palau de la Música, perquè jo estava feien justament l'any de la pandèmia, 2020.
0: I eres artista resident,
1: sí,
0: allà, eh?
1: Sí, clar, artista resident, que això significava fer la imatge gràfica de tot el catàleg, de tota la programació, i Mercedes Conde, actual directora artística, ens va proposar fer aquest maridatge, que va ser en un moment, a més, en plena pandèmia. I, bueno, amb un bastant risc i amb uns costes importants, i una cosa que no s'havia fet al Palau de la Música, com posar 4 projectors, ja que ja és difícil l'espai, no és un canvas blanc. No.
0: Té molt de relleu, té molts motius.
1: I si jo ja sóc també una mica floripòndia i barroquilla,
0: val,
1: o sigui, minimal no sóc. Però va ser molt guai, perquè sí que és veritat que està basat a improvisació. Juan de la Rubia, organista meravellós, i Marco Mezquida, pianista meravellós, i també uno toca de repente l'òrgan, l'altre piano.
0: Sobre la música de Bach, eh?
1: Sí, sobre la música de Bach, i realment sí que puc dir, això és impro verdadera.

0: I a més, una llàstima que no enregistrem aquest programa en vídeo, perquè avui estan sortint moltes reaccions per part teva.
1: Sí.
0: Aquest era el projecte Bajan Forward, amb Marco Mezquida i Juan de la Rubia, de la qual tu vas fer els visuals. Mm. Hi ha un altre pianista amb el que també has treballat molt, que és el Carles Viernés. Mm. Quin tipus de projectes has fet amb ell?
1: Oh, el Carles és que és com una trajectòria molt vital junts. Mm-hmm. Van començar fa ja temps per al Festival Eufònic, i hem fet ja diversos projectes molt diferents, uh-huh. perquè el primer era el piano sol, i després vam fer Ípero, amb dos òrgans del maestro Albert Blancafort, sí. que construeix òrgans.
0: Sí, sí. I amb el son, en aquest projecte de 360 graus, què vau fer? Què?
1: 360 graus... Ah, bueno,
0: quan sí, els visuals sí, es sí, poden sí, veure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Això va ser també, això va ser un dels concerts que lo podeu veure, eh?
0: Està penjat a YouTube.
1: Ideal Barcelona, Ideal Sonar, Alba Corral Viernes, es pot veure, perquè es va fer per ver-lo per pantalla. Mm-hmm. Era a pandèmia i no es podia tenir públic, i van anar a l'Ideal, Centre d'Arts Digitals, que a vegades fan coses artístiques molt guais, i ho van fer sense públic, i crec que va ser un dels concerts més especials.

0: Estàvem sentint el pianista Carles Viernés jugar entre el piano acústic, el theremin, els sintetitzadors. I hi ha un altre pianista amb la qual has treballat, a qui també li agraden molt les sonoritats inusuals, que és la Jara Alonso.
1: Sí.
0: Què en destacaries d'ella?
1: Ai, Jara. Pues Jara és, és com molt especial, perquè ella ve de, clar, del piano clàssic, va estudiar a la Salamanca, però després es va anar i ara viu a Estocolmo, per tant està molt metida amb tot el que es diu electroacústico, no? La música electroacústica. Llavors ella se sent molt còmoda amb lo digital, els sintetitzadors, aparatitos...
0: Juga molt també amb pianos híbrids, no? Que són mig acústics, mig electrònics.
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí, com intervenidos, no? Sí, sí, és com tot molt mesclau, no?

0: Alba, tots els teus projectes evidencien que la teva producció artística es defineix per combinar el món determinista dels algoritmes amb el factor aleatori que obtens del so dels músics en directe a l'escenari, però també dels dibuixos que fas durant el concert. I això em porta a una de les teves col·laboracions més recents amb un altre pianista en el marc de l'exposició sobre música i matemàtiques al CosmoCaixa de Barcelona i als CaixaForums d'Espanya, que és el concert temàtic del Caos al Cosmos, en el qual es combina el determinisme de la teoria del caos amb l'atzar de l'espontaneïtat del concert. Estàs d'acord amb mi, amb aquesta afirmació?
1: Estic d'acord, ja, sí? Ho saps molt bé, perquè eres tu.
0: Sí, em feia una mica pianista, de vergonya dir-ho, però sí, sí.
1: No, no, fas molt bé, perquè parlar en tercera persona tampoc...
0: No m'involucro tant.
1: No és un programa d'esports, però sí, és amb tu i és una meravella perquè uau, música, matemàtiques, la teoria del caos, la randomització, l'aleatorietat, i bueno, ha sigut un plaer.
0: Igualment, et dic. I a mi m'interessaria molt saber com va ser el teu procés de crear els visuals, perquè en aquest cas sí que estaven basats en patrons matemàtics, i hi havia el repte de que era un concert sobre música i matemàtiques, hi havia un clar element matemàtic determinista de la teoria del caos, però a la vegada volíem transmetre al públic aquesta vessant artística de les ciències exactes. Llavors, com vas poder idear tot aquest imaginari?
1: Pues... El primer, amb la teva confiança, la teva paciència, perquè sí que la confiança de la col·laboració és important, i més si amb el teu background. Entonces va ser molt guai, pues, les idees que jo tenia al principi, no? van estar xerrant. Va ser molt important també tot estudiar de què anava l'expo, què és el que anava a explicar. També va ser molt important estructurar-lo, exactament. O sigui, una cosa és la teoria del caos, però jo no sóc ni científica ni sóc matemàtica, aunque tinga el meu background d'enginyeria, però al final és donar-li un punt artístic. Llavors és com molts dels projectes que sí que estan molt basats a la ciència, que ja ha fet alguns, és molt interessant perquè és com un estudi molt, molt, molt, molt exacte, molt així com acadèmic, i després és com barrejar-lo tot i passar de tot això. Però ja se t'ha quedat.
0: Això té l'essència.
1: Sí, hi ha patrons matemàtics que són visualment molt xulos, no? Com la curva de Lisa Jones, es diu? L'ho he dit bé?
0: Lisa Jones, sí.
1: Que és meravellosa, és superbonica. Luego, bueno, teoria del caos, clar, perquè en el caos és un poc el que tu has dit al principi, no?, del programa. De coses molt simples, però es pot tornar molt...
0: Molt complex.
1: Molt complexes, però a la vegada té aquesta bellesa de lo complex que sembla que és tot... random, que no té res que veure.
0: Però... I de fet passa sempre amb els teus visuals, que comences amb elements molt senzills, sí. I a mesura que va avançant la peça es van complicant, no?, perquè apareixen nous paràmetres.
1: Es van complicant, exacte, perquè apareix una altra capa, però al final la base és la mateixa. Sobretot jo em baso molt en partícules, no? És com que tinc dos partícules, dos pelotites, i estan unides per una força. No? És un sistema de partícules.

0: Sentíem el tercer preludi per a piano d'Edward Abramian, que forma part d'aquest concert temàtic del Caos al Cosmos. I relacionat amb aquesta temàtica, l'any 2023, l'Institut d'Astrofísica de Canàries va produir un llargmetratge que es titula La partitura del cosmos i que té com a finalitat divulgar els descobriments més recents sobre quina és la presència de la música a l'univers. I entre aquests descobriments hi havia que la majoria de galàxies vibren segons un patró rítmic concret, com si fos un instrument musical, que les galàxies estan harmònicament connectades entre si, com si fossin els instruments d'una orquestra, i que cada estrella produeix un timbre musical únic que permet distingir-les entre si. Aleshores, Alba, tu en certa manera també ets una estrella, perquè ets un artista visual de referència que has pogut desenvolupar un segell distintiu molt únic. I aquest segell distintiu tan únic en part ve donat per l'ús que tu fas d'una branca molt concreta de les matemàtiques, que és l'àlgebra booleana.
1: Oh, sí.
0: Com descriuries d'una manera didàctica als nostres oients en què consisteix l'àlgebra booleana?
1: És que jo crec... Bueno, mira que la paraula booleana, que crec que ve del
0: no?
1: Del
0: científic, de
1: exactament,
0: sí.
1: Del científic matemàtic que se la va inventar.
0: Sí.
1: És de les coses, crec, massa abstractes que costa més, però lo intentarem,
0: vale.
1: Val? Perquè el booleano és uno de los datos, no, datos, a ver, variables.
0: Estic booleano com si fos un croissant, no? Però
1: sí.
0: És un aspecte de les matemàtiques, sí, sí. Digues,
1: sí, digues. Crec que és la variable més important de la programació,
0: vale.
1: I de l'algoritme.
0: Per què?
1: Perquè és la variable que nos va permetir, lo primero, que és una variable, claro, cajitas, no? Jo sempre a classe digo que són cajas, que estan en la memòria, caixes. Uh-huh. Y están a la memoria, entonces ahí tú puedes guardar cosas. Puedes guardar números, letras, caracteres, números que pueden ser decimales, enteros, pero puedes guardar variables booleanas.
0: Uh-huh.
1: Y ahí ve todo lo de la lógica booleana. Y el boolean es verdadero o falso.
0: Uh-huh.
1: No hay más. Verdadero o falso. True, false. Uno, cero. Sí, no.
0: Per exemple, en els teus visuals, si tu volguessis que hi hagués un color definit, podries fer servir una variable booleana que et digués true or false, no? Veritat
1: sempre.
0: O fals, en funció de quin tipus d'efectes després vols que passin, no?
1: Per exemple, el que hem parlat abans de l'àudio reactiu, si jo vull agafar el teu piano i en aquests moments que pues, és tan intensa i tan increïble, no? I ahir vull fer servir el so, jo he de fer un botó de dir, ara vull fer servir el so de l'aura.
0: Vale.
1: Per tant, he d'activar, és com un botó, lo activo.
0: Uh-huh.
1: On? És verdadero. És verdader. Entonces tu dius, quan aquesta variable o aquest botó està actiu,
0: sí.
1: Que és lo mateix que dir, quan aquest botó és verdader, per tant, agafo el so.
0: Mhm. Uh-huh.
1: No sé si és molt abstracte,
0: no,
1: si a ràdio, però és com si és verdader o falso. Nosaltres també al dia a dia fem servir molt variables booleanes, jo crec, i la programació.
0: Uh-huh.
1: Tinc set? Sí.
0: Bé que aigua.
1: Verdadero.
0: No tinc set, no bé que aigua.
1: Per tant, bé aigua.
0: Doncs, després d'aquesta fantàstica explicació sobre què és l'àlgebra booleana, passem a descobrir alguns conceptes fonamentals sobre aquesta tipologia d'àlgebra que configuren el vocabulari dels algoritmes que utilitzes.
2: La cinta de Möbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Möbius m'acompanya l'enginyera informàtica i artista visual Alba G. Corral, que ens ajudarà a comprendre en què consisteix l'àlgebra booleana, una estructura algebraica fonamental per a les matemàtiques, però sobretot per desenvolupar algoritmes informàtics de tota mena. Bé, Alba, avui tenim un gran repte, que és explicar als nostres oients en què consisteix l'àlgebra booleana, que és el sistema binari i diversos conceptes que en deriven. Aleshores, he pensat que ho podríem fer d'una manera bastant divertida, mitjançant alguns jocs. Vale? Et sembla bé?
1: Sembla perfecte.

0: Alba, davant teu t'he donat un seguit de targetes amb nombres. Podries dir com són aquests nombres, com són les targetes, quantes tens, perquè els oients es facin una idea del que tens davant?
1: La targeta té el tamany de mig...
0: Foli?
1: Foli, sí. O sigui, dina 4, però a la meitat, sí. En números bastant grans.
0: Quantes targetes tens?
1: Cosa que agradeixo. Ai, doncs no les he comptat. Una, dues, tres... Seguro que 7. No sé per què, però seguro que és 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Tens 6?
1: Que raro.
0: Cada una amb un gomet diferent,
1: un
0: color diferent.
1: Un gomet amb forma. El gomet està a la part superior dreta.
0: Vale.
1: I els números estan en una quadrícula tipus bingo.
0: Sí.
1: Com si fos un bingo
0: si fos
1: en gran.
0: Bingo,
1: sí,
0: vale.
1: Més o menys. En tipografia negra.
0: Vale. Aquest detall és molt important. En total tens 6 targetes diferents, amb 32 nombres cada una, i aquests nombres van de l'1 al 63. Ara mateix em podries triar el nombre que vulguis, no me'l diguis, el penses, i l'únic que vull que em diguis és els colors de les targetes en les quals es troba aquest nombre. Pren-te el teu temps.
1: Ostres.
0: I digue'm en quines targetes es troba aquest nombre que has pensat.
1: Que cosa... Uap! Pues... Ai, les gomets tenen forma com de... Alguns tenen forma d'animalets.
0: Sí.
1: Però solo dos.
0: Era el que tenia per casa, no preguntis, ¿vale?
1: Ah, val. O sea, no té res que veure que alguna sigui
0: quadrats. Bueno, li pots donar una actitud així més
1: vale,
0: enigmàtica.
1: Ja ho tinc, vale. Mira, et dic el número.
0: Els colors, no, el nombre
1: perquè
0: no m'has de dir.
1: Perquè seguro que me lo vas adivinar.
0: Bueno, és que, potser sí, és que... però m'has de dir els colors. En quin, els colors de les targetes en les quals apareix aquest nombre.
1: Rosa. Taronja.
0: A veure, espera un moment. Rosa, taronja...
1: I vermell.
0: I vermell.
1: O, vale. O groc. A la meva terra és groc.
0: A veure, però jo necessito colors absoluts, eh? No serveix colors
1: no,
0: relatius.
1: Groc, no, roig, perdona.
0: Vale.
1: Vermell.
0: Vermell, rosa, taronja, com has dit, eh?
1: Està clar que he dit alguna
0: cosa. Vale. O sigui, has triat el 44.
1: Sí, però, sí. Però això, això té una lògica.
0: Vale. Com ho he trobat? Com creus que ho he trobat, doncs?
1: Val, perquè, per exemple, el primer són números impars.
0: Uh-huh.
1: I, per tant, el primer, tu saps que si no t'he dit verd, si no t'he dit verd, és que ja és un número par. Val? Entonces ja estàs desechant la meitat de tots els números. I així tot, i el segon tindrà, el segon serà també amb una lògica.
0: Sí?
1: I així, doncs tu tens ahí algo.
0: Jo tinc algú, no? Jo tinc les mateixes targetes que tu, eh? És veritat que havies triat el número 44 per una altra cosa, però no per això que m'estàs dient.
1: Pues no ho sé.
0: Vale. Fem una cosa. Podries llegir pels nostres oients el nombre que apareix a la casella superior esquerra de cada targeta?
1: 1, 2, 4, 8, 7,
0: 16.
1: El número més difícil en català,
0: 16.
1: Gràcies. I el 32.
0: Vale. Quina característica tenen els nombres 1, 2, 4, 8, 16 i 32? Si haguessis de buscar una
1: són
0: lògica...
1: Parts.
0: Són parells. Tots els nombres són parells excepte l'1, però una propietat molt més característica és que tots són potències de 2. Perquè, de fet, 2 a la 0
1: exactament.
0: És 1, 2 a la 1 és 2, 2 al quadrat és 4, 2 al cub
1: ostres,
0: és 8, 2 a la 4 és 16 i 2 a la 5 és 32.
1: Sí, és
0: per tant, són tots potències de 2. Quin sentit té que estiguem parlant de potències de 2 en un programa que va a l'àlgebra booleana?
1: Home, perquè els números binaris... Uau, clar, és que tot va amb potències de 2. Per què? Perquè tenim dos números.
0: El 0 i l'1.
1: El 0 i l'1.
0: I en aquest cas concret de les targetes, si hem vist que estan, cada targeta comença per una potència de 2, és que aquestes targetes estan en sistema binari, o sigui, hi ha una configuració del sistema binari al darrere. Aleshores, jo t'he pogut encertar el nombre perquè t'he preguntat en quines targetes hi ha
1: clar,
0: el nombre.
1: Clar, ja ho sé. Ja clar, entonces, les quines targetes estan i si les targetes tenen el seu ordre,
0: sí.
1: No?
0: Uh-huh.
1: Tu podràs saber el número. Entonces, 0, 0, 1... Mare, però dona'm una pista.
0: Vale, tu m'has dit que el nombre 44, que és el que havies triat, estava en les targetes que té el gomet vermell, el gomet taronja i el gomet rosa. I
1: sí,
0: jo te l'he endevinat molt ràpid, si t'hi fixes. Per què creus? Perquè també t'he demanat que em llegissis el primer nombre de la casella superior esquerra en cada cas.
1: Ah!
0: Ah? D'on surt el 44?
1: La suma.
0: La suma?
1: De les primers.
0: Del 32?
1: Sí, del 32, del 8
0: del 8
1: i del 4.
0: Del 4. Així he pogut encertar d'on provenia aquest nombre.
1: Uau!
0: Aleshores, aquestes targetes, com molt bé has dit, l'estan sistema binari representant a la perfecció com funcionen els ordinadors. I per explicar als nostres oients què és el sistema binari, anem a fer-ho a partir d'un exemple, que és el nombre 101.110. De fet, el tens escrit en un full?
1: Sí.
0: Vale. Si partim del sistema decimal, el nombre 101.110, en el fons, ens està dient quantes potències de 10 tenim en cada cas, no? Mm-hmm. Per tant, si comencem de la dreta a l'esquerra,
1: exacte,
0: per cada dígit, què ens està dient?
1: Bueno, perquè per cada... Los sistemas, no? Ja sigui binari, hexadecimal, decimal, al mm-hmm. final, és molt important l'ordre dels números. No?
0: Totalment.
1: Entonces, si jo tinc 101.110 en sistema decimal, sí, no? Perquè l'has llegit en sistema decimal,
0: sistema decimal,
1: vol dir que partir l'ordre del primer número té tantes decimals, tants potències de 10.
0: Exacte.
1: Perquè és sistema decimal.
0: Exacte.
1: No? Per exemple, en el número 10, 1 i 0... Mm. No és el mateix si lo llegeix és el sistema decimal, no? 1 i 0, el primer 1, té més valor, té més pes. Uh-huh. Quant pes té? Per 10, no? Uh-huh. I el 0, pues, té 0.
0: Per tant, en aquest cas tenim un 100.000, no tenim cap 10.000, tenim un 1.000, tenim un 100, tenim un 10 i no tenim cap potència de 10 a la 0, que seria 1, no? Perquè hi ha un 0.
1: Exactament.
0: 100.000, 110. Vale. Aleshores, en el sistema binari ja no estem parlant de potències de 10, estem parlant de potències de 2.
1: De 2, exacte.
0: Per tant, de dreta a esquerra seria 2 a la 0, 2 a la 1, exactament, 2 al quadrat, etc. No? I així infinitament podríem seguir. Per tant, cada vegada que apareix un 0 no sumem res, cada vegada que apareix un 1 estem sumant una potència de 2 en concret.
1: Exactament.
0: Per tant, aquest mateix nombre, 1, 0, 1, 1, 1, 0, què ens està dient, Alba?
1: Pues ens està dient pues que el primer 1 uh-huh. lo has de sumar com si fos la potència de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 2, 2 a la 5.
0: 2 a la 5.
1: El segon número, que és el 0, ja està.
0: No tens perquè cap potència de 2 a la 4.
1: Tot lo que, claro, 2 a la 4 per 0 és 0, uh-huh. no?
0: Exacte.
1: La següent, 2 a la 3, uh-huh. per 1, pues, no, el 8, crec que és.
0: Exacte, sí.
1: I així tot.
0: Vale, per tant, en el 101.110 tenim que l'1 i el 16 no hi són, que correspondrien a les potències de 2 a la 0 i 2 a la 4, i en canvi tenim el 2, el 4, el 8 i el 32.
1: Ah.
0: 2, 4, 8 i 32, si els sumem, quin nombre ens donen?
1: A veure, 2, 4, 32, 40 i... Ah, 40...
0: 46, oi que sí?
1: Per poc no és el 44 d'abans, digo, ja, això seria ja del Mago Pop.
0: Hi hagués sigut un truc de màgia espectacular.
1: Sí, 46.
0: Aleshores, en aquestes targetes, bàsicament el que hem fet amb les targetes binàries que t'havia donat inicialment és que cada casella superior, esquerra, de fet està dient quins tipus de nombres binaris hi tens.
1: Val, ja l'estic agafant,
0: per tant,
1: aquest sistema.
0: La targeta que comença amb un 1 vol dir que en sistema binari tots els nombres que conté són els que contenen aquest nombre 1 en la seva digitació. Els que contenen el nombre 2 vol dir que són nombres que contenen el 10, els que contenen el nombre 4, la potència de 2 al quadrat, clar, el 8, etc. Aquesta és la configuració que hi ha darrere d'aquestes targetes. I bàsicament el que hem fet és, de nou, utilitzar el sistema binari perquè estem fent combinacions de potències de 2. Quan ens seleccionem una potència de 2, li assignem a l'1, era allò de verdadero o falso que has explicat abans, i quan el seleccionem li atribuïm un 0. Vale. T'ha agradat aquest joc?
1: Molt.
0: Sí?
1: Molt.
0: T'ha agradat, eh?
1: Sí.
0: Me n'alegro molt perquè en tinc un altre encara.

0: Per tant, en certa manera, Alba, el que estàvem fent era, de nou, tornar a utilitzar aquest sistema binari en el qual, quan seleccionàvem un número, li atribuíem un 1, i quan el descartàvem, li atribuíem un 0.
1: Sí.
0: I, de fet, aquesta és la manera que tenim de comunicar-nos amb els ordinadors, com molt bé has dit. Així que, per acabar el programa, l'últim joc que m'agradaria fer és ensenyar als nostres oients a comptar en binari. I per això t'he preparat un últim joc, aquesta vegada de cartes, perquè ensenyis tu mateix als oients com es pot comptar en binari.
1: Val.
0: Et sembla bé? Sí?
1: Vinga.
0: Bé, Alba, ara tens una baralla de cartes. Quina peculiaritat té aquesta baralla de cartes?
1: 2, 3, 4. Està ordenada al sistema binari.
0: Està en el sistema binari. Llavors, tu tens uns numerets...
1: Hola, que xula, on l'has trobat?
0: Això és un joc que ha desenvolupat el Josep Fontsolaz, de València. És una baralla en sistema binari, per tant, tu no tens els nombres en sistema decimal, els tens en sistema binari, però tens algunes pistes a sota per calcular aquests nombres. Llavors, si jo agafo una carta a l'atzar, per exemple, el 1000, quin nombre és el 1000? Pots llegir la pista que et diu i llavors deduir-ho.
1: El 1000.
0: En sistema binari.
1: A veure si lo puc llegir bé. A veure, con esto y un bizcocho, hasta la mañana a las...
0: 8. Per tant, el nombre 1000 en sistema binari és el 8.
1: Perquè és el 2 elevat a la 0, 1, 2, 3, a la 3.
0: Exactament. El nombre 101?
1: 2 elevat a 2, més 1, 5.
0: Vale. I quina pista et donen?
1: No busques los peus al gato.
0: No tengo peus al gato, perquè ser el 101, peus al gato. Vale.
1: Claro.
0: Vols fer una altra? Tria-la tu aquesta vegada.
1: El 10.
0: Vale. I el 10 quin nombre és?
1: És el 2.
0: El 2. I quina pista et donen?
1: Hay 10 tipos de personas, los que saben binario y los que no. Hay dos tipos de persones.
0: Hay dos tipos de persones, les que saben binari i les que no. T'ha agradat aquest joc o què?
1: M'agrada molt.
0: Una mica més senzill que els altres, no?
1: Sí, no, està molt bé. Sí.
0: Molt bé, doncs, aprofitant que hem acabat amb el binari, anem a veure quina música associes tu amb aquest sistema.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius hem pogut explicar en què consisteix l'àlgebra booleana i hem après a comptar segons el sistema binari gràcies a la nostra convidada, l'artista visual i enginyera informàtica, Alba G. Corral. Quina música associes tu amb tot aquest món, Alba?
1: Bueno, he triat una música que potser no és molt explícita, però sí que és per diverses coses, perquè és d'un grup que es diu Radiohead, que per mi jo lo vaig escoltar molt quan estava a la carrera. Per tant, ja hi ha una relació. També perquè crec que fa servir aquesta veu computeritzada, no? Que ara potser és molt més habitual, però quan va sortir aquesta cançó no era tant. I perquè té aquesta ambigüitat de que la lletra diu una cosa, la música diu altra, entonces és com, tot està bé, no? La cançó diu una mica, tot està bé, però tu estàs veient que la música no tot està bé. Per tant, és com el yin i el yang.
0: Que està ambigüitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: entre dos estats completament diferents.
1: I per la
0: diferents.
1: Repetició que té, que crec que és... Sí, quan m'has preguntat, digo, sí, aquesta cançó pot ser per mi binària. Sí,
0: perfecte.
1: Per què no?
0: Doncs, Alba, moltes gràcies per haver-me acompanyat avui a la cinta de Mòbius. Jo realment m'ho he passat molt bé. Espero
1: un
0: que
1: plaer.
0: Tu també.
1: Sí. Me l'he passat molt bé.
0: Me l'alegro molt. Ens acomiadem avui amb Everything in its Right Place, de Radiohead. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blas i el control tècnic, Vanessa Esteve a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins la propera.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Tarda molt i molt complicada per la mobilitat. A aquesta hora, 4 dotacions dels bombers treballen en un accident múltiple a l'AP7, a l'altura de Mont-roig del Camp, on hi hauria 4 vehicles implicats. A banda d'aquest accident, també trobem cues inusuals per l'hora que és en diferents punts del país. Per això coneguem l'última hora amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Berta. Sí, un grapat d'incidències a l'AP7, com deies, amb aquests 4 cotxes implicats a l'accident a Mont-roig del Camp en sentit nord, que fan 7 quilòmetres de retencions. També al tram sud de l'AP7 hi ha retencions a Banyeres i a Vilafranca del Penedès en sentit nord. Però hi ha també 18 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i la Roca del Vallès en sentit sud. Hi ha un carril tallat a Llinars per un accident. I a banda d'això també hem de dir que un altre accident a la C65 a Santa Cristina d'Aro fa que se circuli amb molta congestió en sentit Llagostera. A més, hem de dir que l'accident de vegetació que estem comentant aquesta tarda provoca el tall de la carretera B250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona, on es concentren els equips d'emergència. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, aquest viari.
1: Més notícies amb la Mar Camps.
3: Tot a punt a Nova Jersey per a la final del Mundial d'aquesta nit entre Espanya i l'Argentina. Més enllà de la vessant futbolística, també hi tindrà un paper destacat la geopolítica. Avui Donald Trump compartirà espai a la llotja de l'estadi amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha criticat repetidament per no cedir-li les bases militars espanyoles i perquè considera que Espanya no contribueix prou a l'OTAN. En canvi, a l'Argentina, el seu president, Javier Milei, no assistirà a la final del Mundial. Mantindrà l'hàbit molt propi del país de veure el partit en lloc de sempre i amb la roba de sempre. Per cert, els cardiòlegs argentins reforcen les guàrdies en previsió que se'l giri feina. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: Mantenir un ritual i rutina de veure els partits al mateix lloc, amb les mateixes companyies i també vestint la mateixa roba. En el cas de Milei, una granota de treball de la petroliera estatal YPF ho deia en una entrevista a Javier Milei a l'Observador Ràdio d'aquí de Buenos Aires.
5: Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día.
6: ¿Es una cábala?
5: Sí. Lo miro en el cine de Olivos con mi hermana. Como hacía frío y no prendo la calefacción, uso una campera de la petrolera. Por ejemplo, el día de Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más tampoco.
4: L'Ajuntament de Buenos Aires ha disposat dues zones per seguir el Mundial i també ara la final. Són les conegudes com a fan zones o espais per a seguidors de l'albiceleste per veure en pantalla gegant i de manera gratuïta els partits.
1: Les forces dels Estats Units a Jordània i l'exèrcit d'Israel intercepten 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa diu que respondran amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià.
7: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força, sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
1: És un nou capítol de l'escalada de la guerra entre l'Iran i els Estats Units, que ara incorpora Israel amb uns atacs que, recordem, van deixar 2 morts, 2 soldats nord-americans i un tercer que segueix desaparegut. Als esports, Sergi Camps, bona tarda.
8: Esport en directe acaba de finalitzar la 15a etapa del Tour de França, marcada per la caiguda de Jonas Vingegaard. Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Aquest matí el dia ha començat amb un espectacle de malabars a càrrec de la companyia Edu Manazas i després el passeig s'ha dividit en diferents tallers perquè...
10: Bona tarda, victòria d'etapa de Remco Evenepoel que s'ha imposat al final a Tadej Pogacar segon i Isaac del Toro tercer, el dia en què Pogacar ha treballat en tota l'última ascensió company del Toro perquè guanyés posicions a la general. Hi ha hagut diferències entre els homes importants i sobretot marcada per la caiguda i retirada de Jonas Vingegaard amb la clavícula dreta afectada. A la general, Pogacar és més líder, li treu 5 minuts clavats a Evenepoel. Del Toro escala fins a la tercera posició. Pol Sexas és quart, Juan Ayuso una miqueta més enrere. Etapa per Evenepoel, Pogacar més líder, Vingegaard retirar cap a casa. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Tour de França.
8: En futbol, aquest vespre a les 9, com dèiem, es disputa la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina a Nova Jersey, un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre fins a les 12 de la nit. Encara en futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, de 24 anys, procedent del Deportivo. En motor, victòria del pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. Al podi l'han acompanyat el monegàs Charles Leclerc amb Ferrari i el neerlandès Max Verstappen amb Red Bull. Antonelli és líder de la general amb 45 punts més que Lewis Hamilton, pilot de Ferrari. I en tenis, Paula Badós havia d'estar jugant la final del torneig de tenis de Yashi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff, però el partit ha estat endarrerit a causa de la pluja. Es preveu que pugui començar en els propers minuts.
0: Fins aquí les notícies.
6: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
11: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
12: Tots som supers, tots som grans.
13: Comença l'espectacle.
14: Serà genial.
11: Aquest estiu tots som súpers.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
15: Hola a tothom.
6: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
16: Nava Gardner, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, Shane Connery. Hollywood es va fixar en Sagaró perquè Sagaró és d'una bellesa brutal.
6: El somni de Josep Encesa. Una ciutat jardí convertida en un dels destins turístics estrella de la Costa Brava.
17: Sagaró és la metàfora del turisme que podia haver estat.
6: Un estiu per sempre. Nit sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT dimarts a la nit.
18: Que la clàssica no s'aturi.
19: L'espectacle ha de continuar.
0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
18: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
0: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
19: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
0: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró.
23: I Aina Ostrell.
10: Benvingudes, benvinguts al Nota de Veu dicat que treu el caparró aquest estiu a Catalunya Ràdio, perquè se'ns ha demanat que fem un exercici de pic i pala, de prospecció en el nostre ja prou extens arxiu i que recuperem alguns dels momentarros amb majúscules i amb totes les lletres que hem viscut al llarg d'aquesta temporada. Aina Ostrell, com vas, Ainu?
24: Molt bé, Frank Llu. Realment ha sigut un any molt boig perquè hem tingut un munt d'estrenes i de discos nous que fa basarda, eh?
10: Molta intensitat, eh?
24: Quina il·lusió, per
10: jo
24: això.
10: Jo recordo que al novembre semblava que havíem fet 3 temporades, ja.
24: Jo espero que aquest any que ve, aquesta temporada que començarà al setembre, també vingui farcida de nova música.
10: Sí?
24: M'agradaria molt.
10: Mira, has dit això d'aquest any que ve,
24: sí?
10: Aquesta temporada que ve... I això em porta a la pregunta quotidiana, que et llanço estiuenca sempre, que és el que estem fent en aquesta sèrie.
24: A veure per on vas avui.
10: La cosa és que hi ha, jo diria que dos tipus de persones,
24: sí,
10: a Catalunya i, per extensió, en el món, que és persones que consideren que l'any va de gener a desembre, i persones que consideren que l'any va de setembre a agost. I al setembre torna a començar un nou any, és a dir, un nou curs, una nova temporada. A la ràdio en diem temporada, a les escoles, instituts en diuen curs, no? Ja ens entenem.
24: Tinc la sensació que va molt lligat a la canalla, en aquest sentit, com deies tu, a les escoles i als instituts. I clar, com que tots hem sigut canalla en algun moment, jo crec que el percentatge més elevat de gent es decanta...
2: No, a mi la gent m'és igual. Jo vull que tu et mullis.
24: No, jo clarament de setembre a estiu, perquè...
2: És a dir, tu estrenes Agenda Nova al setembre o al gener?
24: No, al setembre.
2: Ets d'aquestes, eh?
24: Primer perquè la ràdio funcionem així.
2: Sí, funcionem així.
24: Exacte. I d'altra banda, també perquè és com un sistema que tinc com incorporat en la meva manera de ser. I també perquè crec que els humans som d'una manera que ens agrada com lluitar per objectius, i l'estiu és com el gran objectiu de l'any, saps? Que anem perseguint tot l'any, i per tant, que l'estiu quedi com al mig de la teva temporada, no m'acaba de fer el pes. Què en penses tu?
2: Tu obres carpeta al setembre, la tanques a l'agost, i al setembre tornes a començar.
24: 100%.
2: I abans que t'he tallat que anaves a tirar la barra de quin tipus de persones creus que hi ha una banda i a l'altra?
24: Jo crec que la majoria de la gent, que no tothom, però com que ens hem com criat d'alguna manera amb aquest calendari de setembre-estiu, crec que hi ha molta mentalitat en aquest sentit. Però és cert que hi ha molta gent que a la seva feina, per exemple, treballen d'any en any i tenen tancaments de final d'any, que això és un merder. I, per tant, cadascú ho fa com ho vol. No ho sé, suposo que tu ets del meu equip, no?
2: No ho sé. Jo et faré rabieta ara, ho sé. Però és que sóc una mica de cada.
24: Però com pot ser? Perquè aquí a la ràdio anem molt marcats.
2: Ja, és a dir, jo crec que és inevitable que et regeixis per la temporada, barra pel curs, pel que és el que tu deies. Estem tan marcats i marcades. Per tants anys d'escola, d'institut, i llavors de cicles o d'universitat o d'estudis superiors, del que sigui, vaja, que realment ho tenim molt al cap, això. I també crec que, a més, ajuda en aquest sentit el fet que l'agost és un mes així com molt de melangia, molt de temps mort, que et dona molt per fer examen de consciència, per pensar en què vols que passi a partir del setembre, mentre fas vacances tot, eh? No, però que és un mes així com molt que ja es presta, diria, a que pensis si vols fer algun canvi, si vols, doncs, tirar noves línies a la teva vida, coses d'així. Però també em passa que quan arriba el desembre tens com molt sensació de que tot s'acaba.
24: Sí, una mica sí. Tens raó, t'ho compro, va.
2: Llavors, em costaria decidir-me. Potser et diria 70-30. 70 de setembre a agost i 30 de gener a desembre.
24: Sí, potser sí.
2: Ostres, has vingut a les meves, tia.
24: No, és que és veritat que el Nadal fa aquesta sensació, també.
2: Clar, saps aquella sensació de que sembla que s'acabi el món?
24: Sí.
2: A nosaltres ens passa molt a la ràdio,
24: sí,
2: això.
24: Sí, però, per exemple, la sensació de recta final, quan tornes de Setmana Santa, és flagrant. Sí. I, en canvi, aquesta sensació de recta final al mes d'octubre, jo no la tinc.
2: No la tens, ni molt menys. Estem d'acord. També estem d'acord en que ens agrada molt a tu, a mi i a Nil Hernández, que el tenim a l'altra banda del vidre, a Svetlana.
24: De fet, ara que parlàvem de Nadal... Te'n recordes quan va sortir una cançó que es titula Avui Vens?
2: Oh, i tant.
24: Que justament va sortir com una miqueta abans de Nadal o així, i té uns cascabells.
2: Té algun arranjament?
24: Que en aquell moment vam dir, calla, que Svetlana han fet una Nadala.
2: Rotllo nadalenc. És veritat que també

0: Molt contents aquí celebrant la vida amb Svetlana. Avui vens també feliços com anissos perquè en Nil Hernández no se'ns ha fet mal. A veure, pel meu gust, i la giragonsa aquella final, pel meu gust, te l'haguessis pogut estalviar.
1: Ara la té practicada, eh?
0: El tio,
1: no és el primer cop que fa aquesta giragonsa, eh?
0: Com la clava, home. Tu també t'hi has fixat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que per cert, he vist com se t'anaven els pauets, Ainu, eh?
1: Sí, passa que...
0: Ets molt més gran que en Nil.
1: No, i a més he volgut dissimular, perquè és que no em podia posar al costat del seu talent,
0: no
1: saps?
0: No ho intentis, eh?
1: No.
0: No ho intentis, que a més et vull sana per presentar el primer moment arxiu del Nota de Veu, que s'ha de dir que hi va haver una negociació amb l'Aina, molt fluida, perquè ens entenem sempre molt bé, i va ser qüestió de, dues tardes, decidir quins eren els momentarros que volíem recuperar. Això que fem nosaltres, que és posar el focus al damunt de l'escena musical catalana, doncs teníem ganes de repescar algunes vivències d'aquesta temporada per fer-les lluir a l'estiu, a Catalunya Ràdio. Guai. N'hi va haver una que se'n va imposar. I és aquesta que vull que presentis tu soleta ara.
1: Hi ha un tros d'artista del qual en som molt i molt fans aquí al Nota de Veu, sobretot jo. És cert, que ha escut els seus gustos. La vida és així.
0: Que sí, tu tira.
1: I va treure disc fa molt poquet, fa 3 o 4 mesos. Un disc que es titula Immortals. Ell és en Joan Dausà, de Sant Feliu de Llobregat. I vam estar comentant el disc amb ell.
0: I això ens porta cap al 13 d'abril, el Nota de Veu que vivíem i que ara repesquem durant uns minuts.

quart de sis de la tarda, nota de veu i cat estrenant setmana amb tota la il·lusió d'entrar a la festa d'en Joan Dausà, que publicava disc divendres, i jo tinc ganes de que

0: que la presidenta del seu club de fans, és a dir, la persona que s'asseu aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, Ainu, ens expliqui com ha estat el seu cap de setmana amb tot aquest patracol de cançons noves de Trinca d'en Joan Dausà.
1: Jo sóc en aquesta festa des del divendres, saps? Sí, sí. He escoltat el disc, et diria, una vintena de vegades.
0: Què m'estàs dient, Aina?
1: Sí, sí, t'ho prometo.
0: Però, a veure, això vol dir que l'has escoltat unes 7 vegades cada dia, de mitjana, 7 vegades divendres, dissabte i diumenge?
1: Sí, clar, no me l'he posat concentradament escoltant-lo en profunditat, eh? Alguna de les vegades sí, però jo què sé, pujava al cotxe, va, un rato de Joan Dausà, saps?
0: Per exemple, se sap, perquè s'ha fet el periodisme, que ahir vas anar a Manresa.
1: Sí.
0: Tu ahir, anant i tornant, fent Sabadell, Manresa, Manresa, Sabadell, vas estar escoltant Joan Dausà?
1: Una mica, passa que per un tema familiar arriba un punt que hi ha qui decideix també...
0: Oxigenem-nos, també, donem-nos un espai, no?
1: Sí, però m'agrada molt sentir tot el disc, perquè crec que en Joan té moltes capes, o sigui, té capes musicals, té capes de lletra, no?, també. És un artista molt profund, com a lletrista, crec jo, i per tant m'agrada molt escoltar-lo i analitzar a fons les seves cançons.
0: Va, doncs, reaccionant a les noves cançons d'en Joan Dausà amb l'Aina Ostrell, què t'ha semblat?
1: M'ha agradat molt aquest disc. M'ha sorprès perquè tinc la sensació que hi sento un Joan més feliç, perquè en Joan ja sabem que fa molta música tristoia, no?, a vegades.
0: Sí, sí, és com l'etiqueta que li hem penjat, també.
1: Exacte, i per tant, crec que en aquest disc és una mica 50-50, eh?, cançons tristes i cançons alegres.
0: Creus que funciona allò que tu i jo ens vam atrevir a vaticinar, de que potser hi havia una mena de primera cara que era més expansiva, més alegre, i llavors una més introspectiva? Funciona una mica així?
1: Segurament, sí, sí. M'ha agradat molt aquest disc. Crec que ell se sent molt segur de la feina que ha fet. També crec que està molt pendent de què hi diu la gent, perquè per Instagram s'ha dedicat a compartir molt les opinions de tothom. I també penso que és un disc que a cadascú li arriben unes cançons o unes altres. És a dir, que val la pena escoltar-te el disc de dalt a baix, perquè a tu t'agradaran la primera, la tercera i la cinquena, i a mi la segona, la quarta i la sisena, saps?
0: La que ja et saps de memòria, el teu top 1, va, fes-me el top 3, però la preferida absoluta, que entenc que això, com sempre diem amb els artistes, també ens passa als fans.
1: Sí, sí.
0: Si t'ho demano d'aquí dues setmanes, potser serà diferent.
1: Exacte.
0: Però ara que vens de la primera immersió de 3 dies en Immortals, que és el nou disc d'en Joan Dausà, amb quina cançó et quedes i després completem el podi?
1: Mira, jo et diria que em quedo amb Immortals, que és la cançó que dona nom al disc, que és la que vam sentir, de fet, al Nota de Veu dijous. Te'n recordes que just la vam publicar i la vam
0: sí,
1: punxar aquí al programa?
0: Que vam mirar el videoclip
1: Orozco.
0: Amb l'Antonio Orozco, exacte.
1: Exacte. Em quedo amb aquesta perquè ara mateix és la cançó que més em ve al cap. Saps? O sigui, quan em trobo pel carrer i em ve una cançó al cap i la vas cantant, em ve aquesta ara mateix.
0: I llavors completa'm el podi. En segona, tercera posició, més o menys, de, més enllà d'Immortals, quines altres tens allà dalt de tot?
1: Doncs mira, m'agrada molt De Cor i Genolls, que és una cançó de les felices, diguéssim, i també una cançó feliç, que també és de les felices, eh? Vull dir que diria que una de trista i dues d'alegres.
0: Veurem si has coincidit o no amb en Joan Dausà, perquè evidentment avui és protagonista el Nota de Veudicat, no podia ser de cap altra manera, i li hem demanat les seves tres preferides. També posem aquest asterisc de aquesta tria pot canviar si li demanem d'aquí un mes, dos mesos, tres mesos, d'acord? Però primer, en Joan Dausà explicant-nos com ha parit el disc, com és la rebuda, una mica això d'estar d'estrena a la vida en general.
2: Hola, aquí Joan Dausà, per Nota de Veu. La veritat és que estem molt, molt, molt, molt contents de veure la rebuda per part de la gent de les cançons que fa molt de temps que estem treballant, perquè al final aquesta vegada hi hem dedicat encara més temps i més esforços i hem anat molt a l'estudi i hem revisat molt cada cançó. I arriba un moment que ja no saps què tens entre mans i que el que necessites i el que vols és compartir-ho i escoltar, no?, com la gent se'l fa seu, què t'expliquen. I aquests dies són molt bonics per això, perquè estem com, no?, com sentint l'escalf de la gent que l'escolta, que ja sent quina és la cançó que l'acompanyarà a partir d'ara o la seva preferida del disc. I sobretot també una cosa molt bonica, s'està parlant de cançons en concret, però sobretot s'està parlant molt del disc. I això també em fa molta il·lusió, perquè al final tot té una mateixa pàtina, tot i que cada cançó explica la vida des d'un lloc diferent, no? Però al final el concepte de disc em fa molta il·lusió, doncs, que estigui arribant. I sí que són cançons fetes i pensades per ser compartides en directe. Per tant, és un disc no conceptual, sinó un disc pràctic de cançons que penso que ens poden aportar un viatge especial i diferent en cada concert.
0: En Joan Dausà posant tota la carn a la graella, destapant les cartes que fins ara tenia ben amagades d'aquest nou disc d'Immortals. I ara anem a la tria. I en aquesta tria comprovarem fins a quin punt en Joan Dausà i l'Aina Ostrell coincideixen en les cançons que seleccionen d'Immortals.
1: Jo crec que coincidirem poc, o potser molt, no ho sé, però per això que et deia, perquè crec que totes les cançons tenen una mica d'identitat diferent, tot i ser totes d'en Joan i marca de la casa, etc. I, per tant, crec que cadascú es fa seves cançons diferents.
0: Va, doncs ens endinsem en el més nou d'en Joan Dausà i ho fem de la seva mà, per tant, la millor companyia possible.
2: Si he de triar tres cançons del disc, doncs potser triaria per una cançó. La primera, per mi, és una cançó que està molt bé que sigui la intro, perquè és una cançó que, quan dic la intro, vol dir la primera, perquè és un petit homenatge a la música que ens ha portat fins aquí, que ens ha permès viure el que estem vivint. Dins de la pròpia cançó hi ha una petita història del que es va donar al Palau Sant Jordi i a Vistalegre en aquells concerts que vam fer, però sí que per mi és un homenatge i, per tant, és, no sé, m'agrada reivindicar-la i reivindicar el poder de la cançó com a, si vols, teràpia personal, si vols, vincle entre tu i l'altre, creador d'experiències que mai hauries esperat. Per tant, aquesta la triaria per una cançó.
3: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Què et sembla aquesta cançó, Frank, per una cançó?
1: Doncs em sembla xula i em sembla com d'aquestes de corejar i com lluminoses, obertes. Crec que és una cançó molt de directe, que la gent se la farà molt seva.
0: De fet, és una cançó que parla del directe del Palau Sant Jordi.
1: Uau!
0: Em sembla molt màgic i no ho havia sentit mai abans en cap disc ni en cap cançó fins ara, que és que ell retrata una mica un moment viscut al Palau Sant Jordi de dues persones que es coneixen, que hi ha una foto que va córrer molt també d'aquell concert.
1: Del seu concert real,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, de dues persones del públic. Ell, de fet, t'has fixat que al principi deia tu ets a la fila 28 i jo a la fila 31 i ens veiem,
1: sí,
0: i no sé què.
1: Sí, sí. Doncs és com que... en cap cas he pensat que parlés del seu propi concert.
0: Sí, sí, pensava retrata...
1: la típica història de persona coneix a persona.
0: Doncs no, retrata un moment viscut al concert del Palau Sant Jordi.
1: Uau, m'agradava a mi, ara mentre la sentia, pensava que li doni tant de pes a la cançó, perquè no, la gent que ens flipem escoltant música de tota la vida, doncs és com guai això de que quan a vegades diuen els artistes, no, jo només faig cançons, que dic, què vol dir que només cançons? Si m'hi va la vida, a mi, a les cançons, no?
0: Sí, sí, tens raó.
1: És a dir, quants cops m'han acompanyat, quants cops he estat content o trist o han potenciat una emoció, una sensació. Entenc que ho fan també per humanitzar-se i per descarregar-se d'aures a vegades ridícules.
0: I que tots tenim la nostra feina.
1: Correcte.
0: I la feina més.
1: Tu i jo fem ràdio com altra gent fa altres històries, no?
0: Sí, sí.
1: Però m'ha agradat que posés el focus en per una cançó i aquestes vivències musicals que ja et dic que pels fans són molt importants.
0: I també és molt màgic veure que el concert on tu t'has sentit com... no sé, els concerts, els directes, són moments on tu et sents com amb les emocions a flor de pell.
1: Totalment.
0: Moments que recordes sempre perquè anaves a aquell concert amb aquella persona, no?, i recordes amb qui vas anar i què va passar i tal, i és com moments importants de la teva vida. I em sembla màgic també veure que a l'altra banda, el cantant, doncs també destaca que va ser un moment molt important per ell, fins i tot dedicant-li una cançó en aquell concert del Palau Sant Jordi.
1: Totalment, això m'ha agradat molt, que no té la cosa funcionarial de surto, faig el concert, clar, quin és el repertori, acabem amb aquesta i ens anem cap a casa, que al final és feina també, però que hi ha tota aquesta càrrega d'evidència i d'emoció.
0: 100%.
1: M'he fixat que no heu coincidit en la primera tria.
0: No.
1: Perquè en Joan ens ha seleccionat per una cançó que és una de les cançons de les quals tu no ens has parlat.
0: Cert.
1: La bona notícia és que sí que coincidiu en la segona.
0: Ens ha destacat Immortals.

0: Part del segon.
1: Aquesta és la que tu deies que ja van posar dijous perquè va estrenar el videoclip amb l'Antonio Orozco.
2: I és una de les més emocionants del disc, et diria.
3: La segona que triaria podria ser Immortals, perquè donen amb el disc, perquè em fa molta il·lusió cantar-la amb Antonio Orozco, perquè al final és una persona que té un talent bestial i que venim de llocs diferents, però cantem des del mateix lloc, és des del cor, des de la sinceritat, i és una cançó que a mi em remou, m'emociona, i penso que sí que parla molt del disc i del moment vital en què em trobo i el lloc des d'on ara entenc la vida. Per tant, la recomanaria.

0: Som al Nota de Veu Aicat, avui desgranant el nou disc d'en Joan Dausà, que es diu Immortals, com aquesta cançó on canta amb l'Antonio Orozco, que té un videoclip que és fàcil que us faci saltar alguna llàgrima. De sobte, no és que esteu tallant ceba, és que esteu mirant el videoclip d'Immortals d'en Joan Dausà amb l'Antonio Orozco, i m'agrada molt que en aquesta cançó en Joan ha coincidit en la tria amb l'Aina. De moment, de dues cançons, una sí, una no. Anem a buscar el desempat.
1: T'he de dir que hi ha una cançó que no t'he dit abans.
0: És a dir, quan jo t'he demanat quina és la que has escoltat més i que ja et saps de memòria, tu m'has dit Immortals. Sí, ho tenies claríssim.
1: Això ho tenia molt clar.
0: Del pal ja vaig pel carrer cantant-la.
1: Sí.
0: Llavors jo t'he dit, completa'm el podi, amb dues també que t'agradin molt. I tu m'has dit De cor i genolls,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, i t'he dit una cançó feliç.
0: Sí.
1: Perquè també té com una tornada que enganxa molt. Bé.
0: Però ara em surts amb la història de que no, en aquell moment te n'hagués pogut dir una altra, que curiosament serà la que diu en Joan, oi?
1: No sabem això, però en qualsevol cas hi ha una cançó que, a més, quan la vaig sentir vaig pensar en tu, perquè la canta amb l'Anaïs Vila.
0: Sí, que m'agrada molt l'Anaïs Vila.
1: T'anava a dir, o sigui, ja sabem que forma part del grup de músics d'en Joan, etc. Però
0: sí, l'acompanya a la guitarra i a les tecles i a diversos instruments perquè és boníssima.
1: Exacte, però ella també té el seu projecte com a cantant, i quan vaig sentir la cançó vaig pensar, ostres, que bé, saps que sortia l'Anaïs també cantant amb en Joan, i vaig pensar que t'agradaria molt aquesta cançó.
0: I quina és aquesta?
1: És Seria bonic.
0: Seria bonic, eh?
1: I t'he de dir que és la cançó que tanca el disc.
0: Tu creus que ara tindrem en Joan Dausà al Nota de Veu dedicat presentant i explicant Seria bonic?
1: Podria ser.
0: Va, a veure què diu l'Eduard Nas des de l'altra banda del vidre.
2: I potser per acabar, aviam, estic recomanant les més tranquil·les, eh? Segueixo amb les més tranquil·les, després entreu al disc i investigueu també amb De cor i de genolls, amb Cançó feliç, perquè penso que són cançons potents que ens donaran també energia als concerts, però acabaríem Seria bonic, perquè també penso que és una cançó que parla molt de mi, de com entenc la vida, de com entenc la mort. És una cançó que la gent està compartint molt aquests dies, perquè potser és veritat que és necessari parlar una mica més sobre la mort per entendre una mica la vida i viure-la des d'un lloc en què prioritzem les coses realment importants. Per tant, la cançó de Seria bonic, que és un, al final és un desig. Jo sí que penso que hi ha alguna cosa més enllà, però no ho dic com a taxatiu, sinó com a condicional perquè tothom s'hi senti còmode i es col·loqui en un lloc potser més poètic, no? Que d'autoajuda. Així que, per mi, és com una petita faula de com a mi m'agradaria que fos la vida i la vida que ens espera després de la vida.

0: Doncs hi ha hagut coincidència en aquest afegitó que t'has tret de la màniga, estimada Aina, aquesta cançó que es diu Seria bonic, on en Joan Dausà canta amb l'Anaïs Vila. És una de les que ens ha triat del seu disc Immortals, juntament amb Immortals, que és la que dona nom a l'àlbum complet, i per una cançó, que és aquella que hem dit que obria el disc i és la primera que ens ha triat. Sí que ell posava l'accent en dir, ostres, us estic triant cançons de les més lentes, de les més introspectives. A mi no m'ho ha semblat tant la primera, la de per una cançó.
1: No, per una cançó és més alegre.
0: Era més oberta, sí. Més expansiva. En tot cas, clar, teníem la ceba d'imaginar-nos com serà això portat al directe, que això a tu sempre doncs, et preocupa molt en el bon sentit, perquè, clar, una cosa és el disc, la feina feta a l'estudi, a la composició, a la gravació, i llavors és la gira, que és el final, quan nosaltres, quan el públic, acabarem flairant les cançons, ens les farem nostres.
1: Hi ha concerts i concerts, clar, no és el mateix tocar en un auditori amb la gent asseguda que tocar en un macrofestival amb moltíssima gent de públic.
0: Ben tirada, perquè aquest any en Joan justament té macrofestivals,
1: sí.
0: A la seva agenda, en el seu calendari, té el Cabró Rock.
1: Té una desena de dates, sí. Molt concretes, també el concert aquí al Poble Espanyol, com van fer els amics l'any passat.
0: També té un concert on era l'Empordà, sí. Fest, em sembla, també. Vull dir que té festivals. En el Cabró, per exemple, tu t'imagines allà d'anar a cantar i a celebrar la vida.
1: T'imagines tot el Cabró plorant després del concert amb la llagrimeta.
0: També.
1: Clar, per què no?
0: També. Són aquests moments que també llavors fan que s'enlairi la vivència compartida. Total. Que tenim les barres, tenim la decla que necessiteu, tenim en Joan Dausà explicant-nos en exclusiva aquí el Nota de Veu Dicat com seran els concerts d'aquesta gira que té només 10 concerts a l'horitzó.
2: I pel que fa al directe, a la gira, doncs estem preparant concerts, ostres, potents. Jo tenia ganes de reviure el que vam viure al Palau Sant Jordi a Vistalegre i tenim la sort de poder, d'alguna manera, reproduir aquell desplegament tècnic, el poder anar amb realització en directe, amb poder estar a prop de la gent i no sé. És una gira de pocs concerts perquè necessitàvem molts recursos i, per tant, necessitàvem ser molts en cada concert i, per tant, tampoc podem fer milions de concerts. I és una gira d'entre 10 i 12 concerts que la veritat és que estem preparant amb molta il·lusió, on tenen molt pes les cançons noves, també les antigues, evidentment, però vull dir que és curiós perquè no hem sabut eliminar de moment cap de les cançons noves del disc, totes hi seran. La banda segueix sent doncs, la mateixa, el Didac, el Miquel, l'Anaïs i el Florent, i estem preparant un espectacle, doncs això. Dic espectacle perquè no només és concert, és espectacle, vull que passin coses, vull fer un viatge emocional amb el públic doncs, potent, diferent i sorprenent, i en això estem. Espero que ens hi veiem ben aviat.
0: Del camí que tu no has... Ai, a veure què passarà, perquè en Joan Dausà ja ens ha deixat clar que no serà només un concert, que hi ha un espectacle muntat on ell proposa un viatge a l'audiència. Un viatge a la gent que serà als concerts. Agafa't.
1: Plorarem i riurem tota l'hora, eh?
0: I aquest home, quan es proposa un viatge... És que fa que les coses passin.
1: I tant, 100%, no en tinc cap dubte.
0: És que elefants volant, si cal, com a la cançó d'Oques, eh?
1: Fem una mica de repàs de dates.
0: Gràcies, Aina.
1: A veure, 25 d'abril a Girona, Fontejau, a l'estrenes. 13 de juny a Vic, al Cabró Rock. 19 de juny a Lleida, al Magnífic Fest. El 2 de juliol aquí, al Poble Espanyol de Barcelona. 17 de juliol a l'Alcúdia, a Mallorca. 24 de juliol a la Bisbal, a l'Empordà Music Festival, el 2 d'agost a Sitges, 6 d'agost a Santa Susana, 8 d'agost als Sons del Món, a Ciutadella de Roses, 9 d'agost a Cambrils i 13 d'agost a Puigcerdà.
0: Molt bé, són les dates que té en Joan Dausà presentant Immortals, que és el disc que avui tenim a l'aparador del Nota de Veu Dicat, i abans de punxar-vos de Cor i Genolls, que és una de les preferides de l'Aina, em deies que hi ha una història amb una cançó, que és una mena de cançó amagada, que surt a l'edició física, és a dir, en els discos, però no a plataformes, i que a més és una collab.
1: És que resulta que en Joan, quan va penjar la caràtula del disc...
0: Tens molta informació d'en Joan Dausà,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, hi havia...
0: Has fet molt fort el periodisme i la recerca.
1: M'ho he passat bé.
0: I la investigació.
1: Sí. Doncs va penjar tota la llista de cançons que hi hauria en aquest disc, i n'hi ha una que no hi és al disc de l'Spotify, diguéssim, o de YouTube, o de qualsevol plataforma, sinó que només hi és en disc físic.
0: Aquest que tu t'has escoltat 20 vegades...
1: Exacte.
0: Pots contrastar que de 20 escoltes en cap t'ha aparegut la nova cançó.
1: No.
0: Com es diu?
1: Papi, posa-la al disc.
0: Papi, posa-la al disc, que entenem que deu ser una petició de les seves filles.
1: S'entén que sí. I sabem, perquè ho vam llegir a la revista Enderroc, que és una col·laboració amb en Mamaduixa.
0: Uau!
1: Per tant, promet moltíssim.
0: Clar, llavors el que hem d'aconseguir és el disc físic per punxar-la.
1: Exacte, o esperar que surti en digital, però no podem esperar ja, tot i que ara.
0: Doncs vaja.
3: Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical que

0: frutti. Battuta tutti frutti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
3: Això...

0: Viatjant amunt i avall en la línia temporal del Nota de Veu Dicat, aquest estiu traient el Caparró a Catalunya Ràdio. Venim del 13 d'abril, d'aquell moment, Joan, d'usar que tu tant vas gaudir, Aina.
1: Ostres, és que ara tornant-lo a escoltar pensava, Déu meu, és tan bo aquest disc.
0: Segueixen sent les teves cançons preferides del moment les mateixes ara, o n'hi ha alguna que amb el pas dels mesos ha anat guanyant o perdent posicions?
1: Et diria que em mantinc força, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí. Fidel, és curiós, perquè...
0: Fidel als teus principis.
1: Sí, clar, també és un artista que al final ja el tenim molt sentit, fa molts anys que treu música, i per tant crec que és com més fàcil identificar els teus himnes, en aquest cas, no? Que en canvi amb un grup que coneixes de zero, potser al principi et sembla d'una manera i al cap d'un temps t'agraden d'altres cançons, no ho sé.
0: En Joan Dausà, que era protagonista del Nota de Veu, us ho dèiem, el 13 d'abril. És un dels moments que hem volgut recuperar avui, i en tenim un altre. Sempre és un doble programa, això, vaja, és el segon dia, però ja ens aneu agafant les mites, oi que sí? I teníem clar que aquest era un dels que calia subratllar. Això és una icona ja del Nota de Veu Dicat. S'està parlant del 12 de març d'aquest 2025, que hi ha aquell, hi havia, vaja, aquell concurs Maria Canals de piano, piano de cua a la ciutat de Barcelona, per diversos punts dels carrers, barris, districtes de Barcelona escampats, la gent els podia tocar. N'hi havia una a la porta de la ràdio i va venir una coral, per sempre més ja, coral Nota de Veu Dicat. Coral amiga del programa.
1: Sí, sí, que en realitat són la coral de Capo, que són fantàstics i es van atrevir a versionar cançons que posem sempre al Nota de Veu.
0: Van fer aquell dia Charango, Oques i el Poni Pissador.
1: Amb coreografia i tot.
0: Va ser impressionant. Shoutouts per la gent de Capo, del barri del Clot. Viatgem cap al 12 de març. Ja som al carrer, hem dit que sortiríem perquè tenim un piano de cua a la porta de la ràdio i s'ha d'aprofitar la vinentesa. Aina, tot plegat és per aquest concurs Maria Canals, que ja és cita obligada cada mes de març, també al voltant de totes les emissores de Catalunya Ràdio, Catalunya Música i Cat.
1: És un concurs per donar suport a tots els joves pianistes i, de fet, té una final, que és el 25 de març, però amb motiu del concurs internacional Maria Canals es posen pianos arreu de l'Estat. Aquí a Barcelona n'hi ha uns quants. De fet, n'hi ha qui són tot l'any, també. No sé si n'has vist, per exemple, el de Gala Placídia, al barri de Gràcia.
0: No l'he tocat.
1: Doncs n'hi ha un munt, però avui en tenim un de molt especial aquí a la ràdio.
0: Avui tenim a la coral de Capo. Un fort aplaudiment per vosaltres. Autoaplaudiu-vos, sisplau. Moltes gràcies. Embolicada forta a la porta de la ràdio, la coral de Capo, que avui es converteix en la coral Nota de Veu. Llavors, farem una cosa, per presentar-vos a totes i a tots, que a més, t'hi has fixat, van com així corporatives, corporatius, dedicat.
1: De conjunt.
0: Amb els nostres colors. Suposo que hi ha un ordre assenyalat per cadascú, per les tonalitats de la veu i aquestes històries. Marcel, bona tarda.
2: Bona tarda. Hem fet el que hem pogut.
0: Sempre és una bona manera d'anar pel món.
2: Sí. Hi ha hagut intenció, sí.
0: Llavors, us saludem i feu un crit. I així serveix com per escalfar la veu i perquè la gent no es pensi que ens hem tornat bojos amb l'Aina i ens estem inventant que tenim una coral. A
1: veure. Passem llista.
0: Sí, fem un nom cada un?
1: Vinga, va.
0: Vinga, va, comença tu.
1: Marta Gavarró?
3: Sí.
0: Fem un crit. A veure, som una coral o som una classe d'infantil? Sisplau, fem un crit així com... Repetim la Marta Gavarró.
1: Vinga, va. Marta Gavarró.
0: Vinga. Àngela Niubó.
1: Leire Bertran.
0: Marcel Bernet.
1: Albert Montleón.
0: Estan com atallats amb la veu, eh? Se l'estan guardant per actuar, eh?
1: Ja ho té.
0: Ara no volen gastar-se la veu.
1: Són cantants.
0: On ens hem quedat? A l'Albert Montleón, eh?
1: Exacte.
0: Ariadna Blas.
1: Carla Moret.
0: Anna Gomis.
1: Emma Carbonell.
0: Gemma Drou.
1: Carles Sanz.
0: I la pianista Caterina Clos.
4: Hola.
0: I amb la unió dels seus superpoders formen la coral de Capo. Falta gent, avui és una mena de versió reduïda, estrenant aquesta coral Nota de Veu. A veure, l'ordre que dèiem, Marcel, suposo que el fet que estigueu tots els nois, que sou quatre junts, i llavors les noies, i veig un ordre que gairebé podria ser d'alçada, té a veure amb el tipus de veu que té cadascú?
2: Sí, és una mica l'ordre típic de les corals, on cantem per cordes i, per tant, estem una mica més junts amb els que... Normalment acabem barrejant-nos i fent el que podem, però avui que tenim micros i hem de ser una mica més curoses, ens hem posat ordenadets.
0: Cantem per cordes? Què vol dir per la gent que no hem estat mai en una coral?
2: Una coral típica té quatre cordes, que li diem, s'ordenen d'aguda a greu. Les dues que solen cantar les dones són sopranos, que són les més agudes, contralts, que són les greus, de les dones. I després, dintre, que solen cantar els homes, tenim tenors, que són els aguts, i baixos, que són els greus.
3: I aquestes són les quatre cordes.
2: Exacte.
3: D'agut a greu.
2: Sí.
3: I són el que fareu vosaltres ara. Per cantar cançons de la música popular catalana, que tenim moltes ganes de sentir, són cançons que heu hagut de readaptar, perquè no es van fer per no es van pensar aquestes cançons per ser interpretades per un cor.
2: Totalment. Sí, avui farem tres arranjaments. El primer, que és de Charango, és un arranjament extern. Ara no recordo l'autor. El segon i el tercer són arranjaments que van sortir de la coral, que els hi venia de gust fer-los, i llavors ens ho hem encarregat internament, i llavors són arranjaments nostres que hem tret nosaltres.
3: Arranjaments per la gent que no hem estat mai a una coral, també, què vol dir? Que és com que l'adapteu d'alguna manera?
2: Sí, una mica és agafar aquesta idea dels instruments i les veus que sonen a un tema i passar-les a aquestes quatre veus diferents.
3: Perquè vosaltres fareu tant instruments com veus ara quan canteu?
2: Farem amb la veu el que normalment faria un instrument, sí.
3: Uau. I això de buscar la roba de les tonalitats que per tocava, no us ha costat gaire? S'ha hagut de demanar molts favors a amigues, a germanes, a tietes, a
2: tiets? Jo crec que hi ha alguna gent que ha participat amb més d'una peça de roba. L'Anna per allà que ha portat sempre ens aporta la varietat de roba.
3: Banc de roba, de sobte, exacte. Eh? Que torni, que els préstecs llavors s'han de tornar, que això no fa gràcia llavors. Trobes el jersei allà en un altell i la persona no el recupera. I tenim a la Caterina també assegut al piano, Aina.
1: Què tal això? Com ho veus, aquestes cançons que cantareu avui?
4: Bé, són cançons que ells tenen molt, molt assajades i jo he tingut la sort de poder-los acompanyar avui. Ahir vam assajar i esperem que surtin bé, però ells ho tenen super assajat. Jo, per mi, un plaer acompanyar-los.
1: Heu assajat gaire, doncs? Aquestes cançons són del vostre repertori, entenc?
2: Sí, són habituals i fa... Algunes fa anys que les cantem, sí. Normalment venim amb la nostra directora, la Sheila García. Avui...
3: Des d'aquí, shoutouts per la Sheila, exacte, que ens ha fet de pont. Un aplaudiment fort per ella, que segur que ens està escoltant. Que és un encant, no ens hem vist mai en persona i tot han estat sis des del primer dia.
2: Ho és. Sí. Si no, no estaríem aquí si no fos per ella.
1: Sí. Per tant, Caterina, tu, és sí? El primer dia que cantes amb de cap o no?
4: No, ja he fet alguns concerts amb ells i també de vegades sóc fan i vaig als concerts quan no em fan tocar, però per tant les tres cançons que avui canten i toco ja les he sentit en concerts jo des del públic.
1: Caram, doncs escolta'm, quin privilegi. Escolta, avui.
3: Abans del primer, una mica els entremesos, no? Com es fan als restaurants. Llavors, a mi m'ha dit un ocellet que sí? L'Aina Ostrell toca el piano.
4: No.
2: Home, sí.
4: No.
3: Tremenda ensarronada que ni t'imaginaves ni et veies a venir. Ara, fem una cosa, un només provar que sona, perquè la gent no es pensi que la Caterina és una pista gravada.
1: Però escolta'm una cosa, que després tocarà la Caterina, que en sap de veritat.
3: Mira, jo si vols ho faig. El piano sona. Ara tu fes-lo sonar una mica millor.
1: Vull intentar, però això és un atracament.
3: És un atracament,
1: en
3: sí.
1: En directe, eh?
3: Sí, en directe, sí. De moment, tot és veritat el que dius.
1: Ui, no me'n recordo. Frank, és que no en sé gaire, de veritat.
3: Però ho estaves fent de nassos, ho estaves fent molt bé.
1: És que a més és molt estrany tocar amb auriculars, ets a dir, eh?
3: La Caterina patint perquè li fotràs el lloc.
1: És que no ho sé, perdoneu.
3: Què és això, per cert?
1: Crec que és Bach.
3: Un Bach, eh? Johann Sebastian.
1: Coses que recordo de la meva època al conservatori. És que jo sóc clarinetista, no piano, saps? Però n'havia pres una miqueta i mira.
3: Un aplaudiment, sisplau, per l'Aina.
1: Que lamentable, ara, comparat amb el que farà la Caterina, saps?
3: És per buscar el contrast, saps?
1: Diu meu!
3: És un festival de sensacions. Sí, no. Llavors, som a punt de degustar.
1: Ara tot anirà cap amunt.
3: Clar, només pot anar bé,
1: només pot
3: perquè
1: anar
3: no depèn de nosaltres,
1: exacte,
3: bàsicament. Som a punt de degustar la primera peça, músic de carrer de Charango. Hem pensat que era la idònia, perquè estem fent música al carrer, llavors una mica el títol ja ens hi porta. Endavant amb la coral, cor da capo, avui cor nota de veu, amb la Caterina al piano.

0: Doncs no sé com ho veus, Aines, si tens ganes d'afegir alguna cosa més, però per mi ja ho tindríem, eh?
1: Què et sembla si afegim una cançó final?
0: Vinga, va. Mira, l'altre dia vam estar parlant de Ginestar i em vaig quedar amb ganes de punxar-ne una que també tinc la sensació que m'arriba certa flaire de cançons top de l'estiu. Potser no cançó de l'estiu com a tal, però sí que en el capítol de cançons top d'aquest estiu, jo t'hi poso aquesta que es diu Moi, Moi, Moi.
1: Oh, boníssima, de l'últim disc.
0: Tres petons, com els francesos.
1: Exacte, sí.
0: Moi, Moi i Moi.
1: Tot i que, a més, els comencen des de l'altre cantó, no trobes? Pot ser?
0: Clar, van a l'altra galta. Jo alguna sí. vegada he tingut algun petit moment de... Ai, saps? De, ui, possible piquito aquí a la vista.
1: Perquè és un gest que tenim com tan interioritzat que de cop l'altra persona et vingui cap a l'altre cantó despista molt.
0: Clar, al tour m'hi fixo molt, això. Ja es fan molts petons. Mua, mua, mua, com Ginestar. Gràcies, Nil Hernández. Gràcies a l'Aina Ostrell.
1: Gràcies, Frank Llu.
0: I això, fins d'aquí uns dies, viatjant per l'arxiu del Nota de Veu Dicat.
1: Mua.
0: Que és el rotllo d'aquest estiu. Mua.
1: Mua.
0: Ja en tenim tres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Ha estabilitzat l'incendi d'Orés a l'Aragó que cremava des de dimecres passat i que en total ha cremat 14.400 hectàrees. Ho acaba d'explicar el president d'Aragó, Jorge Azcón.
2: Es el primer día que respiramos. Es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo.
1: Ara, l'incendi que més preocupa a nivell espanyol és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent, que ha arribat a ratxes de 50 km per hora. Ja ha cremat 14.000 hectàrees i ja són 21 els municipis que s'han hagut d'evacuar. Ho explica la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Mancha, Mercedes Gómez.
3: El esfuerzo fundamental no es solo contener el fuego en estos momentos, como digo, en Gascuña y en Bustares, que está ahora mismo ahí el fuego, sino sobre todo contener esos flancos, contener el recorrido del incendio que llevamos, que son esos 30 kilómetros que resulta fundamental que consolidemos y que no tengamos ahí absolutamente ningún problema.
1: Pel que fa a Catalunya, els bombers treballen en dos petits focs, a Cardedeu, al Vallès Oriental, i a Aiguaviva, al Gironès. També continuen les tasques d'extinció en un incendi del Prat de Llobregat i en un petit incendi a Santa Bàrbara, al Montsià. Recordem que avui Catalunya està activat al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 21 municipis de 7 comarques. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
4: Tarda complicada per la mobilitat amb accidents i retencions importants a la AP7 a l'entrada de Barcelona. Última hora, Carmina Galarriga. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs hi hem d'afegir aquests vora 30 quilòmetres d'Hostalric amb un meló a la P7 en sentit sud. A més, uns 20 quilòmetres de Banyeres del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i aquests 12 quilòmetres a Mont-roig del Camp fins a Cambrils en sentit nord. Hi ha un carril tallat per un accident i a tot això hi afegim també la C32, aquesta línia del Maresme, que va pràcticament plena de Canet de Mar fins a Taià i que un incendi de vegetació provoca el tall de la carretera B250 al Prat de Llobregat i talla un carril de la B20 entre Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet en sentit Barcelona. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
1: S'eleven a 5 els morts i a una quarantena els ferits pels bombardejos russos d'avui a Ucraïna. Des de Kiev parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més gran des de l'inici de la guerra. Es tracta de la resposta de Moscou a l'atac ucraïnès d'ahir, que recordem va deixar 8 morts. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Rússia ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, amb 120 drons. Ha tornat a demanar a Zelensky més suport dels aliats per la defensa antiaèria.
6: És molt important que els nostres socis entenguin què està passant i que necessitem defenses antiaèries per protegir vides, literalment cada dia.
4: Al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5.1 a la província de Chupaca, a la serra central del país. El sisme ha destrossat també infraestructures i les autoritats n'estan avaluant els danys. El sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat a Veneçuela, Mèxic, Guatemala, El Salvador i Xile.
1: I avui la Bisbal d'Empordà ha tornat a convertir-se en la capital del circ amb una nova edició de la Fira al carrer. Malgrat les altes temperatures, els carrers i també les places s'han omplert de famílies i visitants per gaudir d'una cinquantena d'espectacles de clowns, malabars, trapezis i acrobàcies. Anem fins allà amb la Berta Artigas Fontes.
7: L'organització fa un balanç molt positiu de la 31a edició i destaca tant la bona resposta del públic com la consolidació del festival com un espai d'estrena de nous muntatges. Eva Gasull és membre de l'organització.
8: Molt contents per, malgrat aquesta inclemència del temps, no? Amb aquest sol, aquesta immensa calor, hi ha un públic. Tots els espais estaven amb aforaments molt complets, a 24 espectacles funcionant a la vegada, i no, aquesta fidelitat del públic després de 31 anys.
7: Enguany, fins a 12 companyies han escollit la Bisbal per presentar-hi els seus espectacles per primera vegada, una dada que, segons l'organització, confirma el prestigi de la fira dins del sector.
8: Que no és companyies emergents que volen donar-se a conèixer des de l'aparador de circ de la Bisbal, sinó són companyies ja consolidades que busquen la Bisbal per fer la seva estrena d'un nou espectacle, no? De la seva creació durant l'any.
7: La programació es tanca aquest diumenge al vespre després de 3 dies de circ per a tots els públics i amb assistents arribats tant de Catalunya com del sud de França.
1: Els esports, Oler Rodríguez, bona tarda.
9: Bona tarda. En futbol, aquest vespre, a partir de les 9, es disputa la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina a Nova Jersey. És un enfrontament que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en programació especial del Club de la Mitjanit des de les 8 del vespre i fins a les 12. També en ciclisme, victòria de Remco Evenepoel en la 15a etapa del Tour de França, en final al plató de Solesson. El belga s'ha imposat a l'esprint final el líder Tadej Pogacar i el company d'equip de Pogacar, el mexicà Isaac del Toro. La notícia del dia, però, ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui el segon a la general, que ha hagut d'abandonar per culpa d'una fractura de clavícula. A motor, victòria del pilot italià de Mercedes, Kimi Antonelli, el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. El podi l'han acompanyat el monegàs Charles Leclerc amb Ferrari i el neerlandès Max Verstappen amb Red Bull. Antonelli és líder de la general, amb 45 punts més que Lewis Hamilton, pilot de Ferrari.
0: Fins aquí les notícies.
10: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
11: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
12: Qui diu que l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
14: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
15: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
14: El Mundial al Club de la Mitjanit.
15: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
16: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
14: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
15: Avui, a Rècords, dues històries al voltant del Mundial de Futbol. Aquest any, que és any de Mundial. La primera, al voltant de les celebracions de tot tipus que va haver-hi a l'Argentina després de guanyar el Mundial de Qatar. Histriòniques, en molts casos. El segon, al voltant d'un dels partits de la història del futbol que vam tenir la sort de viure a casa, a Catalunya. El Brasil-Itàlia del Mundial 82 a Sarrià. Comencem per la bogeria argentina pel Mundial de Messi.
0: Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Àudio.
0: Som podcast.
18: Rècords a la ville de Barcelona.
14: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
19: Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
14: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
20: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.

0: No hi ha hagut una catàstrofe de miracle. No sé si allò que diuen que Déu és argentí, no? Bé, no ho sé. Jo, són aquests misteris de l'argentinitat que no acabo d'entendre. Que una situació d'aquestes característiques hagi acabat... Òbviament que un mort és gravíssim, no? Però podria haver sigut una situació pitjor.
1: Diumenge 18 de desembre del 2022. 7 del vespre a Catalunya. 3 de la tarda a l'Argentina. L'Argentina guanya el seu tercer Mundial després d'una final inoblidable que es decideix als penals. Messi, per fi, guanya el seu Mundial. El país, l'Argentina, entra en èxtasi i comença una celebració tan multitudinària com histriònica.
2: Els argentins surten al carrer per celebrar la tercera estrella. Comencen a reproduir-se algunes de les imatges del 1986, quan Maradona i la seva Argentina celebren a la Casa Rosada el Mundial de Mèxic. 36 anys després, la bogeria argentina també pateix inflació. Els argentins surten al carrer a tot el país, a totes les ciutats. Més de 5 milions de persones ocupen els carrers de Buenos Aires, una ciutat on hi ha censats 3 milions d'habitants. Oficialment, la cosa acaba només amb una víctima mortal. La massa i l'eufòria provoquen escenes mai vistes. Per exemple, un aficionat enfilat a la punta de l'obelisc, a gairebé 70 metres d'alçada, sense cap corda que el lligui, sense cap mesura de seguretat, només les seves mans i les seves cames. Com va acabar aquella història? Si ens acompanyes, t'ajudarem a descobrir-ho.
1: Soc la Lea Tudel i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
2: Soc el Xavi Campos i això és Celebra Argentina.
3: Celebra Argentina.

0: Diumenge 18 de gener del 2022. 20:54 a l'estadi de l'Usail, a Qatar. Falten 6 minuts per les 7 del vespre a Catalunya i el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Sí, sí, és el dorsal 4, és Montiel.
2: Montiel.
3: Si marca l'Argentina, Salmo, l'Argentina campiona.
2: Montiel que planta la pilota. Moment històric per l'Argentina, moment històric pel futbol. Hugo Lloris, el capità francès sota pals. Montiel.
4: Montiel, el número 4. Montiel.
5: Va Montiel a patear este penal para la Argentina. Vamos a ver. Ahí está Montiel.
0: En aquell mateix instant previ al xut de penal de Montiel, una dona i la seva bicicleta roden en solitari i en contradirecció per la famosa Avenida Corrientes de Buenos Aires. Així sonen els carrers de la capital instants abans i després de la glòria, atents al moment en què esclata l'èxtasi.

0: Copa del Mundo en sus manos.
1: Partim de Rosario, però parit a casa nostra, el millor futbolista de tots els temps.
0: Dios es Maradona y Messi es el Mesías. En el cielo Diego y en la tierra Messi.
1: Lionel Andrés Messi Cucitini.
0: Lionel Messi es el más grande.
1: Rosarino de Castelldefels, pibe de la Masia, boludo que canta el Joan Petit, engrandeix la història de tots nosaltres. La que pintava Salvador Dalí, la que imaginava Antoni Gaudí, la que musicava Pau Casals o la que cantava Joan Manel Serrat. Messi és Messi, i ni amb la remera al biceleste posada, ni canviant el Camp Nou pel Parc dels Prínceps. Durant un temps, el seu èxit deixa de tenir una mica de tots nosaltres.
0: Te digo adiós, fútbol. Te digo adiós y gracias, fútbol. Te digo adiós y gracias por el fútbol, por las transmisiones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi. Te digo adiós y gracias.
1: Argentina guanya el tercer mundial. Kempes el 78, Maradona el 86, Messi el 2022. Maradona cedeix el tron i Messi s'apodera de la història. Tota teva, Leo, tota teva. Argentina és campiona del món.
2: L'emoció del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio es barreja amb la de Víctor Hugo Morales a la Ràdio Nacional Argentina. Víctor Hugo és el més mític dels narradors del futbol a l'Argentina. Un argentí nascut a l'Uruguai, immortal per sempre per la narració del gol de Maradona contra Anglaterra i el seu famós barrilete cósmico del 86. Amb la final del Mundial de Qatar, tanca la seva trajectòria com a narrador, com a relator, com dirien a l'Argentina. És el seu últim partit. L'emoció del moment envaeix futbolistes, relators i aficionats de tot el món i provoca una explosió de felicitat i bogeria a l'Argentina.
3: La Copa.

Soc la Paula Boada, i la primera de les històries surrealistes en la celebració de l'Argentina la trobem al mateix estadi de l'Usail, a Qatar, i té el mateix Leo Messi com un dels protagonistes. La copa que Messi va passejar per la gespa de l'estadi en la celebració era falsa. No era l'original que li havia entregat Infantino i havia aixecat el cel vestit amb aquella espècie de túnica negra mig transparent pròpia dels qatarians. Durant la celebració, els jugadors argentins van passejar dues copes del món. Una, l'original. L'altra, una rèplica que havia viatjat des de l'Argentina.

0: La història de la Copa Falsa de Messi comença uns mesos abans a La Plata, ciutat de la província de Buenos Aires, a uns 60 quilòmetres al sud de la capital. Una parella de La Plata, la Paula Susulic i en Manuel Saro, es plantegen viatjar a Qatar per seguir els partits de l'Argentina amb els seus dos fills. I tenen tanta fe que poden guanyar el Mundial que se'ls acut viatjar amb una rèplica de la Copa del Món per celebrar-ho com cal. Contacten amb una artesana de la seva ciutat i li fan l'encàrrec. Al cap de 3 mesos ja tenien la seva pròpia Copa del Món dins la maleta per viatjar a Qatar. Sembla idèntica a l'original, però no ho és.
1: En realidad, para mí, la mayor diferencia es en el verde de la piedra, o sea, en la original es de piedra, y esta es pintada. Es pintada con las vetas, como si fuera la piedra, pero eso creo que es lo que se diferencia más de la real.
2: Bueno, y claramente que no es de oro, ¿no? Es de resina con cuarzo.
0: La Paula i el Manuel marxen a Qatar amb els seus dos fills. Segueixen als estadis alguns partits de l'Argentina, però la Copa no la mouen de l'hotel. La Copa només surt per a la final i, amb algun problema, aconsegueixen fer-la entrar a l'estadi.
2: Sí, en realidad los procedimientos de seguridad era pasar por un escáner y ahí un policía te decía que sí o que no, ya sea una bandera, sea una botella de agua, sea una copa. Entraban muchas copas, esta nos frenaron un poquito porque era muy pesa como la original, o un poquito menos, pero era pesada, entonces nos dijeron que no, que sí, y bueno, al final pudimos pasar.
0: Durant la final del Mundial, la rèplica de la Copa del Món de la Paula i el Manu queda guardada a la seva motxilla. Només la treuen un cop s'acaba la tanda de penals i es confirma que l'Argentina és campiona. La Copa, la rèplica...

0: bravo!
1: Dimarts 20 de desembre. Dos dies després de la final, la selecció argentina arriba a Buenos Aires i després de descansar unes hores a la ciutat esportiva de la Federació, al Predio de Ezeiza, al costat de l'aeroport, els jugadors estan disposats a sortir al carrer i celebrar-ho amb el poble. El poble els havia anat a rebre de matinada, només aterrar procedents de Catalunya.

0: Per motius de seguretat, es descarta que la rua arribi al centre de Buenos Aires. El trajecte se centra finalment en la perifèria de la capital argentina, al voltant d'una mena de rondes que connecten la capital. A les rondes de les grans ciutats, a Barcelona i també a Buenos Aires, acostuma a haver-hi ponts superiors que connecten la ciutat. Des d'un d'aquests ponts de la ronda bonaerense, dos aficionats veuen clar que si fan un salt des de dalt, poden caure sense gaire risc a la part alta de l'autocar dels campions i trobar-se uns instants amb Messi i companyia. Un primer aficionat fa el gran salt, tot i que els jugadors, veient les seves intencions, li demanen que no ho faci. Cau a dins l'autocar, però hi dura poc. Un segon aficionat, veient l'èxit del seu company, es disposa a fer el seu gran salt. El fa, però toca de peus a la barana i, en comptes de caure cap a dins, cau cap a fora. Aquest és el moment. L'aficionat en qüestió cau fora de l'autocar i xoca amb el cap a terra. La ferida és evident, l'ensurt de tothom important. Hi ha sang. Arriben els sanitaris i intenten traslladar-lo a una ambulància. Just abans de fer-lo entrar, l'aficionat, ferit, estirat en una llitera, amb el cap obert, protegit per quatre sanitaris, no es resisteix a aixecar els braços i agitar-los a l'estil més purament argentí, per seguir el ritme del famós Muchachos, que no van parar de cantar durant tot el Mundial.
1: Les imatges mateixes de l'autobús en la Rua de Campions passant per aquell pont i que si n'hi tira una i entra dintre del segon pis, però l'altre cau, aquest també va quedar ferit, no es va matar, però va quedar mal ferit i amb imatges que en la camilla, mentre els metges se l'emportaven, encara celebrava, no? Tot una bogeria.
0: L'home que va saltar d'un pont va caure fora de l'autocar, es va obrir el cap i tot i estar ferit, encara tenia ganes de continuar celebrant, no és la persona que hi buscaven. No és l'única víctima que les autoritats argentines van reconèixer després de les celebracions. Només va haver-hi una víctima. Què li va passar al difunt? D'aquí una estona ho descobrim.
2: Records. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Records.

L'Obelisc és el monument més popular de l'Argentina i de Buenos Aires, una referència urbana al centre de la capital. 67 metres i mig de pilar, construïts el 1936 amb motiu del 400 aniversari de la primera fundació de la ciutat. Situat a la plaça de la República entre Avenida Corrientes i 9 de Julio, són gairebé 70 metres d'alçada de tota una icona argentina. Reteniu l'alçada, 70 metres.

0: corrida.
1: 20 de desembre, dia D a Buenos Aires, dia de la celebració del Mundial. Ja és de nit, gairebé les 11 de la nit a l'Argentina. Continua fent molta calor. Entre els 5 milions d'argentins que envaeixen els carrers de Buenos Aires, hi ha un grup que decideix trencar les petites portes que donen accés a l'interior de l'obelisc i pujar escales amunt.
2: Van entrar per dins, l'obelisc està al centre de Buenos Aires, a l'Avinguda 9 de Julio, és com el de Barcelona, però molt més gran. El que hi ha Passeig de Gràcia Diagonal és altíssim. Hi ha una porteta a la base que la van trencar. La policia va deixar fer, que això és un altre tema que aquí passa molt a l'Argentina. Encara no reprimeixen o no carreguen policialment perquè encara hi ha allò de l'estigma de la dictadura argentina. I es van permetre aquestes coses, que gent trenqués una porta d'un monument històric i s'enfilés per una escala que hi ha interior.
1: El Joan Biosca recorda el que va pensar quan va veure les imatges de la gent pujant a l'obelisc per la televisió argentina. Així ho explicaven en directe a la televisió.
3: En el obelisco hay gente, sí.
4: Se ven banderas argentinas en las diferentes ventanas que tiene la punta del obelisco. Pero
5: no entiendo cómo el acceso al obelisco...
3: Porque ves que hay como gente...
4: No, claramente se treparon a las rejas porque tenía ya pintadas el obelisco y seguramente para evitar cualquier tipo de man. Hoy no hubo presencia policial en ninguna parte de la Argentina donde se realizaban los festejos para evitar justamente que pasen cualquier tipo de incidentes.
1: Al cap d'uns segons, a la televisió argentina s'adonen que un dels invasors de l'obelisc ha sortit per una de les finestres de la part més alta del monument, a uns 65 metres d'alçada, sense cap corda, sense cap sistema de subjecció. Només que rellisqui una mica o faci un mal gest...
5: Esto es muy peligroso, no tiene sentido.
3: Debe estar atado, confío en que esté atado, me da muchísimo miedo.
4: Esperemos que se baje rápidamente para quedarnos tranquilos todos.
1: I atenció, perquè els càntics que se senten de fons diuen alguna cosa així com el que no salta, el que no salta.
4: Esta imagen es terrible.
3: No, es terrible.
4: Por favor, metete adentro, te pido, sí, porque me da una impresión.
3: Sí.
5: Por eso, ahí sale desde una ventana. Ahí también
3: sí, ahí está la ventanita. Claro,
5: sale desde la ventana.
3: Y lo están sosteniendo desde adentro, ¿ves?
4: Terrible,
3: que tiene una pierna y lo están sosteniendo. A mí me da pánico.
4: No.
1: A la televisió argentina s'adonen que l'únic sistema de seguretat que protegeix el noi que va sortir a la punta de l'obelisc és que algun amic seu l'està subjectant per darrere, gairebé 70 metres, com per tenir vertigen. I compte, perquè de seguida a la televisió argentina descobreixen per què aquest noi ha decidit jugar-se la vida celebrant el Mundial.
4: Y este muchacho, ahí arriba, no, yo no lo puedo creer. Porque está
3: trabajando, ¿no? Me da la sensación de que sale...
5: Se está sacando una selfie.
3: Qué peligro.
1: Una selfie. El noi que va sortir a la punta de l'obelisc va fer-ho per fer-se una selfie. Com va acabar aquell noi? Va tornar viu a casa amb la seva selfie?
2: Estava la cosa fora sencer. Aquest és viu, va tenir molta sort.
1: El jove que va jugar-se la vida pujant a la punta de l'obelisc per fer-se un selfie es diu Facundo i va penjar el vídeo que va fer-se a 70 metres d'alçada sense cap subjecció al seu compte de TikTok. Més de 4 milions de reproduccions. El vídeo dura 12 segons i fa por mirar-lo.

0: Segons les autoritats argentines, informació oficial, qui sap si real, les celebracions del Mundial a tota l'Argentina van acabar només amb una víctima mortal.
1: Un noi de 24 anys que va caure malament d'un semàfor al qual s'havia enfilat. Va topar amb el cap a terra, el cop va ser mortal de necessitat i va perdre la vida.
0: Soc el Xavi Campos i això ha estat Celebra Argentina.
1: Soc la Laia Tudel i això és Rècords, el podcast d'història de l'esport de Catalunya Ràdio. Un moment. El Joan Biosca fa gairebé 20 anys que és l'home de Catalunya Ràdio a l'Argentina. En aquest documental ens ha ajudat a entendre veritablement què va passar a l'Argentina entre el 18 i el 21 de desembre durant les celebracions del tercer Mundial. El Joan li va tocar treballar i no va gaudir gaire ni dels partits, ni de Messi, ni de la manera de viure el futbol dels argentins. La nit del diumenge 18 de desembre, un cop va acabar de fer cròniques a Catalunya Ràdio i a TV3, com va celebrar el Mundial ell? Què és el català més argentí o l'argentí més català de Buenos Aires?
2: Quan va acabar el Mundial, sí que vaig dir, uau, ostres, aquesta gent ha guanyat un Mundial i hi ha hagut 5 milions de persones i és molt fort, no? O sigui, ho vaig gaudir a posteriori, canviant una mica la meva mirada, no sent tan crític i acceptant que és una societat amb molts errors, però fantàstica i meravellosa, no? I m'han passat a vegades quan companys des de Barcelona ho veieu tot amb una efusivitat que jo a vegades no tinc o he perdut. I quan la recupero me n'adono que és un país meravellós, amb moltes contradiccions, però que és fantàstic.

Guió i redacció, Inés Colomer, Paula Boada i Xavi Campos. Coordinació, Xavi Campos. Veu del relat, Laia Tudel, Xavi Campos, Paula Boada i Inés Colomer. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Tarré i Sergi Camps. Agraïments, Joan Biosca, Fernando Romero, Paula Susulic, Manuel Saro, Víctor Hugo Morales i Radio Nacional de l'Argentina.

0: històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Àudio.
1: Som podcast.
2: El dilluns 5 de juliol de 1982 era un dia típic d'estiu a Barcelona. El Mundial de Futbol ja feia setmanes que estava en marxa i la segona fase tenia el seu epicentre a la capital catalana i, més concretament, al vell estadi de Sarrià, on s'hi van trobar les seleccions de l'Argentina, Itàlia i el Brasil.
3: Van coincidir a Sarrià, jo crec, que les millors seleccions d'aquell Mundial, no?
4: Des de les 7 de la mañana hasta la noche, pues, sin parar. Demasiado. Una cosa nunca vista.
5: El recordo perfectament on el vaig veure, com el vaig veure. És un dels partits que, mirant enrere, més sé el que vaig sentir, no?
6: Ho recordo tot perquè va ser una tarda, un dia de futbol extraordinari, d'aquells que no se n'obliden, no?
2: La torcida brasilera omplia els carrers de Barcelona de color i música. A joc, amb el futbol de la seva selecció, els aficionats brasilers eren alegres i divertits. Tenien un equip ple de jugadors brillants, com Zico, Sócrates, Falcao o Júnior. Guanyaven i s'ho passaven bé.
6: Aquell Brasil és que era candidat al títol sense cap dubte. La selecció de Brasil era una selecció extraordinària.
5: Futbolistes especials, exuberants, emocionants. És un futbol que et proposava enamorament artístic.
3: Brasil ja tenia unes expectatives fora de lo normal.
7: Falcao limpou, va bater, bateu!
2: Era l'equip que més simpatia despertava i eren els favorits per guanyar el Mundial. Fins que es van creuar amb la Itàlia de Paolo Rossi en una tràgica i calorosa tarda d'estiu a Sarrià. Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
8: Soc el Bernat Soler i aquest és el relat del millor partit de la història dels Mundials de Futbol.
9: El Brasil-Itàlia del Mundial 82.

0: L'any 1982, Espanya encara s'estava despertant de la letargia de 40 anys de dictadura. Hi havia ganes de recuperar el temps perdut i de posar-se al dia a marxes forçades. Un mundial de futbol era l'excusa perfecta per donar imatge de país modern i tota la societat s'hi va abocar. El mundial es va inaugurar al Camp Nou el 13 de juny de 1982.
1: Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona. En el momento de iniciar esta transmisión de la ceremonia inaugural del Mundial FIFA España 1982.
0: La cerimònia inaugural va brillar especialment per la representació al mig del camp del Colom de la Pau de Picasso, format pels centenars de voluntaris que van participar a la festa. I seguint amb la colombofília, un nen vestit amb l'equipació de la selecció espanyola va aparèixer al mig del camp portant una pilota d'on en va sortir un colom blanc que va volar fins a instal·lar-se còmodament a la tribuna del Camp Nou per seguir contemplant l'espectacle. Però tot i la voluntat de ser moderns, a vegades no n'hi ha prou amb les ganes. I l'any 82 encara quedava feina per fer. Atenció al comentari del veterà periodista Matías Prats durant la transmissió de la cerimònia inaugural.
1: Los 24 equipos representantes de los países finalistas. Cada uno de estos equipos está formado por 32 chicas vistiendo los colores de sus respectivos equipos. Es una ocasión para dar a conocer al mundo que la fama de la belleza y simpatía de la mujer española es una realidad.

0: L'himne oficial del Mundial potser també hauria pogut ser més modern, però teníem massa feina organitzant un campionat del món de futbol i no ens podíem entretenir en tots els detalls. El del 82 és l'estiu del Naranjito i de la publicitat de temàtica futbolera a totes hores.
1: Juanito, ¿qué opinas del bitter cash?
2: Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
1: Cendillo, ¿te gusta el cash de naranja?
3: Sí, claro que me gusta. Para mí, cash de naranja es naranja, naranja.
1: Alexanco, ¿y el limón cash?
4: Para mí es el mejor limón.
1: ¿Y tú, López Uparte?
5: Pues que refresca mucho y no llena nada.
1: Gordillo.
6: Para mí es más con refresco.
1: Camacho.
7: Para mí es único.
1: Satrústegui.
8: Yo a lo mío. Bitter cash y gol.
1: Kini, ¿tú qué dices?
9: Pues que bebiendo bitter cash soy el pichichi.
1: Bitter cash y refrescos cash. Su sabor es un gol.
0: Ni les begudes refrescants van aconseguir que la selecció espanyola fes un bon paper, ja que va caure a la segona fase i en tot el Mundial només va ser capaç de guanyar un sol partit. Va ser un dels grans fiascos del Mundial, que tot i així ens regalaria grandíssims moments de futbol. Però per sobre de tots, destaca un partit. El partit que 40 anys després encara desperta emocions en tots aquells que el van veure. El Brasil-Itàlia de Sarrià. Un monument al futbol. El sistema de competició del Mundial del 82 contemplava que després de la fase de grups es jugués una segona fase amb 4 grups de 3 equips, dels quals en sortirien els semifinalistes. Perquè ens entenguem, els vuitens i els quarts de final eren substituïts per aquesta minilligueta de 3 equips. Les seus d'aquesta segona fase eren Barcelona i Madrid, els dos estadis principals de cada ciutat, Camp Nou i Sarrià a Barcelona i Santiago Bernabéu i Vicente Calderón a Madrid. Al camp de Sarrià s'hi van trobar 3 de les candidates al títol, l'Argentina, el Brasil i Itàlia. Una circumstància inesperada i provocada pels mals resultats d'italians i argentins a la fase de grups van desmuntar del tot els plans de l'organització.
10: Ningú es podia imaginar que les coses van anar com van anar a la primera fase.
11: Quique Guasch, periodista.
10: I tots aquests importants tenien que anar al Nou Camp. Com van passar a Sarrià, doncs aquí van intentar a darrera hora canviar la seu. Però això era pràcticament impossible, donat que es van vendre entrades anticipats i no podies.
0: Però aquell canvi inesperat segurament va acabar afavorint l'espectacle final. Durant una setmana, Sarrià va viure l'ambient més electritzant que mai s'havia viscut en un estadi mundialista. Els partits es jugaven a la tarda, a ple sol, i les aficions omplien les graderies de càntics i color, i es creava una atmosfera que difícilment s'hauria vist en un camp més gran.
10: El ressò que tenia un camp de menys dimensions de gent de Sarrià no es pot comparar al Barça, no? I aquí va haver un ambient totalment diferent. No hi cabien. La renda anava com no t'ho puguis ni imaginar. Tothom volia estar allà i tothom volia gaudir d'aquells partits. Es va donar un Brasil-Itàlia, una Itàlia-Argentina, coses que difícilment tornaran.
0: La màgia que va transmetre Sarrià durant aquella setmana fins i tot es va encomanar als responsables de la gespa, que van voler estar a l'alçada de l'espectacle futbolístic, amb felicitació del president de la FIFA inclosa.
12: Aparte del grupo, fuimos el mejor terreno de juego. Se segó 3 veces con 3 dibujos diferentes.
11: Tonino Fernández, responsable de manteniment del camp de Sarrià.
12: Ahora no se puede hacer. Ahora solo a lo largo o a lo ancho. Pero entonces hicimos dibujos. Hicimos una espiga, hicimos rombos y un cuadriculado al revés. Te quiero decir que eso lo hicimos para... Y nos felicitó Belans, felicitó al personal por lo bien que estaba el terreno de juego.
0: Els dos primers partits, l'Argentina de Maradona va caure davant Itàlia i el Brasil. I d'aquesta manera quedava eliminada. Tot es jugaria el decisiu enfrontament entre brasilers i italians, programat pel dilluns 5 de juliol a 5:15 de la tarda. Era un duel a vida o mort. El que guanyés seguia endavant. El que perdés marxava a casa. L'empat donava l'accés a semifinals al Brasil per la diferència de gols. Però més enllà del resultat, també hi havia en joc una manera d'entendre el futbol. El debat dels debats sobre l'estil i els resultats.
13: Quan es troben dos extrems...
11: Ricard Torquemada, periodista.
4: Això pot passar, també va passar amb el Barça de Guardiola i el Madrid de Mourinho. Més enllà del que cadascú sentia, tot estava com més aguditzat. I en el cas de Brasil i Itàlia d'aquell Mundial 82 defensaven dues idees radicalment oposades.
0: El Brasil havia guanyat els 4 partits que havia jugat fins aquell moment, marcant 13 gols, és a dir, una mitjana brutal de més de 3 gols per partit, i oferint una imatge d'equip alegre, ofensiu i guanyador que enamorava tots els aficionats del món. Per la història han quedat els noms de Zico, Sócrates, Falcao, Éder Júnior o Toñino Cerezo. Eren, sense cap mena de dubte, els grans favorits.
4: El Brasil és una coreografia alegre, harmònica, alguna cosa que nosaltres no tenim pròxima, que no veiem quan anem al Camp Nou cada dia o que no veiem a la Lliga, futbolistes especials, exuberants, emocionants, és un futbol que et proposava enamorament artístic.
13: Aquell Brasil és que era candidat al títol sense cap dubte.
11: Manolo Cánovas, periodista.
13: La selecció de Brasil era una selecció extraordinària, tant i comptant que el davanter centre per mi era molt tronquete per lo que tenia de ser el futbol brasiler, però era futbol en estado puro. Ara, Itàlia tenia aquell joc tan europeu de bien cerrados atrás, ven a atracarme, si te la robo te hago daño y si te la robaba te hacía daño.
0: Com diu el periodista Manolo Cánovas, Itàlia representava un altre estil totalment diferent del del Brasil. A la primera fase no van vèncer en cap partit en un grup on eren les favorites davant de Polònia, el Camerún i el Perú. Va empatar els 3 partits i es va classificar com a segona de grup gràcies a marcar un gol més que el Camerún. Definitivament, Itàlia no enamorava.
4: Els italians segurament aquell Mundial, aquell partit el recorden molt especialment, com el Madrid de Mourinho deu recordar alguna victòria contra el Barça de Guardiola, perquè també la sensació de ser el dolent de la pel·lícula fa que et generi una alegria doble.
0: A Sarrià, en un partit duríssim, recordat pel marcatge gairebé delictiu de Gentile a Maradona, Itàlia va superar l'Argentina i es va plantar davant del Brasil com la víctima, però, això sí, amb totes les opcions obertes per ser a semifinals. El duel estava servit.
14: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio. Rècords.
0: El dilluns 5 de juliol, a 5:15 de la tarda, amb temperatures properes als 40 graus per culpa d'una onada de calor sense precedents, les seleccions del Brasil i Itàlia van saltar a la cuidada gespa de Sarrià per buscar una plaça a les semifinals del Mundial. El Brasil amb samarreta groga, pantalons blaus i mitges blanques. Itàlia amb samarreta blava, pantalons blancs i mitges blaves. Les graderies més que plenes, amb 44.000 espectadors que ocupaven tots els forats de Sarrià. El Brasil va jugar amb un 11 format per Valdir Pérez a la porteria, Leandro, Óscar, Luisinho i Júnior en defensa, Cerezo, Falcao, Sócrates i Éder al mig del camp i Zico i Serginho com a davanters. Itàlia ho va fer amb Dino Zoff a la porteria, una defensa de 5 homes formada per Orialli, Colobati, Shirea, Gentili i Cabrini, Antonioni, Tardelli i Conti al mig del camp i Graziani i Rossi al davant. Tele Santana era el seleccionador brasiler i Enzo Berzot dirigia els italians. El partit va començar trepidant. Al minut 5, Itàlia es va avançar amb el primer gol de l'heroi de la nit, Paolo Rossi. La RAI ho explicava, però, amb aquesta calma.
15: Chiama in avanti Cabrini. Rossi, quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Ha segnato Rossi.
0: Al cap de 7 minuts, la resposta dels brasilers, amb un gol de Sócrates. Aquest cop explicat amb molta més passió per la cadena brasilera Globo. I atenció als efectes sonors que hi posaven els brasilers per celebrar els seus gols.
16: Sócrates. Vai tentar lançar Zico. Zico com Gentile, grande lance de Zico. Para Sócrates invadir o Pinto, atenção, bateu. Categoria!
0: l'efecte del gol do Brasil va durar poc. Al minut 25 de la primera part, Rossi ho torna a fer, aprofitant, ara sí, una errada de la defensa brasilera.
15: Impenna la palla sulla barriera, perché Oscar era andato incontro alla palla sul tiro di Antonioni. Ha parato Valdir Pérez, Leandro Cerezo. Rossi, Rossi.
13: Va ser una pilota que per Toninho Cerezo pot jugar la pilota horitzontal. La roba crec que se la roba el propi Paolo Rossi i el contracop d'Itàlia agafa a la defensa brasilera completament fora de lloc. Marca Itàlia, li trenca el marcador a Brasil i aquella jugada jo crec que va influir d'una manera decisiva amb la resolució del partit i el tirar a l'Itàlia cap endavant.
0: Es va arribar al descans amb victòria parcial d'Itàlia per 2-1 gràcies a dos gols de Paolo Rossi, que encara tenia guardada pólvora per la segona part. Tot i així, al minut 68, el Brasil, que no es volia rendir, va tornar a igualar el partit.
16: Boa abertura, Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou, va bater, bateu. Gol!
4: Jo, el gol del Brasil, de la finta de Falcao. Perquè jo allò no ho havia vist mai. Que en una desmarcada, només amb una desmarcada i amb un intent de passada, tres defenses, eliminar tres defenses. Això també demostra que el futbol no estava evolucionat com ara, no? Però tot el que feia el Brasil era harmònic. I és que un simple moviment d'un jugador en tombi 3, diríem, doncs jo aquell gol, vaja, el tindré gravat fins al dia que em mori.
0: El gol que Ricard Torquemada no oblidarà mai de la vida, al Brasil li va servir de ben poc, perquè només 6 minuts més tard, l'heroi d'Itàlia en aquell Mundial, Paolo Rossi, tornava a tombar la canarinha amb el seu tercer gol de la tarda.
15: 2-2, 29esimo minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Conti. Di nuovo Rossi su calcio d'angolo. Terzo gol di Rossi.
17: Primo gol in assoluto, è stato il gol che mi ha aperto, come dire, le porte del paradiso in assoluto. La partita col Brasile dell'Italia, Mondiale di Spagna 82, sia quella che mi ha proiettato sicuramente nella storia.
0: Aquest és Paolo Rossi, en una entrevista de fa uns anys. Rossi, il bambino d'oro, reconeix que aquell Brasil-Itàlia és el partit que el va fer passar la història. De fet, a semifinals, Rossi va fer dos gols més que van servir per derrotar Polònia i classificar-se per la final. Una final que Itàlia va guanyar davant Alemanya per 3-1 i on Rossi va obrir el marcador. Rossi va morir el 9 de desembre de l'any 2020, però sempre serà recordat pel seu paper decisiu per aconseguir que Itàlia fos campiona del món al Mundial.

0: El Brasil-Itàlia va acabar sense més gols i la selecció azzurra va celebrar la victòria tant com els brasilers van plorar la derrota. Els brasilers i molts no brasilers.
1: Sí, perquè em va provocar una gran frustració que Brasil perdés. Jo recordo que vaig acabar plorant aquell partit.
0: Les llàgrimes del Ricard Torquemada haurien pogut formar part del riu de tristesa que va inundar els aficionats de la Canarinha, especialment d'aquells que van ser a Sarrià.
2: Els brasilers plorant, però llorando a moco tendido, com es diu vulgarment, no? Perquè no és allò de quatre... No, però plorant de veritat, les dones agafades als homes, però amb les llàgrimes als ulls. Va ser un espectacle inenarrable, inoblidable, per descomptat.
1: I el que proposava Brasil em va enamorar tant que la derrota per un nen de 11 anys en aquell moment no formava part de les possibilitats. I allò em va provocar molta frustració. I aquest punt que el futbol a vegades et genera d'incomprensió.
2: Veure Brasil caure en aquella fase de grups per 3-2 amb una gran Itàlia i te remontes a la final del Maracanazo, com se viviria en Maracanà que Uruguay le diera la vuelta al marcador y se llevara la Copa del Mundo delante de todos. Las caras del Brasil, porque Brasil sent del futbol d'una manera extraordinària, no? I les caras ho deien tot, no feia falta parlar amb ningú per veure el que estava passant.
3: Brasil ja tenia unes expectatives fora de lo normal. Si et trobes amb que arribes a Barcelona amb la quantitat de jugadors increïbles que portaven, però Itàlia va estar especulant, perquè Itàlia va ser un campió del món molt especulatiu, però la va encertar.
0: A l'altra banda, els italians van recordar durant molt temps la victòria davant el Brasil, fins al punt que Sarrià es va convertir en un punt de peregrinació pels tifosi. Com ens explica el Pepe, propietari del bar Sarrià 82, situat al costat de l'estadi, i que durant aquells dies bojos de juliol va ser testimoni directe de la festa de futbol que s'hi va viure.
4: Los seguidores de Itàlia, bueno, luego llegaron después del Mundial, pues vinieron allí a visitar el campo, se llevaban trocitos de césped, con el permiso de lo encargado del césped, porque lo tenían aparte, tenían ya detrás de la portería, en fin, tenían césped para ellos. Llevaban un trocito de césped, muchos italianos venían a visitar el campo de la Avenida Sarrià.

0: Han passat 40 anys i encara avui, per tots aquells que van viure el partit, els és impossible d'oblidar l'emoció que els va provocar el Brasil-Itàlia del Mundial 82.
1: Ho recordo tot perquè va ser una tarda, un dia de futbol extraordinari, d'aquells que no se n'obliden, no? Perquè és que jo era un professional de la informació, però aquell dia el futbol que es va respirar dintre del camp, dintre del rectangle i fora del rectangle, als carrers, on tu vulguis, el professional de la informació es veia superat per l'autèntic aficionat del futbol, el futbol en estat pur.
2: El recordo perfectament on el vaig veure, com el vaig veure, quines sensacions vaig tenir, perquè em va provocar molts sentiments, uns sentiments aguts, vull dir que és un dels partits que mirant enrere més sé el que vaig sentir, no?
3: Sense cap dubte, a l'Itàlia Brasil va ser el millor partit del Mundial per expectació, perquè va ser espectacular i perquè va ser molt emocionant.
4: Gols, emoció, detalls de qualitat, intercanvi de cop, jugadors de primeríssim nivell, ambient espectacular a les graderies i tot en un Mundial, la competició de futbol més important del món. El Brasil-Itàlia del 5 de juliol del 1982 a Sarrià és una de les declaracions d'amor més apassionades que mai s'hagi vist al món del futbol.
0: Un partit que, com les grans obres d'art de la humanitat, ja ha passat a l'eternitat. Soc el Bernat Soler i aquest és el relat del millor partit de la història dels Mundials de Futbol.
4: Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
5: Guió i redacció, Bernat Soler. Coordinació, Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Sergi Camps i Jordina Tarré. Agraïments, Ricard Torquemada, Quique Guasc, Manolo Cànovas, Marta Garcia i Sergi Andreu.
6: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Àudio.
5: Som podcast. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Yes,

0: Bona tarda, són les 8. Aquí comença una edició especial del Club de la Mitjanit per seguir la final del Mundial, l'Espanya-Argentina, que començarà d'aquí una hora al MetLife Stadium a Nova Jersey, al costat de Nova York. És una gran final que rubricarà un gran Mundial, el més llarg de la història. Aquesta final que viurem d'aquí una estona serà el partit 104 d'aquest Mundial. 104 partits. Han estat 39 dies de competició. És el Mundial de Messi, amb majúscules, Messi, el primer Mundial de Lamin, que veurem com acaba, el de les pauses d'hidratació i de la publicitat, el Mundial de les Estrelles, que gairebé han complert totes amb les expectatives que havien generat, el Mundial de Donald Trump i les seves impertinències avalades per la FIFA, el de les decepcions de seleccions com el Brasil, Alemanya, Països Baixos, el de la confirmació del Marroc i el de la il·lusió i el rems de Noruega. Cada Mundial té la seva història i a aquest Mundial li falta l'última pàgina per escriure que viurem tots plegats en les pròximes 3 o 4 hores, en funció de si hi ha pròrroga en aquesta final entre Espanya i Argentina. La final té tots els ingredients per ser una gran final i encara més per a nosaltres. A Espanya hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans. A l'Argentina hi ha Messi, que amb 39 anys és, sense cap mena de dubte, el jugador, el futbolista, el nom d'aquest Mundial. Només ens queda gaudir d'un moment i d'una final històrica. Aquest és el partit dels partits. Només es juga una vegada cada 4 anys. Si sou nascuts en aquest segle, per exemple, potser és la 7a vegada que viviu una final del Mundial. Com a molt serà la 7a vegada que el viviu des que vau néixer. En el meu cas, nascut al 77, a 1977, és la 13a vegada que visc una final del Mundial i de la primera, al 78, de l'Argentina-Holanda, no en recordo res. Cada final del Mundial és un fet excepcional i ara us podeu plantejar quines recordes, quines recordeu amb més afecte, quina és la teva, quina és la vostra final del Mundial preferida? Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit, la final del Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio van començar el dijous 11 de juny, queda molt lluny, i acabarem aquesta aventura aquesta nit amb la gran final entre Espanya i Argentina. És l'edició del diumenge 19 de juliol, dia 39 de Mundial, el dia de la final, el dia del final. Passarem la tarda, el vespre i la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Sergi Andreu, que aquesta nit serà la veu que s'encarregarà de relatar tot el que passi a la final. Sergi, com estàs?
1: Què tal, Xavi? Bona
0: nerviós?
1: Nit. Una miqueta, la veritat, no us enganyaré.
0: Sí? És una gran cita.
1: És una responsabilitat, però a la vegada fa molta il·lusió perquè és d'aquests partits que han de ser història pura, no?, del futbol.
0: Sí, sí, sí. Vaja, passa només cada quatre anys. El David Clopés serà també al nostre costat per posar ordre i estar pendent de tots els detalls. David, com estàs?
2: Què tal? Com estem?
0: Com va tot?
2: Amb ganes, també, de poder veure una final del Mundial.
0: Històrica, a més, a nosaltres sí. Toca molt de prop. Per Messi, per Lamin, per la resta de jugadors del Barça, pels catalans...
2: És una final... crec que és la millor final possible. És un dels titulars que s'està dient aquests dies i crec que és l'encertat.
0: No sé si podem connectar ja amb la Sònia Gelmà. Encara no. Ara hi connectarem amb la Sònia Gelmà, que s'està instal·lant al MetLife Stadium, perquè la Sònia tindrà la sort de viure in situ la final des de l'estadi on s'ha de jugar aquest Espanya-Argentina. El Roger Arbusà també és a la zona del MetLife Stadium. Roger, amb el Roger podem connectar, eh? Roger, com estàs?
3: Com esteu? Bona tarda.
0: Estàs molt pendent. Ja tens l'11 de la selecció espanyola. No ens el diguis encara, però ha sortit fa una estona, eh?
3: Ha sortit fa no res. Tenim 11 d'Espanya.
0: Cap sorpresa.
3: Cap sorpresa.
0: Nerviós, tu, abans d'aquesta cita?
3: Home, i tant, sí, ho dèieu ara, la millor final possible, i aquesta imatge de Lamin i Messi, tinc moltes ganes de veure com es relacionen i tinc ganes de veure'l sobre un terreny de joc, la llegenda contra l'hereu.
0: El Ricard Torquemada, com durant tot aquest Mundial, també hi serà amb nosaltres aquesta tarda-nit per seguir la final. Ricard, com estàs?
4: Bona tarda.
0: Amb quines sensacions abans de començar?
4: Home, les de l'atenció de tot el dia d'esperar la final del Mundial, del que dius, d'un punt culminant, després de 4 anys, d'un Mundial especialment atractiu, m'ha encantat, m'ho he passat molt bé, he treballat molt a gust, hem vist partits espectaculars, hem vist grans seleccions, hem vist els millors futbolistes en les seves millors versions i jo crec que podem veure la millor final que podríem esperar, sobretot, com deies tu, pel que significa per nosaltres, no? Que tenim molts jugadors del Barça per una banda, tenim Messi per l'altra i bé, una connexió molt especial entre Espanya i Argentina.
0: És una final que acabi com acabi, sempre hi haurà un costat positiu del desenllaç, perquè si la guanya Messi serà una rúbrica, una carrera increïble, inigualable, diria, serà el segon Mundial de Messi i si la final la guanya la selecció espanyola, doncs hi ha Lamin, hi ha Cubarsí, hi ha Pedri, hi ha Ferran Torres, hi ha tots aquests jugadors del Barça, els catalans, Cucurella, Marc Pubill, que ens representen i que també ens fan sentir a prop i fan sentir que aquesta resolució del Mundial és important. I també, com durant tot el Mundial, hi haurà l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
5: Què tal? Com esteu?
0: Què?
5: Molt bé.
0: Nerviós?
5: Sí, nerviós i la sensació de que és un dia històric. És un dia històric per al futbol, un dia històric per nosaltres, que ens toca més de prop, com bé dius. Coincideixo amb el que heu dit tots, no? Jo crec que a mi també m'ha encantat molt el Mundial. No sé si és perquè l'hem compartit cada dia o perquè ens ha deixat moments estel·lars, però jo crec que el que ens ve per davant és una nit tarda d'emocions brutals, de molt futbol, de molta tàctica també, per el que ens ensenyen els 11 ja, però hi ha moltes ganes de passar-ho amb tots vosaltres.
0: És Àlex Dalmas, també, i serem amb l'Oriol Rodríguez, que l'hem enviat a l'Ovella Negra del Poblenou, ara del Poblenou de Barcelona, i connectarem amb ell, amb l'Oriol Rodríguez, perquè a l'Ovella Negra del Poblenou, habitualment ja des de fa uns quants anys, en els partits importants de la selecció argentina, és una de les zones de reunió dels aficionats argentins per seguir els partits de la seva selecció. Al Fòrum, a Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat una pantalla gegant per seguir la final, i allà hi tindrem l'Alfons Gorina. També hi connectarem amb l'Alfons Gorina d'aquí a una estona, i també saludarem d'aquí una estona la Carla Borràs, l'àrbitre de la Federació Catalana, analista arbitral del Tot Gira, els partits de l'Espanyol i del Girona, que també ens ajudarà en aquesta final. I també anirem a Buenos Aires per saber l'ambient. Diu el Joan Biosca que fa fred, plou, i és una tarda desagradable a la capital argentina per seguir aquesta final, però l'ambient és indiscutible a Buenos Aires. Buenos Aires, com a tot el món perseguir aquesta final. L'Andy Franco és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central avui hi ha el Joan Massana i el Lautaro Quinteros. Amb qui anirà el Lautaro Quinteros? Pregunteu-li i ara ho expliquem en antena. Això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada, d'acabar la setmana i d'acabar aquest Mundial.

0: comencem aquí la transmissió de la final del Mundial, la transmissió de l'Espanya-Argentina des del MetLife Stadium de Nova Jersey, una final que rubricarà aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, que només té pendent aquesta funció, la funció final, aquest partit, el partit 104, des que va començar el Mundial, va començar el dijous 11 de juny amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Gairebé ni me'n recordo d'aquell partit. Han passat molts partits, 102 partits després d'aquell, i ara tenim pendent aquesta final. Ha estat un Mundial ple de partits, amb horaris molt diversos per la diferència horària. Potser difícil de seguir des de Catalunya, més difícil que en altres ocasions, però apassionant, com sempre, com tots els Mundials. Situem ràpidament, a veure, el David Clopés, quines sensacions tens, em comentaves, què és el que t'està cridant més l'atenció en aquesta prèvia?
1: Bé, doncs encara mateix veig una final molt igualada. Ara estava repassant algunes dades interessants, com per exemple, això m'ha cridat l'atenció, és la 12a vegada que s'enfronten un equip UEFA i un equip de la Conmebol. Tu què diries, que en les 11 anteriors han guanyat més vegades equips de la Conmebol o de la UEFA?
0: De la UEFA.
1: Doncs no.
0: No?
1: No, no, i de fet està molt desequilibrat perquè en 8 ocasions ha guanyat equips sud-americans en una final davant d'un europeu.
0: El Brasil li va guanyar a Alemanya el 2002, a Itàlia el 94, a Itàlia el 70, crec que a Txecoslovàquia, a Xile i a Suècia el 58.
1: Sí, sí. És a dir, els sud-americans
0: són sobre europees, ja aquí marca la diferència.
1: Sí. I hi ha un detall també interessant que m'ha cridat l'atenció la prèvia d'aquest partit. Normalment el campió és qui marca primer, perquè en les 13 de les 20 anteriors finals, el campió ha estat qui ha marcat primer. Per tant, avui, per aquells que siguin supersticiosos, pendents també de qui fa el primer gol.
0: Són 23 finals, no?
1: Sí.
0: Són 23. 13 de 23.
1: 13 de 20.
0: 13 de 20.
1: 13, en 13 de les 20 anteriors, de les 20 últimes finals, però el campió ha estat el que ha fet el primer gol.
0: D'acord. Sergi Andreu, avui seràs encarregat d'explicar-nos tot el que passi sobre el terreny de joc. Tu tens molta experiència narrant partits de futbol.
2: Molta no.
0: Home, ja fa uns quants anys, fa 10 anys que fas els partits de l'Espanyol.
1: Sí, hem preparat un set fantàstic.
0: Fantàstic.
2: Sí, no em puc queixar, no. Sí, fer els partits de l'Espanyol 10 anys des que ho va deixar l'Eudald, des del 2023, que narro els partits de l'Espanyol.
0: El primer partit que vas narrar va ser un partit de pretemporada de l'Espanyol l'any 2016.
2: Sí, senyor. Mira com s'ha recordat. I amb una situació molt semblant a aquesta. Era l'estiu...
0: Home, si no era una final del Mundial, no, però...
2: No era una final del Mundial, però era l'estiu, era en una pantalla, en un estudi... Sí. A Catalunya Ràdio va ser un partit pretemporada contra la Juve.
0: Ah, contra la Juve. Va jugar bé l'Espanyol aquell dia. Sí. Amb Quique Sánchez Flores, que s'estrenava la banqueta.
2: S'estrenava la banqueta de l'Espanyol aquell estiu del 2016.
0: Doncs mira, 10 anys després... La final del Mundial, Espanya-Argentina, un dels millors partits que es poden veure, si no el millor. És la final del Mundial, és un partit superespecial. Sergi Camps, alguna cosa que et cridi l'atenció, t'hagi cridat l'atenció durant la jornada de xarxes?
3: Doncs mira, destaco dues imatges de les dues estrelles, de Lamine Yamal i de Messi. Entrem a les xarxes de Lamine Yamal. Ha fet una publicació, diu, per tu i pel carrer, en castellà, por ti y por la calle. I la imatge que il·lustra aquest titular, aquesta frase, és una foto d'ell mateix quan era petit, un altre cop Lamine Yamal reivindicant els seus orígens. I pel que fa, Messi ha publicat una publicació, valga la redundància, diu, aquest grup ja ha escrit una història que mai oblidarem i que ningú mai podrà esborrar, amb una foto d'ell mateix, doncs, amb la samarreta de l'Argentina. Per tant, les dues estrelles publicant missatges, doncs, arengant una mica els seus companys.
0: A veure, intentem connectar amb l'interior de l'estadi on es jugarà aquesta final, amb el MetLife Stadium a Nova Jersey, això és molt a prop de Nova York, i en aquell estadi, a l'interior de l'estadi, hi ha la Sònia Germà. Sònia, com estàs?
4: Hola, bona tarda. Doncs t'haig de dir que sóc una privilegiada per ser aquí,
0: sí,
4: però que és una autèntica odissea per mi, per als 82.000 espectadors que seran avui aquí al MetLife Stadium, perquè no sé si sabeu que a les últimes hores s'han anul·lat molts vols en direcció a Nova York per les tempestes elèctriques d'ahir, però és que un trajecte de Manhattan a Nova Jersey, que és de 25 minuts a 5 hores pel partit, es trigava 2 hores a fer-lo. Els controls d'entrada no són fàcils. I tot i així, bé, hem aconseguit entrar nosaltres i de moment jo crec que unes 50.000 persones de les 80.000 que s'esperen i que estan fent cues a la rodalia per poder-hi entrar.
0: O sigui, encara no és ple l'estadi, eh? Les seves localitats, a falta de 47 minuts perquè comenci la final.
4: No, encara no és ple i, de fet, mira, des de l'estadi tenim visió de la rodalia i es veuen la quantitat d'aficionats que van arribant a l'estadi. I et dic és que el problema que té aquest estadi és que no s'hi pot arribar, per exemple, en metro, que és una de les opcions que tenen molts estadis que acollien finals. En aquest cas, podies arribar o amb un autobús o en taxi. I aleshores us podeu imaginar que els embussos que s'han format han estat importants i això que havien avisat les autoritats d'anar amb el màxim temps possible. Hi ha hagut molta gent que venint, tot i així ja et dic, amb temps, l'embús no te'l treia ningú, però no està ple, però ja ha presentat una gran entrada.
0: Tu ets a l'estadi, a veure...

0: assolellat i fa una temperatura d'estiu, però no és aquella xafogó que potser vam viure a Chattanooga, per posar-te un exemple, perquè passa aires, dintre de l'estadi una mica menys d'aire, però ja et dic, potser estem en 25-26 graus, ara us ho miro bé, però no fa una temperatura que els futbolistes hagin de notar.
1: O sigui, és un, exacte, no serà un factor que tindrà una influència negativa en el desenvolupament de la final i del joc.
0: Mira, la tindrà des del punt de vista que, per exemple, la selecció espanyola fins ara ha jugat gairebé sempre en espais climatitzats. Però més enllà d'això, serà un partit del mes de juliol a 26 graus.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, majoria argentina a les graderies?
0: Digues, perdona?
1: Majoria argentina a la graderia?
0: Mira, t'haig de dir una cosa. Sí, n'hi haurà, però també he vist moltes samarretes de la selecció espanyola en els dies previs que ho saben de veure. Aquí, a l'estadi, ara mateix, hi ha zones on es veuen moltes samarretes vermelles, però tot i així jo crec que hi ha una majoria, com es preveia, d'aficionats argentins que han fet de tot en aquesta final, fins i tot vendre's el cotxe amb el preu que hi havia a les entrades, però que ja sabeu que per ells la selecció és una cosa superior probablement fins i tot al seu benestar.
1: Sònia, se sap si la selecció espanyola jugarà de vermell, pantaló blau, i la selecció argentina d'albiceleste en pantaló blanc?
0: Sí, això està confirmat. Cadascú amb la seva primera equipació.
1: Però l'Argentina, els pantalons negres, que seria l'equipació de pantaló habitual, o pantalons blancs, per no coincidir amb el blau fos de la selecció espanyola?
0: D'acord, no t'havia entès. Mira, doncs això ho veurem a la segona equipació, no m'hi puc fixar. Vaig veure que la selecció informava que jugaríem del biceleste, però no...
1: Està pendent de resoldre's aquest dubte.
0: Sí, us ho dic. Sí, imagino que, efectivament, com que la selecció espanyola és local i, per tant, pot vestir la seva primera equipació, qui li toca canviar els pantalons des de l'Argentina, empostir-los una mica més.
1: A veure, fa una estona han sortit els 11, tant de l'Argentina com el de la selecció espanyola. El de la selecció espanyola el té preparat el Roger Busart. Roger, el tens a mà, l'11 de la Fuente d'avui per aquesta final?
2: Sí, el tinc a mà, i cap sorpresa, perquè De La Fuente repeteix 11, l'11 de Bèlgica, l'11 de França també. Això vol dir que es mantenen els tres jugadors del Barça, Cubarsí, Daniel Olmo i Lamine Yamal, i que no juga Pedri, que juga Fabián. Per tant, Espanya, Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp amb Rodri, Fabián i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
1: I tu, Sònia, tens l'11 de l'Argentina a mà?
0: Sí, també el tenim confirmat amb tres canvis d'Scaloni. N'hem parlat molt aquests dies dels dubtes que tenia Scaloni. Al final ha acabat atrevint-se amb tres canvis i en alguns casos diria sorprenent, com per exemple la suplència de...
1: D'aquí. Ara hem perdut la connexió amb la Sònia. Sergi, tens a mà l'11 de l'Argentina, eh?
3: Com deia la Sònia, en tres canvis. Dibu Martínez a la porteria, defensa per Montiel, Romero, Lisandro Martínez i Tagliafico. Mig del camp per McAllister, Enzo Fernández, De Paul i Nico González. I doble punta amb Messi i Julián Álvarez.
1: Quins són aquests? Tres canvis, quins són? Montiel,
3: sí.
1: Nico...
3: Entren De Paul, Nico González i Montiel i surten Juliano Simeone, Paredes i Molina.
1: O sigui, Sònia, a tu t'ha sorprès mínimament aquests tres canvis? Déu-n'hi-do, per ser una final, els tres canvis que introdueix Scaloni a l'Argentina.
0: Sí, ho té. El de Montiel per Tavella, estic comentant les semifinals, que finalment no es va fer. El de Paul per Juliano es contemplava. A mi el que més m'ha sorprès és aquesta entrada de Nico per Paredes, perquè Paredes havia estat fins ara un fixe d'Scaloni a cada partit, però... Jo crec que ho comentàvem també aquests dies amb el Dalmas i el Torquemada, la possibilitat d'obrir aquella banda esquerra, doncs Nico González, que ha estat un dels habituals entrant a les segones parts per fer-se guanyar la titularitat en aquest final.
1: Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, us sorprenen tres canvis, Déu-n'hi-do, un 30% de l'equip respecte al que havíem vist a semifinals i a quarts de final, i a la major part amb els trànsits importants d'aquest Mundial.
4: Bé, respecte al Mundial, són dos canvis, perquè De Paul està titular, el que va ser sorprenent que jugués Juliano la semifinal. Sí, el canvi de Montiel-Nahuel és un canvi que gairebé fan 50-50, és un canvi, a més, que durant el partit Scaloni gairebé fa de manual, qui comença no acaba, I el Danico González...

0: Jo crec que és el que té un punt més estratègic, perquè, com explicava la Sònia, és una cosa que li hem donat voltes. Havia d'estar lluitant entre l'estructura del mig camp amb Paredes, que Paredes no va començar de titular al Mundial, va aparèixer a partir del tercer o el quart partit perquè va començar amb problemes físics, però Scaloni sempre ha explicat que ell se sent molt més còmode en una estructura de 4-4-2 com la que farà avui. Quan juguen Paredes, Enzo i McAllister, tens un problema, que un dels tres l'has de desplaçar a la banda esquerra. Curiosament, la banda on ataca Lamine Yamal. Per tant, amb Nico González el que fas és tenir moltes més ajudes a Tagliafico contra Lamine Yamal. A banda, tens un receptor per Messi. Perquè ens entenguem, repeteix pla de partit de la final del 2022. Paredes no va ser titular, Paredes va jugar a la pròrroga. Va començar Di María, que va marcar diferències, però quan Di María no va poder continuar perquè no estava per 90 minuts, va entrar Acuña. I amb Acuña, Acuña va fer el mateix que farà Nico González avui, que són ajudes sobre lateral i corre a la banda. De manera que tens el 4-4-2, si Espanya t'ataca molt per fora, pots duplicar la banda, gairebé pots defensar amb 5 o amb 6, perquè es poden recollir De Paul a una banda i Nico González a l'altra. Ho ha explicat Scaloni. El 4-4-2 em serveix perquè si he de fer blocs baixos per continuar el 2-2 a banda, el jugador de mig camp es pot fusionar amb la línia del darrere i és molt fàcil de resoldre-ho. I per tant, jo crec que l'Argentina se sent més còmode. El problema que Julián haurà de fer, com a la final del 2022, i està molt a sobre del migcentre. Va estar molt a sobre de Tchouaméni, avui li tocarà estar molt a sobre de Rodri, perquè si no Espanya dintre tindrà 3-2, i Argentina taparà bé per fora, però no taparà bé per dintre.
1: Àlex, tu com ho veus això de l'11 de l'Argentina?
2: Bé, era el dubte que teníem. No hem d'oblidar que, a tot el que deia el Ricard, els millors minuts d'Argentina els hem vist en aquesta estructura, en una estructura on ha obert el camp, sigui per esquerra o per la dreta, l'altre dia amb Giuliano, que també vam veure alguns bons minuts, però sobretot per banda esquerra i amb Nico, concretament. Per tant, durant aquests dies li anàvem donant voltes i el cap d'Scaloni havia de decidir si posar un pla de partit progressiu, com havíem vist en aquestes eliminatòries, que havia començat amb els 4 al mig i després havia obert banda i havia estat una mica més ofensiu, més carregant l'àrea, més estant a l'últim terç, o havia de sortir amb la millor versió, amb la millor estructura de l'Argentina des del principi, que, com deia el Ricard, és com va començar. No oblidem que Paredes no és titular, Julián tampoc és titular i està a Lautaro i li ha anat guanyant terreny, però crec que opta per aquí. Crec que al cap d'Scaloni el que hi ha és... Espanya és una altra cosa, és a dir, sortim un pla progressiu, potser ja no et dona temps perquè Espanya té tant joc interior, té tant futbol, té tanta capacitat per generar, que potser si no vas amb tot, doncs ja és massa tard. Amb aquest 11, Scaloni es guarda un jugador al mig del camp, com deia el Ricard, es guarda la carta de De Paul, i també es guarda un jugador per poder ampliar, per poder donar cames amb l'entrada de Simeone, per exemple, en un partit llarg. Per tant, bé, a mi no m'ha sorprès, jo esperava una amplitud per una de les dues bandes i haurem de veure si l'entrada de Nico respon més a ser actiu en pilota, és a dir, a estirar més, a donar solucions a Messi, a donar solucions al mig del camp, o, com també deia el Ricard, a protegir-se més per la banda de Lamine. En qualsevol cas, quan parlem d'Espanya, això ho ha de saber llegir i interpretar. Per mi és una gran oportunitat per Espanya. I per el que fa a la banda dreta, bé, jo crec que Molina queda molt senyalat per el gol de Gordon, no? I aquí li dona l'alternativa a Montiel.
1: A veure, i l'11 d'Espanya, que De La Fuente repeteix sense Pedri, suplent Pedri des dels quarts de final, Fabián Ruiz, el mig centre, el migcampista del PSG, titular al mig camp al costat de Rodri, Olmo a la mitja punta. Més o menys podíem esperar que després del bon partit contra França, De La Fuente repetís 11, Ricard, tot i deixar sí a Pedri, que és un sí, primera sí classe mundial a la banqueta.
0: Sí, però no es toca. La veritat és que l'entrada de Fabián a la selecció espanyola li ha anat bé. Les dues eliminatòries han anat progressivament. El partit contra França va ser tan bo que estava cantat que seria el mateix equip, perquè a més la idea de partit, el pla de partit ha de ser el mateix. Espanya ha de fer valer aquest 3-2 dintre, que tindrà amb Rodri, Dani Olmo i Fabián. Si Julián treballa molt, desgastar-lo molt en aquest treball del 3-3 i intentar tenir superioritat numèrica per poder alimentar després les bandes, però primer començar per dintre. Per tant, ho tenia fet, el guió d'Espanya no té matisos, és el favorit, és el candidat, és l'equip que ha de dominar el partit, que ha de tenir més pilota, i per tant que ha de manar, i com que ha de manar té clar amb qui ha de manar.
1: Àlex, fa mal als ulls veure Pedri a la banqueta en una final del Mundial, però l'èxit no es discuteix si a De La Fuente li ha sortit bé de moment aquesta jugada.
2: No li podem discutir res de moment, perquè bé, sí, era lògic, avui sí, ja ho esperàvem. També és cert que en el futbol tendim a donar molta importància als que comencen i una mica menys als que acaben, eh? I Pedri com a arma per acabar el partit també és una arma molt potent. Però vaja, ja ho esperàvem. Per l'11 d'Espanya, a mi em sembla que era l'esperat, em sembla que ha de saber jugar molt bé amb les zones on poder fer mal, eh? I aquí vaig a una cosa molt concreta, i és Dani Olmo, Lamine Yamal. Haurem de veure Nico, l'entrada de Nico, si com us deia era per donar amplitud, per jugar més a dalt o és per protegir-se. Però és evident que aquí Olmo segurament ha de decantar-se una mica cap a aquesta zona, cap a anar a rebre, cap a la banda on ells hauran d'estirar, on jugaran amb més amplitud, no per la banda de Depol a la dreta, que trencarà més línies interiors. Sabem que Olmo té molta qualitat per rebre aquí entre línies, crec que pot fer aquesta passada de progressió que li pugui fer mal a l'Argentina, i si no és Olmo, ho ha de llegir Lamine. Per tant, a mi em sembla que aquest binomi entre Olmo i Lamine jugant en aquesta zona on hi ha Nico Tagliafico pot ser decisiva. Després, l'inici del joc, el que ens ha comentat el Ricard, no? Buscar la superioritat, però em sembla que l'últim terç de camp aquí pot ser decisiu, i òbviament després a l'univers Messi, no? de veure on rep, a quina zona rep, on l'obligues a desembocar la jugada. Crec que hi ha moltes claus tàctiques, les anirem parlant, però em sembla que és una, d'entrada és una guerra a la pissarra apassionant.
0: Deixa'm dir, Xavi, només una, que parlem molt de les claus tàctiques des de la banqueta, però ara ha dit un nom l'Àlex, hi ha una clau que no la sabem i que no la sap ningú, i que només la sabrà Messi, que l'anirà interpretant Messi. És a dir, l'Argentina té un futbolista que no cal que escolti el pla col·lectiu ni el guió que toca. És un jugador que escanejarà el terreny, que veurà on ha de caure, com pot fer més mal la selecció espanyola, i per tant és imprevisible tant per l'Argentina com per Espanya, sobretot evidentment pel rival, perquè l'Argentina diríem que comença i acaba en Messi, a l'hora sobretot d'atacar. Per defensar no hi compten amb ell. Clar, això és molt poc habitual en un partit de futbol. Els plans els fan els entrenadors. Avui hi ha un entrenador al camp que també influirà.
1: Tu creus que és tan imprevista o difícil de preveure la influència de Messi en el partit? A mi em fa la sensació que l'Argentina, i ho has comentat durant tot el Mundial, hem parlat l'altre dia, la Sonia deia Messi dependència. Per mi l'Argentina juga pendent de Messi, no dependent,
0: sí, sí,
1: de Messi.
0: És veritat. El que vull dir és que no sé si caurà a l'esquena de Rodri, si s'obrirà banda.
1: Està caient molt a la dreta, no?
0: A vegada, depenent del partit. Depèn. O sigui, per això et dic, depèn del que troba. Per tant, s'obrirà la banda i per fer dos contra uns amb Cucurella, caurà a l'esquena de Rodri, s'ajuntarà amb Julián. Quan ataqui Espanya, cap a quina zona orientarà el refús a l'Argentina? On creu que ell que tindrà superioritat numèrica? Si Cucurella ataca, l'esquena de Cucurella, com compensa Espanya aquesta vigilància? Em refereixo a aquests detalls que Messi, Scaloni no li dirà, sinó que Messi anirà veient què passa i anirà veient on pot fer mal. I això, clar, depèn de Messi, el rival tampoc ho pot preveure.
1: Ara us preguntaré més sobre el que preveieu d'aquesta final a nivell futbolístic, però tornem al MetLife Stadium, a Nova Jersey. Sònia, ja han sortit a escalfar-se tant els jugadors de la selecció espanyola com els jugadors de la selecció argentina.
3: Sí, ja et confirmo, que l'Argentina anirà amb pantaló blanc. Ha anat durant aquest Mundial amb aquesta equipació, i en el cas d'Espanya, com que fan de local, pantaló blau i samarreta vermella, ara ja pràcticament ple l'estadi, mentre estan cantant les alineacions dels jugadors que s'escalfen perquè ja han acabat tots els actes protocolaris.
1: Abans de la final hi ha hagut la cerimònia de clausura del Mundial, David, i m'has dit que hi havia un raper molt famós.
4: Post Malone, que és un raper molt famós als Estats Units, segurament el raper més famós arreu del món. També
1: més que Eminem.
4: Home, Eminem ja, sí, però Eminem ja queda una mica més, diguem-ne, temps enrere. Actualment, el raper més famós que hi ha al món és Post Malone, i de fet era el cap de cartell d'aquesta cerimònia. També ha actuat Aisho Speed, que és un raper també i productor de vídeo nascut a Cincinnati, que és molt famós pels seus vídeos que penja a YouTube. Tom Cruise, jo no l'he vist, no sé si participarà, perquè de fet ara
5: està a l'estadi,
4: d'aquí una estona, i ens diuen que tindrà un paper en aquesta prèvia de la final, perquè encara queda una segona part de cerimònia, perquè ha d'haver-hi la interpretació de l'himne dels Estats Units, que ho farà Jennifer Hudson, cantant i actriu nord-americana, que ha guanyat premis Emmy, Grammy, Tony, que té un Oscar com a millor actriu de repartiment a Dreamgirls el 2006.
1: Això ho saps o ho has buscat?
4: Una mica de tot. I molt pendents, doncs, a veure quin paper té Tom Cruise, perquè, evidentment...
1: Home, farà alguna història, un cameo d'aquests, com de Missió Impossible. Ja ho va fer als Jocs Olímpics de París, no?
4: Això mateix.
1: Quan van fer el canvi de... Tu hi eres, a París?
4: Això mateix, sí.
5: A veure si el pot regalar-lo, que ha estat molt pendent
1: dels vips.
4: Mira,
1: per posar, Javier Bardem...
5: Com el tenim?
1: Com el tenim?
6: No, ara, en 5 minuts.
4: Escolta, Marbusà, no sé si has vist arribar ja Donald Trump, perquè ens diuen que ha arribat amb helicòpter i que ja ha aterrat en aquest MetLife Stadium. Entenc que en un heliport que deu ser pròxim a l'estadi, però l'helicòpter del president nord-americà es diuen ja ha arribat aquí a Nova York.
7: I mira, ha parlat Donald Trump a la televisió, a la Fox, i ha dit que és impossible apostar en contra de Leo Messi. Diu que és un jugador perfecte.
1: I què sabrà Donald Trump? Que en això té raó. Però i què sabrà de futbol Donald Trump, que diu unes bestieses absolutes? Sònia, tu has vist a Tom Cruise al MetLife Stadium o no encara?
3: No, el que sí que recordo és que va participar ja a la cerimònia de clausura dels Jocs de París. Sí. Com que els pròxims eren a Los Angeles, sí, ja va tenir un paper. És a dir, que a Tom Cruise aquestes atesques coses a Tom Cruise li agraden. I és veritat que estava anunciat, però jo al moment no l'he vist.
1: A veure.
3: Que no aparegui el descans, que recordeu que tindrem també una aturada un punt més llarga de l'habitual, assegura la FIFA que no tan llarga com esperàvem. Ho comprovarem.
1: 17 minuts.
4: 17 minuts és el que diu la FIFA, no? Que diuen estaran repartits en 11 minuts d'actuació, sí, i 6 minuts que necessiten per muntar i desmuntar l'escenari.
1: Qui toca?
4: Passa que, doncs mira, tenim cap de cartell, Coldplay, Madonna...
1: Però Coldplay no ho feien abans?
4: No, en principi ha d'actuar...
1: Coldplay, Madonna.
4: Tenim també Justin Bieber. El grup coreà...
7: BTS. Conegudíssims allà.
4: Un grup de K-pop que diu que copeta molt al sud-est asiàtic.
1: K-pop és uns dibuixos, no?
4: I també un estil musical, barreja de hip-hop i pop.
0: Però en 11 minuts els hi toca una cançó cadascú.
4: Jo crec que és impossible que ho puguin encabir. Deixa'm dir que això ja va tenir un aperitiu a la final del Mundial de Clubs. Ja van fer un show també al descans. Sí? El que passa que se'ls hi van una mica a la mà, deien que havia de ser una mica curt i van ser 24 minuts. Per tant, diuen que aquesta vegada avui ho volen fer més ràpid, ser més ràpids al muntar i desmuntar, i asseguren que en 17 minuts ho tindran tot fet.
1: És que si no, el regla del futbol. Carla Borràs, com estàs? Sí. La Carla Borràs ens acompanyarà en aquesta final del Mundial com a analista arbitral, àrbitre de la Federació Catalana, analista al tot gira dels partits de l'Espanyol i el Girona. El reglament del futbol, Carla, marca clarament que els descansos dels partits com a molt duren 15 minuts.
8: Com a màxim 15 minuts.
1: I aquí la FIFA, doncs bé,
4: diuen
1: el que vol,
4: diuen
1: amb el reglament,
8: com
0: en Balogan.
8: S'ho passen.
1: Com en Balogan, el nord-americà, que no el van sancionar perquè Trump els va demanar que pogués jugar.
8: Exacte, aleshores sí que es pot reduir, però no ampliar. Aleshores el que estan fent és saltar-se el reglament i el protocol de totes.
4: Deixa'm dir, Xavi, que el rècord de descans més llarg el té la final de la Copa Amèrica del 2024, que li guanya l'Argentina a Colòmbia. Ja van fer també un show al descans, el que passa que potser no ho tenim tant al cap. 26 minuts de descans ens van haver-hi amb actuació de Shakira. Ara avui, si ens quedem més a prop dels 17 que promet la FIFA o dels 26 que vam tenir la Copa Amèrica o els 24 de l'última final del Mundial de Clubs.
1: Shakira, has dit que sí que...
4: I serà també, que interpretarà el Dai Dai, que és la cançó oficial del Mundial.
1: Sí, sí. Carla, a veure, l'àrbitre és l'eslové Slavko Vincic. M'ha sorprès molt la designació perquè és eslové. La FIFA i la UEFA no tenen una relació gaire fluida. Diríem que es porta més aviat malament. El president de la UEFA és d'Eslovènia i l'àrbitre de la final del Mundial que designa la FIFA és eslové. A tu t'has sorprès també? Carla, digues.
8: Sí, és a dir, hi ha aquesta teoria que tu comentes, sí que s'està comentant molt perquè es veu que, bueno, la teoria diu que és un possible apropament entre UEFA i FIFA, perquè aquest àrbitre, pel que he pogut llegir, es veu que és molt amic d'Infantino.
1: És molt amic d'Infantino.
8: Aleshores...
1: Slavko Vincic, sí, que el tenim vist, que és un àrbitre amb recorregut, amb experiència, amb designacions importants a la Champions.
8: Sí, a la Champions, per exemple, us en recordareu que va fer el partit aquell tan polèmic del Barça contra l'Inter?
1: Quin, el de la mà? No.
8: El de la mà.
1: El de la mà era el ell, del... però bé, el de la mà de Dumfries amb, sí, amb aquell partit que va suposar al final l'eliminació del Barça d'una fase de grups. El problema va ser amb l'àrbitre de VAR, que era un holandès.
9: Van
1: Bokel.
8: Sí, però terrible. Ell era l'àrbitre de camp. I després també és la tercera final així grossa que fa.
1: Quines ha fet
8: perquè
1: abans?
8: Perquè ja ha fet la final de la Champions. Quina? De fa dos anys, de Madrid-Borussia Dortmund, la va fer ell el 2024.
1: No recordo cap situació.
8: No, és a dir, i l'anterior, el 2021, la de l'Europa League, entre l'Eintracht de Frankfurt i el Rangers, és a dir, serà com la seva tercera gran final.
1: Home, aquesta és la gran final, no?
8: Sí, no, clar, aquest és el gran partit per excel·lència.
1: I quin estil té? És, o sigui, deixa jugar, no deixa jugar, sí, targeter...
8: És, no, targeter no, és a dir, en aquest Mundial ha fet 5 partits, ha tret 15 targetes grogues, és a dir, és a 3 per partit, ben, molt per sota, molt per sota de la Lliga Espanyola, perquè sí que són entre 4 i 5, per tant, treu menys targetes per partit, i és força dialogant, sèrio, vull dir, jo crec que és una bona aposta, sí, esperem, com sempre, que no passi res i que no hagi de ser l'important.
0: Recordeu que va expulsar Camavinga aquesta Champions per aquell aplaudiment a segona groga,
8: I de fet, també...
1: Per moure la pilota, per endarrerir una sacada de falta del Bayern.
0: Exacte, això mateix.
8: I Ricard, i de fet, en aquest Mundial també ha fet, ell ha estat qui va expulsar a Piero Hincapié, que és el jugador que el van expulsar per tapar-se la boca en el Mèxic-Equador. Mm. Ell va ser l'àrbitre que va expulsar...
0: Per tant, és fila prim, eh?
8: Sí, a l'hora d'expulsar, sí. Sí, és escrupulós, podríem dir.
1: No em sembla malament, perquè Camavinga, en aquella acció al Camp de la Vella, que és una segona groga potser una mica barata, però tenia la intenció... la intenció de prendre el pèl...
8: I va ser molt comentada. Sí. I ara, en aquest 700 de final, en aquest Mèxic-Equador, va ser quan va expulsar aquest jugador, Piero Hincapié, per tapar-se la boca, és a dir, fila prima a l'hora d'expulsar i porta el reglament en mà.
1: Molt bé, Carla. A veure, busquem ambient. Podem anar a l'Ovella Negra, al Poblenou de Barcelona, amb l'Oriol Rodríguez? No. Podem anar al Fòrum, a la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament de Barcelona, per seguir aquesta final. Al Fòrum hi ha l'Alfons Gorín. Alfons, com estàs?
10: Què tal? Bona tarda, bona nit gairebé. Doncs bé, ha costat accedir perquè s'han fet unes cues quilomètriques aquí a la plataforma marina del Fòrum de Barcelona, però encara hi ha un munt de gent intentant accedir. Està, vaja, aquí és on se celebren els concerts estrella del Primavera Sound, per exemple, doncs sembla que estigui a punt de tocar U2 aquí, perquè no hi cap ni una agulla. Clar, domini de samarretes espanyoles, però si hem de fer un símil futbolístic, la banda esquerra pertany totalment als argentins, que s'han apropiat d'aquesta zona davant de la pantalla. De moment, molta cordialitat entre les aficions, els argentins animant molt més, els espanyols de moment una mica més tímids, i tothom a punt per viure aquesta final.
1: I diries que hi cap alguna persona més a... En aquella zona hi ha ple d'aforament, encara si hi ha gent interessada hi pot anar aprofitant l'última hora.
10: Sí, no, a veure, sí que hi ha espais, però és que veig la gent que està arribant encara, la gent que està agrupada a les portes, perquè realment han fet uns controls de seguretat molt estrictes, i déu-n'hi-do, és que no crec que arribin a entrar abans de que comenci el partit tots. Encara cap gent, però no sé si cabrà tothom que hi vol entrar ara mateix, perquè realment és una marea humana espectacular aquí al Fòrum de Barcelona.
1: I deies que 50-50, eh? O sigui, entre aficionats que volen que guanyi la selecció espanyola i els argentins, més o menys, igualtat.
10: No, 50-50 no. Clar, domini de la selecció espanyola.
1: Ja et dic,
10: sí. Ja et dic, la banda esquerra se l'han apropiat als argentins, això sí, i és aquí on ells s'han agrupat. Però vaja, clar, domini, et diria, home, no sé, 85 a 15.
11: Argentina, carajo!
10: I aquí tenim... Estic més a prop de la zona argentina. Sí. A veure, aquí un argentí i la samarreta també espanyola, heu vingut junts. ¿Habéis venido juntos?
11: ¿Cómo?
10: ¿Habéis venido juntos? Que veo
11: sí,
10: que
11: él es mi hijo. Él es mi hijo.
12: Una máquina.
11: Él es mi hijo.
10: ¿Y tú con Argentina y él con España?
11: Sí, su madre es española.
10: Vale, ¿y te tira más de España o te da igual?
12: Yo quiero un poco más a España.
10: ¿Cómo veis la final?
11: Bueno, que gane el mejor.
10: Vale, te veo un poco pesimista.
11: ¡Vamos, España!
10: Doncs bé, aquí, com podeu veure, ànims...
11: ¡España!
10: I, en fi, moltes ganes de que comenci la final.
7: Deixa'm dir, Xavi, que inicialment l'Ajuntament de Barcelona tenia previst ubicar aquesta pantalla gegant, l'única pantalla gegant organitzada per la ciutat de Barcelona a les Corts, al barri de les Corts, al carrer Martí Franquès, però davant de l'allau, o preveient l'allau de gent que es podia desplaçar a aquesta zona, van decidir finalment desplaçar-ho al Fòrum, que és una zona, diguem-ne, més tranquil·la també.
1: Més apartada,
7: a nivell veïnal.
1: Més capacitat, exacte, també.
7: Això mateix.
1: Sí, sí, a veure, on crec que hi haurà majoria argentina és a l'ovella negra del Poblenou, perquè des de fa anys, des de fa mundials, és un dels indrets on els argentins acostumen a reunir-se per seguir els partits de la seva selecció. A l'ovella negra del Poblenou de Barcelona hi ha l'Oriol Rodríguez. Uri, com estàs?
9: Hola, bona tarda, bé, aquí expectant també.
1: Majoria argentina?
9: Sí, mira, aquí el que hem fet és separar, hi ha dues sales grans, i el que hem fet és separar els aficionats a la sala més gran. Avui hi ha els aficionats espanyols, i a la sala més menudeta avui hi ha els aficionats argentins, de bon rotllo aquí esperant la prèvia. I mira, un segon paret, tinc l'Albert, el responsable de l'Ovella Negra. Albert, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
9: Això està ple com un ou ja des de fa hores, per tant la gent que vol arribar aquí no, és impossible que hi pugui accedir. I heu fet aquestes dues sales, una amb la selecció, aficionats de la selecció espanyola, i altres aficionats de la selecció argentina, no?
13: Correcte, des de les 5 i quart hem tancat l'aforament i a partir de llavors doncs, portem 4 hores dient-li la gent que està ple.
9: Molt bé, doncs gràcies Albert, que vagi bé aquest partit. I jo, companys, el que faré serà anar-me movent també, si us sembla, per Barcelona, perquè sé que hi ha aficionats aquí a l'Ovella Negra, però també em diuen que n'hi ha a l'Hospitalet, i allà doncs, és on em desplaçaré de continuació per anar-me movent per la geografia, per trobar aquests aficionats argentins, per veure com celebren o com pateixen aquesta final.
1: Però a l'Hospitalet, en algun lloc concret de l'Hospitalet?
9: Hi ha un hotel on estan allà concentrats, per tant, jo ara el que faig és desplaçar-me ràpidament cap allà, perquè quan comenci la final ja pugui sentir aquesta animació en forma de bombos i crits cap a la selecció argentina.
1: No t'ha agradat prou l'Ovella Negra. Mira que fan bona sangria, Uri.
9: Sí, m'agrada l'Ovella Negra, que no m'agrada és la cobertura. Per tant, aquí tindríem alguns problemes.
1: Doncs, escolta, a veure, què passa? Bona tarda.
14: Home, estem molt contents per aquesta final. A Barcelona l'estem vivint molt intensament.
9: Sí?
14: I esperem que guanyi Espanya, o sigui, seria...
9: Molt bé, doncs acabar, que tingueu molta sort.
14: Home, esperem que tingueu molta sort després de tants anys, esperem que tingueu molta sort.
9: Molt bé, gràcies. Veus els aficionats aquí que estan de bon rotllo els uns amb els altres?
1: Uri.
9: Sí, m'han atacat i, per tant, el que comento, no m'agrada tant la cobertura de l'Ovella Negra, que aquí, evidentment, tindríem algun problema.
1: Doncs sona
9: i, per
1: fantàstic,
9: tant,
1: o sigui...
7: L'Oriol és l'Arcadi Alibés de Catalunya Ràdio, eh? Especialista en aquest tipus d'ocasions de barrejar-se amb l'afició.
9: Però si em poso al sot on hi ha aquestes sales amb aficionats, deixarem de sentir res i, per tant, tindrem algun problema.
1: Escolta, si han tancat l'aforament fa unes hores, és que hi ha, et diria, milers de persones seguint el partit des d'allà, perquè aquest local és grandiós, és una antiga nau industrial, i si hi ha més persones, ja... és que estan a tope.
9: Hi ha centenars de persones, és a dir, han obert a les 5 de la tarda les portes, això ja estava ple com un ou, hi havia 1.000 persones o més de 1.000 persones fent cua, i de seguida s'ha omplert com un ou. I també és curiós, la gent que jo veig que aquí està tranquil·lament pels voltants de l'Ovella Negra, que no veig que estiguin buscant una ubicació per veure el partit, i es va acostant l'hora del començament.
1: Gràcies, Uri, ves cap a l'Hospitalet, si és el que et ve de gust.
9: Vinga, fins ara.
1: Ara anirem a Buenos Aires amb el Joan Biosca. Abans passem una altra vegada pel MetLife Stadium a Nova Jersey, l'estadi on es jugarà d'aquí 17 minuts. Ha de començar aquesta final del Mundial entre Espanya i Argentina. Sònia, ja s'han retirat els dos equips al vestidor?
3: Sí, els dos equips ja són a vestidors i ara el que ja ha preparat sobre la gespa és una última cerimònia protocolària. Entre elles es cantarà l'himne dels Estats Units. Ho comentava abans, el proper Jennifer Hudson serà l'encarregada i potser serà el moment que aparegui Tom Cruise. Però de moment, ja et dic, de moment el que fa pinta és que canten l'himne als Estats Units, i suposo que, no sé si quedarà alguna última actuació abans que tornin a aparèixer els dos equips.
1: Està ple i el camp, veiem des de les imatges de televisió.
3: Ara ja, sí, ara ja sí que no hi cap ni una agulla en aquest estadi de New Jersey, en el MetLife. 82.000 persones presenciant avui aquesta final entre Espanya i l'Argentina.
7: Ja, per cert, jo la sensació que tinc veient les imatges és que hi ha més argentins, que no pas espanyols, que estan ubicats sobretot a la segona graderia, en un dels gols, però vaja, es veu més color blanc i blau que no pas vermell d'aficionats, de rics aficionats, perquè per poder tenir una entrada d'aquesta final, la Sònia potser ens ho dirà, però és que les xifres són espectaculars. Jo m'he quedat amb les més cares pares, que encara es podien aconseguir el que s'anomena el pitside lounge, que són les entrades més VIPs, amb ubicació a tocar de la línia de banda, amb serveis premium, és a dir, gastronomia i restauració, el que vulguis, $57,000 per persona, 50.000 euros.
1: 50.000 euros, Sònia, encara s'han pagat més diners per una final pel partit d'avui, eh? Ui.
3: I més, la UEFA la venda en tenia 88.000 euros, per exemple, a dos dies pel partit. Mira, ara estan cantant l'himne dels Estats Units, sí. Jennifer Hudson, i ara hi ha un relatiu silenci a l'estadi. I ja us dic, les més barates, jo crec que aquí no hi ha ningú que no hagi pagat menys de 5.000 euros per aquesta final.

0: Jennifer
1: Hudson.
0: Jennifer Hudson interpretant aquesta versió de l'himne dels Estats Units. 13 minuts perquè comenci la final. Sònia, tu quina final del Mundial? De totes les que s'han jugat, de les que has pogut veure des del Mundial del Brasil de l'any 50, com, amb quina et quedes?
2: La 50 em va agradar molt, ja era adolescent. No, em quedo amb la última, la França-Argentina, però bàsicament perquè fins avui era la primera, l'única final on havia estat present. Però queda amb aquesta també, perquè ja saps que la meva memòria no dona més de si.
0: Hi ha Robin Williams ara, no?
1: Robin Williams amb Laura Pausini, que interpreten Desire, que és l'himne oficial del Mundial. El Dai Dai de la Shakira, que la cançó... I l'himne és Desire, que ara interpreta Robbie Williams, el cantant britànic, amb, en principi, Laura Pausini, que suposo que està al seu costat.

Són les actuacions prèvies a la final del Mundial. Falten 10 minuts i mig perquè comenci el Mundial. Com deu estar Buenos Aires? Com deu estar Buenos Aires en aquests moments? A veure, anem a Buenos Aires. Joan Biosca, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio. Com estàs? Ciao.

0: orelles i els canells amunt, els braços estirats amb aquest gest tan argentí, esperant aquest inici d'aquest partit, una eufòria desfermada, una gran... creuen molt els argentins en la seva selecció i el que esperen és, sigui com sigui, gaudir d'una festa del futbol. Guanyi o perdi l'Argentina, avui en aquestes properes hores aquí es celebrarà.
1: Gràcies, Joan. Després tornem a Buenos Aires. Ha finalitzat ja aquesta actuació musical de Robbie Williams, Laura Pausini i...
2: Nicole Scherzinger.
1: I ara veiem Andrés Iniesta sobre la gespa.
2: Descobriran el trofeu, no?, que l'acaba de portar ell mateix.
1: Amb qui van? Els acompanyants són...
3: Carlos anònims? Alcaraz.
1: Com?
3: Carlos Alcaraz, perquè és ambaixador de Louis Vuitton.
1: Ah, és
2: perquè
1: Carlos Alcaraz.
2: La copa va dins d'aquesta maleta... S'ha deixat
1: malena, Carlos Alcaraz, eh?
2: Sí. La copa va dins d'aquesta maleta Louis Vuitton, sí, dissenyada per poder, diguem-ne, transportar aquesta Copa del Món, que ara agafa Andrés Iniesta i durà cap al cercle central.
1: Andrés Iniesta, al públic, protagonista a la final del 2010, a l'únic Mundial d'Espanya amb aquell gol a la pròrroga contra Holanda, l'actual Països Baixos, i Kempes, també apareix Kempes. Hi ha un representant de cada federació, de cada selecció, Mario Alberto Kempes, protagonista a la final del 78, campió mundial amb l'Argentina, afincat des de fa molts anys als Estats Units, i que sempre és d'un tracte superamable.
2: La final que va guanyar l'Argentina davant dels Països Baixos és un dels 11 casos en què s'han trobat argentins o sud-americans contra una finalista europea. Ja hem dit que només hi ha 3 casos en 11 finals, només 3 vegades un equip europeu ha pogut guanyar una selecció sud-americana. A veure si me'ls endevines, Campos.
1: A veure què has dit, què?
2: Les 3 vegades que un equip europeu ha guanyat un finalista sud-americà. Només 3 vegades ha passat a l'història.
1: Alemanya, Argentina, el 2014.
2: 2 vegades a Alemanya, l'any 90 i el 2014. Correcte. I França, el 98, contra el Brasil.
1: Correcte. Tom Cruise, al mig del terreny de joc. They showed us why this game belongs to the world. Escolta'm, Tom Cruise ha millorat molt el seu aspecte facial respecte a l'aparició dels Jocs Olímpics de París.
2: Cada dia està més jove.
1: Sí, però ara li ha fet bé.
4: Correcte. Felicitacions al metge.
1: Sí. Mira, però no recordeu aquella imatge de Tom Cruise?
4: No?
1: Sí. Bueno, ara sembla natural, i tot i Tom Cruise, quina té, 60 i...
2: Ara t'ho dic, 64. 64.
1: Està més jove que tots vosaltres.
4: Oh, tant.
1: A punt de jubilar-se, eh? A punt de jubilar-se, sí. I quin cabell, també ha passat pel jardiner.
2: O no, eh? Això sembla seu, eh?
1: Escolta'm, això no és natural.
2: Això és perruca, home.
3: No, perquè el meu pare té la mateixa edat i no són iguals pel meu pare.
2: Amb el seu estil, amb les ulleres de sol a la mà que s'ha tret, i ara fent aquest discurs previ, on ha explicat que aquest és el show per l'afició, per la gent. I ara saluda les dues aficions, espanyols i argentins. But these stories... Now, these stories belong to each and every one of us. To every nation, to every player, to every supporter, to every volunteer.
1: Cada jugador, cada voluntari... So as we gather for
2: one final chapter, és l'últim capítol d'aquest torneig i que compartirem tots junts. This
1: is football. Això és futbol. And this
2: is greatness. I això és fantàstic.
1: Sí que ho és, sí que ho és. Fantàstic. La veritat és que tampoc s'estan accedint amb la preparació, amb els moments previs a la final, quan ja veiem els jugadors de la selecció argentina, amb Leo Messi com a capità, i els de la selecció espanyola, al túnel de vestidors, saludant-se entre ells abans de començar aquest Mundial. Marxem un moment i tornem ja de cara a aquest inici d'aquesta gran final del Mundial entre Espanya i Argentina.
5: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
6: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
5: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Sergi Andreu, ja a punt de sortir al terreny de joc els jugadors de la selecció espanyola i els de la selecció argentina abans de començar aquesta final del Mundial.
4: Cares molt serioses al túnel de vestidors, màxima tensió, màxima responsabilitat. Hem vist Lamine, Messi, Lenzo Fernández al túnel de vestidors, Julián, Fabián, tothom a punt ja per fer el salt a la gespa del MetLife Stadium.
1: Sònia Gelma, des del MetLife Stadium. Quin ambient hi ha ara mateix a 4 minuts perquè comenci la final?
8: Un ambient espectacular. Es confirma que hi ha majoria d'argentins. Jo crec que ho havíem dit 80-20 i ja és això. Quan es despleguen les banderes d'Espanya i d'Argentina sobre la gespa, i ara mateix tothom està immortalitzant el moment amb els seus mòbils, que són les coses del 2026.
1: A punt de començar aquesta final, ara sortiran Messi i companyia, Lamine i companyia per jugar. També preparat l'àrbitre Vincic. Ricard, Àlex, molt ràpid, quina final, quin tipus de partit espereu, Ricard?
9: Doncs m'espero que Espanya tingui la pilota, que a l'Argentina li costi tenir-la, però que quan la tingui l'Argentina pugui ajuntar passades per mirar endavant, combinacions molt ràpides. McAllister i Enzo Fernández són dos migcampistes de nivell mundial, eclipsats per la influència de Messi, i atacs més elèctrics de la selecció argentina.
1: Àlex?
10: Jo espero Espanya amb més pilota, amb més quota de pilota, buscant un ritme de pilota alt i un ritme de joc alt. Espero una Argentina buscant tot el contrari, és a dir, que passin poques coses, ajuntar passades, fins i tot que hi hagi poca continuïtat i, per tant, les interrupcions aniran bé. Espero un Messi caient molt a banda dreta o fins i tot no ens ha d'estranyar venint a recollir la pilota molt a prop d'Enzo, de McAllister, perquè Espanya li redueixi els espais. I espero Espanya, com et deia, fent mal per aquesta societat Olmo Lamine i buscant fer molt mal a les transicions, a les contres, intentar-les aprofitar.
1: Sònia, ja són a sobre de la gespa els jugadors de l'Argentina i d'Espanya, i el trofeu de la Copa del Món majestuós presidint aquests instants previs a l'inici del partit.
8: Aquell trofeu que per superfície no el toca a ningú, ara mateix els jugadors passant pel seu costat per part d'Argentina amb el xandall blanc sobre l'equipació albiceleste, i per part de la selecció espanyola xandall blau per sobre de l'equipació vermella. Els dos equips que se situaran al voltant del cercle central amb aquesta cerimònia que ha estrenat la FIFA en aquest Mundial, i tocarà el moment dels himnes, les dues banderes majestuoses també al costat d'una i altra banda del cercle central.
2: Un parell de detalls interessants. És la segona vegada que juguen un partit oficial a Espanya i l'Argentina. Va ser la primera vegada al Mundial del 66, en la primera jornada de guanyar Argentina 2-1, amb dos gols d'Artime, i la resta d'ocasions que s'han enfrontat han estat en amistosos, amb un balanç de 6 victòries per Argentina, 6 victòries per Espanya, 2 empats, per tant, màxima igualtat, 19 gols a favor dels espanyols, 18 a favor dels argentins.
1: Aquest és el partit indubtable més important de la història entre argentins i espanyols. És a punt de començar i ara arriba el moment dels himnes. Primer sonarà, com a selecció que actua com a local, l'himne d'Espanya al MetLife Stadium. Àlex, això que deies de Messi, de cap a on caurà, o sigui, Messi acostuma a ser indetectable.
10: Sí.
1: Des del punt de vista de la selecció espanyola, com se'l pot defensar? Com se'l pot intentar reduir?
10: Bé, d'entrada reduint-li l'espai entre línies, que estic convençut que ho faran, que la defensa, com tot el campionat, jugarà molt amunt, molt a prop d'aquesta zona de Rodri, i per tant reduint-li aquí. Per això penso que Messi caurà a la dreta, caurà a la seva dreta, però a la dreta també crec que Cucurella és un jugador molt intens, que li pot estar molt a sobre, i per tant no ens ha d'estranyar que marxi d'allà també i que, com moltes vegades, vingui a rebre al costat de migcampistes. Messi bàsicament té tres zones per rebre. Una és el balcó de l'àrea, que és on fa més mal, l'altre és aquest costat dret que l'hem vist en el Mundial quan no té espai allà, i l'altre és baixar molt l'alçada, començar a jugada per acabar-la. L'imagino moltes vegades aquí.
1: Són les 9 de la nit, era l'hora prevista per començar aquesta final del Mundial a Nova Jersey, al MetLife Stadium. Espanya-Argentina, la final començarà amb una mica de retard, això és molt habitual en els esdeveniments esportius que es disputen als Estats Units. No ens ha d'estranyar. Si passa 5 minuts de l'hora prevista, més o menys, és una bona notícia. Ara sona l'himne nacional de l'Argentina, el MetLife Stadium, i el Sergi Camps, que ens recordarà els 11 d'aquesta final, l'11 d'Espanya.
11: Unai Simón a la porteria, defensa per Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig del camp per Rodri i Fabián Ruiz, tres mitges puntes, de dreta a esquerra, Lamine Yamal, Dani Olmo i Àlex Baena, i Oyarzábal com a davanter centre.
1: Aquest és l'11 d'Espanya. Ara repassarem el de l'Argentina. Espanya repeteix 11 de la Fuente respecte als quarts de final i a les semifinals. Pedri és suplent, Fabián ocupa la seva plaça al mig del camp i Olmo es manté com a titular a la mitja punta. L'11 de l'Argentina?
11: L'11 de Scaloni, Dibu Martínez a la porteria, defensa per Montiel, Romero, Lisandro Martínez i Tagliafico, mig del camp per McAllister, Enzo Fernández, per la dreta De Paul, per l'esquerra Nico González, com a mitja punta Messi, com a davanter centre Julián Álvarez.
1: Com canten l'himne els argentins, els 11 que jugaran aquesta final d'inici, tots Scaloni des de la banda, amb una passió que no sempre deixa anar el seleccionador argentí. Hi havia una cantant interpretant l'himne de l'Argentina.
2: Maria Becerra, una cantant compositora argentina, que és la que ha estat l'escollida per interpretar aquest himne. Veiem imatges de Leo Messi. Molts diríeu, és el jugador més veterà a jugar una final del Mundial. No. Malgrat aquests 39 anys i 25 dies que compleix avui, Dinosov, a la final del 82, la final del Mundial d'Espanya, sí. Que va guanyar Itàlia, amb 40 anys i 133 dies, és el més veterà que ha jugat a la final del Mundial, segon lloc per Leo Messi.
1: O sigui, jugador de camp més veterà jugant una final del Mundial és Leo Messi amb la final d'avui, que serà la seva tercera final d'un Mundial.
2: De fet, Messi pot aconseguir un rècord avui. Si és capaç de marcar, veurem si en fa dos i atrapa Mbappé. Recordem, n'ha de fer dos per ser el màxim golejador. Empataria amb Mbappé, però per assistència seria el màxim golejador, el botador. Però veurem si és capaç de marcar, perquè, atenció, aconseguiria un rècord que només han aconseguit Babà, Pelé, Breiner, Zidane i Mbappé, que és ser un jugador capaç de marcar en dues finals del Mundial.
1: Babà?
2: Babà en Brasil.
1: Babà en Brasil. Breiner amb
2: Breiner
1: Alemanya.
2: Alemanya. Zidane i Mbappé en França. Va marcar dues finals tots aquests jugadors.
1: Breiner l'hauria marcat el 74 i el 82, si no m'equivoco.
2: El 74... Ara t'ho confio.
1: El 74 crec que segur de penal contra Holanda, sí, sí. I el 82 deu ser en la final 3-1 contra Itàlia. El gol dels alemanys hauria de ser de Breiner, que era aquell jugador alemany, que era maoista i va jugar al Madrid i tenia un pentinat molt especial. Sergi, tot preparat ja al MetLife Stadium per començar la final.
4: Sí, protocol ja de retirada de tots els elements que hi ha a la gespa, els àrbitres que ara fan fotografia de rigor, els equips que ja es disposen, les dues seleccions a una banda i l'altra, i això començarà d'aquí a molt pocs minuts.
1: Vincic preparat per fer el sorteig arbitral, el sorteig de camps, Leo Messi, capità de l'Argentina, Rodri Hernández, el mitjentre de la selecció espanyola, que actua com a capità com en tot aquest Mundial, i també tenim el VAR representació europea, Sergi.
4: Sí, Nicolás Gallo i Bastián Dankert. Dankert, Gallo i James Almarri. Els tres del VAR.
1: No coincideixen amb la nacionalitat, Carla. O sigui, hi ha un alemany, un colombià i el tercer no recordo
3: sí,
1: de quina nacionalitat.
3: Els que sí que coincideixen són els tres com més principals, l'àrbitre i els dos assistents, que són els eslovens, però tota la resta sí que són de diferents nacionalitats.
2: Mm-hmm. Per cert, ara parlàvem de jugadors veterans, Lamine Yamal, no hem d'oblidar, joveníssim, no és el més jove en jugar una final del Mundial. El més jove, Pelé, el 58, 17 anys. Sí, sí. Bergomi, el 82, amb Itàlia, tenia 18 anys i 201 dies. Lamine Yamal avui juga aquesta final amb 19 anys i 6 dies, i de fet compta perquè en quart lloc s'hi col·loca Pau Cubarsí, el quart més jove en jugar una final amb 19 anys i 178 dies, superant a Mbappé, que és el següent al rànquing.
1: Fem una porra ràpida. Sònia, qui guanya, Espanya o Argentina?
8: Ara és el moment previ a l'inici del partit. I ara mateix és que no ho sento. Només dir-vos una cosa respecte als himnes i la diferència respecte al dia contra Anglaterra. Aquell dia es va enxiular l'himne anglès fortament i avui els argentins han respectat l'espanyol. És evident que l'ambient previ entre les dues seleccions no té res a veure la de la semifinal d'entre Anglaterra i Argentina.
1: Ricard, Espanya o Argentina? Qui guanya la final?
9: Espanya.
1: Àlex?
12: Espanya.
1: Clupés.
2: Espanya, 2-1.
1: Camps.
13: Espanya.
1: Sergi Andreu.
4: Argentina.
1: Carla.
3: Jo he apostat Argentina penals.
1: Argentina penals, jo dic que Espanya 2-1. Has dit 2-1 total,
2: 2-1 perquè és el que he posat a la porra.
3: Jo la porra 1-1.
1: I ara estem en uns altres moments previs a la final que estan fent un show molt nord-americà, no?
12: Sí.
2: Això no ho teníem controlat.
12: Però això ja no és ben bé a la gespa. Això és el...
1: Semblen uns són presentadors speakers, de boxa, no? Sí. Un speaker de boxa.
11: Aquest és un presentador molt mític de boxa. És aquell que diu Ready to Rumble, preparats per la lluita, i és un senyor que s'ha fet molt viral, també apareix en videojocs, i és com l'anfitrió de la boxa oficial en aquest país.
12: Sí, passen deixant l'ànima aquí, eh?
1: Sí. Passen gairebé 6 minuts de les 9, la final començarà amb retard, una mica de retard, 6-7 minuts de retard, el descans serà més llarg, o sigui que això passarà de les 11 de la nit, segur.
12: Vinga, va, que això és a punt de començar, eh? Ja tenim els dos equips ja disposats, només ens falta el xiulet de Vincic. Leo Messi a prop de la pilota, posa la pilota en joc. Comença la final del Mundial. La pilota la té Argentina. Messi enrere jugant als centrals. Ara a la banda esquerra la talla Fico, que aixeca el cap. Pilota llarga cap al mig del camp. La talla Porro. La controla Espanya en zona defensiva. Pilota de Cubarsí cap a Unai Simón. Fora de l'àrea la té el porter basc a la frontal de l'àrea.
1: Tranquil·litat de moment per començar el partit. Són 30 segons de partit i de moment Argentina ha volgut tenir una posició molt tranquil·la i la selecció espanyola més o menys va pel mateix camí.
12: Primers instants de partit, la jugant defensa, la selecció de la Fuente, la té la Port, Fabián la torna al primer toc, enrere cap a la Port, Leo Messi, l'home més avançat, ara McAllister, combina molt bé Espanya al mig del camp, avança metres, a la banda dreta la té Porro. Volia fer un desplaçament llarg, s'ho ha repensat. Fa alguna indicació amb el braç, pilota enrere. Cap a Cubarsí. La baixa a buscar Fabián.
1: Tot això camp de la selecció espanyola.
12: Fabián fa mitja volta. Ara encara pilota a la banda esquerra. La Port creua la divisòria, condueix encara la Port. En curt cap a Dani Olmo. Olmo en horitzontal. La torna Olmo, a la banda esquerra. La té Cucurella. Ara la repa al mig del camp.
1: Baena.
12: Ara l'ha perdut la selecció espanyola, la recupera l'Argentina, hi ha falta.
1: Pedro Porro sobre Nico González. Ricard, Àlex, ha començat el partit molt tranquil, amb la intenció de tenir molta seguretat amb la pilota tant de l'Argentina com de la selecció espanyola.
9: Sí, com ens imaginàvem, la pilota per Espanya, una pèrdua de Fabián i Julián Álvarez molt pendent de Rodri per intentar equilibrar la inferioritat numèrica que té dintre l'Argentina. Veurem ara l'Argentina en pilota, què pretén?
2: Veurem per cert com pesa la temperatura. Són les 3 de la tarda, sí, ara mateix a Nova York. El que passa que la temperatura sembla que no és de les més altes comparant-la amb anteriors partits.
1: Ho explicava abans la Sònia Salma. Àlex, què et fa pensar aquests dos primers minuts de joc?
10: Bé, de moment el pla previst per mi serà important. És normal que de moment no assumeixin riscos. He vist l'Argentina volent replegar també molt ràpid i Espanya prioritzant aquesta seguretat en pilota, tot i que ha perdut. Per mi la gran clau estarà en la manera de pressionar d'Espanya. Ara hem vist Pedro Porro aquesta falta. És a dir, jo no tinc cap dubte de que s'instal·larà més Espanya a camp rival. La gran clau és si s'hi pot quedar o no. Si s'hi queda, jo crec que estarà molt a prop de la victòria.
12: Ja fa una estona que la té l'Argentina. Minut 2.5 de partit a la final del Mundial. 23a edició d'aquesta final del Mundial. Ara la juga a la banda dreta. La té Montiel, que avança, creua la divisòria, combina amb De Paul, la torna al primer toc per Montiel, enrere.
1: L'Argentina vol la pilota, clarament. Molt bé. Està gestionant la pilota, com va fer Espanya contra França a les semifinals, per exemple.
9: Sí, és que és un equip que enganya. Sembla que no té aquesta capacitat i té capacitat per acumular passades. A més, jugant amb De Paul, amb Enzo Fernández, amb McAllister, encara no hem vist que la pilota arribi a Messi, que és segurament el moment on s'accelera l'atac, però l'Argentina li vol prendre la pilota a Espanya perquè no se senti còmoda.
12: Pilota ara enrere cap al Dibu, juga amb Lisandro a la banda esquerra, Lisandro més a l'esquerra, la rep Tagliafico, Tagliafico juga amb McAllister, la passada no era bona, li marxa per línia lateral, és out per Espanya.
1: El ritme és baix de joc, de moment, cada selecció quan té la pilota la cuida, no arrisca gaire, i a veure quan... Són minuts de tanteig, que diria el tòpic, mai més ben dit, és una final del Mundial, és normal que la tensió tingui cert protagonisme, Sergi.
12: Unai Simón jugant defensa pròpia ària, la Port, desplaçament llarguíssim. Ara hi ha un jugador, diria que és Baena. Sí, Baena ha caigut.
1: Amb Montiel.
12: I
1: ha xiulat falta, Montiel.
12: Ha xiulat la falta favorable a la selecció espanyola.
1: Sí, buscava el desplaçament llarg, la Port, per una desmarcada a camp obert de Baena a la banda esquerra de l'atac de la selecció espanyola. Montiel l'ha bloquejat, ha xiulat falta, minut 4-0-0.
12: Servirà aquesta falta al mig del camp, ben bé just damunt de la divisòria. La selecció de Luis de la Fuente, el minut 4 de partit. Enrere, Rodri, jugant al cercle central, Cubarsí. Avança, condueix, Olmo, mig al camp, fa un bon retall d'Esperó. Oyarzábal, l'obre a la dreta, la rep Lamin. Lamin se'n va cap dins, fa la centrada al balcó de l'àrea, la rep Olmo, Olmo, Lamin, i Dibu!
9: Ha perdonat Lamin, era claríssim a l'interior de l'àrea, ha aprofitat un rebot, ha entrat i des del vèrtex de la petita pràcticament ha fet una rematada amb el peu esquerre, ha intentat, no era un rebot, no era una gran passada de Dani Olmo, ha intentat el xut, assegurar amb l'interior, massa tou, ha tocat en un defensa argentí, ha pogut controlar el Dibu, la primera clara per Espanya, que continua atacant.
12: Recupera Rodri des del balcó de l'àrea, entra Fabián, enrere, la treu la defensa.
9: Una altra aproximació perillosa d'Espanya.
13: Lamin ja mal, eh? Dues aparicions a l'àrea, sí. dues aparicions també defensives de Lisandro, la primera que desvia la rematada i ara aquesta centrada.
9: I ara ataca l'Argentina.
12: Messi pot quedar sol, surt Unai Simón i refusa Unai Simón.
9: Que atent, Unai Simón, tot i que el refús ha estat potser arriscat, per sota, l'hauria d'haver tret per dalt, al final la pilota ha caigut per Espanya.
10: Perillós, sí. I allò que us deia de Dani Olmo, fixeu-vos la recepció de Dani Olmo, molt llest aquí, molt intel·ligent, buscant aquesta zona intermitja al costat de Nico. Ha estat l'origen de la primera de les ocasions de Lamin. Bé, de moment el partit molt divertit.
9: S'està animant.
12: Sí, sí, amb arribades de banda i banda. Ara la juga la selecció espanyola al mig del camp. La té Laport, que avança. Espera trobar línia de passada, encara condueix la porta, s'ha situat ja pràcticament a la zona de tres quarts.
9: L'Argentina no pressiona com té la pilota Espanya, recula i entren a estar junts.
12: Vol acostar-se al vèrtex de l'àrea, enrere, pilota per Rodri, zona ampla, l'obre a la dreta, la rep Lamin, Lamin aixeca el cap, la trepitja, enrere novament, combina amb Rodri, aquest en curt cap a Cubarsí.
9: Possessió llarga d'Espanya.
12: La baixa a buscar Fabián, la combina amb Rodri, enrere, Cubarsí. Fabián, de primeres, amb Rodri. Rodri ara l'obre a la dreta per Porro. Fa un retall enrere. Rodri, i aquest més enrere per Cubarsí.
9: I pressiona Julián Álvarez, però vaja, només surt a pressionar Julián Álvarez.
13: No, ara es tira. Argentina té dues fases, que és la primera, intentar que no surti còmode a Espanya, per intentar igualar, salta fins i tot, fixa't, el Cuti Romero sobre Dani Olmo, camp rival, però quan ja aquesta pressió està superada, aleshores és quan entra la segona fase defensiva, que és aquesta de colar-se.
9: Quan replega, juga Espanya al camp propi.
12: Ha baixat Oyarzábal, la descarregava una pilota, la deixa per Rodri, que avança. Encara Rodri, ja és a la zona de tres quarts. El tapa amb dos jugadors, fa una obertura a la banda esquerra. No arriba Baena, però la pilota li cau als peus a Cucurella. Enrere cap a Olmo. Olmo, en horitzontal per Pedro Porro. Porro avança, combina la frontal, hi ha falta, encara Porro...
9: Diu que no, Vinci, semblava clara la falta d'un migcampista de l'Argentina sobre Pedro Porro. Sí,
3: semblava falta perquè no el deixava avançar.
9: L'ha obstruït, no?
3: L'ha obstruït, sí.
9: Sí, sí. O sigui, el partit és igualat, són 7-8 minuts, però de moment qui ha posat una mica més de picant és la selecció espanyola, sí, amb el xut de Lamin i després la centrada de Lamin des de la dreta.
13: Sí, li ha faltat contundència a la Minya Mala en les dues aparicions a l'àrea, però són els primers minuts. Bones intervencions de Dani Olmo sobre qui salta el Cuti Romero per intentar no girar-lo, però també el perd l'Argentina. Dani Olmo pot desplaçar el Cuti Romero, que pot desprotegir la zona central de l'àrea.
9: Torna atac a Espanya.
12: Bona recuperació d'Oyarzábal amb Lamin la torna Oyarzábal, s'ha equivocat ara el davanter basc i ha acabat regalant la pilota a la selecció argentina, ha fet falta Lamin.
9: Sobre Tagliafico.
12: Minut 8 de partit, empat a 0 entre Espanya i Argentina a la final del Mundial.
9: Sònia, com respira el MetLife Stadium en aquests primers minuts de la final?
8: Sobretot se senten molt els argentins animant en tot moment, però de moment molt ambient, i els dos entrenadors dempeus i seguint amb tota mena de detall les evolucions del joc. En el cas d'Scaloni, més preocupat i parlant amb el seu segon.
9: Sergi.
12: Doncs... Pata 0 a la final del Mundial, pilota llarga de l'Argentina, la pilota que la talla amb el cap, Cubarsí, després és Rodri, i ara s'ha equivocat Fabián, canviant
9: segona
12: la pilota.
9: Pèrdua de Fabián en aquest tram inicial de la final, imprecisió del migcampista del PSG, que li va treure fa dos partits el lloc de titular a Pedri, que és a la banqueta.
11: De moment, la possessió clara per Espanya, 63%, amb una única remata de porteria, la que ha fet Lamine Yamal.
12: 8 i mig de partit, pilota que serveix de banda, Tagliafico, enrere cap a Lisandro, i aquest més enrere cap al Cuti. No es complica la vida, pilota cap al Dibu. El Dibu que controla la frontal de l'àrea i reparteix joc. cap a la banda esquerra.
1: Argentina té molt clar que ha de jugar amb molta calma la pilota.
12: Lisandro s'ha equivocat novament en la passada, no ha pogut fer un bon control, Tagliafico. És out, és banda d'entre les banquetes, favorable.

0: Recupera novament la selecció espanyola.
1: Es veu una mica més còmode, Ricard, ara és a la selecció espanyola, una miqueta més. Si fos per punt, segurament aquests 10 primers minuts són per Espanya més que per l'Argentina.
2: Sí, sí, el partit va per on havia d'anar, que és que Espanya fos una miqueta més dominadora. Tot i això, a les dues seleccions els està costant molt sortir des del darrere, estan buscant molt la passada llarga per no arriscar, no estan connectant amb la segona línia de cara, és a dir, guanyar el duel de la primera acció, i després falta que aparegui Messi, que és que no sé quantes pilotes ha tocat.
1: Ha buscat aquella desmarcada que ha trobat pilota, Unai Simón.
2: No sé si no ha tocat alguna.
1: Jo crec que no, que encara no. Està jugant molt centrat, eh? No, de moment no cau a la bandera de Leo Messi. La torre tenia Espanya, Sergi.
0: Al mig del camp, la té Rodríguez. La cedeix cap a Cucurella, a prop del cercle central, enrere, Laporte, aixeca el cap, avança de nou cap a la banda esquerra Cucurella, aquest més a l'esquerra Fabián, ha estat a punt de perdre la pilota, era Baena, la pilota marxa per la línia lateral, és out favorable a la selecció espanyola.
3: Messi ha tocat una pilota.
1: Una pilota, la de la sacada inicial.
3: Segurament.
1: La de la sacada inicial.
4: Sí, perquè ha sigut ell.
1: La sacada del centre.
3: Doncs aquesta és la que ha tocat.
2: Ostres, en 11 minuts,
1: En 11 minuts, eh? De moment, tampoc veig que la selecció espanyola hagi fet un pla molt específic.
2: No.
1: Però
2: és ell, que està en fase d'escanejar el partit.
1: Exacte, això ja ho fa.
3: La Fuente va dir ahir que no hi hauria marcat Xaloma.
1: No.
4: Ja ho va fer quan era jovenet.
1: No hi ha marcat Xaloma. La té Fabián.
0: Fabián, que busca la centrada a l'interior de l'àrea. Ha tocat, diria que era en Cuti Romero.
1: Lisandro,
0: serà corna per Espanya.
1: La centrada de Fabián era bona i per ben poc no ha trobat rematador la selecció espanyola al punt de penal. Serà el primer córner per Espanya.
3: El primer del partit.
0: Des de la banda dreta, minut 12 de partit, empat a 0 al MetLife Stadium. El picarà Àlex Baena des de la cantonada dreta.
1: Especialista en picar jugades a pilota aturada.
0: Aixeca el braç dret, esperant la rematada. Els jugadors de la selecció espanyola, l'àrbitre veig que parla amb alguns d'ells. Encara no pica el córner Baena. Hi ha quatre empentes a l'interior de l'àrea gran. Ara va cap a la pilota, cama dreta, pilota oberta, el segon pal, el control de Dani Olmo.
1: Mira, bona.
0: L'ha tret el Cuti, pilota a la banda esquerra, de nou Olmo, vèrtex a l'àrea, fa un canvi d'orientació cap a la banda dreta, la controla la mina, a la banda dreta, se'n va cap dins, després un retall, l'obre a la dreta, és Baena. De nou, és Lamín qui vol controlar la pilota, la protegeix, deixa que marxi per la banda, n'ha tret un out la selecció espanyola.
1: 12 i mig de la primera, sí. Espanya 0, Argentina 0. A Lamín, de moment, no el veig absolutament fi en controls, en tocs, en la rematada que ha tingut en l'ocasió més clara del partit. Ricard, Àlex, no se'l veu jo superinspirat de moment.
2: Una mica com el Mundial, en canvi Dani Olmo brillant, sí. Cada cop que apareix millora la jugada.
5: Sí, i respecte al que dèieu de Messi abans, és veritat que encara no l'hem vist, està escanejant, com deies, Ricard. Jo no li dono massa temps i el veurem més a la dreta o el veurem més baix, eh? De moment es queda despenjat a la porta i estic veient un Cucurella molt més profund d'entrada, un Baena que està jugant més a dins del que hem vist als partits precedents i Cucurella més a dalt, intentant incomodar aquesta banda dreta d'Argentina o agafar l'esquena.
1: Surt amb la pilota controlada de la selecció espanyola des de l'àrea pròpia.
0: Sí, inclús entre els dos centrals, Rodri, s'obren molt Laporte i Cubarsí. Ara és Laporte qui busca passada llarga cap al mig del camp. Ha tallat Lisandro amb el cap. Ara no hi ha cap equip que vulgui fer-se amb que pugui fer-se amb la pilota. Finalment la baixa. Cucurella cap a Rodri. La torna jugant curt. Espanya al mig del camp. Rodri l'obre a la dreta. La controla Porro. Porro en vertical. Bona passada cap al mig del camp. No ha pogut fer un bon control. Oyarzabal l'ha perdut. No, la torna a recuperar la selecció espanyola.
1: Sí, Espanya se la veu més còmoda. Us dic una cosa. És una final del Mundial. La tensió és evident.
0: Hi ha falta ara de McAllister.
1: Sí,
0: a Dani Olmo.
1: Sobre Dani Olmo, molt dura, eh?
0: No ha pogut fer mal.
1: Potser no hi ha targeta perquè Vincic Carles ja deies que li costa treure targetes, però és el minut 14, és molt d'hora. Crec l'acció potser mereixia targeta.
4: Ara que estem veient la repetició, no és tan dura com el que sembla.
1: Correcte,
4: no el toca tant com ens podríem pensar.
1: L'impacte
4: però
1: és amb la cama, no amb el peu, no amb la planxa, no amb els tacs, que això
4: és
1: marca la diferència.
4: El que marca la diferència, perquè si no sí que estaríem parlant de la primera targeta.
1: Us deia que és una final del Mundial, que hi ha tensió, que hi ha prudència per part de les dues seleccions, però no els veig amb el braç encongit, ni els espanyols ni els argentins. Estan jugant amb certa naturalitat per ser l'escenari que és i estar davant d'un partit com una final del Mundial, Ricard i Àlex.
2: Sí, no em sorprèn, perquè la selecció espanyola és una selecció molt acostumada a jugar a finals. És veritat que és la gran final, però vull dir, no és el primer dia que tenen un partit

0: d'alta responsabilitat i l'Argentina ja es va treure la motxilla del 2022. Ja m'imaginava que s'hi sentissin relativament desinhibides.
1: Sí, jo veig Argentina, jo he fet l'exercici que ens va encarregar el Ricard, de mirar la final del 2022, i la veig molt diferent en quant a la tensió competitiva. Sí, molt més relaxada, en aquella final estava molt més precipitada, molt més vertical, i Espanya és veritat que la manera de jugar ja la porta, no?, a tenir aquesta pausa, aquesta calma. Espanya té un tipus de joc i els partits ja han demostrat que amb el temps i amb el pas dels minuts doncs, es va fent fort en el partit.
2: Per cert, tinc la sensació que la gespa, vaja, que jo m'hi he estat fixant, diria que no l'han regat, i tinc la sensació, ja sé que estic veient en part de la visió,
3: a veure, que està Sònia, molt germà.
2: Seca, no sé.
3: Sònia, la gespa la veu seca?
4: L'han regat just després de l'escalfament dels futbolistes.
3: Sí, ja
4: però
3: una bona estona,
4: és una
3: no?
4: gespa que ja ha provocat ja, exacte, i ja ha provocat queixes durant aquest Mundial. No és una... No és la millor gespa possible per una final de Mundial, i, per exemple, recordo que es va queixar de Champs, es va queixar també Vinícius després de jugar aquí amb el Brasil, i ja era un tema que s'havia comentat a la prèvia, que a sobre, vulguis que no, les actuacions, per exemple, del descans, encara la malmetran més.
3: Falta a favor de l'Argentina, Sergi.
5: Compte que té una falta al mig del camp, l'Argentina la xutarà o la picarà Rodrigo de Paul. Tota la línia defensiva d'Espanya a la frontal de l'àrea. Pilota a l'interior de l'àrea. No hi ha arribat Messi per poc. No, no era Messi.
3: Nico.
5: Nico per poc. Pilota que s'ha perdut per línia de fons. Serà servei de porteria per la selecció espanyola.
0: La primera pilota que tocava Messi, La primera pilota que tocava, sí. Primera falta.
6: Per cert, cap jugador ha volgut tocar la copa quan marquen els cànons d'una final.
2: Però ni l'han mirat, oi?
6: Ni l'han mirat, però després Infantino ha pujat la copa a la llotja i Donald Trump sí que l'ha tocat.
3: Sí, ho hem explicat aquí.
5: Pilota llarga a la banda dreta, compte que la té Lamine a la punta dreta. Vol encara Lamine. Fa la centrada a l'interior, el Dibu, a les mans del porter de l'Argentina.
3: Tubeta, li havia portat Ronaldo Nazario la copa a Donald Trump perquè la toqués.
2: Sí, això mateix. No l'ha tocat gaire, Li ha fet un parell de tocs.
3: La centrada de Lamine, que no ha tornat a ser verinosa, Li falta un punt de confiança en les seves accions a Lamine Yamal. Torna a recuperar la pilota a Espanya.
5: La porta enrere cap a Unai Simón. La pilota arriba al porter de la selecció espanyola, que envia una puntada directament fora de banda.
3: Fora, sí. No ha volgut jugar amb Pedro Porro perquè tenia a prop un jugador argentí, que era Nico, i ha preferit evitar la pressió argentina, perdre la pilota, però evitar problemes.
5: La juga en defensa l'Argentina. Enzo baixa a buscar-la. Cap al Cuti. Ara és Rodrigo de Paul qui l'endarrereix cap al Dibu. Pressiona la selecció espanyola. Oyarzabal, l'home més avançat, pilota a la banda esquerra. Sandro, pilota llarga. A veure si la pot guanyar Nico.
3: És bona.
5: De casa li queda Nico a la frontal de l'àrea. Ja treu molt bé Pedro Porro.
3: Molt bé Pedro Porro. Quin Mundial està fent Pedro Porro. Ha fet dos gols, però defensivament també està tenint unes actuacions molt, molt bones. Ho prova Lamine.
5: Lamine, que vol marxar de Tagliafico. L'ha acabat fent caure. Veurem si ha acabat assenyalant la falta.
3: No sé si és falta de Lamine o de Tagliafico.
7: Crec que ha xiulat la primera falta.
0: La primera, sí, la primera. Sí.
7: La primera, que no sé si és la que li fa a Lamine o la que li fa anterior.
3: A mi em sembla que és falta de Tagliafico, no?
0: A Dani Olmo, em sembla la primera de Dani Olmo, crec.
3: És pilota per Espanya.
5: La juga a la porta, al mig del camp, banda esquerra.
3: Àlex Baena.
5: Baena, enrere, cap a Fabián. Fabián, banda esquerra, més a l'esquerra, enganxat a la banda, Cucurella, enrere per la Port.
3: Atac posicional d'Espanya, 18 i mig de la primera, empat a 0.
5: Punta, pilota llarga, la punta esquerra per Baena, el tapa el Cuti, encara Baena, la pilota marxa per la... No, s'han esbatossat tots dos, la pilota marxa per la línia lateral, és banda per la selecció espanyola.
3: Baena i De Paul, que havien coincidit a l'Atlètic de Madrid alguns mesos, parlen després d'aquesta topada entre Baena i el Cuti Romero, que, implacable aquí, ha guanyat l'acció sobre Baena. Està fent un Mundial increïble, també, el Cuti Romero, el central de l'Argentina.
5: Serveix de banda l'Argentina. Enzo ara ha rebut una topada de Dani Olmo. Va per terra Enzo Fernández. Ara l'àrbitre s'hi acosta. Es dol del turmell.
3: Una pressió de Dani Olmo, que ha intentat evitar el contacte de Denzo Rodríguez. Vaja, és falta sense més, oi, Carla?
7: Sí,
3: no
7: és falta sense més. Tampoc entra amb la planxa.
3: Exacte.
7: Així que no hi ha targeta. De moment, un partit força, força calmat i tranquil a nivell de faltes. Targetes no n'hi ha hagut cap, de moment. i 20 minuts, així que...
3: Molt diferent, Sònia, l'Argentina, l'actitud de l'Argentina, abans ho deies amb l'himne, però també dels jugadors sobre el terreny de joc respecte a la performance a la primera part contra Anglaterra.
4: Sí, sí, sí. Molt més calmat tot en general, diria, tot i que en aquestes parell d'entrades que hi ha hagut aquí molt a prop de la banda, la veritat és que s'han aixecat les dues banquetes, uns a reclamar i els altres a reclamar, que tampoc no hi havia per tant. Però vaja, de moment no estem vivint l'ambient de la primera part contra Anglaterra.
3: Vint de la primera, empat a 0, Sergi.
5: La Port refusa una pilota cap al mig del camp, pilota que té Lamine, l'acaba perdent, McAllister
3: feia
5: pressió, però recupera bé Espanya, bé.
3: Molt bé, Lamine aquí.
5: El primer toc cap a Dani Olmo, que la torna Lamine. Bé sortint la selecció espanyola, que ara no pot fer-se amb el control de la pilota, l'acaba recuperant l'Argentina, la té Messi.
3: La té Messi, sí, al mig del camp.
5: Cercle central, enrere cap a Enzo Fernández. A la banda dreta, enrere cap al Cuti.
1: Messi, que ja està a la zona aquella que dèiem, al mig del camp per rebre. I està fent una cosa en sortida argentina, que és que cada vegada que rep Lisandro, Tagliafico ve molt a baix, molt al seu costat, per veure si Lamine se'n va amb ell o no. Si se'n va amb ell, com ha passat fins ara, Lisandro juga amb llar amb Nico i per això hem vist ja tres desplaçaments.
6: Ara la televisió ens ha ensenyat Matt Damon, l'actor de moda, protagonista de l'Odissea. La seva dona és argentina. Matt Damon parla castellà perfectament.
5: Ara hi ha un out favorable a la selecció argentina en defensa, banda dreta.
2: Ara que citàveu a Messi, segona intervenció en el que durem de partit, 21 minuts.
5: Tindrà un out l'Argentina a la banda dreta. Enzo Fernández, puntada amunt, no vol complicacions. A baixa, al mig del camp, Messi creua la divisòria, avançarà pel perfil dret, pilota a l'interior, a la frontal. Nico González ha fet una passada enrere, però no hi havia cap company, hi havia Orsai.
3: Hi havia Orsai de Nico González, que tampoc havia estat precís en aquesta passada. Messi ha intentat despenjar la pilota, descarregar-la per l'arribada d'algun jugador de segona línia. No venia ningú i ara juga Espanya.
5: Vinga, pilota vertical de Cubarsí cap a Dani Olmo, que acaba perdent.
3: Com persegueixen Dani Olmo els dos centrals argentins, eh? No,
0: intenta que no giri. Exacte, sobretot la sortida, la fase inicial, perquè no els giri, perquè no hagin de córrer cap enrere. Jo crec que l'assignatura pendent de l'Argentina és activar més Messi. Tres participacions, ha dit el David, en 22
2: quatre,
0: minuts,
2: sí.
0: A punt d'arribar a la pausa de refresc. Vol dir que te'n vas a 16 per partit. Això per Messi és
3: poquíssim. Compte que la té Oyarzabal.
5: A l'interior de l'àrea s'hi ha interposat Enzo Fernández.
3: No hi havia Orsai?
7: Sí que n'hi havia, sí que n'hi havia, però l'àrbitre ha donat avantatge. I, de fet, Oyarzabal no ha participat gaire perquè
3: sí,
7: es pensava
3: mig aturat.
7: Que ja estava en posició errònia.
3: Servei en llarg del porter de l'Argentina, arriba directament a la zona d'Unai Simón, el porter d'Espanya, juga a la selecció espanyola al mig del camp.
5: Ja construeix la selecció espanyola per mitjà de Rodri, el capità. Rodri a la banda esquerra per Baena. Baena de primera es vol combinar amb Cucurella. Cucurella a la punta esquerra, el tapa de Pol, prova la centrada, serà corna.
2: El segon per Espanya.
3: El segon córner per Espanya. Argentina encara no ha picat cap córner, oi? Doncs picarà el córner des de la banda esquerra de l'atac de la selecció espanyola. El córner a l'altra banda l'ha picat Àlex Baena. Veurem qui és l'encarregat de picar-lo des d'aquesta banda dreta. Potser Baena també.
5: Sí. Minut 23 de partit. Empat a 0 a la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Segon corna que picarà, que servirà la selecció espanyola. Jugadors esperant a l'interior de la petita pilota penjada a les mans del Dibu.
3: Molt fàcil pel Dibu Martínez, aquesta pilota penjada per Àlex Baena des de l'esquerra de l'atac, ha buscat la trajectòria tancada. Facilitats pel porter de l'Argentina. Minut 23 i mig de la primera part, som a punt d'arribar. Segurament, quan surti la pilota del terreny de joc, es farà la primera pausa d'hidratació. De moment, juga l'Argentina.
5: Hem superat l'Equador de la primera part del partit. Juga Tagliafico cap a Enzo, la baixa a buscar McAllister, que toca amb Oyarzabal. Encara se l'endú ara a l'Argentina. Messi, entre dos jugadors, entre Rodri, n'hem fet falta.
3: Sí, així ha assenyalat la primera falta de les dues que l'havien fet.
0: Quan a l'Argentina s'ajunten Enzo, McAllister i Messi en una seqüència, millora el panorama clarament, perquè tots tres pensen molt ràpid, s'entenen molt bé, ocupen i desocupen espais. Tot i això, ha fet la falta Rodri ràpid per intentar que Messi nota que és l'última línia.
3: Hi ha pausa d'hidratació?
5: Sí.
3: Hi ha pausa d'hidratació, sí, sí. Que en aquest Mundial s'ha instal·lat ja de manera molt consolidada. Això té a veure també amb els interessos publicitaris de la FIFA, perquè en cada pausa hi ha anuncis per la tele. Però és veritat que a nivell futbolístic, a nivell tàctic, Ricard i Àlex han suposat canvis de tendència en alguns partits, aquestes pauses.
0: Sí, normalment sí, però quan els partits estan com més inclinats. Ara està tot molt, molt igualat. Com deies, la selecció espanyola ha començat millor, amb més presència a l'àrea, a la pressió li ha funcionat bé i ha pogut atacar les dues accions encadenades de Lamine Yamal amb Tagliafico fora de zona, però després la cosa s'ha igualat una mica. Totes dues seleccions se senten incòmodes en la sortida, volen jugar en llarg, no tenen el control que haurien de tenir, tot i que Espanya tingui més pilota, però fins ara una pilota que l'Argentina tampoc l'amoïna.
3: Àlex, s'està igualant, s'ha anat igualant la final a mesura que passaven els minuts.
1: S'ha anat igualant, sí, sobretot perquè bé, doncs, l'Argentina, jo crec que la posició de Messi té molt a veure, ha baixat alçada, està participant una miqueta més, i compte que això que dèieu és la segona falta sobre Messi de les quatre intervencions, que no sigui una consigna, que el primer control hem vist la primera de veïna falta, Rodri falta, l'altre li ha agafat lluny a qualsevol jugador d'Espanya, no li ha pogut fer, potser és una consigna. S'ha anat igualant i veurem després d'aquesta pausa d'hidratació que, com bé dius, Xavi, ha suposat canvis, però sempre amb els entrenadors que tenen bona lectura, eh? Per tant, aquí hem vist l'Argentina, precisament, en alguns partits, com després de les pauses, ha millorat molt. Recordo a Bèlgica, recordo a Noruega, que són punts d'inflexió. Per mi, l'Argentina anirà guanyant pes a funció de que Messi vagi trobant les seves zones de recepció, i Espanya, per mi, està desaprofitant tot el que genera Olmo, eh? Sobretot a les seves esquenes. Baena i Oyarzabal haurien de picar una mica més, o fins i tot Fabián, en aquest carril que genera. Si salta un dels centrals, com a mínim, crear el dubte d'una entrada aquí per aquest carril per veure si a la següent jugada el central torna a saltar o no.
3: Sònia, al MetLife Stadium han encès els aspersors d'aigua per regar la gespa en aquesta pausa d'hidratació, també per la gespa.
8: Sí, sí. Mira, m'he fixat en exactament el mateix. Una de les poques coses positives que permet aquesta aturada per hidratació, avui amb una temperatura que potser seria justificable, però vaja, que efectivament han regat la gespa i per tant ara potser la pilota correrà una mica més ràpid.
3: Mick Jagger a la llotja, una de les estrelles
2: en aquest Mundial. Sí, sí.
3: Sí, sí, no és la primera vegada que hi va.
2: Res.
3: N'hi ha anat més.
2: Per cert, dades en aquests primers minuts, només 25 minuts de partit, 62% de possessió per Espanya, 38% per l'Argentina, que no ha xutat cap vegada a porteria. Un xut a porteria d'Espanya l'ha fet Lamine Yamal a l'inici del partit, que ha blocat el Dibu Martínez, i Espanya, que ha tingut dos corners, cap per Argentina, 5 faltes comeses per Espanya, 3 ha comès l'Argentina.
3: Cap xut de l'Argentina, oi, David?
2: Cap
3: xut de l'Argentina. Reprèn el joc, Sergi.
5: Vinga, minut 27, empat a 0 al MetLife Stadium. Espanya 0, Argentina 0. Juga el conjunt llatinoamericà, pilota llarga cap a la punta d'atac, salta Cubarsí, Imperial, pilota que rep Messi i ja falta.
3: Mans de McAllister.
5: Mans de McAllister.
7: Sí, mans molt clares que no són targeta, però...
3: No són targeta per què?
7: Perquè no tallen cap contraatac i perquè jo crec que són força involuntàries.
3: Sí, són força involuntàries, deixant el...
0: És una disputa.
7: No? Sí, és una disputa, té el braç amunt.
5: Compte que Cubarsí ha pogut fer una mitja errada amb una passada enrere cap a Unai Simón.
3: Jo crec que la gespa està ho deia abans el David Clupés, eh? Està condicionant una mica
2: seca,
3: el joc.
2: No?
3: Hi ha contactes d'aquests jugadors que són primera classe mundial. I Lamine, ara Cubarsí, no són prou nets, és com si la pilota no corregués bé i els arribés una mica més tard del que esperen.
5: Pilota que té la selecció espanyola al camp propi, Rodri se la treu de sobre envoltat de jugadors argentins, cap a la banda dreta la rep Porro, la baixa a buscar Lamine, camp propi, fa mitja volta Lamine, vol marxar i ha falta.
3: Falta Tagliafico, demana targeta Lamine, Carla.
7: Jo juraria que no, perquè quan l'agafa és que ell ja s'està caient al terra.
3: Home.
7: I que no... Per mi això no és targeta.
3: Home, per tu no ho és, per algú altre podria ser-ho.
0: Sí, és 0,5. La pròxima serà groga,
7: però per aquest partit no. Potser a la Lliga Espanyola sí, però en aquest partit...
3: Una obstrucció, l'ha agafat de l'espatlla perquè
0: ara
3: no avancés.
0: Sí que marca Tagliafico, que la pròxima falta en una circumstància normal on sigui superat,
7: sí,
0: em sembla que la pot veure.
7: Sí, de fet, Ricard, els dos que més targeta, així, bé, que més falta duren fet han estat ara Tagliafico i després també era McAllister, la d'Olmo. Però,
0: sí.
7: De moment...
3: Juga Cubarsí.
5: Cubarsí, la té a camp propi. Li acosta Fabián, cap a ell va la pilota, Fabián l'obre a la dreta, la rep Porro, Porro combina al mig del camp, no s'han acabat d'entendre, la recupera Lisandro, pilota enrere cap al Dibu.
3: Han passat més coses en els primers minuts que a partir del minut 10, segurament, sobretot per part de la selecció espanyola, que ha començat una miqueta més alegre, i ara l'Argentina ha pogut controlar els atacs, sobretot des de la banda dreta de Lamine Yamal. Perd la pilota a l'Argentina, que buscava un desplaçament en llarg, servirà d'out, l'out a Espanya, a la dreta de la defensa.
5: Sí, un desplaçament molt llarg, dolent, d'Enzo Fernández. Servirà la zona defensiva, la banda dreta, al punt d'arribar a la mitja hora de joc.
0: La pressió d'Espanya està tallant molt el circuit de passades interiors de l'Argentina. Està funcionant molt bé. Quan està recuperant la pilota... A l'Argentina no és fàcil recuperar-li tanta pilota a prop de l'àrea.
5: Compte que ara hi ha hagut una pilota cap a l'interior de l'àrea d'Espanya. Cucurella ha corregit. I ha cedit cap al porter, Unai Simón. I es desplega ràpidament la selecció espanyola en atac. Cucurella a la banda esquerra, Baena cap a Rodri.
3: Camp de l'Argentina.
5: Fabián és al mig del camp, Aleix. L'obre a la dreta, la rep Lamín. Enganxat a la banda dreta, la condueix lentament, encara Lamín, ja el tapen dos. Lamín fa una bona filtrada a interior de l'àrea. No hi ha arribat Olmo. Es perd per línia de fons, porteria per l'Argentina.
3: Molt atenta la defensa argentina, sobretot amb les ajudes a Lamín Yamal. Nico sempre va al costat de Tagliafico quan rep l'extrem del Barça, i amb Dani Olmo. No el deixen moure's amb comoditat. Sempre hi ha pendent algú de Dani Olmo, i em sembla una molt bona decisió per part d'Escaloni, Riquiari i Àlex.
0: Sí. Digues,
1: sí, s'ha ajustat millor l'Argentina, jo crec, ara defensivament, com ens comentava. Tot i així li està costant sortir. Li dono molta importància a Nico, el treball de Nico, que està estirant i a la vegada està replegant. Però tenen problemes per sortir. Abans parlàvem de Messi, molt poques intervencions. Jo he repassat a la pausa d'hidratació, encara menys de Julián, que pràcticament ni l'hem vist. I, com bé dèieu, per suposat, ofensivament, el jugador que estem més està participant, també amb dades, per part d'Espanya, és Dani Olmo.
5: Ara hi havia una pilota que buscava de Porro cap a Lamín, ha tallat Tagliafico.
2: Julián, 5 intervencions.
3: I Messi, que du 6.
2: Messi en du 7.
0: Aquest és un èxit d'Espanya i un problema per l'Argentina, que té les fases del joc fins aquí relativament controlades, però no pot amenaçar.
5: Una bona recuperació d'Espanya ara a la banda dreta, a la banda esquerra del seu mig del camp. Compta pilota cap a Baena, fa jugada individual, fa la centrada a l'interior de l'àrea, la talla del Cuti Romero.
3: Innocent. La centrada de Baena amb l'esquerra, que no és la cama més hàbil del jugador de l'Atlètic de Madrid, torna a recuperar la pilota d'Espanya.
5: La té en defensa, ara de sortir de l'àrea Unai Simón.
1: Això és perillós per Argentina, aquesta fase de no poder sortir i tenir que encaixar, diguéssim, un atac i un altre d'Espanya.
0: Sí, tantes defenses encadenades. L'Argentina necessita la pilota, com hem vist els primers minuts, i li està costant molt tenir-la o ajuntar passades, no?, que és el que li ha anat bé i és el gran èxit.
5: Juga l'Argentina, camp propi, Lisandro s'ha queixat d'una falta, i Arzabal li ha clavat una empenta per darrere, l'àrbitre no l'ha xiulat. Ara la té McAllister a la banda esquerra.
3: Falta de Rodri.
5: Rodri, ara sí que la xiula, ara era més clara.
3: Queda
5: que
3: lluny, queda escurada a la banda esquerra.
0: Ha estat molt llest McAllister, que ha fintat com que la pilota sortia fora, ha demanat out per ell, i quan Rodri, no?, s'ha relaxat, ha accelerat.
3: Sí, i Rodri l'ha enganxat a la samarreta de la màniga i l'ha fet caure. Home, la falta la poden penjar els argentins, hi ha Messi a prop de la pilota, hi ha Depol, la penjaran a l'àrea segurament.
5: Veurem, 33 de partit, 33 de la primera part, no s'ha mogut el marcador, empat a 0. Tindrà una pilota aturada l'Argentina, que n'ha fet uns quants de gols en aquest Mundial, la pilota aturada. Des de la banda esquerra, davant de les banquetes, a punt disposada la selecció espanyola a defensar aquesta acció, l'Argentina a treure en profit, la pica en curt cap a Messi enrere, a la tornen a Messi a la banda esquerra, encara fa jugada individual Messi, Fabián li ha tret la pilota, la recupera la selecció espanyola, ara ha hagut una falta Porro, falta de
3: Julián. Sí. Però vaja, el partit potser pels punts una miqueta millor Espanya, sobretot en els 10 primers minuts, després la cosa s'ha igualat moltíssim i la final està per decidir-se en un detall, i vés a saber a favor de qui cau.
0: Sí, com a mínim tens raó per crear una tendència en el partit, el primer detall, no? Abans deia el David, el primer gol és molt important en una final, però també a la semifinal contra França per Espanya va ser capital, i com dius, no és per decidir el partit, però sí per decidir la tendència del partit i per obligar els dos equips a haver de canviar una mica el pla, perquè mentre no passi res, tots dos se senten estables, no es volen equivocar, i el partit necessita un punt d'inflexió.
2: Recordem la dada, eh? El campió de les últimes 20 finals, en 13 ocasions, ha estat qui ha marcat primer.
5: Contra Galatea, a la zona 3 quarts, pilota en profunditat, banda esquerra, Cucurella, línia de fons, centrada enrere, la talla de la defensa de l'Argentina.
3: Sí, hi havia Usai, Usai.
7: Sí, fora de joc.
3: Usai de Cucurella en la recepció d'aquesta passada, crec que era de Fabián, s'ha precipitat una miqueta amb la desmarcada quan intentava guanyar la línia de fons. A la lateral esquerra del Madrid.
0: Sí, no, t'anava a dir que el Cuti, en aquestes centrades, és increïble perquè té un control de l'àrea petita, sí. És a dir, que li arribin a la línia de fons no el preocupa gens, o sigui, és com dir, ha de passar per aquí la pilota i sí, té una molta capacitat, molta capacitat per intuir per, la línia.
3: Per saber a quina línia de passada ha d'ocupar per tallar aquesta centrada. Servirà l'Ursay, l'Argentina, 35 de la primera, la final del Mundial des del MetLife Stadium de Nova Jersey. De moment, Espanya 0, Argentina 0.
5: Pilota que arriba al Dibu. Dibu l'obre cap a Lisandro, en defensa, banda esquerra, avança amb la pilota als peus, entrega cap a Nico González, ha topat amb Pedro Porro, li diria que li ha tocat a la cara, és out per l'Argentina. 35 i mig. No paren els tècnics a l'àrea tècnica de les dues banquetes.
3: Scaloni assenyalava un 3 i com que fessin rodar la pilota i canviar-la de zona del camp, d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra, per tenir una miqueta més de circulació de pilota. Recupera Rodri.
5: Sí, ha volgut endur-se Nico González una pilota, ara hi ha falta favorable a Espanya, una falta que li han fet a Rodri.
3: Falta entre Tagliafico i Nico González, no sé quina... Quin dels dos li ha fet falta al mig centre del City, però vaja, la pilota serà per Espanya.
2: Abans parlàvem de les poques intervencions de Messi, 9 fins ara, 20 per part de Lamine Yamal, l'altra estrella d'aquesta final.
3: Sí, que tampoc està tenint un paper... Ha tingut l'ocasió més clara, l'única ocasió.
2: L'únic xut a porteria.
3: És de Lamine en aquella acció al minut 4, al minut 5, molt, molt clara. El xut ha estat innocent, ara ho prova Dani Olmo, buscant una passada en profunditat. L'ha recuperat l'Argentina.
5: Sí, la juga l'Argentina, compta amb la pèrdua d'Enzo, ha perdut una pilota Enzo Fernández, la recupera Dani Olmo, al mig del camp, a dos retalls, que ve Dani Olmo. A la banda esquerra, Cucurella es fa una autopassada d'Esperó. Avança Cucurella, se li ha interposat molt bé Enzo Fernández. Ara li diu alguna cosa, Cucurella és out.
0: Molt bé la pressió d'Espanya quan rep aquí Enzo Fernández perquè no giri, McAllister. És molt important que no puguin aixecar el cap els argentins perquè no progressin. I per mi és la signatura on els punts aquests que diu el Xavi que Espanya està per sobre venen aquí. Que Argentina no es pugui expressar ofensivament, tot i que defensivament se sent molt, molt sòlida.
5: Lamine. Es desfà de Tagliafico. Encara Lamine. Li fan falta a Lamine. No l'aixiula l'àrbitre.
3: Enganxó a Tagliafico sobre Lamine.
0: És una paparra.
7: És una lapa i això, aquest àrbitre, de moment estem veient que de moment no ho xiula.
5: Compte Fabián que rep a la zona 3 quarts. Aleix, pilota per Olmo. Olmo l'obre a l'esquerra. És Cucurella que fa la centrada al punt de penal. L'ha tallat Cuti Romero. Que està tot,
0: les toca sense voler.
5: Encara la selecció. Dani Olmo la posa a l'interior de l'àrea. La treu la defensa. La pilota cau al balcó.
3: Acabava mans Pedro Porro, d'un jugador de l'Argentina, i ara ho prova Julián a l'espai, però s'avança Rodri.
5: Rodri, després Cubarsí.
0: Molt bé, Rodri, també a les vigilàncies. Sí.
3: Falta de Julián sobre Rodri.
0: I no el mous, és a dir, és increïble com ha crescut en el campionat. I després d'un any irregular amb el City, i guanya l'espai, anticipa la vigilància, i és que no, quan clava el cos no el mous.
3: Ha anat de menys a més en aquest Mundial Rodri, el capità de la selecció espanyola, i ha anat de més a molt Dani Olmo, que per mi ara mateix és el jugador de la final, és el que està tenint més pes. Ataca Espanya.
5: Compte, vèrtex de l'àrea, surt de l'àrea, vol combinar amb Dani Olmo, la passada era molt difícil, hi havia molts jugadors, no ha provat el xut, ara la pilota la treu de defensa de l'Argentina, des del darrere li cau als peus a Pedro Porro.
0: Li costa molt l'Argentina sortir, molt bé Espanya en la pressió.
1: Espanya ara, sí.
5: Pedro Porro al mig del camp, banda dreta, la demana Rodri en curt, però Porro s'estima més combinar amb Cubarsí, enrere, Laporte la trepitja, davant algú que s'hi acosti, encara va Laporte, combina amb Rodri, Rodri de primera, Sant Fabián, compta la pilota, arriba Dani Olmo a la frontal de l'àrea, Oyarzabal al xut, a les mans!
3: Era bona aquesta, era bona, el xut potent d'Oyarzabal, l'ha deixat de passar Dani Olmo, que encara que no toqui la pilota, està present en tot el joc ofensiu de la selecció espanyola, i el xut d'Oyarzabal, sense control, potser una mica centrat, fort, ras, amb seguretat, ha aturat la pilota, el Dibu Martínez, el porter de l'Argentina, Ricard, Àlex, l'acció combinativa més interessant de la final, de moment.
0: Sí, per dintre, ha fet mal la selecció espanyola i bona rematada d'Oyarzabal, molt bé del Dibu, que és un porter probablement dels millors del món, per l'autoritat que transmet.
1: Sí, allò que dèiem abans, no? La rematada no és bona, però amenaçar una mica l'esquena de Dani Olmo. Si Dani Olmo és el jugador més perillós i li estan saltant, com a mínim generar el dubte amb entrades d'Oyarzabal, de Baena. Ara ho ha fet bé Oyarzabal, jo crec que Espanya ho està desaprofitant.
3: Ho prova Baena.
5: La llarga que li arriba a Baena, se li han avançat molt bé.
3: Montiel.
5: Ara el tema Callister, cercle central, enrere.
2: Diu Martínez que entra en el selecte grup de porters que han jugat dues finals del Mundial, que ara en són molts, eh?
3: Quants són?
2: Doncs mira, hi ha Guilmar, John Bloet, Schumacher, Tafarel, Barté, Llorí i Dibu Martínez.
5: La té Messi, mig del camp, a la banda dreta, la deixa per De Paul, més a la banda, encara De Paul ha de recular, pilota enrere, cap al Cuti.
0: Argentina necessita això, encadenar
3: estonetes
0: passades,
3: de pilota per no defensar tanta estona, no?
5: Sí. Enzo a la dreta, la té Messi, zona 3 quarts, passada per Julián, Julián l'obre a la dreta, vèrtex de l'àrea, De Paul busca la centrada, topa el cos de Cucurella, la recupera la selecció espanyola, baixa a descarregar-la, Oyarzabal.
7: Això sí que hauria de ser targeta.
5: Mira. És targeta i falta favorable a Espanya, targeta per Lisandro, diria.
2: En el primer del partit.
3: Es nota que ja en tens, Carla?
7: Bueno, perquè aquesta era molt clara. I el que sí que m'ha semblat veure, no sé si ara ho veurem, que Lisandro pot ser que hagi demanat el canvi?
3: No sé. Sònia, tu des de Nova Jersey has vist algun gest de Lisandro Martínez demanant
7: perquè
3: el canvi?
7: M'ha semblat com aixecar-se i demanar el canvi, però no acabo de...
8: Jo no he vist el gest, però sí que us puc dir que hi ha un jugador de l'Argentina que
3: s'està escalfant, algun jugador de l'Argentina.
8: Escalfant des de la posició, no sé si és Otamendi, però ho pintaria que seria Otamendi.
3: Si és Otamendi, un central, quadraria amb això que explicava la Carla de les molèsties d'Alessandro Martínez, que acaba de veure la groga i, a més, sembla que té algun problema físic perquè podria haver demanat el canvi. 41 minuts de la primera. Espanya ha tingut un parell d'ocasions, l'Argentina encara no ha fet cap. Espanya 0, Argentina 0 a la final del Mundial.
5: Rodri la té perfilat a la banda esquerra del mig del camp, enrere cap a la port.
0: Deixa'm dir que seria un senyal positiu per a Espanya, que ha vist que se li lesionés Nuno Mendes, Tielemans,
3: Courtois.
0: En França qui es va lesionar? També es va lesionar algú,
3: sí,
0: no?
3: Sí, un central, el central de
2: Saliba.
0: Doncs seria la pròxima víctima.
3: Sí, sí. Juga Espanya, camp de l'Argentina.
5: Rodri, enrere cap a Cubarsí, trepitjant cercle central. El central del Barça ara busca una pilota molt bona. En profunditat, jo ja Arzabal, la rep. Pilota filtrada a l'interior de l'àrea. Porro, la centrada, al punt de penal, res. No hi ha arribat cap
3: centrat
5: jugador.
3: Centrat per inèrcia, Pedro Porro. Tant Dani Olmo com Baena han buscat el primer pal. La centrada era barrinosa i tenia intenció, però buscava el segon pal.
5: Pilota per l'Argentina, que sortirà de jugant des del darrere.
3: Com filtra passades per guanyar metres Cubarsí, eh? Increïble.
0: Intensa, molt, molt bona.
5: Som en el tram final de la primera part del partit. 0-0 serveix el Dibu.
3: Pressiona la selecció espanyola.
5: Baixa a buscar-la McAllister, la perd McAllister, la recupera Lamin. Lamin, bona passada, buscava Olmo. És Fabián, d'esperó cap a Lamin. La juga, triangula, la fa moure Espanya. Al mig del camp, Cucurella, enrere per Cubarsí.
3: Ha començat millor Espanya a la final. Hi ha hagut un temps d'entreguerres molt igualat i aquest, després de l'aturada, Espanya ha tornat a créixer.
0: Tens raó, si està acabant molt bé Espanya. L'Argentina demana el descans.
5: El xut de Cucurella, fora!
3: Un altre xut de la selecció espanyola, creuat de Cucurella. Sí. És el tercer, David?
2: Sí, el tercer xut d'Espanya a porteria. El primer que no va entre els tres pals, recordeu, a l'anterior, al minut 5 de Lamin Yamal. El segon que ha fet Oyarzabal, els dos els ha aturat el Dibu Martínez. Ara aquest de Cucurella creuat, que surt fora a l'esquerra de la porteria del Dibu.
3: La tenia controlada, aquesta rematada de Cucurella. El Dibu Martínez ha sortit massa creuada a l'esquerra de la porteria de l'Argentina i confirmem, Carla, que Lisandro Martínez està a cau.
5: Sí, sí.
2: I a més té targeta.
5: Hauran de substituir-lo. El mateix Dibu ja fa el senyal del canvi. Veurem qui entra en el seu lloc en el tram final, contratemps important per la selecció argentina per la lesió de Lisandro Martínez.
3: Bé, entrarà Otamendi, ja ens deia la Sònia Germà. Home, és un central experimentat. Sí. No?
0: Tot i això és un contratemps important, sí, perquè...
3: Per la sortida de pilota, Ricard.
0: Exacte, entre d'altres coses. A més, Otamendi no està en el millor nivell. Jo crec que és un jugador que a vegades perd una mica la posició. Lisandro és molt acadèmic i, com dius, un esquerrà per a Argentina, que a més està volent sortir, com deia l'Àlex, per l'esquerra, per estirar una mica Nico González. Per l'Argentina és un problema, és un problema.
3: Marcial Lisandro entrarà amb el dorsal número 19, Sergi Otamendi.
5: Otamendi, jugador veterà de llarga trajectòria. Marcia Lisandro amb cara de resignació, cara molt seriosa
3: No sabem la zona on té l'afectació.
7: Pel que s'havia tocat era, semblava com que era la zona de dalt de la cuixa, però el que sí que és important és que, clar, ara gasten una finestra de canvis i per tant, no han pogut esperar la mitja part i, per tant, tindran un canvi menys de fer a la segona.
3: Minut 44 de la primera, serveix el Dibu Martínez, empat a 0 entre Espanya i Argentina a la final del Mundial.
5: Salta Dani Olmo, toca també ara Otamendi, ara Cubarsí, pilota que baixa a buscar-la Oyarzabal, es volia fer una autopassada Lamine, no se n'ha sortit, ara és qui vol fer és Nico González, jugada per la banda esquerra, és out, favorable a la selecció espanyola, just davant de les banquetes en aquesta banda dreta de la zona defensiva de la selecció espanyola.
3: També hi ha jugadors de bàsquet interessats en aquesta final del Mundial de Futbol.
6: Sí, mira, acabem de veure un francès, Wembanyama, que no sé amb qui anirà. Per cert, hem vist abans per xarxes Mike Tyson, sí? L'exboxejador, vestit amb la samarreta de l'Argentina. Aquesta no la teníem controlada.
3: Per xarxes, no és a l'estadi, o sí?
6: És a l'estadi, però la imatge l'hem vist per xarxes.
5: 4 minuts afegiran el temps reglamentari, pilota llarga és bona, del Dibu contra Julián. Ha de sortir atent novament Unai Simón de la seva pròpia àrea.
3: Unai Simón durant tot el Mundial en aquestes accions per guanyar l'espai i evitar ocasions de gol.
0: Sempre cobrint de l'esquena dels centrals per aquestes passades llargues, que han de ser molt precises, fins i tot en gespes lentes. Fixeu-vos que ni Messi ni Julián han pogut...
3: S'ha accelerat després del vot aquesta passada.
5: La jugada de Nico González a la banda esquerra. Ara li ha pres molt bé Pedro Porro, però havia marxat de dos jugadors. Nico González la torna a tenir la selecció espanyola en defensa. Cubarsí a la banda esquerra cap a Cucurella. Cucurella passada llarga.
3: Se'n va fora directament. Buscava Àlex Baena en un desplaçament paral·lel des del lateral esquerre cap a la punta esquerra. No ha estat precís Cucurella. I ara juga l'Argentina, 46 de la primera.
5: Vinga, la té Enzo Fernández, camp propi. L'obra per Rodrigo de Pol a la banda dreta. La torna Enzo, combinant la selecció argentina en aquesta banda dreta. Ara juga amb Messi al mig del camp, a la zona de tres quarts. Buscava amb Messi, però no se n'ha sortit. I la pilota la recupera la selecció espanyola.
3: La por està fent el Mundial amb la selecció espanyola, que està fent el Cuti Romero amb la selecció argentina, Ricard.
0: Sí, sí, la veritat és que Cubarsí i Laport estan en un nivell semblant al del Cuti, tens raó, que són els tres centrals del Mundial, clarament. Bé, entrem en una fase de partit on jo crec que després del que hem vist a l'Argentina, el problema el té de mig camp cap endavant. Si no apareixen Messi, Julián...
3: Si no ha generat res, pràcticament,
0: clar,
3: en atac.
0: Si no surten, clar, si no surten còmodes des del darrere... Espanya està fent el partit que ha fet tot el Mundial, que és que no els hi arriben. O sigui, és que defensin bé, és que no s'han de defensar. O sigui, fan tot tan bé la pressió, desactiven tant l'equip rival que no els hi fa mal. L'Argentina ha de millorar molt de mig camp cap endavant perquè un gol d'Espanya pot arribar en qualsevol moment.
5: La rep Porro a la banda dreta del mig del camp. Accedeix en curt cap a Dani Olmo i aquest en horitzontal cap a Rodri. Fabián jugant la selecció espanyola d'una banda a l'altra. En la rep Cucurella enganxat a la banda esquerra. Enrere cap a Fabián, baixa a buscar la Baena, que fa mitja volta, condueix. Baena combina amb Oyarzabal, que li volia tornar la pilota a Baena. No se n'ha sortit. Li han acabat recuperant Messi la pilota.
3: Falta d'Oyarzabal.
5: Falta d'Oyarzabal sobre el crac argentí.
0: Els esforços seleccionats de Messi, que està caminant molta estona, però quan es posa a perseguir algú, com ara l'Àlex Baena, és per acabar la jugada i quedar-se-la.
3: Quina puntada d'Oyarzabal
7: a Messi. Una patada que, de fet, Messi li recrimina i Oyarzabal l'ha baixat les orelletes.
1: Sí, però fixeu-vos que és una altra acció de Messi, que la que inicia la conducció o intenta iniciar, falta d'Espanya.
3: Sí, el frenen. Sí. I Rodri, ara que has estat Oyarzabal, però sempre estan molt atents a no deixar que evolucioni Messi amb la pilota als peus. La perd novament l'Argentina, que no té idees en atac.
5: No, pilota. Directament cap a les mans d'Unai Simón. Un minut i arribarem al final de la primera part.
3: Última possessió segurament d'aquesta primera part la té Espanya, en zona defensiva.
5: La té Laport, avança, l'entrega cap a Cubarsí. Cubarsí l'obre a la dreta, la rep Pedro Porro. Porro cap a Lamín. Lamín la torna enrere cap a Porro. Porro més enrere, Cubarsí. Falten 30 segons per arribar al 49. Laport, Cubarsí en curt. Camp propi a la selecció espanyola. La rep a la banda dreta Porro. No vol complicar-se la vida de la selecció espanyola. No vol arriscar en aquests instants finals de la primera part del partit. Deixa buscar-la també Rodri. La té però Cubarsí, que l'obre a la dreta. Porro envia una pilota llarga. La tallarà Otamendi. Pilota que recupera la selecció argentina.
3: Això s'acabarà aquí, perquè l'Argentina no, potser no té temps de llançar un últim atac. La pilota la té el Dibu Martínez, queden 3 segons, 2, punt per arribar al minut 49 i aquí arriba el descans.
5: Final de la primera part a Nova Jersey amb l'empat a 0. El marcador no s'ha mogut en aquest primer temps de la final del Mundial.
3: Sònia, marxen cap als vestidors Lamine Yamal i companyia, Messi i companyia.
8: Marxen cap a vestidors després d'una primera part, diríem, de bastant tanteig de domini d'Espanya, però en poques ocasions, i un estadi que encara espera ocasions de cara a la segona part.
3: És una final del Mundial, hi ha tensió i normalment no es veuen les millors actuacions i demostracions futbolístiques de la història, però vaja, val la pena seguir aquest partit. De moment, Ricard, Àlex, Espanya una miqueta superior a l'Argentina, ha fet alguna cosa més, l'Argentina està molt limitada en atac i Olmo, d'entre els jugadors que ens toquen de prop, segurament és el més lluït.
0: Sí, Dani Olmo ha aparegut, quan ha aparegut ha millorat l'atac de la selecció espanyola. Per mi l'Argentina té un problema, que és la pilota, que és tenir més sortida, que es trobin McAllister, Messi, Enzo Fernández, que no s'han trobat gaire. Això ha fet que aparegués poc Julián, gairebé no ha arribat a l'àrea de la selecció espanyola, que ho fa molt bé, això. És la pressió després de pèrdua, com no deixa girar ni aixecar el cap a McAllister i a Enzo. Però, de l'altra banda, doncs, la selecció espanyola ha tingut poques opcions. Xuts exteriors, ben controlats pel Dibu, i un inici on alguna recuperació li ha fet mal, però la figura del Cuti Romero i del Dibu s'imposen defensivament. Espanya millor, però li falta rematar-ho.
3: Àlex, el teu balanç de la primera part?
1: Sí, per mi Espanya bastant millor, eh? Bastant millor. El que passa que si són oplasmes al marcador, doncs és un problema, perquè i més si al davant tens l'Argentina. L'Argentina té problemes per sortir, però com deia, per mi el que millor està fent Espanya i el que em té realment meravellat durant tot el campionat és la rapidesa amb la que s'ordena camp rival, no? Perquè tota aquesta pressió que parlem, tota aquesta pressió immediata, que per mi és clau, ho fa perquè no necessita juntar moltes passades per ordenar-se. Fixa't que Espanya ha acabat aquesta primera part amb 9 recuperacions altes i 3 de Pedro Porro. Això vol dir que el lateral ja estava col·locat per poder entrar. Bé, Argentina haurà de canviar alguna cosa, perquè a mi em sembla que aquesta tònica, amb el pas dels minuts, amb el desgast que tenen els jugadors, és molt perillosa per Argentina i acabarà afavorint Espanya, però veurem com retoquen a la mitja part.
3: Molt bé, David, dades de la primera part de la final del Mundial.
2: La possessió l'ha guanyada Espanya, 65%, ha xutat 3 vegades a porteria Espanya, una a Lamine Yamal, una altra a Yarzabal, aquestes dues han anat entre els 3 pals, has aturat el Dibu Martínez, sense massa complicacions, l'altre aquell xut de Cucurella que ha sortit creuat, cap xut a porteria ni entre els tres pals ni fora dels tres pals de l'Argentina, i comparant els dos cracs, Lamine Yamal i Leo Messi ha intervingut 15 vegades, Lamine Yamal ho ha fet 26 vegades, això sí, Messi no ha xutat a porteria, Lamine ho ha fet una vegada amb aquest xut a l'inici del partit al minut 5.
3: Marxem un moment, però no marxeu, perquè ara tindrem el show del descans de la final del Mundial i el show de la Super Bowl, i des d'avui el show de la final del Mundial.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Guardar un secret. No planta cara.
3: Parlis així, em sents?
4: On és la Zoe?
3: A tu què t'importa?
5: He de fer una cosa molt, molt important.
2: Fer-se enrere.
6: Et puc comentar una cosa?
2: Tota acció.
6: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
2: Té una reacció.
7: Ens encanta sentir els teus consells.
2: I tota història té un moment culminant.
8: Nico!
2: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
9: Seguir la final del Mundial, el descans, de moment Espanya 0, Argentina 0. Nosaltres estem molt pendents d'aquesta final i ho hem estat durant tot el dia i el que ens queda, però al món han passat més coses. Berta Torrades, bona nit.
10: Hola, què tal? Bona nit. Dues persones s'han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya. Una és un nen de 6 anys que s'ha ofegat a la tarda en una piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i l'altra és un home de 76 anys i de nacionalitat francesa que mor a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Des que es va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país i a les platges i han perdut la vida fins a 12 persones. Pendents avui també dels incendis, el d'Orés a l'Aragó ja està estabilitzat després de cremar 14.400 hectàrees i ara el que més preocupa és el de Guadalajara, que ha avançat amb força per culpa del vent i ha cremat ja 14.000 hectàrees. Aquí a Catalunya els bombers continuen treballant en un incendi d'un paller Aiguaviva al Gironès i han controlat també l'incendi a Cardedeu, al Vallès Oriental. Per tot plegat, davant l'elevat risc d'incendi, es demana des dels cossos d'agents rurals màxima precaució. En plana internacional, destaquem que els Estats Units reforcen la força aèria d'atac al Pèrsic davant l'espiral de guerra contra l'Iran i Israel amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb l'ajut, diuen, de Washington o sense. I acabem explicant que cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges. Si l'any passat eren 20 municipis, ara ja en són 33 i ja hi ha 150 platges sense fum. A Barcelona, en el que portem de temporada, ja s'han posat 25 denúncies per fumar.
9: Gràcies, Berta.
10: Que vagi bé, fins ara.

0: Qui és aquesta noia? Belinda, deu ser mexicana, no? Mexicana, correcte. A veure, estem pendents del show del Descans. Qui havia de tocar?
1: Mira, això ho ha designat Chris Martin, que és el cantant i líder de Coldplay. Diuen que serà el més gran espectacle mai vist en una final d'un Mundial. Shakira interpretarà el Dai Dai, la cançó oficial del Mundial, amb Burna Boy, que és qui l'acompanya en aquesta cançó, i el grup juvenil ugandès Ghetto Kids, que avui també acompanyaran a Shakira en aquest Dai Dai. Madonna, la reina del poble, tindrem també... Res, seran, si això dura 11 minuts, doncs podeu anar fent els càlculs, minut, dos minuts per artista. El grup coreà de K-pop BTS, va de crear del 2013 i que té milions de seguidors al món, seran també sobre l'escenari. Coldplay, Justin Bieber, i també hi haurà moment per la música clàssica. Veurem com ho fan tot plegat, perquè hi serà el director d'orquestra veneçolà Gustavo Dudamel, acompanyat de la Filarmònica de Nova York i també la Simfònica Simón Bolívar de Venezuela. Tot això ha de passar en només 11 minuts.
0: Aquest show del Descans és a punt de començar. De fet, jo crec que hi ha part enregistrada i no tot serà en directe.
1: A l'interior de l'estadi, jo crec, o és enregistrat?
0: Potser
1: és Madonna, ara.
0: És Madonna.
1: Aquí. La primera en sortir a escena.
0: Va de Mulleres de Sol, David.
1: Sí.
2: A una discoteca.
1: És, aparentment és a l'interior de l'estadi, eh? No sé si està enregistrat o no, fa la pinta que sí.
0: Hi ha Ronaldinho i Ronaldo en una mena de sidecar o de cotxe, de kart, de buggy del Dakar, que condueixen tots dos brasilers i que també hi ha Madonna cantant aquesta cançó. Jo crec que això és enregistrat.
1: Sí. Fa tota la pinta, sí. Sí, fa tota la pinta, eh? Ara mateix Madonna, amb aquest buggy que recorre a l'interior, les entranyes, sí, d'aquest MetLife Stadium.
0: Sí, sí, sí.
1: I Ronaldinho, que se'l veu somrient i movent el cap, ballant. Aquí està el volant, per cert, és Ronaldo, eh? Ell fa de copilot. Ronaldinho fa de copilot i Ronaldo fa de
0: Nazario. Ronaldo el bo.
1: Que l'hem vist, recordeu, amb el trofeu de la Copa del Món, entrant li del president Donald Trump i tocant-la lleugerament. Donald Trump, que veurem si és l'encarregat d'entregar la Copa del Món als campions. Això no s'ha desvetllat encara.
0: Els passadissos d'aquest MetLife Stadium, Madonna, Ronaldo, Ronaldinho, i ara fa l'efecte que sortiran al terreny de joc a la gespa, en efecte, en directe. Això és en directe, Madonna, Ronaldo, Ronaldinho, en aquesta primera actuació del show del Descans.

0: amb aquesta cançó.
1: Aquests són els Muppets, del barri Sèsam, amb Gustavo Dudamel. Ara el veiem, aquest director d'orquestra veneçolà que dirigeix aquesta orquestra.
0: I aquesta cançó com
2: es deia?
0: Seven Nation Army és el grup, no? O és la cançó?
3: Jo crec que és la cançó.
0: És la cançó. Celebrada. Recordo quan Itàlia va guanyar el Mundial d'Alemanya, Ricard Torquemada, van... Somo campione del mundo.
3: Sí, el grup és The White Stripes.
1: Amb aquesta orquestra especial, perquè són els personatges del barri Sèsam qui dirigeix Gustavo Dudamel i també violinistes que són en aquest escenari central.
0: D'on és Gustavo Dudamel?
3: Veneçolà.
1: Veneçolà. Ara veiem les imatges també de...
0: Del Rems,
1: dels noruecs.
0: Sí, sí, i l'orquestra, els músics també fan el gest de remar.
1: I ara el moment també per BTS, per aquest grup de K-pop de Corea del Sud, on milions de seguidors arreu del món. Van de crear el 2013 i que, vaja, mou passions entre adolescents.
0: I entre més joves que adolescents.
1: També. Segons explica la FIFA, aquest espectacle està sent el més vist, o serà el més vist, de la història de qualsevol esdeveniment esportiu, superant fins i tot halftime shows de la Super Bowl.
0: No crec, perquè la final del Mundial
3: és global.
0: És global, se segueix a tot el món. I en aquest moment, vaja, aquesta és una nova iniciativa de la FIFA.
1: No he posat el cronòmetre, no he vist en quina hora ha començat
0: cap i 3, o sí, cap i 3.
1: El descans. Ho dic perquè calculem si són els 17 minuts que ha promès la FIFA.
0: Els coreans estan tenint possessió, eh?
1: De moment crec que són els que tenen més minuts, efectivament.
3: El públic asiàtic Xavi s'ha de cuidar, ja ho saps.
1: Suposo que això està estudiat també, eh? A nivell d'audiències, qui pot tenir més connexió amb el públic.

0: Acaben ara la seva actuació, BTS.
1: Un xiulet d'un àrbitre. Surten dos que la veritat és que no sabem si són.
2: No els conec ara mateix.
1: Fan una comediata.
2: És una sèrie, Ted Lasso, és una figura, és una sèrie sobre un entrenador i aquest actor, el del bigoti, és el protagonista. Ted Lasso es diu la sèrie.
1: Ted Lasso. One step ahead of you, coach. You always are.
3: All right, young man, let's go.
2: Justin Bieber. Justin Bieber, JB, exacte. És qui sortirà al terreny de joc. Amb la guitarra. Rep les últimes indicacions i comença l'actuació de Justin Bieber.

0: Tu. Quants anys té ara Justin Bieber?
1: És de l'1 de març del 1994.
2: Caram, quina fan
3: que
2: tenim aquí.
3: És que ets molt fan, o què?
1: Sí.
0: 32 anys. Va començar molt jove, no?
1: Era de les que dormia al Palau Sant Jordi, jo.
3: Ah, carai.
0: I, però què va començar? Amb 13, 14 anys, o què?
1: Amb 13.
0: Amb 13. Sí. I què més ens vols explicar de Justin Bieber?
3: Que... Ho saps tot, no, de Justin Bieber?
1: No, que no pot cantar gaire, molt més, perquè va vendre tots els seus drets, per tant...
2: Què dius ara?
1: Sí, dels seus drets musicals es va vendre i, per tant, està cantant això.
0: Què vols dir?
3: Que vols dir que no és el seu principal single, eh?
1: No, el seu èxit és Baby, però va vendre els drets.
3: Caram.
1: Només els té al YouTube. Per això, quan feia els concerts, posava la playlist al YouTube.
0: Deixa que canti, home.
1: Sembla ser. Everything hallelujah. Everything hallelujah.
0: Everything hallelujah. Està rebent mails d'Estim Viver.
2: Sí, de fans de la Carla. Vol recuperar aquell fenomen fan que tenia.
0: Un altre.

0: Justin Bieber, que és canadenc, també un dels països organitzadors de, del Mundial.
1: I la Carla Borràs emocionada després de
2: aquesta
1: actuació.
2: Sí, també li cauen les llàgrimes.
3: Es que no, Carla. Espectacular.
2: Jo m'he quedat garratibat quan ha dit la data de naixement, sí. Sense buscar-ho a Google.
1: A veure qui toca,
2: Shakira. Dai, dai.
4: Aquesta és més de la meva època.

0: Shakira amb Burna Boy, que fa aquesta part de rap de la cançó del Dai Dai, i acompanyats també a l'escenari amb aquest grup juvenil ugandès, els Ghetto Kids, que acompanyen la Shakira i Burna Boy a l'escenari.
1: Són les que ballen, no? Les ballarines. I els ballarins.
0: Això mateix.
2: És la versió en anglès, l'oficial, la que més hem sentit. En les últimes hores, Shakira ha fet pública la versió en castellà d'aquesta cançó.
0: Shakira va ser habitual en grans esdeveniments.
1: De la FIFA, sí, sí.
0: Va ser a la final del Mundial de Sud-àfrica que guanya Espanya amb el Waka Waka. I també a l'última final de la Copa Amèrica que va guanyar l'Argentina davant Colòmbia, també va actuar al descans.

0: El d'Aida de Shakira. Potser no és el Waka Waka del 2010, però a mi aquesta cançó m'ha acabat enganxant.
1: Sí, la tornada enganxa. La tornada enganxa. Sí.
0: Surt Pelé, apareix Pelé a les pantalles del MetLife Stadium.
1: Missatge on s'hi llegeix amor. I un grapat de nens que són ara a la gespa. Perquè ara hi haurà una actuació conjunta de tots els artistes que han participat en aquest Halftime Show. Veiem els Muppets del barri Sesam, de Sesam Street. També Chris Martin, el veieu, aquí al darrere? Chris Martin és qui ha dissenyat aquest show.
0: La veritat és que és força dinàmic, està passant bé.
1: Sí.
0: I és molt maco,
1: estil Super Bowl, on es van encadenant les actuacions una rere l'altra i molt ràpides. I ara el missatge d'amor que es projecta sobre la gespa d'aquest MetLife Stadium de New Jersey.
0: Van uns 10 minuts d'actuació, de show, i no durarà gaire més, segons el programa que hi havia previst.
1: Van on time o no?
0: Jo crec que sí, ja han dit 11-12 minuts.
2: I ara portem uns 10 minuts.
3: Sí, això ja deu ser la cloenda.
0: La rúbrica, sí.
1: Ara han de desmuntar tot plegat.
4: Mira,
1: també.
4: Aquests nens són d'un cor que es diu PS22, que són d'una escola de Nova York. Una escola que es diu Public School 22.
1: I duen aquestes samarretes de diferents colors on s'hi llegeix PS22. PS22. Veiem a Burna Boy, a Shakira, a Chris Martin. També a Justin Bieber, tots al cercle central.
0: Una mica de focs artificials, és de dia a Nova Jersey, al costat de Nova York, i tampoc llueixen tant els colors d'aquests focs artificials que pugen cap al cel de Nova Jersey, però és que són les 4, és un quart de 5 de la tarda a Nova Jersey, o sigui que encara hi ha llum solar i encara queda estona perquè no es faci fosc i no queda tan lluit, però vaja, fins aquí aquest show del descans de la final del Mundial. La provem,
1: sí, però bé, a mi m'ha agradat. No sé si als jugadors els haurà agradat tant haver d'esperar una mica més a començar la segona part, però bé.
0: Sònia Gelmà, des del MetLife Stadium, com l'ha rebut la gent aquest show del descans?
5: No, aquí la gent a l'estadi l'ha gaudit molt, una exhibició de recursos realment del comitè organitzador. També és cert que jo crec que llueix una mica més per televisió que al camp, perquè les estrelles es veus molt petites, però tot així. La veritat és que ha estat espectacular i ara tenen 6 minuts per recollir tot plegat. La veritat és que l'escenari és una lona, per tant, és el més fàcil.
0: La recullen i pot començar el partit. A veure, podem connectar amb l'Oriol Rodríguez, que està pendent dels aficionats argentins que s'han reunit a Barcelona per seguir aquesta final del Mundial? Sí, eh? Uri? Oriol? Doncs no podem connectar. Podem connectar amb l'Alfons Gorina, que és el... Tampoc podem connectar amb l'Alfons Gorina. Podem anar a Buenos Aires? Tampoc podem anar a Buenos Aires.
1: Bueno, us hem d'explicar
0: què ha passat avui al Tour. Us hem d'explicar què ha passat avui al Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Etapa de muntanya, falta només una setmana perquè finalitzi el Tour, que segurament guanyarà Pogacar. Avui Pogacar ha estat segon, no ha pogut guanyar l'etapa perquè s'ha imposat Remco Evenepoel, el belga, en una etapa intensíssima. Evenepoel guanya la segona posició de la general perquè Vingegaard s'ha hagut de retirar en aquesta etapa d'alta muntanya que ha acabat en un port de categoria especial. Pogacar continua líder amb més de 4 minuts d'avantatge sobre el segon i el tercer classificat. Tot això ha faltat d'una setmana perquè finalitzi el Tour.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i...

0: al centre de Barcelona per veure com, primer de tot, el silenci estranyíssim que hi ha a la ciutat, perquè ara surt un moment d'un bar on soc, que es diu Sonora, on hi ha aproximadament uns 200 aficionats argentins, per veure el silenci que hi ha 10 metres més enllà d'aquest bar, el silenci que hi ha a la ciutat al llarg de tota aquesta,
1: primera part.
0: No hi ha ni trànsit ni res, i ara què faré serà intentar acostar-me una miqueta a veure quina és la percepció dels aficionats argentins, tot i que a la que es comença aquí a acostar aquí ja comença a perdre la cobertura, però bé, a veure, intentarem. Bona nit, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo esta primera par entre Argentina y España?
2: Ah, bien, un poco nervioso, pero bien, va. Está interesante el partido.
0: ¿De pas per Barcelona como argentí o vius aquí?
2: No, argentino, pero vivo en Francia, en Toulouse.
0: Ah, en Toulouse. ¿Qué hay que hacer en la segunda parte por parte de Argentina para intentar ganar la segunda de Messi?
2: Y meter goles, primero que nada.
0: Sí, claro.
2: Es lo más importante, jugar un poquito. Hay un partido un poco trabado para Argentina, pero bien, va de momento dominando España, pero bueno, veremos qué tal la segunda parte.
0: Hola, que hi hagi sort. És un dels molts aficionats argentins, ui, que em mato. És un dels molts aficionats argentins que hi ha aquí al centre de la ciutat, i a mi el que més em sobta, aquest silenci absolut, perquè ara surto d'aquest indret, i el silenci absolut que hi ha als carrers de Barcelona, on no hi ha ni una sola ànima,
1: transmet,
0: i no hi passa pràcticament ni un cotxe. És sobtant.
1: A veure, Sergi, Andreu, els jugadors de l'Argentina i de la selecció espanyola, el túnel de vestidors a punt de sortir a la gespa per començar la segona part.
3: Sí, tots dos ja a punt, encara no són a la gespa, el túnel, tots dos equips.
1: Ambient al fòrum. El fòrum ja instal·lada per part de l'Ajuntament de Barcelona, una pantalla gegant, i al fòrum hi tenim l'Alfons Gorín. Alfons.
4: Què tal? Em sentiu bé?
1: Sí.
4: Perquè hem tingut... Val, perfecte. Hi ha hagut bastants problemes de connexió, especialment ara a la mitja part, perquè tothom ha tret els mòbils. M'he situat allò en paral·lel a la pantalla, allunyant-me el més possible. Hi ha hagut un ambient... Quan ha començat el partit, s'ha acabat una mica la festa, cada afició ha animat els seus. La veritat és que com tan... en cosa, doncs, la gent està bastant tranquil·la, els seguidors argentins una mica resignats, et diria, i, en fi, molta gent, molta calor, estava veient ara com atenien a un noi que s'havia marejat perquè gairebé no hi ha espais, i la gent que feia cua fora i que no arribava a entrar, han decidit instal·lar-se directament on estaven fent cua, perquè estan en un lloc elevat, i des d'allà veuen la pantalla de molt lluny, però almenys veuen alguna cosa. Per tant, aquí et diria el mateix, una calma tensa, els preveus i més coses. També a veure si ara, quan comenci la segona part, anem coordinats, perquè hi ha hagut molts talls, aquí que ha provocat la gent, i jo...
1: Molts talls
4: de
1: l'emissió de la pantalla, molts talls de l'emissió televisiva per seguir la final.
4: Sí, i tant. Es congelava la imatge, en algun moment s'ha tallat, la gent es desesperava, i quan tornava amb delay. I clar, em sentia jo com un ésser clarivident que sabia el que passaria abans de... I no vull errar-li la festa a ningú,
5: saps? Sort que no hi ha hagut cops.
4: Exacte.
5: A veure
4: si ara quan torni ho ha ajustat.
1: Surten a la gespa els jugadors argentins, Sergi.
3: Sí, ara mateix, sota la selecció argentina, ho ha fet fa uns instants la selecció espanyola. La segona part, anem on time, ara mateix 17 minuts, ara mateix fa que s'ha acabat la primera part del partit.
1: I a l'Argentina, a Buenos Aires, Joan Biosca, nervis, tensió, expectació màxima...
6: Barreja de cares llargues, d'incertesa i de bombos que no paren de sonar i d'alegria, de càntics, de samarretes argentines i de cares pintades del color albiceleste. Hi ha molta expectativa, molta emoció, però també hi ha una sensació de que pot passar qualsevol cosa i no a favor de l'Argentina.
1: Molt bé, Joan, després connectem amb tu a Buenos Aires per saber com han rebut els argentins el desenllaç d'aquesta final, que de moment està amb empat a 0. Sergi, Andreu, tot a punt perquè comenci la segona meitat.
3: Sí, es retiren ja els jugadors suplents, ja només queden a la gespa, al terreny de joc, els 22 jugadors de les seleccions argentina i espanyola i argentina. Compten el moment en què entrarà Paredes, farà un canvi, un nou canvi. La selecció argentina, Leandro Paredes és a punt per entrar al terreny de joc.
1: Sònia Gelmà, des del MetLife Stadium, saps per qui entra Leandro Paredes a l'Argentina? Aquí tampoc no tenim aquesta...

0: informació, eh,
1: encara,
0: Sergi?
1: Encara no la tenim.
2: Encara no.
0: O sigui, canvi a l'Argentina, que havia fet un canvi obligat als últims minuts de la primera part. Havia entrat Otamendi, un central, per la lesió de Lisandro Martínez, un altre central, canvi obligat, i ara no esgotarà finestra de canvis perquè... Scaloni fa el canvi aprofitant l'aturada del descans. Entrarà Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors, ex del PSG, per Nico González. Ricard, sí. Àlex, el que fa Scaloni és reforçar el mig del camp, sí. I potser intenta tenir una miqueta més la pilota.
3: Sí, és un home d'alliberar Enzo i alliberar McAllister, tenir un mig centre defensiu. Aquest canvi el va fer el 2022 a la pròrroga, tot i que no es va desempallegar, diríem, de la banda esquerra. També és veritat que quan has de fer un canvi a la primera part, aprofitar la finestra del descans està bé, perquè així no quedes hipotecat un canvi més després al primer quart d'hora de la segona part. Ja n'has fet dos i te'n queden dues de finestres.
0: Comença la segona part, Sergi.
1: Vinga, ha començat Servina Espanya, la té la selecció espanyola en defensa, la juga Olmo enganxat a la banda... No ha estat bona la passada, la recupera la selecció argentina.
0: I a l'ambient es nota el que passa als estadis nord-americans, que la gent se'n va fer...
1: recupera una bona pilota la selecció espanyola, i Arrasabal no ha pogut connectar amb Lamine, la torna a tenir l'Argentina, Xavi.
0: Es percep menys ambient ara, perquè hi ha encara molts aficionats que deuen estar a passadissos buscant una cervesa o una Coca-Cola, i la recupera Espanya.
1: Baena, a la zona 3/4, frontal de l'àrea, fa un retall cap dins, el xut, a les mans del Dibu.
0: Ha buscat la posició de xut Baena al minut 45, amb 40 segons, primers instants de la segona meitat, dues recuperacions de la selecció espanyola, una rematada aquesta d'Àlex Baena, un pèl tímida. Tenia una bona posició i ha estat tímid el xut de Baena, Àlex.
4: Sí. Ha començat bé Espanya, bona entrada. Veurem, preguntaves abans el tema del pla de partit d'Argentina, una altra vegada doncs els quatre migcampistes, i acaba amb això. Crec que Baena se l'ha volgut, ha volgut netejar massa la zona, abans del xut, però bona entrada al partit d'una Espanya que, amb aquest canvi que ha fet a Argentina, compta perquè ho pot i ho hauria d'aprofitar la minya mal, A priori ha de tenir una mica... ha de caure McAllister per aquesta zona, però li ha de deixar la porta oberta perquè puguin trobar-lo més.
3: I malament l'Argentina, perquè Paredes i Otamendi, que són els dos que han entrat, han regalat dues pilotes en dos minuts, no han entrat encara en el partit.
0: La té l'Argentina, Sergi.
1: La juga a la banda esquerra, ara pilota enrere, pilota que ja és al camp de l'Argentina, més enrere cap al Dibu. Primers compassos a la segona part, 0-0, a New Jersey, Romero, ara la té Rodrigo de Paul, combina amb Paredes, pilota llarga en profunditat perquè corri Montiel, se li avança la porca, es llença a terra, toca la pilota, veurem per qui és l'altre.
0: Corner. Diria que és corner, es queixa la porta. No sé si hi ha rectificació.
5: Ho poden revisar ràpid, sí.
3: Jo crec que és fora de porteria.
1: Sí, la toca...
0: Jo crec que no, jo crec que la toca a la porta.
1: La toca a la porta en última instància amb els dos peus.
0: Primer... A mi m'ha semblat això, sí. Carla, tu com l'has vista?
5: Que hi ha una bota final que no sé si és de Laporte o de...
0: Al final hi ha córner.
1: Sí.
0: Favorable,
1: sí, sí.
0: A l'Argentina.
6: El primer. Vinga. En tot el partit.
1: Doncs el picarà l'Argentina des de la cantonada dreta.
0: L'Argentina treu profit de la pilota aturada.
1: El picarà Messi amb l'esquerra i va cap a la pilota tancada al primer pal. Ha pogut pentinar McAllister. Novament córner.
0: No, porta.
1: Porta.
0: No ho tinc clar, O sigui, a mi m'ha semblat que era Rodri l'últim que tocava. És que és Scaloni, el quart àrbitre, però vaja, la decisió de moment és servei de porteria per Espanya. Al minut 3 de les segones manté l'empat a 0 al marcador.
4: Deies això, Xavi, i recordant que l'Argentina és la selecció que més gols ha fet a pilota aturada, amb 5,
0: La més, La que més.
4: Sí.
1: Juga la selecció espanyola, Cubarsí, cap a Rodri. Rodri la torna a Cubarsí, ara pressiona més amb una Argentina, pilota enrere cap a Unai Simón, se la treu de sobre, una puntada llarga més allà del mig del camp, no va cap a ningú dels seus companys. La pilota, de fet, arriba als dominis del Dibu.
0: Martínez, avui tinc la impressió que Unai Simón està arriscant menys del que arrisca habitualment amb la pilota als peus. No fixa tant, no aguanta tant, l'escenari és diferent, hi ha molta tensió, un error d'aquest tipus en una final es pot pagar caríssim, i avui Unai a la mínima i ens allarg.
3: Està arriscant més el Dibu que Unai.
6: I Eder Sarabia, l'exgran entrenador del Barça i exentrenador de l'Elx, tira d'ironia i diu, per favor, que a la mitja part algú regui la gespa.
0: L'han regada a la mitja
6: part. Sí.
7: És un dels temes que xarxes més protesten molts exfutbolistes.
0: Sergi.
1: Per a canvis a Argentina, hem vist Nahuel Molina.
3: Que ràpid està cremant els canvis, no?
0: Sí, de moment n'ha fet dos i
5: li queden tres.
0: I li queden tres canvis i dues finestres.
7: Per cert, amb la sortida de Nico del camp, ara mateix el Barça és l'equip que té representats més jugadors a la final, tres.
0: Que són Dani Olmo, Cubarsí i Lamine.
7: I Lamine. També n'hi havia tres de l'Atlètic de Madrid, però ara amb la sortida del Nico li queda Julián Álvarez i Baena.
1: Ara li ha fet falta justament Baena, Rodrigo de Paul, camp propi de l'Argentina. Zona defensiva. Servirà aquesta falta la selecció d'Scaloni.
7: Ja sabeu que hem d'esperar al minut 85, no?, per veure gols.
0: Miquel Merino.
7: Perquè la dada és brutal, que la donau l'altre dia al Club de la Mitjanit, que la va buscar el Sergi. Fins ara, 22 de 103 partits s'han decidit al minut 85. Però el més bèstia és que d'aquests 22, 14 han estat durant les eliminatòries.
0: Sí, sí,
7: 14-31 partits a les eliminatòries decidits a partir del minut 85.
0: Gairebé la meitat, eh? Brutal. Sí, sí, és bèstia. Ataca l'Argentina per l'esquerra.
1: Tagliafico, enrere, la té Paredes... Enrere, cap al Cuti. Romero l'obre a la dreta. Montiel, el pressiona Baena. Montiel, el dia ha marxat la passada cap a Rodrigo de Paul.
0: Falta de Baena sobre Montiel.
1: Falta que tindrà l'Argentina al mig del camp, escurada a la banda dreta. 6 de la segona part del partit.
0: De moment, 6 minuts de la segona. Ricard, Àlex, més o menys els paràmetres són similars als de la primera.
3: Sí, McAllister s'ha desplaçat una mica a la banda esquerra perquè l'Argentina ha perdut amenaça ja, per ocupar aquell espai. Paredes s'ha quedat la posició del mig centre, allibera una miqueta a Enzo i a McAllister, però jo crec que l'Espanya ara té una oportunitat. Entre la lesió d'Alessandro i el canvi de l'Argentina, em crida molt l'atenció que Scaloni n'estigui preparant dos tan aviat, perquè han passat 6 minuts de joc i si no tens finestres també, si és tan urgent la pots fer al descans.
1: Compte que ara s'han dut una...
5: Ha estat Paredes, que li ha fet un cop de colze
1: sense
5: Rodri, pilota,
1: sí.
5: Però que crec que... És a dir, com que no hi ha per tant...
0: És fortuit, tu creus? Hi ha una mica de picabaralla aquí.
5: No, fortuit no és, fortuit no és.
0: Entre Paredes. Paredes va fotent empentes a Olmo, a Rodri...
5: Rep la groga.
0: Groga per Paredes, diria, no? O sigui,
5: sí, sí, Paredes rep la groga, però no per l'empenta, sinó...
0: Per l'acció sobre Rodri.
5: Per la segona acció sobre Rodri.
7: Dues grogues al partit, la d'Alessandro, que ja no és al camp, i ara per Paredes.
0: Paredes ha sortit revolucionat a
3: Paredes, ja fa aquest paper i ja el va fer contra Anglaterra.
5: Si fixeu ara,
3: també.
5: Sense pilota, li clava un...
0: Bé, home, és un toquet.
1: Home, és...
0: És un toc.
6: Amb el colze, no?
0: No? Amb l'espatlla, no?
6: Amb l'espatlla, sí.
5: Amb tot, amb tot.
0: El marca, el marca.
7: Marca la ratlla.
0: És innecessari, però...
1: És groga, està ben... No?
0: Sí,
5: sí, però és una acció que aquí Paredes peca, perquè...
0: Aquí Paredes el que vol és marcar territori, l'àrbitre l'enganxa...
3: Està fent el mateix
7: segueix
3: Olmo.
7: Segueix fent.
0: Ara, la segona no li treu per fer aquesta acció. Bé, Vincic amb Camavinga, la Champions,
3: sí, sí, exacte,
0: cap del Bayern.
3: Que no jugui gaire.
0: Juga a la selecció espanyola, Sergi.
1: Vinga, la torna a moure la selecció espanyola, avança la Port per la banda esquerra. La Port ja és prop del vèrtex, més a l'esquerra, per Cucurella... Pilota per Fabián enrere. Rodri ara fa un canvi cap a la banda dreta perquè controli Porro. Porro enrere. Cubarsí, camp propi. En horitzontal cap a Rodri.
0: Espanya té la pilota, li costa poder canviar el ritme, no està pareixent excessivament Lamine. A vegades quan connecten amb Olmo sí que giren i ataquen, però... Però encara té un canvi de marxa més que encara podria aplicar.
1: Rodri connecta amb Olmo, ha perdut la pilota. Olmo, la té McAllister.
3: El Cuti, que ha guanyat un altre duel ara amb Dani Olmo. Però l'Argentina la veig una mica incòmoda, eh? No té continuïtat amb la pilota, torna a desaparèixer Messi del circuit de passades. Defensivament, Otamendi no transmet el que transmet Lisandro. I Espanya hauria d'aprofitar el moment. Jo crec que és el moment de la selecció espanyola perquè ja sabem que Argentina té capacitat per trobar moments, si no la mates, eh?
4: Sí, sobretot jo crec que hauria d'aprofitar per trobar Lamine i per trobar per fora. Crec que Espanya ara hauria d'aprofitar el segon espai, no? És a dir, a moure l'Argentina de costat a costat, aprofitant que té quatre migcampistes, tant McAllister com De Paul, tendiran molt a tancar, així que si els mou de costat pot trobar Lamine en situacions d'un contra un i crec que vol atacar massa ràpid encara.
1: La pilota la té el Dibu per Romero, zona defensiva, banda dreta, pressiona Oyarzabal, baixa a buscar-la Montiel, enganxat a la línia, li clava una empenta. Baena és falta favorable a l'Argentina.
3: Ha d'anar amb compte, Baena, perquè regalar dues faltes a Montiel amb problemes és molt difícil que trobi solucions. Si li fas faltes o promous contactes, doncs li dones aire. Són dues faltes consecutives en situacions Molt de compromís per Montiel.
1: Molt bé, ara Lamín baixant a l'ajuda defensiva, ha recuperat una pilota a la selecció espanyola, juga en defensa. Unai Simón cap a Cubarsí. L'obre a la dreta, Pedro Porro, pilota cap al mig del camp, cercle central, la controla Fabián cap a Olmo de primeres, que ve a jugar a la selecció espanyola, la de Arzabal, Aleix s'acosta a la frontal, frontal per... ha tret la defensa de
0: Fabián, l'havia deixat a Arzabal, però s'ha anticipat, no sé si era el Cuti.
3: Otamendi.
0: Otamendi, en aquesta ocasió era bona també l'acció de la selecció espanyola, que està generant més perill a l'Argentina.
1: I la torna a tenir la selecció espanyola
3: sí, al mig Argentina del camp. Està una mica contra les cordes, en el moment de partit.
1: Rodri l'obre a la dreta per Pedro Porro, la dona a la mina, a prop del vèrtex, la mina se'n va cap dins. Ai, no li ha sortit bé ara la passada a la
0: mina.
1: La que recupera Enzo Fernández. No sap ben bé què fer. L'obre a la dreta per Rodrigo de Pol, que fa un mal control i posa la cama a Cucurella. Mira de recuperar-la la selecció espanyola, però ha estat Messi, qui l'ha acabat baixant, ha posat una mica d'ordre, pilota enrere cap al Dibu. I del Dibu, que l'envia cap al mig del camp, salta a la porta, s'endú un cop de Julián a la cara. Un cop de colze, un cop amb el braç, amb la mà, la porta a terra, falta favorable a la selecció espanyola.
3: Quan Dibu la penja així, és que l'Argentina no veu sortida, que està una mica contra les cordes. I clar, perquè no la pot guanyar, Julián no la pot guanyar, Messi no la pot guanyar, per tant, demostra una mica la sensació d'inestabilitat o de vulnerabilitat que viuen ara mateix en el partit.
4: És que no els deixen girar. Fixa't que Cucurella al control de De Paul i està allà per treure-li, Fabián amb el de Messi. No ha pogut girar a l'Argentina, ha d'acabar amb el Dibu i, com bé dius, sortint
1: passada
4: al llarg.
1: Crec que... Olmo. Sí, increïble. Olmo, línia de fons, pilota bona. Enrere. La treu Montiel.
0: Arribava i arribava Cucurella a la frontal de la petita. Montiel in extremis a salvar la rematada del lateral esquerre de la selecció espanyola. Montiel reclama falta. L'acció és molt bona. Una està augmentant el ritme
3: una
0: la selecció espanyola.
3: Una altra gran passada. Cubarsí, Cubarsí, Olmo,
0: Sí. Serà córner.
1: Doncs córner que tindrà la selecció espanyola.
0: I quina intenció la passada enrere de Dani Olmo. Fantàstica per l'arribada de Cubarsí, que ho tenia tot de cara, però ha arribat abans in extremis Montiel.
1: Picarà la selecció espanyola al córner des de la cantonada dreta del seu atac. Som ja al 57.
0: Quants corners ha picat la selecció espanyola, David? Ho tens? Ara ho mira el David Clupés.
7: En la selecció espanyola n'ha servit dos, i ara aquest és el tercer. 2-1.
1: Doncs encara no fa el servei. L'àrbitre posa una mica de pau a l'interior de l'àrea. Ara sí, en curt, cap a Lamín. Lamín aixeca el cap. L'oval per pilota interior, la centrada, el segon pal.
0: Massa
1: llarga.
0: Massa llarga, sí. Complicada aquesta jugada preparada de la selecció espanyola. La centrada de Pedro Porro, massa passada. Minut 12 de la segona, Espanya 0, Argentina 0, a la final del Mundial, segona part. I hi haurà canvis a l'Argentina.
1: Sí. Entrarà Nahuel Molina.
0: Per Montiel, no?
1: Montiel, canvi natural, no?
3: Aquest és un canvi clàssic, reparteix minuts entre tots dos. Però Nahuel Molina és menys fiable defensivament que Montiel. Ja el vam veure com va perdre l'esquena amb Gordon, però va quedar també retratat a la final del 2022, amb un gol de Mbappé perquè li descuida l'esquena. L'Argentina jo crec que amb els canvis està empitjorant.
7: Doncs mira, Ricard, és que...
3: No acaba de fer un salt de qualitat. Va cap enrere, crec que en lloc de cap endavant.
7: Els dos últims canvis tiren endarrere dues de les tres rotacions o dos dels tres canvis que havia posat Scaloni, perquè Paredes i Molina han estat dues de les tres rotacions.
1: Ha saltat Cubarsí, la pilota és... marxa per la banda, és out, favorable a la selecció espanyola.
7: I recordem que l'Argentina encara a aquesta hora no ha xutat a porteria, minut 57.
0: 13 de la segona, cap xut a porteria ni fora ni entre els tres parts de l'Argentina.
7: Cap ni un.
0: Alguna cosa deu fer bé la selecció espanyola. Home, que minimitza seleccions de màxim nivell.
3: A totes, és que no li rematen gairebé. On té el problema Espanya és en ser contundent a l'àrea rival, que és una cosa que contra França ho va ser molt, però que no acostuma a passar. Merino va haver de rescatar Espanya dues vegades. O sigui, és un partit que Espanya ja ha jugat.
1: Compte la Minca per una pilota en zona perillosa al mig del camp, la recupera l'Argentina. La Mina ha tornat
0: a... Torna a recuperar la selecció espanyola. En la pressió està molt aplicada, la selecció espanyola, en tot moment, En tot el Mundial i especialment avui a la final. La té Cubarsí.
1: La dona cap a Fabián, que veu la divisòria. Demana algú que s'hi acosti, pilota cap a Olmo, a l'eix, zona ampla, avança, té espai, encara Olmo, l'obre a la dreta, la rep Lamín, s'acosta a la zona tres quarts, Fabián, a l'eix, s'atura, fa mitja volta, pilota enrere, la cedeix en curt per Rodri, Rodri s'associa amb Olmo, a la banda dreta, Porro, fa la diagonal, s'atura i rep una falta. Falta favorable a la selecció espanyola a prop de la frontal, escurada a la banda dreta.
0: Es queixa molt Paredes, que vagi en compte Paredes, que té targeta groga, sí. Falta sobre Pedro Porro.
3: I que regala una falta.
0: Sí, potser és difícil que es provi el xut directe, està massa escurada a la dreta de l'atac, és perfil més per un esquerrà que no pas per un dretà. Hi ha Baena, que pica molt bé les faltes, hi ha Lamin, que algun han xutat, però potser la pengen, no, Ricard i Àlex?
3: Lluny, no?
0: Sí, sembla que sí, no?
4: Jo crec que és per posar-la molt tancada buscant porteria i buscant l'entrada. Si Argentina no s'ajusta ràpid i no aconsegueix sortir una mica, Olmo es posarà les botes, eh?
0: La falta hi ha Oyarzábal, Baena, Lamin a prop de la pilota. També Pedro Porro, que també és un bon xutador de faltes. Pedro Porro és qui ha rebut la falta de Paredes. I aquesta falta que arriba en el primer quart d'hora de la segona part, que pot ser perillosa, favorable a la selecció espanyola. Arribem ara al quart d'hora de la segona.
1: Vinga, zona 3 quarts, escura de la banda dreta de l'atac de la selecció espanyola. Veurem qui l'acaba picant. Tres jugadors, Oyarzábal, Lamin, Baena. A veure qui parlen entre ells, sobretot Oyarzábal li diu alguna cosa a Lamin. Veurem 60 de partit, 15 de la segona. Pilota aturada que tindrà la selecció espanyola.
0: És difícil que xutin. Hi ha molta distància, està escurada, no és perpendicular a la porteria. Aquí, home, Messi podria provar-ho.
1: Lamin potser, eh?
0: Sí, hi ha Baena també, eh? Però vaja.
1: A veure si la Baena salta per sobre de la pilota. Serà Lamin, cam esquerra, la posta directa, la tanca. I cau a Baena, fa la centrada. No, la treu Enzo Fernández. La pilota no surt del terreny de joc encara. La vol lluitar Baena. Serà out, finalment favorable a la selecció argentina.
0: Sonia Gelmar, veus des de la teva posició al MetLife Stadium si s'escalfen alguns jugadors de la selecció espanyola, si hi haurà canvis?
2: Mira, surten ara ja Pedri i Ferran per Oyarzábal. Fabián, per tant, dos canvis podríem dir que naturals. Entren dos jugadors del Barça al terreny de joc i De La Fuente que molt a banqueta. Deixa'm dir que amb el joc d'Espanya, a poc, els càntics en l'estadi, els aficionats estan guanyant la batalla. Els argentins, que en són molt més, però ara mateix estan una mica moixos, veient que Argentina no aconsegueix sortir, no aconsegueix crear ocasions.
0: Entren Pedri i Ferran, surten del camp Oyarzábal i Fabián, són canvis per posicions naturals, com deia la Sònia Gelmà. Ara, David, el Barça sí que és l'equip que
7: 5 té... 5 jugadors del Barça ara mateix al terreny de joc.
0: Més jugadors sobre la gespa en aquesta final. Juga l'Argentina, Sergi.
1: Serveix un out. Recupera la pilota la selecció espanyola. Falta. Ara hi ha una falta, novament. L'ha fet a Ferran. Falta, en aquest cas, més llunyana.
3: Otamendi. Fixeu-vos que les tres són els mateixos. Són Otamendi i Paredes, que han canviat una mica la personalitat de l'equip. Arriben tard, estan fent moltes faltes. Les pèrdues, sobretot de Lisandro, li ha fet molt mal a la selecció d'Scaloni, que continua en moda supervivència.
0: Pica la falta Espanya.
1: Pica la té Lamin, vol fer jugada individual, la trepitja, davant de Tagliafico, va per terra Lamin i a falta.
0: No, diu que no.
5: Doncs semblava clara, no?
0: Semblava que hi ha hagut algun contacte, potser Lamin ha caigut massa ràpid sobre la gespa. Tinc la impressió que quan intenta encarar, se li enganxa la pilota a la gespa i no el deixa fluir en els intents de dribbling. No sé si tenim a mà el percentatge d'encert en els uns contra uns de Lamin en aquesta final, però diria que és força baix, pràcticament no ha pogut trobar desequilibri. Què podem esperar de Pedri i de Ferran aquesta mitja hora que queda final? Ricard, Àlex?
3: Home, doncs molt, no? Ferran va canviar un partit, crec que especial de vuitens de final, les seves desmarcades, el seu dinamisme, jo crec que és un bon dia perquè Pedri recuperi les claus de l'equip i que demostri a De La Fuente que és un jugador capital en aquesta selecció, que Pedri no pot estar fora d'un equip fora a la final d'un Mundial.
7: Lamine Yamal ha intentat 6 cara a cara, 3 amb èxit.
0: Ah, mira, encara Àlex ha tingut prou èxit. A mi em sembla que Tagliafico l'està controlant bé.
4: Sí. Dona aquesta sensació, tot i així Lamin és tan ultra desequilibrant que fins i tot en un dia que està discret se te'n va la meitat, no?
1: Senta Pedri, que s'acosta a la frontal, combina amb Olmo. Olmo xuta les mans al Dibu.
0: Se li escapa el Dibu i és córner. Sí, el xut de molt centrat. Li ha votat justament davant del porter de l'Argentina, no ha pogut blocar-lo i se li ha escapat. S'ha dit un córner que crec que és el quart, David.
7: És el quart, 2-2.
4: Ferran ja estava allà, en el remat. Jo, a la pregunta que li feies al Ricard, jo espero molt de Ferran. Crec que pot dinamitzar molt aquest, la part central, i aquí amb Otamendi i el Cuti ho poden passar malament.
0: Córner per Espanya.
1: Doncs servirà aquest córner des de la cantonada dreta a la selecció espanyola, el 64, empat a 0. A Nova Jersey el pica a la mina amb l'esquerra, aixeca el braç, li demanen que s'esperi. L'àrbitre s'acosta a alguns jugadors a l'interior de l'àrea, parla amb Otamendi, parla amb Tagliafico, amb el Cuti. A veure, ara sí, picarà el córner a la mina, camp esquerra des de la banda dreta, aixeca el braç dret cap a la pilota Lamin, molt tancada, la crema Callister, molt baixa.
0: De l'Espanya fora de l'àrea.
1: Pedro Porro la torna a obrir, Lamin la posa, centrada tancadeta, l'ha tret un defensa, diria que era...
0: Paredes. Corner.
7: El cinquè per Espanya, 2-3.
0: Està pressionant aquests últims minuts la selecció espanyola. Sí. Hi ha hagut el xut de Dani Olmo, aquella combinació entre Yarzabal i Fabián.
3: L'Argentina sobreviu.
0: No surt l'Argentina. Un altre corner per Espanya.
1: Ara des de l'altra banda, des de la banda esquerra de l'atac espanyol. El pica Baena, molt tancada, la treu amb els punys el Dibu, la lluita Olmo i el Cuti Romero es fa amb la pilota, aixeca el cap i envia una puntada llarga cap al mig del camp.
0: La regala totalment. L'Argentina és que està anant a menys i la selecció espanyola creixent a poc a poc. Li falta un canvi de ritme per generar ocasions clares de gol, però minut que passa, minut que la final és aquesta per Espanya.
3: L'Argentina no pot, ha de guardar l'última finestra, no la pot fer ara, per tant tampoc pot fer canvis per canviar això. Un serà Lautaro segur, però ha d'aguantar els canvis Scaloni i necessita la pausa de refres Argentina per reordenar-se una mica i ajustar, perquè el partit penja d'un fil ara mateix.
1: Pilota per Pedri, que a la baixa, al cercle central, la dona Olmo a l'esquerra per Cucurella més a l'esquerra, ja és a la zona de tres quarts de selecció espanyola. És Baena, vol fer jugada individual, pilota penjada a l'interior de l'àrea, el segon pal...
0: Corna! Està patint l'Argentina. Minut 21 de la segona part, Argentina resistint, està demanant a crits que hi hagi la pausa de dilatació de la segona meitat, perquè la pressió de la selecció espanyola va, a més és el...
7: Sisè corna, els 4 d'Espanya, ja la segona part,
0: Espanya la segona part, i el córner que el picarà Lamine Yamal.
1: Que treu una segona pilota del terreny de joc. L'àrbitre vigilant molt de prop els jugadors que esperen rematada, els altres que defensen. Lamine amb la cama esquerra cap a la pilota, tancada a l'interior de la petita, la treu McAllister amb el cap. Pilota que cau novament al Pedro Porro, que la dona novament a Lamine. Vol fer jugada individual, se'n va Lamine. Arriba a línia de fons, fa la centrada. El cop de cap i a les mans
0: de Ferran. Era bona aquesta, bona centrada amb la dreta de Lamine. I Ferran ha connectat amb el cap, amb potència, amb força, des de la frontal de la petita. La pilota l'ha pogut blocar el Dibu Martínez.
3: Sí, Espanya s'està estavellant en l'última rematada. El Dibu també molt segur, controlant bé la zona central de la porteria, ara blocant la rematada de Ferran, però l'Argentina necessita alguna cosa i és difícil que la tregui sense que hi hagi una aturada com la d'hidratació o esperar els... Mira, ja toquen, no?
7: Sí. Doncs a guanyar aire l'Argentina, perquè ja són 8 rematades d'Espanya en aquest partit, 5 entre els 3 pals, i la majoria les hem tingut en aquesta segona part.
0: L'Argentina, cap rematada.
7: Cap rematada
0: en
7: encara.
0: En tot el partit.
7: Cap ni una.
0: 45 minuts de la primera, més 5 d'afegit de la primera, més 22 de la segona. O sigui, són molts minuts i la producció ofensiva de l'Argentina és mínima. Hi ha un jugador, Sergi, que té molèsties, té algun problema físic a l'Argentina.
1: Sí, està assegut a terra.
0: És el Cuti,
1: no? Cuti Romero.
0: Doncs sembla... No sembla un cop, eh? Sembla... Està deixat anar a terra, assegut, a l'interior de l'àrea de l'Argentina. Els seus companys han anat a veure, al costat de les banquetes, i el Cuti Romero, que està estirat. Es toca el turmell dret. Es toca el turmell dret. El Cuti Romero en aquesta pausa. Sònia Gelmà, deies que l'ambient en aquesta segona meitat gairebé ja més ambient favorable a l'estadi a la selecció espanyola que no pas a l'Argentina, tot i haver majoria argentina.
2: Exacte, és que, clar, l'Argentina no està donant gaire oportunitats perquè els argentins, i mira que són incansables, s'enganxin a l'equip i estan un punt espatxants mentre els aficionats espanyols, òbviament, creient cada cop més que pot arribar al gol. De moment, és veritat que ha tingut alguna oportunitat clara en els últims minuts de la selecció espanyola. Veurem què fa l'Argentina després d'aquesta pausa d'hidratació. Veia que hi havia un parell de canvis preparats, un d'ells diria que Lautaro, però veurem que Scaloni, aquesta lesió del Cuti Romero, si es confirma, potser ha de fer algun altre canvi que no tenia preparat.
0: A veure, el Cuti Romero es tocava al turmell dret, ara a la gespa. No sé, a mi em sembla que no el canviaran, ni menys en una final del Mundial. Amb el Mundial que està fent, torna cap a la seva zona del camp, Lamine Yamal, per exemple, després d'aquesta pausa d'hidratació. I el partit que resoldrà a l'últim quart. Aquest Mundial també ens ha portat això dels quarts al futbol, com si fos bàsquet, amb les pauses d'hidratació. Veiem a Carlos Alcaraz, Sergi, a la graderia.
6: Abans de Beyoncé.
1: Hauria de passar pel barber, eh?
0: Aquesta no és Beyoncé, aquesta és Serena Williams.
6: No, la d'abans.
0: I aquest és Zidane, no?
7: Sí. Sí. Serena Williams, ara Zidane.
1: Amb les ulleres de Llorente.
0: Sí.
7: El futur seleccionador francès.
0: Sí.
6: I t'he de dir que a les xarxes, el pentinat de Carlos Alcaraz, Xavi està creant de debat, eh? Hi ha gent a favor, hi ha gent
7: una mica contra. Estil Xavi Campos, no?
0: Sí.
6: Menys cuidat, eh? El Xavi és el cuida més.
0: No, home, estil.
1: Prepara doble canvi Scaloni, eh?
0: Qui entrarà?
1: Giuliano Simeone i Facundo Medina.
0: Giuliano Simeone i Facundo Medina, per qui?
1: Doncs ara us ho diré, encara no ens han
5: mostrat.
8: Sembla que el Cuti,
0: eh? El Cuti, eh? No pot seguir.
8: La maledicció de la selecció espanyola amb els rivals és increïble.
0: Me les truca amb tots, eh?
8: Sí, és que és gairebé impossible que no guanyi el Mundial si van caient els millors del rival.
1: I l'altre és Rodrigo de Paul.
0: Rodrigo de Paul marxa, està ocupant la banda dreta, l'ocuparà Giuliano Simeone, és més intens, té més recorregut, pot estirar més l'atac de l'Argentina, si pot enganxar alguna contra. I Medina, que entra en el lloc del Cuti Romero.
8: Es queda sense la carta Lautaro, eh?
6: Sí, a no ser que hi hagi
5: pròrroga. A no ser que hi hagi pròrroga, llavors sí que s'amplia la finestra.
0: L'Argentina ha esgotat els 5 canvis, oi que sí?
5: Sí, ja estan esgotats.
7: Doncs si tenen més lesions, 20 minuts, ara ja no en poden fer més.
0: La selecció espanyola
5: n'ha fet dos, Pedri i Ferran.
0: Pedri i Ferran.
5: En una sola finestra, per tant, encara li queden dues finestres.
0: Tenim algun problema amb la connexió amb el Ricard Torquemada? Ara la recuperarem en bones condicions. Sergi, es reprèn el partit de pilotes per l'Argentina. Minut 25 de la segona part. Espanya 0, Argentina 0, a la final finalíssima del Mundial.
1: Vinga, la juga Julián. L'obre la banda esquerra. Pressiona la selecció espanyola. Pilota llarga. La pilota no pot controlar-la. Julián marxa per la línia de fons. Serà servei de banda per la selecció espanyola al 71 de partit.
6: I amb el canvi de Simeone i per De Paul, Scaloni d'alguna manera esmena les tres rotacions que havia fet a l'inici del partit.
4: Exacte, és que l'Argentina no només s'ha quedat sense els canvis, sinó que s'ha quedat sense les versions tàctiques. Ha començat ampliant amb l'amplitud a banda esquerra, després amb els quatre migcampistes, no li està resolent, i ara esgota l'última que té, que és tornar a posar una banda d'amplitud intensa amb Simeone. No li queda res més. Al futbol poden passar 10.000 coses, ja ho sabem, però sí. Ara és qüestió de temps que Espanya s'acabi imposant i trobant el gol.
0: La final, de moment, igualada a 0, més domini, més ocasions, més presència de la selecció espanyola, però de moment no ha pogut fer el gol que desequilibri la final, la juga Argentina.
1: Facundo Medina connecta amb Julián, que baixa a buscar pilota al mig del camp.
0: És que pràcticament l'Argentina no ha trepitjat camp de la selecció espanyola a la segona meitat, i són 26 minuts.
1: Pilota enrere cap al Dibu. Connecta amb Paredes. Paredes l'obre per Otamendi. Otamendi, Nahuel. Nahuel, pilota llarga cap al mig del camp. La té Giuliano. Simeone, que ha de recular, la perd Giuliano, la recupera la selecció espanyola. Frivolitat de Fabián, que volia fer una passada d'esperó que no li ha sortit bé.
0: Baena, era Baena. Fabián l'ha canviat.
1: Perdona, de Baena. McAllister pilota l'espai perquè corri a la banda esquerra.
0: Tagliafico, no?
1: Sí, el tapa Cubarsí. Enrere cap a McAllister de nou. Més enrere, Paredes. Aixeca el cap. Enrere, cap a Otamendi.
0: No és capaç l'Argentina d'avançar i fer mal a l'atac. Ara ho prova des de la dreta.
1: La rep Messi, entre línies, zona tres quarts.
0: És bona.
1: A la dreta, Giuliano, lateral de l'àrea, la centrada, topa les cames.
0: Pedri, que bé, que ha llegit la passada de Giuliano Simeone per Messi, que esperava pacientment a la frontal.
7: Les poques intervencions de Messi en aquesta segona part. Sí. 21 intervencions en aquest partit.
0: I a la segona, les tens?
7: Ara t'ho busco.
0: Perquè deuen ser molt... Ben poques.
1: Torna a tenir la pilota a la selecció espanyola. Lamin fa un retall, no li ha sortit bé.
0: Tagliafico l'ha superat, l'ha tornat a superar.
1: La torna a tenir l'Argentina. Al mig del camp, se l'endú Julián, fa mitja volta, comença la cursa en solitari.
0: Rodejat per tres espanyols, la perd ràpidament.
1: L'ha perdut.
0: Les vigilàncies de la selecció espanyola, avui especialment, són impecables, Ricard i Àlex.
4: Sí, el replegament és molt bo, primer tot el replegament, després la intensitat que tenen a l'activar-se, i estan molt concentrats, sobretot perquè saben que per allà anirà Messi i li han de reduir aquestes zones. I jo diria que al llarg de tot el Mundial, per mi és la virtut més gran que té aquesta selecció.
7: Messi ha acabat la primera part amb 12 intervencions, ara en du 21.
0: Ah, déu-n'hi-do, m'havia semblat que intervenia menys, fins i tot en aquests 28 minuts i mig de la segona part. Ataca Lamin!
1: Buscava aquella passada amb l'exterior cap a l'interior de l'àrea, Lamin. però no ha estat bona. Pilota per l'Argentina.
6: Mira, minut a minut del diari Olé, diu: el Dibu mantiene el arco en cero y la selección aguanta como puede.
0: Sí, sí, és un exercici de resistència el que està fent la selecció argentina en aquesta final davant de la selecció espanyola, superior, amb més joc, amb més arribades, però de moment sense gol.
7: Tal com va el partit ara mateix, pels argentins, el millor que està passant és el marcador.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Otamendi, Nahuel, Otamendi cap al Dibu, pressiona, el Dibu ha d'enviar una pilota llarga que diria que va dinar directament, no, la controla Baena amb el cap, ara s'estavella les cames. Un jugador de l'Argentina és out, favorable a la selecció espanyola, que farà un nou canvi.
0: Sònia, qui entrarà per la selecció espanyola?
2: Mira, entraran Miquel Merino i Nico Williams per Baena i Olmo. Per tant, utilitza la carta Merino ja Luis de la Fuente, que ja sabem que el 87 aproximadament acostuma a marcar.
0: Miquel Merino i Nico Williams entren per Dani Olmo, Merino a la mitja punta, i per Àlex Baena. Nico Williams, posició natural, extrem esquerra, jugarà amb dos extrems a partir d'ara. Aquest últim quart d'hora de la final, la selecció espanyola, Nico per l'esquerra, Lamine per la dreta, i Miquel Merino, que ha estat decisiu en dos partits contra Portugal i contra Bèlgica, i avui té una nova oportunitat en una gran final del Mundial.
4: Sí, repeteix Luis de la Fuente tal com va acabar davant de Bèlgica, exactament amb els mateixos quatre a dalt.
1: Doncs últim quart d'hora de partit, ha rebut una falta Miquel Merino.
5: És entrar un jugador de, és entrar un jugador d'Espanya i rebre una garrotada.
0: Ha estat Paredes, una altra vegada. Paredes està arriscant molt amb les lesions.
5: Quan ha entrat Ferran també a la primera vegada, l'han estomacat i ara un altre cop.
0: Atac posicional per Espanya.
1: Pedro Porro, Lamine en curt, enrere, cap a Rodri. Tancat l'últim terç de camp a l'Argentina. És Cubarsí, combina amb Miquel Merino, bona pilota de Rodri, Miquel Merino.
0: Cada pèrdua, hi ha dos, tres jugadors a prop de la pilota de la selecció espanyola per recuperar-la immediatament. La torna tant Espanya.
1: Vinga, orientació cap a la banda esquerra, la rep a la punta esquerra Nico Williams. Combina la zona interior, ara la té Cucurella. Pedri a la banda esquerra, s'acosta a la frontal, encara Pedri en curt cap a Ferran, que combina enrere per Cucurella. Rodri a la mitja lluna, és Pedri
0: amb l'esquerra,
1: el xut a les mans, bloc
0: l'han empantat per darrere, es queixa Pedri, ha pogut fer el xut ha sortit una mica mossegat, no sé si ha topat en algun defensor de la selecció argentina, però vaja, una altra acció força clara a la frontal de l'àrea. Pedri ha sortit amb l'esquerra, blocat el Dibu, la torna a tenir Espanya.
1: És Pedro Porro, que l'obre a la dreta, Lamin s'acosta al vèrtex, encara Lamin combina amb Ferran, Ferran és a la frontal, la torna Lamin, és dins de l'àrea, fa un retall, encara Lamin, pilota enrere, la treu Medina.
0: Sembla el Numància, la selecció argentina en aquest moment de partit. Estan, excepte Messi, la resta defensant a l'interior de l'àrea. Juga Espanya una altra vegada.
1: Això és un atac i gol. La té Cubarsí, que prova el xut. La treu, la refusa el Dibu. Pilota encara viva. No ha sortit per línia de fons. Mira de controlar-la Nico Williams. Ha de sortir de l'àrea, a la punta esquerra. Encara Nico, serà corna.
0: Déu-n'hi-do el xut de Cubarsí, que s'ha animat, com va fer contra Bèlgica.
4: Bèlgica,
0: que va forçar el 2-1 de Miquel Merino, el xut potentíssim de Cubarsí, que ha arribat a la posició del Dibu, l'ha tret com ha pogut, i després Miquel Merino ha salvat la jugada, ha acabat en córner, pressiona i pressiona i pressiona la selecció espanyola.
7: El setè córner per Espanya, 5 en aquesta segona part.
8: Resistència pura i dura,
1: Sí. 13 i arribarem al 90.
7: Quina gran final de Cubarsia.
1: Nico Williams ficarà el corna des de la banda esquerra i ha de posar pau abans l'àrbitre, el senyor Vincic. Amb la dreta, Nico la posa tancada, la treu McAllister, l'àrbitre invalida la jugada.
0: I què diu, que la tornaran a picar el corna?
5: Sí, han de tornar a picar-lo perquè ho ha aturat abans de que es reprengués el joc. Vindria a ser com la del Haaland.
0: Parla amb Medina, que és el central que ha entrat pel Cuti Romero, i no sé si era amb Laporte. Tornarà a picar el córner Nico.
1: És que no t'hi vulguis trobar aquí. Pica el córner Nico, el segon pal. No hi ha arribat, diria que era Cubarsí.
0: Sí, sí, ha saltat, després ha caigut malament.
1: No hi ha arribat, pilota que es perd per l'altra banda.
0: Out.
1: Out per la selecció argentina.
0: Falten 12 minuts per arribar al 90, minut 33 de la segona. Pressió a la selecció espanyola, de moment no troba el gol, però ho està buscant des de ja fa molta estona, està generant moltíssim més que l'Argentina, que no ha xutat a porteria en tot el partit. Servirà l'out l'Argentina, faltant 11 minuts i mig per arribar al 90.
1: Tagliafico se'n va cap a la pilota.
8: David, quantes pilotes ha tocat Messi la segona part?
7: Messi a la segona part ha acabat amb 12 al primer temps i ara en total en du, ara t'ho dic,
0: Deies 9 o 10 abans, no?
7: Fa... 22, 10. Per tant, sí.
6: 10.
0: Déu-n'hi-do, a mi m'han semblat menys.
8: A mi també m'han semblat menys.
7: Sí, sí, sí, 10 intervencions
8: molt poc transcendents, perquè fa la sensació que no apareix, que l'Argentina resisteix com pot, però vaja, sobretot les lesions dels centrals els han debilitat molt, perquè ja els hi costava sortir amb Medina i Otamendi, no t'explico.
7: És que ara no té la pilota. 22 intervencions de Messi per 52 de Lamine Yamal.
0: Sí, Lamine tampoc està tenint el seu partit més lluit. La té la selecció espanyola en zona defensiva.
1: Sí, camp propi, Cucurella, domina amb Nico Williams, se baixa a buscar-la. La té Pedri, Pedri enrere, cap a Rodri. Cubarsí, Cubarsí l'obre a la dreta per Pedro Porro. Aquella banda ara baixa a buscar-la també Lamine. Pedro Porro en curt, Lamine camp propi. A la banda dreta, la torna, la van passant ara. Porro, Lamine, Lamine, Porro.
0: Seguretat amb la pilota de la selecció espanyola. Que, a nivell de possessió... David
7: 60% a la segona part per Espanya.
0: Encara em sembla poc.
6: Sí, a mi també.
8: Sí. A mi també. Sí.
0: Aquestes dades les estàs trobant en un lloc fiable?
7: És bastant fiable. De fet, hem estat debatent a la redacció quin era el...
1: La passada de Pedri a la banda dreta, a la centrada, a l'interior de l'àrea, corna novament.
7: El setè.
0: Setè o
7: vuitè? Vuitè, perdó.
0: Vuitè, corns. I sis a la segona part, eh?
7: Això mateix.
0: En 35 minuts, sis corners, la pressió de la selecció espanyola va a més i ara ho provarà novament amb
7: aquest corner. Argentina ha servit un corn en tot el partit.
0: Sí, en aquesta segona part.
8: L'Argentina està ofegada, va traient el cap com pot per respirar una mica, però no hi ha manera.
7: I malgrat tot estan vius, però, eh?
8: Enfonsar-los el cap a sota.
4: Sí, però no li queda res, eh? Cap canvi ni cap moviment, eh?
1: Pedri, frontal de l'àrea. Un pilota cap a Nico, fa la centrada, Nico, cap a les mans del Dibu.
0: Laport.
1: Qui ha rematat amb el cap.
0: Algú l'ha molestat a Laport en la rematada des de la frontal de la partida, perquè era una rematada clara i la pilota la torna a perdre l'Argentina.
1: Compte que ara s'ha endut una trompada a Cucurella.
0: De Juliano Simeone.
1: De Juliano.
7: 8 aturades del Dibu.
0: 8 aturades del Dibu.
8: És que jo diria que de la selecció espanyola ha rematat Lamine Yamal, Oyarzabal, Cucurella, Àlex Baena, Cubarsí. Dani Olmo, Pedri, Cubarsí, Laport. O sigui, jo crec que no han rematat Pedro Porro i Rodri i no sé si algun més.
7: I Unai Simón.
0: Sí, clar.
4: I la majoria de les intervencions del Dibu, la part bona és que les bloca. No aconsegueix la segona.
0: Tampoc són rematades, tampoc ha fet cap aturada d'aquelles estratosfèriques al Dibu, però de moment està segur. La torna tenia Espanya.
1: Una nova passada molt bona de Cubarsí.
0: Trencant línies.
1: Que trenca línies, sí, sí. A fer Rodri, avança, creua la divisòria, l'obre a la dreta per Porro. Porro no sap ben bé què fer enrere. Va Cubarsí, Cubarsí cap a Pedri, mig del camp, zona interior.
0: És que defensant-se així, Argentina tampoc està impedint que Espanya aconsegueixi presentar-se dando opcions força clares de gol.
1: Cucurella, a Laport, Laport per Pedri. Pedri aixeca el cap, combina amb Miquel Merino, que no ha fet un bon control ni una bona passada, li l'ha perdut, però li dura molt poc la pilota a l'Argentina. Res.
0: Es queixa de falta Julián, però no l'assenyala Vincic. I groga no és per Julián, per Enzo.
1: Per Enzo Fernández.
0: Per protestar, oi, Carla?
5: Sí, per protestar o per... Bé, sí, per protestar, perquè s'havia llançat... S'havia caigut al terra i havia demanat falta.
0: Estan sobrevivint els argentins, però sí, ara sí. Hi ha hagut una empenta de Juliano sobre Cucurella, a l'estil de Paredes sobre Rodri fa una estona.
8: No, van als límits.
0: És impotència, no, això?
5: Sí, és impotència, com ara aquesta acció d'Enzo, que ara hem vist ja el gest que ha fet i que, per tant, per això ha rebut la targeta groga.
0: Qui té groga, l'Argentina?
5: Lisandro, perquè ja no hi és, Paredes i Enzo.
0: I Enzo.
1: Pilota llarga, Unai Simón.
0: 11 de la nit, senyals horaris d'11 de la nit, minut 38 d'aquesta final del Mundial entre l'Espanya i l'Argentina. Entrem ja en la recta finalíssima de la final.
7: I el moment clau, eh? 8:45 s'acosta.
0: Aquí no hi ha marge d'error, empat a 0.
8: Si no, és que se li farà molt llarg a l'Argentina, aquest final de partit. No? I com diu l'Àlex, el tema és com canvies això. Si és que has perdut els dos millors centrals, no tens la pilota, Messi no apareix, no has xutat a porteria, no tens canvis fins la pròrroga, molt mala peça al taler.
7: Els veieu intentant sobreviure fins a arribar a la tanda de penals?
0: Ara no hi veig recursos.
4: La primera aturada ha de ser arribar a la pròrroga. Compte
1: Ferran, que li arriba una pilota al balcó de l'àrea. Miquel Merino l'obre a la dreta per Lamine enrere, Pedro Porro, més enrere, Cubarsí. 84, pràcticament 6 més el temps afegit. Cubarsí la trepitja enrere per Laport.
0: Molta calma amb la pilota de la selecció espanyola, que no es precipita, clar, tampoc té obligació de precipitar-se, però està gestionant molt bé les possessions.
7: La diferència física també és molt evident, eh?
1: A No ha xiulat una falta de Nahuel a Nico Williams. L'àrbitre no ha considerat que hi hagués falta.
0: I va Messi.
1: Condueix Messi, pilota a l'espai i la... Vaja, corregeix.
0: Laporte.
1: Laporte i pilota enrere. Per Unai Simón, que ara envia una pilota al mig del camp, hi ha hagut falta. Falta d'Enzo Fernández a Merino, que no li ha deixat servir ràpid aquesta pilota.
0: Ara buscava la targeta Merino sobre Enzo Fernández, sacant ràpid la falta, Carla, sí, sense però... deixar espai i estona perquè... perquè s'apartés de la pilota.
5: Però Enzo aquí també ha estat lleig i s'ha apartat com una mica, i també l'àrbitre ha intervingut ràpid per evitar qualsevol conflicte.
7: Donald Trump despert, per cert, eh?
8: Donald Trump se li farà llarga la pròrroga, eh?
7: És notícia perquè ja sabeu que a la final de la NBA es va dormir.
0: Ah, sí? No sabia això.
7: Es va dormir.
0: Però compte que ataca
1: Ferran. Ferran, interior de l'àrea, vol enviar una pilota al cor de l'àrea i ha posat Medina a les cames. És out, favorable a la selecció espanyola.
0: A la dreta de l'atac s'acabarà. Servirà aquest out Pedro Porro.
1: Va cap a la pilota, Lamine li entrega la pilota. Pedro Porro, que fa algun gest a algun company, que s'ofereixin. Pilota enrere.
0: 5 minuts pel final, minut 40 de la segona. Continua atacant Espanya.
1: Rodri, Pedri, fent circular la pilota a Espanya al mig del camp. Rodri, ara combina la banda esquerra cap a Cucurella, que la controla amb el pit. Pilota enrere.
0: Si fos De La Fuente els diria, nanos, aprofitem aquests 5-10 minuts que falten i ataquem amb una mica més de risc, perquè l'Argentina està molt enfonsada i vés a saber com es dibuixa la pròrroga.
1: Ara ja ha posat la cama McAllister, envia la pilota fora del terreny de joc.
7: Ja som al 85, eh?
1: Davant de Pedro Porro.
7: Ara veurem mateix... si l'estadística es compleix.
1: El mateix Porro... Serveix l'out, Rodri, canvi d'orientació cap a la banda esquerra, controla amb el pit, Nico, la baixa, vol fer jugada individual, Nico Williams, punta esquerra, se'n va cap al vèrtex, fa un retall, no li ha sortit bé.
0: Molina ha estat bé aquí, ha posat el peu i s'ha endut la pilota, però la recupera rapidíssimament
1: Pedri. Pedri cap a la port, Pedri enrere, cap a Unai Simón, que és fora de la seva pròpia àrea, com si fos un home lliure. I l'entrega a Pedri. Pedri la torna a Unai Simón.
0: Veieu marge perquè Espanya canviï el ritme en aquest tram final de partit per intentar evitar la pròrroga, o seria massa risc?
8: Jo sí que veig marge. Jo crec que ha aparegut Williams i Merino per arribar, la ninja mal...
0: Vull dir, atacar amb una mica més de desesperació, sent més verticals, tot i que està trobant espais.
8: Jo crec que ho hauríem de fer.
1: Rodri cap a Lamine, a la punta dreta, bé, a la zona de tres quarts, la torna cap a Rodri. Pilota cap a Merino. Merino aixeca el que posa, una pilota a l'interior de l'àrea. Ferran xuta, corna.
0: Fora, no? O corna? Fora, fora.
7: No la toca el Dibu?
0: No, crec que no. Era molt difícil l'acció perquè venia desmarcant-se en diagonal. Ferran ha de girar tot el cos per enganxar bé la rematada, tot el maluc, i no impacta del tot bé, però és un altre xut a porteria. No a porteria, però sí a porteria, no entre els tres pals. David, quants en porta la selecció espanyola?
7: La selecció espanyola ja ha xutat 9 vegades a porteria.
0: 9 vegades a porteria. Àlex, tu veus aquest marge perquè la selecció espanyola, tal com està el partit i la final, intenti un canvi de ritme més, augmentar el ritme per intentar evitar la pròrroga?
9: Pot fer, el que passa que jo tinc més dubtes, eh? Primer de tot, el descompte serà generós, amb la qual cosa té marge per fer-ho, però arribem a aquell moment on una pròrroga li dona un marge també a Espanya per seguir atacant i buscant més ocasions. Per tant, jo no crec que vagi la desesperada.
0: Prova Pedri.
1: Pedri que avança i trenca línies, encara Pedri mig al camp, pilota cap a Lamine, Lamine pilota al mig, a la zona ampla, zona interior, encara que en propi la selecció espanyola, la port per Rodri, Rodri cap a la port.
8: L'Argentina ja no intenta ni tan sols sortir des del darrere.
0: O sigui, la llença, Dibu, sí.
8: Dibu la penja.
1: Pilota cap a la punta esquerra i arribarà Nico Williams, que evita que marxi per la línia lateral. Enrere cap a Cucurella. Cucurella més enrere. Rodri. Rodri, zona tres quarts a l'eix. Cap a Pedro Porro. No, volen precipitar-se.
0: 2 minuts pel final.
1: Rodri, obertura a la banda esquerra, punta esquerra, la rep Nico Williams. Enrere cap a Pedri. Pedri controla, se'n va cap dins. Pilota per Cubarsí, que guanya alguns metres. Cubarsí, és Merino. Merino. Interior de l'àrea, volia combinar amb Ferran, s'ha equivocat, però la torna a recuperar la selecció espanyola. Pedro Porro, cap a Lamine. Lamine fa un amaga, se'n va cap dins. Fa un retall, mitja volta, encara Lamine fa un altre retall. Combina amb Rodri, al balcó de l'àrea. L'obre a l'esquerra, al vèrtex esquerra, i troba Nico Williams, que vol fer jugada individual. Encara Nico no pot desfer-se.
0: Anahuel
1: Molina... i la té la selecció argentina, que li dura 0,5 segons.
0: La llença fora, pràcticament. Noel Molina és out per Espanya, minut i mig pel 45.
7: Les 9 rematades que dèiem d'Espanya a la segona part, més les 3 de la primera, són 12 xuts a porteria, 8 entre els 3 pals en aquest partit, cap de l'Argentina.
0: Cap de l'Argentina. Cap.
8: Sí, s'ha engallat a la rematada d'Espanya, que era una cosa que li podia passar i que no té res a veure amb el que va passar contra França, que va encertar en les dues clares que va tenir. Però Espanya ja sap que això li passa
1: contra de tant. Contra Rodri, el xut fora.
0: Una bona posició de Rodri a la frontal de l'àrea, una mica allunyat, 25 metres a porteria, provat el xut. Passat per sobre del travesser, minut 44 de la segona.
1: El monòleg de la selecció espanyola arriba a la seva fi. Veurem si amb algun gol anirem a la pròrroga.
0: Fa pinta de pròrroga.
7: Ja tenim 70% de possessió, per Espanya.
0: 70% de possessió en el global del partit o a la segona part?
7: A la segona part.
1: No sé si hi ha una...
7: En el global, 67.
0: Ara has mirat una bona pàgina.
7: La mateixa.
6: Són les que ens donen la raó.
7: És la font que hem acordat tots a la redacció, que és la que havíem de consultar.
0: Torre ataca Espanya.
1: Vinga, la té Nico Williams, se li ha llançat a terra, un jugador de l'Argentina, la té Messi a la banda dreta, enganxat a la dreta Messi, Cucurella s'interposa, envia la pilota fora del terreny de joc, és out per l'Argentina.
0: I tenia a prop Pedri i Cucurella Messi en aquesta acció al costat de les banquetes. Veiem a Xavi, a Casillas, Iniesta, Puyol, Navas, Jesús Navas,
7: Sergio Ramos.
1: Anava a dir-vos, jo no recordo una part sencera amb un domini tan aclaparador en una final d'un Mundial d'una escola que una altra.
0: No, és molt desigual, falten els gols. Quants minuts d'afegit,
5: no Sergi? 4 minuts.
0: 4.
5: Són molt pocs.
0: No? Molt pocs, tenien poc.
5: És el mateix que la primera part, també n'han afegit 4.
7: I amb la pausa d'hidratació,
5: però molts canvis. Hi ha hagut canvis, de fet, són 4 finestres de canvis.
0: 4 finestres de canvi. I la pausa d'hidratació, que acostuma a durar 3 minuts, doncs...
5: S'haurien d'anar...
0: 6 mínim. A vegades passa, Carla, els àrbitres feu això, que si hi ha una pròrroga... Tu has xiulat mai una pròrroga en algun playoff d'ascens?
5: No.
0: No et sona, eh? Però a vegades passa que quan hi ha la pròrroga a tocar, els afegits són més curts.
5: Però l'àrbitre vol no anar a la pròrroga.
0: No sé,
6: vol a sopar, no?
0: O sigui, Àlex i Ricard, això sí. no us sona estrany el que acabo de dir? Que
9: no, a mi m'ha passat, i és veritat, el que diu, que vol no anar a la pròrroga, però també et pots pensar, igual faig un descompte molt llarg i acabo la pròrroga igualment.
8: Ara hi ha una obstrucció de la porta Messi. Sí.
5: Targeta clara que
8: no l'ha volgut deixar avançar.
0: Doncs no hi ha targeta.
5: Que no hi ha targeta. Sí que hi ha una
0: obstrucció
5: molt clara.
1: Tindrà una pilota al mig del camp per posar-la a l'interior de l'àrea a l'Argentina.
0: A veure si la pengen i generen la primera aproximació mínimament perillosa en tota la segona meitat. I pràcticament a la primera, perquè no recordo alguna penjadeta, però ben poca cosa més de l'Argentina en tot el partit, en tota la final.
7: Si és que només han servit un corna.
0: La falta la picarà aquí Paredes?
1: O Messi, no?
9: Però aquí la falta a Laport sobrava una mica.
8: Sí, no calia, no? L'atac de l'Argentina no tenia tampoc gaire futur.
0: La penjarà Messi, eh? Sí, hi ha un altre jugador de l'Argentina, crec que és
1: Paredes
0: al costat de la pilota, però havent-hi Messi és probable...
1: Potser en curt, mira, la pica en curt cap a Giuliano.
0: Sí, li tornarà Giuliano a Messi, segur.
1: Sí, la torna cap a Messi, efectivament. Messi cap a la zona interior, Enzo Fernández cap a Messi, s'acosta la frontal, encara Messi, l'acaba traient Espanya.
0: I la contra, no?
1: No, la té a Paredes a la frontal, Giuliano, Simeone a la centrada, les mans d'Unai Simón.
0: És l'acció més perillosa de l'Argentina en tot el partit, eh?
6: Sí, sí.
0: Minut 92.
1: I ara s'ha desplegat ràpidament la gent.
0: És bona.
1: Que és bona per Nico Williams, que és a la banda dreta. Són 3 contra 3. Encara Nico, prova xut. El refús amb els punys, amb les mans. El Dibu.
0: Xut fortíssim de Nico Williams, que tenia a l'esquerra. Quina falta ha rebut Cubarsí, eh? Atenció al color de la targeta.
1: Groga,
5: però és la segona.
0: És la segona per Enzo Fernández. Diu que no. Es podria corregir, Carla, si no és falta.
5: Es podria corregir si no es falta.
0: Ha semblat molt dura.
5: Si ha arribat abans...
8: És la primera vermella del Mundial de segona groga. Com a mínim en joc, que es pugui revisar.
0: Sí, va haver-hi la primera expulsió, aquella d'Embolo, però va ser a partir d'una revisió, el jugador suïssa contra l'Argentina, però sí, amb aquest tipus d'expulsions per segona groga, a veure la repetició...
5: Sí,
0: home,
5: sí,
0: és falta, és groga, va massa fort, va passat de força, no calcula, no mesura, impacte sobre Cubarsí, després que Cubarsí toqués la pilota, groga justificada, Carla, per Enzo Fernández.
5: És groga claríssima i el VAR no entrarà perquè hi ha el contacte. i després que també que l'alça...
0: És que és una groga clara. És una groga claríssima, no hi ha lloc a dubte. L'Argentina es queda amb 10 futbolistes, som a punt d'arribar a la pròrroga, 40 segons per arribar a 94, i a la pròrroga, amb el panorama de partit que hi havia i amb l'Argentina amb un jugador menys, encara la final pinta encara més favorable a la selecció espanyola.
8: Aviam si Lautaro es queda sense jugar, perquè ara a veure com refà Scaloni això amb 10 jugadors. Ja estaven en plena supervivència, no t'explico res. Ara, amb un jugador menys. T'he de dir que Enzo Fernández li ha passat una mica el que dèiem de Vincic amb la primera groga. La primera groga se l'ha d'estalviar com se l'havia d'estalviar Camavinga. Ja hem dit que Vincic filava prim, Carla, i la segona no, però la primera és un regal de groga que no et pots concedir en la situació.
5: Sí, és la que comentàvem abans durant el partit de la famosa del Camavinga, que és una...
0: Però com ha estat la primera targeta per
5: Enzo? La primera és aquella que Enzo està al terra i li protesta des del terra.
0: Sí, és una
5: protesta. Que li fa un gest i aleshores li treu la targeta groga.
9: I acabarà com acabi això, però Cubarsí decisiu en gairebé tots els partits, eh?
0: Sí.
9: Crec recordar que l'expulsió davant d'Uruguai és molt similar, amb una jugada on Cubarsí és pràcticament calcada.
0: Qui encara està atenent a Cubarsí?
1: Sí. Joc aturat a la gespa, a la Cucurella parla amb Messi.
8: Messi es queixa, perquè s'ha posat Cucurella la mala boca.
5: La mala boca, aleshores ell ha aixecat la mà.
8: Sí.
0: Doncs, compte amb aquest moment, Messi aquí està atent a tots els detalls, atent a tots els detalls aquí el capital de l'Argentina. Sònia, com s'ha rebut a l'estadi l'expulsió d'Enzo Fernández?
2: Doncs amb alegria per part dels aficionats espanyols i
0: ansietat.
2: M'ha semblat molt clara aquesta segona grava d'Enzo. I deixa'm dir que en la primera també allà s'ha jugat també la vermella, perquè després de protestar li ensenya la groga i l'aplaudeix en posterioritat. I allà s'ha jugat la segona groga.
5: És una groga molt clara.
0: La segona és molt, molt clara. Ho intenta Espanya, segurament l'últim atac del partit.
1: Nico Williams, que enrere, Cucurella, la juga a Pedri. Pedri enrere, cap a la port.
0: 95 i mig.
1: Possiblement sí, l'última o la penúltima. La té Rodri. Obertura a banda dreta, la rebrà Lamine. A prop del vèrtex, s'acosta al lateral de l'àrea gran. Encara Lamine la trepitja. Ha perdut la pilota. Lamine vol sortir la pilota jugada a l'Argentina, però la recupera molt bé Cucurella. Cucurella a la frontal, mitja lluna. Quina falta claríssima.
0: Falta és claríssima, és perillosa, perpendicular a la porteria, l'ha forçat Ferran Torres. Falta de Paredes, és bona aquesta falta, Ricard, Àlex.
8: Sí, una altra falta de Paredes que ha d'evitar. Va revolucionadíssima.
5: I també ha jugat també la segona.
8: Ferran d'esquena porteria. Vull dir, és que no cal fer la falta. Deia que Cucurella jo crec que ha volgut tenir un gest de complicitat amb Messi després de l'expulsió. S'ha posat la mala boca perquè no se li llegin els llavis i Messi, que venia rebotat de quedar-se amb un home menys, ha dit que se l'ha posat a la... Però vés a saber què li ha dit, perquè jo no feia pinta d'un insult, allò.
5: Potser li ha dit que era el seu ídol de petit.
0: Sí, no, a veure, la falta és a la frontal de l'àrea, molt perpendicular al punt de penal i al centre de la porteria. Hi ha dos jugadors de la selecció espanyola, Pedro Porro, dretà, que pica molt bé les faltes, Pedro Porro, i Lamine Yamal, tots sabem que és esquerrà. A Lamine li recordem algun gol de falta directa?
10: No.
0: Oi que no, Ricard? No, el Barça no. El rinoceron blanc era de Rashford.
8: Sí. És la falta i prou o què?
0: Segurament.
5: A priori sí, perquè s'havien d'afegir 4 i en portem 7.
0: Doncs compta amb aquest moment de la final del Mundial. Sí. Última jugada dels 90 minuts, Espanya 0, Argentina 0. Falta favorable a Espanya a la frontal de l'àrea, l'Argentina en 10. La falta és propícia perquè la pica indirecta o Lamine Yamal o Pedro Porro potser és l'última acció dels 90 minuts. Si això no acaba en gol, anirem a la pròrroga.
1: A 6 metres de la frontal, aproximadament 23 de la porteria. O Lamine amb l'esquerra o Porro amb la dreta. Som ja en el temps afegit. Última acció de la final de la Copa del Món, del Mundial. Lamine, Porro, Lamine. Qui picarà la falta? 4 jugadors argentins a la tanca. L'àrbitre que acaba de col·locar la tanca encara no es picarà aquesta falta, que pot ser l'última acció de la final. Pilota aturada, la tindrà la selecció espanyola. Amb la dreta Porro, amb l'esquerra Lamine. Ho veurem. Si no fan gol, anirem a la pròrroga.
0: Està parlant l'àrbitre Vincic amb els jugadors de la barrera argentina, també en Ferran, que li diu que no es pot apropar un metre.
1: I va Lamine amb l'esquerra. El Dibu.
0: Era bona. El xut de Lamine l'ha desviat a corna. El Dibu Martínez, segurament a l'última acció. Hi ha corna, no sé si el picarà a Espanya.
1: Falta que ha refusat el Dibu amb les dues mans.
0: Ha buscat el pal del porter de la selecció espanyola. Juga Espanya.
1: La té Nico Williams. Fa la centrada a l'interior. Cubarsí no pot fer la rematada. La pilota surt de l'àrea. Final. Final, final, final del temps reglamentari. Anirem a la pròrroga, a la final del Mundial. Espanya i l'Argentina empaten a 0.
0: Sònia, des del MetLife Stadium, els jugadors se'n van cap a la zona de les banquetes per descansar una mica, veure, hidratar-se i sentir les indicacions de la Fuente i d'Scaloni.
2: Sí, efectivament, ara es fan dues cianes, la part de l'Argentina amb el Fuente d'Scaloni, la del part de Luis de la Fuente per part de la selecció espanyola. S'atura el partit durant uns minuts i apareix la megafonia mentre la gent descansa de tanta tensió, molta tensió, i una ocasió, aquesta última, que aquí a l'estadi molta gent veia en gol, eh?
0: Sí, home, però, perquè la falta era propícia.
2: Ha aparegut el Dibu Martínez. Sí, sí. No, que en el moment del

0: de fer un gol, és d'obrir el meló, perquè on s'ha estavellat ha estat en la falta d'eficàcia que sí que va tenir contra França.
1: Quants xuts ha fet Espanya a porteria, David?
2: 15 xuts a porteria, 10 entre els 3 pals. D'aquests 15 xuts, 12 a la segona part, 8 entre els 3 pals.
1: Àlex, la pròrroga, què podem esperar-ne?
3: El mateix escenari, amb un punt de tranquil·litat d'Espanya que jo crec que l'ajudarà a decidir millor. Jo entenc que Argentina farà un canvi, sí o sí, veurem, perquè és que ara sense
0: info... L'entrarà Lautaro o no?
3: No, Palacios potser, no? Per...
0: O sigui, la carta Lautaro es quedarà sense poder-la jugar, eh?
3: És molt probable, és molt probable. Veurem què fa aquí Scaloni, perquè no ho té. És que Scaloni ja ha esgotat tots els canvis i tots els formats tàctics ja al minut 70, amb la qual cosa està bastant limitat. I la pregunta és si Espanya mourà alguna cosa, eh? Perquè, vaja, així és com l'hem vist acabar de la Fuente al llarg del campionat, és a dir, tot el que ha posat sobre el camp és el màxim que hem vist durant el Mundial, i veurem si té, no sé, alguns minuts potser Borja, fins i tot Gavi, veurem, però queden 30 minuts per davant i jo entenc que tots dos faran canvis.
2: Abans preguntaves, Xavi, si recordàveu amb algú de nosaltres una final tan desnivellada, malgrat que tenim empat a 0, eh? Sí. Per tant, Argentina és viva. Jo mirant enrere, buscant historial de finals, potser aquell dia, però, va marcar 3 gols França, aquell 3-0 a França davant del Brasil, la final del 98 a França. França va ser molt superior, Brasil pràcticament no va xutar porteria, però és que la resta de finals totes han tingut marcadors igualats i partits, diguem-ne, bastant igualats, si és que no anem enrere, anys 70, quan el Brasil guanyava a Itàlia aquella final per 4-1 amb Pelé, o més enrere, aquell 5-2 de Brasil davant Suècia el 58, però vaja, les últimes finals sempre han estat igualades pel que fa a joc i també a marcador, que és veritat que és el que tenim ara mateix al marcador del Metlife Stadium amb aquest empat a 0.
1: Busquem ambient on hi ha gent de Catalunya Ràdio desplaçada. L'Oriol Rodríguez, Oriol, on pares ara en aquest punt de la nit, en aquest punt de la final?
4: Mira, el centre de Barcelona, amb un local ara que es diu Sonora, a prop del Poble Nou, on ha sigut un centre aficionats bàsicament argentins que s'estan encomanant a tots els sants que hi ha perquè puguin treure alguna cosa positiva al final d'aquest partit. Bona nit.
5: Bona nit.
4: Argentí o català?
5: Soc català.
4: És català, però vas amb la selecció argentina, estaves parlant amb els teus companys argentins.
5: Vaig amb la selecció espanyola.
4: Vas amb la selecció espanyola, perfecte. Però bé, doncs amb aquests companys argentins que tens al costat...
5: Chicos, que nos entrevistan.
4: Heu de posar gairebé...
5: No hablo catalán.
4: Bé, però l'entens.
5: No. L'entens.
4: Sí. Heu de posar gairebé un siri per intentar forçar els penals, perquè Argentina ha sigut com un partit de frontón, no?
5: Para poder conseguir los penaltis. ¿Cómo lo ves?
1: Traducció simultània.
6: Para mí hay que meter un poquito más de huevos. Tenemos amarillas y rojas en contra, pero... Seguimos con huevos y lo damos vuelta.
4: Més de juego o esperança d'arribar a los penaltis, huevo. Els penals? Bé, no s'assembla molt.
1: Sí.
6: O sea, siempre, pero para mí siempre Argentina llega a ganar antes que los penales, pero bueno, si vamos a los penales también lo ganamos.
5: Pero tienes al Dibu, hombre.
4: Una mica decepcionado por lo que has visto en aquesta final. De moment.
5: ¿Estás un poco decepcionado por lo que has visto en esta final?
6: No, nunca decepcionado. Argentina hasta la muerte.
5: De verdad,
6: con corazón,
1: perfecto.
6: Segurísimo.
1: Uri, comença la pròrroga.
4: Molta sort en aquesta pròrroga, tu també que hi hagi molta sort en aquesta pròrroga, on Espanya de moment es mostra bastant superior.
1: Comença la pròrroga, Uri, Sergi.
7: Vinga, va, comença la pròrroga, comença servint Espanya, Porro enrere, cap a Unai Simón. Primers compassos d'aquesta primera part de la pròrroga.
1: L'Argentina no ha fet el canvi encara que podia fer després de la pròrroga, oi? O se'l guarda de moment Scaloni?
0: No, se'l guarda Julián a l'esquerra. Recordem que té Nico Paz, aquí ha fet servir també molt poc, que li podria donar una miqueta en atac, perquè alguna cosa necessita algun soci per Messi.
1: Ara 4-4-1 de l'Argentina, que està jugant amb 10 jugadors després de l'expulsió d'Enzo Fernández. Ataca Lamin.
8: I recordem que també que igual que a Argentina se li suma un canvi a Espanya també, i per tant li queden dos, el del partit que no ha utilitzat i el de la pròrroga.
7: La té Nico Williams, a banda Nahuel, enrere Cucurella, Pedri la torna a Cucurella. Aquest més a l'esquerra per Nico Williams, enrere de Laporte.
1: Espanya va guanyar el seu Mundial el 2010 a la pròrroga amb aquell gol d'Iniesta. L'Argentina, el seu primer Mundial, el 78, oi que el va guanyar també a la pròrroga contra els Països Baixos?
0: Sí, també.
1: Ataca Espanya.
8: I el segon també.
7: Lamine, Pedro Porro.
8: No, els penals.
7: Porro per Lamine. Ferran combina en el primer toc, encara Lamine, vèrtex de l'àrea, cap a la zona central, cap a l'eix Porro. Ferran vol descarregar-la, l'ha perdut Ferran, surt l'Argentina, en falta.
0: L'Argentina, Xavi, va perdre el del 2014 a la pròrroga.
1: Tens raó.
8: És a dir, Argentina, totes les finals que ha jugat, les ha jugat en pròrroga.
1: No, el 86 no.
8: Ah, no, aquí no hi era.

0: El del 2014.
1: Que no hi posis no vol dir que no la juguessin.
2: No, clar, clar.
3: No li van demanar permís.
2: No em vaig entrar.
1: El 86 va marcar Burruchaga al minut 40 de la segona, el 3-2.
4: I el 78 tampoc no hi era.
2: No, tampoc.
4: Bé, tindrà una falta a l'Argentina, servirà el Dibu, que els demana que s'ajuntin els seus jugadors, o que tendeixin a anar cap al cantó esquerre.
3: L'Argentina intentarà que no passi res, que no passin coses, que passin interrupcions, coses, faltes...
1: Amb un jugador menys és normal. Ja ho estava intentant, sí, sí. 11 contra 11. A veure, anem un moment al fòrum. Podem anar al fòrum amb l'Alfons, amb l'Alfons Gorín. Alfons!
5: Què tal, com esteu?
1: Tensió a la pròrroga?
5: Sí, a veure, tensió, però una tensió molt calmada, perquè es nota que els seguidors argentins, que és més al sector on estic ara, estan una mica resignats, allò... passar els minuts com poden. També et dic que molta gent asseguda, és que la Chafugo aquí
4: Ferran, que guanyarà la línia de fons, pilota enrere. Lamine no arriba a Lamine a fer el control. La traurà el Tagliafico des de la banda esquerra. La té l'Argentina, però la recupera molt bé Lamine. Cap a Pedri, frontal de l'àrea. Pedri busca posició de xut. Nico! El Dibu la treu!
1: El Dibu, quin partit
6: no estava fent, el Dibu. Quina aturada del Dibu.
1: Havia arribat a rematar, Nico,
6: crec
1: amb el
6: sí,
1: cap?
6: Sí. Jo crec que l'havia pentinat una miqueta. El Dibu, que està recordant l'aturada que li va fer a Colo Muaní,
1: sí,
6: que va salvar l'Argentina en aquella pròrroga, i ja n'ha fet unes quantes. Per mi aquesta és la més difícil, perquè, com dieu, la toca tan poc que no sap si la tocarà o no.
1: Perdona una mica aquí, Nico, té una posició sí, molt franca per rematar amb més força, per impactar
6: no és el millor rematador
3: de cap. 11 aturades del Dibu.
1: Claríssima aquesta ocasió per la selecció espanyola. En els primers minuts de la pròrroga, que deies, Alfons, al fòrum, hi ha tensió fins a cert punt.
5: Sí, ara el moment de màxima exclamació, et diria, ha estat l'expulsió d'Enzo Fernández. Clar, ara s'acaba de viure aquí l'oportunitat que heu cantat fa uns minuts.
1: Aneu molt tard, no? Aneu molt tard.
5: Molt, molt, molt. El delay s'ha anat fent cada vegada més i més gran, i el que et deia, moltes cares de resignació argentines, més aviat els seguidors d'Espanya, doncs, més ficats en el partit i amb la sensació de que la cosa està al caure. De moment, calma molt tensa aquí al fòrum i moltíssima xafogó, com et deia abans.
1: I la gent
5: pels terres, gairebé.
1: 4 minuts de la pròrroga, Sergi, empat a 0.
4: Sí, tindrà una pilota a la selecció espanyola, una falta que serveix a camp propi. Ubarsiga per Rodri, Pedro Porro. Es defà de Julián. L'entrega a la banda dreta per Miquel Merino. Aquest més a la dreta, Julián. Julián enrere, Porro. Mig del camp. La cedeix cap a Rodri. Rodri volia fer una passada a l'esquerra, no ha estat bona. La recupera la selecció argentina. Juliano la lluita. Se la treu de sobre la selecció argentina.
1: És que no pot sortir l'Argentina, Messi. No. Entra Cobercí, Laport, un marcant-lo, l'altre fent la vigilància i
6: ja
1: no
6: poden connectar amb Messi, no poden sortir.
1: No. Torna a atacar la selecció espanyola.
4: Cucurella per Nico Williams, a la banda esquerra, enrere cap a Pedri, Pedri en curt, Rodri de primeres, la torna Pedri, aquest cap a Cobercí, Cobercí que aixeca el cap, avança per l'eix, la dona a la dreta per Lamine, Lamine enrere, Pedro Porro en curt, cap a Cobercí, Rodri fa obertura llarga a la banda esquerra, la controla Nico Williams, se'n va cap al vèrtex, encara Nico, volia combinar amb Cucurella, no li ha sortit bé, vol fer-se una autopassada, Juliano Simeone, no hi arribarà.
1: Quin vigor, quina energia de Juliano Simeone, aquí ha recuperat dues pilotes, la segona no ha pogut controlar del tot, out per la selecció espanyola i l'Argentina clarament, que es defensa, fa el que pot, continua resistint i ara mateix signaria els penals.
4: És Pedri qui ara surt jugant amb la pilota controlada. Condueix la dona en curt cap a Rodri. Obertura a la banda dreta per Pedro Porro, que aixeca el cap, la centra a la frontal. Li cau a Merino i surt el Dibu contra Nico Williams. I el gol!
1: Falta.
4: Falta de Merino, potser.
1: Falta de Merino sobre el Dibu.
6: L'ha xiulat, si més no l'ha xiulat.
1: Sí, l'ha xiulat, l'ha xiulada.
4: Doncs aquesta jugada que havia acabat amb la pilota al fons de la xarxa, invalidada per falta de Merino al Dibu.
1: El Dibu és a terra, es queixa. Sembla que hi ha hagut contacte entre Merino, que intentava arribar a la rematada, però és la segona vegada i el cop de cap de Nico Williams, i ara aquesta acció on la selecció espanyola arriba en claredat a posició de rematada. Otamendi es queixa d'un cop de Miquel Merino, després ja... El Dibu no hi ha falta, eh?
4: No, és anterior, no?
2: Es queixa la falta anterior.
1: Però també en fa una mica de comèdia. Aquí el VAR podria entrar. El Dibu no rep cap falta.
7: No hi ha res, no.
1: I després arriba, refusa malament, arriba Nico Williams des del darrere, fa gol. S'anula el gol perquè assenyala falta.
2: Fa falta d'Otamendi.
1: Falta de Mikel Merino sobre Otamendi. Doncs a mi no m'ho ha semblat.
0: No és falta.
1: No ho és, oi que no?
0: A mi no m'ho sembla tampoc.
2: O potser encara estan, o segueixen revisant, perquè clar, les imatges
6: però
2: no ens
6: clar,
2: ensenyen.
6: És que això és difícil que el VAR ho canviï, perquè és un contacte
0: quin moment,
6: que,
0: segur,
6: que segurament no és falta, però el contacte hi és, i així, tornem a la subjectivitat, no?, del contacte.
1: Però quina falta ha xiulat? És important saber quina falta ha xiulat, si la de...
6: És que el trepitja, Merino Otamendi, el trepitja.
2: Ha de xiular la falta d'Otamendi, per perquè és cert que
6: no
2: la de Merino amb el Dibu no hi ha res, tot i que el Dibu sembla que s'ha fet mal.
6: Sí, bé, el Dibu fa veure per
2: sí,
6: si
2: això
6: cas,
2: també és veritat.
6: És la seva escena, però, la bona.
3: Però fa pinta que és la de Merino Otamendi, és que sí, no pot ser una altra cosa.
0: Sí, sí, no.
1: Sí, home, i el Dibu sembla, també guanya temps, no?
2: Sí, però pel que sembla sí que és veritat que no... de que el gol està anul·lat, perquè si no entenc que hi haguessin anat a revisar-lo.
1: Segurament. Sí, sí. Sònia, des del MetLife Stadium, hi ha incertesa per la resolució de la jugada? El VAR entra?
7: Sí, no, hi ha incertesa, però jo crec que més que tot perquè el Dibu està allargant el moment, però l'àrbitre ja fa estona que ha assenyalat la falta i pel que ell diu no li estan revisant el VAR. Per tant, el gol que ha quedat anul·lat ja han... des d'un primer moment.
1: Reprendrà el joc, no entrarà al VAR, no revisarà la jugada, no pujarà al marcador el gol de Nico, i hi haurà dos canvis, Sònia, a la selecció espanyola, els dos últims.
7: Sí, no els he pogut... Ara s'està fent el de sí. Laporte, un és la sortida de Laporte, si no m'equivoco, sí. I el primer no
1: l'he pogut veure,
7: ara...
8: Rodri Laporte, sí. Entra en Subimendi i Eric García.
1: Sí. Rodri marxa i Subimendi farà de mig centre, Laporte marxa i Eric farà de central. Són els primers minuts d'Eric García al Mundial, a la pròrroga de la final, sí. Déu-n'hi-do.
6: I els de Subimendi.
4: I també de Subimendi.
1: Déu-n'hi-do. Subimendi va viure una situació similar a la final de l'Eurocopa, va jugar tota la segona meitat per la lesió de Rodri, i la veritat és que ho va fer bastant bé. 8 minuts, gairebé 9 minuts de la primera part de la pròrroga, reprèn el joc.
4: Vinga, serveix la falta al Dibu, llarga, pilota llarga, que va directament al cap de Julián, la toca, però no pot fer un bon control. Cubarsí cap a la banda dreta, Porro. Pilota cap al mig del camp, vol pentinar-la. Ferran, Nico Williams la descarrega. Pedri per Cucurella, pilota a l'espai.
1: És bona per Nico.
4: Nico, davant de Giuliano Simeone, que li pren la pilota a Nico Williams. Molt
1: quina paparra, Giuliano.
4: Recupera bé una pilota al mig del camp. Mikel Merín, no. Merino per Porro, ja torna a construir, o intenta construir, jugada d'atac a la selecció espanyola. És Lamine a la banda dreta. Combina amb Zubimendi. Zubimendi a la banda esquerra i troba Cucurella. Cucurella per Pedri. Pedri aixeca el cap, posa la pilota a l'interior de l'àrea. La refusa. Medina cap al mig del camp. Ara és Cucurella qui la protegeix davant de Messi. A falta.
1: Cubarsí. Protegia la pilota davant de Messi. Messi l'ha fet caure, l'ha contactat per darrere.
6: És un pecat el que diré, perquè s'ha de morir com s'ha de morir, en el cas de l'Argentina, però clar, jugar amb 10 i Messi és gairebé impossible.
1: Però no el canviarà.
6: No, perquè no s'ha de canviar i s'ha de saber perdre fins i tot per tot allò que t'ha donat. Però clar, és que l'escenari és el pitjor possible per Messi, que no pot guanyar una acció, un duel, que no pot fer una desmarcada, que no pot connectar en curt, que no té còmplices per alimentar.
4: A veure, Pedro Porro, ataca en estàtic Espanya, se la penja al segon pal, la treu la defensa, l'ha tret Nahuel a la banda esquerra, la rep Cucurella, enrere cap a Subimendi. Subimendi no sap ben bé què fer, enrere, més enrere. La té ara Pedri, a l'eix, s'acosta a la zona tres quarts, Pedri cap a Subimendi. No vol penjar de moment, pilota Cubarsí.
1: A veure si prena el xut.
4: Cubarsí a la banda dreta i troba la punta dreta, Lamine Yamal. Veurem si fa jugada individual. Lamine cap al vèrtex, Pedro Porro. Pedro Porro, fundal de l'àrea.
1: Pedri.
4: Lamine, xuta Lamine, desviada per sobre del travesser.
1: Ha buscat el seu xut més natural, buscant el pal més allunyat. Una miqueta escurat cap a la banda dreta de l'atac, imprecís. Ha sortit massa alt. I crec que l'Argentina farà l'últim canvi.
4: Minut ja 11 de la segona part, de la primera part de la pròrroga. Senesi entrarà.
6: Tercer central.
1: Sí. És que...
8: Lautaro no jugarà.
1: Lautaro no jugarà i
3: Senesi acabarà el partit.
1: I marxa Julián.
6: Sí. I Senesi pot ser que debuti, també.
0: Igual posa Facundo Medina al mig del camp, no?
6: Jo crec que jugarà amb tres centrals.
1: És que Espanya ja ha arribat a trepitjar l'àrea dues, tres ocasions clares, el gol anul·lat a Nico, la rematada de cap de Nico Williams, i es tracta de continuar resistint per l'Argentina. Servirà de porteria el Dibu Martínez, minut 11, gairebé 12 de la primera part de la pròrroga.
4: Fa molt llarg, pilota, que saltarà, qui salta, la penja cap a la frontal de l'àrea de la selecció espanyola. Era Eric qui l'ha tocat amb el cap, se l'endú, Pedri a la banda dreta cap a Pedro Porro, condueix Porro, creua la divisòria, ja és al camp de l'Argentina, encara Porro l'obre a la dreta per Lamine de primeres, la torna Porro juga mig al camp la selecció espanyola, Subimendi, cap a Pedri l'obre a l'esquerra per Nico Williams, que s'acosta al vèrtex de l'àrea gran, la penja a l'interior de l'àrea, el cop de cap fora!
1: Merino, l'ha tingut Merino, el cop de cap ha passat llepant el pal a l'esquerra de la porteria del Dibu. Al moment Merino ha tornat a aparèixer en aquesta ocasió, però no ha acabat en gol.
8: I això acabarà com acabarà, tot pinta que acabarà en victòria d'Espanya, però per les xarxes, remenant una mica reaccions, l'afició espanyola, també mitjans espanyols, indignats amb el gol anul·lat per falta de Merino, no la veuen per enlloc.
1: Però, Ricard, tu has vist una trepitjada de Miquel Merino sobre Otamendi,
6: Jo l'he vist així en el moviment, és una trepitjada que no és plena, però li trepitja, i per això he pensat que encara que les trepitjades no revisava, ja sabeu que són subjectives, no la podrien revisar.
1: Que clara ha estat aquesta ocasió, Àlex, per Miquel Merino, el cop de cap, té bon timing, té bona arribada, li ha faltat centímetres per aconseguir el primer gol.
3: Ja són 18 rematades d'Espanya en aquesta final, 11 entre els tres pals.
0: Sí, a més és molt de Miquel Merino, sí, aquesta arribada, sí, aquest cop de cap era senzilla per ell, sí, i m'ha sobtat.
1: Torna a provar-ho Espanya.
4: L'obre a la dreta, la rep Lamin, que volia filtrar una pilota a l'interior, s'ho repensa, Porro, Pedri, ara l'equip es cula cap a l'altra banda, la banda esquerra la rep al prop del vèrtex, Nico Williams fa un retall, encara Nico Williams, que prova xut, s'estavella en un jugador, en Paredes, surt l'Argentina, la rep Messi, està molt sol, encara Messi, fa un retall a banda, Cubarsí, Messi fa un canvi d'orientació a la banda dreta, la topada,
1: Cucurella, no xiula res,
4: i Simeone, no xiula
2: Simeone res. Simeone la buscava, però no hi havia falta.
4: Punta cara és Espanya, qui es desplega en atac, la rep Lamine, a la banda dreta, ha sortit a pilota per la línia lateral, és alt.
3: Crec que Lamine ha rebut, no. Un Tagliafico se les tenien.
1: I Medina també l'està provocant. Sí. Lamine és intel·ligent.
3: No hi entra.
6: És que ara per mutat Argentina ha obert Medina contra Lamine Yamal, però jo crec que Tagliafico ja no pot, o sigui, està mort. I ha situat Tagliafico com a tercer central. Ara Lamine Yamal atacarà Medina, que està més fresc.
1: Simeone ha fet en l'acció amb Cucurella el que va fer al Camp Nou Champions.
6: Sí, ho he pensat.
1: En aquella ocasió va forçar l'expulsió de Cubarsí. Aquí Vincic no li ha comprat l'argument.
4: Doncs bé, som a les acaballes de la primera part de la pròrroga, la final del Mundial. Partit històric que, de moment, tenim amb empat a 0, sense gols, tot i el domini aclaparador de la selecció espanyola.
1: A punt d'arribar al final de la primera part de la pròrroga. Quedarà un quart d'hora perquè es resolgui o no aquesta final. Si no es resol en el pròxim quart d'hora, la segona part de la pròrroga hi haurà penals.
3: La novena final del Mundial, novena que resol la pròrroga.
2: I Scaloni ha rebut la targeta groga per les protestes en l'acció de Simeone.
1: Possessió per l'Argentina.
3: La possessió ara mateix del 32%.
4: Vinga, 3 minuts s'afegiran. Paredes juga a l'Argentina encara que en propi. La recupera bé la selecció espanyola. Nico Williams ha baixat front a Will Molina. Li ha pres la pilota a Nico. Pilota enrere.
3: A la pròrroga el 17% Paredes de possessió per l'Argentina.
1: Ara la té, intenta descansar en pilota a l'Argentina. Consumir segons.
4: Mendy enrere cap al Dibu. El Dibu que no es vol complicar la vida. Pilota llarga més enllà del mig del camp. La regala. La torre tenia la selecció espanyola. La té Pedri. Pedri pilota profunditat per Ferran. Frontal de l'àrea. Va per terra. No hi ha res.
1: No.
4: No hi ha res. La treu del darrere la defensa argentina. La torna a recuperar Espanya. Subimendi. Pilota cap aquí, cap a l'interior de l'àrea. La treu l'Argentina des del darrere. Messi. Cap a Giuliano Simeone. Paredes. Combinen Simeone i Paredes a primer toc. Camp propi. La perd l'Argentina. La recupera la selecció espanyola. Pedri. Zona ampla, s'ha encantat, ha badat, sí. I ha pres Simeone per darrere.
1: Quina energia de Giuliano Simeone.
4: Sense falta, Eric davant de Messi, dos ex-blaugranes cara a cara. Vaja, un blaugrana i l'altre no. Ara vol desplegar-se per la banda esquerra l'Argentina. S'interposa Pedro Porro, canvia la pilota fora de banda. Tindrà un out l'Argentina a la banda esquerra de la seva zona d'atac.
3: Minut i mig de l'afegit. Bona diagonal, de Messi, ara, obrint el joc.
1: Sí, sí, i intentant tenir una mica la pilota a l'Argentina. Ja he vist un gest de cansament de Pedro Porro. Medina, aquí, que veu aigua abans de servir l'out, guanya temps, la Minca no, li dona la pilota perquè s'espavili.
2: I Medina no agafava la pilota perquè, si no, començava a comptar els segons.
1: Això està bé. Són 5 segons, oi, Carla?
2: Sí, ara són 5, i per tant, si agafava la pilota ja comença a comptar típic com a futbol sala, i per tant ho ha evitat.
1: Tagliafico a terra.
4: En Ferran se les han tingut. Bé, li ha clavat una empenta a Ferran.
1: Empenteta.
4: Sí,
1: utilitzen tot el que poden per guanyar temps.
4: Sí. Ara hi ha una pilota que lluita Simeone a la punta esquerra. La treu Cubarsí.
1: És out o porta? És out.
4: És out per la selecció espanyola.
1: En una zona delicada, Pedro Porro haurà de servir molt a prop de l'àrea pròpia.
4: Sí. A veure què fa Pedro Porro, que guanya uns metres. Pilota, a veure si la pot pentinar Ferran. La pentina Ferran. També la toca Senesi. Pilota que cau a la mina, a la banda dreta, enganxat a la línia.
1: Out.
4: És out. És out. Hi ha un altre jugador que ha anat per terra. Era Miquel Merino.
1: Sí. Ara... l'Argentina, doncs, amb contactes, amb alguna possessió una mica més llarga que és habitual, ha aconseguit superar l'angoixa de bona part de la pròrroga de la segona part del partit. En 15 segons arribem al tercer minut afegit.
4: Servirà aquest out. L'Argentina toca amb el cap Giuliano Simeone, també pressiona McAllister, però la recupera la selecció espanyola.
1: Xiulat falta.
4: Sí, xiulat falta, favorable a Espanya. Ha de posar la pilota a terra, ha de plantar la pilota a terra en el moment en què l'àrbitre diu que s'ha acabat la primera part de la pròrroga. Ens quedaran 15 minuts per endavant per intentar desfer aquesta final del Mundial.
1: Passem un moment per Buenos Aires amb el Joan Biosca. Joan.
9: San Dibu Martínez, camí de la beatificació aquí a l'Argentina. 10 graus, hivern austral, fa un fred que pela, molt de vent, però com si estiguéssim a 40 graus. La gent no para de cridar, de saltar, de fer picar els bombos i també les trompetes. Hi ha un ambient espectacular i esperen els argentins que s'apliqui aquella lògica argentina de l'atado con el hambre, és a dir, resoldre el partit èpicament i de manera màgica.
1: Sí, home, ja, això ja ho tindran. Si resolen a favor, serà èpic perquè estan sotmesos per la selecció espanyola. Aquest és l'ambient de Buenos Aires, eh?
9: Efectivament, aquest és l'ambient que sentiu de bombos, de trompetes, cada dia te quiero más, dels canyells i també els braços aixecats a l'estil argentí de l'estadi de futbol que podríem dir de qualsevol club. Un ambient aquí al barri de Palermo espectacular que es replica a totes les ciutats argentines en aquest hivern austral. Recordeu que estem a 10 graus i que fa molt fred, però aquí la gent s'ho està passant molt bé esperant que ocorri un miracle.
3: Per cert, recordem que Javier Milei, el president de l'Argentina, no és avui aquí a Nova Jersey en aquesta final del Mundial per superstició, perquè diu que fa 4 anys a la final de Qatar no hi va ser, que es va quedar a casa seguint amb la seva germana i que vol repetir el ritual. I de fet ha explicat també que ell a casa seva durant aquest Mundial no encenia la calefacció, que veia els partits amb la jaqueta posada i que se la va treure perquè tenia calor el dia que van jugar contra Suïssa. Suïssa va marcar un gol i va decidir que a partir d'ara tornaria a veure tots els partits de l'Argentina amb la jaqueta posada.
1: A veure, Ricard, som al descans de la pròrroga. Scaloni fa indicacions als seus jugadors que estan reunits com si fessin una melé de rugby. També indicacions de la Fuente als jugadors de la selecció espanyola. Queda un quart d'hora, la segona part de la pròrroga. Tu sempre dius que el futbol no és un joc, un esport de mereixements i que no es pot dir que algun equip, alguna selecció mereix guanyar si no guanya, perquè això es tracta de fer gols.
6: Sí, sí.
1: Però sempre hi ha alguna excepció.
6: Jo crec que Espanya ha estat millor que l'Argentina, però no millor que el Dibu. O sigui, la rematada forma part del joc i és on s'ha encallat Espanya, cosa que ja li va passar a vuitens i a quarts i que ho va resoldre amb Miquel Merino. Avui encara no ho ha pogut resoldre. Tot i això, insisteixo que a mi em sembla que l'Argentina resistirà 16 o 17 minuts més. O sigui, Espanya té l'obligació de guanyar aquest partit i sí, s'ho ha de posar al cap. Sigui com sigui, però l'ha de guanyar. I si no el guanya, doncs potser s'haurà merescut anar als penals.
1: Àlex, tu creus que resisteix l'Argentina?
0: Jo crec que no, jo crec que a mi m'agradaria que guanyés Espanya i més després de la proposta, i crec que acabarà guanyant Espanya, però mira, us donaré una dada relacionada amb el que diu el Ricard, eh? Abans de començar aquesta final, en aquelles estadístiques entre gols aconseguits i gols esperats, Espanya era la selecció 41 de les 48 que hi ha. És a dir, ha marcat 1,6 gols menys dels que ha generat. I totes les altres seleccions que han passat la fase final, Argentina, França, totes estan per sobre del 2. Espanya és l'única que està en negatiu en els gols esperats, i jo crec que la final d'avui ho exemplifica una mica, no?
1: Comença la segona part de la pròrroga.
4: I ataca Espanya, Lamine per la banda dreta, Lamine enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol!
1: Ferran,
4: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt, Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola. El gol arriba al premi merescut per la selecció espanyola durant tot el partit. En el primer minut de la segona part de la pròrroga, marca Ferran, marca la selecció espanyola. Espanya 1, Argentina 0.
1: MetLife Stadium, Sònia, Ferran decisiu.
7: Ferran Torres, l'heroi inesperat d'aquesta final, el jugador que avui havia estat suplent, que en aquest Mundial ha patit certs episodis de veure-se'l desesperat perquè no li acabaven d'entrar les oportunitats, i avui, quan l'ha tinguda, l'ha endollada, Ferran Torres, que ho celebra, que torna a mirar cap a la graderia i que marca el gol que avança la selecció espanyola en aquesta final de Mundial.
1: A veure, és el primer gol de Ferran al Mundial? És el primer gol de Ferran al Mundial?
3: Sí,
1: la jugada ve de la següent manera. Lamine la té a la punta dreta, deixa enrere per Pedro Porro, que fa una centrada molt passada, amb molta alçada, difícil d'aprofitar, per Nico Williams, que ho fa perfecte, la deixa amb el cap cap enrere, el Dibu desplaçat a la porteria, arriba lliure Ferran, i amb l'esquerra, primer toc, l'enganxa forta, la celebració, la cara de Ferran Torres. Celebrant el gol és d'autèntic boig, fora de si. El premi per la selecció espanyola, que ho ha buscat des del primer minut, pràcticament, Ricard i Àlex, i l'ha trobat a l'inici de la segona part de la pròrroga.
6: Me n'alegro molt pel Ferran, perquè sempre hi és, sempre pica, sempre ho busca, li va les coses malament, però té paciència, confia en ell, i s'ho mereix, per mi s'ho mereix. És un jugador d'un valor mental incalculable, i per mi Nahuel Molina torna a sortir la foto
1: la perd
6: defensiva d'Argentina. És que és un reincident, Nahuel Molina. És una cosa que s'hauria de fer mirar. Jo crec que has d'acabar... O sigui, Montiel et dona molta fiabilitat defensiva, la canvia molt, molt ràpid, però vaja, doncs el que dèiem, s'havia de fer el gol i Espanya l'ha fet,
1: que era
6: el que s'ho currava.
1: Falta per l'Argentina.
4: Que té una falta, penja pilota a l'olla l'Argentina, el segon pal a les mans d'Unai Simón.
1: Inofensiva aquesta acció després de la falta picada des del mig del camp de l'Argentina. Gol de Ferran. Àlex, creus que l'Argentina té capacitat de reacció?
0: No, va, ho farà una mica, perquè a l'èpica ja sabem que Argentina doncs també sap jugar-la molt, però jo crec que serà una segona part de bastant control i bastanta pilota d'Espanya. No crec que variï massa respecte abans del gol. I coincideixo amb el Ricard, crec que Ferran ho mereix molt. Ho fa molt bé Nico, però compta, perquè la rematada de Ferran la fa amb l'interior, no la fa amb l'empenya, i és molt difícil, la situa molt bé a dalt.
1: L'estadística d'ocasions i de xuts a porteria és claríssim.
8: 20 xuts a porteria d'Espanya, 12 entre els 3 pals, cap xut a porteria d'Argentina en tot el partit.
1: El 20è de Ferran Torres ha servit per inaugurar el marcador als primers minuts de la segona part de la pròrroga. Som al minut 109 de partit, 11 minuts més l'afegit perquè s'acabi aquesta final. De moment guanya Espanya 1-0. Recupera la pilota l'Argentina.
4: Ha perdut una pilota a Espanya, pilota ara que cau rebotada cap a la zona defensiva de l'Argentina. Salta Ferran, que amb els braços...
1: Quina energia té Ferran,
4: eh? M'agradaria als aficionats que no decaiguin, que continuïn animant.
1: El que deu sentir Ferran Torres en aquests moments, se'l veu ara imparable.
6: Es posa la història com Andrés Iniesta.
4: Compte que cau una pilota a Messi a la banda dreta. Messi fa mitja volta, pilota enrere per Paredes, l'obre a la dreta. La té Nahuel Molina, Paredes, Nico Williams, i posa la cama. El Messi, Aleix, la posa a l'interior de l'àrea, la talla molt bé la defensa espanyola. Ara ataca, és Medina, Facundo Medina, que vol filtrar una pilota a l'interior de l'àrea, però l'ha tallat Subimendi. la torna a tenir l'Argentina.
6: Espanya hauria de fer-se amb la pilota i aprofitar la superioritat numèrica per tenir-la, bàsicament.
4: La juga novament l'Argentina al mig del camp. Medina enrere. Pilota a l'interior de l'àrea, a les mans del Pit i a les mans d'Unai Simón.
3: El Dibu en aquesta final ha fet 12 aturades, una més que Unai Simón en tot el Mundial. Unai Simón, 11 aturades en tot el Mundial. Que no li ha ajudat a Espanya.
1: És bèstia aquesta dada, sí, sí. I ara veiem repetit el gol de Ferran. El Petit està aturat, 10 minuts perquè s'acabi aquesta final. De moment guanya Espanya 1-0. Marxem un moment i ara tornem.
10: El Mundial, el Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
12: Fonda ens agrada veure i menjar, però també fer-la petar.
11: Parlarem de gastronomia.
12: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
11: La Fonda.
12: D'una a dues.
11: Vinga, va, a la caixa.
13: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
14: Entendre.
15: És obrir els ulls.
16: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
13: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Amb la final del Mundial, Espanya 1, Argentina 0, l'Argentina amb 10 jugadors, som a la pròrroga, queden 8 minuts pel final.
4: I Espanya que va circular la pilota d'una banda a l'altra, ara la rep Cucurella, Nico Williams enrere cap a Cucurella, la rep Pedri al mig del camp, perfilat a la banda esquerra, més a l'esquerra per Nico Williams, Pedri fa mitja volta enrere. Cap a Subimendi, Subimendi, Cubarsí, cercle central.
1: L'Argentina no pot ni pressionar i la pilota és per la selecció espanyola que la gestiona amb calma.
4: Subimendi.
0: El que ha d'aprofitar Espanya és l'amplitud, sense donar-li profunditat, aprofitar que juguem dos extrems purs per anar d'un costat a costat i els dos laterals.
1: Nico.
4: Nico Williams la baixa, la rep a la punta esquerra, no ha fet una bona passada i la jugada havia quedat invalidada per
1: Ursai.
4: Ursai.
1: De Nico, a l'inici de la jugada, 7 minuts i mig perquè s'acabi la pròrroga.
4: Servirà, ara té pressa el Dibu.
6: A quin minut va marcar Iniesta?
3: 116 i Ferran 106.
4: Però vaja, els paral·lelismes són clars, dos jugadors del Barça.
3: 10 minuts de diferència.
6: Sí, sí.
4: El Dibu, pilota llarga, buscant algú que la descarregui a la zona de tres quarts. La toquen amb el cap, un parell de jugadors, Lamine, compta Ferran.
1: Ja fora de joc.
4: Hi ha Ursai, però Ferran queda sol davant del Dibu, acabarà la jugada, fa el segon Ferran, i hi havia Ursai, entenc que hi ha Ursai.
1: Sí, sí, l'assenyalen. Sí. Ho semblava clar, Carla.
2: Sí, sí, era molt clar, era molt clar.
1: A veure, hauran de revisar-ho i certificar-ho al 100% des del VAR, però ha semblat clarament que Ferran sortia avançant. No molt, però sí, per l'inici de la desmarcada té part del cos per davant dels defensors de l'Argentina.
4: Sí, sí, l'ha assenyalat.
3: Arribarà xut a porteria l'Argentina en aquesta final?
4: Messi, sí, cap a Nahuel Molina. Molina, que volia fer una passada que li surt malament. Intercepta Pedri, la lluita Nico Williams.
1: Falta, Nico.
4: Sí, fa anar per terra Paredes, compte que ara no es pot escalfar el partit, perquè Mikel Merino també ha entrat amb força. Tindrà una falta a l'Argentina al mig del camp.
1: La banqueta argentina aixecada, també la banqueta espanyola, gairebé en ple, tots els jugadors dempeus seguint aquests minuts finals. 6 pel final, Espanya 1, Argentina 0.
4: L'Argentina posarà aquesta falta, aquesta pilota, com a mínim a la frontal de l'àrea, si no dins de l'àrea. Pilota, efectivament, al cor, al balcó de l'àrea, la treu, la refusa.
1: Ni pessigolles, l'Argentina, ni amb la pilota aturada, ni amb res. La té el Dibu.
4: Dibu, cap a Paredes, que en propi encara l'Argentina, que mira de sortir tan ràpid com pot, amb pilotes llargues, joc directe. Ara la rep Messi al mig del camp, això ja és el camp del terreny de joc de la selecció espanyola. Marxa Messi de Pedri, encara és Messi. Bona. És lateral de l'àrea, fa la centrada, l'ha tallat Eric García amb el cap.
1: Molt bé, Eric.
4: La corna.
3: El segon de l'Argentina en tot el partit.
1: Picarà el córner Messi, 5 minuts pel final.
4: El pic en curt, Messi. Pilota a la frontal de l'àrea, la tornen a Messi. Ara sí, la posa al segon pal, molt passada. marxa per sobre del travesser.
1: Es porta.
4: És porteria per la selecció espanyola.
1: Ha estat precís aquí Messi en aquesta centrada a l'Argentina. Li queda l'heroica Ricard i Àlex i poca cosa més. No, no té arguments futbolístics, està amb un jugador menys.
6: És que, clar, està molt hipotecat. O sigui, li ha passat de tot. S'ha quedat sense jugadors creatius, s'ha perdut Enzo Fernández, ha hagut de posar el tercer central i ha perdut el còmplice de Messi. Messi ja no pot córrer. Vaja, jo crec que durant tot el partit la sensació d'inferioritat argentina ha estat manifesta.
0: Sí, i acaba depenent d'Espanya, també. Si Espanya té la pilota, és que no tindran ni ocasions. Si s'enfonsa una mica... Doncs
1: no l'ha fet tant, La selecció espanyola és normal, ha fet una mica de pas enrere per defensar-se en bloc.
6: Sí, Espanya, però Espanya li està donant una mica de vida, perquè sí. Li està donant la possibilitat de l'heroica i no caldria.
1: Ho prova Nico.
4: Que s'ha una autopassada. Encara Nico Williams, a banda de Molina. Marxa entre l'àrea. Nico, què ha fet Nico?
1: Què ha fet Nico Williams?
6: Ha volgut fer un dribbling amb l'esperó.
1: Ah, un dribbling amb l'esperó.
6: L'esperó de l'esquerra per darrere
1: tenia
6: de la dreta.
1: Tenia avantatge entrant a l'àrea.
3: Tenia Ferran. Uf.
1: No sé què ha volgut
4: fer. S'ha embolicat i...
1: Creuava de cables important de Nico Williams en una acció que era claríssima. Ho prova l'Argentina. 4 pel final, 1-0 guanya Espanya.
4: Camp propi, surt jugant des del darrere la selecció d'Scaloni. La rep Messi al mig del camp, que ja cau des de fa estona a la banda dreta. Messi combina amb Paredes al cercle central. A la banda esquerra, centrada a la frontal de l'àrea, a la punta dreta correrà Giuliano Simeone, i arriba, salva la pilota, Simeone enrere, compta Messi, frontal de l'àrea, el xut a la cara de Miquel Merino.
1: Sí, això t'està bornit.
4: Quina pilotada, quina gardela.
1: Quina violència, el xut de Messi, era una posició no gaire fàcil, però s'ha atrevit a impactar amb tota la potència del món, buscava porteria, ha impactat en el front de Miquel Merino, l'ha deixat grogui.
4: Sí, a 4-3 minuts del final.
6: Espanya no pot deixar que Messi rebi una pilota que era frontal i carregar la cama per rematar.
1: Però és que Messi sempre troba aquests espais i el moment adequat per aparèixer, Ricard, i fa més de 20 anys que juga això.
6: Però juga amb un menys i no pot córrer. Gairebé va caminant. Juliano ha guanyat una pilota a la banda i ha fet la passada enrere. O sigui, no és ni una acció de rebot.
0: Jo crec que per demèrit d'Espanya, crec que està sent massa vertical, és a dir, aquests atacs de Nico, aquests atacs que estem veient en verticalitat, ara el partit et demana una altra cosa, et demana que Argentina persegueixi la pilota prop del seu camp.
1: Sí, tenir la pilota de la selecció espanyola, que l'havia gestionada a la perfecció durant tot el partit, però després de l'1-0...
6: L'excitació del 1-0.
1: Sí, home, és normal, no? És humà fer el pas enrere per defensar un premi tan important com és un gol en una final del Mundial.
3: A la segona part de la pròrroga, 57% de possessió per Espanya.
1: 57% de possessió.
3: A la segona part de la prova.
1: I estàvem amb registres dels 70.
3: I de fet, la primera part de la prova ha arribat fins al 85.
1: El partit encara està aturat perquè està atenent Miquel Merino, que ha rebut aquesta pilotada a la cara, al front, d'un xut potentíssim de Leo Messi. Que
3: té un davallut, no? Fins i tot, sembla.
6: Home, li ha deixat la marca sencera.
1: Sí, no? Sí. Potser és el primer xut
6: tatuatge
1: que prova l'Argentina amb certa intenció.
3: El que passa que no ha arribat.
1: No ha arribat, està interceptat, però no és un xut, és un intent de rematada.
3: Bé, aquella centrada, recordem la centrada que l'atrapa Unai Simón, també. Una centrada
1: des de la dreta.
3: Des de la dreta.
1: Sí, la pilota serà per l'Argentina. Queden 2 minuts per arribar al 120 al final de la segona part de la pròrroga, però l'afegit serà generós, Carla.
2: De moment, sí, perquè hi han hagut totes aquestes interrupcions.
1: 3-4 minuts segur, no?
2: Jo crec que sí.
3: No ha estat generós en les altres ocasions,
2: A la segona part, no, però a la primera part de la pròrroga sí que n'ha afegit 3, sí. I és 3 de 15.
4: Medina buscava una centrada a l'interior de l'àrea, l'ha interceptat Lamine, la torna a tenir la selecció argentina, pressiona Lamine, pilota enrere cap al Dibu, aixeca el cap, puntada llarga, pilota cap a la zona de 3/4 de l'atac de l'Argentina, la rep Messi, Aleix. La pilota que refusa Cubarsí de forma contundent cap al camp de l'Argentina. La toca Nahuel Molina. Nico Williams ha clavat una empenta, és falta.
1: La poden penjar els argentins en aquesta acció. Queda un minut per arribar al 120. Jo crec que hi haurà 3-4 d'afegir. L'ha picat en curt? No, l'ha demanat a Messi. Ha guanyat uns metres. Sí, és Messi.
4: I l'àrbitre li diu, vés enrere.
6: Messi només té un còmplice per poder jugar, que és McAllister, que està fos. La resta de jugadors no són jugadors capaços d'entendre'l ni d'anar a l'espai perquè els alimenti. Són jugadors de treball.
1: La penjarà Messi, una de les últimes opcions per l'Argentina.
4: Doncs Messi, que amb l'esquerra, evidentment, la penjarà... la pica en curt, la tornen a Messi. Messi ara fa jugada per la banda dreta.
1: Bona.
4: Pilota l'espai per Simeone. Simeone enrere. Furo!
1: A punt d'empatar l'Argentina.
4: Mare meva.
1: Senesi a punt d'enganxar les centrades a la dreta de Giuliano Simeone. Claríssima l'ocasió de gol generada per Messi, que ha buscat la profunditat per Giuliano Simeone i no ha estat gol de miracle.
6: Ha estat coversió, Merit.
1: És córner, és córner. Sí, sí.
4: Pica córner a l'Argentina. Hi ha Batusa a l'interior de l'àrea.
1: 5 minuts afegit. 5 minuts afegit.
6: Crec que ha estat Cubarsí, eh?
2: Sí, jo crec que també ha estat Cubarsí.
4: Hola, meva. Mundial. Bé, Senesi i Merino se les tenien. Messi picarà corna des de la cantonada dreta cap a la pilota, l'argentí. La posa... Surruna i Simón, compta, embolic dins de l'àrea. Finalment, corna.
3: El quart.
1: El quart i un parell o tres en aquesta...
3: Tres en aquesta segona part de la pròrroga.
1: Déu-n'hi-do.
0: Espanya està jugant molt malament des de la superioritat.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Tornarà a picar el corna en Messi.
4: Vinga, Messi. El torna a picar en curt.
1: I no hi va ningú.
4: No, per fer-ho. L'àrbitre ha dit que s'esperés.
1: Home, però algú de la selecció espanyola hauria d'estar atent al 2 contra 1 amb Messi i el jugador que té més a prop.
4: Tornarà a picar a corna Messi. Pràcticament un minut s'ha consumit de la segona part dels 5 que s'han d'afegir a la segona part de la pròrroga. Messi cap a la pilota, ara en llarg, curta el primer pal, compta el xut, fora!
1: Per sobre el travesser.
4: Simeone per sobre
1: el travesser.
3: Doncs mira, Senesi en l'anterior, claríssima, i aquesta Simeone, els dos primers xuts de l'Argentina en la final.
1: Les està tenint l'Argentina en aquest tram final, el temps afegit de la segona part de la pròrroga.
6: No volen morir.
1: No, i si alguna selecció demostra el que té capacitat de supervivència, és l'Argentina. Era clara aquesta opció per Giuliano Simeone, el punt de penal xutat per sobre del travesser en aquesta opció de les més clares de l'Argentina en tota la final, la pilota per Espanya.
4: Servirà de porteria la selecció espanyola. Poc més de 3 minuts i arribarem al final del partit, al final de la final, que de moment guanya la selecció espanyola per 1-0. Ara la té Pedro Porro, que hi posarà un punt de calma. Un punt Tagliafico anava per terra, s'ha aixecat de seguida. Porro, pilota llarga. La tallarà, però, Medina.
1: L'Emili li ha presentat la profunditat quan segurament era més intel·ligent venir a jugar en curt. Ha perdut la pilota a Espanya, la té el Dibu.
4: 3 minuts i arribarem al final. El Dibu, pilota llarga, més enllà del mig del camp. Un altre jugador que va per terra, que es queixen d'un cop a la cara. Ara s'aixeca ràpidament. És Otamendi, era?
1: Sí.
4: Otamendi, no? Que ja m'imagino que
6: s'ha quedat
4: a fer d'Alexanko. A fer d'Alexanko, sí.
1: 2 minuts i mig per acabar.
4: Vinga, la té Messi al mig del camp. S'atura, espera que li entri Ferran, pilota de Messi, cap a McAllister ara, al mig del camp, a l'eix, enrere, pilota ara cap a la banda esquerra, Tagliafico, és Medina, que vol marxar.
1: Falta de l'Argentina en una acció a la frontal de l'àrea, lluny de la zona on era la pilota, això és temps, segons i oxigen per la selecció espanyola, que està patint aquesta final. Una final del Mundial no es guanya sense patir, i ara ho està vivint en la seva pròpia pell la selecció espanyola.
4: Tindrà pilota la selecció espanyola en el tram final, ja últims instants
1: d'aquesta final del Mundial. Tram final de la final del Mundial. Espanya 1, Argentina 0. 3 per sobre del minut 15 de la segona part de la pròrroga. En quedarien 2, però segurament s'afegirà algun altre minut. Carrega, que sí que és possible?
2: Sí, per les interferències que hi ha hagut durant aquest temps de descompte, jo crec que potser un més sí que cau.
1: La pilota al mig del camp, Sergi.
4: Sí, salta Eric García, la toca amb el cap, però li cau a la defensa de l'Argentina, que se la treuen de sobre. Ara a veure si la pot recuperar la selecció espanyola. En falta, hi ha falta sobre un jugador de l'Argentina. Va Messi ràpidament a buscar aquesta pilota, la posarà per picar la falta. La posa en llarg, cap a la punta d'atac.
1: Surt Unai. Molta seguretat, amb molta concentració. Es deixen a terra Unai. L'increpa McAllister, però Unai no té cap problema per...
6: Jo no sé si ara la selecció espanyola sí que hauria d'anar sobre Messi, un contra un, si és que et sobra un jugador, si tens un més. Vull dir, si és que és l'únic que pot fer alguna cosa.
1: Ataca Espanya.
4: Nico Williams a la banda esquerra, zona 3/4. Enrere, no vol fer jugada individual. Cucurella més enrere, cap a Eric García, que l'obre a la dreta.
1: Tot sol Porro.
4: Sí, la rep Pedro Porro. En curt, cap a Merino, Pedri. Pedri la deixa passar, Cucurella. Cucurella, pilota filtrada cap a Ferran, a la frontal de l'àrea, prop del vèrtex esquerre de l'àrea gran. Ferran, molt bé Ferran, fa jugada individual, ha estat a punt de perdre la Cucurella, va cap a la pilota, ha fet falta davant d'Otamendi. És falta, pilota que tindrà l'Argentina.
1: La penjarà, és des de Can Provi, però la penjarà perquè s'estan esgotant els segons.
6: I anirà el Dibu.
1: A penjar-la o a rematar?
6: A rematar.
1: A rematar?
4: No, em sembla que la penjarà el Dibu, eh?
1: Doncs pot ser l'última de l'Argentina. Tota la banqueta de la selecció espanyola dempeus reclamant ja al final del partit.
4: El Dibu posarà aquesta pilota a l'olla. Cap a la pilota, a l'interior de l'àrea. Qui salta, saltarà. Un jugador, Eric, diria que era de la selecció espanyola.
1: Final.
4: Final, final, final, final, final. La selecció espanyola és campiona del món. Espanya és campiona del món. La selecció de Luis de la Fuente, liderada per 8 catalans, liderada per 8 jugadors del Barça, aconsegueix el segon mundial de la seva història 16 anys després del primer. Lamine, Cubarsí, Olmo, Ferran i companyia agafen el relleu de Piqué, Puyol, Xavi i Iniesta i s'alcen com la millor selecció del Mundial després de guanyar l'Argentina per 1-0. Un gol de Ferran a la pròrroga. La selecció espanyola obté el segon Mundial de la seva història.
1: Espanya és campiona del món per segona vegada de la seva història. Sònia, no sé si veus des de la teva posició al MetLife Stadium a Scaloni parlant amb Lamine, parlant amb Borja Iglesias. Alguna cosa passa amb Scaloni?
7: Sí, sí. Perquè hi ha hagut primer una tangana on he vist Laporte amb no sé quin jugador de l'Argentina que l'han pentat, se n'ha encarat, s'ha liat una mica entre alguns jugadors de l'Argentina i d'Espanya. Scaloni és anat cap a Lamine i cap a Borja, que estaven en aquella zona, per dir, no, marxeu cap a l'altre costat, sisplau. Això és el que m'ha semblat a mi de molt lluny, eh? Després potser hi haurà primers plans que diran una altra cosa, però m'ha semblat això, que el que buscava Scaloni és que separar els seus jugadors argentins de possibles converses amb jugadors espanyols, perquè els argentins anaven molt calents al final del partit, ja et dic, hi ha hagut una petita tangana, però ara ja tot més tranquil·litzat i ja hi ha salutacions entre jugadors d'Espanya i jugadors de l'Argentina, Lamine Yamal, que ara s'abraçava amb Nico Williams, a una celebració molt pausada, la jove estrella del Barça que guanya el seu primer Mundial, juntament amb Cubarsí, dos jugadors de 19 anys que avui guanyen aquí, a Nova York, el seu primer títol mundial, amb d'altres jugadors catalans, amb d'altres jugadors del Barça, i amb aquests Ferran Torres, inesperat d'aquesta final que probablement a partir d'ara doncs això serà recordat com en el seu moment ho va ser Andrés Iniesta pel primer títol mundial d'Espanya. Avui Ferran Torres ha donat el segon mundial a la selecció espanyola. Sobre la gespa, ja et dic, ara ja separats els jugadors d'Argentina a una banda, els jugadors d'Espanya a una altra, a l'espera del lliurament del trofeu que, recordem, el lliurarà Donald Trump, en una deferència que ha tingut la FIFA cap al president dels Estats Units.
1: Ferran Torres, protagonista en aquests instants posteriors a la finalització de la final del Mundial, ha estat el jugador decisiu, ha fet el gol de la final als primers minuts de la segona part de la pròrroga. Hem vist la salutació entre els seleccionadors, entre Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, amistosa, sense cap problema. Hem vist una conversa una mica tensa entre Rodri i Otamendi, que Rodri i Otamendi van ser companys al Manchester City i tenen certa relació. La cosa no va a més. Messi trist, estirat sobre la gespa, mirant a l'horitzó amb la mirada perduda. La celebració és entre els jugadors de la selecció espanyola. Espanya, campiona del món per segona vegada en la seva història, derrotat per 1-0 la selecció de l'Argentina. Espanya ha estat superior durant tota la final, ha necessitat la pròrroga per decidir el partit. Argentina ha competit fins al final, fins a l'últim instant, ha tingut alguna opció fins i tot per empatar el partit i forçar la tanda de penals. No ha pogut ser per als argentins. Messi no pot sumar el seu segon Mundial, però ha fet un tros de Mundial. El capità de la selecció argentina, el títol, el Mundial, la Copa, és per a la selecció espanyola i per als 8 jugadors del Barça en el combinat de Luis de la Fuente i per als 8 catalans que des d'aquesta nit són campions del món. Ricard, al final s'ha imposat la superioritat futbolística de la selecció espanyola.
6: Sí, sí, ha estat el millor equip amb molta diferència i no hi ha hagut, diríem que cap discussió. A l'Espanya li ha costat molt, vaja, que estic veient unes batussades de Paredes
1: amb
6: Eric
1: i amb Gavi.
4: Mare meva, quina batalla!
2: Ostres!
6: Paredes està fora de...
1: Sí, fora de sí.
6: Aquí és on ha aparegut Scaloni per T'he de dir que Gavi estava separant, eh? Vull dir que el primer que ha tingut parelles sí, sí, és en Bèric i després ha rebut Gavi. Bé, que ha guanyat el millor equip del Mundial, que el millor que ha fet la selecció espanyola és ser capaç de contenir els rivals, que no li arribessin, tenir control del partit. O sigui, ha estat una exhibició de control, no tant d'exuberància ofensiva, avui ho hem vist, li ha costat molt marcar les diferències, i això és fàcil de veure, tothom té el seu jugador que ha canviat el signe del seu equip, sigui Haaland, Messi, Kane, Mbappé. Espanya ha tingut un joc col·lectiu superior a tothom, però no ha tingut un futbolista que canvi els partits. Un dia l'ha canviat Merino, avui l'ha canviat Ferran, estic especialment content per Ferran, i un altre cop el Barça li dona un Mundial a la selecció espanyola. Dos Mundials, dos gols de dos jugadors del Barça, dos gols a la pròrroga, i l'Argentina, la veritat és que no ha tingut gaire sort, també. La lesió dels dos centrals jo crec que l'ha matat, i a partir d'aquí s'ha anat quedant cada cop més curta de possibilitats. Enzo Fernández s'ha expulsat i això ho ha afegit encara més problemes a un equip que havia resistit tot el que havia pogut fins al gol de Ferran.
1: Àlex Dalmas, estàs d'acord amb el Ricard Torquemada que la selecció espanyola ha estat la més completa, la de més nivell en aquest Mundial? A la final està clar que ha passat per sobre, ha estat molt superior a l'Argentina, però durant tot el Mundial, després de 8 partits, veus la selecció espanyola mereixedora d'aquest títol que acaba de guanyar?
0: Absolutament, absolutament, sense discussió. Jo crec que ha estat la més regular, la que ha tingut la personalitat més definida al llarg de tots els minuts de tots els partits, la que més joc ha generat i la que, diguéssim, la que més mentalitat ha tingut per guanyar-ho, perquè l'hem vist passar algun moment de dubte i ell s'ha mantingut al costat de la idea, ha respost molt bé amb tots els diferents escenaris, ha volgut ser protagonista davant de tots els rivals, i aquí vaig sobretot al partit de França, on França sí fa un pas endarrere i Espanya no, i després a mi deixa'm dir que hi han actuacions individuals brillants, i des de l'òptica Barça jo crec que Olmo és un dels jugadors d'aquest Mundial, Cubarsí és un altre que fa un Mundial esplèndid, i Lamine, tot i que no l'haguem vist en la seva millor versió, crec que ha estat qui més ha condicionat a tots els rivals. Però si hagués de donar dues claus d'aquest campionat o d'aquest Mundial d'Espanya, a nivell col·lectiu seria, un, la personalitat, i dos, sobretot aquesta pressió que, en contrari, que hem vist al llarg de tots els partits, no? Com s'ha ordenat Espanya, que ràpid s'ha activat, com ha fet les recuperacions i com això l'ha permès atacar i reatacar fins que li ha donat el gol. No ha tingut efectivitat, però en canvi ha tingut la virtut d'estar molts minuts a prop de la porteria rival sempre.
6: Qui li donaran l'MVP? Perquè a Espanya costa molt donar-li sí, a algú,
1: Sí, sí. Potser Rodri, que és pilotador, i per màrqueting ha fet bon partit, Rodri, al mig centre. No sé, sí, però no ha destacat cap jugador. Home, Ferran ha fet el gol. Li podrien donar. És veritat que ha jugat només la part final del partit i la pròrroga, però ha estat el jugador decisiu.
3: Cubarsí. Bueno,
1: Cubarsí també.
2: Ferran ha entrat al 61. Ha tingut...
1: Sí, mitja hora, ha jugat una hora.
3: Ara jo anava més enllà i també pensava en la pilota d'or, que serà complicat, també és un any difícil.
1: Ja ens ho trobarem, això. A veure, podem connectar amb el Roger Arbusà, que és a l'interior del MetLife Stadium. Roger?
14: Com esteu? Bona nit.
1: Què veus? Què ens pots explicar?
14: Bé, doncs molta eufòria aquí entre l'afició de la selecció espanyola. En canvi, veig moltes llàgrimes, de veritat, moltes llàgrimes entre l'afició de la selecció argentina, i damunt la gespa moltes abraçades. I emoció també entre els jugadors de la selecció espanyola. Veig a Lamine Yamal ara abraçant-se amb Dani Olmo, amb Marcos Llorente, també amb Pedri, que porta la bandera de les Canàries.
1: Espera un moment, que parla Ferran Torres. Un moment, perdona, Arbusà, parla Ferran.
15: España, su segundo mundial, enhorabuena.
16: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero
17: bueno, pues
16: pero
17: los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible. Viendo ahí el abrazo tremendo entre...
1: Es posa Rivero pel mig de l'entrevista, però...
15: 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo estás rozando?
16: Bueno, al final, si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
15: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado. ¿Qué se siente? ¿Qué liberación se siente al marcar ese gol tan importante?
16: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
15: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
16: Muchas gracias.
1: És Ferran Torres, l'heroi d'aquesta final, amb el seu gol als primers minuts de la segona part de la pròrroga, l'1-0, que ha servit perquè Espanya sigui campiona del món.
3: Ho ha celebrat, recordeu, fent el parleu.
1: Ah, sí? Això m'he fixat. Sí. He vist una cara de boig absoluta.
3: Utilitzant les dues mans, movent-les de dalt a baix, fent el símbol de parleu, aneu parlant, i fixeu-vos que ara ho ha dit, que ha estat molt criticat, ho ha volgut de... sí. remarcar.
1: Vaja, Ferran Torres, que ha criticat o no, el que ha estat és decisiu en aquesta final amb el seu gol, aprofitant una bona deixada de Nico Williams amb el cap i rebentant la pilota amb l'esquerra per aconseguir el gol que ha decidit la final. Érem amb el Roger Arbusà, però abans de tornar amb ell, ara parla Luis de la Fuente, Televisió Espanyola.
15: Campeón del mundo, Luis de la Fuente, me decía, la que hemos liado. ¿Qué se siente al ganar un Mundial, Luis, después de tanto esfuerzo, de tanto insistir en la misma idea y que esa idea funcione y dé sus frutos?
19: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia. De buenos, grandes y futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
15: Le veo tan entero, tan cabal siempre. A mí se me están saltando las lágrimas de la emoción. No sé cómo está usted por dentro.
19: No quiero, te cuento, no, porque te voy a dar pena. No, pues estoy ahora sí estoy muy emocionado. Después de echar la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso, con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso no le quepa duda a nadie.
15: El partido, en lo futbolístico, más o menos como se esperaba, pero quizás más todavía. España, 20 ataques por tan solo uno de Argentina. Han vuelto a minimizar a todo un campeón del mundo hasta hoy, con Messi en el césped.
19: Sí, creo que el partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo, y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
15: Sufriendo sabe mejor, mister. Enhorabuena.
1: Es Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. Déu-n'hi-do, Luis de la Fuente, que va arribar el 2023 a la banqueta de la selecció espanyola. Va guanyar la Nations League el 23, l'Eurocopa el 24, finalista de la Nations League el 25 i guanya el Mundial aquesta nit, el 2026. Arbusà, des de la teva zona al MetLife Stadium, tens informació, per exemple, sobre l'MVP de la final?
14: L'MVP és Ferran Torres.
1: Ah, molt bé.
14: Sí, l'autor del gol, Ferran Torres, MVP d'aquesta final, mentre veig a la mínia mal ara revolcant-se pel terra amb Nico Williams i també ballant la mínia mal. Ara sona Bad Bunny aquí, aquella cançó de Por la tarde café, por la mañana ron, no, por la tarde café, és... Com és d'aquesta cançó?
2: No, Roger, si tu te la saps.
1: No la coneixem. No la coneixem.
14: La Carla se la sap. Doncs la mínia mal, que movia els dits i ballava també el ritme d'aquesta cançó.
1: Estan preparant l'escenari per l'entrega del trofeu?
14: Sí, tenim l'escenari ja a punt, amb una Copa del Món enorme darrere d'aquest escenari, i l'escenari ja preparat. Veiem els jugadors argentins que són al terra, veient com els espanyols ara faran el passadís. Començaran primer els argentins, pujaran damunt d'aquest escenari, que recolliran la medalla de subcampió, i després ja els jugadors espanyols que aixecaran aquesta segona Copa del Món.
1: Sònia Salma, des d'un altre punt de l'estadi.
7: Sí, estem veient aquesta, aquest passadís que faran els jugadors espanyols. Deixa'm dir que Dani Olmo, per exemple, porta la bandera de Terrassa. Hem vist Cubarsí agafant la senyera i després, com sempre, Pedri porta sempre la de Canàries. Hi ha diversos jugadors que porten la cadascú de la terra d'on se sent. I ara els jugadors argentins també faran un passadís, jo crec que perquè primer de tot pujaran els àrbitres a rebre el seu guardó i, per tant, també en senyal de respecte se situen en un passadís força més desorganitzat. Bàsicament es deixen passar els àrbitres amb Messi al capdavant. Messi, que avui jugava la seva tercera final d'un Mundial, però que aquesta, com la primera diríem, la perduda. Un Messi que ha volgut situar-se al capdavant de tots els seus companys. Serà, òbviament, com a capità també el primer o l'últim a passar. Això a vegades que canvia, en qualsevol cas, ara mateix està situat el primer. I Lamine Yamal, que durant aquesta celebració l'hem vist una mica apartat dels companys, reflexionant sobre això que acabava d'aconseguir. De tant en tant s'acostava algun company i l'abraçava, però ha volgut tenir també la seva estona de

0: afició espanyola i el lament per part de l'afició argentina. Per exemple, el Fòrum, pantalla gegant ubicada al Fòrum per part de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha l'Alfons Gorín. Alfons.
1: Què tal? Doncs mira, aquí s'ha viscut de forma surrealista, Xavi, perquè si recordes aquell desquadrament de temps que hi havia entre la pantalla i la ràdio que us he comentat abans, hi ha hagut uns minuts que s'ha ajustat i clar, quan ha marcat el gol a Espanya, jo estava convençut que l'anul·larien perquè encara no havíeu tingut temps de cantar-lo vosaltres i no, ha estat el gol, de veritat, però en canvi després s'ha tornat a desquadrar i aquí han començat a sonar tots els petards i hem vist pirotècnia quan aquí el partit li quedaven encara estona per jugar-se i vaja, després, òbviament bufandes al vent, banderes espanyoles, els argentins han marxat decebuts, tot el seu sector ara està gairebé buit, però mira, tenim aquí a una parella que han vingut junts, precisament, el Roger, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, molt bé, molt content.
1: I la Marissa, un amb la bandera d'Espanya i la samarreta i l'altra amb la samarreta argentina. Sou parella, com heu viscut la final?
2: Sí, som parella, amb moltíssimes ganes d'aquesta final Argentina-Espanya i enhorabona a Espanya perquè ha guanyat i supercontents.
3: Sí, enhorabona a Espanya, esto era un ganar-ganar porque ganava uno, ganava el otro, así que estoy contenta, España jugó muy bien.
1: Fa 4 anys éreu parella allà, perquè llavors vau ser?
2: Sí.
1: Ja, heu celebrat un mundial de cada llavors ja.
2: Sí, sí, ja érem parella i lo emocionant d'avui era venir a un lloc també on ella pogués gaudir del seu entorn argentí, per això ens hem posat aquesta banda, i al mateix temps també poder gaudir de la victòria de la selecció espanyola.
4: Molt bé.
1: Doncs escolta, felicitats a cadascun, amb 4 anys de retard, però tots dos heu guanyat d'alguna manera, per tant, felicitats.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Alfons. Si vols, o sigui, no hi ha hagut cap incident, la cosa ha estat festiva, suposo que hi ha hagut explosió d'alegria quan ha marcat Ferran entre els aficionats de la selecció espanyola i certs lament dels argentins, eh?
1: Sí, respecte total. De fet, encara queden argentins perquè veient l'entrega pocs, també t'ho dic. Però vaja, cordialitat. Tampoc és que el partit hagi donat perquè passin masses coses. Els argentins han estat molt resignats tot el partit i Espanya, doncs, concentrats, patint, però ara desfermats celebrant aquest mundial.
0: Gràcies, Alfons. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Ara anirem a l'Argentina per veure fins on arriba la tristesa dels argentins a Buenos Aires després de perdre aquesta final del Mundial contra la selecció espanyola. Acaba d'entrar a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
5: Bona nit, Xavi.
0: Sabeu que l'Oriol Domènech forma part habitual del Club de la Mitjanit tots els diumenges. Ara saludarem també el Jordi Costa, l'Andreu Serarol, som amb la Sònia Gelmà, que és a Nova York, amb el Roger Arbusà, i el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, que aquesta nit ens han acompanyat durant tota la final i ens han acompanyat durant aquestes 5 setmanes durant tot el Mundial. Arribarem fins a la 1 en aquest programa especial per seguir la festa de la selecció espanyola, l'entrega del trofeu de la Copa del Món a Rodri, el capità de la selecció espanyola. A veure, Uri, tu qui creus que ha estat escollit millor jove del Mundial?
5: Lamine.
0: Arbo?
6: Ha estat Pau Cubarsí.
0: Pau Cubarsí, el millor jove del Mundial,
6: eh? El millor jove. Sí, sí, mira, tres categories.
0: Espera. Espera. Pau Cubarsí, el millor jove. Millor porter, Uri?
5: Jo diria Unai Simón.
0: Arbo?
6: Unai Simón.
0: Confirma Unai Simón. Millor jugador del Mundial, Uri?
5: Messi.
0: Arbo?
6: Rodri,
0: el millor jugador del Mundial. A mi em sembla controvertida l'elecció de Rodri. Ricard, Àlex, com la veieu?
7: Home, doncs, controvertida.
8: Per mi és Messi de llarg, estic d'acord
7: sí,
8: amb Oriol.
7: No? Sí. També et dic una cosa, jo crec que, ja ho entenc, que Unai Simón guanyi el millor porter perquè no li han xutat gaire. Potser la millor defensa és l'espanyola o el millor equip, però el millor porter per mi ha estat el Dibu, també.
8: I deixa'm afegir, Xavi, que posats a escollir algú de la campiona d'Espanya, abans hagués escollit a Dani Olmo que a Rodri.
0: Digues, perdona.
8: Que, dic, posats a escollir alguna de la campiona, jo crec que abans que Rodri venia Dani Olmo.
0: Potser sí. El que passa que Rodri és molt estructural, és mig centre, ha anat de menys a més i...
7: I té una pilota d'or.
0: Aquí hi ha el màrqueting. Uri.
5: Per mi, d'Unai Simón no s'ha destacat prou a l'Eurocopa que ha fet, sobretot a les semifinals. Va fer 2 sortides de 40 metres a la porteria.
0: Avui també
5: alguna.
0: Qualsevol
5: altra portera del món haguessin sigut gols. I avui al minut 5 també ha fet una sortida.
0: Evita una ocasió.
7: Molt bon Mundial d'Unai Simón. Per mi el de Dibu insuperable, perquè sense el Dibu l'Argentina no hauria arribat a la final tampoc.
0: Com

0: Has viscut la final, que t'ha semblat, Uri?
1: Bueno, per mi només hi ha hagut un equip sobre el terreny de joc. Ha sigut un autèntic taqui gol, l'Argentina no se l'ha vist, Messi apenas ha participat, l'Argentina ha arribat al minut 120 en dues oportunitats consecutives, ha cantat Messi per la banda i el corner posterior. Jo crec que el gol havia de caure. Jo estava convençut que la pròrroga, ja no et dic, hi ha 11 contra 10, 11 contra 10 havia sigut ja només un equip que hi havia en el terreny de joc. Per tant, jo crec que merescudíssim la victòria d'avui, i si preguntes, i la victòria del Mundial també, perquè per mi hi havia tres clares seleccions favorites, que eren Espanya, França i Argentina, i Espanya ha guanyat a França i Argentina, per tant, merescudíssima la victòria del Mundial.
0: Per l'Scaloni.
2: Sabiendo que hemos dejado todo, tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una validez enorme porque cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar o a acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país, decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad, y bueno. Pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país, y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, esa que no hay otra.
3: Dicen que los segundos nadie se acuerda, pero vos sabés que a ustedes los van a querer recibir igual que si hubieran sido campeones del mundo hoy, ¿no?
2: Bueno, yo sí que me acuerdo de los segundos, porque cuesta un montón llegar hasta acá, y creo que hay que darle una validez enorme. Lógico que nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento, es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, pero cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo, es muy difícil.
3: Gracias, Lionel.
0: Lionel Scaloni.
4: La dada, recordeu que és molt colpidora. Argentina ha rematat dues vegades en tota la final, que són les dues finals,
0: amb
4: de Senesi i de Simeone, que van fora. Atenció a la dada. Seleccions finalistes que no han aconseguit rematar entre els tres pals en una final. Argentina davant d'Espanya 2026, Argentina davant d'Alemanya 2014, Argentina davant d'Alemanya 1990.
0: El 2014, però, entre Higuaín i alguna de Messi van tenir ocasions molt clares, moltes més que la nit. Anem a l'Argentina, a Buenos Aires, amb el Joan Biosca. Joan.
5: Doncs desconcentració dels aficionats argentins en aquesta zona de la capital argentina.
0: Com han quedat?
5: Al barri de Palermo, quan han anul·lat el gol d'Espanya, han fet un crit d'excitació i d'esperança, però la gerra d'aigua freda ha arribat ràpid. Algun timbal que encara repica aquí, dels que han consumit bastantes vitamines i volen estirar la nit, però ens arriben imatges del centre de Buenos Aires i la zona de l'obelisc s'està omplint de moltes persones, de molts argentins, amb l'obelisc, amb els colors de la bandera argentina.
0: I van igualment, tot i la derrota.
5: I van igualment, volen celebrar, volen expressar-se, com són els argentins, donar les gràcies pel Mundial que han viscut amb la selecció argentina i fer una catarsi col·lectiva, que és el que més els agrada fer. I la zona de l'obelisc s'està començant a omplir de moltes persones, amb la qual cosa ens fa deduir que hi haurà una rebuda en les properes hores també bastant important a Leo Messi i també a la resta de jugadors argentins.
0: Gràcies, Joan, bona nit.
5: Bona nit.
0: Ara, Sergi Andreu, hi ha un exjugador de la selecció espanyola que col·loca al seu lloc la Copa del Món. Sergio Ramos. Sergio Ramos ha sortit d'un dels túnels de vestidors. Ara apareix Donald Trump amb Gianni Infantino sobre la gespa, saludant, i en breus instants començarà el protocol de l'entrega de...
1: A mi a l'estadi Xavi Puyol, que surti Sergio Ramos...
0: Sí. No sé què dir-te.
4: Donald Trump, per cert.
1: Jo crec que Xavi Puyol estan una mica per sobre que Sergio Ramos.
0: Sí, segurament. Sí. No sé qui ho decideix, això.
4: Per cert, primer partit que presencia en directe Donald Trump en aquest Mundial.
0: Ah, sí?
4: Sí, no havia anat a cap altre.
0: Molt bé.
6: I creieu que sortirà la foto amb Rodri al seu costat, o que marxarà quan li doni la copa?
0: Es quedarà, s'hi quedarà, home. No, no, li agrada el protagonisme, no? Ja ho va fer l'any passat amb l'entrega del Chelsea del trofeu del Mundial de Clubs. Carla, l'arbitratge ha estat correcte.
6: L'arbitratge
0: ha estat bé.
6: Sí, ha estat correcte.
0: L'expulsió d'Enzo justificada.
6: Sí, justificada perquè s'ha pràcticament autoexpulsat, com hem comentat. I el més important de tot en una final és que no ha estat protagonista i que ara no te'n recordes de l'àrbitre, sinó que te'n recordes d'Argentina, que hagués pogut jugar millor, que Espanya ha fet bon partit. Aleshores, és la nota més important.
0: Sí, senyora. Carla, si et vols quedar aquí a veure com aixeca la Copa,
6: sí,
0: Rodri,
6: sí, sí.
0: Doncs tu mateixa. A veure, podem incorporar també en aquesta mitja hora de programa del Club de la Mitjanit el Jordi Costa i l'Andreu Serrarols, altres dos habituals del Club de la Mitjanit cada diumenge. Jordi, bona nit.
7: Hola, bona nit, Xavi.
0: Com has vist?
7: Doncs una mica en la línia que comentàveu, que claríssima superioritat espanyola, vaja, gairebé diria, no per voluntat pròpia, però diria que incompareixença d'Argentina, perquè Espanya l'ha sotmès i l'ha anat sotmetent més i més a mesura que passaven els minuts. A mi la primera part m'ha semblat que Argentina resistia més o menys dignament, però gairebé ja ha estat una sorpresa que el partit arribés a la pròrroga i, vaja, semblava evident que tard o d'hora cauria el gol. També et dic que hi ha hagut un moment de la pròrroga que he pensat, com no marqui Espanya, això els penals, mala peça el taler pels espanyols, però la veritat és que ha estat un títol absolutament merescut per Espanya.
0: Ara han pujat els àrbitres a l'escenari per rebre la seva medalla commemorativa. Hi ha Donald Trump, hi ha Gianni Infantino, diria que hi ha la presidenta de Mèxic també a l'escenari a tragar medalles.
8: Sí, tenia previst venir.
9: Sí, sí, yes, és ella.
10: El rei Felip VI.
0: També hi és?
9: Claudia Sheinbaum, la presidenta de Mèxic.
0: A veure, també saludem l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: La final ha acabat guanyant Espanya a la pròrroga. En el moment que arribem a dos quarts d'una de la nit, ens queda mitja hora aquí, els àrbitres ja han rebut la medalla, ara els estan fent fotografies, pujaran els argentins i després pujaran els espanyols. Ha estat molt millor la selecció espanyola que l'Argentina, Andreu.
11: Sí, totalment, totalment. En la línia que comentàveu, una selecció espanyola molt, molt superior, d'inici final, amb una Argentina, doncs bé, l'he vist molt feble, amb un Messi molt ben cobert i tapat en tot moment per la selecció, intentant allargar el partit al màxim possible, però amb l'expulsió després doncs, se'ls ha fet molt, molt feixuc i molt, molt bona victòria de l'equip i clar, campions.
0: Molt bé. Sònia, Arbus, vosaltres sou a l'estadi. En quin moment de l'entrega de la Copa estem?
12: Mira, ara veiem que el passadís fet per la selecció espanyola, pels jugadors espanyols, han passat els àrbitres i ara seria torn per la selecció argentina, que s'ho mira de lluny. Ja són a prop de la selecció espanyola. Fins ara els jugadors argentins estaven situats a l'altre costat del camp. Ara ja s'han tornat a acostar els jugadors espanyols. I ara ja sí que van fer un passadís, tot i que veiem que ara passa Pau Cobertí, que ara mi que dèiem. El meu jugador, Pau Cobertí, rebrà el guardó. També rebrà
0: ara li donen el premi a Pau Cobertí, Sònia. Ara li donen... Espera un moment, és que teníem certes complicacions, certs problemes amb la connexió, Arbo. Pau Cobertí, Sònia, puja a l'escenari, li dona la mà a Donald Trump i rebrà el premi com a millor jugador jove del Mundial.
13: Sí, ara mateix és a punt de rebre aquest trofeu, un Pau Cobertí, que ha estat un dels joves destacadíssims d'aquest Mundial, mentre ha rebut un túnel de calbots per part dels companys a l'hora de rebre, es posa per la fotografia, Cobertí, davant milers de fotògrafs.
0: És Miqui Esparvé? És Miqui Esparvé qui li ha donat el...
13: Des d'aquí no el veig, però diria que no, que no
9: s'hi veig
0: per bé. S'assemblava
9: molt, sí.
0: S'assemblava,
9: En gran,
0: Garriga,
9: en gran.
0: El Garriga, sí. Mira, ara pujarà Unai Simón, que també rep els calbots dels seus companys en aquest passadís, i pujarà a l'escenari, com acaba de fer Pau Cobertí, per rebre el trofeu com a millor porter d'aquest Mundial.
9: Que, per cert, saluden Gianni Infantino, Donald Trump, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, també hi és el president del Canadà, organitzador d'aquest Mundial, Marc Carni.
0: I el rei Felip VI, el rei d'Espanya, Louzán, el president de la Federació Espanyola de Futbol, i el Chiqui Tapia, el president de l'AFA, de l'Associació de Futbol Argentina, quan Unai Simón, millor porter del Mundial, sense haver de fer grans aturades.
9: Sí, 11 aturades en tot el Mundial.
0: Però no li recordem grans aturades, però...
14: És que només ha rebut un gol, no?
0: Sí, sí.
14: En tot el Mundial.
0: Només un gol en tot el Mundial, el gol de Bèlgica. Els quarts de final, una jugada força allà, és que la selecció espanyola a Uri li han generat molt poc parir en tot el Mundial.
1: Sí, sí, és el que diu ara, molt poques aportacions d'Unai. El que recordava eren aquelles dues sortides del partit contra França, sí, en finals, i la d'avui al minut 5, però sí que és cert que ha sigut un triomf més de l'equip i del sistema defensiu.
0: Sí. Ara puja Rodri, millor jugador del Mundial.
15: Puja Rodri. Sí, sí, mira, veiem Messi ara cap cot, que mira el terra. Rodri, que s'abraça a Rafael Lozan, que va saludant a les personalitats. Mira, crits de Messi, també aquí a l'estadi, i Rodri, que rep aquest premi com a millor jugador del Mundial. Per cert, Xavi, hem d'estar pendents de què fa Borja Iglesias, que ja ha dit públicament que no saludarà a Donald Trump.
0: A veure, sí, doncs estarem atents. Ja. Donald Trump tampoc crec que estigui gaire preocupat per si el saluda o no Borja Iglesias, però bé, segon dels moments, Rodri, que aixeca el trofeu, assenyala a algú l'agradaria com dedicar-li, més a saber si és a la seva parella, a algun familiar, a algun conegut, a algun amic, i Rodri, millor jugador del Mundial. El Ricard i l'Àlex ja han dit que els sembla com a mínim controvertida l'elecció de Rodri per sobre de Messi. Tu, Uri, també, més o menys.
1: Sí, jo quan m'has preguntat ja t'he dit que...
0: Sí, I el Jordi Costa i l'Andreu Serrarols també els ha estranyat que Rodri l'hagin escollit millor jugador del Mundial?
7: No, a mi no m'ha estranyat, a mi és que em sembla malament. El millor jugador del Mundial ha sigut Messi de principi a semifinal. Però si donem un premi a tot el torneig, no pot ser que ens quedem amb que un tio per la final. Vaja, jo em sembla... Ja entenc que no volen premiar un perdedor, però a mi em sembla absurd.
0: Andreu?
16: Sorprès no, Xavi. Rodri fent molt bon Mundial. Sota el meu punt de vista, molt millor Leo Messi. Però bé, està clar que... És més fàcil donar-li el títol al jugador que ha guanyat el Mundial.
0: Sònia, Messi encapçala els seus companys i pujaran a l'escenari per rebre la medalla de subcampions.
13: Sí, un Leo Messi que li penja la medalla al mateix Donald Trump, saluda un per un totes les personalitats, el capità de l'Argentina, que probablement jugui avui el seu últim partit amb la selecció argentina, tot i que s'ha de pronunciar. En aquests dies no, ni ell n'ha volgut dir res, ni Scaloni deia que en sabia res, però pot ser que aquesta sigui la seva última gran competició amb l'Argentina, ho veurem en els pròxims dies, o potser just ara després del partit, si parla el crac argentí, el 10 de l'Argentina, que desfila amb la resta de companys amb la medalla de finalistes d'aquesta edició davant d'un estadi encara pràcticament ple. Diria que no, que ha marxat, si ha marxat potser un 5% de la gent que hi havia, per tant tots els argentins que s'han quedat també per honorar els seus futbolistes i que, com explicava l'Arbusà, quan li donaven el guardó de Rodri, de millor jugador d'aquest Mundial, doncs s'imposaven els crits de Messi en aquest estadi de MetLife de Nova York. L'últim a pujar a aquest escenari serà Scaloni, l'entrenador, el seleccionador, que també s'endurà la seva medalla, quan ara mateix s'està produint una imatge duríssima en aquest estadi, que és que es veu com Leo Messi, davant de la seva afició, òbviament, doncs li cauen les llàgrimes. Sí, sí. Hem cregut les llàgrimes tot sovint en aquest campionat de l'emoció, però en positiu, avui probablement per la decepció d'aquest final, que segur que no era el que ell hauria volgut.
0: Se l'ha vist força serè, a Messi, un cop ha finalitzat la,
14: sí, molt contingut,
0: la final.
14: Eh?
0: Sí, serè. No, ni rabiós, ni emprenyat, segurament un punt trist, però serè, sobretot serè. I ara ha trencat a plorar, després de rebre la medalla de subcampió, mirant cap a un dels fons de l'estadi on hi ha més afició argentina. Messi mira els aficionats, ells l'animen, l'aclamen, i Messi, que continua plorant, amb la mirada perduda i patint els efectes d'aquesta derrota. Li cau una llàgrima a la galta dreta de la cara de Messi. És un dels moments d'aquest postfinal a Nova Jersey, a Nova York, al MetLife Stadium. Arbusà, deuen ser a punt de començar a pujar a l'escenari els jugadors de la selecció espanyola.
15: Sí, ara sí, ara sí, eh? Ara ja fan una filera els jugadors espanyols. Veiem a David Raya al capdavant, seguint de Pedro Porro, ja la megafonia a tot drap anunciant la selecció espanyola perquè vagi enfilant i vagi acostant-se a aquest escenari. Es desplega també una bandera enorme, una bandera d'Espanya damunt la gespa del MetLife Stadium. Són el Dai Dai de Shakira. I ara sí que d'aquí a pocs segons els jugadors ja recolliran la seva medalla i aixecaran el trofeu de campió.
0: Ens fixarem en Borja Iglesias. Ara, qui ens ha alertat d'aquesta situació? L'Arbusar?
15: Sí. Ho va dir aquesta setmana a una entrevista a la revista Panenka, Borja Iglesias, que va reconèixer obertament que si és campió del món, que no el saludarà el president dels Estats Units.
0: Puja David Raya, li dona la mà a Donald Trump, Trump li entrega la medalla. Després, Marc Puig, van 1-1, eh? 1-1 i amb certa distància entre jugador i jugador.
10: Serà molt difícil, eh? Serà molt difícil que Borja Iglesias s'escapoleixi de...
1: Pujant per l'ordre de dorsals.
0: Ah, pujant per l'ordre de dorsals, ben
6: vist. Doncs ens hem d'esperar.
0: Ben vist. No sé quin dorsal duia Borja Iglesias.
6: No sé si del 26, l'últim. Sí, ens hem d'esperar fins al final.
10: Està posant difícil, eh?
0: De moment ara puja Eric García, que recordem ha jugat part de la pròrroga, els primers minuts en aquest Mundial d'Eric García, ha fet una... ha refusat una bona pilota amb el cap en una centrada de l'Argentina.
1: Pot ser els primers minuts amb la selecció...
0: Amb De La Fuente.
1: No, des de l'últim Mundial.
0: Sí, sí, amb De La Fuente, ja hi havia Luis Enrique. De Mundial a Mundial. Sí, sí, ara puja Ferran Torres. Quina alegria per Ferran ser el protagonista, l'autor del gol que ha decidit la final d'un Mundial. Fabián Gavi, que du a l'esquena la bandera andalusa, diria que és. Sí. Ell és sevillà. Ara puja Dani Olmo, que ens explicava la Sònia, duia lligada la bandera de Terrassa, la du lligada a la cintura.
9: Per cert, sobre el tema Borja Iglesias Trump, deixa'm matisar una mica, perquè el que diu a la revista Panenka és: jo no li voldria donar la mà, però no tinc ganes que em fiquin a la presó. Per tant, li donaré la mà i que passi ràpid. Això és el que va dir a Panenka.
0: Ben matisat, perquè ara, si no, haguéssim pensat que no compleix la seva paraula. Pedro Porro ha fet un gran Mundial a lateral dret de la selecció espanyola. Dani Olmo, que li fa un petó a la copa, ara ja la poden tocar. Jeremy Pino també li fa un petó a la copa i puja a Aymeric Laporte, quin central, el de l'Atlètic de Bilbao. Ha fet un tros de Mundial a Aymeric Laporte, que ara rebre la seva medalla commemorativa, li col·loca Infantino. Puja Àlex Baena, que excepte el primer partit ha estat titular en la resta de partits, ocupant la banda esquerra de l'atac de la selecció espanyola. És el dorsal número 15 i han d'arribar al 26. Tor per Nico Williams. I a cridar l'atenció, Sergi, que hi hagi tant d'espai entre jugador i jugador.
10: Sí, sí, perquè fins que no ha passat, ha pujat i li han penjat, no puja l'altre.
0: Ara puja Lamine Yamal. Lamine, que s'apropa amb calma, està en el seu temps, saluda a Infantino. Ui, ha saludat a Donald Trump, que li col·loca la medalla i la mitja té la medalla.
9: Sembla que el conec, Donald Trump, li ha dit alguna cosa i li ha somrigut.
0: Li ha fet una cobreta, no?, una miqueta. Sí, la mira, sí. Donald Trump, al final l'ha saludat. Molt bé, Lamine.
1: S'han saltat el 16, que no ho fa el de Rodri, que serà l'últim.
0: Clar, que serà l'últim perquè és el capità. Pau Cubarsí, quin Mundial de Pau Cubarsí, també, consolidant-se amb 19 anys com un dels millors centrals del món. Ja té la seva medalla de campió, és el dorsal 22. I puja Unai Simón, el porter de la selecció espanyola, dorsal 23. Per aquesta cerimònia d'entrega, digues.
17: Crida l'atenció el fet que mentre els jugadors de la selecció espanyola estan pujant a l'escenari i cadascú reben la seva medalla i que han fet el passeig d'honor a l'Argentina, els argentins, tota la plantilla dels argentins, continuen mirant els seus aficionats i, per tant, estan d'esquena a aquesta celebració. Jo no sé si giran en el moment de la Copa, però la veritat és que la imatge en el camp està quedant un punt lletge.
0: Borja Iglesias li dona la mà
9: sense mirar-lo. Sense mirar-lo.
0: Borja Iglesias ha donat la mà a Donald Trump i ara hi puja a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, per rebre la seva medalla.
18: Donald Trump no ha llegit Panenka, no?
0: No. No és subscriptor. Crec que no és soci de la revista Panenka. Una salutació per aquí, sobretot per Javi Giraldo, que forma part de la redacció. I després de Luis de la Fuente apareixerà Rodri, el capità de la selecció espanyola, que rebrà la seva medalla i, sobretot, serà el primer jugador de la selecció espanyola en aixecar la Copa del Món. Falten 18 minuts per la una de la matinada. Rodri preparat amb el braçal de capità. Ja s'aproxima a la zona d'Infantino, Tram i companyia. I puja Rodri, saluda Infantino, parla amb Donald Trump, li dona la mà, li diu alguna cosa al president nord-americà. Rodri ja té la medalla, saluda també la presidenta mexicana, el canadenc, el rei espanyol, Felip VI. I companyia, ja té al davant la copa. A veure qui li entrega la copa de campió del món, el capità de la selecció espanyola, Rodri Hernández, que la toca, l'agafa, li fa un petó, espera el seu moment, se'n va cap a una zona avançada respecte als seus companys. Forma part de la pinya ara Rodri i els seus companys, agafarà la Copa Infantino i Donald Trump. Exaeco segurament faran aquesta entrega de la Copa al president de la FIFA i al president dels Estats Units. Caminen Donald Trump i Gianni Infantino, s'apropen a Rodri, li donen a Rodri. Rodri l'agafa amb les dues mans. Espera el seu moment, Rodri. Tots els seus companys al seu costat. Donald Trump no s'aparta. Donald Trump vol aparèixer a la foto.
10: El senyor marxi.
0: És còmic, eh? Pedri no li fot ni cas. Infantino passant per davant. I Rodri que aixeca en aquests moments la Copa després de fer-li un petó al cel de Nova York. Espanya és campiona del món, ho celebra. Rodri aixeca en la Copa. És el Mundial de Lamine, de Cubarsí, de Dani Olmo, de 8 jugadors del Barça, de 8 jugadors catalans que des d'aquesta nit són campions del món. Falten 16 minuts per la 1 de la matinada i els jugadors de la selecció espanyola ja tenen a les seves mans la Copa de Campions del Món.
9: Donald Trump sortirà a la foto. Hem vist com Gianni Infantino s'hi acostava i li deia has de marxar, estan esperant que marxis per la foto. I ell ha fet que allò no anava amb ell, s'ha quedat sortint a la foto.
7: El Mundial de Clubs, quan va guanyar el Chelsea, va fer el mateix. Sí. No hi havia manera de treure'l d'allà.
0: Sí, còmic, eh? I més que continua plorant. Sònia, has pogut veure si els jugadors de la selecció argentina han prestat mínima atenció al moment que Rodri aixecava la Copa del Mundial?
13: Sí, m'he fixat i hi havia un únic jugador totalment girat i, per tant, d'esquena a la seva afició, però que estava de cara al moment del lliurament del trofeu. Des d'aquí m'ha resultat molt difícil de veure qui era. Podria ser Cuti Romero, però no us ho puc assegurar. I aleshores, a l'esquerra de tot, hi havia Messi. Us diré que una mica delejat i, per tant, ell veia la seva afició i també veia de perfil, ha mirat el moment en què han aixecat la Copa. Un cop la selecció espanyola ja ha aixecat el títol, el trofeu de campions del món, els argentins ara ja es retiren cap a vestidors. Imagino que la festa continuada, ara ja sí, per part de la selecció espanyola i que a poc aniran desfilant els aficionats argentins que han estat aquí atents mentre els seus jugadors eren sobre el camp i mentre s'entregava aquest trofeu.
0: Jordi, Andreu, abans us preguntava per l'MVP del Mundial per Rodri. El millor jove, us sembla bé que Cubarsí el posin per davant, l'hagin posat per davant de Lamin, per exemple?
19: Sí. Per mi sí, clarament.
0: Àlex, Costa, Andreu, Uri...
7: Per mi és que Cubarsí estaria gairebé en la terna de millor jugador del Mundial, no de jove, però com a jove per mi ha fet un Mundial més sòlid que la Min, sí.
0: Més regular, eh, Andreu?
7: Sí.
11: Totalment. Ha fet un Mundial espectacular, s'ha doctorat, ha donat un nivell molt i molt alt, amb la Port s'han compaginat molt bé, i per mi el trofeu és merescut per sobre del Lamin, com comentàveu.
0: Dalmas, algun central per sobre del nivell de Cubarsí en aquest Mundial? L'altre dia deies que no.
1: No, ni un.
0: Per mi la Port l'iguala, eh?
1: Sí, és que a la posició de central a mi m'agrada molt parlar de parella de centrals, no? És veritat que sempre parlem d'un, però s'han complementat perfectament. També el Cuti ha estat molt bé, sé que al Ricard li ha agradat molt el Mundial del Cuti, però és que Cubarsí, per l'edat... Fixa't que avui Cubarsí torna a fer un 121 de 126 en passades, guanya 7 de 10 duels i ho fa tan tranquil. I és un juvenil de tercer any, per tant em sembla que és indiscutible.
0: En 14 minuts serà la 1, segueix, continua la celebració al MetLife Stadium dels jugadors de la selecció espanyola, que Sònia, Germà i Roger Arbusà. Sònia, encara són a l'escenari on han rebut la Copa fets a fotografies.
13: Sí, encara són a dalt de la tarima, ara amb la família reial, que ha pujat a fer-se la fotografia, i ballen també el ritme de la música que sona per megafonia, mentre es va buidant a poc l'estadi, però ara és moment, diríem, de sessió de fotos, i llavors aniran, suposo, pujant diferents personalitats, de moment amb la família reial. És una de les fotografies que probablement veureu. Mira, ara a poc baixen la família reial i també els jugadors de la selecció espanyola, que imagino faran una volta d'honor ara ja amb pràcticament
17: mig estadi buit perquè els argentins aniran desfilant, però sí que queda aquí l'afició espanyola, que finalment s'ha fet sentir durant molts moments de la final, perquè el partit hi convidava. Les poques ocasions que tenia l'Argentina, i mira que són resistents els aficionats argentins, però els deixava una mica a l'expectativa, i això ha permès que se sentissin molts crits també avui aquí al MetLife Stadium d'aficionats de la selecció espanyola. Ara sí, s'inicia aquesta volta d'honor, quan ja continuen abraçades ara també entre personalitats que han baixat a la gespa del MetLife Stadium.
0: Arbusà, ens acaba de demostrar la realització televisiva a Javier Bardem en una zona de la graderia, segurament és zona VIP, no sé si pots apropar per intentar parlar amb l'actor.
15: Sí. Jo ara surto, corro i l'espero a la porta. Això si vols ho puc intentar.
0: Demana pas quan el tinguis a prop.
10: Si no, pels blocs de Catalunya Informació...
0: També.
10: Entro així.
0: A veure, ara farem una connexió amb el guanyador de la porra del Mundial de Catalunya Ràdio. Ara la farem. Però, a veure, ràpidament us preguntaré un per un. Quin record us quedarà d'aquest Mundial? Oriol Domènech.
1: Jo crec que l'exhibició que han fet els grans jugadors, que jo crec que mai en un Mundial hi havia hagut tants jugadors de primer nivell que ho hagin fet tan bé. I em refereixo a Messi, Mbappé, Haaland i Harry Kane. Mm-hmm.
0: Sònia Gelmam, què et quedes de tot el Mundial?
17: Jo crec que el recordaré pel Mundial de Messi. Òbviament, per la victòria d'Espanya, però el que ha fet Messi per mi, per inesperat, és el que més m'ha impactat d'aquest Mundial. I com a partit, la semifinal entre Anglaterra i Argentina, diria que a nivell d'emocions durant el partit, va ser fins i tot superior a aquesta final.
0: Jordi Costa.
7: Sí, mira, la Sònia m'ho ha tret. És evident que la imatge que recordarem és el gol de Ferran, perquè tots els mundials els recordem pel moment en què es decideixen, però jo em quedo amb el Mundial de Messi, també de l'actuació d'un tio de 39 anys que ha sabut estar a l'altura, si no en molts moments millor que els cracs de l'època i de present i de futur.
0: Ricard, Messi?
19: Sí, és que no tornarem a veure un jugador amb 39 anys fent-nos emocionar, vibrar, portant la bandera del seu equip, arribant a la final. Crec que ha deixat una última pàgina que és tan emocionant com la primera. I sí, clar, és la segona estrella per la selecció espanyola, però jo no oblidaré el Mundial de Messi.
0: Dalmas?
20: Sí, Messi, i potser et diria aquell gol que fa contra Egipte, no? Que crec que és el segon gol, el que dona la imatge. Crec que és aquell moment, o coincideixo amb la Sònia també, a l'Argentina-Anglaterra, crec que és el millor partit del Mundial.
0: Sarrerols?
11: Sí, seguint amb la línia, Leo Messi, però també, Xavi, comentar que des d'un inici vaig tenir la sensació de que aquesta generació tenia molta similituds amb la del 2010. Des de l'entrenador, la figura del Bosque, Luis de la Fuente, el col·lectiu, la família... Bueno, no sé, similituds entre la 2010 i aquesta, i un Leo Messi que no hi haurà un jugador a la història com ell, sens dubte.
0: Arbusà?
15: Mira, Xavi, jo tres coses. Primer, Leo Messi, em quedo amb el Mundial que ha fet Leo Messi perquè és una burrada el que ha fet. Després, crec que som molt pesats tots parlant de favorits, perquè ja hem vist com ha acabat aquest Mundial i com ha acabat França. Aquí situàvem tots com a favorit i ha acabat guanyant qui ha jugat millor i no França. I després, per mi també ha estat el Mundial de Pau Cobertí. Jo és que l'he vist en directe i a mi m'ha meravellat com amb 19 anys ha fet el Mundial que ha fet Pau Cobertí, central, no només de futur, sinó que ja de present.
0: Clubers?
9: Mira, les llàgrimes de Messi, perquè crec que ens indiquen que el final està a tocar, el final de Messi, i em quedo també el que diu l'Arbusà, Pau Cobertí, el seu Mundial és espectacular.
0: Carla, a nivell arbitral, et deixo dir una altra cosa que no siguin els àrbitres.
9: Justin Bieber.
6: No, aquesta no la sabies, David. No, a nivell arbitral jo crec que a partir d'ara com comença una nova etapa del futbol, que com molt més tecnològic i molt més basat en números i no tant com en el que és el futbol, i de Mundial per mi que és que Messi s'ha ratificat com el millor jugador de la història.
0: I he deixat pel final al meu company de Mundial, el Sergi Andreu, en aquests 39 dies que hem viscut...
10: Ens ho hem passat bé, Xavi.
0: Ens ho hem passat molt bé,
10: passat molt
0: és veritat.
10: Bé.
0: I t'he d'agrair tot el que has fet, la teva complicitat i com és de fàcil treballar amb tu. En quin moment et quedes de tot el Mundial?
10: Amb el Mundial de... No seré gens original, amb el Mundial de Messi i les remuntades d'Argentina, que m'han robat el cor.
0: Emocionalment han estat els moments més impactants. Segurament el futbol de la selecció espanyola s'ha acabat imposant, un futbol pausat, de control, i amb Lamin, amb Cubarsí, amb aquests 8 jugadors del Barça i amb aquests 8 catalans que des d'aquesta nit són campions del món. Ja arriba el moment, falten 7 minuts per la una, arriba el moment Lamin i Gavi fent-se fotografies agafant el trofeu de la Copa del Món de saludar a un dels grans guanyadors d'aquest Mundial. El guanyador de la porra de Catalunya Ràdio del Mundial. 99 participants. Altres anys havien fet una porra a nivell públic per tothom. Aquest any només ha estat a nivell privat, però gairebé s'ha apuntat mitja Catalunya Ràdio. 99 participants. Que la logística, i que li expliquin al Ricard Isidro per organitzar-ho, és tela marinera. Potser el 2030 no faran la porra. Però vaja, el guanyador, ja ho sabíem abans de la final, ha estat el Francesc Argol. Francesc!
2: Hola, bona nit a tots.
0: Què penses fer amb els gairebé 600 euros que guanyaràs? Què has guanyat?
2: Farem algun àpat i us enviaré segur a la redacció de Catalunya Ràdio una mica de coca d'Olot, tradicional coca d'Olot, i potser alguna ratafia, perquè us ho mereixeu tots plegats, i en Ricard Isidro, sobretot,
0: sí,
2: amb la feinada que ha tingut durant aquests 39 dies.
0: Escolta'm, tu sabies que havies guanyat la porra abans de jugar-se la final?
2: Mira, no, però em vaig pensar que com que tenia 4 punts d'avantatge i la Montse Mir, que era la segona, pràcticament havia de fer un 6 de 6, quan vaig veure aquest resultat del 4-6 d'Anglaterra, que jo tenia Anglaterra, amb el punt d'Anglaterra, veia molt difícil que la Montse hagués posat el 4-6, que era l'únic sí, participant que em podia atrapar, no? I el 4-6 em donava pràcticament una tranquil·litat de que no hauria sumat els 3 punts.
0: Què t'ha semblat el Mundial, la final?
2: Bé, molt bé. Jo, per mi, el futbol col·lectiu, el futbol de bloc, el futbol d'un equip que ha dominat i que és qui ha jugat millor, al final ha eliminat a les individualitats, no? Va eliminar el Portugal de Cristiano i Vitinha, va eliminar Mbappé i Dembélé i ha eliminat l'Argentina de Messi. El futbol s'ha imposat a les individualitats. Espanya penso que és just guanyadora. I també havia posat Espanya com a guanyadora, no?
0: Sí.
2: Al final, per tant, penso que al final tothom estava molt pendent de França, però el partit de dimarts em va encantar. Per mi és el millor partit que s'ha vist a nivell tàctic i a nivell tècnic d'un equip de futbol, i el dimarts va ser decisiu.
0: Gràcies, Francesc Argol. Quan comenci la temporada ens retrobem amb les transmissions del Girona. Serà la segona, però les continuarem fent.
2: I tant que sí.
0: Gràcies Francesc. Bona nit. En 5 minuts és la una, acabarem aquí, perquè havíem començat a les 8, són 5 hores de programa especial en la transmissió d'aquesta final. Uri, gràcies.
1: A tu.
0: I ens retrobem ja a finals d'agost.
1: Perfecte.
0: D'acord, al Club de la Mitjanit. Sònia Gelmà, acaba de passar-ho bé a Nova York a aquestes hores.
21: Molt bé, fins demà.
0: Arbu, gràcies també a tu.
22: Vinga, bona nit a tots.
0: Jordi Costa, gràcies.
23: A vosaltres, una abraçada.
0: Andreu Serarols, gràcies també a tu.
24: Moltíssimes gràcies.
0: El Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas els acomiado de manera especial perquè han estat aguantant-nos, el Sergi Andreu i a mi, durant tot el Mundial, 39 dies. Gràcies, nois. Ha estat un plaer i ha estat, sobretot, molt fàcil treballar amb vosaltres durant tot aquest Mundial.
20: Gràcies a vosaltres, i el plaer ha estat compartit. Gràcies per la confiança, i ha estat el millor Mundial també per haver-lo pogut compartir cada dia.
0: Molt bé, doncs, David, avui volies tenir un record especial, sí, sobretot per a dues persones.
25: Per a dues persones. La primera, i si m'ho permets, dedicar-li la transmissió a l'Albert Benet, redactor d'Esports Històric d'aquesta casa, sí, que avui ha posat punt i final a la seva trajectòria a Catalunya Ràdio per emprendre nous projectes, i justament aquest final de trajecte li arriba en un moment complicat per ell i la seva família, amb un repte difícil de superar, així que des d'aquí, i de part de la gent d'Esports, una abraçada gegant a l'Albert, i en especial al Ramo i a la família Grau. I ara que ja és dilluns 20 de juliol, volem també tenir un moment de record pel Roger. El Roger Fontarnau, company tècnic de Catalunya Ràdio, tècnic del Tot Gira durant una pila d'anys i de tants altres programes. El Roger ens va deixar el 20 de juliol de l'any passat, ara fa un any. Ell parlava sense embuts del trastorn bipolar que patia, fins i tot en va parlar en una entrevista que li va fer el Roger Escapa al Suplement per posar llum a un problema que pateixen moltes persones i que ell el va fer acabar llançant la tovallola. Sempre deia que Catalunya Ràdio era casa seva, que el Tot Gira era la seva família, i un any després els de casa, la seva gent, la seva família, els seguim tenint molt i molt present, així que avui, més que mai, una abraçada ben gran per la Lia, la seva mare, la Mireia, la seva germana, a tota la família i amics del Roger i els companys del Departament Tècnic de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé, David.

Marxem amb el Dai Dai. És el moment de tancar aquesta edició especial del Club de la Mitjanit amb la que hem seguit la final del Mundial i moment també per tancar aquesta aventura radiofònica que ha estat aquest Mundial de l'any 2026 d'Estats Units, Mèxic i Canadà per alguns de nosaltres. Tanquem amb el Dai Dai, la Shakira, que és la cançó oficial del Mundial i que ens ha acompanyat durant aquests 39 dies. Vam començar el 10 de juny, l'11 de juny, el dijous 11 de juny, i hem arribat el diumenge 19 de juliol. I moment per tenir alguns records especials aquesta nit, per començar a la Sònia Gelmà i al Roger Arbusà, que aquestes setmanes ens han apropat al Mundial in situ des dels Estats Units i que han fet viure molt de prop, ens han fet viure molt de prop tota l'actualitat mundialista. Gran feina tant de la Sònia com del Roger. A l'Àlex Dalmas i al Ricard Torquemada, ara us ho deia, per haver estat des del primer dia i fins a l'últim sempre disposat i ensenyant-nos tot el que saben del Mundial i del futbol, que és molt. Al Sergi Andreu, que ha estat des del primer dia al peu del Camp Nou, per ser com és i per totes les coses bones que genera en el dia a dia, que són moltes, i sobretot per com ens fa riure a tots els que el coneixem. I per acabar, un record especial a la Carmen, que fa un mes i mig que m'espera per sopar cada nit, tocada a la una de la matinada, i fa de cangur, de cuinera i del que faci falta sempre. A més, està boníssima. Acaba aquí una aventura apassionant com la de cada Mundial. A només ens cal esperar 4 anys més per tornar-lo a viure. Tant de bo poder ser-hi el 2030. Us deixem amb les notícies de les 12 i el Tas Vertical i l'Empar Moliner. Bona nit i que descanseu, si és que ho voleu. Que passeu bon estiu. El Club de la Mitjanit serà cada dissabte, cada diumenge, però s'encarregaran de dur-lo endavant l'Oriol Rodríguez i el Sergi Camps. En el meu cas, tornarem a finals d'agost. I una cosa important, porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Futbol després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada a Nova Jersey. El jugador del Barça parlava de lliurament quan ha marcat. Eren declaracions de Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: És el segon títol d'Espanya després de l'aconseguit l'any 2010. El tècnic de l'Argentina, Lionel Scaloni, ha reconegut la superioritat espanyola.
3: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Després de la victòria espanyola, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anat al centre del camp acompanyat del president de la FIFA, Gianni Infantino, i ha posat les medalles de la final, primer a l'equip arbitral i després els diversos trofeus dels jugadors guanyadors, el blaugrana Pau Cubarsí, el porter Unai Simón i el migcampista Rodrigo. Lionel Messi ha encapçalat els jugadors argentins que han recollit les medalles, preàmbul a la desfilada dels equips de la selecció espanyola. Després de rebre amb serenor la seva medalla, Lionel Messi ha esclatat a plorar. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
4: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
1: Repàs més breu, altres notícies. Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76. El menor d'edat s'ha ofegat mentre es banyava a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. A Castelló d'Empúries, a l'Empordà, un home ha mort ofegat a la platja, s'ha desmaiat mentre nedava i els socorristes no l'han pogut reanimar. L'incendi que va començar dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees. Hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar. A l'Aragó, en canvi, s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. Els Estats Units concentren avions de combat al Golf Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts a Jordània. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces procedents d'Alemanya i el Regne Unit. I gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Balears. Les embarcacions, en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els immigrants són d'origen subsaharià i magribí. La resta d'informació esportiva, el Tour a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura a la clavícula i haurà de passar pel quiròfan. Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa. A la classificació general, Tadej Pogacar és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder de Mercedes, Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen. I un últim apunt de tennis, Paula Badosa juga aquest dilluns la final del torneig de Iași a Romania contra l'egípcia Maya Sharif. El partit s'havia de jugar aquest diumenge, però s'ha suspès per la pluja.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Hola, hola, de nou trapelles. Avui no venim a peu, no venim en bici. Avui entrem al programa directament sobre les rodes del cotxe. Perquè sí, el cotxe és l'escenari més infravalorat del món. Tots hi hem fet karaokes, confessions, sessions improvisades i fins i tot algun concert que no voldrem repetir. Avui ho celebrem com cal, amb música, humor i un viatge en què no cal GPS per gaudir-lo. A més, tenim un convidat molt, molt especial que crec que us farà il·lusió. Som-hi!

una playlist secreta per conduir, aquella que només sona quan ets sol o sola al cotxe. Una per despertar-te, una per superar un embús i una altra per quan et creus protagonista d'un drama romàntic allà cantant enmig del cotxe tu sol, sola. És com si cada carretera activés un estat d'ànim diferent. Fins i tot les cançons que no t'agraden gaire canvien dins d'un cotxe.

tant si esteu escoltant aquest programa des del cotxe com si no, tots i totes estem d'acord que el millor karaoke és el que es fa sobre rodes. Ningú canta tan fort com dins un cotxe, perquè és el lloc on no hi ha jutges. I tots tenim aquella cançó que només cantem allà, potser una mica massa fort. El millor és quan coincideixes en un semàfor i continues igual, sense vergonya. És com una microfesta que només entens tu.

però no tot són cançons, perquè al cotxe també passen converses que no tindries mai en un bar. Mirant endavant i no als ulls, la gent es destapa i diu coses que feia anys que guardava. I és curiós com la carretera sembla donar-nos valentia. És com si el moviment ajudés a moure també els pensaments. Per això, el cotxe és un espai tan simbòlic per parlar del que pesa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Futbol després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada a Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després de l'aconseguit l'any 2010 a Sud-àfrica. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina, que s'ha quedat amb un jugador menys al temps afegit de la segona part, gairebé no ha xutat a porteria. Ferran Torres parlava d'alliberament quan ha marcat, així en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Pau Cobercí ha estat elegit millor jugador jove del torneig, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador. Després de 120 minuts d'atenció, l'alegria s'ha desfermat entre els jugadors de la selecció espanyola i entre els aficionats. A Barcelona, el Parc del Fòrum era el punt de trobada més multitudinari, 30.000 persones per seguir el partit. Allà hi ha l'Alfons Gorina.
3: Què tal? Bona nit. Ambient de cordialitat al Parc del Fòrum entre les dues aficions, l'espanyola i l'argentina. Milers i milers de persones que han hagut de superar fortes mesures de seguretat i molta presència policial. Molta presència també de seguidors argentins que han marxat resignats al final del partit, però que han acceptat la derrota, i molts punts de celebració dels seguidors d'Espanya. Doncs als voltants del Fòrum, davant de la Torre Agbar a la plaça de les Glòries, amb la torre il·luminada amb els colors de la selecció espanyola, i la festa que encara continua pels carrers de Barcelona, que promet ser una nit llarga.
1: Repàs ara més breu altres informacions. Sara Riera.
4: A Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des de l'inici de la guerra. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aèris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons, i ha tornat a demanar més suport dels aliats per a la defensa antibalística.
1: Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir la construcció d'assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, la manifestació hauria plegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. El lema de la convocatòria era de tornar de casa després de 21 anys, en referència a la retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar tots els assentaments de colons.
4: El vaixell astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. El veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric a la capital cubana. Fa anys que aquesta illa travessa una crisi energètica que provoca apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha agreujat la situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
1: Aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al barri del Putxet de Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només recuperen la normalitat dues finques. Els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que s'acabin les comprovacions del terreny.